0: Copa com a trofeu. I és que, de fet, avui, quan he tret en el carrer aquesta paraula, han sortit diferents idees i conceptes de copa. I la cançó de Shakira, que estan sentint de fons, mos dona una gran pista sobre la primera pregunta que he fet a la gent sobre copa. Quant de quilos creus que pesa la copa que ha guanyat Espanya enguany en un Mundial?
1: Jo diria que uns 5 quilitos.
0: Molt bé, molt bé. Pesa 6 quilos i 5 d'aquests 6 quilos estan fets d'un material. Te pots imaginar quin és?
1: Oh, hòstia. Pues sí, sí, sí. No me l'imaginava d'or, però sí. Ostres.
2: L'hauria de tenir les mans, no la tinc.
0: Idò, pesa 5 quilos. Bé, pesa 5 quilos. I de què creus que està feta?
2: Ferro, perquè or no pot ser.
0: Idò, efectivament està feta de or.
2: Tot de?
0: 5 quilos d'or, sí.
2: Collons.
3: Pues ahora no me acuerdo, pero pesa un poquito. Sí, pero no lo he cogido así para ver. No me dejan. Pues qué pesa, pues qué puede pesar, ¿sabes? Unos 16 o 18 kilos, por ahí.
0: Pesa 6 kilos. Entre 5 y 6 kilos, sí.
3: Es que no es muy maciza esa. Porque claro, si fuese maciza pesaría más, porque es así grande.
4: Si fuese del Real Madrid, sería menos. Pesaría más.

0: I com que n'hi ha hagut qualcuns que han dit indirectament que no saben el pes perquè no han tingut el plaer de veure aquesta copa en persona, els han demanat a ells si havien guanyat mai qualcuna copa o trofeu.
1: Només vaig guanyar una medalla quan feia l'Emili amb un equip de balonmano.
0: Ja va bé?
1: Sí, va estar molt bé.
2: No he sido afortunado en ganar nada, no. Bueno.
3: Fa molt de temps, com a promosa, vaig guanyar una copa o un biatló.
0: Du feina, això, de preparació, o no?
3: Sí, sí, bastanta. Bastant de temps, un parell de mesos.
0: Con algunes medalles contades, vam escoltar fins ara, però han trobat una esportista ben joveneta que ha rebut tant de reconeixements que ja ni se'n recorda de totes.
4: He guanyat una medalla o dues o tres i m'agradaria guanyar una copa, si puc.
0: I de què han estat?
4: De O? No, de O no estic segura. I de plata.
0: Molt bé, enhorabona. I què has fet per guanyar aquestes medalles? Que feies un esport?
4: Mira, una vaig fer gimnàstica rítmica, l'altra taekwondo i l'altra no sé com és.

0: I una altra cançó animada per animar aquest dilluns i per celebrar totes aquestes medalles, trofeus i copes. Han demanat, sí, solen sortir de copes amb prudència.
1: Estoy tranquila en el modo alcohol. Pero bueno, a ver, sí, nos gusta salir con las amigas, divertirnos y seguir las catas de vino sobre todo.
2: No, yo no salgo, yo trabajo y duermo y ya está.
0: No surt de copes, idò.
2: No, la fiesta és mala.
3: Solen sortir, però no sé que se coneix com a prudenci quan un pren copes. Así que, más o menos.
4: Sí que sortim amb prudenci. Sempre.
0: I amb prudenci deixam aquí aquesta secció de carrer d'aquesta primera hora. Ara ja sabem que li ve en un cap a la gent, sí, els hi deim la paraula copa.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Barcelona.

0: Anime Kinky con Martorell, Cuine de Cambo, que te flipan amb aquesta cançó titulada Gambes de Cimpiritione, un grup com a dels 80 o els 90 que va néixer en el col·legi Lluís Vives i que de tant en tant recuperam perquè trobam alguna cançó que, mira, mos hi diu. Quico Martorell, com estàs? Benvingut.
1: Bon vespre, estic beníssim i molt content d'estar amb vosaltres. A més, és un equip conegut.
0: Molt bé, i de gràcies, el convidarem més, Aina Juny.
2: Sí, com bé.
0: En Quico el convidarem més. Escolta, Quico Martorell, fuà i figa, espardenya, gamba roja bessolla, llampuga, tonyina, me mallorquí, porc negre, pruna, raïm, brossat i garrova. Jo crec que cap de fer com un poema desordenat de producte local, no?
1: És un poema que m'ha enamorat, però t'ha anat deixada una, samalda.
0: Samalda m'he deixada. I de l'afegim, brossat i garrova i mala.
1: Ara queda guapo.
0: De tots aquests productes, quin és el més agraït de cuinar?
1: Jo, per exemple, ara te sorprendré, perquè sempre dèiem la sobrassada. A veure, ho sabem, ja ho sabem. Però darrerament estic amb la malla que m'he tornat loco. Fèiem receptes salades, hem substituït la malla com a producte derivat de llet, fèiem salses, fèiem una pasta de malla, diguéssim, és malla ben refinada, i en el seu mateix greix convertim en una pasta que té com una textura entre mantequilla i nata. I a partir d'aquí fèiem molta cuina salada i hem substituït aquesta proteïna de llet, i això em va molt bé per... dietes més equilibrades, sí. I no se mataia. Això és la bo, que a vegades quan posen un ocell de nata, tot això, la salsa se mataia, però la malla no. I fins i tot, ben que dir, fem una salsa de peix, el que sí, la veloté, que antigament era brou de peix lligat, més nata, doncs ara més aquesta pasta de malla. Per això m'agrada tant la malla, no només és per emplear el de dolça.
0: Que bé, i doncs jo a més he fet aquesta numeració perquè és, són productes que formen part del menú degustació de Can Boqueta. És que no hem d'anar molt enfora, Quico, per gaudir de productes de primera, locals.
1: Els tenim aquí. Els nostres veïnats són els mateixos que els produeixen. No mos hem d'oblidar d'això.
0: I aquí també teniu certa responsabilitat, els cuineses que compreu.
1: Nosaltres, hem de fer una compra, com t'he de dir, no vull entrar en sostenible ni quilòmetre zero, sinó una compra responsable. Ben que dir, si produïm i no ho compram, i a més, en els nostres clients, nostres oients, en aquest cas, no els deim que dins el rebost tenim aquests productes tan bons i els hem d'emprar, perquè jo he dit que el més gros que tinc és que quan t'ho per rebost d'una casa això, no trob cap producte mallorquí. Tenim tàperes, tenim domàtiques, tenim de tot, però què ha passat? Què ha passat que aquests darrers anys tot ve envasat i tot ve de molt lluny? No estem xerrant de quilòmetre zero, efectivament, de contaminar, de tot això. Antes no ho fèiem. Antes obris un rebost i trobaves tot d'aquí. Què ha passat? Això afecta la nostra economia, però bueno, no és el debat d'avui.
0: No, avui, bueno, escolta, la xerrada pot entrar de tot, eh? S'excusa, el sopar d'avui està per demà, que és el nom d'aquesta secció, però podem xerrar de tot i molt, com per exemple d'aquestes gambes de solla, que van i venen i que sempre tornen, eh?
1: Sempre tornen, van i venen, sempre tornen i sempre en tenim. A més, no vull comparar cap animal de la terra, però són com aquests insectes que diuen, ai, els hem exterminat, però després tornen a aparèixer. La part bona és que estan boníssimes i poden fer moltíssimes receptes amb això.
0: En Quico Martorell, que és un home d'interior perquè és d'Inca.
1: També.
0: Però cuines a solla, més a prop de la mà, i on hi ha aquesta gamba vermella, aquesta gamba roja, que és un producte molt característic i molt reivindicat. També. De quantes maneres l'hauràs preparat tu, la gamba?
1: Mira, te faria una broma i te diria de 1080, com aquell receptari de cuina tan famós. Sí. Però és que l'he fet fins i tot en postres. Mm. L'han fet un gin fizz, que és aquest còtel en gamba, vale? Sí, és molt sorprenent.
0: Ara,
1: però...
0: diu sí, perquè m'has vist la cara de sorpresa.
1: No, és que de totes les maneres que te puc imaginar, perquè he fet mena degustació complet de gamba i ho tenia de fer, saps? Un pi va venir un programa de televisió espanyola, sí, bastant conegut, i m'ha demanat tres plats de gamba. Sí. I li vaig fer un postre allà, i de, però com pot ser? I que li vaig dir, menja-te la crua, mem. I, clar, quan el menges crua, també com a dolçó. D'això que l'home per ventura fruti di mare. Pues, claro, per què no? El que passa que, evidentment, no posant la textura d'una gamba, elaboram algo, ses closques, en aquest cas, fèiem un caramello, vale, un caramello de gamba, perquè mos entengam, a versió resumida, amb mala mallorquina, un barcoc, un toque de xocolata, fer un post així, bueno, pues sí, són paraules majors, eh? Sí, sí.
0: En Quico Martorell li brillen els ulls quan xerra de menjar.
1: Joder, sí.
0: És vera sí, que claro. Brillen. Tu quan comences en aquest món, com t'hi enganxes?
1: Pues mira, m'haig enganxat per vagaria. Vagaria a continuar estudiant. Vagaria per fer la mili i per amor. Perquè vaig dir, jo era tan triat de petit Érem molt rockeros, eh? Tocàvem un grup, tocàvem bateria, érem molt divertits, molt d'embarram. Imagina't ja com relacionant cuina amb música, saps? Però després, tocant en el grup, jo mai frustrar, perquè jo estudiava cou de ciències i deia, joder, s'ha posat difícil això, m'entens? I després vaig dir, som molt triat, ja tinc de 7, de 8 anys, vaig dir, bueno, estudiaré en cuina, me salvaré de fer família, me salvaré d'anar a fer feina amb un pare en el camp, perquè en aquell temps era feina, saps? I no te deixaven estar un minut... Aturat. I vaig dir, bueno, és excusa d'estudiar, no faré la mili, mon pare no m'enganxava per anar al camp, aprendés a un cavallero i anar a un restaurant, però el que me va enganxar va ser agafar el guinevet i començar a tear. Aquesta sensació de poder transformar aquest producte primari, art, alimentació, ho engloba tot, perquè és ciència, és art, yeah, és salut, és que la gastronomia és tot. Però, clar, xerrant de gastronomia, no de simplement cuinar. Entendre això, aquest plaer m'ha enganxat tant que vaig dir, uau, i, efectivament, a partir d'aquí vaig aprendre a lligar i vaig aprendre moltes altres coses.
0: I, clar, tot això ja en el voltant de la cuina no tenien cap cançó de Barram. Si no te sap greu, posarem aquesta.

0: Quico Martorell, Can Boqueta, va fer de fer el seu cuina millor.
1: Hombre, evidentment, clar que sí. Això és l'energia que m'ho dona per arrencar i per agafar ritme, hombre.
0: Però, a més, aquesta cançó crec que també té una història, eh? La Can Boqueta.
1: I bona, i bona. Aquesta cançó, durant moltíssims anys, era com l'alarma de que xitona la cuina, arrencam el cervell, tothom a córrer i firmes. Fins i tot el personal me de... És que ja la somiam a la cançó. I vaig decidir ja deixar molt d'alarmes i que ja sonar més light.
0: És a dir, sonava aquí ACDC i la gent se posava sí. Ferma...
1: Eh? Correcte, correcte, amb un dispositiu
0: d'Alexa... Comença el servei.
1: Sí, sí, allà a tot volumen, si deia, era una pesadilla per empleat. I això un parell d'anys ho vaig tenir, m'han demanat, per favor, ja el poden canviar. Sí, sí, vinga.
0: En Quico Martorell és un bon cap de cuina?
1: És difícil de dir, mem. He fet feina aquí a Port Grosso durant molt d'anys, tres temporades, Hotel Viva, era segon de cuina, i la veritat que m'agradava molt, perquè sabia estar en el moment adequat en cada punt. Ara em vaig tenir d'aprendre. Ningú n'hagi après i m'encantava. Després, quan vaig obrir el restaurant, va ser de dir, què faig obrint un restaurant? Si jo som un cuiner de temporada, si som un cuiner d'un altre camí, però és que crec que ho hem fet bé, saps? Falten restaurants... que facin producte local, que xerrem de la nostra cultura, que formem a professionals, perquè som com escoles, en el fons. Saps? I vaig trobar aquesta mancança, aquesta oportunitat, que jo no la cercava. Torno a repetir, no la cercava. És una locura obrir un restaurant. És pagar i mal de cas.
0: Quants anys fa ara, Quico?
1: Mira, n'hem fet 15. Vàrem fer 15 de... Perdona, no, 16 ja, jolines, 16. Com passes temps? El dia 11 de novembre de 2010 vam obrir, o sigui, ja tenim 16 anys.
0: Molt bé, sí, sí. I de Can Boqueta avui ens acompanya en Quico Martorell en aquest sopar d'avui i tàper de demà. Vinga, podríem convidar sopanes a ICDC, eh?
1: Joder, per favor. Sí, sí, home, jo aquí me pego un patatús, però sí, ho faria.
0: Com es proposaries per sopar? Vinga, que sigui fàcil de fer casa.
1: Hombre, claro, per això m'ho he cridat. Sí. També jo som... La senzillesa... Sempre dic una cosa. Lo senzill no ho hem de complicar. I lo complicat ho hem de fer senzill, m'entens? Sigui una casa, sigui fent feina, i al final el resultat és el que importa. Mira, jo senzillament, jo som molt pràctic, també la meva dona se dedica a un altre sector i també cuina molt poc, i jo a dia lliure tampoc no m'ho vull passar cuinant a la cuina. I mira, una cosa que jo faria, que vos recoman, que ho hem fet i funciona molt bé. Cuixet de pollastre, es contramulo, això que tingui un poquet de pell, que tingui tal, ho posam a rostir, ho trempam un poquet, no? Es complica molt. Si voleu posar dues curadetes de mostassa ja és un luxe, però hi hauré una copeta de vi blanc per rostit, una per naltros, això que no falti. I més si és el dia lliure. Vale, i això ho posam a rostir. Ho posam a rostir senzill, en el forn, tapat, vale? I que vaig rostint, un rostit humit. Per una altra banda, mentrestant, anant tallant, perquè això, aquest pollastre mos pot tardar, potser una horeta, a uns 160 graus o alguna cosa així. Ho tenim el forn de matxa, ficam aquest pollastre i anem a les verdures. Les que vulguis, que va molt bé, que s'apresta molt bé. El carassó, l'aubergini, el preva vermell, ceba, vale? I vinga, va, tenim aquestes verdures rodanxes, els atrempau, no mireu molt prim, una altra palangana de forn, a dins de forn. Els atrempau com vos agradi a vosaltres. Però menys és més, vale? I ho deixem rostint allà. I mentrestant, què feu? Vinga, va, començar a mirar la sèrie, quina sèrie mireu de Netflix, vos pegau una dutxa, el forn que vaig fent feina. Posau temporitzador perquè no se mos ha de cremar. Molt important. Au, vinga, tothom a la taula, vinga, sopam, tal. Això sí. No hem de pensar de dir, men, què faré demà, que no faré demà. No t'estressis. Posa dues ratxons més d'un menjar així vespre i pel cent demà, pues, que preparant, per exemple, pues, cuscús, que està molt de moda i bo de menjar, ja tenim hidrats, que necessitem hidrats per dinar. Però mira, mos ha sobrat dues o tres cuixes de pollastre, mos ha sobrat verdura, perquè n'hem fet un pot de més, hem afegit dues ratxons més i no hem tingut convidat. Però mira, dinar demà de tàper. I amb aquest tàper, amb aquest cuscús, el veiem ben senzill. Pues, la mateixa quantitat d'aigua que de cuscús, ho pesam, en el cuscús ho guardam dins un bol i tiram un ruixet d'oli, vale? El brou el tiram en calent allà dins, ho deixem tapat, que faci fent la seva feina. 10 minuts després, amb una forqueta, repinyam. Repinyam. Condiments que jo m'agraden ara. L'any que ve vos diré una cosa i fa 5 anys, pues, hauria dit una altra, però ara m'agrada molt. És coriandre, vale? Comí i oli de sèsam. Perquè ja sortim del que estem acostumats. A més, la tradició mallorquina és encantadora, però també hem de fer alguna cosa divertit. ¿Vale? El pollastre compra el local, les verdures que siguin local, però anem a divertir-nos, ja que tenim tot això. A més, ens hem de divertir de menjar. Pues, així quan t'han acabat de sopar, o mentre estem preparant el sopar, agafes dos o tres pollastres, comences a desmenussar, piques, talles la verdureta més petita, quatre remenades de tot això, tapa i dins la gelera. Si està molt calent, deixeu-ho destapat, que no me'n faci molt de baf. Vale? Però així, jo crec que aquesta recepta, senzilla, no mateix tenc enfadat el pollastre, t'has pogut pegar-te la dutxa, has pogut preparar la teva sèrie de Netflix, tal, no se fa quasi res. Són 10 minuts de teva, quatre verdures. Ja està, m'entens? I així tens un bon sopar. Com us pareix?
0: Mos ha encantat. Jo crec que aquí hem pres nota tots. Ara, Quico, t'he de dir que en Aina, Marc i en Juny Cortés tenen unes preguntes breus de resposta breu per fer-te.
2: I de tornant a recordar que avui la paraula és copa, jo te volia demanar si tu tens qualque plat salat que presentis dins una copa. Jo que sé, per exemple, com feia antigament un còctel de gambes.
1: Pues sí, durant molt de temps, molt d'anys a Can Boqueta, hem fet plats dins copa de martini, un tamany un poc especial gros, però de tantes que em vaig espanyar, de tantes que em van arribar a espanyar, tant dins cuina, tantes clients, ho vaig adaptar amb un altre tipus de copa, vale? Que era més baixa, més ampla de base i tal. Però sí, te'n diré, si te'n format, te'n diré el millor de tots. Mm-hmm. Un pa amb oli de forqueta.
3: Wow.
1: Sí, però era un pa amb oli o de cuera, millor dit de cuera. Que pelàvem el pa, el trempàvem amb oli, amb preuabord, pasta d'oliva negra, deixàvem tots aquests ingredients del pa amb oli, ho posàvem allà. Fèiem una confitura de la màtiga d'en Ramallet, li posàvem de base. Fèiem dos trossets de bacallà fumat d'aquest. Mm-hmm. Nosaltres fèiem cremós salat de formatge mones, que és ben senzill. Posàvem en calentim un poquet amb un ratxet de nata, deixàvem que refredi, després tenim una textura cremosa. Fèiem això, dues taparetes, un poquet de fona i marí, i això mos ho menjàvem. Jo t'he dit forqueta per el tema del bacallà, però sí. En cuera, en on te pot menjar en cuera, tot, ja t'he dit, més, menys, el més, saps, en aquest cas. I eren 6 o 7 curades de ple absolut.
2: Ai, te crec.
3: Aquesta secció en aquestes hores és perillosa, jo he de dir. I és per això que diuen que un bon plat de menjar guanya amb una bona copa de vi?
1: Hombre, jo m'ho dius, no hi ha cap dubte d'això que ve la paraula maridatge, casament. El vi és el millor invent que serveix per pair, acompanyar menjar. No hi ha res més millor.
2: I jo te vull demanar si trobes que una copa equivocada pot fer que baixi, que un bon vi baixi el seu nivell.
1: Mira, mem, si xerrant de nivell gustatiu, el vidre. Vale? El vidre, i mentre no siguin coses rares, vale, més o menys ho farem mateix gust. A nivell econòmic, visual, de plaer, evidentment, psicològicament, quan veus aquelles copes tan guapes que hi ha en restaurants, ostres, no te sap greu pagar un poc més, ho disfrutes més, el trobes el doble de bo. Perquè hem d'entendre una cosa, menjant per la vista, un 50% almenys. M'atreves que dir jo...
3: I bé, després d'un servei duríssim de divendres vespre, quan per fi aconsegueixes recollir la cuina de Can Boqueta, el cos que te demana, sortir a fer una copa o anar a dormir?
1: El cos me demana mil coses, mil coses, de tot me demana, però he de ser responsable, dissabte tenim feina. Realment, el que tu dius així de la copa, normalment els serveis que han estat més acolorats, més intensos, pues, fèiem un poquet de briefing, cançó dels cambrers, evidentment quan fa calor toca cervesa. Ara, quan comença a arribar la fresca, que ja mos arriba, estem bo, tu no te'n pots imaginar la quantitat de vins que arribem a provar quan ha acabat el servei. Però no sortim, realment no sortim aquí, no fèiem pinya de sortir això.
2: I ja per acabar, en un món de la gastronomia saben que tothom lluita per estrelles i sols, però per tu, quina és la verdadera copa de campió que t'agradaria aixecar en el teu restaurant?
1: Encara no l'han inventada, però jo molt de pit la reclam. Molt de pit la reclam. És aquesta copa, és aquest premi, aquest reconeixement que te donen els clients. Que te diuen quan estan allà, quan se n'han anat, que te diuen la veritat. Ben que dir, i si hi ha algo que no és... agradable. No esperis arribar a casa teva i ho escriguis a TripAdvisor perquè fas el ridícul. Digue-ho en el restaurant i te poden respondre i podràs entendre perquè no t'ha acabat d'agradar allò. Nosaltres no som una pel·lícula de Hollywood que s'han gastat milions i milions perquè disfrutis. Què és disfrutar? És de moltes maneres, visual, escoltar, etcètera, etcètera. Si tu no t'impliques en el restaurant, no te deixes endur, faràs que aquella experiència sigui dolenta. Som humans, fem arròs. Saps? Com a tema arròs. No és un partit de futbol que anem a veure. Donem menjar. Què esperes tu de Can Boqueta? Deixa que t'ho conti. Què esperes d'un bon restaurant? Per això jo, el reconeixement més guapo de tot és que d'aquí 10 anys puguem tenir una altra entrevista, vos pugui dir el mateix, que el client torni a casa nostra. Això és la copa més guapa que poden tenir.
0: I de Quico Martorell, aquí la copa de client, te la dona amb nosaltres, imaginària, i la copa d'entre avui i demà també. Gràcies per haver-nos acompanyat.
1: No, moltes gràcies a vosaltres, i ja vos dic, lo d'estar per i de menjar, que no siga tudar, aprofitam, però tampoc que no siga de dir, ai, de set sobre fem menjar, no. Fem ratxa doble, i si tenim convidats, que s'opinen nosaltres, i si no, demà ja ho disfrutarem.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: I amb en Juny Cortés, i en Naina Marc, i amb en Toni Cardell, que és el control tècnic en aquesta primera hora, després vendrà en Miqui Fiol, i tota la gentada que formam IB3 Ràdio, que no estan aquí a l'estudiu tots, però com si fossin. Hem de passar pel prisma la paraula copa, i tu m'has posat una musiqueta avui molt animada.
2: Sí, efectivament. És que avui ho feim amb aquesta cançó tan animada, perquè hem d'acabar amb molta força aquest dilluns, que és el primer de la setmana, necessitam energia i força. Si hi ha qualque mallorquinista escoltant, quan han dit la paraula copa, segur que li ha vengut en un cap aquella copa de celebració que degué fer ahir tota l'afició després de que un Mallorca fes 2-0 contra un Sabadell.
3: Tota l'avantatge serà per Urri. Urri enrere, l'altre. Adri, no veia la partida, marcarà el Mallorca en segon, Adri Fuente. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
2: I és que de copa et solen diferenciar dos tipus. Un tassó per veure que té peu i salsa de vidre, o bé un trofeu en forma de copa, que per norma general sol ser de qualque metall noble. Copa també és el propi líquid que trobam dins la copa de vidre. I quan hem begut una copa de vi, indicam la quantitat de vi que han consumit, però ningú se pensa que han begut un vidre amb el que venia la beguda. I també trobam la paraula en els jocs de cartes i a la roba interior de les dones, ja que una copa és una de les parts d'uns sostenidors. Però a que ningú s'imagina què és això?
4: Pues mira, ràpidament, Copa Colleca és un organisme agrari que hi formen part més de 60 organitzacions de diferents països de l'Unió Europea. Està format per diferents comissions. I després hi ha una comissió específica que és el tema d'igualtat entre homes i dones que afecta o que mos ocupa el que és el sector agrari.
2: Ella és Jerònima Bonafé i presidenta, és la presidenta de les cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears i membre del grup de treball de dones de Copa Colleca, i té una funció molt important per al sector agrari.
4: I la nostra feina, pues, és incidir, controlar les decisions que s'aprenen, influir. Clar, se governa entre cometes des d'un despatxos, però clar, cada país té la seva realitat, les seves necessitats, i d'aquesta manera, siguent allà a peu de la comissió, a peu del Parlament, és allà on, de qualque manera, pots influir en fer ser millors polítiques pel teu país.
2: En conclusió, tot el que implica aquest substantiu, la paraula copa, és esport i celebració, si ho fem amb moderació.
1: Molt bé, i d'ara has pronunciat una paraula màgica que mos lligarà amb la nostra següent convidada. Has dit esport.
0: De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
5: Avui aquest programa serà un programa espectacular. Avui anirem a pescar en Anna Malent, que és una artista, l'única dona que fa pescar submarina que jo conec, i en Sebastià, que és el seu home, som matrimoni, i ens ensenyaran com ho fan, com van a pescar cada dia ells tots dos, tots sols, que se combinen sa barca. No pesquen junts, perquè cadascú pesca per la seva banda, després se prenen els peixos i se discuteixen uns als altres, i així és la millor manera quan si pesquen un pot separat un de l'altre. Malent, com és això de que començaràs a pescar?
6: Ja vaig conèixer en Tià, vaig anar a la pesca submarina, vaig fer de barquera, m'agradava nadar... Bé, i un dia vaig dir... Bé, i en Sebastià va dir, vinga, un dia hauria de collir qualque cosa, una escopeta, dic, que va, jo no puc. I ja vaig provar i ja va ser...
5: I te va agradar.
6: I ja m'ha començat.
5: Això enganxa.
6: Total.
5: I estàvem enganxats sabent el que és.
6: Totalment, totalment. És que és una altra cosa.

0: Idò, la orillita del mar ara no hi és, no m'alé en sort, però crec que avui ha tingut els peus en remull. Malén, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Ho estic molt bé, molt bé. Com tu has dit, he estat en remull avui també.
0: En remull, ja sabem. Mira, i ara t'estàvem escoltant en un capítol, La gent de la mà, amb un altre campió de pesca submarina, que és en Pedro Carbonell, un programa que té més de 10 anys, i en Pedro deia... Mira, és l'única dona que conec que fa pesca submarina. I mira't avui, no? També tenim la primera campiona del món de pesca submarina, un títol que vares aconseguir l'any 2021 a Sardenya. Això és una progressió meteòrica, Malén.
1: Sí, la veritat és que quan vaig començar, que vaig començar molt tard, si qualcú m'hagués dit que podria arribar a aconseguir un campionat del món, jo hauria dit estar malament d'escap, no? Però la veritat és que posant passió, molta feina i moltes ganes, i sobretot tenir un bon mestre, com he tingut amb en Sebastià, pues, és el meu home, que ell és el que m'ha ajudat a que tot m'anés molt bé, pues, s'ha pogut aconseguir pues, una cosa que jo pensava que mai seria possible. No? Per tant, sempre dic que mai diguis mai, perquè se pot aconseguir fent molta de feina i... Bueno, i constància, i bé, tot el que implica pues, guanyar quan fas un esport. No només me passa jo, totes les esportistes ens passa el mateix.
0: Sí, sí. I aquell dia, aquell 2021 a Sardenya, quan vares guanyar el campionat del món, aixecares una copa, te donaren una medalla...
1: Pues la veritat és que vaig tenir les dues coses. jo no som molt amant de les copes, no m'agrada molt. Jo tinc molt de trofeus aconseguits, però no és una cosa que m'agradi el fet que sigui una copa, perquè en el llarg del temps se posa molt lleig. I jo dic, ai, això ja no m'agrada. Encara que sigui una cosa... Figura que quan vaig guanyar la copa del 2021, jo la volia deixar a Sardenya, perquè era no una copa, era un copon. I jo dic, però què faré jo amb això? A mi no me'n quedava amb el seu cotxe i amb la barca, i la vaig poder dir, però m'han dit, Malen, que és el campionat del món, que has guanyat un campionat del món. Sí, sí, però és que jo ja tens la medalla, ja m'abasta. No, Malen, has de guardar la copa del món. I la veritat és que la tinc dins una vitrina. I bé, sí, menys mal que en el 2023, quan vaig guanyar el segon, el segon campionat del món, pues, no me van donar una copa, la qual vaig estar superagraïda, però me van donar un trofeu, que era una escultura molt, molt xula, i una medalla també. La medalla sempre te la donen, perquè com que la dones a fer mà, sempre hi ha medalla.
0: Sí, clar, fa il·lusió això, la copa, i és molt simbòlic, i té una certa rodessa, però clar, quan en tens una i una altra, i una altra, i una altra, dius, mare meva, vol la post, no? De fer una habitació només per tenir copes.
1: Sí, la veritat és que nosaltres teníem la sort de que quan en Sebastià, perquè la veritat és que en Sebastià ha estat un molt bon pescador de les Balears, i ha guanyat pues, cosetes i això, i tot, i abans sempre te donaven copes, i no nosaltres la duien a casa mare, I quan, bueno, quan sa mare va morir fa un parell d'any, pues van tenir un amic que me diu, ai, me gustaría quedarme, dic, sí, pues no hay ningún problema, perquè no sé on posen tot això. I molt van quedar les plaques de lo més significatiu, vale, saps? Sí. Però també és vera que tenim coses com quadros, o un timó, o escultures, que això sí que ens ho quedan sempre i que no forma part de la nostra història un poc esportiva, no? Però una copa ja tenim les plaquetes que els han guardat, és que són molt lletges.
0: Que després xerrarem amb uns que fan copes. Ho hem de dir fluixet, això.
1: Ja ho sé, però podrien ser un poc... No ha avançat, en 40 anys no han avançat, perquè mon pare també... També em guanyava jugant a la petanca, jo per això, que no m'agraden gens.
0: Idò, aquí tenim aquestes copes, que són un símbol important, però a vegades difícils de col·locar. I escolta, sentíem en Pedro Carbonell que deia que eres l'única dona que coneixia en aquell moment, fa 15 anys, que feia pesca submarina, que és un esport amb poca presència femenina en general.
1: Ara, d'ençà que van començar el primer campionat d'Espanya, que se va començar aquí en el 2016, quan els homes ja duien quasi 40 i pico o 50 campionats fets, doncs pues clar, varen començar una miqueta i ara potser hi ha unes 30 pescadores a tot Espanya. No estan en actiu totes perquè, clar, nosaltres tenim el problema, les dones, dic en general, perquè li passa a tots els esports, que si embarassos, que si nins, que si això. En els homes no els hi passa tant, la veritat. Aleshores, sempre hi ha aquest moment que has de fer un kick-cut a la teva vida perquè si deixes tenir un lot o pues, has de fer un atur, no? Jo, com que no n'he volgut tenir, doncs pues, me vaig posar a pescar i fins ara. I encara segueix, saps? I, bueno, i és vera que quan en Pedro va fer el programa, que ja això fa 12 anys i pico, quasi 13, en el 2014, la veritat és que no coneixíem a ningú. Però després va haver gent interessada en que això anés en banc, que jo, com que jo pescava, pues va sortir un altre lot aquí de, també de Mallorca, i ara a Mallorca són de 5 o 6, així mateix, que t'ho vull dir.
0: Sí.
1: No són moltes, però bueno, ara aquest dia es coneixeré una lota que se vol iniciar, me fa molta il·lusió conèixer-la, més molt joveneta, i la veritat és que me fa ganes perquè dic, bueno, veig que vas sortint a poquet, saps? Una aquí, una allà, a Galícia també són un parell, vull dir que ja arreu de tota la península, pues, la veritat és que hi ha més gent que quasi que aquí a Mallorca, no? Però bé, bueno, a les Balears, millor
0: sí,
1: dit, saps?
0: Sí. I de poc a poc, també presència de dones en aquest esport. No sé si és possible, Malen, que mos expliquis com te sents de Vallsaigua.
1: Ui, jo és que jo si pogués viure de Vallsaigua hi viuria. Perquè vius de Vallsaigua, o sigui, estar de Vallsaigua, el que vaig dir ja fa molts anys, és que s'estrès, fora, zero. No sent renous, només sense renou de la mà, renou dels peixos, i de vegades ara en l'estiu, sí, quan no trobem un puesto calmat, sí, sent renou de moltes embarcacions. Però nosaltres tenim la sort de que potser des d'octubre fins a abril no sent res. I així mateix són bastant de mesos. En l'estiu és una barbaritat el que se sent. Jo crec que inclús els peixos baixen per avall, se'n van, perquè hi ha tant d'estrès de motos aquàtiques. És que això és una cosa que ha anat avançant en el temps, saps? I jo crec que això inclús, en sèrio, i no tinc cap estudi fet ni res, però jo crec que tant de renou, perquè a vegades que jo inclús m'assusto quan estic avall sabent el que me ve. I jo a vegades he vist moviment, perquè a vegades me dedic simplement a observar, perquè tampoc no hi ha peix, però el poc peix petit que hi ha, que ja no el cull, perquè hi ha unes mides mínimes que tenim nosaltres i s'han de respectar, la veritat és que veus que el peix pega una arrencada perquè en aquest moment han entrat una embarcació que ve tota, i el renou és tan intens que és increïble. I que ho contrastam en la tranquil·litat de la primavera, hivern i la tardor, saps? És que fem pesca submarina, els que fem activitats aquàtiques, quan arribes a tardor fem una alè, quan ja ha passat aquesta maleïda que tenim de tot el turisme i de totes les embarcacions i de tot el que tenim. Jo no estic criticant, és el que hi ha.
0: No, t'entenc, però també està bé contar-ho, perquè no solem tenir moltes orelles de Vallsaigua i a vegades se xerra de l'estrès dels animals i està bé que s'ho pugui contar.
1: Jo penso que els pescadors submarins som les orelles, com tu acabes de dir, i també els ulls de lo que la gent no pot veure. Ho he dit moltíssimes de vegades, saps? I bé, intentant transmetre un poc a la gent el que hi ha.
0: Sí, perquè també deveu trobar plàstics, m'imagino, també deveu trobar...
1: Mira, avui mateix he cuit més plàstic, el qual en l'estiu sempre me passa, que peix. Ja. Però és que, a més, està contenta perquè avui justament mos han aturat, quan hem arribat en els barcarers, inspecció de pesca, i mos han demanat els nostres papers i això, nosaltres els hem donat, tal, i han dit, si voleu veure la pescada que duim, no hi ha cap problema, sí, per favor, anem. Costeades, això a fer, totes les mides, molt bé. I jo li he dit, mira, a mi el que duc a darrere. Diu, sí, jo veig que també has agafat plàstic. I sí. Dic, i també seria una cosa que vosaltres podríeu fer, perquè teniu més autoritat que nosaltres no mos escolten, que és que a cada port estaria bé que hi hagués un contenidor al manco de plàstic o de rebuig per poder tirar tot el que duim les embarcacions, perquè encara que hi hagi moltíssimes embarcacions que no cullen, sí que jo conec gent que en cull i després m'ho han de dur tot això que nostre. I fa beneit que a un port no hi hagi un contenidor. Per exemple, te'n vas en el port de Solla, hi ha de rebuig, hi ha de cartó, hi ha de plàstic, vull dir, estaria bé que hi ha ports que no en tenen, que sí que en tinguessin. I avui mateix he xerrat amb ells, els he dit, sí, tens raó, però és que després seguint emplea aquests contenidors, sí, però perquè n'hi hagi un parell que no facin les coses bé, que volen fer les ben fetes, mos cansant perquè sempre m'ho han de dur les coses a casa nostra.
0: Sí.
1: I també jo crec que avui en dia, amb tota la facilitat que tenim, i ja que hi ha un port a porta, a la majoria d'ells, pues podria haver també un puesto que van a cercar en esports, pues això, el plàstic que agafam moltíssima de gent, més de la que pensam.
0: Sí, es veu que cada vegada més hi ha molta consciència, molt de plàstic, però també molta consciència. I t'he demanat una resposta breu, que se m'anava estens, Malen, però formes part dels programes Valors de l'Esport del Consell de Mallorca.
1: Sí.
0: Quins valors transmet un esport com és que tu practiques de pesca submarina? Què comptes en els lots, en els estudiants?
1: Mira, jo sempre se m'ha desenvolupat inclús més el tema de la responsabilitat i el sacrifici, evidentment, però sobretot, sempre dic, a l'amistat també moltíssim, però sobretot el respecte. El respecte en els contraris, el respecte en els teus companys, però sobretot el respecte en el medi on estàs. I no només i entenc per això, per respectar el que tenim, el que ens envolta, que és preciós, que estem a un paradís. Sí. Saca't avui. Mm. I això és el que intenten transmetre a nens, que des de petitons, si van a nedar, si van al camp, si van a la muntanya i veuen un plàstic, pues que se l'enduguin. Encara que te faci ràbia que tu no l'has tirat per estar allà. És que si fem un poc de tot això, algo arribarem a aconseguir. Perquè és una pena. És una pena Mallorca, Balears, com està. Jo no sé la resta... Jo he estat a altres llocs del món, però no vull dir on, perquè no me dirien que som una racista, o potser que me fiquen coses que no m'he de ficar, però que estan molt malament. I nosaltres, desgraciadament, estem dins una mà tancada, que els plàstics van per amunt i per avall, i te trobes moltíssimes d'acord, perquè... Dóna voltes.
0: I efectivament. I de gent com la Malen Sart, aquí avui han cridat perquè és una campiona, perquè ha aixecat moltes copes, perquè en té moltes que no sap on col·locar i perquè saben que en seguirà aixecant moltes més i perquè aquest esport de pesca submarina també és ulls i també és orelles de vall la mà que les necessitem. Malen, moltíssimes gràcies i molta sort. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra... disposició que se doni a conèixer una miqueta pues, el nostre esport i que hagut contat amb jo per avui vespre.
0: Una abraçada. Fins una altra.
1: Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
1: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
1: I d'ahí, prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
6: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
3: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ai, Sa Lluna, Pep Marcús, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon vespre, encantadíssim d'estar aquí a Ca Nostra. Això és Ca Nostra, ja.
0: És que això és que teva. Efectivament, i nosaltres més contents de tenir-te aquí en carn i ossos. Escolta, quina hora sortirà sol demà, que tenim aquí un sinvivir. A quina hora sortirà sol demà?
1: Bé, hem de veure on estan, perquè Mahó, per exemple, a Menorca sortirà a les 7:24 des de matí, si som a Ciutat, a Palma, a les 7:30, just a les 7:30, i a Eivissa, una mica més tard, a les 7:38.
0: Molt bé, això, precisió. Clavat. I a quina hora se posarà dimarts el sol?
1: La posta de sol també canvia depenent d'on estem. A Ciutadella a les 19:55, quan faltin 5 minuts per les 8. A Sineu, centre de Mallorca, a les 19:58. I a Sant Francesc Xavier, a Formentera, a les 8:01.
0: Molt bé, centre de Mallorca, amb permís de Lloret. I la fase lunar, on la tenim?
1: Tenim un quart creixent preciós que està il·luminat un 21,9%. I avui la posta és de matí a les 21... posa a les 21:50 i demà sortirà a les 13:12. Minuts.
0: Sí, tan prest. 3 i 12 minuts. I tic-tac, que falta dies, per sa quinoxe.
1: Sí. Ja, queda poquíssim perquè s'acabi aquest estiu llarguíssim. 8 dies per sa quinoxe de dia 23 de setembre. Hipnotitzada en el vespre que tu m'adones.
0: Sí, surt el sol. Vinga, Pep Marcús, mos has trasllat una pregunta pels oients. Juny Cortés, tota teva. Quin és el titular i quines són les opcions?
2: Bé, llançam aquesta pregunta pels oients, cortesia d'en Pep Marcús. El 18 de juny de l'any 1178, un grup de monjos de l'abadia de Canterbury, a Anglaterra, va ser testimoni d'un esdeveniment astronòmic sense precedents. Tan espectacular va ser que creien que havia arribat la fi del món. Què varen veure aquests monjos? Les tres opcions que tenim són A, la caiguda d'un meteorit al costat de l'abadia, B, l'aparició d'un cometa de 7 cues, o C, la creació d'un cràter a la Lluna.
0: Buà.
2: Ja sabeu, oients, que podeu enviar-nos un WhatsApp o una nota de veu al mòbil del programa 646-93-4101 i també ens podeu cridar al 971-13-91-00 i demanar que vos passin amb entre avui i demà. La resposta al final de la secció. 5,

0: Vinga, Pep Marcús, nos subimos a tu coet. De fet, només mos fugiríem en el teu coet, no mos atreviríem a pujar cap altre.
1: Si jo me n'escuen, no sé on acabaríem.
0: No, igualment. Nosaltres confiem en tu. A veure, protagonista de la setmana mos proposa l'empresa aeroespacial PLD Space.
1: És correcte, és una empresa espanyola. Aquí no només tenim jugadors de futbol, platja i turisme, també tenim altres coses, entre ells una empresa aeroespacial en seu a Espanya, en seu a Elx, de fet, que se diu PLD Space. Que no sé si s'ha de dir PLD Space o PLD Space, però sí, PLD Space, que té una història curiosa darrere, i és passat dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, l'empresa va presentar un projecte per un coet, el coet Miura 9, que els seus coets s'anomenen Miura. És un nom que jo no m'acaba de fer, perquè té unes connotacions tauromàquines que jo no me fa, però, i antigament el primer coet que se va fer d'aquesta empresa es nom era Arion, que era molt més, era un cavall mitològic de la mitologia Astur, i era més guai, però varen posar Miura i doncs ja està, posam el Miura. El Miura que s'ha presentat és el Miura 9, que serà un coet reutilitzable de 42 metres d'altura i 3 metres de diàmetre, en dues etapes. És una espècie d'esquivall d'Elon Musk típic, el Falcon 9 i el mateix. El mateix, però més petitet. La primera és recuperable i la capacitat de càrrega són 1.500 quilos a 800 quilòmetres d'altura, a segons quines òrbites. Això vol dir que triplica la capacitat de càrrega d'algun tipus d'òrbites i que amplia la capacitat de transport de petits satèl·lits amb el Miura que tenen ara ja, que és el Miura 5, que s'ha de llançar en principi principis de l'any que ve des de Kourou, des de la Guaiana francesa. Tot això és tecnologia espanyola, 100%. Aquesta empresa té la seu a Elx, tenen les proves, les fan a Teruel, a Terol, en l'aeroport, i el llançament ja n'han fet des de Huelva, des de El Arenosillo. És a dir, que tenim una empresa 100% espanyola que està a davant, es capdavantera la tecnologia espacial europea, i això s'ha de celebrar. I dia 11 de desembre va presentar aquest nou coet, és Miura 9, que promet ser una dels coets reutilitzables més útils per la Unió Europea.
0: Molt bé, i de coets made in Spain, i per això és el protagonista de la setmana.

0: bona selecció musical, eh?
1: M'agrada, m'agrada. Sempre és bona. És que ara s'ha dit sempre les claveus, és que no són.
0: Mercuri i Mar, vinga, càpsula de la setmana. Per quina començar? M'arriba la sonda Bepi Colombo, m'encanta, a Mercuri.
1: Mercuri, exacte. És una sonda que no és nova. Va ser llançada l'any 2018. És una sonda europea de l'Agència Espacial Europea i de la JAXA, la japonesa, i que ha d'estudiar el planeta Mercuri, que és molt difícil d'arribar-hi, més que res pel pou gravitacional del Sol. I perquè arribi a Mercuri ha fet tantes voltes que du 8 anys fent voltes pel sistema solar, com si tinguéssim una gran jugada de billar còsmic que llança't la bolla perquè pegui una altra bolla, perquè toqui una altra i perquè en el final vagi en el racó que tu vols. Així fan, això en la física se fa i les matemàtiques ja saben que és el llenguatge de l'espai, se va fer perquè faci fins a 8 flybys aquesta sonda. Un flyby és un atracament a un planeta que te dona un canvi de direcció o te dona més força. Això s'empleia per estudiar combustible a les naus especials. N'ha fet 8 i ja ha arribat a Mercuri. Ja havia arribat abans, però havia passat, havia fet un flyby i havia tornat. Ara, lo interessant és que el passat 3 de setembre ha arribat un punt d'inflexió clau, que és que arriba a la zona de Mercuri i ha deixat anar un tros de la nau en si, que aquest tros se podria qualificar des GPS d'aquesta nau de la Bepi Colombo. El que tenia és un aparell gran que ha estat utilitzat

0: és un forat negre, Pep Marcús, m'has de perdonar. Però podríem fer això, un parell de gent.
1: Senzillament, dia 19, Nit Internacional d'Observació Luna. Hi ha observacions a totes les Illes Balears, a Eivissa dia 18, a Menorca, a Ciutadella dia 19, també a Mallorca, tant a Inca com a Sant Joan, en el Pla de Mallorca, i a Formentera sota el Gec, és a dir, cercau a xarxes socials les vostres associacions astronòmiques preferides de les Balears, que ja trobareu tota una sèrie d'activitats per la Nit Internacional d'Observació Luna que arriba aquest 19 de setembre.
0: Molt bé, i també a Santa Eulàlia, dia 18 de setembre, que tenim aquesta observació a la fresca. I jo crec que hauríem d'anar a donar la resposta d'això que mos has proposat avui. Juny, recorda quin era el titular?
2: Sí, el titular era que els monjos varen observar... Bé, perdoneu, el 18...
0: No, el titular,
2: Estic passant sola davant del bou.
0: Sí.
2: El 18 de juny de l'any 1178, un grup de monjos de l'abadia de Canterbury, a Anglaterra, va ser testimoni d'un esdeveniment astronòmic sense precedents que va ser tan espectacular que creien que havia arribat la fi del món. I el que varen veure aquests monjos va ser la creació d'un nou cràter a la Lluna. El cronista de l'abadia de Canterbury va deixar escrit que varen veure com una banya sortia de la part superior del nostre satèl·lit. I poc després, la Lluna es va tornar borrosa, com si els mars s'haguessin desdibuixats. La teoria més acceptada és que varen contemplar l'impacte d'un meteorit a la cara oculta de la Lluna, formant el cràter que avui coneixem com Giordano Bruno.
0: No m'hagués imaginat mai que era aquesta la resposta, Pep Marcús.
1: Aquests monjos tampoc s'ho esperaven.
0: Ja. O sigui, varen observar la creació d'un nou cràter a la Lluna.
1: És la teoria més acceptada. El que passa és que en aquella època no va haver una pluja d'estels meravellosa que acompanyés aquest impacte, per qual cosa s'està mentredit. Però el més acceptat és que va ser la creació d'un cràter en directe live l'any 1100... No me'n recordo quin any era.
0: Sí, 1178.
1: 1178.
0: Segle XII, quasi res. Aquells monjos haurien dit... Tots a resar.
1: És el que varen fer. Varen participar tant dins s'havia de resar que no s'acabés el món i no s'ha acabat, va funcionar res.
0: Ben normal, i per això nosaltres seguim aquí avui amb en Pep Marcús, amb en Toni Cardell, en Naina Marc, amb en Juny Cortés. Encara mos queda una horeta de programa. Pep Marcús, en tot el nostre agraïment.
1: Moltes gràcies, no oblideu mirar el cel, que està ple de meravelles. Avui, la lluna de vora Venus, mireu-la, per favor, ara mateix.

0: Entre avui i demà amb Barçal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. I Betres Ràdio.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula copa. Per il·lustrar sonorament aquest mot, fem servir la seva accepció simbòlica dins de la baralla de cartes. Sentim una gravació que vam realitzar al Sant Antoni d'enguany, el dematí, abans de les beneïdes, al poble de Muro. Concretament, es tracta d'un grup de persones jugant a truc al bar Arcos, de Muro.
2: Algunos más estirados. Coño. Un puto. Un puto. Un puto.

0: L'arbre que vol ser humà, canta la iaia. Jo no sé si en Salva Canyís s'ha imaginat qualque dia d'arbres. Si mai has volgut ser arbre, Salva, com estàs? Benvingut.
1: Bon vespre.
0: Has volgut ser arbre, tu, mai? T'ho has plantejat?
1: Doncs mira, en aquesta pregunta no me l'havia plantejada mai i caldria, perquè són molt necessaris.
0: Ja, és que mira, ara que sentíem aquesta cançó he pensat, jo crec que en Salva Canyís algun moment haurà pensat jo podria ser aquesta figuera o aquesta usina. Bé, ara parlarem amb en Salva, que és impulsor de Versatile, projecte de paisatgisme. Copa és la paraula que em tria per el dia d'avui. Capçalada, li podríem dir, cimall, capaç, capçada... Són paraules que mos remeten a l'arbre i a la part que hi ha just damunt el tronc. Tu que te venes cap, Salva, si t'he dit copa o si t'he dit capçada?
1: D'entrada, i amb la que està caient, ombra.
0: Sí, que important.
1: Molt necessària.
0: Molt necessària.
1: I a partir d'aquí, infinitat. Processos químics, energia, fotosíntesi, època de l'any... Poden passar moltes coses.
0: Mirant la copa d'un arbre, podem saber també com se troba aquest arbre?
1: Efectivament. És a dir, a través de les fulles i de la forma ens dona moltíssima informació. El moment cronològic en què es troba, de la seva vida, el moment vital, que no té per què anar paral·lel amb el seu moment cronològic, l'època de l'any, si està estressat, si té set, si té malalties, si és vell, si està en regressió, si l'han ferit...
0: És un ésser viu que, a més, també diríem que gombola altres éssers vius. Què hi trobam dins la copa d'un arbre?
1: Bé, jo diria que hi ha comunitats, és a dir, no diré ecosistemes, però comunitats on que viuen dins i amb l'arbre, no? És a dir, tots, des de líquens, a falgueres, a insectes, a ocells que hi fan els nius o que viuen dins les seves cavitats, a petits mamífers, infinitat de vida dins d'un arbre i davall d'un arbre.
0: Tu que t'hi has trobat fent feina versàtil, que t'hi has trobat dins la copa d'un arbre?
1: Doncs m'he trobat jo mateix, perquè l'alzina s'estruges i pots entrar perfectament de dins. Sí. O sigui que no és que hàgim trobat res exactament. A vegades un eriçó, a vegades restes d'excrements de rates pinyades.
0: Tot això que mos dona pistes del que hi ha dins la copa d'un arbre. I hi ha arbres que pateixen de timidesa. M'encanta, jo que t'emanava això, si mirant la copa d'un arbre podem entendre un arbre i podem saber com està, resulta que mirant les copes de l'arbre també veiem que hi ha arbres que pateixen de timidesa. Això mos ho diuen les copes. Com són aquests arbres? Què passa?
1: Això és un fenomen que se li ha tipificat d'aquesta manera perquè sigui entenedor, que sol donar amb arbres que formen un conjunt de la mateixa espècie. Uh-huh. És a dir, si estéssim en un bosc mixt de pi i alzina, ens costaria més veure-ho. Però si estem davall d'un pinar, sobretot un pinar ja d'una certa envergadura, que estigui net de branques baixes i les copes altes, o un alzinar, si ens estiréssim al terra, veuríem que entre copa i copa hi ha un perímetre blanc de cel que marca perfectament el límit entre que teva i que meva.
0: Per tant, diuen jo fins aquí, tu fins aquí, perquè si no, mos podem ofegar.
1: Bueno, seria un caos, no? És a dir, l'arbre competeix amb el veïnat, però amb altura i amb llum. No hi guanya posant les branques dins casa de l'altre a l'ombra, perquè allà no tindrà llum, i si no té llum no gastarà energia per anar cap allà. Per tant, es mantenen dins el seu espai vital i competeixen en altura. I el que guanya, fot els altres. Això també és vera.
0: Clar, aquí hi ha també aquesta, no? Posa en colze, d'alguna manera.
1: És competència, és supervivència pura. Uh-huh. L'arbre és un buscavides i no té sentiments, eh? O sigui...
0: Te demanava si t'ha dit copa que te ve en el cap, me deies ombra. Quants graus pot baixar la temperatura del carrer si som davall d'un arbre?
1: Bé, hi ha forquilles, perquè també depèn de si és un grup d'arbres, és una capçada molt gran, és a dir, davall del ficus de la misericòrdia s'està més fresc que davall d'un ficus que faci només 5 metres i és la mateixa espècie, no? Però hi pot haver una forquilla entre 2 i 6 graus amb la temperatura de l'aire. Però amb la temperatura del terra, si és asfalt, hi pot haver una oscil·lació de 20 o 25 graus, que estigui sombrejat per un arbre o que estigui al sol. Clar, la reverberació és molt, és immensa d'un paviment asfàltic o de formigó, i quan està sombrejat. Però més que aquesta diferència de temperatura, també és la qualitat de temperatura, perquè transpiren, hi ha un índex d'humitat més alt, sobretot si és un conjunt, no? I els carrers que estan arbrats són més frescos que els que no ho estan, això. Ja no només, és per la sensació tèrmica.
0: Ja. Mos falten arbres, Salva? Mos falten arbres, diries, a les ciutats?
1: Bona pregunta, bona pregunta. Jo crec que els arbres, hi ha d'haver els que es puguin cuidar. Per jo, sembrar per sembrar. No estem parlant de reforestacions, de zones cremades, o actuacions forestals, o renaturalitzacions. Estem parlant de l'entorn urbà. Hi ha d'haver els arbres que puguem cuidar de forma digna. Els arbres sans són arbres segurs.
0: I bona resposta, també.

0: Aquí tenim aquesta versió de Nas Tallat, de Lopí de Formentor. Quins diries, Salva, que són els arbres més característics de les Illes Balears? Pins, alzines, sabines...
1: Bé, aquests dos són els que, per quantitat, són els més nombrosos, no? Sobretot el pi. I gràcies a Déu que tenim el pi, perquè del 1950 i pico cap aquí, de com estaven les muntanyes a com estan ara, tenim moltíssima més massa forestal gràcies al pi. L'alzina també és present, sabines, tenim poll blanc, tenim freix de fulla estreta, però això hi ha amb els petits torrents, els bosc lineals de ribera, però el gran protagonista és el pi i l'alzina en menor quantitat.
0: Tu vares participar en el catàleg dels arbres singulars de les Illes Balears. Abans parlaves dels ficus de la Misericòrdia de Palma. Acaba de tenir un arbre per rebre aquesta catalogació.
1: Bé, el bo que té aquesta denominació en el cas de Balears és que parla de singularitat. No parla d'arbres vells, no parla d'arbres monumentals, parla de singulars. O sigui, un arbre singular no té per què ser vell, no té per què ser gran. Ha de tenir quelcom que el faci especial. Sí que és vera que, per segons quines espècies, hi ha unes mides mínimes, perquè no podem posar en un catàleg tot arbre que hi hagi. Els pins, a partir de 3 metres de perímetre de tronc, ja s'han de poder considerar. Però, clar, si sempre anem esperant els grans, arribarà i no en venen per darrere. Per tant, aquesta llei, per mi, hauria d'haver els arbres d'interès local, on els nous candidats d'aquí 50, 60, 100 anys ocupin el relleu dels que se n'aniran.
0: De fet, un catàleg viu, idò.
1: És un catàleg viu.
0: Hauria de ser.
1: Perquè hi ha baixes, hi ha incorporacions, hi ha baixes sonades i molt, molt, molt importants, i n'hi ha moltes noves.
0: I de tots els arbres singulars que has vist, que has mirat, que has revisat, que has tocat, que has estudiat, que has mirat aquelles copes, en quins te quedaries?
1: Antropològicament, amb la figuera d'Antoni Mestre, la Blanca Mestre, però de llarg. Però com a monument viu, el pi gros de Santa Maria. Allò era espectacular.
0: Era, perquè ja no hi és?
1: Sí, ja fa anys. Va morir.
0: Ja va morir.
1: Els pins, quan comencen a decaure, és imparable. En qüestió de... no diré ni de dècades, se te'n va. I, clar, quan estem arribant a 250 anys, 230, 260, ja gairebé és el límit. Però era el pi, Pinus alepensis, pi blanc, més espectacular de la península Ibèrica. Però de llarg, això ja ho deia en Pere Llofriu, i es pot corroborar. No hi ha hagut altre pi com aquest.
0: I parlaves de la figuera estalonada, la d'Antoni Mestre, de Sant Francesc Xavier. Magnífica, no sé el diàmetre que fa, però...
1: Feia molt. Fa poc, ja fa uns anys van fer una reducció de capçada, perquè, clar, és un arbre vell, les figueres no viuen, no són centenàries. És un arbre de creixement ràpid, fusta tova, amb intervencions de poda, amb ferides, per tant, no és un arbre longeu. I que tingui més de 80 anys ja són molts anys. Llavors, clar, l'arbre de poder és un arbre agrícola, sotmès a podes. Per tant, si és un arbre agrícola, ha de continuar tenint actuacions agrícoles, s'ha d'agafar el seu fruit, etcètera, etcètera. No és com un arbre que està en l'entorn natural.
0: Clar, jo pensava en broma, no sé si l'hauríem de fer patrimoni a la humanitat, aquesta figuera.
1: Aquesta en concret no. Totes les figueres estalonades de Formentera, conceptualment, haurien de ser patrimoni de humanitat. És una cosa única, única, que s'està perdent, estan col·lapsant, i n'hi ha quatre que proven de conservar en alguna, però en el moment en què desapareixen els majors que saben com funciona el sistema, no sé què passarà. I això seria una iniciativa preciosa de no sé qui, no sé quan ni en quin finançament, però seria meravellós que aquest llegat agrícola i estètic i paisatgístic es conservés.
0: Sí, i social, no?
1: Social.
0: I cultural, sí. I agrícola. Avui mos acompanya, està aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio, en Salva Canyís, que és impulsor de Versàtile. Canyís també té a veure...
1: Canyís Oliver. O sigui,
0: Canyís Oliver. Tu ja...
1: Ja són dos, i Salvador. O sigui,
0: Tu ja ho duies a saber,
1: sí, no? Sí, jo ja venia beneït, ja. Jo ja em tenia que dedicar a això, no podia ser altra cosa, no entens?
0: Perquè contem-nos molt, molt breument Versatile, si vols, un
1: bueno,
0: poquet...
1: Tampoc vinc aquí ara a fer propaganda, no?
0: Per això t'ho dic, que ho fa,
1: és un... És un renéixer quan te n'adones que estàs tocant als 50 i no et vol ningú i dius, bueno, pues seguiré fent el que he fet fins sempre, que és el que sé fer més bé. Uh-huh. El que passa que vaig decidir deixar de fer només paper per executar el que pensem, dissenyem, dur-ho a terme, no? Perquè fem una tipologia de paisatgisme o de jardineria una mica radical, mai més ben dit, perquè radical vol dir anar a l'arrel del problema.
0: Sí, sí.
1: I així estem. Sí.
0: Hauríem de mirar molt més en el nostre voltant, els arbres que tenim, no?
1: Sí, i deixar-los una mica en pau, a vegades. Perquè tenim una tendència a una visió molt higienista amb els arbres, i això, podes de neteja, de branca seca. Escolta, explica'm això perquè no ho entenc. Si no, suposo un risc, les branques seques, no? És a dir, som una mica massa escèptics. Els hauríem de deixar fer i sobretot sembrar bé, escollir bé, posar el seu lloc correcte i després deixar-los fer, que no en necessiten un altre.
0: Davall quin arbre te trobaríem si te perdéssim?
1: Si fos a Mallorca, davall d'una alzina. Una alzina ben gran, ben gran, ben gran. D'aquestes aïllades, no?, que amb les branques fins al terra, que tot està ple de fullaraca, i no hi ha res més només que fullaraca i l'alzina. I n'hi ha un parell, eh?
0: A Mallorca te trobarien davall d'una usina, imagina que a Formentera davall d'una figuera.
1: Alerta en fer la migdiada davall d'una figuera, perquè no ho recomana ningú.
0: Per què?
1: No, home, perquè...
0: Perquè t'aquestes 3 hores?
1: No, perquè, a veure, per anar a collir figues has d'anar amb maniga
0: llarga.
1: Ah,
0: per ser llet de sa figa, clar.
1: I, bé, i més coses. I altres coses. Hi ha més coses al darrere.
0: Val.
1: Sí. No sé, tampoc... El garrover no és un arbre molt resistent, no? Però hi ha garrover, sobretot a les pitiuses, no els matxaquen o no els matxaquen tant com a Mallorca, i hi ha garrovers molt grossos sencer, sense haver estat copats, coronats o escapçats. Copat és una altra cosa. Copat és quan s'aixeca la capçada o la copa a 2,50. És un terme comercial que és una autèntica desgràcia per l'arboricultura urbana. Tots haurien d'anar fletxats, els que poguessin fer, o cultivar-los d'una altra manera i no condemnar a que les creus dels arbres comencin a partir de 2,50.
0: I això se fa, m'imagino, que per...
1: Perquè hi ha alguns senyors que produeixen arbres que no han entès encara el que necessiten les ciutats. I hi ha ciutats que no han entès com han de demanar els arbres. O sigui, d'allà cap aquí i d'aquí cap allà.
0: Ha de ser un món. Avui hem fet una espipellada amb en Salvador Canyís Oliver. M'ha encantat que els teus dos llinatges tinguessin tant a veure amb això, que mos dus un llibre que ara m'estàs ensenyant. Sí. Ho pots contar, en
1: el taller. Sí, perquè això és un llibre del difunt Francis Alé, del 31 de desembre de l'any passat va morir, on hi ha 22 models d'arquitectura de les plantes llenyoses, arbres i palmeres, i totes segueixen una arquitectura concreta de creixement, que és la repetició d'un model bàsic fins a com a estructura fractal que té dos moviments bàsics, que és el fototropisme i el geotropisme. Perquè baix també hi ha una copa, i no la veiem, que són les arrels.
0: També. I de mirar-ho, copa. Avui mos ha duit a xerrar amb en Salva, amb en Salvador. Moltíssimes gràcies. Això podríem fer un programa.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Ja anirem estirant, que a nosaltres mos agrada estirar el fil. Gràcies per haver vengut.
1: A vosaltres per convidar-me.

0: I ja que us ànims en dilluns necessiten estar tan a dalt com les copes d'us arbres, tornem amb un clàssic de na Miley Cyrus, que segur que molts alegra aquest vespre de dilluns.
1: Molts petits trofeus que al llarg dels anys 40, 50, 60, aprofitant aquesta manca de dates que comentava amb la Copa President de la República, que es celebraven que eren petits tornejos d'un partit o de dos i que sovint venien, aquest nom venia del patrocinador. Aquests patrocinadors normalment també eren, sobretot, begudes.

0: El que també està molt present en la nostra cultura és Ubi, però aquest tema és molt a part i no tothom controla per igual. Per exemple, me sabríeu dir per què les copes de vi s'agafen per baix?
1: Básicamente para no calentar el contenido. Entonces, siempre cuando nos enfrentamos a una copa de vino, nos ponemos una copa de vino en la mesa delante nuestra, hay que agarrarla del pie. Y eso también te va a dar juego, pues si la quieres remover un poquito, pues para que la copa también saque y evoque los aromas.
0: Ell és Dani Arias, president de l'Associació Balear de Sommeliers, i mos conta també els factors principals que ha de tenir una copa per ser una bona copa de vi.
1: A ver, lo fundamental es que sea un buen cristal. Que el cristal no sea demasiado grueso, tampoco quizás demasiado fino. Y luego, pues dependiendo de las variedades de uva, de los tipos de vino, hay un tipo de copas que van bien para unos y otros tipos de copas que van bien para otros.
0: I mos falta un darrer producte perquè la nostra copa de vi sigui més perfecta. Una tapa per assegurar-nos que ningú mos hi pugui posar res a de dins. D'això en xerrarem ara amb Jorge Alegría, que és fundador de Tapa tu Copa.

0: TV3 Radio es cultura. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
1: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
3: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IV3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Entre avui i demà amb Araceli Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IV3 Ràdio.

I avui el programa Xerram de Copes, que no només, com mos ha xivat abans en Pep Marcús, són una constel·lació de primavera que surt de vora Hidra, són principalment un premi que commemora la victòria a una competició esportiva. Una de les copes més conegudes avui en dia és la del Mundial de Futbol, que Espanya va aconseguir a la competició d'enguany.

Però la Copa del Món no sempre va tenir la seva forma actual. El disseny va sorgir d'un concurs convocat per la FIFA el 1970, proposat per l'escultor italià Silvio Gazzaniga. La Copa fou atorgada per primera vegada, la nova Copa, el nou disseny, al Mundial de 1974 a Alemanya Occidental.

Una altra copa important a nivell futbolístic és la Copa del Rei. El que acabam d'escoltar són fans mallorquins abans de la final de la Copa del Rei que el Real Mallorca va disputar el passat 2024, a la qual en aquesta casa s'hi va fer una cobertura històrica. Però el que sabem del trofeu en si? Aquesta copa fa 77 centímetres d'alçada i està feta de 20 quilos de plata de lei a la joieria Alegre. Ja veiem que un bot bastant considerable amb el pes i la mida de la copa del Mundial.

0: I com és aquest procés de fer una copa? Hem xerrat avui amb na Maria Antònia, de Palma Trofeus, que duen ja 48 anys fent-ne.
1: Nosaltres tenim trofeus genèrics o ja en formes predeterminades, però també se pot treballar amb la idea del client. Se pot fer un motllo amb materials diferents, lleutó, alpaca o plata. Se pot fer també amb la forma que ens demanin.
0: I passant ara a un altre esport, la Copa Davis és un trofeu de tennis amb ja 126 anys d'història que enfronta equips nacionals de 4 tennistes.
2: Esto está pasando, Tomás. Esto está pasando. Esto está pasando. ¿Cómo están luchando los dos por los puntos? Otro para Rafa Nadal y de nuevo todo el público de pie. Españoles, argentinos, hasta su majestad el rey.
0: Espanya ha guanyat aquesta copa 6 vegades i a 5 d'elles hi ha participat en Rafa Nadal. La primera de les seves victòries, a 2004, la va aconseguir quan tenia només 18 anys, col·locant-se com el guanyador més jove d'aquesta competició. A més, aquesta primera Copa Davis la va guanyar juntament amb un altre tenista balear, en Carlos Moyà.

I és que Rafa Nadal és l'esportista balear més guardonat. Un d'aquests premis és la distinció Cornelius Atticus, atorgada pel govern de les Illes Balears, que comparteix amb altres esportistes com, per exemple, Jorge Lorenzo. Aquesta distinció, no obstant, té un origen molt especial. Cornelius Atticus és el primer esportista reconegut a Balears. El 1933 es va descobrir la seva làpida a la ciutat romana de Polèntia, làpida que anava acompanyada d'una elegia funerària. Aquesta elegia s'identifica a Cornelius com un pancracista.

0: El pancraci era una disciplina olímpica de lluita on, a excepcions de mossegar i ficar dits dins els ulls, tot valia. Aquesta era més famosa que altres disciplines degut a la major dificultat atlètica que requeria dels practicants. Potser per això Cornelius Atticus es va guanyar una dedicatòria funerària com la que té i avui, gràcies a aquest epígraf, el pancraciasta Roma segueix acompanyant l'esport en aquestes illes.
1: I de ja veus, per bon mos dur sa copa i encara li hem de demanar a sa gent que farà demà. Això serà tot una.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol!
5: Tentol!
6: Tentol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 5...
3: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
8: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
7: Xiu, xiu.
8: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
8: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
8: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
7: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
7: IB3 Ràdio.
8: Se venen cosetes, petites.
7: Xiu, xiu.
3: Fora.
8: I en pugues, sí.
9: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
10: El primer dia està com tot descol·locat, no?
11: Sí.
10: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
12: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
13: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
7: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: i molta sort.
1: Araceli, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Aviador? Un assaig que suposarà un punt d'inflexió en el camp de les intel·ligències artificials i un festival de teatre que marca l'inici de la temporada escènica. Benvinguts.

0: començar amb la setmana forts i amb el nou assaig que ha publicat Agustín Fernández Mallo amb Galàxia Gutenberg. Se diu El ángel caído de la inteligencia artificial i ens ha deixat ple de dubtes sobre, entre d'altres coses, la singularitat i també amb moltes preguntes que formular-li a l'escriptor que ja seu amb nosaltres a l'estudi. Seguirem amb la 11a edició del Festival de Teatre Visual de Sineu, el Ciclop 2026, que enguany arriba fins a Inca i enceta una col·laboració trienal amb Irlanda. El festival enguany tindrà lloc aquest cap de setmana que ve, de divendres a diumenge. I per acabar tindrem novetats musicals d'artistes balears.
1: I tot això pilotat per Miquel Àngel Fiol, al control de la tècnica. Si llegiu el darrer assaig d'en Agustín Fernández Mallo, potser arribau a la mateixa conclusió que jo. Fins ara no sabia res, o molt poc, de les intel·ligències artificials. I ara m'acompanya un mar infinit de dubtes. L'autor parteix d'un paral·lelisme entre l'àngel de la guarda, que es rebel·la contra el seu creador i es converteix en àngel caigut per deixar de rebre ordres. L'autor estableix un mapa, el més complex del que tenim notícia, on trobam l'origen del que tenim fins ara al nostre abast, la fotografia del moment, però també múltiples ramificacions que es duen des de l'art a la física quàntica, passant per les lleis de la termodinàmica. També a una projecció de futur en forma de doble pregunta. Superarà l'AI als humans? Quan succeirà? Avui parlant de l'Àngel de la Intel·ligència Artificial, publicat per Galàxia Gutenberg.

0: TV3 Radio és cultura. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
5: En Joan de fugir, i de, se va acostar allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
7: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
8: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
9: Bienvenidos a Segunda División.
8: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
10: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
11: En Tomàs,
12: ho pot dir.
8: David Gui, bon dia.
11: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
8: Company Fuster, bon dia.
13: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Onzena edició del 18 al 20 de setembre. Parlam del Festival de Teatre Visual de Sineu i jo sempre dic, i m'és igual ser pesat, que això dona el sus a la temporada escènica aquí a les Illes Balears i, a més, es posa contents a tots i a totes. Parlam amb el codirector de La Cosa. Vial Jordà, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, i també la cap de producció, Neus Ribas. Com estàs, Neus?
2: Molt bé,
0: estic
2: molt content.
0: Estic tan encantant de tenir-vos aquí. De tenir ja a les meves mans el programa del Ciclop, tot i que ja ha entrat a la web diferents vegades, que la portada sigui John Cervera i Inayuki, Inayuka, que Pico Hueso celebra 10 anys, també ara en parlarem. Però així com a primer titular podríem dir el Ciclop d'enguany entre Inca i Irlanda. I ara explicam per què. Qui comença a explicar-ho?
1: Vinga. Puc explicar-ho jo. Irlanda, perquè hem decidit fer com una espècie de trienni de col·laboració amb Irlanda durant 3 anys, durant el Manco 3, 4 companyies irlandeses cada any, perquè mos encanta Irlanda.
0: Perquè mos encanta Irlanda i perquè fan les coses molt bé.
1: I ho fan superbé i mos ajuden moltíssim en amb tot, en l'organització i tot.
0: Inca, que és la gran novetat,
1: és perquè nosaltres, pensant en sostenibilitat, intentant fer aquesta cosa de dir, si nosaltres ja pagam una companyia que ve d'Irlanda a Mallorca actuar, fa beneit que només actuï un sol dia.
0: Sí, senyor.
1: I el que feim és, dues companyies irlandeses i una catalana faran pues, un tast, no?, de Ciclop el dissabte també a Inca.
0: Que bé.
1: Li han dit Ciclop Territori i és com a donar-li un poc de sentit en això que feim.
0: És a l'inici, com deia en Renaud, en el lugar d'una gran amistat amb altres territoris. Estem en fase expansió del Ciclop o de moment cada Inca Sineu, òbviament.
2: A veure, és cert que és un experiment i hem començat petitó, però com deia en Biel, pensam que té tot el sentit del món, que ja que venen companyies de fora, en aquest cas són dues companyies irlandeses i una de catalana, que aprofitem perquè ho pugui veure més gent, també. I, bueno, a partir d'aquest experiment, ja a partir del 27, ja xerrarem de si hi ha d'haver més territori o com ho feim, això.
0: Ara entrarem amb Olivetes repassant la programació, que, com sempre, és eclèctica, és divertida, és interessant, té una mica espectacles, diria que per tots els públics, té música aquesta de dir Armstrong and the Sons que estem escoltant ara mateix. Però abans anem a repassar conceptes perquè això de teatre visual, la gent del rotllo ja tenim una idea d'allò que és, però per a gent que ens estigui escoltant, via, el teatre visual, què abarca? Què suposa? Què implica? Fins a on arriba el teatre visual?
1: Bé, així com el definim nosaltres, el teatre visual és aquell teatre que la seva manera d'expressar-se no és bàsicament el text. Perquè n'hi ha tant de teatre de text que nosaltres li donem cabuda a tot allò que no és teatre de text.
0: Clar.
1: Però pot ser circ, pot ser dansa, pot ser titelles, pot ser una mescla de tot, teatre de carrer, teatre visual per nosaltres, és això.
0: Anem a repassar la programació. Comença tot divendres, Neus, en Ramat, que és un work in progress. Sempre hi ha un work in progress com a mínim en el Ciclop per mostrar allò que s'està fent, en aquest cas a Oasi Teatre, Teatre Circ, allà a la plaça del Fossà, un espectacle, per cert, gratuït, i a partir d'aquí és un no aturar, no? Anem a repassar una mica el programa.
2: Sí, començam amb Ramat, com bé deies, que és part de l'intercanvi que tenim amb el Festival Zeta de Girona. Mos fa molt feliços també tenir una companyia d'Eivissa. Jo
0: sí,
2: com a mitja eivissenca estic...
0: I jo estic també tinc una cama.
2: Per això. I després seguim en el carrer amb Ducto i Arrienda Suelta. És vera, sense cercar-ho, mos ha quedat un festival molt de carrer.
0: Sí.
2: Que també mos agrada molt aquesta, diguem-li, democratització de la cultura. Arrienda Suelta és un espectacle de companyia Ducto, molt juganer, molt basat en el joc. I d'aquí passam en el cine, a les 8:30 ve el primer artista irlandès, que és en Sacha Cron, que té un espectacle que es diu The Weight of Shadow, i és teatre físic.
0: Que fa moltes ganes, també, això.
2: Clar, nosaltres, és vera que en Sacha no el coneixem en persona, però els vídeos que hem vist mos tenen enamorades.
0: A més, la fitxa, tu llegeixes això, dius, uau.
2: I d'aquí anam en el concert de Nadia Armstrong i la seva banda, que abans sentíem, que també farà concert a Inca el dissabte.
0: Molt bé, anem a dissabte, tot i que hi ha espectacles que se poden veure tant dissabte com divendres. Arriba la Calidesa, que és una... És de la Societat Mufet, que han guanyat un max per allò que varen fer d'en Dic, que és meravellós, que ja va fer la distància sobre el confinament i que li van encarregar a Marta Barceló ja fa un temps una sèrie de textos i se va convertir en la Calidesa també... Amb càpsules que el públic, diguem, se va moguent per veure-les... Crec que són 11, si no recordo
2: malament. Són 12 persones.
0: No, dic de càpsules.
1: Sí, 6 càpsules, 12 persones.
0: 12 persones que hi caben, diguem, que poden fer el recorregut a la vegada. A diferents horaris, a dissabte a les 11, a les 12, a la 1, a les 5, a les 6, a les 7, a les 8 i a les 9. També se fan al cine i fa moltes ganes, també, clar.
2: És que justament, com que només són 12 persones... La idea és fer molts de passes perquè clar. Volem que molta gent vegi aquest projecte de Coma 14 i Societat Mufet, que és un bombonet, perquè és un...
0: Molt delicat.
2: Molt delicat, sí. És una posada en escena molt novedosa i llavors és per això hi ha tots aquests passes que confiem que estiguin tots plens.
0: Ja t'he dit jo que sí. Open Door de la companyia Pere Osta, que és clown en aquest cas, solament clown en el Ciclop, no? Solament
1: sí
0: proposta.
1: Sí i no. Bueno, pot
0: jo he vist bastant de clown allà.
1: Sí, però a lo millor n'hi ha més en el circ gaire que Ciclop.
0: Sí.
1: Sí. Però sí. El que ens agrada és la qualitat.
0: Clar.
1: I aquest és un clown de qualitat. És excepcional. També estarà tanta Inca com a Cineu.
0: Mhm. Uh-huh.
1: De fer, farem una cosa molt divertida, ho puc dir? No puc dir.
0: No.
2: Bueno, no els hi hem dit en els interessats encara.
0: Vale, ja deixem aquí, a les 11:30 a la plaça de Fossat.
1: Hi ha una sorpresa. Vale. Amb aquest espectacle hi ha una sorpresa molt divertida.
0: A les dues bandes. A Integració
1: sí?
0: Neu,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: va,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Hi ha una cosa molt divertida.
0: I de més ganes encara anirem allà. Jo aniré a cinema en aquest cas. De l'embolic al rastre, no sé si dir-li, també és un work in progress, un espectacle familiar, si li pot considerar?
2: No ben bé. És l'altra meitat des intercanvi del Festival Zeta. Ah. Són dues creadores catalanes, una Dolça Alcanyís i una Laia Piques, que fan una intervenció a l'espai.
0: Va.
2: Llavors, ara, demà, passat demà i dijous, fan un taller amb un grup de persones de Cineu i altres localitats i, com ho explic, Biel? Deixen una empremta en el terreny.
1: És una espècie d'espectacle itinerant,
0: Val.
1: Tot i que només són 100 metres, però és divertit.
2: Veniu.
0: Un poquet de misteri, en aquesta entrevista. Està allà, que coses que podeu dir i mitges...
1: No? Jo pensava que podia dir l'altre, però,
2: no.
1: Però mira no dius.
0: La cap de producció.
1: És cara d'assassina.
0: La cap de producció te diu que no. I de jo fora misteri i vaig llegir talment el missatge que m'ha enviat en Yuki Portes, fundadora d'Hermanas Pico Hueso, que celebren 10 anys. De Pico Hueso fent 10 anys i et volem convidar a la nostra festa d'aniversari. Ganxito, patatilles, satèl·lis, pantalles, animals fets amb escombraires i HDMI, correcte. I diu, és una exposició efímera, kamikaze, no tenim cap dubte, fet en 12 hores, en totes les restes i carronya dels espectacles que durant aquests darrers 10 anys hem generat. I també a diferents passes. Jo amb això, qui no li faci moltes ganes anar al desè aniversari de Pico Hueso, no ho entenc, de veritat.
2: Exacte. Realment, el que fèiem és divendres hora baixa i dissabte de matí obrim aquesta, diguem-li, exposició.
0: El teleclub se fa això, si aneu.
2: En el teleclub. Elles s'apropien d'aquest espai, mos han demanat coses diverses que faran servir i això estarà obert perquè el públic ho pugui visitar el divendres hora baixa, de les 5 a les 9 i el dissabte de matí de les 10 a les 2 i a la 1 hi ha un vermut per fer un xin-xin.
0: Que bé.
1: Heu de pensar que sí. Pico Hueso va néixer en el Festival Ciclop.
0: Això me va contant a YouTube.
1: Això és
2: exacte.
1: Talment.
2: Sí,
0: això
2: sí.
0: M'ho va contar
2: en ell. A Marta i en Biel els van encarregar en Diego i en Lluqui una peça que se va dir Celler de pell i allà van conèixer a Gala, que pululava pel festival.
0: Jo hi era, sí, sí, me'n recordo. Ara sí, recordo sí. L'espectacle. Després ve Zuller, de Seguretat d'Estassó, instal·lació artística per formativa, que na Marta, que és l'altra codirectora del Ciclop, a xarxes el té molt en compte, aquesta peça. No sé si és que ja l'ha vista i l'ha agradat especialment, però o a simple promoció. Però...
1: Qui l'ha vista més en Neus?
0: L'has vist tu.
1: Però mos encanta el concepte. És Zoolla.
0: Ah, Zolla.
1: No, no Zolla.
0: No, jo he dit Zoller. Jo he germanitzat, imagina't. I de,
1: ja has fet una cosa que sí que li va bé. En aquest espectacle no li agrada, ja però xerra d'això.
0: Ja m'imagino, ja m'imagino.
2: Zolla és una combinació d'un zoo i Solla, el poble de Solla.
0: Sí, sí, sí. Ara, clar, ara en la pronúncia d'en Biel ja ho he agafat. L'animal més perillós del món, que se podrà veure dissabte a les 12 Inca i a les 8 del vespre, també a Cineu, a la plaça del Fossar, els dimonis de sempre, les coves d'espectacle.
2: No podem fer ciclops sense els dimonis.
0: Després tenim un teatre d'objectes, Trapos, diumenge a les 11.
1: Que ve d'Uruguai.
0: Uau!
1: Cuidao.
0: Un país que estimen, també.
2: Sí.
0: Que també s'està fent teatre molt interessant.
2: És una proposta molt fina, molt delicada. Sí. El meu nebot ha vist 5 vegades el tràiler, i una perquè jo l'he posat, les altres 4 perquè ell ha volgut.
0: I tenim minut i mig, dos... Biel, per explicar la nit canalla, que també succeeix cada any, que implica a joves del poble i de més enllà.
1: I de la nit canalla és un projecte que fem cada any, és el nostre projecte estrella.
0: Per això.
1: Està fet a partir de joves entre 15 i 20 anys que se passen tota la nit creant durant 7 hores, des de les 12 fins a les 7 del matí, estan creant amb talleristes d'una talla increïble.
0: Sí, senyor. Se pot dir quins són enguanys?
2: Sí, sí, són na Carme Serna, na Mercè Sancho i na Aina Senoguera.
0: Uau!
2: Nivellón.
0: Quin trident.
1: I supos que encara queda qualque...
2: No això... estic segura.
1: No, ja està ple. No, és que això, aquesta informació la sap menys, Neus.
0: Clar,
1: no,
0: perquè poden ser... Jo crec que vissen escena 12, 15...
1: 15, fins a 15. Obrim fins
2: pot
1: a 15.
2: Pot ser que quedi qualque plaça.
1: Sí? Ja
2: si
1: veu,
2: hi ha cap jove escoltant que
0: de Cineu
2: interessi...
0: o al voltant, no, o de qualsevol banda. De qualsevol banda, correcte.
2: Sí, hi ha un formulari, el link que està a la bio d'Instagram, i és això, participar a un experiment que crees 7 hores o 8, vull dir, hi ha anys que dormen, hi ha anys que no dormen.
0: Efectivament, que dormen molt poquet. Parlant de nombres límit, diguem, queden entrades, s'han d'adquirir a través de la web, que és ciclopcineu.com.
2: No, és ciclopfestival.com.
0: Ciclopfestival, perdona, anem a dir les coses bé. Ciclopfestival.com. I allà podeu...
2: Queden entrades, es veu que el ritme és
0: alt,
2: bo,
0: és alt.
2: Però no ho vedeu i vos esperam a Cineu.
0: I és molt fàcil, fins i tot jo ho puc fer, clicau a l'espectacle que vos interessa, als espectacles que vos interessi, n'hi ha de gratuïts i n'hi ha també que posa entrades i allà superfàcil, en 4 o 5 clics. O sigui, subscriure't a una plataforma d'aquestes de moda costa molt més que comprar una entrada del Ciclo de Cineu.
2: Certament.
0: A nivell econòmic i a nivell també de temps. Estimats, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Per tornar-ho a fer, per concitar tanta il·lusió, tanta qualitat, com deia en Biel, per convidar a Irlanda, que és un país que estimem per molt de motius, i tant de creador i creadora també d'aquí. Òbviament, de divendres a diumenge, Cineu és l'epicentre, avui en la novetat d'Inca. Biel Jordà, codirector, gràcies.
1: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: Neus Ribas, cap de producció, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I visca el Ciclop, llarga vida.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlia.

0: 3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.
2: I, Mònica, acabam, com molt de dilluns, música, bona música, recomanacions.
3: Exactament. Acabarem amb Terra i Sal, és un grup de les Illes, amb membres de Mallorca i també de Menorca, que aquest 25 de setembre presenten el seu disc Folk, Discòrdia o l'Art del Fracàs. Precisament un d'aquests temes el mos presenten avui, també aprofitant per avançar-vos que dia 28, que és divendres, vendran al programa i mos tocaran també dues cançons. Ja, per tant, vos deixem amb ells i amb l'Art del Fracàs.
2: Demà més, Aviador.
3: Adéu.
4: Hola, oients de l'Aviador. Nosaltres som Terra i Sal i aquest és el nostre nou single, L'Art del Fracàs. Tenim una pregunta per a vosaltres. Què és el folk discòrdia? És família? És amics? És reivindicació? És cura? És amor? És moltes coses. I ens agradaria saber què és per vosaltres també. Si voleu saber, només cal que et seguiu a totes les plataformes digitals i cerqueu el nostre nou àlbum, Folk Discòrdia o l'Art del Fracàs. Esperem que us agradi tant com ens ha agradat a nosaltres fer-ho per tots vosaltres. Una besada!

0: Què tal? Com anem?
1: Com estàu?
2: Molt bé.
1: Com estàu després d'aquest cap de setmana d'alegria en la victòria d'en Enric Mas?
3: Mas, te quiero, quiero más de lo que tú me das. Regálame un beso, no te arrepentirás.
2: Home, aquesta cançó és la cançó que ha ballat estel·larment Inés Mateus, es revela de seu poble.
0: Molt ben duita, molt ben duita.
1: Gràcies.
2: Com és el TikTok?
1: No el sé, no tenc TikTok. Jo tenc una edat, ja. Però d'això, de la victòria de l'Enric Mas, vos he de dir que nosaltres tres no en xerrarem, perquè per xerrar de coses que no sabem,
0: bé,
1: no en sabem tant, com els experts, no han de dir res. Per tant, esperarem que arribi a Marta Sampas.
2: Així ben que... fet. Molt ben
1: aquí
2: pensat.
1: Posam el punt i després el recuperarem en aquest punt, aquesta victòria... de Sertanenc. Per cert, avui sabeu qui fa els anys?
2: Uf, no ho sé.
0: No sé, és
2: Mònica Borràs.
1: No, jo no. Na no. Mònica, no.
2: Fa els anys na Mònica, avui?
1: No.
2: No. No ho sé.
1: Qui més? Qui més podria fer els anys avui?
2: Tu.
0: Amb molta gent.
1: No, jo no.
2: Jo.
1: No sabeu el dia que faig els anys, per favor?
2: S'octubre.
1: Fa els anys el Papa! Per molts anys, molt d'anys, Robert. No, en Robert.
2: Ah, sí?
1: Ah. Bé, el Papa Lleó XIV, però ell nom...
2: Robert.
1: Robert Francis Prevost.
2: Idò, ben bé.
1: Quant d'anys li posau al Papa?
2: Uf, molt bona pregunta.
1: Sí.
2: Gairebé 80 anys.
0: Jo crec
2: 70...
0: que manco.
1: Fred. 80, Fred.
0: 72.
1: Calent, Jordi,
2: 74.
1: Molt calent. Ah.
2: 78.
1: Manco.
2: 6.
0: 75.
1: Molt manco.
2: 71.
0: 72.
1: Quasi, Jordi.
2: 73.
0: 74.
2: 70.
1: No, estàu dient tots bé, no és que...
2: 67. 77. 67.
1: No, no.
0: 70.
2: Tu, basta, Inés.
1: 71.
0: 71.
2: Jo l'he dit abans.
0: A la primera.
2: Jo l'he dit abans.
0: A la primera.
1: Ai, avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Ja ho han dit un parell de vegades, el nou horari de xiu-xiu, ara de 5 a 7 d'escavespre. Mos ha trastocat una mica sa vida, però sobretot una cosa en concret. Ara, nosaltres, Xavi i Jordi, hem de dinar aquí, a sa feina. I si serà bona sa sobrassada, cosa fa
1: una encimada, una oliva trencada. Sí, ara molt passant també, ho direm, es dia xerrant de menjars, de carmanyoles, de panets, d'anar al supermercat, que si he comprat això, que si dus pa, que si no, que si tens un iogurt.
0: És que fins i tot aquest nou horari mos ha canviat les converses, no?
2: Sí, clar, clar, és la nostra nova obsessió, és menjar per endur. Bueno, menjar per endur no ho sé, depèn de cada un, però...
1: Però no som com a més família, ara.
0: Que mos duim millor, ara.
1: Bé, però tenim moments més íntims, de dinar plegats.
2: Clar, clar.
0: Sí, compartim més intimitats, és vera.
2: Ja ho érem abans, però una família.
1: Oh,
2: passa res. Però bé, la nostra nova obsessió, el menjar, les primeres setmanes de setembre, sobretot, n'han xerrat molt i, clar, hi ha una notícia que aquí mos ha cridat especialment l'atenció. Perquè Sant Antoni no va beneixcar. Resulta que en el restaurant de Menorca està començant a baixar la clientela. I la cosa està relacionada precisament amb això que xerram. Un dels principals motius d'aquesta baixada s'atribueix en el creixement del menjar preparat de supermercat. No tant els plats de microones d'un minut, sinó aquestes seccions que ara posen en alguns supermercats amb menjar ja cuinat, que cuinen allà i que és allà amb carmanyoles. No sé si vosaltres no heu consumit mai d'aquest tipus de menjars.
0: No direm que no, Jordi. Per tant, la notícia és que el consum de menjar preparat puja exponencialment.
2: Efectivament, i li està guanyant la batalla en els restaurants.
0: En el menú de tota
1: clar,
0: la vida.
1: Clar, mític.
2: Exacte.
1: Però també t'ho diré.
0: Com un bon menú no arres, però ara
1: que
0: ara
1: si cada
0: han
1: dia...
0: pujat els preus, exacte.
1: Un menú cada dia pels preus, després també, perquè si menjar bo, moltes vegades és vera que solen ser menjars greixosos.
0: Sí.
2: Clar, i ara això és un èxit total perquè és ràpid i econòmic. I quan dines, per exemple, a la feina, és moltes vegades el que cerques, més que qualitat o que sigui bo, sinó menjar ràpid...
0: Però qui dina cada dia d'un menjar preparat? Això...
2: I de molta gent.
0: No
2: molta
0: sé si és del tot saludable. Molta gent, dius?
2: Molta gent més de la que penses. De fet, Joan Roig, de supermercat Vers, ja ha dit que 2050 ja no se coneixerà la cuina com la coneixem ara.
0: Com que no?
2: Que serà més un hobby, una cosa més elitista.
0: Les cuines desapareixeran.
2: Les cuines desapareixeran
0: també,
2: i
0: si ho diu aquest senyor, també t'ho dic.
2: A ell li convé. A ell li convé,
0: que desapareixin les cuines.
2: No sé si arribarem a tant, perquè és això, en aquest home. Li convé, però està clar que és una realitat. I jo avui he vist això i he dit, no m'ha fet revisió.
1: Clar, tu no te creus les paraules, i tu creus que encara persisteix.
0: Tu periodisme, com sempre, Jordi.
2: Jo vull fer periodisme i he fet revisió avui, he fet un pot de... He passat llista.
1: Molt bé.
2: Per tant, com és per vosaltres, que heu dinat i si heu cuinat avui?
0: Jo no he cuinat, he dinat un menjar preparat.
1: Jo no he cuinat...
0: És que m'ho feia dir unes coses.
1: I per dinar he menjat bollit.
0: És vera, no que feia una pudor.
2: Però has cuinat, vol dir, era un bollit de supermercat?
1: No, un bollit que m'ha cuinat qualcuna, el cuinat jo.
0: A qualcú,
1: Si vol que ho digui, m'ho mare.
2: Molt bé, està
1: ben bo, El bollit, un pot d'oli, un pot de sal...
0: És que el bollit és ben bo.
1: Exacte.
0: Això m'agradava molt quan era petita, la pastanaga amb un poquet d'oli i sal.
1: I la patata.
0: I sou.
1: Sí. I després hi ha el capilot tot aparellat, també.
0: Un poquet de popeta, de pollastre.
2: Jo vull dir també que he pecat una altra vegada i m'he menjat una panada, també. Per tant, jo aquí passant llista... I sóc el primer que s'equivoca.
1: Bé, una panada...
0: Una panada està bé.
1: Pitjor està el que ha menjat avui nines per dinar.
0: Sí, ja està, ja ho he dit, un plat preparat.
1: Però quin plat?
0: No ho diré. Era bo.
1: Sí que era bo, que és el pitjor de tot. Però bé, és igual, Jordi.
2: Bé, seguim, perquè jo el que he fet és passejar-me per la redacció a l'hora de dinar per veure com se porten els nostres companys i vetres.
3: Arròs amb curri, fet avui de matí a ca nostra, a correcuita, perquè no tenia més temps. Una mica d'arròs amb curri, acompanyat de bistecs de costella.
2: La pregunta és, ho has fet tu?
3: Habitualment faig el dinar i el sopar a ca nostra, jo per tots. Perquè no juc cuin per jo, cuin per unes 3-4 persones de vegades.
2: Molt bé, i en Pep, aprovat. Tu com els dus avui?
4: Jo tenc avui macarrons de sa padrina, però els he fet jo, La padrina és la recepta, només.
2: No sé si ho poden contar, això. Tu cuines.
4: Sí, sí, jo també cuin. I això és un tàper que va sobrar des dinar de divendres passat.
2: Ui, això...
4: Sí, han passat 2 dies. No, però serà bo encara.
0: Ara resulta resulta que tothom cura, sí, no? Aquí... Ara resulta que tothom se pot organitzar...
1: Tothom són xefs.
0: Que tothom fa plat bons, en Pep Díaz, cap de producció d'aquesta casa, en Nacho Beato... No, no, ara no, no. Tothom...
2: Avui tenia poc temps i m'he fet un arròs en curri...
0: Ah, exacte. El correcuita...
2: Don, tenc poc temps i me comp una parada.
1: Exactament, exactament.
2: I aquí ho deixam.
1: I dono gràcies.
2: Jo crec que tothom cuina molt, o només han volgut fer declaracions a gent que no porta bé. No?
0: Perquè no tothom va encarar alt aquí.
2: No tothom d'aquesta casa ha volgut xerrar avui amb nosaltres. Però no passa res. Jo els he perdonat ja. Però, i, per exemple, companys de Tèntol, que els tenim ben de
0: vora. Qui deu menjar millor de tot Tèntol? Uf. Una margalida Mateu, està claríssim.
2: Segurament. Però com s'aportarà aquesta
0: molt saludable.
2: Nosaltres ja els tenim vigilats un poc.
0: Però...
1: Home, nosaltres tenim allà de vora, fent feina sí. De vora, plegats i...
0: I és
1: sempre...
0: qui pitjor... Jo crec que en Celestí.
1: Sí?
0: Sí.
1: No ho sé.
0: A veure, men, què diuen?
5: Ui. Pastís de carn.
2: L'has fet tu, però?
5: La vaig fer jo ahir.
2: Sí, sí. Clar, perquè avui la pregunta és, feis el dinar o ho comprau del supermercat ja precuinat?
5: Depèn del dia. Jo molt, quasi sempre duc el dinar fet per jo. Passi el dia anterior no me dóna temps a fer-me qualque coseta, sí que vaig aquí davant en el bar.
2: La gent aquí a Vetre se porta molt bé, sembla.
5: Sí, sí, sí. No, hi ha gent que du menús increïbles, eh?
6: Per tant, no m'agrada cuinar. Si em donen carmanyoles, la meva predina, o ma mare, o el meu padrastre, o qui s'oferes, qui voluntari, duc carmanyola que m'hagin fet. I si no, me faig el menjar jo, perquè no m'agrada comprar coses insanes. Si fos un cat superestrenc, que de moment no s'ha donat, ho faria, no? Perquè tampoc mos hem de morir de fam, però comprar menjar i tal... És que al final és un gastòrum. És a dir, entre la benzina, que te compres el menjar, que no sé què... ja està, tu vas a fer la compra, t'organitzes i per avall.
7: Avui el m'he fet, però perquè tenia... ciurons cuis de dimarts de la setmana passada. I ciurons cuis que havia cuit ma mare. Sí, perquè ma mare me du carmanyoles, tàpers, a vegades, i tenia ciurons, i dic, bé, si no duc el dinar fet, el comp o duc un entrepà aquí a la feina, o si no, m'aturo a qualque botiga de menjar per barats. Bueno, sí, bueno, n'hi ha una que el fan i...
2: Vale, però el manco és una botiga, no? Supermercat, sí, no. Microones, una cosa...
7: No, no, intent que no, no, això no. Ara vull dur ciurons, demà ja veuràs que duc, pot ser que...
2: Duràs el menjar de dimecres de la setmana passada.
7: Bé, però, a veure, no eren trempats, eh? T'imagina't ciurons trempats de dimecres de la setmana passada? Bullits, estan bé, estaven bé, sí, sí, casolans, sí.
0: A veure, crideu a la Conselleria de Salut, que jo crec que en Celestí necessita una revisió. Els ciurons duren 6 sí, dies.
2: Sí. Si qualque oient estava escoltant Tèntol i avui ha escoltat qualque cosa estranya,
0: en Celestí
2: ja ho sabeu.
0: Du ciurons de dimarts passat. 971-13-9900, telèfon al·ludit, Celestí, o qualsevol persona que li vulgui dir en Celestí que li prepararà la carmanyola.
1: Exactament.
0: Cada dia.
1: Tot fent el que podem. Qui més qui manco,
0: clar
1: fa el que
0: sí,
1: pot.
0: Home. Però, de moment, l'únic que ha menjar preparat he estat jo.
1: No, però jo també, tant en tant ho faig.
0: Gràcies.
1: L'altre dia, la setmana passada, vaig no tenia res, no anava bé de temps, i vaig comprar aquí davant una lasanya, una safata de lasanya, aquestes que posen microones, sí. Que és el més insà que per
0: que
1: ventura
0: pot tenir...
1: menjar. Me sap greu, però era boníssim. Per què? Perquè era una bomba bé, calòrica greixosa, ja. Però passes un gustet tant en tant. I més amb pa, després de la beixamel, amb pa, home.
0: Te vales passar.
1: Bé, li va, va bé.
2: Però pues, et votes bé un dia a la setmana,
1: sí,
2: no passa res. Tots han dit, però, que de vegades, si fan mal de temps... Va bé, avui t'ha tocat a tu, però altres dies...
0: Mm-hmm. Com
2: però bé, en general, jo crec que hi ve tres ràdio provadíssim, no?
1: Sí.
2: Escolta,
1: sí.
2: Molt
1: sí.
2: Bé.
1: A veure, espera qualque tècnic també que menja per berenar, menja qualque cosa. Així.
0: Podem dir que veren en Toni Cardella en el control tècnic cada hora baixa? Les patatilles aquelles en forma de triangle...
1: Coentes.
0: Però la versió coenta, i a més una Coca-Cola.
1: Exactament. Passar el pitjor de tot, que en Toni Cardell té abdominals.
0: També era vera.
1: És a dir...
0: Però precisament va compensant.
1: Clar, compensa. Un pot de cada.
0: Bé, Jordi, bona investigació, la veritat.
2: No ha acabat aquí, però.
0: Ah, no.
2: Jo m'he trecat a demanar...
0: Un gran periodista.
2: Clar, i Vetres, ja he dit, aquí són tots uns crecs. I he dit, i donam a la gent de Balears, a veure si se porten tan bé per allà.
8: Cuina a casa. Tenta evitar, a vegades no hi ha més remei, però... Però sí. Sí, més o manco depèn de la feina.
9: Bé, jo sempre... quan he fet feina, me n'he anat a dinar a casa nostra.
2: Però si t'havies de quedar un dia més temps...
9: Mira, me n'anava a una botiga, comprava qualque cosa, així, per sortir despàs.
2: Aquest microones d'un minut no, mai n'ha...
9: Això no, això no. Som clàssic.
10: Jo no ho he fet mai.
2: Tu a la cuina que teva l'emplees?
10: Això mateix, sí. Sí, sí, sí.
0: Vengo, vengo,
2: escolta,
0: vengo.
2: Que...
0: I ningú hi ha pla preparat de tres... Tots menjar cuinant, cosa que m'apareix extraordinari, m'apareix molt bé, però ja ho heu sentit, la notícia diu que hi ha un boom de menjar preparat.
2: I que la cosa anirà a més.
0: Exacte. Vull dir, quina conclusió podem treure de tot això?
2: I del que sembla que Balears som la resistència a tot això.
1: Molt bé.
2: O que justament m'he trobat a la gent que li agrada cuinar.
1: Ah.
2: I no ho sé, mai ho sabrem.
1: O que en lloc de la resistència i de gent que cuina som un pa mentiders.
2: També,
1: i quan veuen un micròfon d'Iveta Ràdio, no els queda més remei que ser políticament correctes, dir que fan escaldum per dinar, i bollidet, i ja està.
2: És que és un tema que tampoc és fàcil, reconèixer aquí que
0: no,
2: no menges tan bé.
0: És que...
1: Ni l'ha reconegut i no que li ha anat.
0: No, no, he quedat ben tota sola.
1: Va, digues, però digues que has menjat per dinar.
0: Pollastre al curri, com en Pep, però precuina.
1: Clar, va, està bé, no passa res.
0: Era ben bo.
1: Clar.
11: Xiu-xiu, el xiu-xiuatx que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Interrompo ara la programació perquè tenim una telefonada. A la fi, qualcú mos telefona en el telèfon de l'Udit, 971-139-00. Parlàvem dels plats preparats, d'aquest boom de plats preparats. I en Jordi Suárez ha fet una investigació per la redacció i ha descobert que en Celestí, Oliver, company de Tèntol, duia per dinar ciurons de dimarts passat i tenim una telefonada que crec que vol opinar sobre aquesta qüestió. Hola, bon dia, amb qui parlam?
1: Bon dia, com anem?
0: Molt bé.
1: Som en Guillem.
0: Hola, Guillem, com estàs? Des d'on mos telefones?
1: Molt bé, tu? Del Gaida.
0: En Guillem del Gaida. No sé per què intues que Guillem coneixes en Celestí.
1: Sí, el conec de prop, el conec de prop.
0: I què trobes que dugui ciurons de dimarts passat per dinar?
1: És un poc temerari. És un poc temerari, això d'haver de passar tant de dies, perquè volia no menjar, per molt estètic que sigui, a vegades de dins ja té cosetes.
0: Sí,
1: i segur que sa mare les ha fet molt bé i molt bon, però quan ja han passat més de 2 o 3 dies, un ja ha d'anar alerta amb el que menja.
0: I tu li podràs fer arribar aquest missatge en Celestí, ja que el coneixes. I ja que nosaltres no mos acaba de fer cas, li deim alerta, però no mos fa cas.
1: Escolta, jo li faré un escolt quan el vegi. També no el veig cada dia, però bé, li faré un escolt perquè han d'anar alerta en les coses.
0: Molt bé. Molt bé, Guillem. I tu crec que ets bastant expert en gastronomia, Guillem?
1: Bé, m'agrada.
0: T'agrada? Escolta, i què recomanaries tu per dinar? A tu com ho fas?
1: Mira, jo dinar, cada dia de la setmana, com que jo faig feina a ciutat, dina fora, menys molt bé. I no és perquè els menús hagin de ser molt greixós, això. Si tries bé allà on vas, pots menjar bé per un preu assequible i bo. I els vespres, cada vespre faig el sopar que nostre, per jo i per la família, i l'agrada... No, això de fer coses no surt a que nostre. Que nostre... Les ha de menjar un poc elaborat.
0: Idò, mira, quin privilegi, la veritat.
1: Quan vulgueu estar convidats.
2: Idò.
0: Molt bé.
2: Qualque dia vendrem.
0: Molt bé, Guillem, idò, una ferrada molt forta. Gràcies per telefonar.
1: Vinga, una ferrada.
0: Adéu.

0: La situació no és o, tot el que lliu.
1: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
2: Les autoritats alerten d'una nova tècnica per a robar cotxes amb una moneda com escà.
0: Segons una informació publicada per el Diari de Menorca, els delinqüents col·loquen l'objecte entre els aixugaparabrises per cridar l'atenció del conductor. Quan la moneda se mou o cau, el conductor la veu i, com és natural, baixa del cotxe per retirar-la. És en aquest moment en què els delinqüents fan servir aquesta distracció per accedir al vehicle i endur-se'l. I després, clar, queda obert amb els motonses i les claus de dins.
2: Per prevenir aquestes situacions, la policia recomana apagar el motor, endur-se'n les claus i tancar el vehicle sempre que se'n surti del cotxe en si, encara que sigui durant uns segons.
1: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.

0: IB3 Radio es humor.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs...
3: Ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
7: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
7: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Xiu, xiu!
14: Hola, bon vespre, què tal? Jo volia dedicar la cançó d'I Can't Win de The Strokes en el meu amic Colau, perquè tot dos mos encanta de la mateixa forma el grupo. I, a més, els anirem a veure ara d'aquí poc, és octubre que ven a Barcelona. Un saludo.

0: en Sergi, aquest oient que mos diu que se'n va a veure The Strokes per octubre a Barcelona. I, de fet, hem d'informar-vos d'una notícia de darrera hora, i és que un altre grup mític acaba d'anunciar dos concerts precisament a Barcelona. Se trata del grup Oasis, que acaba d'anunciar dos concerts a Barcelona. Com dèiem, és una notícia que segurament als seguidors els hi agradarà sobre, els seguidors d'aquest grup mitiquíssim. Però jo també pensava avui una cosa. Tots aquests famosos que, no sé si és el cas d'Oasis, venen aquí de vacances.
1: És a dir, què els hi passa?
0: Bé, jo que sé que...
1: Men, però un repàs. Famosos que, com qui? Per exemple.
0: Mira, per exemple.
1: Ha vengut a... Bé, els Reis, per exemple.
0: Els Reis,
2: habituals.
1: Sí, qui més?
0: Més famosos que hagin vengut.
2: Hombre, ara feia poc que hi havia un Steven Spielberg, no?
1: Exacte.
2: El seu megallot.
1: El LeBron James.
0: Alejandro Sanz.
1: Ah, Nicole Kidman, era per Eivissa, també.
0: Molt bé,
1: Nan Obregón.
2: De Michelle Obama s'apresentava per Menorca.
1: A veure.
0: Bé, i per què has pensat?
1: Per què et passa amb aquesta gent?
0: Tota aquesta gent, a on s'arregla els cabells quan venen? Perquè aquesta gent tenen molt d'esdeveniments, han d'anar amb les pígoles fetes.
2: Sí, suposo que ja hi van.
1: És a dir, avui has pensat això, que tots aquests famosos, i has de pensar això, on se tallen els cabells?
0: Ho sabeu o no, on se tallen els cabells, on s'arreglen els cabells?
1: No en tinc ni idea.
0: I quines són les seves excentricitats?
1: No ho sé.
0: O bellesa?
2: No, crec que vagin a perruqueries presencialment, no?
1: Home, sí. O deuen contractar... Bé, no ho sé.
2: O potser van a casa seva.
0: No passeu pena, aquí teniu la resposta de tots, perquè ara mateix li demanarem a un perruquer pel qual han passat els cabells més coneguts de les Balears. Àlex Melvill, bon dia, com estàs?
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Molt bé, molt bé.
3: Escolta. Oye, m'ha encantat la notícia d'Oasis, eh?
0: Has vist? Tu ets fan d'Oasis, aniràs en aquests dos concerts que han anunciat a Barcelona.
3: Uah, voy a intentarlo, pero creo que va a ser imposible conseguir la entrada.
1: I t'has una notícia fresca. Jo, anuncien una gira mundial per al 2027... I en aquesta gira passen per Barcelona.
0: Exacte.
1: Dia 10 i 11 de juliol. Apunta-t'ho. 10 i 11 de juliol, Germans Gallagher.
3: Sí, sí. Àlex, acabo d'apuntar. Sí,
0: Àlex,
3: sí.
0: Jo no sé si podràs anar perquè tu estàs molt ocupat. Perquè, escolta, per les teves mans, qui ha passat de famós?
3: A ver, la verdad que en el salón ha pasado gente muy conocida, pero bueno, no sé, siempre lo intentamos vivir con mucha naturalidad con ellos. Bueno, el más conocido es el que ha salido últimamente en el periódico, que es Joaquim Prats.
0: El presentador. I que com va anar? Que te va demanar? ¿Te va demanar un pentinat especial a Joaquim Prats?
3: Pues la verdad que me pidió que se lo rapara, que se lo dejara súper cortito para que le aguantara, porque vino en julio para que le aguantara hasta septiembre, y en septiembre nada, se lo repasé un poco... porque ya empezaba otra vez la temporada en la tele y se lo tenía que dejar un poquito más largo para ir un poquito más arreglado y nada, y ya está. En realidad en julio se lo dejé súper rapado, que hasta él me dijo, joder, sí que me lo has dejado corto, tío. Y nada, y muy bien, pero muy, muy, muy, es un tío muy, muy majo, muy natural, muy, no sé, muy con los pies en la tierra.
0: Clar, en l'estiu deu tenir més famosos que la resta de l'any, no sé... Se van pasando este contacto, no sé.
3: Sí, la verdad que una vez, bueno, me llamó el año pasado, fui a cortar el pelo a una amiga, a su casa, que está casada con el pintor Domingo Zapata. Uh-huh. Y bueno, como me pillaba al lado de la pelu, digo, venga, me doy un salto y así veo, porque se habían reformado un pisito tal. Digo, voy allí y tal, y me encontré a Capi, el famoso... cazatalentos que consiguió a Alejandro Sanz, uh-huh. Y es un buen productor musical, y con él estaba Nacho Cano, y bueno,
0: vas a aprofitar per fer agenda.
3: Sí.
1: ¿Y qué te va a decir el Nacho?
3: Sí, la verdad, Nacho Cano, pues mira, que tenía se le había quedado las mechas naranjas, que a ver cómo se lo podía arreglar, y yo, pues vente a la pelo ahora y te lo arreglo con un matiz. Esto te lo arreglo yo en 2 minutos. Y me dijo, ahora mismo no puedo, pero vamos, en cuanto vengas a Ibiza, me llamas y lo arreglamos en mi casa. Yo, venga. Però nunca paso, nunca paso.
1: Bé, ja arribarà, si me l'estàs escoltant, bueno, ja tornem a fer aquí se crida. Amem, i quines altres persones, personalitats, dius que també tens molta gent de la política, el món polític d'aquí de Balears, que passen per les teves mans?
3: Bueno, aparte de nuestra presidenta, que es un amor, viene pues Marga Durán, o la consellera de salud Manuela García. Luego vienen personalidades, pues no, para mí son conocidos, pero porque los veo siempre en el periódico, como grandes hoteleros como Tony Rack, que es un gran amigo mío. Y bueno, la verdad que no sé. Uh-huh. Van cayendo de una forma u otra, y pero bueno, que cuando se sientan en el sillón dejan de ser el personaje. Para claro. Mí lo bonito es que se sientan en familia y que vengan a relajarse.
1: A mi, Àlex, per això jo m'agradaria que em posa atenció, perquè vulguis o no, també té una responsabilitat afegida. Si ets gent que sol ser molt mediàtica... A tu te diuen, Àlex, deixa'm guapo, fem bé ses piules, o ja tenen una idea preconcebuda de com volen que els hi facis?
3: Pues si te digo la verdad, no son nada tiquismiquis, digamos. Me dejan bastante hacerles. Ten en cuenta que es gente que llevan muchos años conmigo. Yo a la presidenta llevo como 15 años arreglándole el pelo.
0: Però, Àlex, escolta, si tens gent tan implicada en sa vida política, social de les Balears, a tothom li sones mòbil a sa perruqueria. I sobretot ses dones que estan molt d'atents. Tu has sentit qual que telefonava de privada que no hauries d'haver sentit?
3: Bueno, yo he leído cosas. Mientras...
0: Sí, oh.
1: Clar, he leído per la perspectiva del WhatsApp.
0: Clar, per WhatsApp.
1: Ojo d'alcón.
3: Estava lavando la cabeza y he leído cosas, pero bueno.
0: Però això crec professional.
3: Ara no recuerdo que leí.
1: Pues imagineu com us dona una exclusiva mundial aquí a Àlex Melville.
0: Molt bé, molt bé. Idò, Àlex, moltes gràcies per atendre'ns. Bon xiu-xiu.
3: No, a vosotros per acordaros de mi.
1: Clar que sí, que vagi
3: adeu,
1: bé.
3: Adéu, adéu.

0: de aquí.
1: El Minut de Glòria d'avui és per Relsby. El concert de divendres oferit al Parc de la Mà va anunciar el títol del seu disc que surt demà mateix, Fill de la Mà. Tot i que durant el concert no se'l va sentir xerrar català, sí que va oferir finalment declaracions als micròfons d'Ivetres.
2: Amb molt d'orgull ho dic sempre, que som de Mallorca, convido tot el món a venir sempre, que disfrutin de la nostra illa tan guapa que tenim. I ja, jo crec que la coneixem per tots ja, per nosaltres, perquè ho deim tots els dies a tots els costats.

0: IB3 Radio Es participació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Companys, començant temporada, què podem fer?
6: No sé, per exemple, fer-me jaure.
5: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
6: No, jo no soc sa moderna és ella.
8: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
5: Però què fan el tractament?
6: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
5: Però ho fan els joves o els no tan joves?
8: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
9: En Joan Rafel estrena secció
10: en tots els respectes.
9: Això ja m'ho fa poc.
11: En Xavi Rius, ja no ho coneixem.
12: Que serà molt poc respectuós.
11: És una declaració d'intenció.
13: Xiu-xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
11: No, man, no se tracta de faltar a la gent.
9: Bé, però què faran, man?
11: Donar a conèixer pobles de les nostres illes. Bueno, anem a comentar la guapa i bona de poble, però des d'una perspectiva un poc de dir...
9: Per exemple, faràs, jo què sé, pedaços bruts, però mos han de contextualitzar.
11: Pedaços bruts, no, perquè jo t'he parlat aquí uns títols, que són molt guais,
9: sí.
11: Perquè ja donen a entendre de què xerrarà. Xapes, pedaços...
9: Ah,
11: i
9: jo
11: no
9: he dit pedaços, he dit pedaços bruts.
11: I cançonetes. No n'hi ha, després volen lo que surt. M'ho flipat molt, no n'hi ha per tant, i hem de riure un poc.
9: Clar que sí.
11: I està bé.
9: I doncs ja l'heu sentit, en Joan Rafel Coves. Joan Rafel, com anam?
14: Molt bé, i vosaltres?
9: Molt bé, estàs preparat per presentar respectes avui a un dels pobles que va sortir per sorteig la setmana passada?
14: Digue-ho tu. Poble. A Buja.
9: Ui, mos han posat una mica místics.
14: Sí. Primer, no s'ha vist a Buja.
9: Per què ho dius?
14: És de Mallorca, per exemple, aquesta música així, rotllo Café del Mar. Estic veient una posta... Les postes de sol de Buja donen ser guapes, per això.
9: Precioses. Justament dona la coincidència, Joan Rafel, que ahir vaig anar a Buja i ahir vaig anar a...
14: I anaves a posta, suposo.
9: No, va ser coincidència pura i precisament vaig fer una foto de la posta de sol.
14: Hòstia, està damunt un turonet...
9: Exacte.
14: Té el seu
9: encant. No, preciós. I, de fet, aquesta cançó és Gelera, que és del grup Pobler Caspari, que és cantant de Buja.
14: Hòstia...
12: Tot filat.
14: Buja té...
9: Tot filat.
14: Té fils tirats a moltes bandes, no?
9: Exacte.
14: Perquè, clar, no és molt gran. Quina posta de sol, ara me l'ha ensenyat.
9: Sí, és... Pareix, una foto.
14: Pareix del Rei León, quasi.
15: Exacte.
14: És una cosa així inspiradora. Començam, oi?
15: Sí.
12: Vinga.
14: Començam a la part d'on te diuen. Buja. Per què se diu Buja? Perquè nosaltres deim Buja. Però
9: que de dir,
14: o mallorquins,
9: no?
14: Dic. Sí. Mallorquins i xerram amb mallorquí.
9: Què passa?
14: Mallorquins que no xerren mallorquí?
9: Ah, ho dius per en Rels.
14: És un exemple que ha posat tu, no l'he posat jo.
15: Que, per exemple, Rels.
14: En Rels, a la millor diria Buher.
15: Buher,
14: clar. Els hi surt així,
9: escolta,
14: Buher.
9: Bé, és igual.
14: Sí, no. Aquí s'ha de poder dir tot.
9: No, clar.
14: Venim a presentar el nostre respecte a tothom.
9: També en Rels.
14: En Rels. Buher. Ja està, no passa res. No està massa clar d'on prové aquest nom. Alguns diuen que prové d'una alqueria que hi havia per aquella zona i que, com moltes altres, ha arrelat un home allà. I seria... pot similar també algunes coses com a preromanes, que ja agafaven unes formes més llatines. I, per exemple, per això se diu Buja, quan és Buger, sí o no? Igual que Boter i Soller, que tenen Solla i Boja. És una cosa més etimòlica.
15: Sí,
14: ara per hi detento. Això, però és així. És aquesta part. L'hem de fer. Hem de destacar, a més, que no és el mateix... Ser de Buja, perdoneu, que apareixer de Buja. Yeah. Aquí hem de fer un incís.
9: Hi ha una diferència.
14: Hi ha una diferència grossa.
9: Quina diferència?
14: Ser de Buja, si ha nascut a Buja, o vius a Buja.
9: Sí.
14: Ara, si algú te diu, escolta, Inés, és que apareixer de Buja.
9: Clar, què vol dir això?
14: No t'ho prenguis del tot bé. Perquè generalment, els de Buja són molt bons lots. Jo en conec molta gent de Buja. Veurem que és un poble que xau simpàtic, a més. Però té com aquesta connotació de que te volen dir que ets un poc curt. però de l'altra manera. I te diuen, això per això de buja, quan no entens qualsevol cosa, no?
9: Com aquells de l'EP, no?
14: Sí.
9: Vendria una mica, a Espanya.
14: En tots els respectes, ja, per buja. Jo ja hi vaig bastant per buja. Vendria a ser com a tel l'EP d'aquí de Mallorca.
9: Sí, sí. Mm? Per cert, telèfon al·ludit, sí. 971-13-99-00. Telefoneu-mos, 971-13-99-00. Si trobeu que en Joan Rafel falta respecte a qualcú en vez de mostrar respecte a qualcú.
14: Jo ho intento. Jo ja et vull dir per davant. Bueno, anem un poquet de la seva simbologia. Escut. Tothom ha vist l'escut de buja.
9: No, ara no el tinc.
14: Tothom va fer la col·lecció de Diari de Mallorca a qualsevol moment aquí els dos escuts. O ha anat a Lluig i ha vist tots els escuts allà. O no? Doncs pues quan aneu a Lluig, vos heu de fixar. Buja és molt senzill. Un fons blau i vermell. Uh-huh. Sí, mig blau, mig vermell. I un espumatori amb una espelma. Què pot ser d'aquí vendria aquest nom de buja? Perquè és una bugia. Un espelma també se li diu bugia. Bueno, això ho diré.
9: Que el fons de l'escut és blaugrana.
14: Correcte.
9: Per ahir del Barça.
14: Au Barça li ha copiat a buja.
9: Això però no ho sabrem mai.
14: Què va ser abans? Buja o Barça? Buja. Ja vos ho he dit jo. Va ser abans. No, però hem de tenir en compte que això passa bastant, que a vegades s'allafa per fer l'escut un nom i s'inspiren, no? Buja, sona a bugia, doncs posam una bugia i queda superbé. Això passa molt de pobles, sobretot a partir del segle XIX, quan hi va haver aquest boom de voler fer escuts. I no sabien què havien de fer, moltes vegades no havien ja simbols de representar el poble i jugaven en la fonètica d'un nom. No és així, no és com, per exemple, Bunyola, que teniu Bunyola a l'escut.
9: Cinc bunyols, que no té res a veure amb el poble, però...
14: Però, mira, quan Bunyola, doncs pues, bunyols.
9: Exacte.
14: Com, inxa! Un ja, i se queden tan amples.
9: Clar.
14: Champanet, una champana, ja està, no demanin més. L'únic poble de Mallorca que té champana és Champanet, no. Però li posa la champana, perquè Champanet, champana. Eh? Molt bé, la bandera. Bueno, aquí la bandera, ara si la millor mos telefonaran.
9: Ai, ai.
14: Jo he cercat per Wikipedia, perquè saps que la meva font d'informació principal és Wikipedia. Per què? Perquè ho fa la gent. I dius, si ho fa la gent, millor. A la Wikipedia ja he trobat una bandera que mos avisa que no és oficial. Diu allà.
9: Diu així.
14: Esta bandera es falsa o ficticia, o es tan solo una propuesta de bandera que alguien ha desarrollado. Diseñada, original, una bandera imaginaria para el municipio de Búger. Buja. Perdonau. Això diu Wikipedia.
9: És a dir, que no tenen bandera o que és imaginada.
14: Sí, que la bandera que surt allà és imaginari. Però jo he fet recerca perquè això no pot ser mai. Jo he entrat a ajuntamentdebuja.com o .net i puc dir que la balconada de l'Ajuntament de Buja i a dir la sala de plens, allà la mateixa bandera que la Wikipedia penja.
9: Ai, dones, imaginada.
14: Per tant, no imaginada, no, és real, per tant, ja li donem oficialitat. Si l'ha penjada a no ser xubat-la sigui el president de la penya blaurana de Buja, que no en té constància.
12: No vas modificar l'entrada de la Wikipedia?
14: Jo no me vaig capacitar per modificar res. Jo dic, almenys si s'enfadaran. Jo, del poble, no, veureu que, en el final, vaig venir molt valent, però em vaig reculant un poc. Perquè dic, almenys si després no podré sortir de Pollença, que ja m'acosta, ja no hi podré sortir gent. Però hem de dir que no en trobava massa informació sobre ella. He de dir que s'agraeix, per una banda, que... Ain, desestimat, ja fa la senyera i posa-li l'escut damunt, que varen dir que era com un recurs fàcil. No tenim bandera, ja feim senyera, que això arribes i gesals aquí a Palmer Barato, un metro de tela a les quatre barres, i hi cosi l'escut damunt i ja tenim bandera. No, aquí s'han currat un poc més i ho han fet igual que el fons de l'escut, blau i vermell. Jo tinc una teoria.
9: Quina?
14: Que un jove... Ja ho veurem que s'emocionen per puja. Un jove, una nit de quintos, s'emocionar molt, se n'anar, robar una bandera del Llando Poblense, que està relativament a prop de puja, i quan te'l trobassin, ja de posar unes coses, no, estava dissenyant una bandera per un poble, i l'haguessin d'adoptar per això, i ja la tenen. Podria ser.
9: No crec que t'hi faci molta gràcia en els veïnats de puja que diguis que van robar qualque cosa de sa poble.
14: El que fa menor gràcia en un poblet, segurament. De que hi vagi una buja rosa, robes i coses. Però bé, ja ho veurem també més en band. Celebrity. Persona Venga. Important.
2: Això m'agrada, anem.
14: Aquí riurem.
9: Qui hi ha de famosos per buja?
14: Bueno, poden quedar bé I serà d'en Antoni Queimat i Lomà, que és el fundador de AK, Soutxes AK.
9: És que justament hi vaig anar ahir.
14: Ah, bo, jo ho sabia que aniries. I de com t'ho és AK?
9: És una fundació d'en Antoni Queimat i Lomà, que va ser un senyor important del poble.
14: Va fundar això.
9: I és un espai cultural ara mateix.
14: Correcte.
9: Que és preciós, me va encantar.
14: I et, sobretot, se conserva la part, com a dir, som musical, o fa desenvolupament musical, no? Algo així, crec. Jo per lo que he llegit.
9: Espai, Fundació Espai Cultural.
14: Molt bé. Doncs pues està superbé, perquè un poble com Buja, ja està bé. Dic, com va, com Buja, com si fos.
9: No, però com que
14: és un poble
9: petit,
14: molt gran, que ha d'anar a dir quasi posta, doncs pues està superbé que sortin iniciatives així. Podríem xerrar d'ell, però no ho farem.
9: Per què no?
14: Perquè no. Perquè tu saps que ja m'agrada trobar gent que realment m'ordoni xiu-xiu.
9: Xiu-xius.
14: I que tal. Xerrarem, perquè els darrers anys ha estat famós Buja, o va sortit a la palestra, a les notícies, gràcies a en Joan Femenia. I molt de vosaltres direu, qui és en Joan Femenia? I de l'última hora, del dia 15, del 5, del 22 de... El pasado sábado, en la misa que ofició en Búger, el sacerdote Juan Femenia anunció a los feligreses allí congregados su decisión de abandonar el ministerio del sacerdocio. El hasta ahora sacerdote cuelga los hábitos, según ha reconocido, porque se ha enamorado de una mujer vecina de ese pueblo, ya le foto las femellas, y propietaria de una tienda con la que pretende iniciar una nueva vida. ¡Ojo!
9: Es vera que va ser un cachonat.
14: Tiemblen los cimientos, això com se deia, los pilares de la tierra.
9: Sí,
14: tremolen.
9: Que era vera, sí.
14: Bueno, hem de dir que va ser un cachonat, que a més va coincidir en el temps amb aquell cas del bisbe de per Catalunya, no sé d'on era, aquell bisbe, que també va dir, això no és lo meu. M'agrada més lo d'ella.
9: Clar, també...
14: Se pot passar.
9: Se poden enamorar, clar que sí.
14: Que s'han d'enamorar. Jo trobo que s'han d'enamorar i que això és un exemple. Però, hem de dir que aquest era un capellà, no tornarem a xerrar d'ell, no només de Buja. Era de Buja, de Campanet i de Mostxari. O sigui, quan feien Campanet, Mostxari no, perquè pertany a Sauga, no m'hi faig, però quan feien Campanet no tornarem a xerrar d'ell. Jo aquí me compromet. Però, no me diu, jo no va ser...
9: Va ser sonat, sí. Qui tingui memòria se'n recordarà.
14: Perquè se va sortir segurament per...
9: Aquest cas sempre...
14: La tarda, directo, i coses d'aquestes que fan.
9: Aquest cas sempre ocupen titulars.
14: S'agrada anar a rossa d'aquesta gent. Se fixa només quan té coses d'aquestes. I ara anem a xerrar de lo bo. Les festes.
9: Festes de Buja.
14: Festes de Buja. Bé, hem de dir que la festa més popular de Buja, la Fira d'Ujai... Ho dic així perquè al final és una fira.
9: La institucional és la Fira d'Ujai.
14: Sí, té la seva gràcia, perquè l'origen és que ho predins un temps anaven a vendre a Sineu... I quan tornaven, pues, sempre duien un rellot per un infant, per un net, i un net els esperaven amb il·lusió, i els duien una xutxeria, una llepolia, la novetat del moment, un, no sé què ara de novetat, un Sony Àngel, no sé què ara.
2: Home, bueno, Sony Àngel...
14: Ja ha passat, sí, Sony Àngel ja ha passat, ara sona això...
9: Un cromo que mai passa de moda.
14: No, això... Ah,
2: sí, com a plastilina.
14: Un esplixi.
9: No sé què deia.
12: Dumpling, squishy.
14: Un squishy, que jo ja n'he registrat un parell. Però això, això ara està de moda, i d'aquí esperaven això, i d'aquí surt la fira. Surt aquesta fira, i és una fira a l'uso, per dir-ho d'alguna manera. Està bé, és una fira, però tampoc no té massa gràcia. Però, com si jo volia més xitxa i demostrar que tanta sort hi ha pobles que no exploten molt les neofestes, tanta sort ho veureu, vaig xerrar amb un bon amic meu, Bujarró, que m'ha demanat que guardem el seu anonimat, perquè ja li poden dir Miguel.
9: Per dir qualque cosa.
14: Per dir-li qualque nom, random, és el primer que m'ha vingut un ullap. I don Miguel ens conta una de les festes que tenen més solera Buja, però damunt la qual els joves varen innovar una mica.
9: O sigui que sí que tenen una mica neofesta.
14: Bé.
9: O era un temps concret.
14: Era un temps concret. O sigui, això se feia i el varen dir, això queda un pot soso, no? I anem a posar-li sal.
9: A veure què fèiem per Buja.
14: Anem a veure.
3: Buja, un dels dies així guapos que s'han perdut, era el dia de ser verges. El dia de ser verges, de mig, a cases amigues, els hi duíem canyes, quan ja tenien les portes tancades, que s'havien anat a dormir, els hi posàvem a cada portal dues canyes i bueno, sí, això era un símbol de que hi havia una amiga de les verges que anàvem a fer-li un pot de cas i això. I després d'haver fet la volta, el que fèiem era anar a robar cossials. Robar, agafar els cossials dels corrals, dels jardins, del veïnat del poble de Buja. 5 de mig anaven cap a una banda, 5 cap a una altra, així, potser érem una vintena, quinzena. I clar, mos anàvem veient cada 10 minuts, 15 minuts a la plaça, jo en dut 5, tu dut 10, pam, pam, carretes i tal. I arribant de l'iglesi fins a davant l'Ajuntament. I a vegades n'hi han col·locat 200 i pico, 200, 300 cossials. I després, l'endemà, claro, les dones sortien, ai, man, els joves m'han robat els cossials. I clar, nosaltres no els robàvem, nosaltres el que fèiem era la tradició, els agafàvem i els apagàvem a la plaça i després cadascú que agafi el seu. I clar, hi eren les dones que després triaven els més guapos i no s'enduien els que tenien realment a casa seva.
14: A ti? Sí, clar. Tiro, hi ha un embull, perquè clar, tu després, quan t'han pres un cossiol, si has d'anar a sergent-lo, te fas, t'endús el teu o t'endús aquell que fa goig de veres?
9: És una bona pregunta.
14: És una tentació. Jo entenc, per una dona amant dels ramallers de cossiols, que saben que hi ha dones en Jana Mallorca que tenen aquell corrals...
9: Preciosos.
14: Clar, tu veus la faldera teva, que ha passat un pot de ser...
9: Pots aprofitar, dia,
14: i veus aquella faldera florida. Què fas?
9: Te faig despistada?
14: Ai,
9: no te faig despistada.
14: Me pensava era la meva. No. Bé, ja veig que no. Varen innovar un pollet.
9: Està bé.
14: Tanta sort que no s'ha
9: dut. Aquestes coses fan poble.
14: No s'ha dut a l'estem d'un muig, ara hi anàs tot Mallorca, robar cossiols,
9: no.
14: A Buja. No, tanta sort que s'han aturat. Tots i preixades. Rivalitat entre pobles. Atenció, que ja m'ha sorprès, perquè Buja, més enllà de la coneguda rivalitat en Campanar, per motius obvis...
9: Perquè estan un davant l'altre.
14: No,
9: literalment.
14: I perquè Buja, igual Xullerón encara, pertanyia a Campanet. Era una pedania de Campanet, com deia un temps. El que passa és que hi va haver la Pepa,
9: la Constitució,
14: que va com a decretar que tot aquell poble, en major, me pareix que era de 1.000 habitants, se podien independitzar, o sigui, tots aquells nuclis. I Buja va aprofitar la vinentesa i se va independitzar en aquell moment, no? I a partir d'aquí pot sempre hi ha hagut rivalitat, però rivalitat de les de veres, eh? De les de quedar en un terme de pobles i fotre-se perxades, pedres. Així com toca. Una rivalitat sana, però així com toca.
9: També tanta sort que avui en dia ja no se fa.
14: Clar, però el que m'ha sorprès de Buja, saps? Que Buja delimita amb un munter de pobles.
9: Per exemple?
14: En lo petitotges, delimita amb Vinja, Campanet, ja ho hem dit, Sauba, Sa Pobla, i quasi Llubí. Dic quasi perquè Sa Pobla, Sa Vinja, i un pot enmig, però bueno, una punteta, que quasi toca Llubí, està molt a prop, diríem. Clar, i no té mal rotllos en ningú, al revés.
9: Això és fantàstic.
14: Té molt bon rotllo en la resta de pobles. En Campanet també, la que passa que...
9: A més, sempre són unes rivalitats sanes, sempre ho deim aquí.
14: I jo he trobat que havíem de posar solució en això. Que hi ha massa poca rivalitat.
9: Què has fet, Joan Rafael?
14: Tu saps que jo faig apologia de la germanor entre pobles, sempre. I aquest anònim Miquel, que mos ha dit... m'ha dit, no, això no ho diguis, això ja no surti, això només t'ho compta tu. Però clar, m'ha enviat l'àudio, i jo vaig dir, igual m'ho diu... però el que vol realment és que mullem. Anem a escoltar-lo.
3: Les verbenes de Buja, quan acabava els concerts de les festes de Sant Pere, per haver les 5, solien acabar, sobretot el veïnat de la plaça, com hi havia trull, el veïnat mateixos feien tramponada, i s'ha fet durant molts anys, això, de la tramponada per tancar. I mentre el veïnat feien la tramponada, uns altres anàvem en el cotxe cap a la pobla, a Muro, més hi trobàvem qualque malonet, qualque cindri. I això també me'n record que era divertit, anar a agafar una cindri per Muro o per la pobla i menjar-me a la plaça de Buja. Després de... i anar-me'n a la panxa plena abans de dormir. Visca Buja!
9: Visca Buja.
14: Visca Buja.
9: Són coses que se fan en els pobles.
14: allà de...
9: Està bé.
14: Sí, però està bé que vagis a un poble de veïnat, que no vagis a l'hort de cap del teu poble, no?
9: També, quina peresa, ja són ganes d'anar a agafar motorino, el cotxe,
14: una persona
9: que sigui...
14: s'ha aguantat fins a les 5 del matí,
9: també
14: ja no té peresa de res.
9: Ah, oh, sí?
14: De res! No, no, no! La festa està xeratge, si tens peresa de fer coses. Si tu l'ets cinc, la festa està fora, te'n vas allà on sigui a Sergi Molo, filla Franja, si fa falta.
9: També deuen ser ben bons, aquests melons
14: home,
9: i cindris.
14: Home, home, allà la millor, la millor horta de Mallorca està en aquella zona. Jo no és perquè sigui la meva, però és així.
9: És cert.
14: I anem a quatre coses de poble per acabar. Direm que Buja destaca per ser un municipi més petit de les Illes Balears. Té aquest títol. 8,29 quilòmetres quadrats. Jo he cercat per comparar. Bé, mirarem la finca de la vall del senyor Marx. A man, si poden comparar. No poden comparar.
9: Bastant
14: de fet,
9: més gran,
14: de fet,
9: no?
14: Molt servirà per comparar amb molt de poble, segurament. Perquè la finca fa 27 quilòmetres quadrats, 27.000 metres quadrats.
9: Uau.
14: O sigui, n'hi caben un parell de Buges.
9: I quant d'habitants té, Buja, idò?
14: Buja té 1.215 habitants, ara. Però la més graciós és que Buja s'hi ha dit mar i vent. Ja hi ha dit just.
9: Ostres.
14: Perquè si que mar i vent fa entre 9 i 10 quilòmetres quadrats.
9: Mira, idò, ho podríem
14: seria
9: encaixar.
14: Seria com un mar i vent. Un mar i vent du pobres. Buja. Que té millor posta de sol, o millor, no ho sabem. Té la de mar i vent. Però, en aquesta secció, també destacant bones notícies.
9: O notícies ja, no, ara, Joan Rafael, sonades. Un poc de
14: xiu-xius.
9: Positivitat.
14: Bueno, no sé si és molt positiu, però en Miquel nostre mos torna a contar una coseta bastant sonada de Buja. A
9: veure...
3: Varen tenir un rector fa, deu fer una quinzena d'anys, que, bé, segur que devia cobrar de... si posava una antena a l'iglesi. I ell tot sol va decidir que sí, que la posava. I el poble, quan se va enterar que posava l'antena, pues, se li va tirar damunt. Se li va tirar damunt amb unes cartetes anònimes, se li va tirar, pues, mira, un dels vespres aquest de les verges... després de tenir tots

0: de Buja donen joc, donen titulars. Quin serà el poble de la setmana que ve en aquí? Presentarà els seus respectes. Acabam d'agafar un paperet de sabossa, sí, Joan sí. Rafel. I el poble que presentarem els respectes la setmana que ve serà...
1: Mancor de la Vall.
2: Bueno, un altre independentista. Molt bé, molt bé.
0: I doncs ja està, vés a preparar-t'ho.
2: Ara m'hi poso.
0: Ara mos tornem a sentir dilluns que ve.
2: M'han dit la meva cambra.
0: Tot una tornant, fins ara.

0: Bon dia. Avui, aquest dimarts, s'espera que el cel en general estigui destapat amb alguns intervals de núvols alts. Les temperatures pujaran abans del canvi de temps que s'espera ja a partir de demà, quan s'esperen precipitacions. En aquests moments, el litre de benzina i el del gasoil ja frega o supera els 2 euros a moltes de les estacions de servei de les Balears. El sector de les benzineres avisa, però, que encara no ha tocat sostre, ja que el preu del petroli continua pujant, i això s'acaba traslladant, amb unes setmanes de diferència, el que paga l'usuari final. Joan Mayans és president de l'Associació d'Estacions de Servei.
1: La comanda que faim es preu anar pujant des de pràcticament fa més de 20 dies o 15 dies. Segurament aquesta setmana també s'ha notat amb un despreu nostre de compra i de venda a l'usuari final.
0: Tot això quan els rebels hutis diuen que han atacat dilluns amb desenes de míssils i drons una base aèria d'Aràbia Saudita. Així ho ha assegurat el portaveu militar dels insurgents del Iemen, Yahya Sarea. Aquest nou factor d'inestabilitat és una de les causes de la pujada dels preus dels carburants, i es tem que de retruc aquesta pujada de la benzina i del gasoil puguin generar una nova onada inflacionista. Precisament avui l'Institut Nacional d'Estadística actualitzarà la dada d'inflació a les Balears. I continua la investigació de la mort del jove de 19 anys que va ser apunyalat per un altre al barri de Sant Gotleu de Palma. El sospitós de 18 anys està detingut, però la Policia Nacional cerca encara l'arma homicida. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre tots dos. Durant la brega, diversos ciutadans van presenciar els fets i els veïnats demanen més presència policial.
2: Vi un hombre tirado en el suelo, la verdad. Que lo vi, vinieron los sanitarios, pero por lo que se ha visto, no han podido hacer nada por su vida.
3: Creo que tendría que haber más policía y más control.
4: Desde siempre, o sea, han pasado aquí muchas cosas. En un sitio muy cerrado mucha gente y pues hay conflictos. Cuando hay mucha gente, pues lo que pasa.
5: Aquí no hay ley. Todo el mundo hace lo que se le da la gana.
0: I la iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències a zones tensades centrarà avui al ple del Parlament. Més per Mallorca defensa que es limitin aquestes segones residències també per als balears, si és necessari. Ho ha dit Lluís Apestegui arran del pronunciament fet la setmana passada per part de la Comissió Europea. Són, escoltam, Apestegui i també la resposta del popular Sebastià Sagreras.
6: No pot venir una alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adquiri un habitatge.
7: I jo no me cap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita, o no me cap dins el cap, per exemple, que un saliner o com un tuiré no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
0: I aquesta matinada estan pendents de la gala dels Premis Emmys a les millors sèries de televisió. The Pitt ha guanyat el segon guardó consecutiu com a millor sèrie dramàtica. També destaca Widow's Bay, que ha guanyat 6 estatuetes. Així arribam a les 6 i 4 minuts d'aquí una hora. A les 7 ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
8: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Doncs a tant segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i, companys, us he de dir una cosa. Avui, que encara no ha arribat la Marta Sampas, vendrà després, la nostra companya d'esports, que sempre mos passa revista, us he de dir, confessar, que estic molt desmotivada en tot això de tornar a la rutina.
1: Ai, inesperat.
0: En el gimnàs.
1: Però, men, tranquil·la, eh? Sí. El fas perquè a poc a poc, no passa, però passa res.
0: No, és com a sent culpable.
2: Però no passa res, la Marta ho fa per nostre bé.
1: Clar,
2: no, no m'ho jutja.
1: No, això que fa dels punts ho fa com a de broma. No passa res.
0: És que jo me'l frustro.
1: Però, i què podem fer? És a dir, no has de passar pena.
0: D'acord. Necessit consell de com tornar a la rutina.
1: Bé, i d'això sí que podem ajudar, perquè en Jordi i jo avui t'han duit un tità.
0: Un tità,
2: una persona que ha partit de vacances molts i molt de dies i que ha tornat a fer esport a les totes i a la feina amb la mateixa força que sempre.
1: Un tità, ni més ni manco, que el poderós, poderosíssim Miqui Tous.
0: Miqui Tous!
3: Mare meva, mare meva.
1: Poderós,
0: com estàs, Miqui Tous, company d'esports?
3: Com m'estimau? A tità, tità, jo no sé. No? Crec que m'heu posat un poc. El més tità crec que en Toni Cardell, el vostre tècnic,
1: també,
3: que mare meva, però sí, sí, sí. Res, molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí. Jo escoltava en Sampas cada setmana, escoltava en Sampas, en Juanga de vegades, en Fuster, i vosaltres no m'heu convidat mai, eh? M'heu acostat, m'heu fet de rogar.
0: M'ho ha costat dos anys, pràcticament, que venguessis, però en Miqui Tous, en Miqui Tous és pràcticament un VIP de les Balears, perquè el coneixeu de veu, sobretot, perquè sabeu dels esports de Ivetra Ràdio. Jo vull saber, Miqui, si és vera que has tornat a les vacances amb aquesta força que diuen en Xavi i en Jordi, o mos estàs venent fum, o mos estan ells, millor dit, venent fum.
3: He tornat bé, he desconnectat molt, ho deia en Jordi, que això, que he anat de vacances molt enfora, he desconnectat molt i vaig arribar motivat, amb ganes, amb força, tant a nivell esportiu com també la feina, perquè és vera que és cert que quan vas a fer feina te fa peresa, dius, mai, ara anar a fer feina de vegades t'acosta, però quan te'n vas molt de temps de vacances, desconectes, cert, però també te fa falta ja tornar una miqueta en aquesta rutina, no? Que tens
1: sí,
3: cos amb una miqueta de molló, t'has d'activar...
1: Terbrones... Però en Miqui, és a dir, clar, no el seguiu a Instagram molts, però de tant en tant puja foto en el gimnàs, en el mirall del gimnàs...
3: No els puja,
0: els de
3: compartir, que és diferent, compartir que publicar.
0: Ah, el gimnàs te publica tu com a exemple i referent.
3: No, a mi no, sabem, és un gimnàs que és de grup, són 5 o 6,
0: i
3: segons qui ve, si vaig amb companys o companyes que li agrada la fotografia, quan t'acaben, pareix que si no se fan la foto de rigor, en el mirall, quan t'acaben, i no han anat. I jo, clar, me poso amb ells i m'etiqueten, ho compartes, que en Xavi Oliver, que me segueix molt de prop...
1: Clar, jo li faig un corat,
0: Un poquet. Escolta, però que no opinem d'aquesta gent que se fa fotos en el gimnàs?
1: Home, que es facin el que vulguin, està bé, no?
3: Amen, jo personalment, així, jo una foto així, selfie i tal, perquè si no m'agrada, no m'agrada. Perquè hi ha gent que jo també segueix que gent, no és el cas d'en Xavi, però molta gent que van al gimnàs i durant una hora se fa un vídeo, una foto.
2: Home, és que si no vas a mostrar-ho, sí, perquè hi vas.
3: Jo de vegades flipo un poc.
1: I no m'ha passat mai que sortiu darrere, vull dir, clar, la persona se fa foto a un mirall, i de darrere estàs tu que estàs allà amb una cara, que estàs aixecant 4 quilos.
3: Donant-ho tot, i ja no pot més. I no, amb una cara que és un poema.
1: Exacte,
3: sí. Però sí que m'agrada molt i sí que quan fan fotografies en mirall i tal, sí m'agrada, m'ho pos i sempre qualque reacció, tipo Xavi, que t'agrada, que te motiva. Ah. Sí.
0: Per tant, consells per tornar al gimnàs.
3: Jo t'he dit una cosa.
0: Que jo, la Marta Sampas, m'ho diu ratxa.
3: Sí, tu veig que te veus que un poc desmotivada, tu, t'he vist en el començament un poc copiu, no sé.
0: Sí,
3: no sé
0: copiu.
3: Però sí, a veure, jo crec que és clau no deixar-ho passar, no retardar aquesta tornada, cert que fa molta peresa, que quan tornes de vacances, el teu cos sempre a les vacances fas qualque cosa, jo que sé, menges més a deshores...
1: Qualque dia surts,
3: puntual. Qualque dia vols anar a fer una volteta, i clar, surts una estona, i clar, després te costa que fas fil. Però jo crec que el millor és tot d'una. El primer dilluns que hi puguis anar, pum, i vas, cara alta, fas el que pots, i res, i després t'aniràs...
0: Cara alta, cara de pòquer,
3: segons. Cara de pòquer, també, l'endemà tindràs agujetes, segurament, però has de passar tot aquest procés.
1: Molt bé, doncs tot això ho apuntat.
0: Sí, apuntadíssim. Sí. Miqui, tu me fa gràcia perquè quan xerres... xerres com un esportista. Mm. És a dir, tens el to aquest dels futbolistes quan diuen, bé, la temporada ha anat bé, han fet el que han pogut, però... favor.
1: Perquè ho podes fer servir amb ell.
0: Has agafat un poc estó.
3: Tu que jo he estudiat, no?
1: Però quan seràvem tu fora de micro no xerres així.
3: Ai, bueno.
1: Sí.
0: Sí, canvies estó. Se consoneta.
3: Sí, pot ser, no ho sé, no ho sé. Sense voler, això.
1: Sí, clar, és d'efecte
3: professional. Sí, d'efecte professional, però... Però sí, això, que ja has d'anar allà. No em vull més, vés-hi allà i... I també és clau, també, vos he de dir, que per aquest tema... A mi m'ho costa, a mi jo em diuen que som un tità i tal, però m'ho costa anar al gimnàs, té poca força de voluntat. I, clar, jo no vull ara tirar pedres contra el gimnàs, ni profes, sí, però jo no tinc força de voluntat. I, clar, jo anar per el meu compte, per molt que estigui apuntat i pagui un gimnàs, m'ho costa moltíssim anar, jo què sé, 8 de matí tot sol en el gimnàs, és una cosa que tal. Jo el que faig és, estic a un centre que m'apunt, el dia antes, veig un forat a les 8 de matí, m'apunt, i ja, si m'avor, ja perds la classe.
1: Clar.
3: A no ser que tingui un problema de força major i tal. Això sí. També t'ajuda a ser gent com jo, que no tenim molta força de voluntat, i crec que molts oients nostres tampoc en deuen tenir, i li costa una miqueta arrencar,
0: en general.
3: I doncs si ja t'obligues una miqueta, perquè primer perds dos bes i després fas un poc espaperol, perquè
1: no
3: t'espera i te diu que no.
2: I, escolta, i també a vegades que l'únic opció sembla el gimnàs, i també pot anar a jugar a futbol, pot anar a fer coses,
3: també,
2: no?
3: També,
2: per fer
3: també.
2: Activitats.
3: L'important és alternar una miqueta. Jo, per exemple, m'agrada anar al gimnàs, però també de vegades vaig a córrer, vaig a jugar a pàdel, vaig a jugar a futbol amb els amics, un poquet de tot. S'ha de fer esport.
1: S'ha de fer esport i, clar, s'han de tornar a la rutina, però tu, Miqui, m'has de contar, perquè tu has partit de vacances i ara molt de dies de vacances.
0: On has estat, Miqui? Perquè has partit que jo... Quan et tens?
3: Vull dir una cosa, en el final ja ho trobava un poc massa. Se m'ha fet un poc llarg, 22 dies.
1: 22 dies.
0: 22 dies de vacances i se li ha fet llarg.
1: Exacte, i diu, per sembla que està fet aposta, perquè diuen que se crea l'hàbit en el dia 21. És a dir, tu vas tornar a dir 22
3: dies. Estava en el meu prime, m'he de tornar. Sí, 22 dies Colòmbia vaig anar.
1: Colòmbia.
3: Sí, sí. M'ha agradat molt, eh? Ho recomano. M'ha agradat moltíssim, 22 dies per allà, i res, vàrem fer moltes voltes, i per això també jo crec que se me va fer una miqueta llarg, perquè, volia dir, a mi no m'agrada l'avió, em fa una miqueta de por, tot i que la feina que tenim de periodista esportiu, de viatjar moltíssim, però allà de dins, sense comptar vols Palma, Madrid, Colòmbia, van agafar fins a 9 vols intern durant 21 dies. Imagina't, surt que pràcticament, jo què sé, a un cada dos dies, saps? Sí. I això també va fer una miqueta llarg, perquè van donar moltes voltes, però sí que m'ha agradat molt, vam estar per molt de llocs, i jo sí que recoman, si no heu anat, no sé si heu estat per Colòmbia,
0: no,
3: si teniu l'oportunitat, i anigueu, i a més, això sí que... Quan van tornar un dissabte, que l'he recordat, i el dilluns o dimarts va succeir que aquest episodi es terratrem a Colòmbia, tres dies després. I clar, no, jo mirava les notícies, mirava el diari i tal, i veia fotografies de bars, d'aeroport, de llocs que jo havia estat, que estaven tal, i això te posava un poquet la pell de gallina. Però sí, ho van passar molt bé, va anar molt bé, i ho recomano 100%.
0: I te'n vas anar amb quantes persones, que crec que éreu molts?
3: Sí, érem molts, van fer una bona tropa, van anar 7 i mig. Van partir 7 i mig, un viatge... Van dir, volen anar a qualque puesto fora i tal, per desconnectar. I
0: però quan s'organitza un viatge,
3: reunir, 7 i mig.
0: T'anen fora en 7 persones.
3: Mira, això és com tot. Hi ha un reel que diu, el que organiza, el que compra los billetes i el que dice buenos días, buenas noches.
1: Exactament.
3: No? Pues això,
0: és
3: que compares. Jo me deidu, compares, i ja està. N'hi va haver dos que van agafar les reines del viatge i res, un se va dedicar a fer un poquet una ruta i l'altre mirava hotels i vols i tal, i va estar molt bé.
1: Això és gent que li agrada fer. Si no, aquest grup sempre passen un gustet també d'organitzar, de fer i desfer, i anem aquí, i anem allà.
3: Sempre
1: i...
3: més aventurer, que...
1: Sí,
3: tampoc és el meu cas, però sí que jo m'ho vaig deixar dur, m'ho vaig passar molt bé, i sí,
0: va anar molt bé. Que és el més aventurer boig que has fet per Colòmbia, Miqui? Que se pugui contar.
3: No van a fer moltes coses, jo m'ha sorprendre, perquè jo tenia una miqueta de por, perquè els meus amics són un poc així, jo vaig dir, jo com faig coses així molt...
0: Estrambàliques, no?
3: No hi aniré, però no, van a fer moltes coses, van anar a veure ballenes, molt bé, a Nuki, vos ho recomano.
1: Nuki, eh?
3: Un lloc que se diu Nuki, Colòmbia, en el Pacífic. Hi ha molta gent de Colòmbia que nosaltres li dèiem anar a Nuki demà i tal, i no ho coneixien. És un lloc que només pot anar per la mà, o amb avió. Amb un avió petit, perquè la pista d'aterratge és com aquest carrer, com Manuel Azaña.
1: Sí.
3: És molt curta. I sí, Nuki m'ha agradat molt. Van a Eurovillener, van anar d'excursions. Tairona també està molt bé. Van pujar, parlant de fer esport, del Guatapé, que és la roca aquella que té 700 i pico d'esquelons, també està molt bé. I res, van anar molt bé. Van passar molt bé. Van fer un pot de tot, no? Un pot de turisme de ciutat, Medellín... Van a Cartagena d'Índia i també llocs de platja i i de passar-ho bé. I clar, i també Medellín ha d'anar a conèixer la Comuna 13, i va morir en la Minya Mal, no? Fa poc que estava per allà amb... cantant amb en Castro, era amb en Ryan Castro, per dir que era, sí, sí. Era com una 13, per sí. Tant, sí, sí, va estar
0: escolta, Miqui, i tantes vacances que t'has agafat, has enyorat una mica sa feina? Perquè tu, quant d'anys fa que fas ràdio?
3: Idò, ho he enyorat, jo t'ho deia, que te costa venir, però ho necessites, un pot de rutina. Va, fa 21 anys ja que estic aquí.
0: 21, bé, 20
3: cap a 21. Sí,
0: o sigui, igual, a inaugurar la casa?
3: No, per un pel, ho van inaugurar molta gent, en Toni Fuster entre ells, en Juanga, també, sí, però no, jo vaig arribar dos anys després d'aquesta inauguració. El 2006, el juny del 2006, me'n record que va, perquè vaig començar, me'n van cridar, vaig començar, crec que era un 21 de juny o una cosa d'aquestes, i jo vaig dir... puc començar, però jo dic 23 m'he d'anar a Sant Joan a Menorca.
1: Clar, que tenies de 8 anys.
3: Tenia compres, no, tenia 20, què diu, 23.
1: 23.
3: Sí, 23, me no manco. Sí,
1: bé,
3: sí,
1: bé
3: sí,
1: però
3: sí.
1: Miqui, men, tu recordes el primer partit que vas narrar, que vas tenir plaer de narrar?
3: I tant, quina irviada.
1: Men, sí, sí, quin sí. Va ser?
3: Va ser un partit, men, va ser un partit de sa fase d'ascens a segona B, l'Estadi Balear, l'Atlètic Balear jugava contra la Universitat d'Oviedo, se jugava a segona B i sí, va ser aquest partit, va guanyar, si no recordo malament, l'Atlètic Balear, no sé si era 3-1 o 2-1.
1: I ara t'agradaria sentir-te? T'agradaria sentir com era aquella...
3: No m'escolt massa jo ara, i quan vaig començar sí que m'escoltava bastant. No m'ho coneixeré, suposo que m'he canviat segur.
1: És el meravellós equip de documentació. Ha recuperat aquest àudio, per tant, llevant la música, Toni Cardell. Miqui Tous.
3: Sí.
1: 21 anys de carrera periodística en el món dels esports a IB3 Ràdio.
3: Clar que sí.
1: 21 anys després.
3: Vaig debutar amb una victòria, 2-1. Això està bé.
0: La mulet de Balears.
1: Escoltarem Miqui Tous quan era un cadallet.
4: Emoció de la jornada. Allà hi són Miqui Tous i Jordi Cervantes d'Estadi Balear.
3: Miqui Tous,
4: salutació, bon dia.
5: Molt bon dia, Jaume Ginart, oients d'IB3 Ràdio des de l'Estadi Balear.
3: Bueno, una miqueta, no?
0: No,
3: un poc,
5: aquí, al camp de la Via de Cintures,
3: Potents,
5: l'Atlètic Balears ja ha marcat el primer a l'Universitat.
3: No, una miqueta. Tu m'estimes molt, Xavi, però una miqueta tens sí que estava.
5: I Ramon ha agafat una pilota per banda dreta, ho ha fet ell tot sol, ha arribat a ratxa de fons, s'ha anat del seu defensor, ha centrat la pilota dintre de l'àrea, la pilota al primer pal, i Lucas, el gol.
3: Molt bé, però això és la primera vegada.
0: Ginars,
3: no m'ho diguis que no.
0: No, extraordinari, extraordinari.
1: A l'anaves de dalt, diguis, vini, diguis.
3: Però ha de dir que sí, o no?
0: De dalt de tot. Miqui, ja sabia que arribaries en fora.
3: Sí, sí, sí, està clar.
0: Qualcú t'hagués de dir, aquest lot arribaràs al nostre cap.
1: Arribarà exactament, i ara ni més ni manco a cap d'esports.
3: Cap d'esports, ojalà, no.
1: No,
3: què diu? Podem fer també com la Marta Sampas per això d'anar a Brasil. Podem fer com una...
1: Una campanya.
3: Una campanya, si vol. No, ja anem a Marta García, que...
0: No, clar, sí, sí però...
3: Coordinador d'esport de ràdio.
1: Exacte, coordinem, és a manco.
3: Sí. Coordinant els equipats que tenim aquí a la ràdio.
1: Clar que sí, home, heu fet un equipat, ja sigui esports 3, esports 3 en joc, sens dubte, bona, funciona molt i molt bé, però, Miqui, avui, ja ho sé, això ho coneixem, però tu, quan no ets per la ràdio,
3: sí.
1: Què t'agrada fer? Què fa, Miqui Tous?
3: Què faig ara? Ara faig... Mira, pues no faig moltes coses molt rares, no? M'agrada anar a fer esport, com comentàveu. Abans, quan era més jove, fas altres coses. Ara ja te tranquil·litzes una miqueta i quan surts d'aquí, vols això, fer un poquet d'esport, quedar sols amics, anar a sopar, tranquil. I jo també ara ja valor molt tranquil a casa, veure una sèrie, veure una pel·lícula tranquil·lament.
0: Una vida senzilla,
3: una vida senzilla. I és cert que sí, que qualque cap de setmana, quan hi ha
0: qualque trull,
3: però m'agrada també ser allà i passarà sí. una miqueta bé. Sempre està bé. Però sí, tranquil·litat, esport i poc més, quedar sobretot en sols amics i gaudir, desconnectar una miqueta de tot. Sí.
0: Que bé.
3: Que sí.
0: Escolta, i ara quina sèrie estàs mirant? O quina és la darrera
3: que has vist? Ahir em vaig acabar una, perquè es diu Monja Norbaix, és un dia propici perquè té una marató de sèries. Vaig veure una de Netflix, que a mi m'agraden les sèries, no és per res, però no, m'acosta una miqueta de vegades concentrar-me i seguir moltes sèries molt llargues. M'agraden aquestes sèries de 5-6 capítols i que ja està, s'ha acabat. Sí. S'ha acabat i tal.
0: D'aquestes que acaben.
3: Monja Norbaix, un cap de setmana, vaig veure Sacrificio de Sangre.
1: Ui.
3: Si l'heu vist.
0: No. Ho sona molt malament.
1: No sona bé, però.
3: No, està
1: Miqui,
3: bé.
1: No, és de riure.
0: Sona molt dolent.
3: No, és de policia, d'assassinats i tal. Sí.
0: Bé, d'acord, confiarem en el teu criteri.
3: Està bé, jo ho recomano. Sí. Te vaig veure La vaig veure ahir. Sí, sí, està...
0: Ara
3: està
0: no te vull jugar una mala passada, però segur no estaves que, pendent faràs, de n'Enric Mas.
3: Sí, sí, sí, clar que sí, home, això sí. Això sempre, he dit que no vaig ser cap vespre, vaig veure en Mallorca, vaig estar pendent de n'Enric, els nostres companys, sí, sí, sí.
0: Que
3: sí,
0: bé.
3: Clar que sí, sí.
0: Que bé. Després vendrà na Marta Sampas i farem una anàlisi d'aquesta victòria que ve. Miqui, t'ho estàs passant bé, així
3: molt bé, m'encanta estar amb vosaltres. Sí,
0: d'acord,
3: sí, sí,
0: i d'ara no te'n vagis, jugarem un joc.
3: Vinga, dali.
0: Però abans, plana internacional.
6: Plana internacional.
0: A Bucarest, unes 20.000 persones han participat en un banquet amb una taula de més de 5 quilòmetres de llarg. Els organitzadors asseguren que han aconseguit batre el rècord Guinness de la taula més llarga del món.
2: L'acte era solidari i servia per recaptar donacions per construir el primer hospital psiquiàtric pediàtric de Romania. La taula, feta amb materials reciclables, es va instal·lar davant del Palau del Parlament.
1: Es van preparar 20.000 racions de menjar amb més de 5 tones d'aliments i cada participant va rebre fins i tot un plat personalitzat i un petit gerro amb flors.
2: Dos dies després, encara hi ha gent esperant que li passin la sal.
7: Quan passant dels 50 anys, perquè ja no vull posar... Tots vos agrada fer menjar. I menjar, és el principal.
0: Més notícies. París ha obert la primera botiga dedicada exclusivament a la mantega. Se diu, du per nom, Le Beauté Shop. Ho he dit bé? No ho sé. I ofereix 30 varietats artesanals de petits productors francesos.
2: N'hi ha de tradicionals, però també n'hi ha de sabors molt més curiosos. Prova algues, all, llimona i fins i tot mantega dolça de vainilla, maduixa o xocolata.
1: I és que a França la mantega és tot un clàssic de la cuina. Cada persona en consumeix de mitjana uns 8 quilos cada any.
2: Des de Xiu Xiu tenim una proposta clara. Mantega amb gust ensaimada.
8: Errores que no debes cometer en Mallorca. Allí la comida más famosa son las ensaimadas, pero mucho cuidado cuando vayas a probarla.
0: El planeta Mart torna a sorprendre els científics. Després de 14 anys explorant el planeta vermell, el rover Curiosity de la NASA ha trobat unes cavitats grosses i poc profundes a les roques, una cosa que no havien vist abans.
2: Els forats són diferents d'altres cavitats que ja coneixien, són molt més amples i superficials i, de moment, no han trobat cap element que expliqui com es van formar.
1: El Curiosity es troba estudiant les cavitats per entendre quins processos geològics les poden haver creat.
2: A la carretera entre Sant Cervera i Sant Llorenç també hi ha qualque clot, a veure si aquests sí que els investiguen.
9: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol! Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a Segunda División.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
10: Notícies d'última hora. No tenim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
11: Amb espais d'educació i criança.
12: Per pares i mares.
13: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
14: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim en manual.
14: Som una ràdio.
10: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
15: Aquest programa de ràdio legendari.
16: És un facto.

0: Continuem a xiu-xiuejant aquesta vegada amb en Miqui Tous, company d'esports. El coneixereu per la seva veu inconfusible. Miqui Tous, tu estàs passant bé?
1: Molt bé, beníssim.
0: Que bé.
1: M'encanta.
2: Si vol quedar, pot quedar.
1: No, puc quedar fins a 7, no? Si estàs informatiu, però jo...
0: Canviaries esports per xiu-xiu?
1: No, faria un mix i mix, no? Un poc de tot, no?
0: Vols dir que li vols llevar lloc a na Marta
1: això
0: Sampas?
1: Això mai. Na Marta i jo podríem fer un tàndem, perquè fem un molt bon equip, eh? Mm-hmm. Jo crec que...
0: Hi ha cua amb els companys d'esports.
1: Podeu fer, però...
0: Na Marta Sampas, en Juan Gà, que també li agrada molt venir.
2: Sí, són com a... Estan per aquí. És a dir, com una... un satèl·lit.
1: Molt de tan ràpid. Entram el dia de matí, estem encantats, venim aquí també. Sí, sí.
2: Domineu tots els registres.
3: Però està molt bé perquè nosaltres no ens atrevim a ficar-nos esports.
2: Bé, si no ens convidem...
3: Nosaltres aquí xiu-xiu.
1: Sou una raó, altra, no? Sou una raó...
0: Ho hem provat.
2: Efectivament, agafa la pilota i torna cap a la banda esquerra. Tenim a Miqui Tous aquí.
0: Molt bé, Xavi. Impressionant, la veritat.
1: En Xavi, que no tenim una oferta la setmana que ve.
2: És postres, amunt la taula. Fresqueta.
1: Terrades.
3: Sí, però no és la nostra, m'ho pareix. No, qualque partit del Mundial me'l va agafar en directe i no va anar bé.
2: En Jordi també fa bastant bé, eh?
1: Sí.
3: Ara no ho faré.
2: I no és també... No sé, no és fora broma.
0: Mai narrar un gol dient... Gol.
2: Sí. Devia ser un gol d'Espanya.
1: Devia ser l'equip contrari. Quan marques contrari ho fas més.
0: No, era el nostre.
2: Sí, l'Espanya.
0: Escolta, Miqui, per acabar, hem preparat un joc nou. Se diu Quevedo o Quevedo. Y no fuimos en un...
3: Molt bé, doncs l'idea és que jo vos dono una frase i m'heu d'endevinar si és del poeta o del cantant de reggaeton. Però no ho reduirem a Quevedo o a Quevedo. Pot ser qualsevol poeta o artista que jo vos diré què vos sembla.
2: Molt bé.
1: Vinga, no sé si
3: manejau la poesia i el reggaeton, perquè aquí és un pot de tot.
0: Sobretari en general.
3: I ja començam el primer. Això és, ho ha dit, Rau Alejandro o Federico García Lorca. Man. Això diu... Avui te deixo d'escriure, no d'estimar.
1: Això sona rau, això, no?
2: Uf, no ho sé, eh?
1: No.
2: Avui te deixo d'escriure, no d'estimar. Avui te deixo d'escriure.
1: Home,
0: espera. Avui te deixo d'escriure, no de querer. Avui te deixo d'escriure, no de amar.
1: Ho vull mereixir, eh?
2: Jo vaig
3: dir
2: Lorca.
0: Jo
2: vaig dir Lorca.
0: Jo hauria dit Lorca.
1: Sí.
0: Miqui diu rau.
3: Lo comprovam.
2: Com olvidar tu pes. Quan domina se sala de reggaeton.
3: Clar, era complicat perquè també ho he canviat un poc. I diu escribil.
2: Ah, clar.
3: I de la porada, avui també t'escriuble.
1: Home, si ja li parava el punt de penal.
3: Vinga, anem amb més. Això ho ha dit Bad Bunny o Antonio Machado. A les nits ja ni tan sols puc dormir. El que faig és somiar-te.
1: Això ja... Això molt romàntica. O no? Això ja... Més poesia, això.
3: Bueno, però com és? Crec, de Puerto Rico, també.
1: També.
2: La ninja tan sol pot dormir, que faig somiar-te. Sonyar-te.
1: Nina, no se banya, no?
0: És que ja tens dubtes.
1: Ah, vale, estàs pensant.
0: A les nits ja ni tan sols puc dormir. El que faig és somiar-te.
2: Clar, a les noches, en les noches ja ni no puedo dormir. Lo que hago es soñarte.
1: Jo pega molt així, eh?
2: Però ja, com seríem Bambani? Com faríem Bambani?
0: Jo no ho sé. És que no ho sé, a les noches ja ni tan sol... No, és que no m'ho sé.
1: Com a rap.
0: Sempre m'ho sé un rap.
3: Vinga, què vols que heu? Ensoñarte o somiarte?
2: Uf.
1: Jo crec que Machado, per allò.
2: Machado.
3: Vam, comprovam. En
1: la
3: noche ya ni puedo
1: dormir. Lo que hago es soñarte. És conegut, aquesta.
2: Después, aquesta.
1: Sí, sí.
3: També hem de dir que hi ha una traducció aquí feta en el català que igual despista un poc. Vinga, anem amb una altra. Rosalía o Rosalía de Castro. Diu, perquè encara no els has permès a les dones escriure allò que senten.
2: Clar, seria un no les és permitido.
0: No, jo crec que en aquest cas seria no...
2: Rosalía de Castro.
0: No, Rosalía de Castro per... Per aquest pronom que està aquí al mig, que sona molt literari, no?
1: Mm. Jo crec que sí, estic en Inés ara. Mm-hmm. Sí, ho han analitzat molt bé, jo crec que serà la bona aquesta.
0: Vaig treure un 10 al comentari de test.
3: I doncs, efectivament...
1: Molt bé, Inés.
3: Vinga, un altre, aquesta va de catalans, autors catalans. Figaflauas o Ausias Marc. Amor, mon cos trist i plor de ro.
0: Uf, quin rodó,
2: és molt guapo, aquesta.
1: Sí.
0: Massa guapo per sí. Figaflowers.
2: Sí, ja en Figaflowers no...
3: Pensa que Figaflowers han dit la Marina està morena. D'aquí el... no hi ha tanta... No va tan enfort, eh?
2: Va, us hi és Marc.
1: Sí, dali.
3: I efectivament, Marc, molt bé. I anàvem a darrere, que és Tomeu Penya o Joan Alcobé.
0: Vinga, aquesta te la deixam a tu, Miqui.
1: Vinga,
3: ma vida, estimada, et daré lo que no he dat fins ara.
1: Molt bona, aquesta sí que no tenen dubtes. Aquesta és el gran Tomeu Penya. Aquesta sí, aquesta... Que bona.
0: T'agrada en Tomeu, Miqui?
1: Sí, m'agrada.
0: No ho hagués dit mai.
1: Sí, m'agrada. A més, he anat a bastant de concerts amb en Toni Fuster, que és un gran admirador i seguidor d'en Tomeu Penya. He anat molts de concerts a verbenes i... Sí.
0: Escolta, puc venir a la pròxima vegada, que jo també en soc fan.
1: Tu saps, Inés, que estàs convidada sempre que nosaltres passem un pla de concerts i festes, sempre estaràs convidada. Marta Sampas, està per aquí.
2: Sí, ja comença.
1: Ja m'està posant nerviós.
2: Sí, t'esposo com un satèl·lit, vos ho dic. Orbitau al voltant de xiu-xiu.
0: Marta, vine, Garda, saludant directe
1: al teu
0: company d'aventures.
1: Sí, passat molt tronet junts, Marta i jo.
0: Jo t'anava a dir, vosaltres heu tingut alguna aventura...
1: Escolta, ara no...
0: No, no m'ho malinterpreteu. De viatges o de... Així com amb en Toni Fuster t'has anat a veure en Tomeu Penya, Miqui.
1: Sí, és que amb en Toni Fuster... En Toni Fuster, he de dir que en Toni Fuster me va entrenar jo quan tenia 7 anys i ell en tenia de 8. Per tant, aquesta dada ja te diu que jo amb en Toni Fuster...
0: Molt bon xiu-xiu, això.
1: Sí. Figura't. Sí, imagina, fa 30 i pico d'any que el conec, que ja han viatjat junts amb el Mallorca. Bueno, sí.
0: I en Marta,
1: com? Un gran company, amic.
4: És que aquesta pregunta que has fet en Marta Sampa, no res.
1: No coincidit de cap viatge amb el parell de...
4: No, Copa del Rei.
1: Ah, sí, Copa del Rei, Sevilla, amb el Mallorca.
4: Sí, el que van fer una feinada i tampoc van tenir temps gaire de truix.
1: Sí, va estar molt bé.
4: Però molt de sopars, i jo el coneixia abans de coincidir la feina.
0: Molt bé. Ah, sí, de Per Palma.
4: No, de mig en comú de la ràdio i...
1: Va, sí, coincidíem a sopar, sí, és cert, sí. Quan va venir aquí a la ràdio, la Marta Sampa, jo la vaig rebre, vam estar tu i jo.
4: Sí, és que primer jo vaig venir...
1: Va ser just abans de la pandèmia, si no record malament.
4: Primer vaig venir un mes en 2017, un mes d'agost, i vaig coincidir amb en Miqui no res, tenim una foto de 2017, i després ja en 2020, que jo he dut 6 anys, ja en dut 21, però jo sí.
0: Imagina't. Miqui, tots, moltes gràcies per haver vingut, te sentim a les...
1: Molt bé, companys, gràcies, un plaer, m'ha encantat. A les 7 és informatiu, no? Avui a hora baixa, sí, això és un aturar. Vinga,
4: dali, feina, feina.
1: Vinga,
4: adéu, Miqui.
1: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adé

0: IB3 Radio es cultura.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
7: Companys, començant temporada, què poden fer?
8: No sé, per exemple, farmejar aura.
7: Què?
9: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
8: No, jo no soc la moderna és ella.
10: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
7: Però què fan el tractament?
8: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
7: Però ho fan els joves o els no tan joves?
10: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
9: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: ¡Aló, que te has sent!
1: Más te quiero, quiero más. Una cançó que ha estat símbol de la victòria d'Enric Mas.
0: I tant, Enric Mas, és que...
2: Más te quiero y quiero más de lo que tú me das. Regálame un beso.
1: En Jordi diu, com és aquesta cançó? I nosaltres, Jordi... En Jordi és més jove que aquesta cançó.
3: Clar, clar, és que jo penso que jo no he sortit de Nova York.
1: Escolta, aquesta cançó era de quatre cantants que varen sortir d'Operación Triunfo.
0: Àlex, Geno, Javián i Míriam.
1: D'Operación Triunfo 1.
0: Fórmula abierta, sí, sí, un dels himnes d'Operació Triunfo. Des de la banqueta, no? Què passa?
4: Des de la banqueta.
0: Gràcies. Com estàs? Com estàs?
5: Molt bé, molt bé.
1: No tan bé com tu, Marta
0: Sanfas. Bé, és que vaig banyar, m'ha quedat dutxada de gimnàs, vinga. O sigui que vinc amb aquest subidón.
5: Competitiva, competitiva.
0: Avui vinc amb aquest subidón de post-gimnàs. I escoltant el meu company estimadet.
1: T'ha agradat la xiu-xiu-etjada?
0: M'ha agradat escoltar-lo narrant el primer partit, que graciós. Ja ho feia igual, cara?
5: Sí, igual, jo no he trobat gaire diferència.
0: No sé, superbé, superbé.
5: Ja imaginava que tenia una veu de cada llepa, no?
1: Ja era excel·lent.
0: Ja era, sí, sí. No, però jo he de dir una cosa, narrar o se t'adona bé o no se t'adona bé. Vull dir, se t'adona bé tot una i després agafes pràctica, evidentment, però troques una cosa que te molles i dius, va bé. Res, com estàveu? Heu fet un poc d'escalfament amb en Miqui Tous.
1: Home, sí. Mos has de passar a revista o no? Jo ja estic
0: preparada. Sí, també vos he sentit a casa, abans de venir, i no, estava com a... No vull que estiguis pressionada, no vull que te frustris, t'han posat una música trista i tot abans, com que estaves...
1: No, home, no, estic motivadíssima.
0: El que ha dit en Xavi, jo ho faig per riure, aquesta classificació, xiu-xiu. Arriba un dia més, crec que és la tercera jornada, podríem dir. Repassam el que heu fet la setmana passada d'esport. Ja sabeu, un bon entrenament, un bon partit a tres puntets. La resta de cosetes anant valorant si és un punt o zero, si no feis res, zero o menys un, inclús. Voleu saber com està? No. No voleu saber com va la classificació?
1: Ho deim després de...
0: Ho diu en Xavi, la cara en Xavi, com que diu.
5: Jo l'únic que sé que era Marta Sanfas.
0: Ets super... Jo, vaig primer...
5: No, ets supercompetitiva, jo no ho sabien, això.
0: A full, sí, sí.
3: Jo l'únic que tinc clar és el meu punt.
1: Tenim els punts d'avui i després...
0: Sí, sí, tamateix, vinga. Va, Jordi, tu, primer. Vinga, va, suma puntes, per favor.
3: No, avui restam.
0: Però què dius?
3: Avui restam.
0: Però, Jordi, no has anat a caminar, no has anat a un concert, que varen dir que coses així, pots sumar un puntet?
1: No fer res.
3: Poca cosa.
0: Horitzontal,
5: poca
0: res.
5: Cosa. Ui.
1: Marta.
3: Poca cosa, poca,
5: poca cosa.
0: Sempre, sí, sempre, sí, cap.
3: No.
0: Miquitos, i...
3: Va bé, però no passa res. Hem de caure per aixecar-nos.
0: Ah, molt
5: bé.
0: Jordi.
5: Jordi Suárez.
0: Ostres.
3: No, però és veritat que sí, en sa nova horari i tot, la seva nova rutina està costant un poc, els de matins, sobretot, anar al gimnàs. Però jo abans hi anava a les 12.
0: Ah,
3: i
0: clar, ja tenia sort.
3: Ja no...
5: Va bé, pots anar a les 10.
3: Sí,
1: ara
3: s'ocupa
1: la teva feina.
5: Ara no serà que surts a les 7 i que a les 7 després pots anar.
3: Sí, però he d'agafar aquest horari.
0: D'acord, bé, ho heu xerrat abans amb en Miqui Tous, que cada un ha d'agafar a poc a poc la rutina que en trobi. I està beníssim així. Xavi, no me diguis que... Qualque dia es deu haver faltat.
5: No, vaig fer 3 dies de gimnàs i un dia de tennis.
0: Sí, clar.
5: Que sí, però no m'ho creix cada setmana he de defensar.
0: No, 10 punts, no. Més. Perquè 3 entrenaments... És que sempre vas de 9 a 9.
5: És que jo, saps el que passa? Jo de dilluns a
1: dimecres... Manipula.
5: De dilluns a dimecres... És que no s'ho creu. De dilluns a dimecres fa molta bonda.
0: Vinga, home!
5: Vaig entrenar dilluns, dimarts i dimecres de matí vaig anar al gimnàs i sobre baixo a jugar a tennis.
0: I quanta estona de tennis?
5: Una hora.
0: Uau. No,
5: però no era partit ni res, érem un amic que tampoc va ser molt intens.
1: Petxanga, petxanga.
0: Pues te sumarem un punt.
5: Un puntet d'aquest any.
0: Perquè sí, perquè jo t'he d'adelantar. 10 punts, val? Més 10 punts. Inés, com ho dius?
1: Jo 6 punts.
0: 2 entrenaments?
1: Sí.
0: Beníssim, vas bé.
1: A dos de setmana.
0: D'acord, jo vaig fer 2 entrenaments també i una horeta de bussetjar.
5: Opa! Molt bé.
0: 7 punts.
1: On vares d'anar a bussetjar?
0: Divendres, encara blava, presta. No, en sa tonteria. Estava saigo, ara està clarat.
1: Sí. Snorkel o busseig de veres?
0: No, vaig sense màscara aquella de Calón, no, m'encanta. I vaig fent, però en sa tonteria. Després, quan vaig sortir, dic, ostres...
5: Home, aquell
1: que
5: pregues
1: dins un submarí. Robada.
0: Sí, però és còmode. Bé, a mi m'agrada. Hi ha gent que és hater, a mi m'agrada aquella màscara. Molt bé, ja tenim sa classificació actualitzada.
1: Qui va per davant?
0: Xavi, que ha d'anar.
1: Xavi, Marta i Inés.
5: Sí.
1: No vaig tan malament.
5: No.
0: I en Jordi ni te diu.
3: Jo crec
5: que hauria...
3: Dos grans punts.
0: Tu dus? No, tres.
3: Tres grans.
0: Ah, no, ara restant un, dos.
3: Dos grans punts.
0: Ai, me fa pena restar-li.
5: Bé, doncs, no, Jordi.
3: Resta, resta.
5: La setmana que ve, mira, fem una cosa. Si la setmana que ve no du cap punt, li restam tres punts. Ara, si la setmana que ve...
0: Va, però si jo...
5: No, no, no,
0: no li restam avui.
5: Però... Ara bé, si la setmana que ve no suma cap punt, aleshores se li resten 3, però si en suma un, no li resten res.
0: D'acord.
5: I que vals.
0: Ho tenim per dilluns que ve. Molt bé. Molt bé, va. Oients de xiu-xiu, fes port a salut i en la mesura que pugueu, ja ho sabeu. Va, hem començat amb la cançó i és que anàvem a ser MVP de la setmana, no pot ser d'altre, és que no pot ser d'altre.
1: Ho dèiem a la vegada tots.
0: Que en Enric
5: Mas.
1: Ha quedat fatal.
0: Sí, ha quedat fatal, però saps que va quedar bé? No, saps que va quedar bé. És que quedarà més èpic això. Com va narrar el nostre estimat Juanga, aquell que vol dir xup-xup, però que és un gran. A Granada, en directe, ja, s'arribada. Va ser una esposta de Sant Joc espectacular ahir. I així ho va contar el nostre estimat Juanga, s'arribada en Enric Mas, proclamant-se, per si algú encara no ho sap, campió de la Vuelta a Espanya.
4: Ja els veiem abraçats. Quina imatge! Quina imatge increïble! El Movistar, tots els components abraçats, amb Enric Mas enmig, amb aquest mallot vermell, campió, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya 2026, en aquest 13 de setembre, un dia per a la història, un artenanc, un mallorquí, un balear, Enric Mas Nicolau, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya!
5: Joan Gabriel Bussà.
0: Increïble. Bé, ho vius amb molta emoció quan ets allà. Bé, l'arribada, la meta allà, res, a pocs metres, i és una passada.
1: Quina emoció poder no viure en directe amb totes les amics, família d'en Enric Mas.
0: Sí.
1: I sobretot que nosaltres, jo crec que quantes... I llengs, guanyem coses, ho sentim molt, molt de prop, no?
0: Sí, ho feim nostre, i guanyar fa riure, i a més les alegries, i de, clar que sí, és esport, passa això, no?, que veus... Bé, jo personalment sí que som molt de valorar el camí, d'on se ve, però ho deia abans avui de matí al dia, perquè avui hem fet una feinada, la veritat, com ha de ser en dies així post-fites històriques, ho deia el dia que és molt fàcil posar-se darrere un micròfon o en el sofà de casa mirant la tele i dir, en Enric Mas, sempre li deien Enric Menos, o cosa d'aquesta, sí. I no fa res. Man, per favor, o sigui, s'hi dedica cada dia a la seva professió, és un esforç, hi ha lesions, hi ha temes mentals, també mil coses que no sabem, i com bé deies, Ines, després vols a famílies, familiars, a amics que sí que saben el que hi ha, i és una passada veure la alegria que tot aquest esforç paga la pena quan se pugen a un podi, la seva professió és el màxim, a més. No vos agrada molt el ciclisme, que no ho recordo, no sé si Xavi, tu eres un pot seguidor o no?
5: No.
0: Jo mitjo, ara aquests dies encara més, no? És com que ho vivim molt de prop i m'agrada, però ara per ara estem més que en com a una de les èpoques dorades de ciclisme, és veritat que tots recordareu Indurain, quan érem més petits...
5: En Contador...
1: No, sí, però ara se senten molt de noms com en Pogacar...
0: Sí, exacte, que per exemple, no ho sé, quan passin els anys, però crec que ara per ara és el millor ciclista del món, i en Enric Mas forma part d'aquest grup, evidentment guanyant la Vuelta i sempre estant allà a roda.
1: I aquí a les Illes hi ha molta afició ciclista.
0: Sí.
1: N'hi ha hagut sempre. I també han tingut molt bons ciclistes, en general.
0: Exacte. Sobretot en ciclisme en pista sí que havien comptat grans èxits en el Zamora...
5: En Timoner.
0: Sí, exacte. Sí. Mm-hmm. I molta més gent que va fent. Namavi Garcia, que també m'agrada sempre esmentar-la. Namavi, que en 41 anys segueix i segur que alguna alegria més ens donarà damunt sa bici. Però bé, vull dir que això, que en Enric ho ha lluitat i ho ha aconseguit. I deies, hi ha molta tradició, i és vera que ho vaig sentir ahir, i no ho sabia, no coneixia jo aquesta dada. Hi ha un club ciclista artà, el club ciclista artenent, que té molta tradició, imagina't, ara encara més, tenint un referent, que sempre d'anys d'importància de referents, però que segur que la federació de ciclisme balear se va crear inclús abans que l'espanyola, vull dir, ja hi havia... Molt de fanatisme o molta arrelada aquesta disciplina aquí a Mallorca, també perquè acompanya les illes, terrenys, la muntanya, Per altra banda, a mi no m'agrada tant la part, no, aquest cicloturisme, però això és un altre tema, no cal entrar-hi, però que és guapo quan se xerra de l'esport com a tal. I n'Enric ha guanyat, i és una alegria d'aquest cap de setmana. Xifres, feia 14 anys que no guanyava un ciclista espanyol, des d'arribar va ser en Contador el 2014, ja tot això ho he dit de memòria, perquè és que, clar, ho hem xerrat tant, i... Bé, després ho especificaré més, però ha tardat prop de 74 hores, són 3 setmanes de competició.
1: Mare meva.
0: És que, clar, els esports també, a mi m'agrada la varietat que hi ha. Per exemple, un gimnasta artístic ha de fer a la perfecció, no? I això que entrenen hores i hores tot el dia, perquè aquell exercici, el dia que el fas, t'ha de sortir perfecte. Una nedadora de natació artística, un patinatge artístic, coses d'aquestes disciplines que són no, que ho has de fer perfecte. I després hi ha aquestes que són proves llargues, el ciclisme, els triatletes, els maratonians, tota aquesta gent que són hores de... I després, a més, has d'estar preparadíssim aquell dia per fer-ho bé. I és molt exigent, i és veritat que en Enric són 3 setmanes, avui no sé qui m'ha dit, ostres, que està de prim. No, sí, sí. Vull dir, dur damunt la bici 3 setmanes donant-lo...
1: Amb els ciclistes també tenen aquesta constitució, no?
0: Sí, és que clar, és un... sí, també segons la disciplina, no? Disciplina. Això és curiós també, jo no en soc experta ni vol manco, però és veritat que cada esport fa un poc aquella... deixa un cos a un altre, no? Això és guapo, perquè és com que el que se treballa també se fou, no? És una evidència, i el ciclista, clar, crema i crema i crema, no? Però bé, en Enric Mas és el guanyador de la Vuelta a Espanya, ho ha aconseguit, és el primer mallorquí, el primer balear que ho aconsegueix, és una fita històrica, però és que ahir va ser unes postes en joc de locos. El Mallorca va guanyar, que està molt bé, però és una jornada més de segona divisió, la veritat, no és molt transcendental. Però, i a més, ja estic molt ben fils, Inés, i vendrà, així ho xiu,
1: sí?
0: Ja t'ho dic, sí. En Alba Torrents, ahir, amb les seves companyes de la selecció espanyola, amb una altra mallorquina, que és n'Elena Puello, també. Seria guai que també vengués n'Elena, jo no he tingut l'oportunitat d'entrevistar-la.
1: Portes obertes, Marta, tu ho saps.
0: Varen proclamar terceres del món al Mundial de Bàsquet, sí, varen quedar les portes de la final, però ahir, en el partit, pel tercer i quart lloc...
1: És que som els millors,
0: És que, Jamming però, clock. Fixa't en tot. Clar, tu també. Però és veritat que hi ha un, no sé si és genètica per viure a les illes, que vivim tant... No ho sé. Jo crec que alguna cosa és de guapa per aquí.
5: Tot el dia som a llaure. Per amunt i per avall.
1: Això va ser una pregunta que li varen fer a en Toni Nadal. Quan
0: el van tenir aquí, sí.
1: Tenir aquí, li varen demanar precisament això. Si pensava que el caràcter... Sí. El clima, etc, ajudava a tenir millors esportistes. Ell sí que va apel·lar un poc en el clima.
0: És veritat, ho va dir. Sí, és fàcil sortir a entrenar,
1: sí,
0: bé.
1: Però bé, sobretot és la disciplina...
0: Sí. Escràpter, no ho sé, perquè tampoc... Bé, però bé, sí, quan sigui...
5: Sí, però perfecte, si pistes de tenis, per exemple, coberta, també n'hi ha a la Acadèmia de Rafael
0: Nadal. N'hi ha poques, sí.
5: No n'hi ha més. Bé, sí.
0: Sí, però també, clar, no fa gaire falta. Però és veritat que bé, tot acompanya, i sí, quan sigui Enric Mas és el nostre MVP de la setmana, sens dubte. I... Clar, què passa? Que també vols dutxa derrota de la setmana,
1: clar,
0: no?
1: Clar, també hi ha una derrota, no? És
0: sí,
1: inevitable.
0: Que ja sabeu que no fa falta ser un esportista, un partit, que pot ser un fet, alguna cosa que hagi passat al món de l'esport. O, això és una sorpresa que vos tinc.
1: Ai.
0: La derrota de la setmana pot ser... Sigueu vosaltres.
5: Però bé, ja, finalment, com ha acabat això? Ha guanyat Enric Mas, la Vuelta, no ha guanyat... Ja no ho sé, no m'ha quedat clar.
3: Jo és que he vist una classificació que era primer i després una que era tercer. Per tant, no m'ha quedat tampoc clar. Però això era veure la televisió, sortia primer i després tornava i sortia tercer.
0: Primer era en Xavi, no? En Xavi, torna a col·lar en Xavi.
5: Ara rebré.
1: Ai.
0: Posant Xavi...
5: Però bé, ja, finalment, com ha acabat això? Ha guanyat Enric Mas, la Vuelta, no ha guanyat... Ja no ho sé, no m'ha quedat clar.
0: Jo vaig riure molt, perquè
1: això era la contrarrellotge.
0: No, espera, després s'arregla. Exacte, la contrarrellotge vos va contraprogramar el programa. I clar, veníeu, que teniu unes ganes de fer el programa, ja ho entenc, jo us vaig escoltar, i de fet, ara ho explicaré, és perquè no t'agafes telèfon, però no m'ha donat temps a agafar-te el telèfon, m'has telefonat, sí. Directe. Clar, jo venia del gimnàs, vos ho juro, això era, que eren les 5:30.
1: Sí.
0: Venia del gimnàs, no havia pogut escoltar els meus companys, sí que vaig mirar el mòbil, m'havia fet en Enric a la contrarrellotge. I m'ho havia quedat clar, però després... Pues, escolta, però què estan dient? Què estan dient? Què ha passat de bona? Cap... En Xavi no jo, sabia què havia passat.
5: Perdut. Tothom està content. No? Però, clar, tothom és supercontent d'eufòric, però mem, ha guanyat o no? Ni un humo de res.
0: Mem, si estàveu aquí, heu d'escoltar en Miqui Tous, en Toni Fuster, sí. Atenció.
5: Tens raó, tens raó.
1: Som una derrata, som una derrata sí. personificada.
3: Però nosaltres estem ocupats. Hauríem d'estar empagats. El nostre programa, també.
0: Ai, veure, teníeu...
1: Però no deixem de ser periodistes mai, Jordi.
5: Exactament.
0: En Jordi, fes això.
3: No m'ha quedat tampoc clar.
0: No, a veure que...
3: Clar, sortia el primer, sortia el tercer... Ha quedat segon, no ha quedat.
0: No, ell era que la contrarrellotge era molt important per mantenir la distància que tenia respecte al segon i al tercer, i és una prova que, a priori, perquè després ho va fer molt bé, no sé que millor se li dona a Enric. Per tant, no va guanyar la contrarrellotge, però clar, són 21 etapes la Vuelta, o sigui, hi ha guanyadors d'etapa, de fet, Enric només n'ha guanyat una etapa,
1: jo no ho entenc. I del que va guanyar, oi?
0: La Vuelta sencera. La Vuelta són 21, com el Mallorca que té ara jornades.
1: O sigui, tu vas sumant temps.
0: Exacte.
1: D'acord.
0: Exacte, vas sumant temps. El total de temps en ce que ha completat la Vuelta ha estat 73 hores 55 minuts.
5: D'acord. I quina diferència del segon?
0: En el final han estat dos, t'ho he dit de memòria, que ho he dit avui en el informatiu matinal.
5: Bé, dos i
0: busques. Sí, dos minuts.
5: Ah, ja són dos minuts.
0: Sí, és que va, el contrarrellotge li van haver, i clar, en Jordi digué veure que en Enric primer, però després el contrarrellotge crec que va quedar 11 o 12. Passava pena, clar, clar. I Ninos després conté això, que jo ja m'aixapava.
1: Què vaig dir?
5: Sí.
1: Dura moltes hores.
5: Moltíssim.
1: El que duraria una horeta o una migdiada.
5: Entre dos?
0: Clar, no. Tu quant malament? De temps fas de siesta?
1: No ho sé, però jo sí.
0: Escolta'm, s'etapa més llarg.
3: Resta-li punts del gimnàs.
1: El que tinc entès, les hores dels temps de servicis... De servicis...
0: De bicicleta.
5: De bicicleta.
1: Són per dormir.
0: Ah, bé, això t'ho compro, perquè és veritat que jo quan
1: això
0: era petita,
1: tothom,
0: mon pare veia la Vuelta, el Tour, el Giro, i és veritat que i aquell so d'aquells narradors i les imatges... dormen. Mm. Si no ets fanàtic, dormen. I que són llargues, i no, per això feies horeta, però no feies 5 hores.
1: Una horeta.
0: Mira, tu vas dir que la Vuelta durava... ara no recordo com es diu, però l'etapa més llarga és entre 180 i 200 i l'acaben amb, així, a grosso modo, 5 horetes. Clar, una siesta de 5 hores, ja, després no dorm.
5: No, després no dorm, malament.
0: En canvi, la contrarrellotge, que tu aquí és el que te va embullar.
1: Clar, jo no, jo me referia a la contrarrellotge.
0: Sí. Clar, per això no ho vas dir bé, però te referia, jo te vaig entendre, en realitat.
1: Dura mitja hora, segons el rellotge.
0: Exacte, 36. En Enric la va acabar en 36 minuts, són 32 quilòmetres, la va acabar en 36. Aquí sí que te la
1: això
0: compro.
1: Sabia,
0: una siesta de 36, inclús menys.
5: Entre 20 i 30 minuts, diguem que
0: sí?
5: L'òptim.
0: Jo la faig així, me va beníssim. Sí. Sí.
5: Va, digues que...
0: No, ja digues que jo l'havia fet-ne d'una hora, dues segons. Sí, si has dormit poc, això. Però bé, després ho vareu arreglar i van dir això.
1: Cadascú lo seu. Nosaltres.
5: Exacte.
1: Nosaltres.
5: Amb bones.
1: Exacte.
5: I no vos embueu. És a dir, si sentiu qualque cosa aquí envers Enric Mas, la Vuelta, tot això, no em passeu cas. No.
1: Tanta sort que en Xavi va fer aquesta por.
5: Un pot de... Clar.
0: Perquè aquí vaig dir, mare, que aquí posi i vet la ràdio ara i digui...
1: De fet, te van embolar el telèfon i no me'n vas agafar el telèfon.
0: Saps què passa? Que jo t'ho vaig escriure i t'ho vaig dir, Inés, estava embuant.
1: Sí.
0: Embuant.
1: Que deies, estava embuant.
0: Sí, i tu, jo vaig escriure i jo rebia una telefonada. I després vaig veure, però m'han telefonat i m'han fer ràbia perquè hagués entrat i hagués estat graciós.
5: Perquè t'ho imagina't, tota la feina dels equips d'esports, contínuament, durant setmanes, fent pedagogia, divulgant tema de bicicleta en Enric Mas, i arriben nosaltres, després de Escron, una de les proves més importants, i varen dinamitar absolutament tota la feina que havia fet aquesta gent.
0: Jo no el cotxe diré, és que jo mataré. És que dilluns seran la derrota de la setmana. Ho tenia clar, per això mateix. Però ho vareu arreglar.
3: I jo segueix sense saber que és un contrarrellotge. Jo només diré això.
5: És un rellotge que va a l'inrevés.
1: Ja t'ho vaig explicar, Jordi.
0: No, tens un test límit respecte als que vagi fent els que fa més via, i davant, això, matemàtiques, jo no en sé, tampoc t'ho sabria explicar perfecte, això. Però, segons el rellotge, l'etapa més curta són 32 quilòmetres, que els fan, com he dit, en 35-36 minuts, i van sortint un a un, i així com es tens més ràpid, i doncs se va, no m'ho sé paraula, se va... Bé, que se va calculant i ja després arriba...
5: Marta, tampoc...
0: No, perquè això no cal comptar-ho així,
5: clar,
0: però...
5: És tan evident.
0: És tan evident. No, però vull dir que després... Però és que ningú no compleix aquests temps límits, saps? Més o menys que tots acaben, vull dir, estan allà per això. Però bé, que en Enric ho va fer bé i va aconseguir arribar tranquil.
1: Sí. Ho va fer beníssim.
0: Sí, perquè ha guanyat, Però, clar, embullava un pot si no saps el sistema. Són 21 etapes, en va liderar 14, anava primer de les 14, però no vol dir que hagi de guanyar tot, és per seguir líder. No és com el futbol, clar, que si no, si vas perdent o empatant, no suma. Però bé...
1: Que, de fet, aquesta etapa la va guanyar amb Miquel.
0: Amb Miquel. Ser de contrarrellotge?
1: No, aquesta darrera.
0: Ser darrere, sí. Sí, sí. Amb
1: vols?
0: Miquel.
1: Com ho sé jo.
0: Sí, vols? Mira, ho sap millor.
5: Ha fet un exercici de sabidoria,
0: no,
5: de saviesa.
0: No, se deia era un, en Tobias. Ah. De darrere,
1: no, perquè li varen dir a Enric... On Enric va sentir un periodista que deia... Ha ganado Miquel. I ell va dir, ha ganado Miquel.
0: Això devia ser contrarrellotge. Ara m'estic embullant jo, i quedaré malament jo. Se deia que va guanyar en Tobias, no sé com.
1: És que no sé xerrar castellà, m'acosta.
0: Se de 21. Però bé, és igual, ja està. Ara jo no vull que se mos passis temps, perquè vos duc un test molt, molt xulo.
1: Ah, que tenim proves, sí, més perquè... proves. Sí. Això és el contador, no.

0: No, una mascota de peluche.
1: Sí.
0: Un peluchet, sí, sí. I després, quan ah. Són mascotes
2: si
0: de...
2: Has posat sí, aquesta de cançó, Cardenxanguito,
0: que m'ha fet gana.
2: De cans i cuses.
1: No hem de filar tan prim.
0: M'ha fet gana, però un impetit.
1: Quan posa'm no li... un colom. Ja és un boix. Un boix. Què li toquen, Enric? Un canet. I una fura.
0: I el colom...
2: Escolta, antigament quina... regalaven galles i gallines quan guanyaves...
1: Antigament, ara és el 2026.
0: Quina desastre, va. En Teitei, és la mascota de la Vuelta que va acompanyar Enric Mas en el podi. Què és? A, un cavall, B, un toro, C, un bisó o un cèrvol?
2: Un bisó.
0: Xavi, Jordi?
1: Un Teitei, no.
3: Un toro.
1: Un bisó.
2: Un bisó.
0: Jordi!
3: No, no, no, que la Vuelta a Espanya...
1: La Vuelta a Espanya. No la Vuelta a Espanya, la Vuelta a Espanya.
0: Espanya. En Teitei va ser presentat el 2015 quan la mascota i representa, segons l'organització, valors com la bravesa i la noblesa. Tendria un toro, pobre, que els deixin en paua des d'aquí, te dic. Però bé, va, tots coneixeu la mascota més famosa de Balears, de l'esport balear, és en Dimonio.
1: Exacte. Mm-hmm.
0: En quin any va néixer en Dimonio? Uf. El 1999, mm-hmm. el 2001, el 2003 o el 2007?
1: El
2: 2007.
0: No.
3: 2003.
1: 2001.
0: 2003! Sí, en Jordi està a tope! Molt bé! A més, és graciós perquè en Dimonio, després, 5 anys després de crear-lo, li van cercar el lot i li van posar en Dimonio.
1: A veure, me'n record.
0: No, no va anar bé. No. No me va durar una relació. No va anar bé. El que sí va ser superxulo és que la temporada de 9-20 va fer un canvi brutal. De fet, segur que se va posar sí. a entrenar perquè, de sobte, va perdre panxa, va guanyar múscul, estava en
2: clar,
0: Dimonio.
2: Clar, és que ja el record recent, per no, això.
0: Ara està així, està fortot, però abans era...
2: El guapo, en Dimonio.
0: El guapo, a mi m'agrada molt. Hi ha un tornes de, que se diu la Liga de les Mascotes, que ho organitza la Liga, i s'enfronten les mascotes del club en proves esportives i debilitat. I en Dimonio hi ha participat. Contra quina mascota va guanyar Dimonio a la final del tornes de mascotes de la Liga en 2020? Va guanyar en Xurdín, de la Real Societat, en Palmerín, del Betis, que és una palmera molt graciós, en Amunt, del València, que és un ratpenat, o en Indi, de l'Atlètic de Madrid, que és un indi.
1: Xurdín.
3: Jo dic Real Societat.
2: Jo dic en Palmerín, m'ha fet gràcia el nom.
0: I de cap d'estres, Amunt, del València, va guanyar a la final en Dimonio, que va ser campió virtual, perquè en 2020, en la pandèmia, ho van fer virtual, i clar, la gent estava tan avorrida que va tenir com a 12.000 retuits, bé, un munt de seguiment, i et suport, entre d'altres, d'en Rafa Nadal, d'en Enric Mas, o d'en Steve Nash i en Àlex Abrines, que deien, vamos, Dimonio, ha de guanyar. Imagina't com estaven d'avorrits. Com es diu la mascota de l'Illes Balears pel futsal, que té mascota, l'Illes Balears? A, Roqueta. A, Roqueta. B, Verdi. C, Sargantana. O D, Palmerín.
1: Sargantana.
0: Jordi?
3: Sargantana.
0: Ho podies brodar. Roqueta.
1: Roqueta.
0: I té història. La mascota representa una sargantana, típica de Balears, molt xula. I per acabar, un clàssic desclàssic, com es deia la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona.
1: Sarajito.
0: Mare santa. A, Kobe. B, Misha.
1: Kobe.
0: Mare bé, Naranjito és un típic, també, Branco. I era molt guai. Era un gos pastor català dissenyat per en Javier. Mariscal, acabant ràpidament amb la frase.
2: Molt,
0: no,
2: molt ràpid, Marta.
0: Tira-la, que no és una frase, és això.
4: Per tant de temps somiant i fent feina, heu aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i...
0: Idò, la frase no, però d'Enric Mas.
2: Enric Mas, gràcies. Gràcies per aquesta alegria. Marta, fill de...

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7. El dimarts 15 de setembre, dia en què posam el focus en el preu dels carburants que continuen pujant. En aquests moments, el litre de benzina i el de gasoil frega o supera els 2 euros a moltes de les estacions de servei de les illes. L'Associació de Benzineres de les Balears alerta més que el preu continuarà augmentant aquesta setmana. Joan Maians, n'és el president.
2: Cada comanda que faim, el preu ha anat pujant des de pràcticament fa més de...

0: pràcticament més de, 20 dies o 15 dies. Segurament aquesta setmana també s'ha notat amb un despreu de nostre de compra i, de venda a l'usuari final.
1: Tot mentre el barril Brent fregueja als 110 euros, mentre que a finals de juny cotitzava a 70 dòlars. El motiu són els conflictes internacionals, el que encara està obert entre els Estats Units i l'Iran. Ara s'hi suma la irrupció dels Houthis al Iemen, que amenaça el trànsit de vaixells cap al canal de Suez. I aquí, a les Illes, continua la investigació per la mort del jove de 19 anys que va ser apunyalat per un altre al barri de Songoleu de Palma, Ansel López. Bon dia.
2: Bon dia. La policia nacional cerca encara l'arma homicida. El sospitós de 18 anys està detengut a l'espera de passar a disposició judicial. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves.
1: I avui ha ple el Parlament, que se centrarà en la iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències en zones tensades.
2: Més per Mallorca, defensa que es limitin les segones residències també per als ciutadans de les Balears, si és necessari. Ho ha dit el coordinador Lluís Apestegui.
3: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adquiri un habitatge.
2: El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, assegura que no poden acceptar que els residents no puguin comprar una segona residència.
4: I jo no me cap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita, o no me cap dins el cap, per exemple, que un saliner o que un montuirer no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
1: I avui també és notícia. L'empresa que ha desenvolupat el primer satèl·lit de les Balears, Open Cosmos, ha captat 300 milions d'euros per finançar-se.
2: Fundada per Rafael Jordà, la companyia assegura que els doblers serviran per augmentar la producció en sèrie de satèl·lits i accelerar el desplegament de serveis d'intel·ligència en temps real i connectivitat des de l'espai.
1: I de la cultura, aquest dimarts, destacam els premis Emmy a les millors sèries de televisió. Han triomfat Widow's Bay, amb 14 estatuetes, i The Pitt, que ha repetit com a millor sèrie dramàtica. Repassarem tot el que ha donat de si aquesta gala celebrada a Los Angeles l'an passada matinada. I en els esports, el ciclisme balear espera que el triomf d'Enric Mas a la Vuelta sigui un punt d'inflexió. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. Després de molt de patiment i crítiques, l'artenenc s'ha convertit en el ciclista espanyol de moda. Feia 12 anys que un ciclista espanyol no guanyava la Vuelta i la pròxima cita marcada en vermell per Enric Mas serà el Mundial, que es disputarà el 27 de setembre al Canadà, on s'espera que el mallorquí pugui aconseguir un bon resultat. I en futbol, el Mallorca ha acabat la jornada, la tercera posició, amb 10 punts, això després que tancàs la cinquena jornada de Lliga amb el Celta B 0, Eibar 4.
1: I pel que fa al temps, avui és el darrer dia de sol i de temperatures elevades abans del canvi previst per demà. Xasca Cifra, bon dia.
6: Bon dia, sí, de moment avui temperatures altes. Han pujat les temperatures d'aquesta passada matinada, ara termòmetres entre els 22 i 25 graus en molt de punts de les illes, i també pujarà una mica la temperatura màxima, que se situarà a punts de Mallorca entre 30 i 35 graus a l'interior nord de l'illa, i a Menorca tindran temperatures entre els 30 i 32 graus. A Eivissa i a Formentera tindrem màximes que també se situaran a migdia entre els 32 i 34. Tot això amb el cel gairebé destapat ara per començar, en l'arribada de núvols alts a partir sobretot de mitjan matí i que es mantindran bona part del dia. La situació a la mà encara serà tranquil·la avui i tindrem marejol, on és que no passaran del mig metre. El canvi de temps sí a partir de demà, demà amb l'arribada de més núvols, sobretot a partir de mitjan matí i migdia, i és quan com començarem a tenir algunes precipitacions que estaran acompanyades també de tempesta, especialment a punts de Mallorca i a partir del vespre també a Eivissa i a Formentera. Entra vent de nord i també farà davallar la temperatura. Això serà a partir de demà. De moment avui encara un dia d'estiu de ple.
1: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix? Toni Escanillas, bon dia.
7: Bon dia, i d'hora mateix calma de moment a les carreteres de les Illes, només pendent de l'embòs de cada dia, l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, que just està començant. Recordeu que està tancada també la carretera de Sant Llorenç, la que junta Manacor i Son Servera. Només es pot passar per anar fins a Son Carrió.
1: 7:05 del matí, Rafa Andrés, és el control tècnic.
8: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui es publica l'IPC i coneixerem com evoluciona la dada d'inflació a les Balears en un context en què es tem que l'augment dels carburants pugui generar una nova escalada inflacionista. En aquests moments, el litre de benzina i el de gasoil ja frega o supera els 2 euros a moltes de les estacions de servei de les Balears. Però el sector de les benzineres avisa que encara no ha tocat sostre, ja que el preu del petroli continua pujant i això s'acaba traslladant amb unes setmanes de diferència al que paga l'usuari final. Si a finals del mes de juny el barril de Brent cotitzava a $70, ara ja frega el 110.
2: El conflicte encara obert entre els Estats Units i l'Iran ara s'hi suma la irrupció dels hutis del Iemen, que amenaça el trànsit de vaixells cap al canal de Suez. També han atacat oleoductes saudites. Les pujades afecten el preu majorista que compren les benzineres i de retruc el que paga el consumidor, explica Joan Mayans, president de l'Associació d'Estacions de Servei.
0: Cada comanda que faim, el preu anar pujant des de pràcticament fa més de 20 dies o 15 dies. Segurament aquesta setmana també s'ha notat amb un despreu de compra i de venda a l'usuari final.
2: També cal tenir en compte que el juliol es va tornar a aplicar el tipus normal de l'IVA al combustible. En aquests moments, però, hi ha un descompte de 20 cèntims en l'impost especial sobre el gasoil i de 5 sobre la benzina. Això sí, no es tradueix directament al preu final.
0: Però què passa? Damunt dels impostos especials, diguem, és damunt la base, o damunt una de les bases dels preus escriurant. Aquí ja has de sumar IVA, ja has de sumar la distribució, que a vegades té un cost perquè m'ho donen escriurant en vaixells. Per tant, al final, aquesta bonificació no s'ha traduït no en 20 cèntims de descompte, sinó en 10.
2: Les estacions de servei serien partidàries d'aplicar més ajuts o bonificacions, encara que recorden que Brussel·les s'ha oposat al descompte directe de l'IVA perquè incompleix les normes comunitàries.
1: I per saber com afecten aquestes pujades a la butxaca dels usuaris, connectam en directe amb una estació de servei situada al polígon de Son Castelló de Palma. Toni Sastre, bon dia. Què t'han explicat?
9: Bon dia, idò. M'han explicat que pensen que no es fa res per revertir aquesta situació, per revertir aquest puja i baixa del preu dels combustibles. Els he vist cansats i resignats amb les successives pujades de preus. A més, penseu que aquesta primera hora del matí la majoria de les persones que venen a posar benzina o gasoil són camioners, transportistes, repartidors, autònoms que necessiten els seus vehicles per fer la seva feina. Ens explicaven que utilitzen de mitjana la mateixa benzina cada setmana, cada mes, per tant, no poden escatimar ni reduir els litres que posen. A més, són un bon termòmetre perquè dia a dia també han de passar per aquestes estacions de servei per omplir els seus dipòsits i estan al dia al corrent de les pujades i baixades de preu. Són alguns dels testimonis amb els que he pogut parlar.
10: Se nota, no solament en gasolina, sinó en altres sitios, però bueno, és lo que hay, que vas a hacer. Por mucho que nos quejemos, no se hace nada y...
11: Es una auténtica locura, la verdad. No sé qué intentan conseguir con esto, yo creo que sobre todo con el vehículo diésel intentan eliminarlos y quitarlos del medio, pero tienen que dar una solución para el vehículo eléctrico, porque no todo el mundo puede acceder. Tienen precios muy elevados.
12: Por el coche la empresa es una exageración. De pagar 80 y pico euros por las garrafas que llevo a pagar 100 euros, que es... O sea, los costes en la obra, eso suma y son barbaridades.
9: Ja ho heu sentit, els usuaris pensen que el que paguen pels preus del combustible és una barbaritat. D'altres demanen ajuda pels vehicles elèctrics i, en general, però, mostren, com dèiem, resignats per aquesta situació d'inestabilitat en els preus. I tot i aquestes circumstàncies, han de dir que en aquesta hora, en aquesta benzinera, no aturen d'arribar vehicles perquè molts d'ells, com heu escoltat, els necessiten per fer feina. I en aquesta estació, la benzina 95 està a 2 euros i poc i el gasoil també a 2 euros.
1: Gràcies, Toni. En el preu dels carburants hi té molt a veure els conflictes internacionals. Els rebels hutis diuen que han atacat dilluns amb desenes de míssils i drons una base aèria d'Aràbia Saudita.
13: Bayanun sadirun anil quwwat al-musallahat al-yamaniyya.
1: Això ho ha assegurat el portaveu militar dels insurgents del Iemen, Yahya Sarea.
2: Els Houthis són un grup islamista radical que té suport de l'Iran i que estan en guerra amb la República del Iemen, reconeguda per les Nacions Unides. També està en conflicte amb l'Aràbia Saudita, país que es troba just al nord del Iemen, dins la mateixa península aràbiga, i que tradicionalment ha tingut bones relacions amb els Estats Units. Els Houthis han reforçat darrerament el seu control a la costa oest de la península i això posa en risc el trànsit mundial de vaixells per la Mar Roja, que és la via que empren moltes rutes comercials provinents d'Àsia per accedir a la Mediterrània a través del canal de Suez. Això, sumat al bloqueig de l'estret d'Hormuz, a l'altra banda de la península aràbiga, encareix el preu del petroli.
1: I aquí a les Illes continua la investigació de la mort del jove de 19 anys que va ser apunyalat per un altre al barri de Sant Goleu de Palma. El sospitós de 18 anys està detingut, però la Policia Nacional continua cercant l'arma homicida. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves.
7: El grup d'homicidis continua investigant per aclarir-ne els fets. Diversos testimonis que varen presenciar-los varen declarar ahir a la comissaria. L'apunyalament va ocórrer al voltant de les 11 del vespre de diumenge entre dos bars al carrer d'Indalecio Prieto de Ciutat. Quan els serveis d'emergència hi varen arribar, varen trobar en aquest jove aturada cardiorrespiratòria. Prop d'una hora després aconseguiren reanimar-lo i recuperar el pols de la víctima. El jove ferit va ser finalment traslladat a Son Espases en estat crític. Allà el varen intervenir d'urgència, però no varen poder salvar-lo i va acabar morint a l'hospital. Durant la baralla, diversos ciutadans presenciaren els fets.
14: Vi un hombre tirant el suelo, la verdad. Que lo vi, vinieron los sanitarios, pero por lo que se ha visto, no han podido hacer nada por su vida.
7: El veïnat de Sant Goleu demanen que hi hagi més presència policial al barri i es queixen de la manca de seguretat.
15: Creo que tendría que haber más policía y más control.
16: Desde siempre, o sea, han pasado aquí muchas cosas. En un sitio muy cerrado mucha gente y pues hay conflictos. Cuando hay mucha gente, pues lo que pasa.
17: Aquí no hay ley. Todo el mundo hace lo que se le da la gana.
7: El detengut, que ha passat la segona nit al calabós, encara no ha passat a disposició judicial.
1: I també ha estat arrestat a Eivissa un home de 36 anys per amenaçar amb un ganivet un treballador que li va negar el pas a un aparcament de Sant Josep.
2: L'empleat d'un establiment de platja d'Embossa va adonar-se durant la matinada d'ahir que un home entrava i sortia amb el patinat del garatge. En advertir-li que estava prohibit entrar al recinte amb patinat, l'home el va amenaçar amb un ganivet de grans dimensions. El mateix treballador va aconseguir reduir-lo i immobilitzar-lo fins que va arribar a la Guàrdia Civil i el va detenir per un delicte d'intent d'homicidi.
1: I la nora de la PAC, reconegut en seu judicial, va participar en la introducció de 5 quilos de cocaïna a Son Banya. La dona de l'ICO ha confessat durant la primera sessió del judici que va començar ahir a la secció segona de l'Audiència Provincial de les Balears.
7: Tant ella com quatre acusats més han aconseguit un acord de conformitat amb la Fiscalia abans de l'inici de la vista oral, per la qual cosa tots ells acabaran sent condemnats. Només un dels acusats ha refusat pactar amb el fiscal superior de les Illes Balears, per la qual cosa el judici continuarà amb ell com a únic acusat. Previsiblement, aquells que han confessat aconseguiran rebaixes en les seves condemnes. Inicialment, la Fiscalia sol·licitava, recordem-ho, per la nora de la PACA, 16 anys i mig de presó i una multa d'1,3 milions d'euros. La consideren autora de delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal, atemptat a agent de l'autoritat i contra la seguretat viària.
8: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: 7 i 14 minuts, la iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències en zones tensades s'entrarà avui al ple del Parlament. Més per Mallorca defensa que es limitin les segones residències també als Balears si fos necessari. Ho ha dit Lluís Apestegui arran del pronunciament fet la setmana passada per la Comissió Europea, que proposa limitar la compra d'un segon habitatge a zones tensades. Marta Puyalto.
18: Per això, els ecosobiranistes aprofitaran la passa feta per Brussel·les i tornaran a presentar la iniciativa per limitar la compra d'habitatges per part de persones no residents que va rebutjar el Parlament el febrer passat. Lluís Apestegui també defensa limitar les segones residències pels balears si hi ha problemes per accedir a un primer habitatge. De fet, Europa no permet establir diferències entre ciutadans de la Unió.
3: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que si gent s'adesqui un habitatge.
18: El PP, com el govern, es mostra partidari d'estudiar noves regulacions, però Sebastià Sagreres deixa clar que no poden acceptar que els residents no puguin comprar una segona residència.
4: I jo no m'acap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita, o no me cap dins el cap, per exemple, que un saliner o que un montuirer no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
18: Des de Vox, Manuela Cañadas ha criticat durament Brussel·les, mentre que el socialista Iago Negueruela acusa el PP de mantenir una posició contradictòria.
19: Me da bastante risa, si quiere que le diga la verdad, porque que venga esto de Bruselas, cuando nos han llenado de Europa, que en 20 años con más de 50 millones de inmigrantes ilegales.
20: No entendemos que diga que vas a estudiar medidas si no haces lo previo, que es declarar tus islas tensionadas y a partir de ahí tomar medidas.
18: En el ple d'aquest dimarts, Negueruela tornarà a demanar a la presidenta Proens sobre polítiques d'habitatge.
1: Justament hem sabut que el 40% del total de les compres d'habitatges que fan els estrangers a les Balears corresponen a alemanys. Amb la recessió actual del país, aquestes adquisicions s'han frenat i ara com ara a les Illes hi ha immobles d'entre 1,5 milions i de 3 milions d'euros que no troben comprador. Caterina Bany, bon dia.
21: Així és, bon dia. El mercat immobiliari d'aquí de les Illes es divideix, perquè us en faci una idea, entre residencial de luxe i també de superluxe. Segons el president dels agents de la propietat immobiliària, José Miguel Artieda, la recessió del mercat alemany principal comprador de les viles de luxe a les Illes fa que s'incrementi el temps que algunes cases estan a la venda.
22: Aquests darrers anys s'han anat construint, sobretot construint aquest tipus d'immoble destinat en aquest perfil de comprador, i ara veiem que aquesta frenada pues, ja s'està visquent. A veure que han sortit altres tipus de comprador, d'Amèrica, de països àrabs, però no supleixen en quantitat el que és el mercat alemany.
21: Que, a més, tampoc no són de l'interès dels milionaris, que sovint volen exclusivitat i defugen també dels immobles publicats.
22: Són ventes singulars i de capritxo se publica per altres canals i uns preus desorbitats.
21: El portal immobiliari Idealista té registrades a les Illes 8.000 propietats en venda de més d'un milió d'euros, que suposen el 17% del total de tot Espanya. Per damunt dels 3 milions n'hi ha publicades al mateix portal prop de 3.000, que suposen el 28% total estatal. Segons el president de l'agrupació Balear de Serveis Immobiliaris, Miquel Perelló, la baixada de vendes d'habitatges, però no només, afecta el luxe.
23: Bona part del mercat que tenim a dia d'avui a internet són de productes que estan directament desproporcionats al mercat. Què passa? Clar, els propietaris siguin demanant més i el mercat se va aturant. Jo crec que això arribarà un dia, que la tendència és que realment hagi de vendre, el vulgui vendre, haurà de baixar el preu.
21: I encara afegim una dada més. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la compra-venda d'habitatges ha baixat el primer semestre de l'any un 3% en comparació amb els mateixos mesos de 2025.
1: I per cert, que per avui matí a les 9 s'ha convocat una concentració contra un desnonament a Santa Eugènia, a Mallorca, que afecta dues parelles. Una d'elles té un bebè. La plataforma Stop Desnonaments preveu que el desallotjament es dugui a terme a les 9:30 del matí, segons ha informat la sol·licitat un dels bancs principals de les Illes. L'entitat assenyala que el jutjat no ha respost a una sol·licitud de nul·litat d'actuacions presentada per la defensa. I el Ministeri d'Educació ha convocat divendres les comunitats autònomes a una reunió després del demolidor informe PISA. El paraigua de la conferència sectorial és la que va quedar suspesa el mes de juliol després de l'absència de les comunitats autònomes del Partit Popular.
7: L'objectiu era i és distribuir ajudes a la formació professional i tractar el pla estratègic d'educació inclusiva, tot i que ara la realitat dels mals resultats de l'informe PISA 2025 es posarà damunt la taula. Tant la ministra d'Educació, Milagros Talón, com el secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, han mostrat el seu compromís d'analitzar aquesta caiguda històrica del rendiment dels estudiants de 15 anys en ciències, matemàtiques i lectura, com també la diferència de puntuació entre les comunitats autònomes espanyoles. En alguns territoris, tot i que la majoria han suspès, han aconseguit puntuacions per damunt la mitjana de l'OCDE.
1: I pel que fa a qüestions més laborals, Educació proposa reduir la càrrega lectiva als docents de l'escola concertada per equiparar-los amb els de l'ensenyament públic. És un dels punts de l'acord de millores sociolaborals que la conselleria ha començat a negociar amb la patronal i amb els sindicats. L'objectiu del departament d'Antoni Vera és tancar el pacte a finals d'enguany o principis de l'any que ve. Carme Moreno.
24: L'acord també recull l'equiparació retributiva amb el docent de la pública, la dignificació de la figura del tutor, l'actualització dels setcenis i també dels mòduls de concert, és a dir, el finançament que reben els centres concertats per fer front a les despeses de funcionament. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
25: Sobretot, consensuar el màxim possible un acord possibilista, que això és el més important, un acord possibilista i que no sigui ambigu, que això és el més important, perquè qui surti de les urnes a partir del mes de maig sigui s'encarregat de poder dur durant aquests pròxims 4 anys a terme, calendaritzat, evidentment, un nou acord.
24: Pel que fa a les queixes dels sindicats UGT i USO sobre l'incompliment del pagament del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020, el conseller Vera ha dit que el criteri el marca Funció Pública.
25: Aquesta negociació no la duim directament nosaltres des d'Educació, se du per tot el personal públic, i en aquest cas el sector concertat, és un criteri que s'estableixen des de Funció Pública, no des d'Educació, són uns criteris que ha marcat la Conselleria de Treball i Funció Pública. Per tant, en aquest sentit, se segueix el mateix criteri per tots els sectors.
24: Els dos sindicats es plantegen interposar una demanda col·lectiva per reclamar la quantia pendent que de mitjana pot suposar entre 200 i 300 euros per docent.
1: I pel que fa a un altre col·lectiu, els metges, el president del sindicat Cimeval, Miguel Lázaro, confia poder arribar a un acord amb el Ministeri abans de la primera jornada de la vaga indefinida que han convocat juntament amb la resta dels sindicats.
21: I si es compleixen les previsions més optimistes, podria quedar finalment desconvocada aquesta vaga prevista a partir del 28 d'octubre. En una entrevista al programa El Dia, Lázaro ha tornat a demanar responsabilitats al president del govern espanyol.
0: No queríamos llegar a este máximo nivel confrontativo, no pensábamos este tipo de escenario, pero yo creo que sí, yo creo que la presión que va a haber va a ser muy importante, porque aquí estamos todos los sindicatos médicos, y yo creo que las neuronas espejo del presidente del gobierno, que son las que nos hacen ser empáticos, sea empático y sea responsable, porque en él está el que este paro permanente no perjudique más todavía a los pacientes.
21: I els convocants de la vaga demanen un estatut marc propi, jornada laboral de 35 hores i que es reconegui l'alta responsabilitat que s'assumeixen en l'exercici de la seva professió, més reclamen reduir les guàrdies.
8: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
5: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motorworld Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I atenció, ara els residents de Palma a partir de demà dimecres es poden començar a demanar els nous permisos, d'hora que s'estrenen avui barris més com Son Foners, Son Oliva, Pere Grau Est, Plaça de Toros, Escamp Redó i determinats carrers de Bons Aires. En queden fora el Camp del Serra Alta, Esfortí i Santa Catalina Nord perquè no compleixen, Toni, amb les condicions de seguretat ni tampoc de mobilitat necessàries.
7: És així, l'Ajuntament té previst que les noves àrees comencin a estar operatives el dia 1 de gener, tot i que assegura que les dates poden canviar dependent de com vagi el procés de tramitació de paper. El distintiu serà el 100% virtual, el cotxe no haurà de dur cap adhesiu i la quota de resident serà de 24 euros l'any. El regidor de mobilitat, Antoni Deudero, considera que amb l'ampliació es dona prioritat als residents, un fet que també beneficia, diu, els comerços i els negocis.
10: Sí, en algun cas, por lo que fuera, una persona no ha caído en la cuenta que no está empadronado correctamente, no tiene algún documento, desde la propia oficina de SMAP está previsto un proceso para solicitar la cita previa en la sede principal de la SMAP.
7: Per fer la sol·licitud de la plaça s'han de complir 5 requisits, el DNI, NIE o passaport en regla, permís de circulació del vehicle, carnet de conduir en vigor, està empadronat a la zona i està al corrent d'impostos municipals. La quota de EMA és de 24 euros a l'any, s'ha de pagar en línia, en targeta bancària i la tramitació s'ha de fer a través del web movipalma.mobi o a les oficines de l'ESMAP, la Societat Municipal d'Aparcaments, amb cita prèvia.
1: I avisa 5 mesos després de l'inici de la nova contracta de bus, alguns usuaris encara troben moltes mancances al servei. El Consell, de moment, no ha interposat cap sanció i recorda que es tracta d'un sistema que ALSA està implementant de manera gradual i que té fins a un any per fer-ho. Dani Manau.
11: A la parada d'Esviver a Vila, els usuaris es queixen d'incompliment d'horaris i fins i tot asseguren algunes voltes el bus no s'atura. Ana Nieto es una usuaria habitual de esta parada.
12: Muchísimas veces desde que llevo aquí en esta temporada trabajando que no ha venido
9: y me ha tocado pues o bien coger un taxi en situaciones en las que sí que tenía mucha prisa o bien ir andando. En esta parada concretamente tampoco hay una señalización en la que se pueda evidenciar que eso es una parada de autobús. En general, yo cuando cojo el autobús en Ibiza es un poco a ver qué pasa.
11: Les parades interurbanes són competència dels consistoris. A Vila, expliquen, estan finalitzant una nova licitació per a les marquesines i el Consell d'Eivissa continua estudiant les incidències de les primeres setmanes de la nova contracta. Mariano Joan és conseller de Transports a Eivissa.
12: Ho tenim tot geolocalitzat. El gran avantatge, precisament, és que ens permet el sistema informàtic comprovar que hi ha aquests incompliments o no aquests incompliments. És a dir, comprovar si l'autobús surt a l'hora des de l'estació de capçalera i arriba a l'hora a l'estació de capçalera. En aquest moment no tenim expedient de penalitat. Sí que és cert que està amb el sistema que s'està implementant gradualment i s'estan comprovant, estan fent les comprovacions de les incidències que hi ha.
11: Pel que fa als panells informatius de les parades, Joan informa que també s'està fent feina perquè tots funcionin correctament aviat. I insisteix en la importància que els usuaris registrin les seves queixes i suggeriments per a la nova contracta de bus d'Eivissa.
1: D'aquí a 3 minuts arribarem a les 7:30. Moment ara per fer un cop d'ull a les portades de la premsa, començant, Toni, amb l'editada a les Balears. Amb l'economia com a tema destacat també avui, amb la ressaca d'alguns successos.
7: És així, que perquè, per exemple, a última hora tria la fotografia del renovat pavelló de Son Moix a Palma, s'han modificat els llums, l'interior, diu en titular que l'encariment del petroli posa encara més en risc les butxaques dels Balears. Dèiem economia. Diari de Mallorca, per la seva banda, diu que la regularització de migrants sanatja de retruc la contractació il·legal en el món de la construcció de l'illa. Més economia, per tant. La foto, en el seu cas, és per l'obra pòstuma de Fabrizio Plessi, del món de la cultura. Els digitals, en canvi, no miren tant a l'economia com els successos, que era l'altre tema. Dèiem Mallorca Diario, obre amb aquest jove apunyalat la matinada passada. Ara en sentíem algun testimonis a l'informatiu Matí, que ja recollirem a l'informatiu d'ahir. OK Baleares ho du de segon, perquè en gros mostra un vídeo d'una arribada d'una pastera a la colònia de Sant Jordi. Ara Balears, per la seva banda, que les darreres setmanes la veu de l'educació, denuncia un dia més una concertada de Palma en concret que arranca el curs, en concret l'escoleta 03, amb parets inacabades i amb aules separades, diuen, per mobles. Els diaris editats en paper a les Pitiuses tornen al tema de l'economia. Periódico de Ibiza diu també que l'increment dels carburants provocarà una pujada general de preus. És el mateix que diu Última Hora, però plantejat d'una altra manera, aquesta pujada general. El diari, en canvi, el diari de Ibiza, posa la vista a l'aeroport, passa pena perquè diu que Aena no esclareix com abastirà d'aigua Escodolà després de l'ampliació. I també en parla d'aigua al Menorca, que explica que Ciutadella adverteix de la dificultat de revertir tots els anys d'abandonament, diu el consistori, en l'aigua.
1: I mentre l'economia comanda els diaris editats aquí a les Illes, els estatals segons. El diari que miram trobam dues qüestions destacades. Intel·ligència artificial o migració?
7: Segons el diari que llegim, segons el blog, podríem dir, polític de cada diari, trobam informació d'una manera o d'una altra. La guerra entre la Xina i els Estats Units ja és un fet pel que fa al domini d'aquesta tecnologia, de la tecnologia de la intel·ligència artificial, i això és el que explica precisament el seu principal titular, la portada del diari El País, amb una fotografia, en aquest cas, de l'homenatge a l'estudiant espanyola que va ser assassinada a Mèxic, un crim que s'està investigant. El Mundo, per la seva banda, posa, en aquest cas, fotografia de Ceuta. Diu que Alberto Núñez Feijóo llevarà, en titular, jut damunt aquesta fotografia, diu que llevarà la nacionalitat a tots aquells migrants que hagin comès delictes greus. L'ABC, que també obre o tria per obrir aquesta qüestió, la de Ceuta, i a baix diu que la Junta Electoral acata el que ha dit el Suprem i demanarà als consolats que esclareixin quins nacionalitzats, quantes varen ser les persones nacionalitzades amb la llei de Nets. I el que fa a La Vanguardia, tornem a la qüestió de la intel·ligència artificial, en aquest cas diuen que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats.

0: 7 i mitja del matí avui es publica l'IPC i coneixerem com evoluciona la dada d'inflació a les Balears en un context en què es tem que l'augment dels carburants pugui generar una nova escalada de preus. En aquests moments, el litre de benzina i el de gasoil frega o supera els 2 euros a moltes de les estacions de servei de les illes.
1: L'Associació de Benzineres de les Balears alerta, a més, que el preu continuarà augmentant aquesta setmana davant la resignació dels usuaris.
2: Se nota, no solament en gasolina, sinó en altres sitios, però bueno, es lo que hay, que va a hacer. Por mucho que nos quejemos, no se hace nada.
3: Por el coche la empresa es una exageración. De pagar 80 y pico euros por las garrafas que llevo a pagar 100 euros. Que es... O sea, los costes en la obra, eso suma y son barbaridades.
1: Són algunes de les veus que hem escoltat a l'informatiu matí a una estació de servei, tot quan el barril de Brent frega ja els 110 euros, mentre que a finals de juny cotitzava a 70 dòlars. El motiu són els conflictes internacionals. El que encara està obert entre els Estats Units i l'Iran, ara s'hi suma la irrupció dels hutis del Iemen, que amenaça el trànsit de vaixells cap al canal de Suez.
0: I continua la investigació per la mort del jove de 19 anys que va ser apunyalat per un altre al barri de Songoleu de Palma.
1: La Policia Nacional cerca encara l'arma homicidi. El sospitós de 18 anys està detingut en espera de passar a disposició judicial. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament s'hauria produït en el marc d'una discussió entre dos joves.
0: I avui al Parlament, que se centrarà en la iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències en zones tensades.
1: Més per Mallorca, defensa que es limitin les segones residències també per als ciutadans de les Balears, si és necessari. Ho ha dit el portaveu Lluís Apesteguía, d'altra banda, del popular Sebastià Sagreres, diu que no ho poden acceptar.
4: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adesqui un habitatge.
5: I jo no m'acap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita, o no m'acap dins el cap, per exemple, que un saliner o que un montuirer no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
0: I avui també és notícia. L'empresa que ha desenvolupat el primer satèl·lit de les Balears Open Cosmos ha captat 300 milions d'euros per finançar-se.
1: Fundada per Rafael Jordà, la companyia assegura que els doblers serviran per augmentar la producció en sèrie de satèl·lits i accelerar el desplegament de serveis d'intel·ligència en temps real i connectivitat des de l'espai.
0: I de la cultura, aquest dimarts destacam els Premis Emmy a les millors sèries de televisió.
6: And the Emmy goes to...
7: The Pit!
1: The Pit és la sèrie que ha repetit com a millor sèrie dramàtica i és la gran triomfadora de la nit, justament juntament amb Widow's Bay, amb 14 estatuetes.
0: I moment ara per la previsió del temps. Avui serà el darrer dia de sol i de temperatures elevades abans d'un canvi que està previst per demà dimecres. Així que, Xesca Cifra, bon dia.
8: Bon dia, sí, demà ja canvia el temps, torna la inestabilitat a les illes, especialment a Mallorca, a Eivissa i a Formentera, però de moment avui encara de temps molt tranquil i a més en la temperatura que pot pujar una mica a migdia. De fet, ja han pujat les temperatures mínimes, pràcticament arreu de les illes, han tornat a tenir moltes nits tropicals. Avui tindran temperatures màximes que a punts de l'interior de Mallorca poden arribar a enfilar-se fins i tot fins als 35 graus, a Menorca arribarem als 32, com ja va passar ahir, i a Eivissa i a Formentera, màximes entre els 31 i 34. Esperam un dia de cel gairebé destapat en l'arribada de núvols prim. Ara ja tenim una sortida de sol dominada per aquests núvols alts que van arribant a les illes, però no ha de passar d'aquí. En conjunt, més sol que núvols. I amb una situació a la mà també tranquil·la. Avui, mar arrissada i amb redols de marejola, on és que avui no passaran del mig metre d'altura. És demà, quan canvia el temps, començarem per al dia amb temps bastant tranquil, i així com vagi avançant el dia de demà, ja amb possibilitat de tempestes que poden ser localment intenses. I a partir del vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Eivissa i a Formentera. De moment, situació però tranquil·la i en temperatures un poc més altes que les d'ahir. Ara 23 graus a Ferreries, 22 a Maó, també 22 a Palma i 20 a Manacor, i a Eivissa 23 graus a Formentera, ara a Sant Francesc de Nou.
9: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
0: I encetat amb els esports, Marta, parlant del ciclisme balear, que espera que el triomf d'Enric Mas a la Vuelta sigui un punt d'inflexió.
7: Després de molt de patiment i crítiques, l'artenenc s'ha convertit ara en el ciclista espanyol de moda. Feia 12 anys que un ciclista espanyol no guanyava la Vuelta. Lluís Mas, excompany d'equip d'Enric Mas, pensa que el fet d'haver guanyat aquesta edició de la Vuelta li ha llevat pressió per a les pròximes cites. Sentim Lluís Mas.
10: La quantitat de datos que tenim, cada ciclista sap en quin puesto pot estar. I ell sabia que estava allà on podia estar. Que sí, que ara s'ha llevat aquesta pressió i a lo millor també ara ha vist que pot guanyar. I ara sí que ara ell serà qui pentures a crear la victòria.
7: I el president de la Federació Balear de Ciclisme, Toni Bausà, té clar que el triomf d'Enric Mas és una victòria per a tot l'esport balear.
11: És un dia històric i un triomf per tot el deport balear i per tot el ciclisme balear. Perquè darrere tot això i darrere aquest triomf hi ha molta de feina de tècnics, federacions, organitzadors...
7: Ara la pròxima cita marcada en vermell serà el Mundial, que es disputarà el 27 de setembre al Canadà. Lluís Mas i Toni Bausà veuen possibilitats que Enric Mas pugui aconseguir un bon resultat.
10: I sobretot ara que ell se creu que pot estar davant. Jo crec que anirà allà per totes a disputar. Ja vàrem sentir també paraules d'en Valverde que en principi el líder és Ayuso. Però, bueno, va caure en Ayuso, ara l'altre dia a Quebec, i mira, Pantolón Enric té la seva oportunitat, que segur que la tindrà igualment. I ja veurem què pot fer en aquest Mundial.
11: I, bueno, mai se sap, nosaltres hi confiem, i ja veurem si repetim. Eh? És molt difícil, perquè només és una carrera que han tossat un dia, però, bueno, estem allà, i estant allà, pues, tot pot passar, i està un bon moment de forma, i, bueno, ojalà. A més, sí. Si ho celebrem doblement.
7: Qui també viuen dies especials són les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello, això després de guanyar la medalla de bronze amb la selecció espanyola al Mundial. Alba Torrens no atura de fer història i ja suma 4 medalles amb el combinat espanyol als Mundials. Torrens ha participat a les 4 medalles que la selecció ha sumat en tota la història. Aquest Mundial, la Vinicelamera ha acceptat, això sí, un rol secundari durant el torneig i té clar quins ingredients componen el premi que s'han penjat al coll. Sentim Alba.
12: Se enfocaba hacia un futuro y creo que no hay mejor manera, ¿no? Con la medalla del año pasado, con esta medalla, de hacer una transición subiendo al podio. Felicidad, a orgullo, a unión, porque creo que empezamos este camino unidas y estamos aquí hoy más unidas que nunca y con el objetivo cumplido. Los que llevamos un rato aquí sabemos lo que cuesta y creo que hay que darle el valor que se merece y también el orgullo que siento de formar parte de este equipo.
7: Alba acudirà avui a la presentació de la Lliga Femenina, que arrencarà el primer cap de setmana d'octubre a la mallorquina i serà en representació de l'Azul Marino, que recordam, debutarà a la màxima categoria. L'equip mallorquí, que per cert, ha suspès el partit amistós de pretemporada previst per dijous a Son Moix contra el València per mort de l'absència de moltes jugadores, o bé amb molèsties físiques o bé descansant després del Mundial. En futbol, el Mallorca ha acabat la jornada a la tercera posició amb 10 punts després que es tancàs la cinquena jornada ahir amb el Celta B 0 Eibar 4. I a la primera divisió ahir es va tancar també aquesta jornada 5, va ser amb la victòria del Betis al camp del Villarreal per 1-2. I a la màxima categoria avui ja comença la jornada intersetmanal amb 3 partits. A les 7 Rayo Vallecano Espanyol, a les 8 del vespre a l'Alavés València i a les 9:30 Elx-Real Madrid. El Madrid, que afronta aquesta jornada amb 12 punts, 3 menys que el Barça. El tècnic José Mourinho espera treure una victòria del Martínez Valero.
13: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar. El objetivo es siempre mejorar. Y cuando hacemos un partido y lo analizamos y trabajamos sobre las cosas buenas y las cosas menos buenas, pues yo pienso siempre que un equipo, cuanto más tiempo está junta, cuanto más tiempo tiene esta estabilidad de trabajo con un entrenador, pues tiene más capacidades de ser más fuerte.
7: I un darrer punt, perquè el Palau Municipal d'Esports de Somos estrena il·luminació i sistema de so. S'han instal·lat 24 projectors amb tecnologia LED i s'ha perfeccionat l'acústica d'un pavelló que, recordant, comparteixen 5 equips de ciutat, entre els quals 2 de màxima categoria, l'Illes Balears pel futsal i l'Azul Marino. La piscina també s'ha millorat i aquestes reformes se sumen al canvi de parquet fet l'estiu passat. El cost total de la reforma ha estat d'1.300.000 euros. Amb això, posant punt final a la informació esportiva.

0: Informatiu Matí, TV3 Ràdio.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
0: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
3: Passen 41 minuts de les 7 del matí. Vos parlem de l'empresa Open Cosmos, companyia que ha desenvolupat el primer satèl·lit de les Balears. Ha captat 300 milions d'euros per impulsar la intel·ligència i la connectivitat des de l'espai. Fundada per Rafael Jordà, l'empresa assegura que els doblers serviran per incrementar la producció en sèrie de satèl·lits i per accelerar el desplegament de serveis d'intel·ligència en temps real i connectivitat des de l'espai.
4: La ronda ha estat liderada per inversors europeus amb la participació, entre d'altres, de ETF Partners, l'Institut Català de Finances i dos importants fons de pensions internacionals. Open Cosmos, amb oficina al Parbit, precisament, destaca, a més, el seu compromís amb Espanya, on concentra bona part de la seva capacitat industrial i també del seu talent especialitzat.
3: I continua el debat sobre la IA. L'ONU alerta que el desenvolupament accelerat de la intel·ligència artificial posa en risc tots els drets humans, inclosos el dret a la vida, la salut, l'alimentació, la privacitat i també la seguretat.
5: Sí, de fet, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, considera absolutament preocupants els avisos del mateix sector tecnològic sobre el risc que la intel·ligència artificial quedi finalment fora de control. Ribera alerta també de l'enorme concentració de poder econòmic en mans de poques empreses digitals i defensa activar mecanismes per controlar-lo.
6: Dos grandes rivales de dos de los grandes gigantes en el despliegue de la inteligencia artificial, que se llaman fatal, pidiendo al G7 y pidiendo a las autoridades que, por favor, nos pongamos de acuerdo para que a través de esa regulación, ese seguimiento, de forma transparente, evitemos que esa inteligencia artificial que va creciendo sobre sí misma a partir de información sintética y con algoritmos que nadie controla, acabe estando fuera de control.
3: L'avís arriba en ple debat mundial sobre els límits de la IA. La Xina ha demanat crear una barrera de seguretat per regular algoritmes, dades i aplicacions civils i militars, mentre reclama als Estats Units més cooperació.
5: I al mateix temps, destacades figures de la indústria tecnològica nord-americana han plantejat ja frenar, com sabeu, el desenvolupament dels sistemes més avançats davant el risc de perdre's el control, com és el cas de Bill Gates. Donald Trump, en canvi, s'oposa a qualsevol regulació que pugui alentir el sector i permetre, per tant, que la Xina guanyi avantatge.
3: I la Junta Electoral Central acata l'ordre del Suprem de suspendre el vot als nacionalitzats amb la llei de Nets. Ho fa amb certa divisió interna. Després de dues hores de reunió, els membres de l'òrgan electoral han decidit obeir la decisió de l'alt tribunal, però sense centrar, això sí, a valorar l'assumpte a fons, perquè ho han decidit la majoria dels vocals.
4: Tampoc no hi haurà recurs perquè entenen que tanmateix no prosperaria una decisió presa per una mínima majoria de 7 a 6. Ara han encarregat informes a l'oficina del cens electoral, a registres i consulars, a fi de verificar la vinculació amb l'exili de les persones nacionalitzades per aquesta via. El ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, diu que acata la decisió, però mostra el seu desacord.
7: Esos españoles son tan españoles porque hay una ley de memoria democrática del año 22 aprobada en las Cortes que les permite tener idénticos derechos a nosotros. Porque no se hubiesen marchado de nuestro país si no hubiese habido una guerra, una dictadura, una opresión política y también social y económica.
4: El portavoz popular Borja Semper matisa que el PP no està en contra de la llei de Nets, no els agrada la instrucció posterior elaborada pel Ministeri de Justícia que va flexibilitzar-ne els requisits.
8: Que altera lo que decidieron los diputados en el Congreso de los Diputados. Esto es de lo que estamos hablando y no de otras cosas.
4: i Vox exigeix que es faci una comissió d'investigació al Senat.
3: I també és notícia la situació a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, espera que a finals d'any s'hagi estabilitzat. Ho ha dit en una entrevista a La Sexta, on també ha negat que els missatges del CNI al cap de gabinet del delegat del govern de la ciutat autònoma fossin una alerta d'allò que realment va acabar passant.
9: Se habla mucho de si el jefe de gabinete con el delegado del gobierno, del jefe de gabinete... Bueno, al final los WhatsApp no son prueba de que hubiera alertas. A mi juicio es más bien al contrario, porque los ciudadanos tienen que saber que cuando hay información de inteligencia en un país serio como es España, lo que se hace es elaborar informes d'intel·ligència.
3: Diu que ara s'han de completar el procés d'identificació dels migrants per determinar quines han de ser retornades als països d'origen i quines es podran acollir al dret internacional. D'altra banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que dilluns tornarà a Ceuta.
5: Sí, ja ho farà amb una delegació comunitària encapçalada pel president del PP europeu, Manfred Weber. Segons el portaveu del partit, Borja Semper, volen europeïtzar la crisi.
8: Ceuta és Europa. Y esta semana va a ser la semana de Ceuta en Europa. El Parlamento Europeo va a debatir específicamente la situación de la ciudad autónoma y el Partido Popular, junto a nuestros socios europeos, promoverá que la Eurocámara condene expresamente el asalto del pasado 30 de julio a la frontera sur de Europa.
5: Tot plegat mentre la vicepresidenta de la Comissió Europea, la socialista Teresa Rivera, avisa que Europa només guanya les batalles quan fa feina unida.
6: Las reglas, el respeto, cuando hablamos de menores... También es importante recordárnoslo en la gestión de la respuesta a esta crisis.
5: Per cert, que la qüestió de Ceuta centra avui l'actualitat parlamentària al Congrés, també al Senat, amb iniciatives promogudes pel PP i per Vox. Al Congrés es debat una proposició de Vox per reformar la Llei de Defensa Nacional i al Senat arriben tres altres mocions, en aquest cas del PP, sobre la situació de la ciutat autònoma.
3: I aquí a les Illes, en les darreres hores, ha estat interceptada una altra embarcació amb persones migrants. En total, 12 d'origen magribí intentaven arribar a la costa de la colònia de Sant Jordi a Ses Salines.
4: L'operatiu activat a nit, passades les 10, han intervingut la Guàrdia Civil, la Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància i la policia local.
3: Repassant altres qüestions, l'Associació de Dones, la Volaera, ha exigit a la Universitat de Granada que revisi els seus convenis internacionals per garantir la seguretat de les estudiants. Ho ha fet després de l'assassinat a Mèxic de Claudia Tacoronte, una jove canària de 21 anys que hi feia una estada d'intercanvi.
5: L'entitat reclama avaluacions específiques de risc en perspectiva de gènere i també protocols de prevenció i protecció durant les estades a l'estranger. Aquest dilluns, la Universitat de Granada, a la qual pertanyia la víctima, ha guardat un minut de silenci en memòria de l'estudiant. El president andalús, Juanma Moreno, també ha reclamat a les autoritats mexicanes que investiguin els fets i ha posat el govern andalús a disposició de la família.
10: Quiero mostrar nuestro pesar y nuestro cariño para su familia. El gobierno de Andalucía está a su disposición y pedimos a las autoridades mexicanas que investiguen ese terrible suceso.
3: I el Ministeri d'Igualtat confirma com a crim masclista l'assassinat d'una dona de 88 anys a Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid. S'eleva 37 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a l'estat enguany i a 1.378 des de l'any 2003, quan se'n varen començar a recollir les dades de manera oficial.
4: Els fets varen passar divendres a l'hospital, on la víctima va ingressar amb ferides greus en els braços després de ser localitzada per la seva cuidadora al domicili familiar enllitada. Al costat d'ella van trobar el cadàver del seu cònjuge de 90 anys, que s'hauria penjat. El telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere és el 016, és gratuït i no deixa rastre si s'esborra del registre de telefonades.
3: I un apunt de la crònica internacional. Els Estats Units han gastat gairebé 29.000 milions d'euros a la guerra contra l'Iran. Aquesta xifra no inclou les despeses des del 29 de juny d'enguany.
5: El Pentàgon reconeix 18 militars morts, de moment, i més de 400 ferits, com també desenes d'aeronaus i centenars d'edificis destruïts o danyats a bases nord-americanes.
3: I d'aquí a 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Ara vos explicam que IB3 Ràdio estrena La Campana. És un nou videopodcast que visibilitza les seqüeles físiques i emocionals del càncer infantil.
11: Començam La Campana, un videopodcast per crear un espai de conversa amb joves que han patit càncer.
12: Jo tinc 15 anys.
3: Ho fa Càmera de Sentim a través de les històries de quatre joves supervivents de la malaltia i que vol posar la mirada a les experiències viscudes també en el present de les protagonistes. Ho explica el presentador del videopodcast, Joan Ferrés.
13: Ja, mira, es trobaran quatre joves que han patit càncer infantil i que a partir d'aquest espai de conversa expliquen tot el procés, com ho van viure, aquella notícia de saber que tenien càncer, que recorden aquella estada de son espases, i sobretot el present i el futur, és a dir, que els preocupa, com s'enfronten en el món, si la societat està adaptada o preparada per acollir-los després de superar un procés tan dur, i en definitiva se trobaran també un espai de teràpia que recorden, que riuen, que entre ells també cada vegada se coneixen millor.
3: Els quatre protagonistes tenen en comú haver passat per un càncer quan eren petits, un fet que ha condicionat la seva vida i que creuen que és necessari compartir. Són Paula Villalonga i Marta Roig, dues de les protagonistes.
14: I la veritat que la meva idea de participar en això va ser perquè en el meu temps no havia aquestes coses, no havia una font fiable que no sigui metge o infermera o pare que m'ho pugui recomanar, no recomanar, explicar-me el que ha viscut i si... i compartir sentiments.
15: Tinc 22 anys i vaig tenir la primera leucèmia quan tenia 9 anys, en el 2013. Em vaig recuperar, 2 anys de quimio i tot això, però la meva segona història va començar en el 2022, amb 18 anys, perquè vaig tenir una recaiguda, cosa que no s'esperava, i no bastava la quimio, per tant, vam fer un trasplantament de mèdules.
3: Al videopodcast també hi han participat metges, psicòlegs, infermeres, especialistes que creuen que aquestes iniciatives són molt positives per als infants i les famílies que passen ara per la malaltia, sobretot per la perspectiva optimista de la proposta. Així ho ha explicat José Antonio Salinas, que és el cap d'oncologia de l'Hospital de Son Espases.
16: És important perquè primer visibilitza la enfermedad oncològica, però no la visibilitza d'una manera triste o un poco dando pena, sinó que vemos un poquito tot l'esforç que ha habido detrás de un paciente que al final está curado y sobre todo que merece la pena el trabajar en este campo porque luego ves cómo se recuperan y pueden normalizar su vida.
3: Aquest videopodcast La Campana es va presentar ahir a Esbaluarte Palma, però el primer episodi es podrà escoltar demà mateix dimecres al portal web d'IB3. I són ara les 7:52, moment per la cultura, l'encetant parlant dels Premis Emmy.
17: That's great, it starts with an earth. And the Emmy goes to... The Pit!
3: El sentiu de Pit ha tornat a triomfar als Premis Emmy que s'han lliurat aquesta mateixa matinada. El protagonista és Noah Wyle, que interpreta el doctor Michael Robinovich, que és un veterà metge d'urgències.
18: I grew up in L.A., I'm a Hollywood kid. I was raised on a television and movie theaters were my place of worship.
3: Ser un dels protagonistes d'Urgències, de Pitt també és una sèrie mèdica d'HBO Max, s'ha alçat amb el premi a millor drama en una gala que ha tingut, Toni, un altre gran protagonista, Widow's Bay, que és una comèdia d'Apple i que ha arrasat també amb, atenció, 14 estatuetes.
4: Efectivament, és la que més se n'ha duit. Val a dir que n'hi ha moltes, n'hi ha més d'un centenar, i que en aquest cas de Pitt se n'ha duit només 7, però de les més importants. Una de les imatges de la nit, en tot cas, la va protagonitzar Matthew Rice, l'actor que precisament ha fet història per haver guanyat 2 Emmys com a protagonista en la mateixa cerimònia, un precisament per Widow's Bay, en comèdia, un altre per la minissèrie The Beast in Me. També ha estat una nit especial per Rhea Seehorn, l'actriu coneguda per Better Call Saul, que ha guanyat finalment l'Emmy a la millor actriu dramàtica per Pluribus, de la qual... en sentim una de les cançons que precisament està sonant de fons, que és aquest The End of the World Last We Know It, de Rem. En comèdia, Jean Smart s'ha tornat a imposar per Hacks. És el seu 5è Emmy consecutiu per aquesta sèrie i va protagonitzar un dels moments més divertits de la nit.
19: Just the men stay standing, the girls get to sit down. I'm serious.
4: Demanava que els homes quedassin drets i que les dones se seguessin, que massa havien fet d'aguantar per passar l'estora vermella en tot allò que els feien posar de sabates, de corsers, de cintes adhesives, una reivindicació com ella fa, amb humor, però tirant sempre a ferir. Una gala, idò, que ha combinat nous fenòmens televisius en noms ja consagrats i que també està marcada pels homenatges a grans figures de la televisió desaparegudes durant el darrer any. Un altre moment molt emotiu també va ser aquest.
20: Initially, I kept my Parkinson's diagnosis a secret.
12: I worry they would arrest they would.
4: Aquest que escoltau és Michael J. Fox explicant com va mantenir en secret que patia Parkinson i agraint que després, quan ho va fer saber, la resposta de la gent va ser encara millor del que mai hagués pensat. Va rebre un premi honorífic en aquesta gala per la seva tasca humanitària, precisament per haver fomentat la investigació de la malaltia que ell mateix pateix, el Parkinson.

I encara parlant de la indústria audiovisual, Calvià s'incorpora a la família de l'Evolution Film Fest, es consolida com a territori vinculat en aquesta indústria. La col·laboració es concretarà

0: Más de 30 películas, music videoclips, guiones, largometrajes, cortometrajes que han entrado este año a esta selección y que van a competir en el Evolution este año.
1: La programació completa de la 15a edició es farà pública el proper 15 d'octubre.
2: El Museu de Mallorca inaugura Digital Splash. És el darrer projecte del pioner videoart Fabrizio Plessi. L'artista italià que va morir de manera sobtada el mes d'agost va concebre l'exposició pensant en Mallorca, l'illa on va residir a temporades.
1: La mostra reuneix una gran videoinstal·lació in situ i una selecció de dibuixos. El seu fill, Rocco Plessi, el recordava així.
3: Quiero acordar es la grande curiosidad que mi padre tuvo hasta el fin de sus días, que es una curiosidad que le permitió experimentar.
1: Aquest estiu, un equip del Museu d'Art Contemporani es Baluart el visità al seu taller de Venècia per tancar els darrers detalls d'aquesta exposició. És David Borró, director del Baluart.
4: Fue un encuentro intenso. Recuerdo especialmente su energía, su curiosidad, la manera de enfrentarse a la tecnología desde una mirada profundamente humana.
1: L'exposició planteja una reflexió sobre la relació entre natura i tecnologia i la transformació de la percepció de la realitat a través de les noves eines digitals. En la instal·lació, l'aigua es converteix en imatge digital i adquireix una dimensió física on es desdibuixen els límits entre allò real i allò virtual.

0: I temes com aquest, en Roll With It, que sentim de fons, tornaran a sonar en directe a Barcelona. Oasis acaba d'anunciar nova gira mundial i ha confirmat dues dates a la ciutat com del dia 10 i dia 11 de juliol de l'any que ve, del 2027, hasta a l'estadi olímpic Lluís Companys. Seran dos dels 38 concerts que la banda de Liam i Noel Gallagher farà l'any que ve després del seu retorn als escenaris l'any passat, el 2025.
1: És així, divendres precisament s'estrenava aquell documental Don't Look Back in Anger explicant la seva reconciliació i una nota pels nostàlgics. Oasi va actuar a Mallorca el 21 de juliol de 2002 al Festival Isla d'Encanta, Calvià, per davant 15.000 persones aproximadament. Després vengueren aquells anys de bregues fortes entre els dos germans, la separació, que precisament aquest documental explica així com la tornada, i d'ara, 25 anys després d'aquella època daurada del grup, Oasis torna a Barcelona, dues dates, un grapat d'èxits inoblidables que tornaran a sonar en directe com aquest Roll With It.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, hem arribat a les 8. El dimarts 15 de setembre, dia en què posam el focus en el preu dels carburants, que continua pujant. En aquests moments, el litre de benzina i el de gasoil ja frega o supera els 2 euros a moltes de les estacions de servei de les Illes. L'Associació de Benzineres de les Balears alerta, a més, que el preu continuarà augmentant aquesta setmana. Ho diu Joan Maians, el seu president.
1: Cada comanda que faim, el preu anar pujant des de pràcticament fa... Pràcticament més de 20 dies o 15 dies. Segurament aquesta setmana també s'ha notat damunt el preu de nostre de compra i de venda a l'usuari final.
0: Tot quan el barril de Brent ja frega els 110 euros, mentre que a finals de juny cotitzava a 70 dòlars. El motiu són els conflictes internacionals, el que encara està obert entre els Estats Units i l'Iran, ara s'hi suma la irrupció dels hutis del Iemen, que amenaça el trànsit de vaixells cap al canal de Suez. I aquí a les Illes continua la investigació per la mort del jove de 19 anys, que va ser apunyalat per un altre al barri de Son Gotlau de Palma. En Sant López, bon dia.
2: Bon dia. La Policia Nacional cerca encara l'arma homicida. El sospitós de 18 anys està detingut en espera de passar a disposició judicial. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament

0: s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves.
1: I avui ha ple el Parlament, que se centrarà a la iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències en zones tensades.
0: Més per Mallorca defensa que es limitin les segones residències també pels ciutadans de les Balears si és necessari. Ho ha dit el seu portaveu, Lluís Apesteguía.
2: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adesqui un habitatge.
0: El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, assegura que no poden acceptar que els illencs no puguin comprar una segona residència.
3: I jo no m'acap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita, o no m'acap dins el cap, per exemple, que un saliner o com un tuiré no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
1: I avui també és notícia. L'empresa que ha desenvolupat el primer satèl·lit de les Balears, és Open Cosmos, ha captat 300 milions d'euros per finançar-se.
0: Fundada per Rafael Jordà, la companyia assegura que els doblers serviran per augmentar la producció en sèrie de satèl·lits i accelerar el desplegament de serveis d'intel·ligència en temps real i connectivitat des de l'espai.
1: I a l'informatiu matí d'avui també parlarem d'educació. Pocs dies després d'un inici de curs marcat per l'informe PISA, parlarem de les conclusions de l'estudi amb Bernat Sura, de Catedral de la Facultat d'Educació de la Universitat.
0: Tot quan hem sabut que el Ministeri d'Educació ha convocat divendres les comunitats autònomes a una reunió on es parlarà d'aquesta qüestió, l'informe PISA i també d'altres temes.
1: I de la cultura, aquest dimarts destacam els Premis Emmy a les millors sèries de televisió.
0: I ha triomfat aquesta que sentireu, Widow's Bay.
4: Yes. One gash betrothed they be.
0: Ha aconseguit 14 estatuetes. D'altra banda, The Pitt, sèrie de metges, ha repetit com a millor sèrie dramàtica.
1: I en els esports, el ciclisme a Balear espera que el triomf d'Enric Mas a la Vuelta sigui un punt d'inflexió. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. Després de molt de patiment i crítiques, l'artenenc s'ha convertit en el ciclista espanyol de moda. Feia 12 anys que un ciclista espanyol no guanyava la Vuelta. La pròxima cita, marcada en vermell per Enric Mas, serà el Mundial, que es disputarà el 27 de setembre al Canadà, on s'espera que el mallorquí pugui aconseguir un bon resultat. I en futbol, el Mallorca ha acabat la jornada a la tercera posició amb 10 punts després que es tancàs la cinquena jornada amb el Celta B 0 e Eibar 4.
1: I pel que fa al temps, darrer dia avui de sol i de temperatures elevades abans del canvi previst per demà. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia, sí, encara avui temperatures d'estiu i, a més, el cel gairebé destapat. Només en l'arribada de qualque núvol prim, alt, ara mateix ja a punts de les illes, han pujat les temperatures mínimes i també pugen 1-2 graus les temperatures màximes. Ens tornarem a situar entre els 32-35 graus a punts de Mallorca. A Menorca la temperatura màxima arribarà a pujar fins als 30-32 graus i a Eivissa i Formentera ens situarem entre els 31 i 34. Tot això amb vent que avui bufa del sud-oest, qualque cop moderat a partir del cap vespre, de moment és molt fluix i la situació a la mar és tranquil·la. Tenim mar arrissada i en redols de marejol, especialment a partir del cap vespre. Demà sí que canvia el temps. Començarem el matí amb tranquil·litat, però a partir de mig matí ja creixement de nuvolades i, a més, amb possibilitat de ruixats que seran localment intensos. Primer a Mallorca i després es traslladaran a Eivissa i a Formentera. A Menorca, en principi, en quedarà una mica al marge i, sobretot, demà també comença a davallar la temperatura. Sobretot ho notarem a partir del cap vespre. De moment, ara, temperatures ja ben suaus, per damunt dels 20-22 graus arreu de l'arxipèlag.
1: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix, Toni Escanelles? Bon dia.
7: I de ja amb bossos arreu a les carreteres de les Illes. Com cada dia, això sí, són destacables el de l'autopista d'Inca, que ara mateix arriba fins a Sa Cabana, també el de la Via de Cintura, des de Can Blau fins a la carretera de Solla en una direcció, des del cementeri fins a l'autopista d'Inca en l'altre sentit. I també retencions a Llucmajor fins a Espitlerí i també a la carretera d'Andratx, a l'entrada de Palma.
1: 8:06, Rafa Andrés, és el control tècnic.
8: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui es publica l'IPC i coneixerem com evoluciona la dada d'inflació a les Balears en un context en què estem que l'augment dels carburants pugui generar una nova escalada de preus. En aquests moments, el litre de benzina i el de gasoil ja frega o supera els 2 euros a moltes de les estacions de servei de les Balears, però el sector de les benzineres avisa que encara no ha tocat sostre, ja que el preu del petroli continua pujant i això s'acaba traslladant amb unes setmanes de diferència, el que paga l'usuari final. Si a finals de juny el barril de Brent cotitzava a $70, ara ja frega el 110.
0: El conflicte encara obert entre els Estats Units i l'Iran ara s'hi suma la irrupció dels hutis del Iemen, que amenaça el trànsit de vaixells cap al canal de Suez. També han atacat oleoductes saudites. Les pujades afecten el preu majorista a que compren les benzineres i, de retruc, el que acaba pagant el consumidor als sortidors, com explica Joan Mayans, president de l'Associació d'Estacions de Servei.
9: Cada comanda que faim es preu anar pujant des de pràcticament fa més de 20 dies o 15 dies. Segurament aquesta setmana també s'ha notat amb un despreu de nostre de compra i de venda a l'usuari final.
0: També cal tenir en compte que el juliol es va tornar a aplicar el tipus normal de l'IVA al combustible. En aquests moments, però, hi ha un descompte de 20 cèntims en l'impost especial sobre el gasoil i de 5 sobre la benzina. Això sí, no es tradueix directament al preu final.
9: Però què passa? De moltes impostes especials, diguem, és damunt la base, o damunt una de les bases dels preus d'escriurant. Aquí ja has de sumar l'IVA, ja has de sumar la distribució, que a vegades té un cost perquè m'ho donen els carburants en vaixell. Per tant, al final, aquesta bonificació no s'ha traduït no en els 20 cèntims de descompte, sinó en 10.
0: Les estacions de servei serien partidàries d'aplicar més ajuts a bonificacions, encara que recorden que Brussel·les s'ha oposat al descompte directe de l'IVA perquè incompleix les normes comunitàries.
1: Per saber com afecten aquestes pujades a la butxaca dels usuaris, connectem en directe amb una estació de servei de Palma. Anem fins al polígon de Son Castelló. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Què t'han dit?
10: Bon dia, m'han dit que així són les coses, o que hauran de comprar una bicicleta, ara el sentireu. He vist molta resignació per aquesta situació, ja no el sorprèn la pujada de preus, perquè diuen que s'hi han acabat acostumant, perquè avui tot puja, i més tenint en compte que aquesta hora del dematí les persones que posen benzina són camioners, transportistes, repartidors, autònoms, que necessiten precisament els seus vehicles per fer feina i cada setmana, o fins i tot cada dia, s'acosten a les benzineres, a les estacions de servei, ja sigui per omplir el dipòsit del vehicle o per omplir també garrafes que després utilitzaran per posar en marxa, per posar en funcionament la seva maquinària. Són alguns dels conductors amb els que he parlat fa just un minutet.
11: Ha anat bastant, però bueno, com avui, a dia d'avui, puja tot, pues no queda un altre remei que, bueno, acceptar-ho i, bueno, així, està, així són les coses.
12: Abans, 50 euros, podia, ja anaves a depòsit, si eren 50 euros te queda, no arribes 3/4. O sigui que hem de comprar una bicicleta. Hem de comprar una bicicleta perquè si no, no sortim.
13: Ara 40 euros posen 40 euros i només són 20 litres. És que no dura ni per passar la setmana. Imagina't, i jo perquè són de Marratxí, i gent que ve de pobles, pues ja me diràs quin panorama. I ja no te dic els transportistes, perquè els transportistes en so dièsel, mare meva.
10: Aquestes persones també m'han explicat que no poden posar manco combustible perquè han de fer els camins, els trajectes de sempre. No tenen alternativa, diuen, mentre que alguns asseguren que comparen preus amb altres benzineres, però hem de dir que no ha estat la tònica general, que no han estat la majoria avui de matí en aquesta estació de servei. I precisament els preus de la benzina aquí, al polígon de Son Castelló, en aquesta benzinera, són de la benzina 95, és de 2 euros en 10 cèntims, la 98 de 2 euros en 17 cèntims, i el gasoil se situa en els 2 euros. Tot i aquests elevats preus no aturen d'arribar a vehicles per omplir els seus dipòsits.
1: Gràcies, Toni. Bé, aquest preu dels carburants està afectat per mort dels conflictes internacionals. Els rebels hutis diuen que han atacat dilluns amb desenes de míssils i drons una base aèria de l'Aràbia Saudita.
14: Així ho ha assegurat el portaveu militar dels insurgents del Iemen, Yahya Sarea.
0: Els Houthis són un grup islamista radical que té el suport de l'Iran i que està en guerra amb el govern, amb la República del Iemen. També està en conflicte amb l'Aràbia Saudita, país que es troba just al nord del Iemen, dins de la mateixa península aràbiga i que tradicionalment ha tingut bones relacions amb els Estats Units. Els Houthis han reforçat darrerament el seu control a la costa oest d'aquesta península i això posa en risc el trànsit mundial de vaixells per la Mar Roja, que és la via que empren moltes rutes comercials provenients d'Àsia per accedir a la Mediterrània a través del canal de Suez. Això, sumat al bloqueig de l'estret d'Hormuz, que es troba just a l'altra banda, a l'est de la península aràbiga, encareix el preu del petroli.
8: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I continua la investigació de la mort del jove de 19 anys que va ser apunyalat per un altre al barri de Sant Coleu de Palma. El sospitós de 18 està detingut, però la Policia Nacional continua cercant l'arma homicida. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves.
7: El grup d'homicidis continua ara investigant per aclarir-ne els fets. Diversos testimonis que varen presenciar-los varen declarar ahir a comissaria. L'apunyalament va passar a les 11 de la nit, a les 11 del vespre de diumenge, entre dos bars del carrer d'Indalecio Prieto, de Ciutat. Quan al servei d'emergència hi van arribar, trobaren aquest jove de 19 anys en aturada cardiorrespiratòria, però d'una hora després varen aconseguir reanimar-lo i recuperar el seu pols. El jove ferit va ser finalment traslladat a Son Espases en estat crític, allà varen intervenir-lo d'urgència, però no varen poder salvar-lo i va morir a l'hospital. Durant la baralla, diversos ciutadans presenciaren els fets.
14: La verdad. Que lo vi, vinieron los sanitarios, pero por lo que se ha visto no han podido hacer nada por su vida.
7: Els veïnats de Sant Coleu demanen que hi hagi més presència policial al barri i es queixen de la manca de seguretat.
15: Creo que tendría que haber más policía y más control.
16: Desde siempre, o sea, han pasado aquí muchas cosas. En un sitio muy cerrado mucha gente y pues hay conflictos. Cuando hay mucha gente, pues lo que pasa.
17: Aquí no hay ley. Todo el mundo hace lo que se le da la gana.
7: El detingut que ha passat la segona nit al calabós encara no ha passat, però, a disposició judicial.
1: També ha estat arrestat a Eivissa un home de 36 anys per amenaçar amb un ganivet un treballador que li va negar el pas a un aparcament de Sant Josep.
0: L'empleat d'un establiment de platja d'en Bossa va adonar-se durant la matinada d'ahir que un home entrava i sortia amb patinat del garatge. En advertir-li que estava prohibit entrar al recinte amb patinat, l'home el va amenaçar amb un ganivet de grans dimensions. El mateix treballador va aconseguir reduir-lo, el va immobilitzar, fins que va arribar a la Guàrdia Civil i el va detenir per un delicte d'intent d'homicidi.
1: I la nora de la PAC ha reconegut en seu judicial haver participat en la introducció de 5 quilos de cocaïna a Son Banya. La dona de l'ICO ha confessat durant la primera sessió del judici, que va començar ahir a la segona sessió de la secció segona de l'Audiència Provincial de les Balears.
7: I tant ella com quatre acusats més han aconseguit un acord de conformitat amb la Fiscalia abans de l'inici de la vista oral, per la qual cosa tots ells acabaran sent condemnats. Només un dels acusats ha refusat pactar amb el fiscal superior de les Balears, per la qual cosa el judici continuarà amb ell com a únic acusat. Previsiblement, aquells que han confessat aconseguiran rebaixes de les seves condemnes. Inicialment, la Fiscalia sol·licitava per la nora de la PACA 16 anys i mig de presó i una multa d'1,3 milions d'euros. La consideren autora de delictes contra la salut pública, de pertinença a organització criminal, d'atemptat a agent de l'autoritat i contra la seguretat viària.
1: I avui també al Parlament la iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències en zones tensades el centrarà. Més per Mallorca defensa que es limitin les segones residències també als Balears si és necessari. Ho ha dit Lluïsa Pastegui arran del pronunciament fet la setmana passada per la Comissió Europea que proposa limitar la compra d'un segon habitatge a zones tensades. Marta Puyalto.
18: Per això els ecosobiranistes aprofitaran la passa feta per Brussel·les i tornaran a presentar la iniciativa per limitar la compra d'habitatges per part de persones no residents que va rebutjar el Parlament el febrer passat. Lluïsa Pastegui també defensa limitar les segones residències pels balears si hi ha problemes per accedir a un primer habitatge. De fet, Europa no permet establir diferències entre ciutadans de la Unió.
2: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que si gent s'adesqui un habitatge.
18: El PP, com el govern, es mostra partidari d'estudiar noves regulacions, però Sebastià Sagreres deixa clar que no poden acceptar que els residents no puguin comprar una segona residència.
3: I jo no m'acap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la ràpida, o no me cap dins el cap, per exemple, que un saliner o com un tuirer no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
18: Des de Vox, Manuela Cañadas ha criticat durament Brussel·les, mentre que el socialista Iago Negueruela acusa el PP de mantenir una posició contradictòria.
19: Me da bastante risa, si quiere que le diga la verdad, porque que venga esto de Bruselas, cuando nos han llenado Europa, que en 20 años con más de 50 millones de inmigrantes ilegales.
20: No entendemos que diga que vas a estudiar medidas si no haces lo previo, que es declarar tus islas tensionadas y a partir de ahí tomar medidas.
18: En el ple d'aquest dimarts, Negueruela tornarà a demanar a la presidenta Provenç sobre polítiques d'habitatge.
1: Justament hem sabut que el 40% del total de les compres d'habitatges que fan els estrangers a les Balears corresponen a alemanys. Amb la recessió actual del país, aquestes adquisicions s'han frenat i ara, com a les Illes, hi ha mobles d'entre 1,5 milions i de 3 milions d'euros que no troben comprador. Caterina Bain, bon dia.
21: Així és, de fet, bon dia. El mercat immobiliari d'aquí de les Illes es divideix, per exemple, en residencial, també de luxe i de superluxe. Segons el president dels agents la propietat immobiliària, José Miguel Artieda, la recessió del mercat alemany, principal comprador de les viles de luxe a les Balears, fa que s'incrementi el temps que algunes cases estan a la venda.
22: Aquests darrers anys s'han anat construint, sobretot construint aquest tipus d'immobles destinat en aquest perfil de comprador, i ara veiem que aquesta frenada pues, ja s'està visquent. A veure que han sortit altres tipus de comprador, d'Amèrica, de països àrabs, però no supleixen en quantitat el que és el mercat alemany.
21: I tampoc no són de l'interès dels milionaris, que sovint volen exclusivitat i defugen, de fet, dels immobles publicats.
22: Són ventes singulars i de capritxo se publica per altres canals i uns preus desorbitats.
21: I el portal immobiliari Idealista té registrades a les Illes 8.000 propietats en venda, a més d'un milió d'euros, que suposen el 17% del total d'Espanya. Per damunt de 3 milions n'hi ha publicitades al mateix portal, prop de 3.000, que suposen un 28% estatal. Segons el president de l'Agrupació Balear de Serveis Immobiliaris, Miquel Perelló, la baixada de vendes d'habitatges, però no només afecta el luxe.
23: Bona part del mercat que tenim a dia d'avui a internet són de productes que estan directament desproporcionats al mercat. Què passa? Clar, els propietaris siguin demanant més i el mercat se va aturant. Jo crec que això arribarà un dia, que la tendència és que realment hagi de vendre, la vulgui vendre, haurà de baixar el preu.
21: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la compra-venda d'habitatges ha baixat el primer semestre de l'any un 3% en comparació amb els mateixos mesos de 2025.
1: Per cert, que avui el ple del Congrés dels Diputats votarà una iniciativa de Sumar que prohibeix empreses i a fons d'inversió adquirir immobles de caràcter residencial amb fins especulatius. Fa 10 mesos aquesta proposta va ser rebutjada per la majoria parlamentària que sumen el Partit Popular, Vox i Junts.
7: L'iniciativa de Sumar proposa una reforma de la llei d'habitatge de 2023 per limitar el dret de transmissió de propietat d'habitatges exclusivament a les persones físiques, amb excepcions, com per exemple els agents econòmics i socials, les entitats sense ànim de lucre, també les religioses i les ONGs per al desenvolupament.
24: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
25: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
8: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: 8 i 20 minuts del matí. El Ministeri d'Educació ha convocat divendres les comunitats autònomes a una reunió després del demolidor informe PISA. El paraigua de la conferència sectorial és la que va quedar suspesa el mes de juliol després de l'absència de les comunitats autònomes del Partit Popular.
21: L'objectiu era, i també és, distribuir ajudes a la formació professional i també tractar del Pla Estratègic d'Educació Inclusiva, tot i que, ara per ara, dedicar la realitat dels mals resultat de l'informe estarà damunt la taula. Tant la ministra d'Educació, Milagres Tolón, com també el secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, han mostrat el compromís d'analitzar la caiguda històrica del rendiment dels estudiants de 15 anys, recordem-ho, en ciències, també matemàtiques i lectura, com també la diferència de puntuació entre les comunitats autònomes espanyoles. En alguns territoris, tot i que la majoria han suspès, han aconseguit puntuació per damunt de la mitjana de l'OCDE.
1: Aquí a les Illes, Educació proposa reduir la càrrega lectiva als docents de l'escola concertada per equiparar-los amb els de l'ensenyament públic. És un dels punts de l'acord de millores sociolaborals que la conselleria ha començat a negociar amb la patronal i amb els sindicats. L'objectiu del departament d'Antoni Vera és tancar el pacte a finals d'enguany o a principis de l'any que ve. Carme Moreno.
4: L'acord també recull l'equiparació retributiva amb el docent de la pública, la dignificació de la figura del tutor, l'actualització dels setcenis i també dels mòduls de concert, és a dir, el finançament que reben els centres concertats per fer front a les despeses de funcionament. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
5: Sobretot, consensuar el màxim possible un acord possibilista, que això és el més important. Un acord possibilista i que no sigui ambigu, que això és el més important, perquè qui surti de les urnes a partir del mes de maig sigui s'encarregat de poder dur durant aquests pròxims 4 anys a terme, calendaritzat, evidentment, un nou acord.
4: Pel que fa a les queixes dels sindicats UGT i USO sobre l'incompliment del pagament del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020, el conseller Vera ha dit que el criteri el marca funció pública.
5: Aquesta negociació no la duim directament nosaltres des d'Educació, se du per tot el personal públic, i en aquest cas el sector concertat, és un criteri que s'estableixen des de funció pública, no des d'Educació. Són un criteri que ha marcat la Conselleria de Treball i Funció Pública. Per tant, en aquest sentit, se segueix el mateix criteri per tots els sectors.
4: Els dos sindicats es plantegen interposar una demanda col·lectiva per reclamar la quantia pendent que de mitjana pot suposar entre 200 i 300 euros per docent.
1: I Open Cosmos, companyia que ha desenvolupat el primer satèl·lit de les Balears, capta 300 milions d'euros per impulsar la intel·ligència i la connectivitat des de l'espai. Fundada per Rafael Jordà, l'empresa assegura que els doblers serviran per augmentar la producció en sèrie de satèl·lits i per accelerar el desplegament de serveis d'intel·ligència.
7: La ronda ha estat liderada per diversos inversors europeus en la participació, entre d'altres, de ETF Partners, l'Institut Català de Finances, i dos importants fons de pensions internacionals. Open Cosmos, amb oficina al Parbit, destaca, a més, el seu compromís amb Espanya, on concentra, recorda-m'ho, bona part de la seva capacitat industrial i també del seu talent especialitzat.
1: I la Junta Electoral Central acata l'ordre del Suprem de suspendre el vot als nacionalitzats amb la llei de nets. Ho fa amb certa divisió interna. Després de dues hores de reunió, els membres de l'òrgan electoral han decidit obeir la decisió de l'alt tribunal, però s'han centrat a valorar l'assumpte de fons perquè així ho han decidit la majoria dels vocals. El ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, diu que acata de la decisió però mostra el seu desacord.
6: Esos españoles son tan españoles porque una ley de memoria democrática del año 22 aprobada en las Cortes que les permite tener idénticos derechos a nosotros, porque no se hubiesen marchado de nuestro país si no hubiese habido una guerra, una dictadura, una opresión política y también social y económica.
1: El portavoz popular Borja Semper matiza que el PP no está en contra de la ley de nets.
9: Que altera lo que decidieron los diputados en el Congreso de los Diputados. Esto es de lo que estamos hablando y no de otras cosas.
1: I Vox exigeix que es faci una comissió d'investigació al Senat.
8: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
1: I passen 25 minuts de les 8 del matí, encetat amb els esports, parlant amb Marta del ciclisme balear, que espera que el triomf d'Enric Mas a la Vuelta sigui un punt d'inflexió.
10: Després de molt de patiment i crítiques, l'artenenc s'ha convertit en el ciclista espanyol de moda. Feia 12 anys que un ciclista espanyol no guanyava la Vuelta. Lluís Mas, excompany d'equip d'Enric Mas, pensa que el fet d'haver guanyat aquesta edició de la Vuelta li ha llevat pressió per a les pròximes cites. Sentim Lluís Mas.
11: La quantitat de datos que tenim, cada ciclista sap en quin puesto pot estar. I ell sabia que estava allà on podia estar. Que sí, que ara s'ha llevat aquesta pressió i potser també ara ha vist que pot guanyar. I ara sí que ara ell serà qui pentura a crear la victòria.
10: I el president de la Federació Balear de Ciclisme, Toni Bausà, té clar que el triomf d'Enric Mas és una victòria per a tot l'esport balear.
12: És un dia històric i un triomf per tot el deport balear i per tot el ciclisme balear. Perquè darrere tot això i darrere aquest triomf hi ha molta de feina de tècnics, federacions, organitzadors...
10: Ara, la pròxima cita marcada en vermell serà el Mundial, que es disputarà el 27 de setembre al Canadà. Lluís Mas i Toni Bausà veuen possibilitats que Enric Mas pugui aconseguir un bon resultat.
11: I sobretot ara que ell se creu que pot estar davant. Jo crec que anirà allà per totes a disputar. Ja vàrem sentir també paraules d'en Valverde que en principi el líder en Ayuso. Però, bueno, va caure en Ayuso, ara l'altre dia a Quebec, i mira, Ventura en Enric té la seva oportunitat, que segur que la tindrà igualment. I ja veurem què pot fer en aquest Mundial.
12: I, bueno, mai se sap, nosaltres hi confiem, i ja veurem si repetim. Eh? És molt difícil, perquè només és una carrera que han tossat un dia, però, bueno, estem allà, i estant allà, pues, tot pot passar, i està un bon moment de forma, i... Bueno, ojalá. A menys sí. Ho celebram doblement.
10: Qui també viuen dies especials són les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello, això després de guanyar la medalla de bronze amb la selecció espanyola al Mundial. Alba Torrents no atura de fer història i ja suma 4 medalles amb el combinat espanyoles mundials. Aquest Mundial, la Vinícius Lamera ha acceptat un rol secundari durant el torneig i té clar quins són els ingredients que componen el premi que s'han penjat al coll. Sentim Alba.
13: Se enfocaba hacia un futuro y creo que no hay mejor manera, ¿no? Con la medalla del año pasado, con esta medalla, de hacer una transición subiendo al podium. Felicidad, a orgullo, a unión, porque creo que empezamos este camino unidas y estamos aquí hoy más unidas que nunca y con el objetivo cumplido. Los que llevamos un rato aquí sabemos lo que cuesta y creo que hay que darle el valor que se merece y también el orgullo que siento de formar parte de este equipo.
10: Alba acudirà avui a la presentació de la Lliga Femenina, que arrencarà el primer cap de setmana d'octubre. La mallorquina hi serà en representació de l'Azul Marino, que debutarà a la màxima categoria. L'equip mallorquí, que per cert ha suspès el partit amistós de pretemporada previst per dijous a Somos contra el València, per mort de l'absència de moltes jugadores, o bé amb molèsties físiques, o bé descansant després del Mundial. En futbol, el Mallorca ha acabat la jornada a la tercera posició amb 10 punts, després que es tancàs la cinquena jornada amb el Celta B 0, Eibar 4. I a la primera divisió, ahir es va tancar la jornada 5 amb la victòria del Betis al camp del Villarreal per 1-2. I a la màxima categoria, avui comença la jornada intersetmanal amb 3 partits. A les 7, Rayo Vallecano Espanyol, a les 8 del vespre, a la Bes València, i a les 9 i mitja, Elx-Madrid. El Real Madrid afronta aquesta jornada amb 12 punts, 3 menys que el Barça. Sentim José Mourinho.
14: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar. El objetivo es siempre mejorar. Y cuando hacemos un partido y lo analizamos y trabajamos sobre las cosas buenas y las cosas menos buenas, pues yo pienso siempre que un equipo cuanto más tiempo está junto, cuanto más tiempo tiene esta estabilidad de trabajo, con un entrenador, pues tiene más capacidades de ser más fuerte.
10: I un darrer punt, perquè el Palau Municipal d'Esports de Somos estrena il·luminació i sistema de so. S'han instal·lat 24 projectors amb tecnologia LED i s'ha perfeccionat l'acústica d'un pavelló que comparteixen 5 equips de ciutat, entre els quals 2 de màxima categoria, l'Illes Balears, Palma Futsal i l'Azul Marí.
8: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. Avui es publica l'IPC i coneixerem com evoluciona la dada d'inflació a les Balears en un context en què es tem que l'augment dels carburants pugui generar una nova escalada de preus.
0: En aquests moments, el litre de benzina i el del gasoil ja frega o supera els 2 euros a moltes de les estacions de servei de les Illes. L'Associació de Benzineres de les Balears alerta, a més, que continuaran pujant aquesta setmana a causa de l'encariment del barril de petroli.
1: I avui ha ple el Parlament que se centrarà en la iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències en zones tensades.
0: Més per Mallorca defensa que es limitin les segones residències també als ciutadans de les Balears si és necessari.
1: I continua la investigació per la mort del jove de 19 anys que va ser apunyalat per un altre al barri de Sant Gotleu de Palma.
0: La Policia Nacional cerca que encara l'arma homicida, el sospitós de 18 anys, està detingut en espera de passar a disposició judicial. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars d'aquest informatiu matí. A Eivissa, un home de 36 anys ha estat arrestat per amenaçar amb un ganivet un treballador que li va negar el pas a un aparcament de Sant Josep. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia. L'empleat d'un establiment de platja d'Embossa va donar-se durant la matinada d'ahir que un home entrava i sortia amb patinet del garatge. En advertir-li que estava prohibit entrar al recinte amb patinet, l'home el va amenaçar amb un ganivet de grans dimensions. El mateix treballador va aconseguir reduir-lo i mobilitzar-lo fins que va arribar la Guàrdia Civil i el va detenir per un delicte d'intent d'homicidi.
1: I a Menorca ja es pot tornar a demanar cita per passar la ITV a través de la pàgina web. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. A partir d'avui es recupera el sistema habitual després que el desembre passat quedés anul·lat per l'allau de peticions. El Consell Insular informa que una vegada absorbida la demanda acumulada i que s'ha normalitzat el servei d'inspecció de vehicles, s'habilita de nou el formulari web. Es manté alhora la petició de cites per via telefònica i també presencial.
1: I a Mallorca, a partir de demà, es podrà sol·licitar les noves places d'hora de Palma que s'estenen a 8 barris més. Guillermo Ortego, bon dia.
15: Bon dia. L'Ajuntament té previst que les noves àrees comencin a estar operatives el dia 1 de gener, tot i que assegura que les dates poden canviar depenent de com vagi el procés de tramitació de papers. El distintiu serà 100% virtual, el cotxe no haurà de dur cap ferretina i la quota de resident serà de 24 euros l'any.
1: I avui a l'informatiu matí també parlem d'educació. Pocs dies després del començament de curs, marcat enguany pel darrer informe PISA, amb dades demolidores que situen les Balears a la cua després de suspendre encara més en lectura, en matemàtiques i en ciències. Avui, una vegada, hem digerit aquest suspens majúscul, parlant amb Bernat Sureda, que és professor emèrit de la Facultat d'Educació a la UIB. Molt bon dia.
16: Bon dia.
1: En els darrers dies s'han succeït les opinions sobre les possibles causes d'aquestes dades nefastes. L'OCDE, responsable de l'informe PISA, atribueix en part aquesta caiguda a l'ús de les pantalles digitals. La Conselleria d'Educació, la Llei Educativa, l'OMLOE. Des de la universitat, a quins factors els vinculau?
16: Bé, el primer que s'ha de dir és que l'informe PISA és un informe molt important perquè homogènia fa una mostra amb indicadors homogenis i, per tant, comparables. Però no deixa de ser una fotografia que mesura uns aspectes determinats, que mida uns aspectes determinats del sistema educatiu. I d'altres no. Per exemple, ni la capacitat crítica, ni la capacitat artística, ni, per exemple, la capacitat esportiva, els a mesura. I simplement se limita a uns indicadors. Per tant, té el valor de que ens dona una referència d'aquests indicadors, però que ens deixa uns altres. Quines causes pot tenir aquesta davallada que s'està produint de manera generalitzada per tot? Jo crec que hi ha unes causes que són generals i n'hi ha unes causes que són específiques, perquè el Baric Balears ha tingut una davallada important i, a més, sempre dona resultats en algun cas, no sempre en tots els indicadors, però en alguns casos per davall de la mitjana. Dins les causes generals, jo crec que hem de parlar de, ja s'ha dit, i la mateixa FEDE ho ha dit, de l'impacte del món digital. Tot el tema de les pantalles, tot el tema de noves formes d'accedir a la informació, el tema d'una predominància de l'imatge, tot això fa que, per exemple, el tema de comprensió lectora pugui estar baixant. Això ens fa veure que el sistema educatiu s'hauria d'anar adaptant a tots aquests canvis per respondre a una societat que està canviant. hem de tenir en compte que el sistema escolar és un sistema que està molt pensat, molt dissenyat, sistemes escolars que tenim, pel segle XIX i pel segle XX, és a dir, per societats molt homogènies, societats molt estables, societats on el domini de l'escriptura i la lectura, és a dir, hi ha un domini, una predominància de la lectura i l'escriptura com a forma de transmissió de coneixement. I això avui en dia està canviant, per tant, l'escola també hauria de canviar. I moltes vegades està lastrada per una tradició que és difícil de canviar. Per una altra banda, ens trobem amb una pèrdua d'impacte de l'escola en comparació amb altres factors. Vull dir, no podem oblidar que hi ha una gran influència del mitjà de comunicació, de les xarxes socials, d'altres elements que influeixen tant com l'escola. Per tant, això també s'ha de tenir en compte a l'hora d'avaluar tots aquests resultats. Hi ha també, jo crec que aquest és un aspecte important que s'ha posat de manifest en distints informes, que hi ha una pèrdua, una certa renúncia de les famílies i dels pares a fer la seva funció educativa. Moltes vegades hi ha nins i nines que pràcticament no mantenen amb els seus pares cap conversa ni reben cap atenció. Els pares, moltes vegades, ja jo no sé què he de fer, és una afirmació habitual, jo no sé què he de fer amb ells, jo no puc controlar, me costa molt limitar surt de pantalles, etc. Aquesta renúncia de les famílies també té unes conseqüències dins el món escolar. Ens trobem també, en general, amb una pèrdua de la valoració social dels docents. Això també té una repercussió, i no només és una qüestió econòmica, també és una qüestió de valoració. I hi ha una crisi dels docents dins tota Europa, dins del món occidental en general. Això podríem dir molt bé, d'acord, però això a Balears passa a tota Europa, però a Balears, en canvi, tenim resultats més baixos. Per què se produeix això? Jo crec que, bàsicament, s'ha de parlar de que si parlàvem de famílies desestructurades, crec que avui podem parlar quasi d'una societat desestructurada. És una societat basada en un monocultiu, un pastorisme, amb un tipus d'economia que també té conseqüències importants dins el món educatiu. I, per exemple, per donar algunes dades, una quarta part dels menors estan en risc d'exclusió a les nostres illes. Enguany, 3.801 alumnes han estat d'incorporació tardana. Això vol dir que són alumnes que s'incorporen a l'ensenyament, a l'escola, una vegada ha començat el curs. Tots som conscients de que tenim una demografia, per dir-li de qualque forma, moguda. Gent que va, gent que ve, no? Una heterogeneïtat creixent, hi ha una gran diversitat. Abans, pràcticament, existien uns valors comuns, uns referents culturals comuns. Avui en dia això, i molt més en nostres dies, està canviant ràpidament i incrementant-se. Un altre factor és, aquí, concretament a les illes, és un mercat que exigeix baixa formació, però a la vegada és un mercat que exigeix, que ofereix molta feina. Per tant, molts alumnes deixen l'escola sense que se'ls exigeixi un nivell elevat de formació. Jo crec que tots aquests factors són els factors que ens estan condicionant les illes i que són diferencials en la resta, amb altres llocs, amb altres llocs que donen puntuacions millors.
1: Per tant, si hem d'anar a cercar les solucions, anirien més enllà, entenc que augmentar les hores de llengües o de matemàtiques per tenir resultats més favorables, no?
16: Exactament. És a dir, per exemple, se parla molt de la comprensió lectora. La comprensió lectora és un factor que actua en tots els nivells, no només és de llenguatge, és també de matemàtiques, també hi ha comprensió lectora en matemàtiques, també hi ha comprensió lectora en ciències. És a dir, és una habilitat, un que se pot treballar des de qualsevol assignatura, no és específicament d'una. Per tant, aquest debat de dir no, hem de parlar més hores de matemàtica, hem de parlar més hores de llengua, hem de parlar més hores de no sé què, és un fals debat. I moltes vegades amb això hi ha una politització del debat educatiu que no és gens bona. Que vull dir que s'hauria de fer una reflexió més profunda i dir, bueno, però si hem de treballar millor la comprensió lectora, anem a treballar millor la comprensió lectora. No anem a incrementar la hora de no sé què o la hora d'una altra assignatura. Anem a treballar aquests aspectes que consideram essencials, la capacitat crítica, per exemple. És a dir, vivim un món, el tema de la intel·ligència artificial. Molt bé. Què hem de fer? Pues hem de formar en els nostres futurs ciutadans perquè aprenguin a manejar aquests recursos com incrementant la capacitat crítica. A lo millor no és tan necessari emmagatzemar molta informació, perquè això podran tenir-se, però sí que és molt important és que obtinguin aquesta informació de manera crítica, no? I, per tant, hem de modificar el que serien els objectius dels nostres sistemes educatius. Uh-huh. A la vegada també s'ha d'incrementar el nombre de professors, s'hauria de millorar molt la formació dels professorats, adaptar-los a noves necessitats. Aquí sempre s'ha dit, en el cas de secundària, el professorat té una formació científica molt bona, però en canvi no té una formació pedagògica i psicològica necessària per actuar com a educadors. Totes aquestes coses són les coses que s'haurien d'anar canviant, sense perjudici, que sí, més professors, pagar-los millors, disminuir el nivell de burocràcia, totes aquestes coses que se diuen normalment i que són certes.
1: Uh-huh. Idò bé, avui hem volgut analitzar ja amb un poc més de temps i han passat uns dies, per tant, han pogut pair bé aquestes dades, les darreres xifres de l'informe PISA que coneixíem fa una setmana. Ho hem fet amb el professor de la Facultat d'Educació de la UIB, en Bernat Surada. Amb ell hem analitzat les conseqüències també que tenen aquestes xifres i el per què, no?, d'aquestes xifres i les possibles solucions. Senyor Surada, gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres a l'Informatiu Matí.
16: Gràcies a vostès, ha estat un plaer poder intervenir. Moltes gràcies.
8: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I 43 minuts. Vos explicam ara la darrera hora de la situació a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, espera que a finals d'any s'hagi estabilitzat la situació a la ciutat autònoma. Ho ha dit en una entrevista a La Sexta, on també ha negat que els missatges del CNI al cap de gabinet del delegat del govern de la ciutat autònoma fossin una alerta d'allò que realment va acabar passant.
17: Se habla mucho de si el jefe de gabinete con el delegado del gobierno, del jefe de gabinete... Bueno, al final los WhatsApp no son prueba de que hubiera alertas. A mi juicio es más bien al contrario, porque los ciudadanos tienen que saber que cuando hay información de inteligencia en un país serio como es España, lo que se hace es elaborar informes d'intel·ligència.
1: Diu que ara s'ha de completar el procés d'identificació dels migrants per determinar quines han de ser retornades als països d'origen i quines es podran acollir al dret internacional. D'altra banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que dilluns tornarà a Ceuta.
7: I ho farà amb una delegació comunitària encapçalada pel president del PP europeu, Manfred Weber. Segons el portaveu del partit, Borja Semper, volen europeïtzar la crisi.
18: Ceuta és Europa. Y esta semana va a ser la semana de Ceuta en Europa. El Parlamento Europeo va a debatir específicamente la situación de la ciudad autónoma y el Partido Popular, junto a nuestros socios europeos, promoverá que la Eurocámara condene expresamente el asalto del pasado 30 de julio a la frontera sur de Europa.
7: La vicepresidenta de la Comissió Europea, la socialista Teresa Rivera, avisa que Europa només guanya les batalles quan fa feina unida.
19: Las reglas, el respeto, cuando hablamos de menores... También es importante recordárnoslo en la gestión de la respuesta a esta crisis.
7: La qüestió de Ceuta centra avui l'actualitat parlamentària, el Congrés i el Senat, amb iniciatives promogudes pel PP i per Vox. El Congrés es debat una proposició de Vox per reformar la llei de la defensa nacional. Al Senat arriben tres mocions del Partit Popular sobre la situació a la ciutat autònoma.
1: Segons per les 8:45, ara podeu escoltar les notícies de cada illa.

0: IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts, bon dia. A partir de demà es podrà sol·licitar les noves places d'Hora de Palma que s'estenen a 8 barris més. L'Ajuntament té previst que les noves àrees comencin a estar operatives el dia 1 de gener i la quota de residents serà de 24 anys l'any. Tot d'una, ampliem aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanas, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del Consell, fins a l'altura de Santa Maria en Sentit Palma, i també a l'altura de Polígono Sant Castelló, i en compressió cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura, totes les complicacions habituals, a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla, i a l'altura de Sant Oblí en sentit Andrat, i a l'altura de la sortida, des de la Vileta, fins a l'altura del cementeri en sentit aeroport, i per acabar, feia tràfic lent, a l'M30, a l'altura de la rotonda del CLH, fins a l'altura del Meca Palma, i a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andrats com des de la carretera de Manacor. Això fa pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. Anna, amb Víctor Hernández, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, a partir de demà es podran sol·licitar les noves places d'Hora de Palma que s'estenen a 8 barris més. L'Ajuntament té previst que les noves àrees comencin a estar operatives el dia 1 de gener, tot i que assegura que les dates poden canviar depenent de com vagi el procés de tramitació de papers. El distintiu serà 100% virtual, el cotxe no haurà de dur cap ferretina i la quota de resident serà de 24 euros l'any. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. El regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, ha considerat que amb aquesta ampliació es dona prioritat als residents a l'hora d'aparcar la seva zona i es dona resposta també a una demanda veïnal històrica. Els comerços i negocis, ha dit el regidor, també es veuran beneficiats d'aquesta mobilitat, així com els ciutadans que hi vagin de visita.
5: Sí, en algun cas, por lo que fuera, una persona no ha caído en la cuenta que no está empadronado correctamente, no tiene algún documento, desde la propia oficina de SMAP está previsto un proceso para solicitar la cita previa en la sede principal de la SMAP.
4: L'Ajuntament ja ha instal·lat tots els parquímetres nous i ara finalitza el pintat de les noves zones blaves de Palma.
1: D'altra banda, els darrers 3 anys el Consell de Mallorca ha fet actuacions a una trentena de carreteres de l'illa especialment transitades per ciclistes. Així es va explicar en la Comissió de Seguretat Viària celebrada ahir.
4: Una reunió amb el col·lectiu ciclista en què es va destacar la construcció de 5 nous vials cívics, com el de l'Aró i el de Set Salines, a la colònia de Sant Jordi, 10 carreteres reasfaltades i millores en accessos i rotondes a diferents punts per disminuir els accidents. Una trobada que s'emmarca a la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra dia de 9 de setembre.
1: Més qüestions. Ahir, dia 28 de setembre, comença la recollida porta a porta selectiva de residus. Aquest sistema ja s'aplica a la majoria de mancomunitats de l'illa.
4: L'Ajuntament ha explicat els detalls del sistema en una primera reunió informativa. En Gabriel Pope Reuter és regidora de residus.
6: Ahora ya estamos retirando las casetas y el día 28 desaparecen todos los puntos.
4: Els veïns esperen adaptar-s'hi.
7: Ha començat en aquesta barriada nostra avui.
8: I ara amb aquest programa, pues bueno, només és aprendre el sistema.
9: Si mos avesam, pues ja està, cap problema n'hi ha. Un poc més molest, perquè hem de triar tot, però bueno.
10: Normalment, quan tinc 4 cubos, tinc 4 coses separades, i mira, ho faig així, com m'han demanat de fer-ho.
1: També destacant que els carrers més comercials de Palma s'ompliran d'activitats entre dijous i dissabte per dinamitzar així les compres. L'Ajuntament i l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa del Comerç han presentat la segona edició de la campanya Viu Palma, Ciutat de Compres, que té l'objectiu d'atreure residents i turistes als establiments de ciutat.
4: Les activitats consisteixen en flash moods, xarangues i cercaviles de circ o xeremies. Entre dijous i divendres hora baixa i dissabte matí les podreu trobar als principals eixos comercials, com ara la plaça d'Espanya, plaça Major, Sindicat, a Sant Miquel i dels Oms, però també a altres com l'Encarna, la plaça de Madrid, la plaça de París, a Pere Grau i Son Ferriol. Lupe Ferrer és regidora de Comerç de Palma, anima a comprar en el petit comerç i ho reivindica com una manera de fer ciutat.
11: Desde el Ayuntamiento de Palma defendemos que el comercio es mucho más que una actividad económica y empleo. Es un elemento esencial de la identidad de Palma. Aparte, aporta también cercanía, da vida a nuestras calles y contribuye a algo muy importante, a mantener unos barrios más dinámicos y atractivos.
1: La campanya arriba en un final d'estiu marcat per un turisme que no gasta tant com en altres èpoques.
4: Tendència que també ho ha confirmat la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, assegura que els visitants de cada vegada fan estades més curtes i destinen major part del pressupost als bitllets i a l'allotjament, fet que deixa manco doblers a la butxaca per destinar-los a compres.
12: Ahora vemos que los viajes son de un periodo mucho más corto de tiempo. Son de 3 hasta 4 días como máximo y algunos hasta 2 noches. Y esto hace pues que la gente invierta mucho lo que es en el transporte, que evidentemente ha subido muchísimo en los billetes de avión y el transporte, y luego en el hospedaje. Y sí que es cierto que luego pues gastan menos.
1: I en uns minuts a les 9 està convocada una concentració contra un desnonament de Santa Eugènia que afecta dues parelles, una d'elles amb un nadó.
4: La plataforma Stop Desallotjaments preveu que es dugui a terme a les 9:30 del matí i, segons ha informat, el desallotjament l'ha sol·licitat un dels bancs principals de les Balears. L'entitat assenyala que el jutjat no ha respost a una sol·licitud de nul·litat d'actuacions presentada per la defensa.
1: Precisament, Més per Palma denuncia que a Ciutat hi ha una emergència social i d'habitatge que el govern del PP afronta desplaçant i invisibilitzant les persones sense llar en lloc de garantir-ne els drets.
4: Per aquest motiu, la formació durà al ple d'aquest mes 13 mesures davant unes xifres que demostren, diu, l'agreujament del problema i reclama un canvi radical en la política municipal. David Pujol és el candidat de Més per Palma a la Batllia.
13: Hi ha una crueltat institucional en la manera com el PP tracta les persones sense casa. Expulsar-les d'allà on viuen, sense una alternativa digna, llevar-les del padró o simplement desplaçar-les perquè no les vegem, no resol el problema. Agreuja el seu patiment. Palma necessita un govern que protegeixi les persones més vulnerables, no un govern que les castigui, precisament quan més ajuda necessiten.
1: 8:53 minuts per la mare de Calvià, que s'incorpora a la família de l'Evolució en Filfest i es consolida com a territori vinculat a la indústria audiovisual. La col·laboració es concretarà en 4 accions que tindran lloc els mesos de setembre i novembre a Port Adriano i Magaluf.
4: La primera cita serà el 23 de setembre a la Shallow Beach del Melia Calvià Beach de Magaluf, amb una presentació especial de la 15a edició del festival amb 2 anuncis destacats, la dels noms propis guardonats i també els escollits dins la selecció al festival que dona visibilitat al talent audiovisual de les Illes. Sandra Lipski és fundadora i directora de l'Evolution.
14: Una categoria muy consolidada desde el primer año del festival es el Made in Baleares, donde ponemos el enfoque en el talento balear, en los cineastas que hacen cine aquí en las Islas Baleares. Entonces, el 23 también vamos a desvelar la lista de la selección oficial este año, que son más de 30 películas, music videoclips, guiones, largometrajes, cortometrajes que han entrado este año a esta selección y que van a competir en el Evolution este.
4: Un plató de cine que vol ser cada vegada més un municipi vinculat a la creació, el talent i la indústria cinematogràfica. Juan Antonio Mengual, Les Bala de Calvià.
15: Reforzamos el mundo de la cultura, reforzamos el destino más allá de lo que es nuestro sol y playa, que es nuestro principal activo, pero es una dinámica que nos va a permitir también desarrollar y crecer y poner en valor absolutamente todo el destino de Calvià.
1: La programació completa de la 15a edició es farà pública el dia 15 d'octubre. Amb aquest apunt, d'aquesta manera, arribam a les 8:55. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.

0: Manquen 5 minuts per arribar a les 9, moment ara per la cultura. Avui l'encetam parlant dels Emmys. Ha estat la gran sorpresa de la nit, el triomf inqüestionable de Widow's Bay, l'original mascle de comèdia de terror d'Apple TV, que ha guanyat 14 de les 20 estatuetes de la nit. Els Emmy no han oblidat, però, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Reconèixer The Pitt, la sèrie mèdica d'HBO, que ha rebut el guardó al millor drama.
1: I que ha tornat també a tenir en el seu protagonista, Noah Wyle, el millor actor. Wyle agraïa el guardó i assegurant que, com a nin, nascut a Los Angeles, la televisió i el cinema eren el seu lloc de culte.
2: I grew up in LA, I'm a Hollywood kid. I was raised on a television and movie theaters were my place of worship.
1: Matthew Rhys, el protagonista de Widow's Bay, ha fet història també en guanyar 2 Emmy com a protagonista en la mateixa cerimònia. Un per, com dèiem, Widow's Bay en comèdia i un altre per la minissèrie de Beast on Me. Potser per això es mostrava confiat que la festa de després de la cerimònia seria fins i tot salvatge.
3: The celebrations will be long, varied and I hope times wild.
1: També ha estat una nit especial per Rhys Shinon, l'actriu coneguda per Better Call Saul, ha guanyat finalment

0: Bon dia. Marga Proens assegura que el govern aplicarà totes les mesures jurídicament viables i efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. La presidenta del govern ha defensat avui al Parlament que estudiarà en qualsevol mesura europea que pugui limitar la compra d'habitatges per part de no residents i que sigui efectiva, diu, per prioritzar els ciutadans de les illes.
1: Però ens ha valorat de forma positiva el camí obert per la Comissió Europea per advertir que el procés tot just acaba de començar i que de moment aquestes possibles restriccions no tenen cobertura jurídica. La presidenta ha acusat l'esquerra de crear, diu, emergència habitacional, mentre que el portaveu del PSOE, Iago Negueruela, l'ha culpat d'haver disparat els preus durant el seu mandat.
2: Baleares tiene la tasa de alquiler más cara de España ya. Con ustedes ha crecido el 23%, con usted hasta los 1.678. Y que ustedes hablan de la suerte que tienen de tener segunda residencia.
3: Vaya, sí, acabando,
2: acompáñame por los barrios de Palma, como ven los vídeos. Al Rafal, al Vivero, el 40% no pueden comprar ni la primera vivienda.
4: Per veure que hi ha una cosa de la qual vostès mos pot donar lliçons a tots. I és en sa venda de seus del Partit Socialista a no residents. D'això sí que mos pot donar moltes lliçons.
0: D'altra banda, el Consell de Mallorca durà aquesta tardor davant la Fiscalia aquells casos d'empresaris reincidents en matèria de legalitats turístiques. De moment, en els primers 6 mesos de 2026, el Departament de Turisme de la Institució Insular ha resolt 61 expedients sancionadors.
1: El conseller insular de Turisme, Jaume Ginart, ha detallat que la quantia total imposada és de més de 2,1 milions d'euros. De moment, no s'ha traslladat cap expedient a Fiscalia, però pensa fer-ho amb els casos reincidents.
5: Ja no estan parlant no només de multes, sinó que la reiteració, la reincidència acaba a Fiscalia i molt possiblement aquesta tardor ja n'hi hagi un quants d'entregats.
0: És la dada econòmica del dia. La inflació es torna a disparar a les Balears. Els preus a les illes s'han encarit un 4,4% a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades fetes públiques avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa balear se situa una dècima per sobre de la mitjana al conjunt d'Espanya, on l'IPC interanual s'ha fixat en el 4,3%. Si miram el detall d'aquesta cistella de la compra, el que més s'ha encarit a les illes ha estat precisament el motor de la nostra economia durant la temporada alta.
1: Són el servei de restauració i allotjament, s'han disparat un 8,2% en un any. També puja en força el transport, un 5,3%, i les despeses associades a l'habitatge, aigua, electricitat i també el gas, que creixen un 5%. Els aliments i les begudes no alcohòliques tampoc donen treva, registren un augment del 3,2. Pràcticament tots els sectors pugen aquest mes d'agost, a excepció de roba i també de calçat, que baixen de forma lleugera, ho fan un 0,2% gràcies a les rebaixes. De la seva banda, la inflació subjacent, que no inclou els aliments no elaborats ni tampoc els productes energètics, ha donat un petit respir a l'àmbit estatal amb tot Espanya, amb disminuir una dècima fins al 2,9%.
0: Avui també tenim novetats sobre l'apunyalament mortal de Songol Leu. El presumpte autor de l'homicidi és menor d'edat, una dada que es desconeixia en els moments posteriors a la seva detenció. Ho ha confirmat avui la Policia Nacional.
1: Segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves. El grup d'homicidis continua investigant. Diversos testimonis que varen presenciar els fets varen declarar ahir a comissaria. L'apunyalament va ocórrer al voltant de les 11 del vespre de diumenge entre dos bars del carrer Indalecio Prieto de Palma.
0: Són les 12:04. Més notícies a la 1:00.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant de les desaladores. La meitat de l'aigua que bevem a Mallorca és desalada, però la salmorra que deixen les desaladores

afecten a la mà. Han de manestar l'aigua de salada, sí, però que feim en la salmorra, que és el que en castellà se coneix com a salmuera, que és aquesta sal, aquesta pasta de sal que després se retorna a la mà. No se pot tractar de cap manera perquè els científics diuen que afecta molt en el medi marí, fins i tot a la Posidònia. Mem, ara parlarem els que, qui han elaborat l'informe Mar Balear per sobre si hi ha solució, a banda de, òbviament, reduir el consum d'aigua. Després parlarem de les festes del Vermà, que malament els gruix són aquest cap de setmana, Binissalem ja bull, de vermadors i vermadores. De fet, hi ha un concurs d'anar vestit a l'Ample. Conversarem amb l'Ajuntament. També parlarem d'una altra fita que se fa aquest cap de setmana, la tradicional trobada de veneres de Solla. Tots els demans de la música marinera tenen una cita a Solla, perquè és una verdadera meravella. Tots aquells que no hagueu estat en el Port de Solla en aquesta trobada de veneres, és una bona excusa, primer, per visitar el Port de Solla, i segon, per gaudir d'una nit de música verdaderament colpidora, emocionant i tan marinera com és la música de les veneres. I per acabar, pillarem un altre municipi a Borrell de la Mà, a Calvià, que ha presentat la seva estratègia de turisme de cara a l'any 2030. Però en aquest cas diversificant s'oferta. Ja no només el sol i platja, que Calvià sempre el tindrà, el sol i platja, sinó també turisme gastronòmic, turisme cultural. L'Ajuntament de Calvià fa una gran aposta per diversificar la seva oferta turística. És una d'aquestes entrevistes que fèiem aquí al Dia Mallorca, per si qual que l'Ajuntament de la resta de Silla vol replicar les idees que s'acuden a determinar consistoris de Mallorca, perquè moltes d'aquestes idees, tant mediambientalment com econòmiques, són replicables a altres municipis. Bueno, en tot això, en Francisco Enfedaca, la producció, i en Bernat Nadal, en el control tècnic, comencem el Dia Mallorca.

0: água de bebê.
1: Astro Gilberto e Antônio Carlos Jobim, Água de Bebê. Maravilhosa. De beure, sí. La mitad de l'aigua que consumim per beure. El poble de Ciutat de Mallorca ve de desaladora. L'any passat se va vendre en els municipis 30 hectòmetres cúbics amb aqua, dels quals de 8 eren desalats, pràcticament més de la meitat. El govern planeja fer obres per ampliar més desaladores, modernitzar-se de Palma, que ja té un cremull d'anys. Però els científics diuen que és necessari reduir el consum d'aquest tipus d'aigua perquè les desalinitzadores també tenen un cost ambiental. No me sabrà per què i com, conversant amb Raquel Baquer, coordinadora de l'Informe Balear. Raquel, bon dia, benvinguda.
2: Bon dia.
1: Bueno, primer de tot, l'Informe Balear que heu fet diu que la desalació du molta aigua concentrada en sals, el que en castellà se coneix com a salmuera i en català li diuen salmorra, que ve a ser com un producte de deixalla, no? Però té un impacte directe sobre el medi marí. Com danyen el medi la salmorra? Que és que ses desaladores la tornen a la mà? Conta'm com funciona això, Raquel.
2: Sí, així és. Les desaladores agafen aigua de la mà, es treuen una part per fer aigua dolça, aigua potable, i el rebuig és aigua molt concentrada en sals. Per cada litre d'aigua que és aigua potable, s'agafen 2 litres i un se tornaria a la mà amb totes aquestes sals. I això té un efecte molt negatiu pels organismes que viuen allà, perquè tots els organismes estan adaptats a viure en certes condicions de salinitat i de temperatura, i quan se varien aquestes condicions poden sofrir efectes negatius. Per exemple, la posidònia oceànica és una espècie que és especialment vulnerable en aquests abocaments de salmorra i que se veu greument afectada.
1: Tornant a la salmorra, és una deixalla. Avui en dia parlem molt de reciclar. No se pot emprar absolutament per res la salmorra? No se pot tractar com a residu? Té qualque sortida? Té una utilitat? I, és més, no se pot dur una altra banda que no sigui tornar-la a la mà? Què saps sobre això?
2: Sí, s'hauria d'intentar revaloritzar, aprofitar aquestes sals i aquests minerals que hi ha dins aigua de la mà. Hi ha estudis que estan enfocats per intentar poder valoritzar aquest producte de rebuig, que és la salmorra, però fins en el moment no s'ha trobat cap solució que sigui viable tècnica i econòmicament. Perquè, clar, aixugar aquesta salmorra necessita una gran despesa d'energia i, per tant, encara s'està treballant per poder aconseguir poder reutilitzar aquesta salmorra, però de moment no és possible.
1: Mare de Déu. Clar, vosaltres heu dit a l'informe que ja sigui a través d'emissaris de torrents, directament a la costa, és una aigua de deixalla hipersalina que origina plomes de descàrrega denses que afecten els organismes. Per exemple, m'has parlat de la posidònia. La posidònia és la nostra joia de la mà. Nosaltres tenim aigua que tenim gràcies a la posidònia, tots els científics ho deixen. Però a quines altres espècies pot afectar aquesta altra concentració de sal? Que, clar, jo m'imagino que una aigua molt salada és com si nosaltres tinguéssim un aire molt enrarit. Per posar un exemple, un animal que viu o una determinada salinitat, si li poses allà el triple o el quàdruple de sal, quins altres espècies, a banda de la posidònia, se poden veure afectats per aquest excés de sal a la nostra mà?
2: Sí, les espècies que se veuen més afectades són les que viuen fixes en el substrat perquè no poden fugir d'aquesta zona amb aquesta elevada salinitat. Per tant, serien totes les praderies de plantes marines, els boscos de macroalgues i també coralls i altres organismes que viuen fixos en el substrat. Aquí a Balears només tenim una única espècie que forma esculls de corall i desconeixem que hi hagi la seva presència a prop d'emissaris, de desaladores, però podrien ser les espècies que se podrien veure més afectades. I com tu bé deies, la posidònia és la nostra gran joia i en posidònia sí que s'han vist canvis. Per exemple, a partir de 39 unitats pràctiques de salinitat hi ha canvis en la seva estructura i a partir de 38,4 hi ha canvis en la seva vitalitat. Per tant, increments petitons de salinitat ja els poden estar afectant de forma negativa. I si passàssim als 42, augmenta significativament la seva mortalitat. Per tant, hem de tenir en compte on s'aboca aquesta salmorra, quines són les condicions del medi, si se mescla bé l'aigua o l'afectació és més petita, si és una zona que no hi ha molta mescla pot afectar una àrea més gran. Per tant, s'ha de tenir ben en compte on se posen aquests emissaris.
1: També he llegit que hi ha impacte sobre les comunitats bentòniques. Què són els animals bentònics? Sé que hi ha bentònic i pelàgic, però no sé la diferència. Compte'm que són les comunitats bentòniques que se veuen afectades per aquesta salinitat.
2: Sí, les comunitats bentòniques són les comunitats que viuen associades en els fons de la mà, que n'hi pot haver que se poden moure, com jo que sé, diferents espècies de peixos o de crancs o de diferents organismes que viuen en el sediment però que poden desplaçar-se, i llavors tenim les altres comunitats bentòniques que viuen en els fons però que hi viuen, que estan aferrats en els fons, diguéssim, i aquestes podrien ser les comunitats de plantes marines, de macroalgues, les gorgònies, els coralls, les esponges.
1: Clar, plantes marines, és que la Posidònia, recordeu, no és una alga. Raquel, molta gent diu, ah, algues, no. La Posidònia és una planta perquè treu flor. Ho hem de recordar, és importantíssima la Posidònia. Clar, quan deim plantes marines, i també, no sé si en els coralls també t'afecta, confirma'm una cosa, si afecten els coralls, és cert que no són plantes, que són animals, els coralls? Perquè quan m'ho varen dir a mi la primera vegada, que encara no m'ho cap de creure, Raquel, és cert? És que és curiosíssim.
2: Sí, sí, així és. Els coralls són animals, igual que les esponges també són animals, i les posidònies són plantes, i tots aquests organismes se veuen afectats. Si tornem a parlar un poquet de la posidònia, a Formentera se va fer un estudi per mirar els abocaments de salmorra si afectaven de la depuradora de Formentera, si afectaven a la praderia que hi havia allà. I se va veure que tenia una gran sensibilitat a la salinitat i se va veure algun canvi estructurals i fisiològics, però no hi va haver una reducció de la praderia perquè era una zona on hi havia molta mescla i on hi havia molta llum del sol, per tant, podia compensar la seva fotosíntesi totes les pèrdues que tenia per molts d'aquests abocaments de sal.
1: Bueno, i també, és que aquí estem fent una classe de biologia marina, perquè també pot fer mal en els ecosistemes de sediments tous. Què són sediments tous? A mi només se m'acut, no sé, serena. Què són sediments tous?
2: Sí, així són sediments d'arena o de fangs. Hi ha zones que són més fangoses, zones que són d'arena. Això són els sediments tous, en contraposició a lo que seria una zona rocosa, que seria un sediment dur.
1: I també, el que m'ha sorprès és que vosaltres deies que no s'ha fet mai estudi de recerca que mesurin l'impacte de la salmorra en el nostre, a la mà balear. Crec que se va fer un estudi a Formentera, però que, és a dir, no hi ha cap estudi fet seriosament que determini l'impacte real de la salmorra dins de les desaladores aquí a les illes?
2: La veritat és que jo només conec aquest estudi de Formentera que mira l'afectació sobre la praderia de Posidònia, però imagino que Abaqua fa estudis de seguiment i control dels seus emissaris, així com els fa pels emissaris de les depuradores. Crec que també en deu fer de la salmorra, però no tenim aquestes dades.
1: És que, i clar, i després, de saladores també, hi posen compostos tòxics perquè no s'hi aferrin organismes marins, per exemple, les pallallides, no? Però això no se pot substituir per un altre sistema més ecològic. De sempre hi ha un sistema per allunyar un animal amb un altre animal. Sempre. Tot, hi ha un equilibri dins la natura. No hi ha manera d'eliminar aquests compostos tòxics per fer fugir els organismes marins que s'hi aferren per una, no sé, un altre animal, un sistema més ecològic i sostenible. No se pot substituir aquests compostos tòxics a les entrades?
2: La veritat és que desconec si hi ha avanços amb aquest tema. De moment, en les pintures dels vaixells tampoc no n'hi ha, n'hi ha alguns, però no n'hi ha tants. Se segueixen empleant aquest tipus de pintures que eviten que se vagin aferrant organismes. Clar, les membranes de les desaladores és especialment important que no hi hagi organismes aferrats, perquè si no podria entrar aquesta aigua. I per tant, se necessita una zona que estigui ben netejada. De vegades també s'empleen productes químics quan se netegen aquestes membranes. I aquí, potser sí que se podrien intentar unes solucions un poc més ecològiques.
1: Vosaltres proposau, que ja te puc dir que Recursos Hídrics mos ho va dir l'altre dia, que reduir lo de s'ompliment de piscines i regar la gespa, això és una verdadera barbaritat. És que aquí gespa no n'hi hauria de bo, perquè és que no és nostra. Això és, és un luxe que no sé quan va venir, suposo que en 60-70, però regar gespa i més amb aigua, si és amb aigua depurada, mira, no sé, però amb aigua potable, vosaltres opteu per una reducció del consum, però clar, és que això per Ventura i Mallorquins ho tenim interioritzat, tanca el grifo. Però la pregunta d'Emilio és, nosaltres, tu, jo, els que ens estem escoltant, ho podem fer, però hi ha 20 milions de turistes que venen. És que aquí tornem a parlar del que se parla fa 2 anys, d'un canvi de model, perquè, clar, els turistes venen, obrin el grifo, i com que no paguen l'aigua ells, pues, l'aigua hauria de ser més cara, també me va dir un pagès, que l'aigua hauria de ser molt més cara, i així la cuidarien més. Com s'introdueix una reducció del consum a una comunitat com la nostra? Ja sé que no hi ha resposta, però tu què opines, Raquel?
2: Jo opino que s'han de fer, que hi ha d'haver límits i que s'ha de prioritzar. L'aigua és un bé essencial, és un recurs essencial. Necessitem aigua per viure, necessitem aigua per poder beure, per poder tenir aigua a les nostres cases i també per produir aliments. I hi ha usos d'aigua que no són essencials. Per tant, aniríem a tallar primer els usos de l'aigua que no són essencials, com tenir gespa, com tenir piscines. A Mallorca, entre l'any 2015 i el 2024, es van construir més de 10.000 piscines, crec que eren 23 piscines per setmana. Això no ho poden sostenir a una comunitat on hi ha, on l'aigua és un recurs molt limitant. Per tant, el que han de fer és una bona ordenació i intentar prioritzar els usos essencials i tallar els usos que no són essencials, que són un luxe.
1: Ben, si posen tot fil d'agulla, perquè la veritat és que l'aigua avui en dia és un tresor, també. Hem parlat del nostre tresor a la mà, que és la Posidònia, a la terra. Aquí a Mallorca el nostre tresor és l'aigua, i cada volta compta, com diu el lema, però la veritat és que no sabíem que hi hagués aquest impacte, gràcies a l'informe Malva-Lear que han coordinat persones com la Raquel Vaquer i entitats com Marilles. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació sobre la veritat, és que ho desconeixíem, i com vam veure la vostra entrevista a l'última hora, molt va cridar molt l'atenció. Raquel Vaquer, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres ara, precisament, parlam d'un altre líquid element, en aquest cas el vi de Binissalem.

0: Tornem a escoltar el grup Amigos, d'en Tomeu Matamales, amb aquesta mateixa desbarmà que varen fer l'any 1972. És que ja és aquí l'edició número 60 de les festes desbarmà de Binissalem. Enguany hi ha novetats i canvis, però sempre en el mateix esperit. Saludem Víctor Martí, batle de Binissalem. Senyor batle, bon dia i molt d'anys. Com esteu? Molt de truï, m'imagino, no?
1: Bon dia i molt d'anys. Sí, molt de truï. La veritat és que... ja vull, el sol ja està de foc, vull dir que hi ha tot ambient de festiu, ja si gent camina, cor, prepara, decora, un ambient molt guapo. La vermada és, no només és una festa, és un símbol social, és un moment on si s'ajunten, són moltes coses, la vermada. La vermada representa la viticultura, la enologia, representa el treball, l'esforç, la constància, representa que pots cuidar una vinya tot l'any i que el darrer moment, quan vas a vermar, a lo millor no pot vermar perquè hi ha una malaltia, perquè hi ha una pedrada. I són moltes coses. La vermada és el que ens fa com a vinyes salameres i vinyes salameres i és el que ens ha creat aquest caràcter tan especial que ens ha de pensar que també una mica diferent.
0: Bueno, i un guany, 25 anys de la festa dels trepitjadors, dissabte, a la plaça de l'Iglesi. Sembla mentida. 60 anys de festes de vermà i 25 anys de la festa dels trepitjadors. Podríem dir que és l'acte central, la festa dels trepitjadors, que enguany compleix un quart de segle?
1: Bé, és una festa més a dins tot el programa, no? El programa, el que sí que és cert és que la festa dels trepitjadors va sorgir com una festa molt més binissalamera, se sentia molt més tancada per anar a dinar, has d'anar vestit de cassot, que és el vestit que s'utilitzava per trepitjar res, no? Per trepitjar, per treure el suc i per després passar la fermentació i per treure el suc. O sigui que era, va sorgir un grup de joves, precisament en quan presentàvem un llibre dedicat a per explicar com va sorgir aquesta festa. I bé, el que volia fer era ser un poc més nostre, no? Menys, que vingués menys gent de fora i que se pogués que fossin més nosaltres mateixos. No? I si també per recordar, pues, és precisament això, aquell esforç i aquella recordar les vies. Sí, no? També són una mica les essències de dir, escolta, la vermada existeix perquè hi ha vinyes, perquè hi ha gent que els acorre i perquè hi ha cellers que fan vi. I tot això surt d'aquí. Durant 25 anys, ja penso que és una festa que va sorgir quasi sense fer-ne comptes de manera espontània a través de Joves d'Estrui, que és un grup de joves dinamitzadors que han fet infant i han fet molta de feina, i a partir d'aquí se va desenvolupar fins a dia d'avui que té un èxit importantíssim. No? Llavors, molta de gent de Binissalem dirien que ho és com a la seva pròpia festa dins la mateixa festa. No?
0: També vàrem parlar amb en Quini, amb en Miquel Àngel Rosselló, que és autor del llibre de Joves destruïen els joves de sempre, 25 anys de la festa de trepitjadors. I també crec que hi ha canvi a la direcció del concurs de trepitjar a rem. Enguany hi haurà en Toni Moyà i en Vini Trull, que també ets heu nomenat aquest grup d'esplais. El concurs de trepitjar a rem també és dissabte. Quant és el concurs de trepitjar a rem?
1: Sí, també. El concurs de trepitjar també és dissabte. I, efectivament, du 25 anys, crec que recordar que també du 25 anys, o fins ara ho havia dit en Jaume Pons, Canut, amb el nom, també de la revista Rosa Salseta, que és una revista local, i bé, ha trobat que havia de fer una passa a un costat, i com que fas una altra gent, i aleshores va sorgir la possibilitat de que Vini Trull se va reanimar, va dir, nosaltres ho podem dur, el que passa a Binissalem, més de 67 associacions actives i ganes de fer coses, van agafar coratge i ho han agafat, i estic convençut, ells juntament amb tota la resta de gent que també ajudaven, no? Aquí hi ha moltíssima altra gent que ajudaven, i alguns que també participaran, doncs crec que podrà anar bé i que podrà continuar aquest acte tan important dins la nostra festa com és la festa de trepitjar precisament tot arreu.
0: I una cosa molt curiosa que no sabíem, perquè cada poble de Mallorca amaga sorpreses, és que aquesta festa comptarà amb la col·laboració dels estudiants de l'institut que utilitzaran el most d'estrepitjar en el grau d'FP que se fa a l'Institut de Binissalem, que és un grau d'FP de vins i olis, que crec que només se fa a Binissalem. Això sí que ja és posar les bases des del principi, senyor Valda, o no?
1: És així, bé, normalment aquest most el fa una associació que es diu Vins Dilluns, que l'elaboraven i després se donaven, l'any que venia davant, se donaven una botella de vi amb una etiqueta de l'any anterior, vull dir, des de vida de l'any anterior, no? Mira, això es diu l'any passat, però bé, les associacions van canviant, la gent torna major, a vegades els espais tampoc són els que haurien de ser, i al final però van dir, mira, no ho poden fer, i a partir d'aquí vam haver d'intentar cercar una solució. i la solució va sorgir d'una manera natural, com sorgeixen les coses que funcionen, i va sorgir d'una manera natural i me'l va aparèixer especialment bo, primer perquè sí, a més podran elaborar vi, després el podran utilitzar i també, si tot va bé, el embotellaran i sabrà aquella etiqueta que s'entregarà l'any que vendrà davant a Desnou com a premis, dins els premis o per participar a Desnou els trepitjadors i trepitjadores en els pròxims concurs. Tot serà.
0: Bueno, i també la desfilada de vermadors i vermadores. Començava aquest cap de setmana, però això no que vau fins a final de mes. Diumenge 27, a les 9:30 des de matí, a davant que Àngel Abert, desfilada, a més convidau que la gent hi vagi vestida a l'ample, no?
1: Clar, que vol intentar amb aquest 60 aniversari, el que volem fer és donar les gràcies a totes aquelles persones que van iniciar la festa des de Vermà. No? Recordant Estupat l'any, i en Janés Moya, que va ser que va començar la festa de Vermà i que ha anat evolucionant i que duia 60 anys. Per tant, hi ha hagut 60 anys de vermadors i vermadores, o de vermadores, perquè no sempre hi ha hagut vermadors, no sempre han estat sí, no sempre han estat sí, i ha anat evolucionant la festa, ha estat viva, i ha anat evolucionant constantment perquè és el pau de si la fa i així ho ha decidit. No? Per tant, el que faim és des de Can Gelabert, sortiran vestits a l'ample, arribaran fins a l'Ajuntament, de l'Ajuntament seran rebuts, per vermadors i vermadores d'enguany, superiorat i herbable, any de vermadors, ara hi partirem cap a l'Iglesi, no? I a dins de l'Iglesi després se farà el sac central i després quan sortiguem a de fora, doncs se faran els parlaments, doncs lògicament se donen les nostres gràcies a tots que durant tots aquests anys han participat, a les primeres vermadores i vermadors que hi van anar, a la primera vermadora major i també a les que ells que per tenir gràcies ja no hi són, no s'han deixat. Recordar que si som aquí és gràcies a que hem molta de feina abans, sobretot tinc molta il·lusió que en cap moment s'ha perdut.
0: Idò, hi ha tant d'actes que, la veritat, mal de fer. El gruix de Mallorca viu a Palma i tothom té connexió amb Binissalem o tren. Per tant, aneu en tren i perquè és que hi ha tant de dies, des d'aquesta setmana mateixa fins diumenge 27, 60 anys de les festes del Vermà, 25 anys de la festa del Trepitjador, que se farà dissabte el dia de 9 de setembre a la plaça de l'Iglesi. Només mos queda desitjar-li molt d'anys, Valde Martí, bones festes del Vermà i que visca Binissalem i la festa del Trepitjador, els vermadors i les vermadores amb aquesta desfilada. Gràcies, Valde.
1: Ja voldria dir, per acabar, una cosa, si m'ha deixat un moment. Que tothom està convidat a venir sempre i quan respecti l'identitat i la cultura pròpia del nostre poble i de la nostra terra. Vull dir, tots els que vulguin venir de bona fe a participar de la cultura pròpia de Binissalem i un dia respectar estan convidats. Els altres no. Per tant, gràcies, de veres, i visca la vermada, i visca Binissalem.
0: Que així sigui. Gràcies, Valde. Salut. Nosaltres ara, de Binissalem, d'aquí un instant, li pegarem a Solla, perquè allà també se fa la tradicional nit de veneres, no ho amagueu.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: IB3 Ràdio és Dial.
0: Torna la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
2: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
0: De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
3: Avui és la nostra radiografia mallorquina. També volen recordar que Esport de Solla torna a convertir-se en punt de trobada de la música marinera per excel·lència en la 14a edició de la trobada de Veneres. Serà aquest divendres i dissabte a la platja d'en Repic. Saludam el tinent de balda de l'Ajuntament de Solla, Carlos Dorder. Senyor Dorder, benvingut.
4: Hola, bon dia, com esteu?
3: Bueno, no només hi haurà gent de Mallorca, sinó que hi haurà formacions de Menorca, Formentera, de Catalunya i de Cuba. Com és això, mem?
4: Exactament. Bé, ens trobam en aquesta ja 14a edició de les Havaneres, per la qual estem molt contents per aquesta gran feina que se fa i aquesta continuïtat, no? I bueno, sí, com bé has dit, tenim tots aquests participants i estan molt il·lusionats, pues, perquè ja arribi el cap de setmana.
3: Bueno, és que hi ha en Tomeu Penya i Nanaïs Perrot, que seran els padrins d'aquesta edició. Nanaïs és del restaurant Escanyís, que és molt, molt coneguda, i m'imagino que, home, tenir com a padrí en Tomeu Penya, per vosaltres, m'apareix que no és la primera vegada, però en Tomeu ja és una persona fixa d'aquesta nit de Veneres. De fet, ha actuat un grapat de vegades, no?
4: Exacte. Tenim en Anaïs, que és del restaurant Escanyís, on se troba la ubicació, on penses de Veneres, que és un lloc espectacular, la platja d'en Repic, i en Tomeu Penya, pues, per nosaltres, es forma part de l'emblema de les Veneres. Una persona, pues, que és molt estimada aquí, en la nostra illa, sobretot a Solla, per la qual serà un espectacle, pues, per a gozar la seva presència. I també recordar la conductora de l'esdeveniment, que en Demar Puigcervé, que és una coneguda també per la casa, i això fa que també surti tot perfecte aquest dia.
3: Bueno, hem de dir que divendres de nou comencen les xeremies de Solla, mar i vent, aire sollerit i serpallots. I el cel demà hi ha Arrel de Folk, que són de Formentera, a Romandre, que són de Menorca, Tot de Crida, de Mallorca, i després Claudio Montuno, que són cubans, i venen, aquests han actuat a un cremull de països, és a dir, són una formació internacional.
4: Sí, Claudio Montuno, pues, la veritat és que són molt coneguts, han actuat infinitat de llocs, i per nosaltres, pues, és un orgull poder-los tenir aquí i poder disfrutar d'ells, no? Això fa indicar la repercussió que té aquesta 14a edició de les Havaneres, no? I sobretot, tot l'esforç que hi ha humà de darrere. És a dir, aconseguir, després de tant d'anys, que se mantengui viu en tanta participació, per nosaltres, pues, és un orgull, no? I sobretot, les facilitats que han dat, també, perquè la gent que ve, per un preu de 13 euros, puguin venir tant amb el tren, i després amb el tramvia i partint l'autobús, per la qual convidam a que la gent participi i puguin disfrutar d'aquests dos vespres meravellosos.
3: I dissabte, hem de dir que a migdia, a la plaça de Solla, no d'esport, a la plaça de Solla, també Arrel de Folk, que són de Formentera, actuaran a la plaça, m'imagino que davant l'Iglesi, no?
4: Exacte. I, clar, és el dia que tenim també el mercat municipal i per aprofitar un dissabte redó entre el mercat municipal i aquesta actuació, doncs pues, serà un dissabte únic.
3: I també hi ha unes jornades professionals sobre Veneres. El dia a les 6:15, a les 8:15, a damunt una barca, en esport, és a dir, com a per músics, això és més destinat a músics, pot ser?
4: Sí, així és. És a dir, que s'ha fet, i a més aprofit per convidar la gent que volia veure el programa, a part del que has dit, pues, un programa molt complet de tot el que s'anirà fent, i a les xarxes socials del mateix Ajuntament de Solla podran seguir a quines hores els interessa venir la gent, o si volen venir els dos dies, perquè està carregat d'activitats, d'actuacions, i així pues, demanem a la gent pues, que vengui a participar, que ho disfruti, que consulti tot el programa complet, que s'ha fet feina perquè la gent ho pugui disfrutar.
3: No m'ha repetit aquesta oferta que hi ha, 13 euros, en tren a Solla i tramvia fins a l'esport, i tornada a la nit amb autobús d'esport de Solla fins a Palma. És així?
4: Exacte, així és. És a dir, és una oferta que està molt bé perquè el que s'ha cercat és de facilitats de desplaçament i facilitats econòmiques perquè la gent d'aquí de la nostra illa pugui disfrutar d'aquesta 14a edició de les Havaneres, que val la pena venir i disfrutar-ho.
3: I de senyor Dardé, tirem davant de Solla, en la manera d'en Tomeu Penya, acomiadam aquesta connexió, convidant a tothom aquest dissabte, aquest divendres dissabte, en la Port de Solla, a la 14a edició de la trobada de Havaneres. Carlos Dardé, des de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
3: Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant pegarem un altre municipi mariner, també, però molt diferent que el Vià. Anem a escoltar la manera d'en Tomeu Penya, que mai està de més.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: IB3 Ràdio Es, informació.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina.
0: Sí. Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
8: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic bel,
8: pinta,
9: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Benvinguts a Esports 3 en Joc.
11: Dissabte a les 12, segueix amb Esports 3 en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Murcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports 3 en Joc, a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 5...
12: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
13: Que guapo.
12: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
13: Lo nostre, cosa feixuga.
12: Uf, molt bona.
13: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
12: És impossible. Sí que és possible.
13: Cosa feixuga.
12: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: Clar que és possible, tot és possible.
12: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
13: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
12: Fora.
13: I en puga, sí.
14: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
15: Què saps?
14: No has de venir a presentar el programa.
15: Quan?
14: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
15: Ja me toca. Ja s'han arribat també els primers de vacacions.
14: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
15: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
1: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
16: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a migdia, el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio.

0: Toni Nadal i els seus ben trempats fent aquest cant a Mallorca d'en Bonet de Sant Pere, que ve a versar totes les meravelles que té la nostra illa, i de fet aquesta lletra no mana molt de llocs de Calvià, i precisament allà anant perquè l'Ajuntament Calvianer ha posat en marxa el primer pla estratègic de turisme de la història del municipi. És un full de ruta molt, molt, molt important per el període que va fins l'any 2030. És molt ambiciós. Contempla 48 actuacions per aprofundir la transformació d'un dels principals destinacions turístics de Mallorca. L'objectiu és evolucionar progressivament des del model de sempre, de sol i platja, però cap a un destí com a multiexperiència. Intel·ligent, sostenible, que pugui mantenir l'activitat els 12 mesos d'ensany, però de manera condreta. Ara ho parlam amb Juan Antonio Mengual, Valda de Calvià. Senyor Mengual, benvingut de Bellnou.
1: Bon dia, Jaume, i una salutació a tota la gent que escolti B3.
0: Bueno, és que no és la primera vegada que en parlam, vosaltres fa temps que parlau d'aquesta espècie de no renunciar a sol i platja, però mantenir l'activitat a 12 mesos de l'any i, en la sort que teniu a Calvià, que sou un dels pocs municipis turístics que no patiu massificació. Es pla encara està en fase d'aprovació, però moltes de les coses ja les esteu fent, ja ho teniu en marxa. És a dir, mig camí ja el teniu com a mínim pensat. No és així?
1: Així és. Jo, el pla estratègic ve una mica donat perquè estan fent tantíssima feina i tantíssimes accions que se tractava de posar-ho tot en un ordre i també calendaritzar totes les accions que estem fent. I així traslladar i posar una mica d'ordre a tot el que és un gran objectiu que tenim a Calvià, que és turisme, que és la nostra principal activitat, pues, tingui el contingut i tingui un sentit i que tot tingui un fil conductor, que és el que ens dona aquest pla estratègic.
0: Vos heu dividit 6 objectius dins d'aquest pla. Anem un per un. El primer és diversificar el model turístic. Amb això ja també fa temps que ja estàu. Anem a començar per aquest. Diversificar el model turístic. Calvià ja fa temps que s'hi ha posat. Diversificar. Senyor Valda.
1: En el tema de diversificar, tu ja ho has dit, el sol i playa és el nostre principal actiu. A partir d'allà tu has de cercar motivacions perquè el mercat pugui considerar Calvià un destí atractiu. I aquí és quan tu poses en marxa, que ja se va posar fa molt de temps, el deport, instal·lacions deportives, el camp de golfs, el buceo, qualsevol acció, ciclisme, senderisme, que dona una excusa perfecta per conèixer un destí com és el Car de Calvià. I ara ho hem complementat amb tot el que és la part cultural, que cada vegada està agafant molta més força, ja sigui amb esdeveniments de música, tipus el Mallorca Life, el Jardí, el Flem, que tindrem ara que és mes d'octubre, i a partir d'allà complementes diferents accions, i ara, enguany, com saps, hem apostat molt fort per cine, per totes les arts audiovisuals, i estem fent una aposta molt, molt forta per generar, diguéssim, crear la destinació de Calvià com un plató de cine, en el qual ja s'han fet moltes de coses, però volem que aquesta activitat, diguéssim, vengui amb més força cap al municipi, perquè és una activitat que te dona molt de valor afegit quan aconsegueixes que una producció de cine o un anunci o qualsevol cosa que se faci en aquest món te dona un valor afegit molt, molt important. També hem fet les rutes del cine i el que fem és complementar tota l'acció. I després, com una altra varietat que és molt important i que també té molta demanda, és el turisme MICE, que se diu, que és els congressos actius, congressos que s'han fet, varen tenir l'APTA l'any 25, han tingut el congrés aquest de cinema aquest hivern passat, i bueno, i n'han fet moltes accions que fan que el tema d'incentius i congressos també sigui un de les demandes molt importants. I recordar que a principi de la legislatura el que vàrem fer és allargar, diguéssim, els serveis a les playes urbanes de Calvià, donant una excusa perfecta perquè els serveis de platges estiguin operatius pràcticament des del 15 de març al 30 de novembre i, per tant, una cosa més que s'afegeix a la possible oferta que ofereix Calvià dins, diguéssim, dins les seves opcions.
0: Un altre objectiu d'aquest pla estratègic és incrementar-se després de mitjana dels visitants. Això sí que és difícil, però no impossible, però imprescindible, perquè hem parlat amb molts comerciants i molts restauradors d'altres bandes de Mallorca que mai havien vist tant de turista, però que arriba en pot d'obbes. Incrementar-se després de mitjana de visitants, jo no sé si això ja s'ha de fer amb origen. Això com se pot fer? Perquè, clar, bueno, seria la pedra filosofal, això seria importantíssim. Això sí que seria exportable a la resta de Mallorca.
1: Ja, home, si te dones una volta perquè el Via i veus com s'està reformant tota l'oferta hotelera. Ells mateixos han incrementat preus durant els darrers anys a dos dígits, quasi per any, i amb uns increments de qualitat, sobretot hotels que han agafat 5 estrelles, hotels de luxe, quasi tots els hotels han tornat de 4 estrelles, els que són de 3 estrelles s'han reformat i també s'han actualitzat, i tenim una oferta hotelera que ara mateix té molt bona salut i ha fet un gran esforç. I, per tant, també nosaltres hem acompanyat en tot el que és l'oferta complementari de tant de puestos que s'estan reformant. I això és una transformació que té un procés. Parlis amb qui parlis, ha augmentat el seu tiquet mitjà de consum. Ja està clar que ve una clientela, de vegades pot venir una clientela amb més menor d'obdés, però Calvià jo crec que podem treure pit i dir que tenim una clientela. Jo avui mateix he estat a Peguera fent una volteta, saludant a molts de comerciants, i molts m'han traslladat que estan satisfets, que estan contents. Tu sempre te diran, hombre, podria ser millor. Clar que podria ser millor, però també podria ser pitjor. I el que tenim és que la qualitat dels clients en quant al que és el preu està millorant de forma considerable en aquest municipi. I l'oferta s'ho requereix perquè també ells han fet un gran esforç en fer reformes i actualitzar tot el que és l'oferta. Magalluf, per exemple, que sempre parlam, és una prova clara, en el passeig marítim Gabriel Esquerra Julià, tens els xiringuitos, els beach clubs, que tenen uns tiquets mitjans molt elevats i tenen ple i estan fent moltíssima de feina.
0: I també un altre eix, garantir la sostenibilitat del medi ambient, l'equilibri i el servei públic també. Repeteix, difícil, però no impossible, perquè, de moment, el manco, aquell dia sí que se nota que hi ha com aquest equilibri, no?, entre el que és el medi, no?, els serveis públics i l'oferta i la col·laboració públic-privada, que també voleu enfortir.
1: Bueno, ho has dit, aquesta col·laboració també parteix, per exemple, les aigües regenerades que tenim a tots els jardins públics, ara mateix s'estan distribuint ja a molts hotels que tenen jardins molt amplis per poder tenir un consum i donar sortida i donar-li una segona vida a l'aigua. La gestió de la Posidònia a les playes és un referent internacional que veiem de fora a veure com ho estem fent. La rehabilitació de la finca Galatxó i posar en valor la finca des d'un punt agropecuari, ganader i forestal és un altre valor afegit. Després estem també esponjant, hem tomat hotels per crear espais públics i tenim tot un calendari de feines. Per ara mateix, si té, se mos ha aprovat també fer-se la renaturalització de la playa de Portal Vells. Seguim fent moltes de coses. Quan vàrem fer la concessió de playes, vàrem allunyar tot el que és la línia de boies a 200 metres per donar més espais a la gent que tal. Això també afavoreix la qualitat de l'aigua i se van prenent moltes, moltes mesures, que el Via 2000 és un referent en quant a recollida selectiva amb vidre, cartó, tota la part de fens orgànic. I, per tant, que el Via, sense voler ser pedant, però sí és un referent a la gestió dels residus i, per tant, aquesta sostenibilitat mediambiental va molt més enllà. Estem fomentant molt l'ús del transport públic, perquè tots sabem que és, diguéssim, el nostre talon d'Aquiles ara mateix, el que és mobilitat, i s'estan fent moltes accions i, per tant, és un dels eixos més importants, aquesta sostenibilitat mediambiental. I després, per acabar, també estem reforçant tot el que és l'humedal aquest de Magalluf, que també s'està transformant i estem recuperant espais que també seran molt bons pel medi ambient.
0: I un museu submarí He llegit això, ja teniu... Sabeu on i com se farà això? El Museu Submarí, això ho vull veure, Valda. On serà això?
1: Això és un pla estratègic. Un pla estratègic també és una carta als Reis Magos un esdí, també demanam el servei de transport en tren cap a Calvià. També això és una fita que ens agradaria molt avançar, però tots sabem quines són les prioritats ara mateix, hi ha un calendari, però també fer un museu submarí, fer un... qualsevol acció que pugui millorar, ja sigui l'oferta, com la mobilitat, com tot, són idees que posant damunt aquest pla estratègic que ens permetran millorar. I el més important és tenir definits els objectius per anar treballant damunt ells i mica en mica anar fent coses. Aquest museu submarí seria una idea extraordinària. Un temps se va estar explorant a fer un pecio amb un barco. Això ara és pràcticament impossible, però ja no estem inventant res, perquè aquests museus submarins ja s'han fet a qualque banda a Espanya i es fet el món del submarinisme aquí a Calvià està tenint un auge impressionant i, per tant, a part de lo que ja van a veure, ja sigui a les Illes del Toro, del Malgrat o l'Illa del Sec, que hi ha un munt de coses per veure, hi ha un munt de peixos i els que fan submarinisme ho disfruten, pues podrà, a lo millor, en un futur, posar damunt la taula un museu submarí seria algo extraordinari i que ens complementaria com una cosa també de l'oferta que ofereix el municipi o la destinació Calvià.
0: I una darrera pregunta, que de la mà passar a terra, com per exemple la finca pública de Galatzó, el parc arqueològic després de Sant Maurici, que també dos pilars fonamentals a l'hora de visitar Calvià, no és així?
1: Pues sí, tant la finca de Galatzó com el museu són jocs estratègics i a més s'afegeix en guany que obrirem al públic, que ja vos convidarem perquè ho conegueu, a la punta de Torrenova, que és aquest espai que varen tenir que se va expropiar fa molt d'anys i ara ho han tingut que acabar de pagar. L'ITS ens va donar 1 milió d'euros per començar el que era la rehabilitació i millorar l'espai i és posar en valor tot el que és el patrimoni que té el municipi, ja sigui en el museu del Puig de Sant Maurici, en tot el que hi ha al voltant del Puig de Sant Maurici, la finca de Galatzó, que estem fent una inversió multimilionària per arreglar les cases, els camins i tots els espais públics, i després aquesta torre de Torrenova. Tots aquests tres punts són estratègies per posar en valor tot el que és el patrimoni arqueològic, cultural, històric del municipi de Calvià.
0: És un pla anys vista, fins a l'any 2030, són 48 actuacions, avui no m'han anomenat un parell perquè en 10 minuts no hi ha molt de temps, però segur que en tornarem a parlar d'aquest pla estratègic de turisme que, sense renunciar a sol i platja, vol diversificar potenciant l'esport, la cultura, la gastronomia, que per això ja a Calvià n'hi ha per vendre i per regalar, perquè anem a Calvià, sí que a Mallorca en general anem sobrats, a Calvià també. Valda Mengual, moltíssimes gràcies. Veig que tornarem a conversar amb un bon grapat d'ocasions, perquè són moltes iniciatives a tirar endavant i allà estarem conversant com sempre. Gràcies, Valda.
1: Gràcies, Jaume, un saludo a tothom. Gràcies.
0: Igualment. Nosaltres anem i tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, l'audiència.

0: determinadas cesiones que en condiciones normales no se producirían.
1: Mentrestant, la situació a Ceuta continua complicada. Les darreres hores, tres migrants han hagut de ser evacuats en ambulància a un hospital després de participar en una baralla a l'encantament il·legal de la platja del Trampolí.
2: La brega s'ha registrat a primera hora com a conseqüència del clima de tensió que es viu en aquest lloc on s'han assentat milers de migrants després de l'entrada massiva de finals de juliol. N'hi han participat al manco una vintena, molts armats amb pals, i tres han estat hospitalitzats amb diferents lesions. La Guàrdia Civil i les Forces Armades han hagut d'intervenir per contenir la baralla i separar els grups que estaven enfrontats.
1: I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha confirmat el primer ciberatac executat per una IA a Espanya, alimentant el debat sobre el perill d'aquesta tecnologia. Es tracta d'un robatori de dades personals executat de manera completament autònoma per un agent d'intel·ligència artificial.
2: El programari va ser capaç de planificar l'atac, detectar vulnerabilitats i modificar dades confidencials sense intervenció humana. Aquest incident obre un nou capítol en el preocupant debat global sobre els perills de l'IA, ja que demostra que les amenaces han deixat de ser teòriques. Experts i reguladors adverteixen que l'ús ofensiu d'aquestes tecnologies posa en escac els sistemes de seguretat actuals, augmentant de manera exponencial la velocitat i l'abast dels atacs.
1: Amb aquest apunt arribarem a la 1:04. Amb més notícies a IB3 Ràdio, a les 2 en punt, a l'informatiu migdia, amb Sara Casas.
3: Més informació a ib3notícies.com.

IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimarts 15 de setembre. Bon dia. El Mallorca ha acabat finalment la cinquena jornada a la segona divisió, a la tercera posició. Amb Iker Hernández al control tècnic, començàvem les portes d'avui. Com dèiem, el Mallorca ha acabat finalment aquesta jornada a la segona divisió, en zona de play-off, a la tercera posició, tot després de la victòria d'ahir de l'Eibar per 0-4 al camp del Celta B, del Celta Promesa. Per tant, l'Eibar que supera el Mallorca a la classificació. El conjunt vermell avui té jornada de descans, la plantilla avui descansa i demà ja començarà a preparar el 100% el partit de dissabte a les dues al camp de la Reial Societat B. Tot d'una parlam del Mallorca, però també han de fer referència a la primera divisió, perquè ahir també es va tancar la jornada a la victòria del Betis al camp del Villarreal per 1-2, i a la màxima categoria avui tenim jornada intersetmanal. Es disputen 3 partits. A les 7 es jugarà el Rayo Vallecano espanyol, a les 8 es disputarà l'Alavés València i a les 9:30 el Madrid, que visitarà el camp de l'Elx. També en el món del futbol, avui a Eivissa, a Can Missa, s'ha presentat el partit que es disputarà en aquest estadi de la selecció espanyola sub-21, classificatori per l'europeu Espanya, que rebrà la visita de Romania. El partit es jugarà dia 6 d'octubre, dimarts, a les 7 del capvespre. David Gordo és el seleccionador espanyol sub-21.
1: Mira, ahora tenemos la suerte de finalizar

0: Esta clasificación aquí en Ibiza, y la verdad es que muy contentos por venir a Ibiza y también muy contento por, sobre todo a nivel personal, yo estoy muy contento de ir rotando, de ir moviéndonos por toda España, porque bueno, creo que es importante que los aficionados al fútbol puedan disfrutar de estos jugadores jóvenes que muchos ya son conocidos, pero que dentro de un tiempo pues formarán parte de la selección absoluta, así que nada, muy contento de movernos por toda España.
1: Tot d'una parlarem d'aquest partit internacional que jugarà a Can Misses, a Eivissa, amb el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrach. En el món del ciclisme, avui també aniran cap a Artà, cap al poble de Moda, perquè ja han tornat els artanencs de la Vuelta de Granada després de l'èxit del seu veïnat, d'Enric Mas. Parlarem amb el president del Club Ciclista d'Artà, Joan Danús, per saber com va viure en primera persona aquest èxit del seu veïnat i també del seu amic. En el món del bàsquet, pendents avui de Madrid, perquè Alba Torrens acudirà a la presentació de la Lliga Femenina, que arrencarà el primer cap de setmana d'octubre. La mallorquina hi serà en representació de l'Azul Marino, que debutarà a la màxima categoria. L'equip mallorquí, que per cert ha suspès el partit amistós de pretemporada prevista per dijous a Son Moix contra el València per mor de l'essència de moltes jugadores, o bé per molèsties físiques, o bé descansant després de disputar el Mundial. Jordi Riera és el director general del club mallorquí.
2: I s'ha ajuntat pues, que han tingut una sèrie de contratemps, de lesions, gent tocada, que feien que no poguéssim afrontar el partit amb unes certes condicions i amb una mínima professionalitat, no? Vàrem parlar amb València Bàsquet i vàrem exposar la situació i vàrem considerar que el millor per als dos equips era no jugar aquest partit. Demanant disculpes a la gent, sé que nosaltres també teníem molta il·lusió ja a veure l'equip, i més contra un rival com València.
1: I avui en el món del bàsquet també ha estat dia de presentacions. El FIWI Mallorca, el club mallorquí, ha presentat tres dels seus nous fitxatges: Shailo Jackson, Hugo Ferreira i també Jul Simeunovic. 1:09.

0: Avui, doncs, comencem aquesta edició de dimarts 15 de setembre d'Esport 3 Migdia, aquí a IB3 Ràdio, saludant, com sempre, el nostre company Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Finalment, el Mallorca, que acaba tercer, això acaba de començar, però bé, acaba aquesta jornada cinquena, la tercera posició, ahir es trobava segon, però l'Eibar, mare meva, va golejar, i de quina manera, en el Celta B, i el Mallorca cau en aquesta tercera posició.
1: A la mitja part, ja, 0-4, l'Eibar guanyava Balaídos contra el filial del Celta de Vigo, el Celta Fortuna. Un Eibar que ha començat també fort aquesta lliga i que serà un dels equips, possiblement, que estiguin també en aquesta part alta. De totes formes, són 5 jornades, però ha començat, com dic, molt bé, juntament amb el Castelló, que la temporada passada ja el vàrem veure a play-off, ja va fer una molt bona campanya al conjunt valencià i, per tant, ho està demostrant ara mateix amb aquest lideratge, perquè el Castelló du 13 punts, l'Eibar 12 i el Mallorca empatat amb el Tenerife i les Palmes en 10 punts. El Mallorca té descans a la jornada d'avui. Ahir van entrenar, avui descansen i demà ja començaran a preparar amb un poc més ja d'intensitat el partit contra la Reial Societat B a les instal·lacions esportives de Zubieta, la ciutat esportiva de la Real, allà on sol jugar els seus partits. La Real va perdre el primer partit contra el Castelló. Mm. És un partit que ha perdut,
0: ja...
1: perquè ha guanyat dos partits fora de casa. Sí, sí. Ha guanyat en el Belmonte contra l'Albacete i l'altre dia també va aconseguir victòria dins Andorra per 1-3. Per tant, era un equip jove, molt jove, era un equip que juga a futbol i que anem a veure menys si el Mallorca és capaç de superar i pegar un cop. El Mallorca, recordant que va perdre Granada, va empatar, ahir ho van comentar, dins Eldense, per tant, tocaria
0: ja
1: la tercera
0: fora, vegada.
1: Tocaria
0: sí,
1: guanyar,
0: sí.
1: No? Ja fora de casa. A més, en principi, de l'altre dia no hi ha lesionats, per tant, jo crec que té per elegir, per seleccionar aquests 23 convocats, Luis García Fernández, i per anar en tot a Sant Sebastià a guanyar divendres, que viatjarà l'equip. Dissabte, recordem, els partits a les 2 del migdia. Hi ha un viatge organitzat també per als aficionats del Real Mallorca, amb una anada a Sant Sebastià el mateix dia, a les 8:20 del matí, i una tornada per Bilbao al vespre, damunt les 10:20 del vespre. S'espera l'assistència, això sí, com dic, de bastants aficionats, que s'han volgut apuntar per aquest partit. Altre viatge en divendres també, jo conec gent que també ja divendres i de matí se'n van ells i faran ja un poquet de tour, no? Un poquet de visita per el País Basc, per Sant Sebastià. El Mallorca, com dèiem, suma aquest 10 punts amb aquestes 3 victòries, un empat i una derrota, amb Adri Fuentes com a màxim golejador de moment de l'equip, després d'aquestes 2 dianes que va aconseguir l'altre dia en el partit contra el Sabadell, i per tant 3 gols en 5 partits, no està gent malament.
0: Està molt bé.
1: Per un home, un golejador, un futbolista que la temporada passada en va marcar 14 amb el Córdoba.
0: Està molt bé. I dissabte jugui el Mallorca contra la Reial Societat B. Demà començarà a preparar aquest partit el conjunt de Luis García, l'intenció, com dèiem, amb Antoni Fuster, de sumar ja 3 punts fora de Son Moix, a domicili, com a visitant, que ja toca després d'un empat i una derrota. Per cert, no 100% del Mallorca, però vius, perquè hi ha damunt la taula del València un nom per poder agafar l'equip. El València, que està passant un inici de temporada molt, molt dolent, sona, és un dels candidats, no és que estigui fent ni que estigui molt a prop, però sona amb força el nom del Vasco Aguirre, de Javier Aguirre, com a possible fitxatge del València per a la seva banqueta.
1: M'havien arribat informacions avui de matí de València, no? De Javier Aguirre i Toni Amor, que poguessin ser els nous entrenadors del conjunt Che després d'aquesta crisi ara mateix profunda que a València, amb el nou director, ara nou director esportiu, van destituir l'anterior, i aquesta remodelació que vol fer un poquet el conjunt valencianista, que no ha començat tampoc gent bé aquestes jornades de Lliga. Per cert, hi ha jornada intersemanal, ho has comentat abans, i ara apunten a que Javier Aguirre podria ser un dels noms, l'actual, que ha estat actual el seleccionador de Mèxic, ara ja no, perquè va acabar el seu contracte després del Mundial, i ja sabeu que és qui l'acompanya a Javier Aguirre, és el tècnic mallorquí Toni Amor. Anem a veure ben com acaba això, perquè també hi havia altres noms, com Diogo Barrasate, també
0: Rasate,
1: damunt la taula.
0: També perquè l'arribada de Braulio, el que era el director esportiu de 2-1, clar, varen coincidir amb en Diogo Barrasate i també se parlava per València que tal vegada en Braulio, que li agrada molt la forma i la manera de fer feina d'en Diogo Bar, podria ser un dels seus... del seu candidats.
1: Fins i tot també José Luis Mendilibar, que ara fa poc el van destituir a l'estranger. A veure, mem, el València vol un entrenador, com aquell que diu, no, amb cap i peus, és a dir, un entrenador d'aquests amb experiència, un entrenador que tingui molt de rodatge en el futbol professional, en especial a la primera divisió, per revertir una situació que ara mateix és complicada, perquè es troba en posició de descens.
0: Sí. Té una bona paperata el València.
1: I és un polvorín a Mestalla.
0: Sí, és un polvorín, no tenen poca paciència a Mestalla, i ja estan encesos amb el seu equip després d'aquest mal començament de temporada. I doncs res, el Mallorca, que torna de mala feina per preparar aquesta partida dissabte contra la Reial Societat B. 15 minuts, passen de la una, fent la primera aturada per la publicitat i continuem aquí a Esport 3 migdia i Betres Ràdio, hem de continuar parlant de futbol, també de ciclisme, moltes coses, fins a les dues, ara tornem.
2: I Betres Ràdio és història.
3: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
4: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntamiento de Palma.
5: Torna la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
8: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: 18 minuts passen de la una, tot d'una tornem al futbol, però avui també hem de parlar una miqueta de ciclisme perquè encara mos dura l'alegria per la gran victòria, el gran triomf d'en Enric Mas a la Vuelta, i hem d'anar cap a Artà, cap al poble de Moda, perquè ja supos que tots els artenans que varen ser per Granada celebrant aquesta fita històrica al seu veïnat ja han tornat i encara continuen també amb aquesta alegria i volen saber com ho varen viure en primera persona. Tenim comunicació amb en Joan Danús, que és el president del Club Ciclista d'Artà, i a mi també, d'en Enric. Joan, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Miqui. Com va?
0: Com estàvem? Encara bordura també, com a nosaltres, l'alegria. Supos que encara més que nosaltres, no?
1: Sí, com he dit, encara estem revivint moments i encara mos dura l'alegria i la ressaca d'aquest cap de setmana d'alegries. Han estat alegries tot.
0: Conta-mos una miqueta el que puguis contar, com vareu viure els artenans, que vau desplaçar fins a Granada, aquest gran èxit, i sobretot quan vareu veure en Enric ja creuar la línia d'arribada a Granada i veure-lo al més a dalt del pòdio.
1: Bé, i amb molta eufòria. La veritat que ens van desplaçar molta gent d'Artà cap allà, i n'hi va haver que ja dissabte el vàrem anar a veure, inclús n'hi va haver que abans, i ja el vàrem veure tan bé damunt sa bici que ja des de dissabte ja ho celebràvem, i diumenge encara més, i superbé. Tots molt contents.
0: Clar, nosaltres hem vist en Enric damunt sa bicicleta, també quan arribava, que tenien el mitjà de comunicació. No sé si vosaltres vau poder tenir moments de més privats, no? En Enric, com el vau veure, què vos va dir, com estava?
1: Altra cosa, sí. Bé, molt bé. Ell, la veritat, que crec que va estar molt content de tenir-nos allà. Se va sentir molt, molt arropat en nosaltres i crec que també va disfrutar de veure tot el poble allà animant i sentint el seu nom.
0: Quina gran vuelta que ha fet. Ho hem parlat moltes vegades ja per anar tancant ja aquest tema, però quina gran vuelta. No sé si vos va sorprendre. Quin 15 dies després de la lesió d'en Pogacar, com va demostrar que era el més fort d'aquesta ronda espanyola? No va fallar en cap moment, en cap etapa. Fins i tot la contrarrellotge, que teníem una miqueta més de respecte, perquè en Roglic és un expert, la va treure amb una nota excel·lent.
1: Sí, sí. Nosaltres l'hem dit sempre molt confiat i també molt content, disfrutant de Montse Bici, i així com altres anys li van treure temps per sofrir, guany li van treure temps per riure, i això ha estat el més gran. I veure-lo allà dalt de vermell sí que ha estat impressionant.
0: El moment ara per celebrar, però ahir ho parlàvem amb en Lluís Mas, també excompany d'en Enric. Trobeu també des d'Artà, des del Club Ciclista, des de les seves amistats, que s'ha estat un poc injust en Enric aquests darrers anys, que se li ha demanat tal vegada massa, que se li criticava massa durant qualque competició?
1: Injust, no injust, no ho sé, però en el final no, potser no s'ha valorat el que ha fet realment, i sí, se li va posar un nivell d'exigència des del principi, i clar, com quan veus que no potser no estàs a les expectatives de lo que t'exigeixen, fa que la pressió vagi creixent, i això ha estat un poc el que potser l'ha condicionat una mica. Veurem si ara que amb aquesta victòria s'allibera una mica de pressió i pot anar millor.
0: Pot ser un punt d'inflexió, no? Aquesta victòria, més que res per llevar-se aquesta motxilleta de damunt.
1: Sí, ojalà sigui així, sí.
0: I ara ja el Mundial, no sé si ja estan molt motivats tots amb aquesta victòria, que ja el veiem també possible guanyador, no sé com ho veus, encara queden fora el Canadà dia 27, però suposo que hi va amb totes les ganes i amb tot aquest objectiu de poder fer qualque cosa grossa.
1: Clar, ell ara supos que de moment voldrà un parell de dies de relats i descansar una mica i desconnectar amb la família. Però no, ara Mundial i ja la setmana que ve se'n va cap allà i concentrat a tope perquè sí, serà un dia que també li pot anar molt bé.
0: Ja per acabar, té moltes coses en Enric, moltes competicions importants, no ho dèiem, el Mundial. Supos que en ganes de rebre-lo a casa i poder fer-li una festa com se mereix. Jo me'n record que vaig acertar la vegada que va quedar segon, que li vau fer una gran festa de benvinguda. Supos que en ganes de rebre en Enric com se mereix.
1: Sí, sí, sí. Bé, després encara li quedarà, si tot segueix amb el planejat, un parell de carreres per Itàlia. Per tant, no serà fins més endavant que no pugui tornar, però sí, quan torni, no dubteu que li faré una
0: T'esperem
1: bona
0: amb ganes,
1: festa.
0: eh? Molt
1: Sí,
0: bé,
1: sí, sí.
0: Joan, i doncs gràcies per contar-nos les vostres
1: No, gràcies
0: experiències
1: a
0: per
1: vosaltres.
0: Granada amb aquest gran èxit del vostre veïnat i amic en Enric Mas. Gràcies, estem en contacte. Veurem si
1: Gràcies.
0: parlem més, serà bona senyal.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu, Joan, que vagi molt bé. 1:23, tornem al futbol.

0: Tornem al futbol, Toni Fuster, perquè avui s'ha presentat a Eivissa, ho dèiem a titulars, aquest partit, aquest esperat, aquest bon partit de la selecció espanyola sub-21, classificatori per l'europeu, el darrer de la fase classificatòria contra Romania.
1: Espanya no ha perdut cap partit. De totes formes, ha de jugar aquest mes de setembre i esperen que ja arribi classificada en el partit que disputaran el dimarts dia 6 d'octubre, a partir de les 7, si no vaig malament, a l'estadi de Can Misses. Per tant, ha de ser una gran festa de futbol balear, també motiu d'aquest centenari de la Federació de Futbol.
0: Clar que sí, tenim comunicació amb el president de la Federació Balear de Futbol, amb en Jordi Orrac. Jordi, com està? Bon dia.
2: Molt bon dia a tots.
0: Sou per Eivissa presentant aquest partit. Per cert, és un luxe, Jordi, supos que ho sap, tenir a la meva dreta un escut d'or de la Federació Balear. És increïble, bueno, Toni Fuster.
2: És un luxe i un reconeixement molt més que merescut. Per tant, en el final, que en aquesta vida normalment en el final té el que se mereix i, per tant, molt ben merescut esteu i d'altres companys.
0: Clar que sí, a Toni.
1: Gràcies, president.
0: Molt bé, dit això, que en Toni Fuster és un escut d'or de fa una setmaneta. President, supos que content i amb ganes de que arribi aquest partit, ho dèiem, commemoratiu també en aquest centenari, ve la selecció espanyola sub-21, i això no se pot dir cada dia.
2: Bueno, jo crec que havien de celebrar un centenari quan tocava, per veure que no han volgut fer més actes des que realment eren importants. Nosaltres entenem la dificultat que tenim en la nostra comunitat autònoma, que tenim illes, i per tant, quan varen fer el partit de femení a Mallorca, pues, si hi ha d'Eivissa i de Menorca, pues, no va poder venir. Per tant, hem de fer tot el possible per dur un partit important a Eivissa i un partit important de Menorca. I avui aquí a Eivissa han presentat aquest partit d'Espanya sub-21 Romania, classificatori per ser europeu, un europeu molt important perquè també és classificatori per les Olimpiades. Per tant, jo crec que serà un partit molt desactiu per la gent d'Eivissa i de Formentera.
0: Un partit que es disputarà el dia 6 d'octubre, dimarts. També, president, fent feina perquè Can Misses sigui una festa. Ho parlàvem amb el partit de l'UD, que de vegades costa que la gent d'Eivissa s'enganxi en els partits, a Can Misses, que ompli l'estadi. És una bona oportunitat perquè la gent pugui respondre, perquè ve la selecció espanyola.
2: Bueno, pues t'he de dir que dia d'avui només queden 500 d'entrada.
0: Ah, idò, mira, ja està, mira. I feina feta, quina alegria, feines fetes, idò, sí. Encara... Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. En 24 hores se van a vendre 1.000 entrades.
0: Que bé.
2: Per lo tant, queden 500 d'entrada i encara queda bastant de temps i esperam un aforo completo perquè realment és una festa.
0: És que era això, havia d'enganxar aquest partit, o no? És que,
2: sí, clar, sí. Va venir el 2015 aquí ja, durar jugadors molt importants que estan jugant a primera divisió i altres països europeus, i per tant, pues, jo crec que és un goig per tota la gent d'Eivissa Formentera que normalment no pot disfrutar d'aquest tipus de partits que s'han de centenari la que han pogut dur.
1: Tant de bo que puguem veure qualque jugador balear. No crec que sigui en aquest partit, però
2: no,
1: sí que...
2: Bueno, hi ha en Rafael Obrador.
1: En Rafael, que va estar al Madrid.
2: Tant, jo crec que com a mínim, pues, en Rafael Obrador crec que ho tindrem. Jo li he tirat un hora d'ago avui en David Gordo, el seleccionador, que tenien qualque jugador sub-21 molt important avui per avui en Mallorca. I, bueno, pues bueno, no ha descifrado quals són sus claves i su convocatòria, però crec que lo important és que venguin, passen 4 dies aquí, 4 dies que estaran en la gent d'Eivissa, amb escoles, amb gent, amb clubs, amb nins, firmant autògrafs, 4 entrenaments de porta oberta. Bueno, aconseguirem que realment Silla se mobilitzi per un partit tan important.
1: Sí, perquè això també és un mirall, no?, per futbol base, per la gent del sub-15, sub-16, per tota aquesta gent que està jugant a Eivissa, no?, en els equips que a Eivissa, no tan sol de la base de l'AUD, sinó de la penya esportiva, el Sant Rafael, tot, per Formentera mateix, no?, és a dir, que puguin tenir el manco qualque jugador de selecció i que ells vegin que el dia de demà poden pujar, com va fer Leo Román, per exemple.
2: Bueno, jo crec que són referents, i així com està duent ara les seleccions espanyoles, pues probablement en un, dos o tres anys aquests jugadors seran absoluta. No m'ha cap dubte, per tant, crec que és el referent per tots aquests joves que juguen a futbol aquí a Eivissa i Formentera. Crec que veuran moltes cares conegudes i crec que hem de fer aquest esforç perquè Eivissa i Menorca, que no estan tan desenvolupades en quant a infraestructures, en quant a equipos de futbol i de futbol sala, pues puguin realment tenir un referent per intentar enganxar molta gent perquè comenci a fer futbol.
1: Sé que no és fàcil, però s'absoluta qualque dia sí que la veurem a Son Moll, no?
2: Bueno, s'absoluta, nosaltres estàvem en trato per dur-la, però ara veure que cada vegada els condicionants UEFA i FIFA són més complicats. T'he de dir que el que valia fa 10 anys avui no val. Per exemple, aquí a Can Misses, sagrades supletoris que de Can Misses no els deixen emplear. Per tant, se fora disminueix. És a dir, que hi ha molts condicionants avui en dia que no hi eren fa 10 anys, quan vam venir aquí el 2015, i que, per tant, no és fàcil trobar estadis en capacitat suficient per albergar aquest tipus d'esdeveniments, com diuen les espanyoles, i de partits, com dic jo.
1: Ara, d'aquí un mes, aproximadament, ja que aprofitau per aquest partit de la selecció espanyola sub-21, d'aquí un mes també tindreu un bon partit, si tot va bé i el Sant Rafel és capaç de superar aquesta primera ronda de la Copa del Rei, perquè li arribaria un equip de primera divisió.
2: I és vera que li ha tocat un rival complicat, que és el Prat. Jo crec que era el coco dels tres rivals que li podien tocar. No han tingut molt bona sort. He tingut l'oportunitat de xerrar amb el president de Sant Rafel avui, justament, que ha vingut a la presentació. Estan molt il·lusionats amb aquest eliminatori. I és vera que si passessin per les tocar el gordo de la loteria. Per tant, bueno, vamos a darle un margen, anem a esperar. I sobretot que si no aconsegueix això, ja li he dit a l'entrenador que també ha vingut, que el que ha de fer és pujar a tercera.
0: Ja per anar acabant, presidenta, deia que vol commemorar aquest centenari a totes les illes. Clar, a Menorca, un partit així de futbol és complicat. No sé què tenen pensat, si futbol sala o alguna cosa semblant.
2: A Menorca tenim pactat a dia d'avui, salvo que no l'impida alguna altra circumstància, dos partits de selecció absoluta femenina de futbol sala. Allà cap al mes de desembre fan una concentració allà de 7 dies, i se faran dos partits allà, si tot va com ho tenim previst avui. Per tant, també Menorca té dret a tenir un partit d'Espanya, malament sigui de futbol sala, perquè no tenim instal·lacions suficients de Menorca per perquè un partit d'aquest de futbol.
0: Clar, clar. Quin centenari més guapo, president.
1: Sí.
0: Molt bé, eh?
2: Bueno, m'ha tocat jo, és a dir,
0: sí,
2: no és fer res.
0: No, això no té res, això ja no és cosa vostra, però s'està fent molt bé, s'està fent un gran centenari, no, vostè?
1: Un gran centenari.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Que encara hem de veure
0: encara
1: més actes,
0: encara queda, sí, sí.
1: Mira, perquè hi ha una presentació d'un llibre aviat, això a mitjan octubre.
2: Nosaltres encara no hem fet repicar les campanes, però ara ho era.
1: Les campanes han de repicar, sap per quan, no? Per Nadal han de repicar les campanes.
2: Sí, també tens raó, també tens raó. Però ara ho era que presentam també aquí el dia abans del partit, presentam aquí el llibre i la pel·lícula del centenari, i el mateix feim a Menorca dia 28 de setembre, que presentam llibre i pel·lícula del centenari. Crec que tots, per ser una comunitat, com he dit abans, diferent, han de tenir els mateixos drets que Mallorca, malament, tinguem moltíssimes més llicències. Per tant, centenaris per tots.
0: Clar que sí. President, ja sé que és un dia alegre, un dia de presentació d'aquest partit, però no m'agrada tocar aquests temes, però aprofito que el tenim aquí en directe a IB3 Ràdio. Suposo que hi ha molta indignació dins la federació, vostre primer, amb aquest nou capítol de violència que van viure aquest passat cap de setmana en aquest partit entre el Montuïri i Sort. Suposo que, el que deia, indignació dins la federació, no hi ha altre nom, no?
2: Indignats, preocupats, decebuts, però és vera que això mos ajuda a seguir fent feina. Mm. És a dir, és un motiu més pel qual hem de seguir fent feina sempre contra aquesta xacra que tenim. És vera que nosaltres hem obert ja el procediment sancionador, ja té mesures cautelars aquesta persona. Bueno, com bé sabeu, la policia se'n va dur posat cap a el quarter. Sí. Jo crec que, a més, estem en una època en què la policia, el govern, tothom ja entès que no es poden deixar passar aquestes coses, no només la federació, i per tant ja han tingut molt de casos que la policia ha vengut i se l'han duit esposant, no simplement li ha demanat declaració. Crec que és un exemple negatiu de lo que no ha de passar, però que justifica molt bé tot el que fem dia a dia a la federació per intentar lluitar contra això. Ojalà no passar mai i no haguéssim de xerrar mai de violència, però per desgràcia aquests episodis pues, van passant de tant en tant i és vera que m'ho frustren bastant.
0: És així, s'ha de tallar d'arrel, però clar, és molt complicat, és molt complicat. President, com sempre, gràcies. Ja veig que serà un èxit aquest partit, només queden 500 entrades. I res, continuem amb aquest centenari que està sent molt guapo.
2: Gràcies, Miqui, Toni, una ferrada molt forta.
0: Jordi, que vagi molt bé. Jordi Urrà, president de la Federació Balear de Futbol, també condemnant aquest fet tan desagradable que van viure vostè a Montuïri.
1: Una revolta per part d'una persona de sort. Que això no té, tampoc, que empanyar, com poden dir així, en el Club Esportiu Sort.
0: No, això és una persona
1: que hi ha gent entranyable i que estan fent molt bona feina en molt de futbol, però aquella persona concreta, una persona que va perdre papers completament, i s'ho han de pensar abans. S'ho han de pensar abans. És a dir, d'anar a un camp de futbol, si realment estàs preparat per assumir les derrotes, per assumir els empats, per assumir la victòria, per assumir que des de la graderia qualcú o des de la banqueta contrari pugui haver un moment de tensió i de nervis. Tu, si no t'autocontroles, Val més que no entris a un camp de futbol, ni a una instal·lació esportiva, i que te quedi a casa teva, perquè en el carrer passaria el mateix.
0: Sí, sí, mira on va acabar, mira on ha acabat el president, mira com va acabar aquest empleat de sort, engrillonat i cap a la policia.
1: Estem parlant de... avui en dia s'està fent tota una feinada grossa per part de la federació, per part de la institució, per part de la policia, per part de serveis socials. Fa 40 anys... Rensa i gràcies, a vegades, sí. En situacions d'aquestes, sí. amb àrbits i en demés.
0: Se mirava cap a un altre costat.
1: Se mirava cap a un altre costat. I quan arribava la policia, aquest senyor havia fuit, i no passava res. Oh. Ningú denunciava res, perquè tot quedava dins del camp de futbol. Però això ja s'ha acabat. L'època de les cavernes...
0: La gent s'amagava responsable. Sí.
1: L'època de les cavernes ja s'ha acabat. O sigui, sí. Fa 30 anys o 40 anys el que passava ja s'ha acabat. Avui en dia se'ls passa, no una, no una, cinc passes més endavant. I, per tant, això no se pot permetre. És que no està preparat. Doncs que se quedi
0: que quedi que seva, efectivament. 1:35, aturada, i continuem aquí a Esportes Migdia i Betres Ràdio.
3: I Betres Ràdio és cultura.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Benvinguts a Esports de Sant Joc.
7: Dissabte a les 12, segueix amb Esports de Sant Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Murcia. I a les dues, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports de Sant Joc, a IB3 Ràdio.
8: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
9: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
10: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
11: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
12: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: 1:37, hem de continuar aquí a Esport 3 i B3 Ràdio i hem de parlar del Palau de Sant Moix, que complirà 50 anys aquest cap de setmana, dia 17, compleix 50 anys i amb aquesta data tan senyalada també es presentarà un Sant Moix renovat. Ahir ja es va presentar aquestes obres que s'han fet durant aquests mesos, a l'il·luminació, també en el so, i abans s'havia fet en el parquet i ja podran gaudir d'aquestes instal·lacions i dels 5 equips que juguen en el Palau de Sant Moix aquesta temporada. Volem parlar d'aquesta feina que s'ha fet amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma, que és en Javi Bonet. Javi Bonet, què tal? Com està? Bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Bé, Javi, no sé quina valoració fas d'aquestes obres que hi vareu presentar, podríem dir, aquestes millores, aquesta remodelació del Palau de Sant Moix, era una mica necessari, no?
1: Bueno, sí, qualsevol és una instal·lació que el dia 17 farà exactament 50 anys que se va inaugurar. És una instal·lació que els llums tenien 48 anys. Sí. Per tant, era graciós, però quan s'aturaven els llums i per tornar-los a encendre al 100%, tardava 4 minuts, perquè eren unes bombilles halògenes d'aquestes grosses que tardaven 4 minuts. Per tant, amb una situació tan ridícula com aquesta, se va decidir fer una inversió important, una inversió d'1.100.000 euros, per canviar tot el llum i tot el so de la instal·lació. I ja que érem, que aquestes coses passen molt, ja que hi som, vàrem aprofitar també per arreglar tota la pista que se va fer l'any passat i ja no només posar llums per encendre i perquè s'aturi quan hi ha partit, sinó poder fer un poquet d'espectacle. I en aquest sentit el que vàrem fer es vàrem contractar en el mateix enginyer que va fer el Wizzing Center i per això ahir vàrem poder presentar un poquet de show, que és tot el que podran arribar a fer tots i cada un dels clubs que juguen a Sant Moix amb el seu públic, per també formar part de l'espectacle, a més de l'esport en si.
0: Parlaves dels clubs que juguen allà i varen poder veure representants d'aquests clubs. Supos que tots te varen transmetre el seu, no sé si agraïment, però la seva satisfacció, no?, de poder comptar amb un pavelló amb aquestes noves característiques.
1: Sí, ahir ens van acompanyar tant representants institucionals de cada un dels clubs com un parell de jugadors de cada un dels clubs i tots estaven pues, gratament contents, estaven il·lusionats perquè han viscut tots aquests anys amb una il·luminària i amb un so pues, més rudimentari i veure la potència de la música ahir que li varen fer aquesta petita demostració i també el joc de llums i els llums nous, pues, bueno, il·lusiona, torna a fer ganes i te motiva un poc també a sora. I ara el que li varen dir ahir, ara ja no és culpa nostra. A partir d'ara teniu...
0: ara fer gols, cistelles i el que faci falta, no?
1: Sí, exacte, sí, fèiem broma amb el Carlitos Barrón i li dèiem, ara te les ties que parar totes, ara ja no hi ha excusa.
0: Ara veuràs la pilota d'on fora, ja en Carlos Barrón, no? El porter de l'Illes Balears Palma Futsal. Què li anava a dir? Clar, ho comentava, s'ha remodelat el parquet, també el sol, l'il·luminació. Queda alguna cosa pendent? Clar, és un pavelló antic, ho deia, 50 anys. Queda alguna cosa pendent que tingueu a l'agenda que encara s'ha de millorar?
1: Sí, queden moltes coses pendents. De fet, és una instal·lació en què cada any fem diferents reformes, anem arreglant coses, arreglant l'aire condicionat, arreglant les parets, pintant, tenim pendent en el sostre fer una impermeabilització més grossa encara per evitar que hi hagi cap gotera, perquè penseu que són molt de metres quadrats que hi ha, posar plaques solars. Això és un continu inversió per intentar tenir la millor instal·lació. Una instal·lació que jo vos dic la meva opinió personal, però crec que tenim una de les instal·lacions més precioses que hi ha a tot Espanya i ara damunt amb això tenim una instal·lació també modernitzada i posada a punt.
2: Se podran organitzar competicions a nivell nacional també ara amb aquesta nova reestructuració o modernització, podem dir així?
1: Se pot fer ara ja de tot. De fet, xerraven tant amb el bàsquet com amb el futbol sala, que com les competicions seves també s'estan professionalitzant cada vegada més. El futbol sala ara ja és una part molt important dins la federació de futbol a nivell nacional. Els hi exigien una sèrie de lúmenes necessaris per poder disputar.
0: Televisió, suposo, també.
1: per temes televisius, perquè ara se televisaran a diferents cadenes, tant el bàsquet femení com el bàsquet masculí, com el futbol sala, els hi demanaven uns llums que si no els tenien els penalitzaven cada any. I o sigui, que els hi ha vengut perfecte, i el que m'ha dit, molts d'equipos cada setmana tindran unes multes importants de les seves federacions per no tenir aquests llums necessaris. Per tant, aquestes coses a vegades quadren, no són molt, molt freqüents a l'administració pública, però aquesta vegada ha anat bé i ha quadrat en temps i forma.
0: Que bé, que bé. Parlaven de... Si hi ha qualque cosa pendent, que guapo seria Javi Bonet poder dur a terme aquesta ampliació, no, del Palau de Sant Moix, perquè això significaria que tenim qualque equip a CB, per exemple.
1: Sí, ahir en Esbalda se li va demanar directament, sí, quan estava prevista aquesta ampliació, i ell crec que va ser molt, molt prudent en sa resposta, però molt clar també. Va dir que quan faci falta un estadi per 5.000 persones, haurà un estadi per 5.000 persones, a més tenim un projecte fet, i amb un projecte de més que és perfectament compatible amb la competició de cada cap de setmana de tots els equips, perquè se podria fer persones per parts, i en el final en les federacions, en aquest cas de bàsquet, se quadra que hi ha un temps de carència perquè s'ha iniciat una obra. Per tant, en el cas de que fes falta, que ojalà fos molt prest, aquest projecte se posaria en marxa. I jo ara també vos faré una d'aquestes confessions que faig, perquè no me n'he amagat mai.
0: Digues.
1: I és, jo m'encantaria que hi hagués un club a Palma, un club de bàsquet potent a Palma, perquè són la 70a ciutat d'Espanya, i no pot ser que la 70a ciutat d'Espanya no tingui un club a l'ACB.
2: Però aquest avantprojecte què seria? Som Moix mateix o seria un pavelló nou en el costat de Som Moix?
1: No, és en el mateix Som Moix. El creixement ve per els dos gols, perquè, com saben, hi ha una distància bastant grossa entre Bonacaba Sagrada i el final del pavelló, i creixen 400 places a cada un dels gols, i, com saben, a pista, en el camp de bàsquet, hi caben 200 cadires, que fan just les 5.000 persones necessàries per poder afrontar partits a l'ACB.
0: Parlava d'aquest projecte que li agradaria fort del bàsquet a Palma, a ciutat, m'ha vingut en el cap, no va ser possible aquesta unificació, no? Fiwi i Palmer, mira que vau fer feina, reunions, però en el final no va arribar a bon port.
1: No, jo personalment m'he implicat en aquestes reunions des de fa 3 anys. Varen començar amb unes reunions que no s'arribaven quasi ni a produir, i vàrem acabar en guany en reunions on se va xerrar obertament d'aquesta possibilitat, però directament en el final no se va poder dur a terme. Jo seguiré intentant-ho, perquè penso que aquesta ciutat se mereix un gran equip o s'ACB, i crec que tenim potencial, tenim afició, i, sí, i seria una cosa preciosa per això.
2: I a banda de Som Moix, Javi, ahir Balda, Jaime Martínez va parlar també del pavelló nou que s'ubicarà en el Lluís Sitjà, un pavelló per 2.500 persones. Qui jugarà, sí, en aquest pavelló?
1: Bueno, aquest pavelló primer s'ha de fer el disseny, s'ha de fer el projecte, una vegada el projecte, després un projecte d'execució, després licitar, després construir, i després vendria a menys que ha de jugar. Sí, ja. Allò m'agrada ser molt clar també amb els tempos.
2: Serà per desembossar un poc el Sant Moix, m'imagino, no?
1: Però és interessant tenir un altre estadi, un altre palau, un poquet més petit, que pugui albergar equipos que no necessitin aquesta capacitat de 4.000 persones com té ara Som Moix, i que perfectament podria anar-hi qualsevol dels equipos que tenim ara Som Moix, que no necessiten aquest pavelló de 4.000, però també els diferents equipos que estan jugant a segona categoria i ara estan jugant a diferents puestos arreu de Palma. Per tant, crec que amb aquest creixement que tenim a ciutat, segur que tindrem demanda d'equipos per jugar allà.
2: I un darrer punt per la meva part. Hi ha més barriades que hauran sol·licitat la construcció d'un nou pavelló? Barriades que pentures estan més necessitades de Palma?
1: Bueno, ha arribat un moment en el que, perquè mos facem una idea, fa 20 anys a Palma hi havia 300.000 persones empadronades i avui en tenim 486.000 persones. Per tant, això vol dir que la meitat són nens, i aquests nens, una gran quantitat d'aquests nens practiquen esports. La demanda d'equipaments esportius a Palma és grandiosa. La realitat és que no ha estat acorde al creixement poblacional en la construcció d'equipaments esportius. De fet, els darrers 20 anys s'han construït un o cap equipament esportiu nou, i és una demanda que ens fan tots i cada un dels barris de Palma, i s'estan projectant. Tenim diferents projectes a damunt de la taula que han de començar. Qualcun podran ser grans projectes com pavellons, com els que vos estic comentant. Uns altres, potser, haurà de ser una gran carpa, com s'ha construït a Marratxí, que també serveix per donar aquests serveis, i haurem d'anar diferents maneres fent-ho per donar servei en aquestes lots i anotant els lots que ens ho van demanant.
0: Sí, parlàvem ara del Palau de Sant Moix, dels equips que juguen allà, dels equips que, de futbol sala, de bàsquet, etc. Però, clar, d'aquesta remodelació, d'aquestes millores, regidor d'Esports, també se'n beneficiarà, no?, el ciutadà de Palma, perquè també a l'altra part del pavelló, piscines, etc., també s'ha fet una obra, no?
1: Sí, a la part de la piscina també se li ha canviat totes les luminàries i se li ha posat so, perquè les luminàries, igual que s'esquivia a la pista multiusos del Palau, eren halògenos de fa 40 anys i se li ha posat lluminària nova, perquè també, com saben, allà fan competicions i també ja entrenen molt d'equipos i també hi ha molts d'usuaris que també se mereixen tenir una instal·lació renovada.
0: Clar que sí, hagueu dit tothom d'aquesta nova instal·lació, d'aquesta remodelació del Palau de Sant Moix, i que se pugui complir aquest desig. No fiquen en pressió els equips de bàsquet, però segurament si en tenim qualcun aviat a l'ACB, o no? Seria guapo.
2: Tenir l'Azul Marino.
0: Tenir l'Azul Marino, això sí, però sí, clar, sí. La màxima categoria, això sí.
2: Falta un equip
1: jo
2: masculí.
1: Jo crec que sí que és la nostra obligació ficar pressió en els equips de bàsquet masculí, perquè l'administració ha posat tot de la seva part i ara li toca a ells també dur un poquet de pressió darrere. Per tant, com a regidor d'esports, els hi transmet tota la pressió del món i enguany s'ha de fer un bon paper.
0: Sabem que el mallorquinista ja fa una miqueta més en fora que el Palau, però el Mallorca de moment ha començat bé, o no, també? Per tornar a la màxima categoria. Encara queda molt, perquè la segona és molt llarga.
1: Han començat mitjo bé. Crec que estem obligats a guanyar tots els partits. Som un equip de primera jugant a segona divisió i, per tant, encara els hi fit també més pressió en el Mallorca, que no ens poden permetre el risc de no pujar a la primera enguany.
0: Els agrada jugar a Sant Moix, en els jugadors del Mallorca, perquè fora els hi costa una animalada guanyar un partit. Estan a gust a Sant Moix.
1: És així. I que segueix així, també.
0: Clar que sí. Res, Jai Bonet, moltes gràcies, com sempre, i és un plaer. Segurament si tornem per l'aviat, eh?
1: Gràcies a
0: vosaltres. Vinga, que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.

0: Recta final d'aquest Esport 3 d'avui dimarts, 11 minuts per arribar a les 2 i hem d'acabar avui parlant d'un esport no gaire conegut, és el flag football. Perquè vos faci una idea, és una versió, podríem dir, del futbol americà sense contacte. I tenim aquí a les Illes Balears una jugadora que apunta ben alt, és la Júlia Marcos, que aquest mes de setembre jugarà amb la selecció espanyola sud-17 al campionat d'Europa de flag football, que es disputa a Itàlia, a Ferrara, entre el 24 i el 26 de setembre. Tenim comunicació amb ella per saber com afronta aquesta cita tan important com és un europeu. Júlia, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, jo estic molt bé. Vosaltres?
0: Estàs molt bé, nosaltres també. Estàs molt bé. Supos que tu pensant ja 100% en aquesta cita tan important, no?, com és aquest europeu.
1: Sí, és que és la cosa que més me fa il·lusió ara mateix. No puc pensar en una altra cosa.
0: No t'ha pensat en una altra cosa, però justament en aquest mes de setembre se t'ajunta tot, no? L'europeu i també que comences el curs, supos. També hauràs de pensar una miqueta en això.
1: Sí, bé. Estic allà amb les dues coses, però si t'he de dir una cosa que estic pensant més ara mateix és l'europeu. L'escola sempre se pot començar, l'europeu no.
0: Sí, l'escola serà més llarga, l'europeu comença d'aquí a tres setmanetes. Què t'anava a dir? Ja has disputat un europeu de flag football, va ser en la categoria sub-15, vau guanyar un bronze, no sé com afrontes, i amb quin objectiu viatjau tu i les teves companyes cap a Itàlia?
1: Jo, el nostre objectiu normalment sempre és aprendre el màxim de l'experiència, perquè al final és un torneig de categories inferiors, encara no és lo gros. Però realment sí que tenim un objectiu de poder mostrar i poder plantar cara a les altres equips i poder dir, mirau, aquí venim la gent d'Espanya, les espanyoles, i podem demostrar que podem jugar contra qualsevol persona que se mos planti davant.
0: No sé si ja sabeu els vostres rivals i si veus opcions de tornar com vareu fer en l'Europeu Sub-15 amb una medalla cap a Espanya.
1: Bé, encara no sabem ser rivals, però sí que sabem que el primer dia jugarem 3 partits, cosa que a la categoria femenina mai ha passat, perquè sempre han estat pocs equips. O sigui que jo m'ensum que aquest any serem encara més equips, i això me fa il·lusió perquè així jugam més i podem demostrar molt més el nostre nivell. I el de la medalla, a mi m'encantaria poder tornar amb una medalla, ja sigui de primer, segon o tercer lloc, però bé, s'haurà de veure. Mentre jugam bé i els entrenadors acabin contents, jo crec que anirà bé.
2: Júlia, conta-nos un poc com va ser aquesta cridada de seleccionador, que te n'adones de que seràs representant, no?
0: T'esperava, sí.
2: De Baleana, clar, clar. Amb una selecció espanyola.
1: Bé, aquest any, bé, l'any passat jo sí que va ser com a més de nou i tal, però aquest any ja tens els seleccionadors que tenen un poc vista. És veritat que he hagut de canviar de seleccionadors perquè he canviat de categoria també i de canviar de seleccionadors. Però cada any se fan els tryouts, que són unes proves que ha de fer tothom que vulgui arribar a la selecció espanyola, els que les has de fer. Tu no pots dir, com que l'any passat ja vaig, no faig res, tampoc enviaré vídeos i ja me tornaran a cridar. No, no. Tu has d'anar allà, t'has de presentar, o si no pots, envies uns vídeos. I jo aquest any, jo vaig anar als Granollers a fer tryouts, allà amb Nalis i en Monto, que són els seleccionadors d'aquest any, i bé, tu els fas, te'n vas a casa teva i pots esperar que te cridin o t'envien un missatge. A mi me van ficar a un grup de WhatsApp i tu veus allà, quan me vaig despertar, vaig veure un grup de WhatsApp i vaig estar supercontenta.
2: És un esport, a més, que requereix habilitat,
0: sí.
2: Velocitat, important també, no?, i tenir resistència. És a dir, és molt complet.
1: Sí. Jo crec que és un esport supercomplet perquè això necessites explosivitat, agilitat, velocitat, resistència. També has de ser molt àgil mentalment perquè tu has de fer una cosa diferent cada jugada. O sigui que has de poder córrer i estar receptiu a tot el que està passant en el camp, el que has de fer tu, el que fan els rivals, perquè, clar, al final, depèn de on juguis, has de llegir unes coses unes altres. O sigui que has d'estar sempre superatent i superreceptiu.
0: Deies que depèn d'on juguis, no sé quina és la teva posició preferida, diria jo, per jugar.
1: Bé, jo sempre m'he anat més còmode en defensa, però ara, en la selecció espanyola, estic jugant d'atac i defensa. M'estan provant de tot i m'està anant molt bé de tot.
0: Parlàvem amb tu fa un parell d'anys, també, quan anaves en aquest europeu sub-15, deien que aquí a les Illes encara queda donar una sempenteta, no?, en aquest esport.
1: Sí, a més, jo crec que encara li queda un poquet. És veritat que al ser una illa, que potser no hi ha tanta gent que li cridi i tal, perquè, bé, ja per tema de que sempre, com que hi ha poca gent, potser pues, hi ha gent que li crida més una altra cosa o una altra. Per exemple, a la península, com que hi ha més gent, sí que hi ha més probabilitat de que hi hagi més gent que se senti atreta. Però bé, igualment aquí a les Illes, aquest any els voltors estan ja començant la pretemporada i allà anem.
0: Ah, t'ho anava a dir, tu tens més facilitats, però, Júlia, per a practicar aquest esport aquí a les Illes o has de viatjar molt?
1: Bé, per fer la lliga sí que he de viatjar més, perquè, clar, no hi ha lliga. Entonces, me n'he d'anar a un altre... a un altre puesto. Per exemple, aquest any he hagut de viatjar molt a la Comunitat Valenciana.
2: Perquè ja és on deu haver més competició, no? Més lligues i competeixes. Dels voltors, veus que hi ha possibilitat també de que més jugadores com tu puguin el dia de demà ja no tan sols fer la cridada a la selecció, sinó que qualque dia això pugui créixer més, no? En quant a nombre d'equips i de més per poder formar aquí a Mallorca una competició també a Mallorca o Menorca i Eivissa, Formentera.
1: Sí, jo crec que seria possible, el que passa és que ens hem de començar, si ho volem fer, ens hem de començar a mobilitzar ja, perquè no podem esperar que passi un miracle. Mm-hmm.
2: Sí. Això també...
1: Jo crec que...
2: No anava a dir que les escoles també haurien de fomentar un poquet aquests esports que no són els tradicionals, no? És a dir, voleibol, per exemple, que jo sé que voleibol, bàsquet, atletisme, s'estan promocionant en moltes escoles, en vol també, no? I aquests altres tipus d'esport més minoritaris possiblement també podrien tenir un poc més de cabuda perquè la gent que inicia se pugui començar a familiaritzar una mica, no? En tots aquests esports i pugui triar, si agrada... Seria una manera, no?, de poder entrar.
1: Sí, d'entro que pot ser que falta cultura. Bé, cultura, aquestes escoles, potser podríem anar a fer més xerrades i tal. És veritat que el meu equip ho està fent, però qualsevol esport minoritari que se vulgui fer veure més hauria de posar la cultura, bé, la cultura, és a dir, anar a l'escola, a les escoles, i ensenyar un poc el que hi ha, tal, dir si se poden veure partits i on, i així la gent comença a enganxar a poc a poc.
0: I també que millor, perquè ara, a partir de l'any 2028, en els Jocs Olímpics, serà un esport olímpic. Per tant, també quina motivació més que això perquè la gent pugui començar a enganxar-se una miqueta en el flag futbol.
1: Sí, estaria superbé que ara, sobretot, se comencessin a posar les piles a jugadors de Mallorca, a nivell espanyol o a nivell europeu, però que se posin a explicar un poc més que és, a donar-li més visibilitat, que s'està fent, perquè aquest any s'ha disputat el Mundial a Düsseldorf. Mhm. I han anat les al·lotes de la selecció espanyola i ho han fet bastant bé, han jugat molt bé. I és veritat que per la televisió sí que s'han pogut veure més programes o qualque moment dels dies la tele sí que ha fet un poc més d'enfoque en el flag futbol.
0: Aquest Jocs Olímpics de 2028, Juli, no sé si encara m'ho agafen una miqueta pres perquè és molt jove, però 2032, alerta, o no?
1: Sí, és veritat que el 2028 encara m'agafa molt jove i a part és molt complicat perquè només hi ha 6 places. Ja n'hi ha 3 ocupades, encara les espanyoles s'han de poder classificar, i a part el grup espanyol, que ara mateix, les que juguen ara mateix a l'absoluta seran les que vagin als Jocs Olímpics, perquè són elles les que estan fent el camí, són les pioneres, però el que tu dius, el 2032, jo m'agradaria moltíssim poder anar, les meves companyes que també tenen cara, i les que vinguin.
2: Entenc també que aquest esport requereix un sacrifici. Requereix sacrifici en quant a combinar els estudis, requereix un sacrifici també en el tema d'estar físic, d'estar bé físicament, clar. I després també el que avui en dia també fa allargar una mica la vida d'un esportista, que és l'alimentació.
1: Sí, és veritat que jo, el flag futbol, jo és que li vull posar tota la meva dedicació, per això aquest any, ara aquest curs que comença m'he organitzat per poder-hi dedicar encara més temps, per poder anar al gimnàs, també poder entrenar, poder estudiar i poder fer-ho tot. M'ho he muntat bastant bé, ara de veure si funciona. Però sí que és veritat que, bé, no només el futbol, sinó qualsevol esport, si tu vols no arribar a potser ser una estrella, però si tu li vols poder dedicar el teu temps i poder arribar a fer coses grans, sí que t'has d'organitzar bé i has de ser conscient del que te toca fer i de lo que has d'estar preparat.
0: I doncs esperem que ho puguis fer tot i tot a sortir molt bé. Júlia, molta sort en aquest europeu que es disputa del 24 al 26 d'aquest mes de setembre a Itàlia. I res, t'esperant quan tornis aquí als estudis de IB3 Ràdio i si pots ser amb una medalla, i de molt millor.
1: D'acord, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, si Júlia, que vagi molt bé. Molta gràcies. Sort. Adéu.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: del 24 al 26 d'aquest mes de setembre, que és europeu de flag futbol. Res, segons per arribar a les dues, han d'anar tancant. No hi ha representació balear, no hi ha cap equip balear, perquè el Mallorca va baixar, però Toni Fuster, pels amants del futbol, avui tenim primera divisió, no?
2: A les 7 de Sora Baixa, Rayo Vallecano Espanyol, una hora més tard, a les 8, a Mendizorroza, a la Bas València. No sé si deu venir amor per allà, s'agradaria...
0: A pegar una ullada, no?
2: Una
0: ullada. Sí, ho veiem a València com funciona.
2: I a les 9 i mitja del vespre es partiràs en el Martínez Valero, Elx-Real Madrid, també s'hi juguen Pedrito Vigas.
0: Bona mamem. Toni Fuster, gràcies, fins demà, que vagi molt
2: bé. Fins demà.
0: Avui, dos segons per arribar a les dues, així acabem aquesta edició d'Esportres migdia. Tornem, com sempre, demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimarts, que vagi molt bé. Adéu. Sí.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Aena preveu invertir en els aeroports de les Balears més de 1.000 milions d'euros fins l'any 2031. Així consta en el darrer document de regulació aeroportuària, el sempre polèmic, que acaba d'aprovar el Consell de Ministres amb una previsió inicial d'actuacions i millores en els tres aeròdroms comercials de l'arxipèlag més el de Son Bonet. I ho fa amb un intens debat polític de rerefons sobre la saturació turística a la comunitat i la capacitat de les autoritats autonòmiques per gestionar la principal porta d'entrada a les illes. El ministre Òscar Puente

0: Eleccions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats d'aquest dimarts. El Consell de Mallorca amenaça de dur a la Fiscalia aquells empresaris reincidents que hagin comès il·legalitats turístiques. Guillermo Ortego, bon dia.
1: Bon dia. De moment, en els primers 7 mesos de l'any, el Departament de Turisme ha obert 146 expedients sancionadors. El Consell Insular de Turisme, Guillem Ginart, ha detallat que la quantia total de les propostes de multa superen els 4 milions d'euros.
0: Educació destinarà 3 milions d'euros per a l'ampliació de la seu de la universitat a Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. 4 anys després de l'adquisició d'un nou edifici, la conselleria té previst incloure una partida en els propers pressupostos autonòmics per fer créixer Can Salort, la seu de la UIB a Aló. El nou espai disposa de més de 400 metres quadrats de superfície útil, un anunci fet durant la inauguració avui de matí del nou curs acadèmic.
0: L'Ajuntament d'Eivissa és a punt de finalitzar la neteja del penya-segat de Sa Penya, d'on s'han retirat entre 10 i 20 tones de residus. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Patinets, matalassos, mobles, tot tipus d'estris i, sobretot, bosses de fems. Aquest penya-segat i la seva platja als peus del barri de Sa Penya s'han convertit en un abocador incontrolat. El consistori du 4 dies netejant-lo i ara ha anunciat més vigilància i sancions contra l'incivisme.
0: En els esports, Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia.
0: El flamant guanyador de la Vuelta, Enric Mas, ja pensa en el Mundial del Canadà.
5: El ciclista artenem viatjarà a Montreal per a preparar la gran cita mundialista del 20 al 27 de setembre, que finalitzarà amb una prova de fons de 273,4 quilòmetres. Avui es presenta la Lliga Endesa de Bàsquet, que per primera vegada participarà l'Azul Marino, i la jugadora Vini Salamera, Alba Torrent, serà present a l'acte que tindrà lloc a Madrid. En futbol, el Mallorca situa tercer la classificació després de la cinquena jornada de Lliga. La plantilla gaudirà avui de descans i a Eivissa s'ha presentat el partit internacional entre Espanya i Romania sub-21, que es disputarà el dimarts 6 d'octubre a l'estadi de Can Mises.
0: Darreres hores de temps calorós i estable en espera que arribi un nou canvi demà. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. El temps d'avui tornarà a ser tranquil. El cel estarà pràcticament destapat fins l'hora baixa. Arribarà qualque núvol prim, però serà poca cosa. I la temperatura torna a ser suau. Ja en aquesta hora, temperatura màxima entre els 30 i 33 graus. Avui el vent bufa de llebeig. La situació a la mà és bastant tranquil·la, encara amb mà arrissada, recer del vent de llebeig i qualque redol amb marejol, a punt sobretot del sud de les illes. Per demà ja esperam un canvi de temps. A principi del dia no el notarem, tindrem el cel gairebé destapat, les temperatures mínimes seran semblants a les d'avui o fins i tot una mica més altes, però a partir de demà, mig matí i migdia, tornaran a créixer els núvols, núvols d'evolució que deixaran ruixats, tempestes, sobretot a punts de Mallorca, que seran intenses, localment fortes. El vent bufarà de component nord, sobretot a Menorca, i del sud de llebeig encara a Eivissa i a Formentera. A poc demà la temperatura ha d'anar davallant, no ho notarem a primera hora, però sí que ja a darrera hora notarem una davallada que es mantindrà la resta de la setmana.
0: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
7: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
0: Ho dèiem en portada, el Consell de Ministres ha aprovat avui el DORA 3, el document de regulació aeroportuària que marca el full de ruta a seguir per als aeroports de l'Estat en els propers 5 anys. Un document que contempla per a les Balears una inversió que supera al llarg d'aquest període els 1.000 milions d'euros. Es tracta d'una previsió que ha aixecat moltes suspicàcies a l'arxipèlag davant la possibilitat que les obres comportin un increment de passatgers en un moment en què la massificació és un dels principals maldecaps dels illencs. De fet, el propi DORA 3 estima creixements importants de trànsit aeri a l'arxipèlag. Les Balears passarien dels actuals 47 milions i mig de passatgers a superar els 50 milions l'any 2031.
8: Per aeroports, Aena preveu increments de passatgers que en només 5 anys fregarien el 10% en els casos de Menorca i d'Eivissa i del 5,5 a Palma. Concretament, Escudolar passaria de 9 a 10 milions d'usuaris l'any. Mo, de 4,2 a 4,6, mentre que Son Sant Joan superarien els 33,8 milions de passatgers d'enguany fins als 35,7 aquest 2031. En total, sumant tots els terminals de les Balears, podrien incrementar prop d'un 7% de mitjana els viatgers durant els pròxims 5 anys, i això sense comptar que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència considera que aquest creixement serà fins i tot superior al que ara preveu Aena.
0: Són les previsions amb les quals fa feina Aena, tot i que el ministre de Transport

0: Transports Òscar Puente ha insistit avui que els aeroports no són responsables de la massificació d'un territori.
1: Son los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza, para dirigirse a un lugar, a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
0: El ministre Puente insisteix que les inversions no cercen només passatgers, sinó fer-ho amb més seguretat i comoditat i fer els aeroports més sostenibles.
2: Les actuacions previstes als Balears inclouen millores en pista, creació de passarel·les d'embarcament, aparcaments, millores a l'eficiència energètica, però també obres per reforçar els controls de seguretat i fronteres, segons ha explicat el ministre.
1: Hay obras, por ejemplo, en materia de seguridad que vamos a tener que hacer y de control de entrada y salida en aeropuertos como, por ejemplo, de las Islas Baleares, en el que las nuevas exigencias del área Schengen nos impiden hacer controles de pasaportes como se venían haciendo en las zonas de embarque, y por tanto vamos a tener que generar nuevas zonas para los sistemas entry-exit que nos exige la Unión Europea como espacio Schengen que somos.
2: En el document d'ordenació aeroportuària aprovat avui també es contempla un increment de les taxes aeroportuàries que serà d'un 0,33% anual, una pujada que rebutjaven les aerolínies i també la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que demanava en canvi una rebaixa de fins a 6 dècimes per fer així més competitius els aeroports espanyols.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: La inflació, ho dèiem en titulars, es torna a disparar a les Balears, impulsada en primer lloc per l'encariment del sector serveis i en segon per un transport que no deixa de pujar per l'augment del cost del combustible a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. A l'agost, i segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus del sector turístic van créixer un 8,2% respecte de fa un any i el transport un 5,3%. El balanç global apunta que l'IPC s'ha encarit un 4,4% interanual en el 8è mes de l'any, una dècima per damunt de la mitjana espanyola.
2: A banda del sector de la restauració i l'allotjament i de l'increment del transport, també pugen amb força les despeses associades a l'habitatge, com l'aigua, l'electricitat i el gas, que creixen en aquest cas un 5%. Els aliments i les begudes no alcohòliques tampoc no donen treva i registren un augment del 3,2%. De fet, pràcticament tots els sectors pugen aquest mes d'agost, a excepció de la roba i del calçat, que baixen lleugerament un 0,2, i això gràcies a les rebaixes d'estiu. De la seva banda, la inflació subjacent, és a dir, aquesta que no inclou ni els aliments no elaborats ni els productes energètics, ha donat un petit respir a l'àmbit estatal, en disminuir una dècima fins al 2,9%.
0: Els experts alerten que una inflació que supera el 4%, com és el cas, pot provocar un efecte espiral no desitjat. És l'economista Joan Tugores.
4: Per sobre del 4%, amb un augment espectacular en els darrers dos o tres mesos, que es recorda que el tema de la inflació no estava resolt i que les nostres economies són molt vulnerables a aquests episodis en què, per motius ara geopolítics, se produeixen increments de factors que estan fora del nostre control.
0: La guerra a l'Orient Mitjà fa de disparador de la inflació, encarint el combustible i repercutint directament en el sector.
2: A les Balears, en aquests moments, el litre de benzina i el del gasoil ja frega o supera els 2 euros a moltes de les estacions de servei. Però el sector de les benzineres avisa que, a més, encara no ha tocat sostre, ja que el preu del petroli continua pujant i això s'acaba traslladant amb unes dècimes de diferència al que acaba pagant l'usuari.
0: I en aquest context, les estacions de servei serien partidàries d'aplicar més ajuts o bonificacions, encara que recorden que Brussel·les s'ha oposat al descompte directe de l'IVA perquè incompleix les normes comunitàries.
2: El que sí que continua vigent a les Illes i a la resta de l'Estat és l'IVA dels carburants, el 21% des de finals de juny, però s'ha reduït l'impost especial d'hidrocarburs en 15 cèntims al litre al mes de juliol, 10 per litre a l'agost i 5 per litre aquest mes de setembre. El president de l'Associació de Benzineres, Joan Mayans, assegura, però, que aquestes ajudes no es noten a la butxaca dels consumidors.
5: Però què passa? Damunt dels impostos especials, diguem, és damunt la base de a la munt d'una de les bases dels preus d'escriurant. D'aquí ja has de sumar SIVA, ja has de sumar la distribució, que a vegades té un cost perquè m'ho donen escriurant en vaixell. Per tant, al final, aquesta bonificació no s'ha traduït no en els 20 cèntims de descompte, sinó en 10.
0: Són gairebé les 2:13. Fem una aturada per la publicitat i tornem tot d'una.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Les entrades anticipades per al LifeX Mallorca se agoten. Del 25 al 27 de setembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
8: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Un informatiu que passa per les novetats sobre l'apunyalament mortal de Songoldeu a Palma. El presumpte autor de l'homicidi és menor d'edat, una dada que es desconeixia en els moments posteriors a la seva detenció, segons ha confirmat avui matí la Policia Nacional.
2: Segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves. El grup d'homicidis continua ara investigant per aclarir-ne els fets. Diversos testimonis que varen presenciar aquests fets varen declarar ahir a la comissaria. L'apunyalament va ocórrer al voltant de les 11 del vespre de diumenge entre dos bars del carrer d'Indalecio Prieto de Ciutat.
0: A Eivissa, la policia local ha intervingut 33 dispositius de vapeig en un domicili on es venien de forma il·legal.
2: Aquest passat diumenge els agents varen detectar una activitat de venda i lliurament a domicili d'aquests vapejadors. La policia es trobava fent feines de prevenció de seguretat ciutadana al carrer Campanich, on varen veure una persona esperant en certa actitud nerviosa. La varen interrogar i va dir que estava esperant un client i que es dedicava a la venda de vapejadors. Els agents li varen demanar els permisos per fer-ho, però en aquell moment no els va presentar i a damunt portava 33 dispositius de vapeig amb nicotina en caixes precintades i també fins i tot un terminal de pagament.
0: I de precisament la majoria dels menors que consumeixen vapers estan consumint nicotina. El Centre de Conductes Addictes del Consell d'Eivissa mira de conscienciar les famílies que no és un joc i que té efectes nocius en els joves. Gemma Guasch.
9: Sota la permissivitat d'algunes famílies davant el consum de vapers que estan fent els seus fills, s'amaga la falsa sensació que pot ser un producte que no és tan nociu. Aquesta és la visió que miren de canviar des del Centre de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa. Belén Albiten és la directora.
10: A mí me gustaría que las familias se planteen que lo que están haciendo sus hijos es dispensarse nicotina. Y además, a veces, diariamente y de una manera abusiva.
9: De fet, ja es tenen estudis que demostren que algunes malalties derivades del consum del vàper es desenvolupen abans que les que es generen pel consum de tabac.
10: En el caso de los vapers se habla ya de la EBALI, que es esa enfermedad provocada por el consumo de vapor, y ahí lo que estamos viendo es que es una enfermedad que aparece con muchos menos años de consumo que el consumo de tabaco.
9: Recorden que els efectes que poden tenir en els joves a l'hora de generar una addicció són majors i que és molt probable que qui s'iniciï en el consum de vapor acabi consumint tabac.
10: Muchas veces ese inicio está en edades muy precoces. Cuanto más precoz es un cerebro, cuanto más joven es un cerebro, pues está claro que la dispensación de nicotina va a tener unos efectos mayores de cara a generar adicciones, ¿no?
9: El consum pot començar entre els 12 i els 13 anys.
0: Els intents de frau a través de missatges de mòbil que suplanten la identitat de bancs o empreses de missatgeria, entre moltes d'altres, tenen des d'avui un nou entrebanc. Les operadores de telefonia han de bloquejar les comunicacions i el nombre des del qual s'envia l'SMS no està verificat.
2: Així ho preveu la llei que entrarà en vigor avui. Totes les empreses i institucions públiques que vulguin enviar un SMS als seus clients o usuaris hauran de tenir registrat un àlies a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència. És una forma de comunicació habitual per a recordatori de cites mèdiques i també s'utilitza, per exemple, com a notificació d'un paquet o una carta pendent d'entregar. Però també és habitual rebre'n de fraudulents. L'investigador de delictes informàtics de la Guàrdia Civil, Diego Mansergas, ha explicat que els més habituals són aquells que simulen que el banc necessita més documentació o fins i tot una autorització per fer operacions que finalment acaben en un robatori de dobles al compte.
11: las que más se cometen son las de suplantación de identidad, ya sea cual sea la identidad. Es decir, pues las bancos suelen ser las que más se cometen, pues porque son las que más dinero reportan a los ciberdelincuentes.
2: A partir d'avui, la llei Àlies obliga a les operadores a bloquejar les comunicacions que no estiguin registrades, tot i que reduirà els intents de frau. Encara se'n produiran. Tant la Guàrdia Civil com els advocats especialitzats, com és el cas d'Alberto Fernández, recomanen denunciar en cas d'haver estat víctima d'una estafa.
12: Hay que seguir pagando, no lleva a ningún lado, solo a perder más dinero. Es importantísimo poner la denuncia lo antes posible y luego, en función de dónde hayas tenido la metedura de pata, cambiar contraseñas, cambiar correos de recuperación, bloquear, desactivar la tarjeta para las compras online, físicas, pedir una nueva.
2: Els experts recorden que és imprescindible assegurar que l'emissor és autèntic i, en qualsevol cas, evitar donar dades personals en tràmits telemàtics no verificats.
0: I la clínica dental Vivanta ha tancat les seves portes a Menorca. Aquesta clausura se suma a la d'altres centres sanitaris ubicats a Vitòria, Saragossa i també Toledo. De moment, l'empresa no ha tancat la clínica situada al carrer d'Aragó de Palma. L'Associació de Consumidors Consubal demana que els pacients sol·licitin la cancel·lació dels préstecs. Carme Moreno.
13: L'empresa està obligada a complir amb els compromisos adquirits amb els seus clients. És per això que el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, diu que Vivanta ha d'abonar els serveis que no ha prestat.
14: En el momento en que se deja de prestar el servicio por razones ajenas al consumidor, pues indudablemente la ley dice que el crédito decae, es decir, se suspende y se cancela. Y el paciente ha ido directamente a su banco y ha pedido él un crédito, aquí ya sí que es más complicado porque el crédito no está vinculado al tratamiento.
13: FACUA, l'altra associació de consumidors, veu necessari millorar la regulació d'aquest tipus de clíniques privades per reforçar la protecció dels usuaris.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: La presidenta del govern descarta limitar la compra de segones residències si afecta Balears. Al Parlament, Marga Proens ha assegurat que aplicarà totes les mesures jurídicament viables i efectives que permeti a Europa per prioritzar l'accés a l'habitatge dels residents. Això, Marta Puyalto, davant les crítiques de l'esquerra que l'acusen d'estar més preocupada per les segones residències que no per la problemàtica per poder accedir a un habitatge. Marta, bon dia.
15: Bon dia. Marga Proens celebra que la Comissió Europea hagi obert la porta a estudiar possibles restriccions i assegura que el govern estudiarà qualsevol mesura europea que pugui limitar la compra d'habitatges per part de no residents.
16: I que tingui un resultat efectiu i que prioritzi sí o sí la gent d'aquí, aquest govern ho analitzarà i ho aplicarà.
15: Josep Castells, de Més per Menorca, l'ha acusat, però, de dir una cosa i fer la contrària.
17: Deixin de fer el que estan fent tota la legislatura, que és estar venent una moto quan, a l'hora de la veritat, no estan disposats en absolut a prendre cap d'aquestes mesures de contenció.
15: Més per Mallorca reclama que el govern actuï ja, mentre Proens ha acusat Lluís Apesteguía d'haver creat, amb el govern d'Esquerres, l'emergència habitacional i ara de voler prohibir comprar als residents.
18: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, la gent d'aquí, la gent normal, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
16: S'està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
15: Iago Negruela, del PSI, per la seva banda, acusa Proens d'haver disparat els preus durant el seu mandat.
19: Baleares tiene la tasa de alquiler más cara de España ya. Con ustedes ha crecido el 23%, con usted hasta los 1.678. Y que ustedes hablan de la suerte que tienen de tener segunda residencia.
20: Vaya, sí, acabando,
19: acompáñeme
20: por
19: los barrios de Palma, como ven los vídeos. Al Rafal, al Vivero, el 40% no pueden comprar ni la primera vivienda.
16: Per veure que hi ha una cosa de la qual vostès mos pot donar lliçons a tots. I és en la venda de seus del Partit Socialista a no residents. D'això sí que mos pot donar moltes lliçons.
15: D'altra banda, la presidenta Proens ha qualificat d'insult cap a les Balears la política migratòria del govern espanyol quan la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, li ha demanat que sigui més contundent.
20: Ceuta es hoy la bola de cristal de lo que le espera a Baleares si no frenamos esta invasión.
21: Es desesperant i que genera una enorme impotència. Veure la deixadesa i la inacció del govern d'Espanya davant l'arribada constant d'immigració irregular a les costes de les Illes Balears.
15: En la sessió d'avui, el Parlament ha aprovat una iniciativa del PP de suport a Ceuta en la que es demanava també la dimissió de Pedro Sánchez i eleccions anticipades.
0: Tot això quan en les darreres hores ha estat interceptada una altra embarcació amb persones migrants, en total 12 d'origen magribí, intentaven arribar a la costa de la colònia de Sant Jordi a Ses Salines.
2: En l'operatiu activat a nit, passades les 10, han intervengut la Guàrdia Civil, la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància, així com la policia local.
0: Continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears, mentre la crisi a Ceuta és de nou un dels temes destacats de l'actualitat.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Ceuta, protagonista de la crònica política, de seguida comptam i amb novetats en la plana judicial. L'Audiència Nacional assumeix la investigació al delegat del govern espanyol allà a la ciutat autònoma.
2: El jutjat d'instrucció número 6 de la ciutat autònoma ha accedit a la petició d'inhibir-se que li va fer la magistrada de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, després d'assumir la competència per investigar aquests fets i acorda remetre-li íntegrament les seues actuacions.
0: Sobre el terreny, el govern espanyol ha insistit avui en demanar al govern de Ceuta la màxima col·laboració per agilitar els expedients de retorn dels migrants.
2: Segons l'executiu espanyol, fins avui se n'han atès prop de 2.050. A la pregunta de quants romanen al carrer, el ministre Torres ha assegurat que és una xifra molt difícil de concretar, tot i que ha calculat que podrien ser entre 700 i un miler. Respecte als majors d'edat, els darrers dies s'han ampliat poc més de 1.800 expedients de tornada, s'han realitzat ja més de 300 expulsions i s'han registrat poc més de 5.400 retorns voluntaris.
0: La ministra portaveu Elma Saiz s'ha mostrat avui contundent en recriminar el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, haver girat darrerament el discurs i parlar, diu, no des del govern que representa, sinó des del Partit Popular.
22: Me duele como miembro de un gobierno que se está dejando la piel para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, ver que desde hace semanas el señor Vives ha dejado de hablar como el presidente de la ciudad autónoma para solo escuchar de su boca el argumentario del Partido Popular.
0: Una crisi que hem de dir ha disparat els missatges d'odi a les xarxes socials un 76%, amb la Diana dirigida especialment contra dones, infants i adolescents no acompanyats.
2: Són les principals conclusions de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia, depenent del Ministeri d'Immigracions, que durant el mes passat va registrar més de 100.000 missatges de caràcter racista i xenòfob, un 76% més que el juliol. Durant el mes d'agost, el 40% dels continguts analitzats va estar vinculat a l'encreuament fronterer registrat a Ceuta amb narratives que presentaven els migrants com a una amenaça per a la seguretat i la convivència.
0: En aquest context, a Palma s'ha convocat una concentració contra el racisme a Ceuta. Serà dissabte a migdia a la plaça de les Columnes, la convocada a l'Assemblea Antiracista de Mallorca sota el lema Protecció i Dignitat per a totes les persones. I en l'esfera política, la qüestió de Ceuta centra avui l'actualitat parlamentària al Congrés i al Senat amb iniciatives promogudes pel Partit Popular i Vox.
2: El Congrés ha debat una proposició de Vox per reformar la Llei de Defensa Nacional. Al Senat es debaten tres mocions, totes del PP, sobre la situació de la ciutat autònoma.
23: Más allá de pensar en lo que es bulo y lo que no es bulo, creemos que es evidente que tanto España, la totalidad del gobierno, como la Unión Europea, tenemos que ser conscientes de que Marruecos, igual que otros países que no respetan los derechos humanos, no son socios fiables. No tenemos que lucubrar sobre ello. Tenemos que dar transparencia y hablar claramente de los procesos y de dónde se falló.
24: El chantaje no se hace solo al presidente del gobierno, se hace al conjunto de las instituciones del Estado y al conjunto de la Unión Europea. Y aquí necesitamos una solución fronteriza y no la tiene que dar solo el Estado español, sino el conjunto de la Unión Europea.
0: Acabem de sentir Verónica Martínez, ha sumat també Àgueda Micó de Compromís. Els socis de Pedro Sánchez han pressionat perquè la crisi de Ceuta no acabi a final d'any, tal com ha dit el president espanyol en una entrevista contractar televisió, sinó que ho faci abans. En canvi, la portavó de Vox, Pepa Millán, creu que aquesta crisi no acabarà en cap moment perquè a l'executiu estatal diu no li interessa.
1: Es mentira que la normalidad vaya a volver en diciembre. Es completamente mentira, porque el gobierno ha demostrado que su interés es cronificar esta situación, alargarla lo máximo posible para justificar determinadas cesiones que en condiciones normales no se producirían.
0: Declaracions que ens arriben del Senat mentre avui el Parlament Europeu ha reprès el curs polític i ho fa precisament valorant el que ha qualificat d'atac híbrid a Ceuta.
2: La cooperació entre els estats membres per a la protecció de les fronteres exteriors de la Unió ha estat un dels eixos centrals de la sessió. A més, en el debat, el Partit Popular i Vox exigeixen a la Unió Europea que suspenguin les relacions amb el Marroc. La sessió arriba després de la visita del president saudí, Juan Jesús Vives, a Brussel·les per demanar una resposta contundent.
0: La família de Clàudia Tacoronte ha exigit respostes després de l'assassinat de l'estudiant d'intercanvi de 21 anys a Mèxic. La seva germana ha denunciat que no els havien informat de la mort de 3 alumnes més en el darrer any a la mateixa universitat.
2: Uns casos que ja havien provocat protestes a estudiants, a les quals ara s'hi ha afegit l'homenatge a la jove espanyola. Pel que fa a les universitats andaluses, la de Granada ha suspès la mobilitat de la resta d'estudiants al centre de Morelos i la de Sevilla. Ha guardat un minut de silenci.
0: L'exministre de Justícia del govern de José María Aznar, Alberto Ruiz Gallardón, ha testificat avui com a testimoni pel cas Lezo. La causa investiga el presumpte sobrepreu que l'empresa pública del Canal d'Isabel II de Madrid va pagar en la compra d'una empresa colombiana l'any 2001.
2: Davant la Fiscalia, Gallardón ha assegurat que l'operació va comptar amb informes favorables i que no va causar absolutament cap perjudici ni a l'empresa pública d'aigües ni tampoc als ciutadans de Madrid. També ha explicat que l'ús d'una societat vehicle per fer la compra és una pràctica totalment habitual en el tràfic mercantil.
0: I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha confirmat el primer ciberatac executat per una IA a Espanya, alimentant el debat sobre el perill d'aquesta tecnologia.
2: Es tracta d'un robatori de dades personals executat de manera totalment autònoma per un agent d'intel·ligència artificial.
0: Amb aquest punt arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular amenaça de dur la Fiscalia a aquells empresaris reincidents que hagin comès il·legalitats turístiques. Carme Moreno, bon dia.
2: Bon dia. De moment, en els primers 7 mesos de l'any, el Departament de Turisme ha obert 146 expedients sancionadors i la quantia total per les propostes de multa supera els 4 milions d'euros.
1: D'altra banda, l'institució insular cedeix uns terrenys a l'Ajuntament de Palma Calamajor per fer una nova àrea natural.
2: El protocol preveu la cessió gratuïta de la parcel·la per impulsar una zona verda, un espai biosaludable i un parc infantil, una reivindicació històrica dels veïnats.
1: Manacor reclama al govern que garanteixi el finançament del nou centre de salut i del servei d'urgències d'atenció primària als pressupostos de 2027.
2: L'Ajuntament reclama una partida mínima de 9 milions d'euros i que s'asseguri l'inici de les obres l'any que ve. El consistori va cedir un solar municipal a la Conselleria de Salut l'any 2022.
1: Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la Via Cintura, a l'altura de sortida des de Sonrapinya fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera Valldemossa. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Bernat Nadal, al control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Udem en titulars del Consell Insular amenaça de dur a la Fiscalia aquells empresaris reincidents que hagin comès il·legalitats turístiques. De moment, en els primers 7 mesos d'aquest 2026, el Departament de Turisme de l'Institució Insular ha resolt 61 expedients sancionadors.
2: El conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, ha detallat que la quantia total imposada és de més de 2,1 milions d'euros. De moment no s'ha traslladat cap expedient a la Fiscalia, però Ginart pensa fer-ho amb els casos reincidents.
5: Quan parlant de multes coercitives, estan parlant de que si de forma reiterada s'incompleix aquest ordre de cessament, no només s'apliquen aquestes quanties econòmiques, sinó que si s'aplica de forma reiterada allà on acaben aquests expedients, i estem a punt de donar un quants en aquests moments a Fiscalia, és a la Fiscalia.
2: Ginart també ha destacat que el Consell ha iniciat 146 expedients sancionadors amb una proposta de sanció que supera els 4,3 milions d'euros en comparació a les dades d'expedients iniciat durant tot el 2025. El conseller ha dit que és un 40% més de sancions. A més, ha donat altres dades.
5: Sí que és vera que fins al juliol de 2026 ja s'han fet 1.546 inspeccions contra l'oferta il·legal. Això representa una activitat inspectora, diguem, bastant intensa, bastant elevada, tenint en compte que la campanya encara no ha acabat. I aquí és allà on, per ventura, pertoca fer una crida a la col·laboració ciutadana a l'hora de denunciar qualsevol oferta il·legal.
2: Guillem Ginart també ha destacat que s'ha arribat a aquesta xifra gràcies a un increment del personal. Hi ha 31 efectius a l'àrea d'inspecció i 17 persones que s'encarreguen del tràmit de les sancions.
1: I no deixem l'actualitat de l'institució insular, perquè si ahir va ser el PSIP, avui ha estat més per Mallorca, que ha registrat una reclamació contra l'aprovació de la gestió de residus i de les tarifes corresponents al 2026 fins a dotar la concessió a Tirme.
2: La formació reclama que el procediment quedi aturat fins que s'hagi revisat de manera completa la metodologia utilitzada per determinar les tarifes i s'hagin incorporat les conclusions de la intervenció general del Consell de Mallorca i, si és necessari, de la nova auditoria anunciada Per la institució insular Catalina Inés Perelló és la portaveu.
6: No estem en contra de baixar la tarifa. Estem en contra que el Partit Popular continuï posant el bé públic dins d'una concessió qüestionada. I ho faci sense la transparència necessària. Si el mateix Consell admet que necessita una auditoria més profunda per saber què està passant amb els costos, els ingressos i la rendibilitat de la concessió, no té cap sentit aprovar definitivament ara unes tarifes calculades amb un sistema que està baix revisió.
1: Mentrestant, de ja dia 28 de setembre comença la recollida porta a porta selectiva de residus. Aquest sistema ja s'aplica a la majoria de mancomunitats de l'illa.
2: L'Ajuntament ha explicat els detalls del sistema en una primera reunió informativa. Gabriel Popeye Rator, regidora de residus.
7: Ahora ya estamos retirando las casetas y el día 28 desaparecen todos los puntos.
2: Mentrestant, els veïnats esperen adaptar-s'hi.
8: Ha començat en aquesta barriada nostra avui.
9: I ara amb aquest programa, pues bueno, només és prendre el sistema.
10: Si mos avesam, pues ja està, cap problema ni on. Un poc més molest, perquè hem de triar tot, però bueno.
11: Normalment quan tinc quatre cubos, tinc quatre coses separades, i mira, i ho faig així, com m'han demanat de fer-ho.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:37, ho dèiem també en titulars. El Consell Insular cedeix uns terrenys a l'Ajuntament de Palma, concretament a Cala Major, per fer una nova àrea natural. El protocol preveu la cessió gratuïta de la parcel·la per impulsar una zona verda, un espai biosaludable i també un parc infantil.
2: El protocol recull la voluntat del Consell i de l'Ajuntament d'establir les bases de col·laboració necessàries per impulsar la implantació d'aquesta zona verda i posar-la al servei dels residents. En concret, es preveu la cessió gratuïta i lliure de la parcel·la situada al carrer Puig de Randa número 11 i d'aproximadament 1.200 metres quadrats. Llorenç Galmés és el president del Consell.
12: Des de fa mesos varen tenir una sèrie de reunions en l'Ajuntament de Palma i ens varen traslladar la petició de que l'accedíssim a aquest solar per tal de complir amb una antiga reivindicació dels veïnats de les dues associacions a qui les vull donar les gràcies, tant la de Sant Agustí com també la de Cala Major, per poder construir allà una zona, allà on la gent hi pugui anar a passejar-se amb tota la tranquil·litat, allà on se puguin instal·lar uns jocs infantils i, en definitiva, fer un altre pulmó verd per la ciutat de Palma.
1: D'aquesta manera es dona resposta a una reivindicació històrica ciutadana dels residents de la zona. L'Associació de Veïns de Sant Agustí Cala Major ja va sol·licitar que aquests terrenys es destinessin a dotar el barri de nous espais verds i parcs per poder atendre adequadament la població creixent i l'estructura demogràfica. Canviem de qüestió. Manacor reclama al govern que garanteixi el finançament del nou centre de salut i del servei d'urgències d'atenció primària als pressupostos 2027. L'Ajuntament reclama concretament una partida mínima de 9 milions d'euros i que s'asseguri l'inici de les obres l'any que ve.
2: El ple va aprovar ahir vespre per unanimitat la moció conjunta de Més, Esquerra, PSIP i l'agrupació independent de Porto Cristo, que reclama al govern que els pressupostos de 2027 incorporin una partida de 9 milions d'euros per garantir l'execució del nou centre de salut i SUAP i assegurar que les obres puguin començar durant l'any que ve. El nou equipament sanitari preveu una superfície de 4.500 metres quadrats, 45 consultes i capacitat per atendre més de 17.000 persones. El solar municipal, situat de vora del Molí d'en Bieló, que l'Ajuntament va cedir a la Conselleria de Salut l'any 2022.
1: D'altra banda, l'Ajuntament de Llucmajor demana prop de 622.000 euros a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a la gestió i manteniment de la residència de gent gran durant el 2026.
2: Ara, i mentre avança la tramitació del conveni per escometre la reforma integral de la residència, l'Ajuntament assumeix el 100% de les despeses corresponents al personal i també al manteniment del centre. En aquest context, i per segon any consecutiu, el consistori ha sol·licitat el suport econòmic de l'IMAS per contribuir a sufragar aquestes despeses.
1: I en paral·lel a aquesta reclamació, l'Ajuntament continua treballant en el conveni de col·laboració amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Balears i l'IMAS per a fer possible la reforma integral de la residència.
2: L'actuació preveu que la residència aconsegueixi un total de 55 places residencials, així com la possible creació d'un centre de dia amb 20 places més, ampliant d'aquesta manera els recursos disponibles per a l'atenció a les persones majors de Llucmajor i el seu entorn.
1: Més notícies. La policia local estén 24 actes i decomissa 18 altaveus en un dispositiu contra l'incivisme a la platja de Palma. L'operatiu es va dur a terme el passat cap de setmana entre divendres i diumenge.
2: Els agents varen desmantellar carpes privades i barres de fusta improvisades a l'arena per al consum d'alcohol. Varen retirar també inflables gegants de la mà, així com l'acumulació de botelles de vidre a la zona de bany.
1: I la Federació d'Associacions i Activitats Nàutiques per a Temes Mediambientals demana al govern que l'àrea de protecció actual de la Serra Tramuntana també s'extengui al litoral.
2: L'entitat assenyala que la proposta neix de la premissa que la protecció de la Tramuntana no s'hauria d'entendre de manera única des de terra, sinó tenint en compte també la continuïtat ecològica entre la muntanya, el litoral i el mar. Així, FanMed planteja un estudi científic per determinar si la superfície marina actual vinculada a la serra és suficient i, en funció de les seves conclusions, es valori la possibilitat d'ampliar-la.
1: I avui també destacam que EMAIA iniciarà demà la pavimentació de diversos carrers dels barris d'Esmolinar i Esportitxol a Palma. L'actuació es perllongarà previsiblement fins al primer dia d'octubre, una vegada finalitzada la construcció de les noves xarxes d'aigua potable.
2: Les obres que EMAIA ha realitzat han contemplat la construcció d'una nova artèria d'aigua potable que discorre entre el Club Nàutic d'Esportitxol i el Torrent Gros, on es connecta amb l'artèria existent procedent del barri de Nou Llevant. Demà s'iniciaran els treballs de pavimentació. La previsió és que els treballs finalitzin el 1 d'octubre, mentre que la inversió pressupostada supera el 1.600.000 euros.

0: 2:42, obrint plana cultural, s'acosta la nit de l'Art de Palma i els espais expositius ja inauguren les seves propostes. Caixa Fòrum presenta, per exemple, avui cap vespre, Càntic al profund és l'aire. La mostra reuneix una trentena d'escultures, pintures i obres en paper del palmesà Nyako Fabré en 3 dècades de trajectòria i un llenguatge ben propi.
1: L'obra de Nyako Fabré convida una gran rebel·lió, deixa enrere les presses, les angoixes, el renou que ho ocupa tot, alliberar-se dels mals contemporanis i, en l'esperit atent, aturar-se i contemplar.
2: El mundo que vivimos hoy está exageradamente mediatizado, hay una contaminación de imágenes asombrosa, brutal, diría.
1: Geometries i formes que situen a l'aquí i ara, densitats de color que criden a somiar desperts, ondulacions en precari equilibri per recordar que la vida cada instant és únic i efímer. Un tresor amb un objectiu, ser millors persones per arribar-hi, la inspiració d'un poema de Jorge Guillén, que dona títol a la proposta El profund és aire.
0: I 2 apunts més abans d'acabar i abans d'aquesta proposta per avui cap vespre, 50 joves d'entre 18 i 30 anys han participat a la 3ª edició del Camí de Cavalls del Consell de Mallorca, una iniciativa que els ha permès recórrer durant 5 dies la costa sud de Menorca.
1: L'expedició ha recorregut l'illa des de Ciutadella fins a Mahó, seguint diferents etapes de l'històric Camí de Cavalls i passant per llocs com ara Artruig, Cala en Turqueta, Macarella, Cala Galdana, Sombau, Cala en Porter, Vinissafulla i Punta Prima.
0: I també destacam que la plaça de Pere Grau de Palma acollirà els dies 26 i 27 de setembre la 2ª edició de la Fira del Variat. Una de les novetats d'enguany és la possibilitat de comprar els tiquets de manera anticipada per internet, per aquesta cita que reivindica un dels plats més arrelats de la cuina popular de l'illa.
1: La venda anticipada és a la web firadelvariat.com, un sistema que permetrà als assistents adquirir les seves consumicions abans o durant la celebració de l'esdeveniment de manera ràpida i còmoda. A més, la fira creix i ocuparà les 2 places del mercat en 13 casetes de variat a càrrec d'establiment d'hostaleria, a més de música en directe i activitats familiars. El programa començarà el dia 26 a les 7 de l'hora baixa i es perllongarà fins a la mitjanit, mentre que diumenge la jornada s'estendrà de les 9 del matí fins a les 11 del vespre.
0: Arribem a les 2:45, arriben els esports.

0: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: Dues i 46 minuts. Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia.
2: Enric Mas ja té la mirada posada al Mundial.
3: Serà la pròxima cita marcada en vermell per al ciclista artenenc, una competició que es disputarà el diumenge 27 de setembre a Mont-real, al Canadà, una prova de fons de 273,4 quilòmetres amb el seu equip Movistar. Una autèntica prova trencacames per a l'artenenc, que s'ha guanyat un lloc entre els grans noms d'esportistes mallorquins i que encara té recorregut per davant per a seguir sumant èxits. El ciclista Lluís Mas i el president de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, Toni Bauçà, veuen possibilitats que Enric Mas pugui aconseguir un bon resultat al Mundial.
4: I sobretot ara que ell se creu que pot estar davant. Jo crec que anirà allà per totes a disputar. Ja vàrem sentir també paraules d'en Valverde que en principi el líder és Ayuso. Però, bueno, va caure en Ayuso ara l'altre dia a Quebec i, mira, Venturen Enric té la seva oportunitat, que segur que la tindrà igualment. I ja veurem què pot fer en aquest Mundial.
5: I, bueno, mai se sap, nosaltres hi confiem i ja veurem si repetim, eh? És molt difícil perquè només és una carrera que han tossat un dia, però, bueno, estem allà i estant allà pues, tot pot passar i està un bon moment de forma i, bueno, ojalà. A més, sí. Si ho celebram doblement.
3: Després de molt de patiment i crítiques, Enric Mas s'ha convertit en el ciclista espanyol de moda. De fet, feia 12 anys que un ciclista espanyol no guanyava la Vuelta. Lluís Mas, excompany d'equip d'Enric Mas, pensa que el fet d'haver guanyat aquesta edició de la Ronda Espanyola li ha llevat pressió a l'artenenc per a les pròximes cites. Escolta en Lluís Mas.
4: La quantitat de datos que tenim, cada ciclista sap en quin puesto pot estar. I ell sabia que estava allà on podia estar. Que sí, que ara s'ha llevat aquesta pressió i a lo millor també ara ha vist que pot guanyar. I ara sí que ara ell serà qui pentura a crear la victòria.
3: I en bàsquet, les jugadores que viuen dies especials són les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello, després de guanyar la medalla de bronze en la selecció espanyola al Mundial. Alba assistirà avui a hora baixa a la presentació de la Lliga Femenina, que arrencarà el primer cap de setmana d'octubre. La Vini Salamera hi serà en representació de l'Azul Marino, que debutarà, per cert, a la màxima categoria. Alba Torrens no atura de fer història. Suma ja 4 medalles amb el combinat espanyol als Mundials i és que precisament ha participat a les 4 medalles que la selecció ha sumat en tota la seva història. Aquest Mundial, la mallorquina ha acceptat, però, un rol secundari durant el torneig i té clars quins ingredients componen el premi que s'han penjat al coll.
6: Se enfocaba hacia un futuro y creo que no hay mejor manera, ¿no? Con la medalla del año pasado, con esta medalla, de hacer una transición subiendo al podium. Felicidad, a orgullo, a unión, porque creo que empezamos este camino unidas y estamos aquí hoy más unidas que nunca y con el objetivo cumplido. Los que llevamos un rato aquí sabemos lo que cuesta y creo que hay que darle el valor que se merece y también el orgullo que siento de formar parte de este equipo.
3: D'altra banda, l'Azul Marino ha hagut de suspendre el partit amistós de pretemporada previst per dijous al Palau d'Esports de Sant Mós contra el València per mort de l'absència de moltes jugadores, o bé amb molèsties físiques, o bé descansant després d'aquest Mundial. Escoltant Jordi Riera, director general de l'Azul Marino.
7: I s'ha ajuntat pues, que han tingut una sèrie de contratemps de lesions, gent tocada, que feien que no poguéssim afrontar el partit amb unes certes condicions i amb una mínima professionalitat, no? Vàrem parlar amb València Bàsquet i vàrem exposar la situació i vàrem considerar que el millor per als dos equips era no jugar aquest partit. Demanant disculpes a la gent, sé que nosaltres també teníem molta il·lusió ja de veure l'equip i més contra un rival com València.
3: En futbol, el Reial Mallorca ha acabat aquesta cinquena jornada, la tercera posició, en 10 punts després que hi vespre l'Eibar s'imposés per 0-4 al Celta Fortuna a Balaïdos. La plantilla mallorquinista gaudirà avui del seu dia de descans i demà tornarà a la feina per a començar a preparar el partit de dissabte a les 2 del migdia contra el filial de la Reial Societat a Zubieta. Com dèiem, els mallorquinistes sumen 10 punts després d'aquestes 5 jornades, amb un total de 3 victòries, un empat i una derrota i un balanç de 7 gols a favor i només 2 en contra. El màxim golejador de l'equip és el davanter Adrián Fuentes, que ja suma 3 dianes en 5 partits que ha disputat a la camiseta del Mallorca. A la primera divisió i vespre, el Real Betis va guanyar per 1-2 al Villarreal gràcies als gols de l'ex-mallorquinista Cucho Hernández i del defensa Nathan. I sense temps per a descans, avui es reprendrà la sisena jornada en 3 partits. Rayo Vallecano contra Espanyol, Alavés contra València i Elx contra Real Madrid. I el coer de la classificació, el València, continua sense entrenador després d'acomiadar Carlos Corberán i han aparegut sobre la taula diversos noms en passat mallorquinista. A més de Yago Barrasate o Vicente Moreno, també ha sorgit com a opció el mexicà Javier Aguirre, sempre acompanyat per l'entrenador mallorquí Toni Amor. I un darrer apunt, perquè avui el comitè executiu de la UEFA ha escollit l'Spotify Camp Nou com a seu de la final de la Champions League masculina de 2029, que es disputarà el dia 2 de juny de 2029. Seguim amb més futbol, perquè avui s'ha presentat a Eivissa el partit internacional sub-21 que disputaran a l'estadi Can Mises a Espanya i Romania el dimarts 6 d'octubre. Els espanyols confien arribar a la cita ja classificats i, de moment, no han perdut cap partit. Escoltam el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrac.
8: Classificatori per ser europeu, un europeu molt important perquè també és classificatori per les Olimpiades, per tant, jo crec que serà un partit molt desactiu per la gent d'Eivissa i de Formentera. Queden 500 d'entrada i encara queda bastant de temps i esperam un aforo completo perquè realment és una festa. Hi ha jugadors molt importants que estan jugant a primera divisió i altres països europeus i, per tant, pues, jo crec que és un goig per tota la gent d'Eivissa Formentera que normalment no pot disfrutar d'aquest tipus de partits que s'han de centenari la que han pogut dur.
3: A la primera federació, l'UDEivissa ha presentat avui 2 jugadors més. David Ventura, bon dia.
9: Bon dia. Avui ha estat el torn de la presentació dels laterals Hugo San, procedent del filial del Valladolid, i de Víctor García, procedent del Màlaga. San, de només 20 anys, ha destacat que l'ambició del projecte és el que l'ha decidit a venir a Eivissa.
10: I el projecte que hay, que és muy bueno, la verdad, un projecte que va pa'lante, que quieres ascender a segunda, estar en playoff, i al final eso es lo que te convence de venir aquí.
9: Per la seva banda, García ha posat l'accent en la cohesió i la qualitat humana que, assegura, hi ha dins el vestidor.
11: Creo que en el vestuario hay un grupo impresionante de personas a nivel de calidad humana. Entonces, eso yo creo que es algo muy importante a destacar para que en el día a día, porque la temporada se va a hacer larga, vamos a pasar por momentos buenos, por momentos malos, y creo que eso nos va a marcar la diferencia.
9: García, que ve de participar en l'ascens del Màlaga a la Lliga Hypermotion, ja s'ha consolidat a l'11 titular de l'equip.
3: Acabem parlant del Palau Municipal d'Esports de Sant Mós perquè compleix aquest cap de setmana 50 anys de vida i amb motiu de modernitzar la instal·lació s'estrena nova il·luminació i sistema de so. S'han instal·lat 24 projectors en tecnologia LED i s'ha perfeccionat l'acústica d'un pavelló que comparteixen 5 equips de ciutat. La piscina també, per cert, s'ha millorat. Aquestes reformes se sumen al canvi de parquet fet l'estiu passat. El cost total de la reforma ha estat d'€1.300.000.
2: Fins aquí els esports. És moment per la cultura.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
12: Vaja, ha estat una gran sorpresa i una gran alegria. Sorpresa perquè, vaja, un no hi compta, evidentment. No és un premi que un es presenti, sinó que és una tria que fa el jurat sobre els llibres que s'han publicat l'any anterior, en aquest cas a tot l'estat espanyol, en totes les llengües de l'estat espanyol.
2: D'aquesta manera, sorprès i agraït, acaba de rebre Sebastià Alzamora la notícia que el seu poemari, Sala Augusta, seguit de llengua materna, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia. Sandra Martínez, molt bon dia.
13: Molt bon dia. El jurat ha seleccionat el seu treball per, diu, la seva capacitat per transitar des del llenguatge de la denúncia històrica a la delicadesa de l'espai domèstic. I és que aquest llibre, reconeix el poeta, és molt especial per a ell precisament per això, perquè per una part té la denúncia...
12: La memòria d'esquivaren els assassinats pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i també com un clam, si se pot dir així, un posicionament contra aquesta nova onada feixista que mos torna a amenaçar tots els drets i llibertats que haguem pogut construir al llarg de tots aquests anys.
13: Una denúncia i també, com dèiem, el record de la mare, que, com tantes altres dones, feia feina com a cosidora de sabates.
12: Dones que fan una feina molt delicada, molt minuciosa, molt difícil, en condicions extremadament precàries, i que una mica volia ser un record de mo mare i un homenatge a totes aquestes dones que s'esllomaven fent sabates per tirar endavant una casa, no?
13: El premi concedit pel Ministeri de Cultura està dotat amb 30.000 euros.
2: I ha estat la gran sorpresa de la 78a edició dels Emmy, els grans premis de la televisió, parlant del triomf inqüestionable de la Maldición de Widow's Bay, l'original mescla de comèdia i terror d'Apple TV, que ha guanyat 14 de les 20 estatuetes de la nit. De fet, Apple ha estat la plataforma més premiada, tot i que els Emmy no han oblidat, però, reconèixer The Pitt, la sèrie mèdica d'HBO, amb el guardó al millor drama.
13: Tot això, com dèiem, amb Widow's Bay trencant totes les previsions i amb Matthew Rhys, el seu protagonista, fent història en guanyar dos Emmys pel seu paper en aquesta comèdia terrorífica, però també un altre per la minissèrie The Best of Me. Potser per això es mostrava confiat que la festa de després de la cerimònia seria fins i tot salvatge.
14: The celebrations will be long, varied and I hope at times wild.
13: I també parlant de fer història, això és el que ha tornat a fer Jean Smart, la meravellosa protagonista de Hacks, que ha guanyat el seu cinquè Emmy consecutiu, un per temporada, i gairebé com si fos el seu personatge ha protagonitzat un dels moments de la nit.
15: Just the men stay standing, the girls get to sit down. I'm serious. No, I'm serious. Every time this happens, I think of the girls are going, oh.
13: I ho ha fet en demanar que els homes quedessin drets i les dones s'asseguessin perquè massa havien fet ja aguantant tot per passar per l'estora vermella, sabates, corsers, cintes adhesives, una reivindicació com ella fa en tot humor, però tirant a ferir. També ha estat una nit especial per Rhea Seehorn. Després d'anys d'espera i de nominacions pel seu paper a Better Call Saul, finalment ha estat la distopia sorprenent de Pluribus, també d'Apple TV, la que li ha atorgat l'Emmy a millor actriu dramàtica. Un reconeixement que rebia emocionadíssima i sorpresa.
15: Sorry, this is me on a beta blocker. It's pretty bad.
13: I qui ha tornat a tenir el seu protagonista, Noah Wyle, com a millor actor. Wyle agraïa al guardó assegurant que com a nit... Nin, nascut a Los Angeles, la televisió i el cinema eren el seu lloc de culte.
16: I grew up in LA, I'm a Hollywood kid. I was raised on a television and movie theaters were my place.
13: Una gala idò que ha combinat nous fenòmens televisius amb noms consagrats i que ha estat marcada per homenatges a les figures de televisió desaparegudes durant l'últim any i també a Dolly Parton.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 15 de setembre. Aena preveu invertir en els aeroports de les Illes més de 1.000 milions d'euros durant els pròxims 5 anys. Ho diu el darrer document de regulació aeroportuària que ha aprovat avui el Consell de Ministres amb una previsió d'actuacions i millores en els aeròdroms comercials de les Illes. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El ministre Òscar Puente afirma que la intenció de les futures obres no és augmentar passatgers, sinó aportar seguretat i sostenibilitat a aquestes infraestructures. Amb tot, el mateix Dora estima que el trànsit aeri, actualment amb 47 milions i mig de passatgers, superi els 50 milions d'aquí a 5 anys. Puente insisteix, però, que els aeroports no són responsables de la massificació d'un territori.
2: Son los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza, para dirigirse a un lugar, a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
0: Marga Proens descarta restringir la compra de segones residències si afecten ciutadans balears.
1: La presidenta del govern tanca la porta a la petició de més de prohibir també als balears la compra d'habitatges si són segones en residències. Marga Proens afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les Illes. El líder de més, Lluís Apesteguía, li ha reclamat que

0: Amb el conflicte a l'Iran encara obert, gasoil i benzina s'acosten ja als 2 euros per litre i les estacions de servei avisen que no han tocat sostre.
1: El Tribunal Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i manté l'ordre de detenció.
0: Això passa després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia el passat mes de juliol. El jutge Pablo Llarena reconeix que la sentència europea tomba un dels arguments que va fer servir el 2024 per excloure Puigdemont de l'amnistia, el fet que la independència afectés els interessos financers de la Unió Europea. Tot i això, Llarena manté que l'expresident català va actuar amb el propòsit d'obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial.
1: I de la plana cultural, Sebastià Alsamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia.
0: Ha estat pel seu poemari Sal Augusta, seguit de Llengua Materna. El jurat ha seleccionat el seu treball per la seva capacitat per transitar des del llenguatge de la denúncia històrica a la delicadesa de l'espai domèstic. Alsamora ha rebut la notícia amb sorpresa i agraïment.
2: Vaja, ha estat una gran sorpresa i una gran alegria. Sorpresa perquè, vaja, un no hi compta, evidentment, no és un premi que un es presenti, sinó que és una tria que fa el jurat sobre els llibres que s'han publicat l'any anterior, en aquest cas a tot l'estat espanyol, en totes les llengües de l'estat espanyol.
1: Amb la veu de l'escriptor mallorquí arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IV3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

Tenta el número 1238. Heu de saber que avui és el Dia Internacional de la Democràcia. It's coming through a hole in the air.

disorder.

Bon dia a tothom. Avui és el Dia Internacional de la Democràcia, una data triada l'any 2007 per l'Assemblea General de les Nacions Unides per commemorar la voluntat de promoure i mantenir els principis democràtics. Una data, segons la ONU, que convida tots els estats membres i organitzacions a commemorar aquest dia per sensibilitzar la gent sobre els valors, els de la democràcia. Un concepte que ve de ben enrere. Ja els grecs antics varen utilitzar el concepte democràcia a Atenes per descriure la seva assemblea ciutadana. Perquè la paraula democràcia prové del grec antic democratia, format per demos, que significa poble, i kratos, que vol dir poder. Per les nostres contrades trobam la paraula cort, que significa assemblea legislativa de representant del país. I ja sabeu que a Palma tenim la plaça de Cort, la plaça on hi ha l'Ajuntament, que rep aquest nom, plaça de Cort, d'ençà del segle XIII. Per mo de la concentració d'organismes administratius que s'hi concentraven un temps en aquesta plaça, com ara la Universitat o el Gran i General Consell. I ara també és una manera de referir-nos a l'Ajuntament. Avui, doncs, és el Dia Internacional de la Democràcia. Comencem. From the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here in the desert far away. Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu. Com esteu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre.

Us acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dimarts 15 de setembre. Tenim totes les lletres i qui les saben totes avui també són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Idò sí, un dia més aquí en directe i vetre ràdio. Com està, Maria Pons? Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dimarts.
1: Igualment.
0: I Miquel Jun, com estàs?
2: Bon dia,
0: ben tornat també. I Celestia Olivier també és aquí, a taula.
3: Bon,
0: com estàu?
3: Bé.
0: Bé, avui és dia 15 de setembre i hem preparat, com sempre, un programa ben divers, ple de coses, com per exemple aquesta que tot una vos contra mare, Celestia.
3: Sí, perquè avui parlarem amb una escriptora que també és crítica literària i doctora, Ana Rosa Planes, perquè ha publicat un llibre sobre una de les dones que més ha estudiat. És Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament, una de les veus més desconegudes de la literatura mallorquina, que va convertir l'experiència mística en una obra de gran intensitat literària i que Ana Rosa Planes en recull uns textos en aquest nou llibre que acaba de publicar per Leonard Muntaner, que es diu Si tota la mà fos tinta. Bon.

0: Doncs sí, avui vendran a Rosa Planes, un dels seus objectes d'estudi és aquesta dona, aquesta mística mallorquina, Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament. L'ha estudiada moltíssim i ara fa aquest recull d'aquests textos a l'editorial Leonard Montaner, que avui ens explicarà com era aquesta senyora i que va escriure i com va ser tan rellevant ja a la seva època, en què encara ara perduren aquests textos, tot i que una mica desconeguts. És per això que Rosa Planes reivindica aquesta figura. Però, Maria, també tenim altres temes avui.
1: Sí, com que avui és dimarts, toca conèixer un moment tèntol dels nostres oients del programa i avui xerrarem del vermut.

0: És una moda, el vermut, o sempre s'ha fet?
1: Clar, vull conèixer-me un poc història del vermut, perquè pareix que és una cosa nova, però sí, ja se fa de l'antiga Grècia. Ben que dir, s'origen aquest arbre que ara s'ha parat de mà una altra vegada, però vaja, també hi ha gent que no li agrada tant el vermut, també té un gust peculiar.
2: Uh-huh. Clar, sí, no, el vermut, però que s'ha beguda...
3: El moment,
2: no?
4: El moment, sí.
2: Clar.
1: Clar, tenim el ritual i tenim el beuratge.
2: Sí, exacte.
1: Se pot separar una cosa de l'altra?
0: Se pot, sí.
1: Perquè, clar,
4: sí, jo he vist gent que ho fa. Sí.
1: Gent que...
0: un aigua i fer un... a l'hora del vermut.
1: Exacte. En vez de fer palo, pot fer cervesa o una Coca-Cola.
0: Sí, sí, sí, sí, és així. Per tant, és el moment... Podria ser un moment tèntol? No ho sé, supos que sí, per molta gent ho és, i avui descobrirem aquest origen, Anna Maria. Però també tenim un altre tema, Miquel, ben interessant.
4: Sí, ben interessant. Avui el tema del dia, avui el dediquem a la musicòloga Bàrbara Duran, perquè recull en un llibre del mig segle de Can Coral a Sant Joan, se titula Cantar el Pla de Mallorca.

0: per aquí uns oient, un oient ens diu que el vermut ha de ser covent. No sí, serà de sa pobla, sí, aquesta gent.
1: És que a sa pobla hi ha un bar que fan un vermut covent.
2: Ah, sí? Això vol dir covent.
0: Ah, el beure, sí. És un beure covent.
2: Clar,
1: el beure, sí,
2: sí. Tornava-se en el beure.
1: Ell també pot menjar banderilles covent, no passa res, no? A sa pobla...
2: Però jo seria el vermut...
3: Però el covent no és universal, no a tothom li agrada el covent.
0: Tu pots anar ben escaldat a sa pobla, si vols. Tal qual. Molt bé, gràcies. Doncs ja em sembla que també ha un vermut covent.
1: Els nostres oients estan atents de tot.
3: Sí. Els ha agradat el tema.
0: Gràcies a en Julià, que mos ha escrit, però avui és dimarts i també vendrà en Tomeu Nostre, en Tomeu Canyelles, a brostejant la història. I avui dedica la seva secció a una escriptora molt famosa que també va passar per Mallorca i també va escriure a Mallorca.
4: Tal dia com avui, per l'any 1890, naixia Agatha Christie, una de les novel·listes més populars i exitoses de la literatura contemporània. Per tant, aprofitarem aquesta efemèride per repassar la seva vida i també la seva obra.

0: I d'ací avui coneixerem la història d'Agatha Christie, Montomeu Canyelles, dues hores de programa que ara comencen, les quals tenir les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, ja ho sabeu, el 971-13-99-00.
4: Ens podeu escriure a l'Instagram del programa, @tentolib3, també el Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic.
5: Sorpresa!
3: Avui ha sortit bé, eh?
1: Sí, beníssim. Ahir se notava que era dilluns.
3: Ja, però ja estem espavilats. Aquest correu electrònic que nosaltres que Tentol @ivetresradio.com.
0: Molt bé, doncs, Maria Mica, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta.
3: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I sí, avui el tenim a ell. Se nota. Mm. És ell. Avui, a les vies de sol, nostre
4: ell
0: estimat.
4: Ell mateix, sí.
0: Iker Hernández. Iker, moltes gràcies. Són les 3 i 16 minuts i ara mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Mira, sí, Celestí, avui tenim un producte també de rabiosíssima actualitat.
1: I d'ai, sí.
0: Són les darreres coses d'aquest producte de temporada.
1: Sí, sí, les darreres ja. Avui volen parlar d'una verdura, o bé, d'una fruita, en tot cas molt conegudes, com són les auberginis.

0: Així és, avui volem dedicar el programa a les auberginis. Vos agraden les auberginis? Jo crec que les auberginis o t'agraden molt o no t'agraden gens. Has de ser d'un equip o d'un altre. El món se diferencia entre la gent que li agraden les auberginis i la gent que no. Tu t'agraden les auberginis?
1: A mi m'agraden molt.
0: Molt.
1: Molt.
0: Iker? Sí. Les auberginis?
1: Sí.
0: També. Tim aubergini. A mi també m'agraden.
1: Mm-hmm.
0: Però bé, quan és gent que no li agraden, gens.
1: Gens.
0: Gens. És una fruita o és una verdura?
1: Clar, jo sé d'aquella gent que deixa la pell, les auberginis farcides.
0: Sí, només se'n menja la de dins.
1: Esfarcit.
0: L'esfarcit també té aubergini.
1: Té, clar, sí.
0: La popa.
1: Bé, ara parlarem. No sé si van enganats.
0: Sí.
1: Deixen la pell.
0: Ja passa, perquè és un poc amarga.
1: Sí.
0: Ara t'ho dono a comentar, perquè és vera que l'aubergini, tot i que ve de fora, té moltíssima tradició, ve de fora, de molt antiga, perquè a la cuina l'aubergini se considera una verdura, tot i que des del punt de vista de la botànica és una fruita, per això aquesta confusió. A la cuina s'utilitza com una hortalissa en plats salats, plats cuinats, fins i tot qualque postre o també escalivada. Alerta, però, que no se menja mai crua, perquè l'aubergini crua té toxines i, per tant, podria ser indigesta, no la mengeu crua mai. En canvi, la botànica és un fruit, és una fruita perquè és una baia que creix de la flor de la planta i té llavoretes a de dins. De fet, a vegades, si l'aubergini és un poc granyal ja i les ensates, està ple de llavoretes.
1: Ha quedat un poc, sí.
0: I no és tan bona. Per tant, també és recomanable que se mengi la més tendra possible i a més fa una flor preciosa, se planta i a partir d'aquesta flor després neix aquest fruit, l'aubergini. En tot cas, és una verdura de temporada, això és clar, i és ideal per preparar plats tan bons com estombet o unes auberginis plenes. Ara encara som a la plena, però quan acabi l'estiu també s'acabaran les auberginis i aquest cultiu de proximitat. Els orígens, com vos dèiem, són molt antics. Hem d'anar molt enrere perquè arribar des d'Europa, vull dir, arribar a Europa durant l'edat mitjana, les auberginis, però venen de més en fora, no direm ara d'on, perquè després ho comentarem, però que ja ens van arribar durant l'edat mitjana gràcies a la influència dels àrabs. Per tant, és amb nosaltres de fa molt d'anys, l'aubergini, que els àrabs varen ser pioners en aquest conreu.

0: goodness sake, don't touch me, tomato. Touch me this, you touch me that.
1: Com es deia, en Supergini sol tenir moltes llavors de dins i se caracteritza per una pell ben llisa, una pell llisa, brillant, de colors intensos, sobretot habitualment és morada, negrosa, morada negrosa, o violeta, o també n'hi ha de ratxades, fins i tot n'hi ha de blanques, eh? N'hi ha moltes castes d'Uberginis, però el fet és que n'hi ha més de 700 varietats d'Ubergini per tot el planeta. A la nostra comunitat les més usuals són la mallorquina, la ratxada i Supergini morada. Supergini mallorquina morada és una mida mitjana, és de color morat porpa, és molt gustosa, té poques llavors i no és gens amarga. Aquesta és la que més recomanem, després explicarem per què amb uns pagesos que mos ho diran millor, però n'hi ha moltes altres, eh? També tenim Supergini ratxada, que n'haureu vistes també al mercat i també a fora vila. És una varietat d'Ubergini intermitja que se singularitza per la seva coloració, que té aquestes franges de color blanc i color violeta, per això són Uberginis ratxades.

0: De fet, les ratxades ara en veureu perquè solen ser més tardanes en el mercat. Per tant, és una producció molt vigorosa, és una alta producció que se fa d'aquest tipus d'aubergini i segur que en veus encara ara per tots els mercats de les Balears. Tot i la versalitat que té l'aubergini, crida l'atenció que durant molt de temps va ser una fruita que va anar acompanyada de molt mala reputació, ja que se considerava que el seu consum produïa bogeria, però deia, no sé, com ho diríem, bogeria, no sé com ho podríem dir, però vaja, que feia estar alterats qui la menjava. Tant és així que el famós botànic Linneu la va batiar en aquesta planta com Solanum insanum, tot i que posteriorment li va acabar aplicant el seu nom científic, que és Solanum melongena. Prova d'aquesta llegenda és la denominació de l'aubergini en alguns idiomes, com el cas de l'italià. A Itàlia també cuinen molt aubergini. Si heu anat a qualque pic, sabreu que se diu melanzana. Tu, quan demanes una aubergini, una part mitjana melanzana, te duen, doncs això, una lasanya d'aubergini. I melanzana literalment vol dir poma que embogeix. D'aquí una miqueta aquesta mala reputació que tenia antigament l'aubergini. Un dels problemes que pot presentar el conreu de l'aubergini és un toc amargant que té, com dèiem, aquesta fruita, i allò que cal fer és posar en sal. Moltes vegades, quan talles l'aubergini i la poses un poc en sal, lleva aquesta amargor que pot tenir i llavors la pots cuinar. Però hi ha moltes coses de les aubergines que avui voldran conèixer encara més.
1: Exacte, i doncs per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a les aubergines. Tèntol.
0: Conegudes totes aquestes coses de les aubergines, arriba el moment de la pregunta i avui diu així. L'aubergini és aquesta hortalissa molt popular a les Illes Balears. A Menorca se'n fa molt de plats i combinacions. Se pot fer aubergini fregida, en es forn, en carn o peix, també de postres, amb mel, i també hi ha diverses recetes d'auberginis, com les barquetes d'auberginis, les auberginis planes a la menorquina, les auberginis de peix, o fins i tot les auberginis viudes. I la pregunta és avui és aquesta. Sabeu que són viudes? És a dir, que són aquestes auberginis viudes? De què són viudes? Prima.

0: Ja, escolteu, que l'albergínia també pot tenir diferents significats. Però bé, la pregunta no va per aquí, sinó que avui vos demanam que, de què són viudes, les albergínies viudes?
1: Ja són viudes de sal i oli, de carn i peix, o de pagès perquè són silvestres.
0: Ah, se fan silvestres, les albergínies, no ho sabem. Són viudes de pagès, són viudes de carn i peix, o són viudes de sal i oli? Aquesta és la pregunta del dia. Heu menjat mai albergínies viudes? Avui, per respondre a la pregunta, teniu dues maneres de fer-ho.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-13-99-00, i així vos sentim, 971-13-99-00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
1: I Vetres Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
3: Cora.
4: I en puga, sí.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Són les 3:30, avui parlant d'aubergines. Aquesta hortalissa, ja em dic que estem allà fruita verdura, però bé, direm hortalissa i així tothom content, que és molt present a les nostres contrades, hi ha moltes maneres de cuinar-la. És un producte de temporada i tenim moltes ganes de saber més coses sobre l'aubergine, però abans tenim una pregunta, i a Menorca les cuinen molt, hi ha molta tradició culinària en l'aubergine, a Mallorca també, i a les Pitiuses també, però sobretot a Menorca, i fan les aubergines viudes. I avui vos demanaven de que són viudes, de que poden ser viudes, les teixes aubergines.
1: Idò, i són viudes de sal i oli.
0: Sí.
1: Són viudes de carn i peix. Uh-huh. O bé, són viudes de pagès, perquè són salvatges.
0: De sal i oli serien molt...
1: Sal i oli.
0: Molt fades. Mm. No?
1: Sí, bé, hi ha gent que si fa la pasta amb sal i oli,
0: sí,
1: i ja està.
0: Un 33% diu, dels oients diuen que són viudes de sal i oli. Mm. De carn i de peix, un 44%, i de pagès, un 22%.
1: Un 22%. Està bé.
0: De pagès, no podria ser, perquè de moment qualcú els ha de cultivar.
1: Sí,
0: a ses
1: no són salvatges.
0: Que sapiguem, no surten així.
1: No surten per ses voreres, a Pantura sí, no ho sé.
0: Pantura sí, no ho sabem. I de sal i oli serien massa austeres. Per tant, la resposta correcta, efectivament, és de carn i de peix. Són viudes, que hi ha aquesta recepta, que són boníssimes.
1: Jo no les he tastades, per cert.
0: I de ja...
1: Si qualcú vol, tu. Sí. Som atents, no?
0: Sí, però són molt bones, tot i que no duguin ni carn ni peix. Són ben bones i se fan en la pròpia aubergine, ceba, tomàtiga, all, vi blanc, oli i sal. Això sí, això no hi pot faltar. Molt bé, doncs, aquesta avui era la pregunta. I ara sí, hem de conèixer els nostres convidats d'avui.

0: I arriba el moment de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són ses auberginis. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor, vostè qui és?
4: Qui
5: és? Com se diu? Vostè qui és?
6: Som en Rafael Dalmau, Estelric.
7: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
6: Visc que som Mesquida. A prop, relativament.
7: Vull saber coses teves. On treballes?
6: A casa nostra.
7: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
6: Ses mans, aigua, sol, terra, que no sé si és sol des de Lago Noves, però la terra comença a ser escassa.
8: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
6: Enguany, no.
7: És de l'Orient, vostè? De l'Extrem Orient? De la Xina?
0: Felanitx, no. Bé, entre... Sap més qui dic?
6: És més a prop.
0: Felanitx, de Felanitx o de Porreres?
6: Està de Felanitx, la nostra part, sí.
0: Que quedi clar.
9: No li donis conversa, que no et deixarà marxar.
10: Té o cafè?
9: Perdó, no l'he sentit.
10: Té o cafè?
0: Rafael, que t'estimes més, un te o un cafè?
6: Un cafè.
0: Sí?
6: Sí.
0: Tot sol?
6: Tot sol, sense sucre.
11: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
6: Uf, no te sabria contestar, però...
0: T'agrada venir per Palma?
6: Lo just, però... el viatge en furgoneta el disfrut. És un moment d'estar així, però llavors arribar a Palma ja...
12: Perquè és un viatge.
0: Ja te'n tornaries.
6: Sí. No, diríem que no massa.
13: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
6: A sort, sort baixa de tard, és un moment molt guapo. És un moment que se calma tot, hi ha una llum espectacular, un silenci increïble. Sí, diria que és un moment que part molt degut d'estar sort.
7: Tens temps de fer vida social?
0: Teniu vida social, els pagesos?
6: Poca. Ens hi ven un poquet més, però en s'estiu és difícil.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.
0: I l'heu sentit respondre al qüestionari electrònic la Mar de Bé. I ja poden saludar en Rafael Dalmau, pagès, que sou més quida.
6: Bones
0: com anem,
6: tardes,
0: Rafael? Gràcies per venir.
6: Moltes per convidar-me. Sou convidar-me.
0: En Rafael, com dèiem, és pagès, té una finca que es diu Son Soler.
6: Sí.
0: Uh-huh. I fas, bàsicament, hortalissa.
6: Feim hortalissa ecològica, variada, de temporada, de cap a cap d'any.
0: De cap a cap d'any, és a dir, ara, per exemple, què tenim? Què trobarem en este hort?
6: Ara és un moment, que, després d'aquest agost que hem tingut, que no hem pogut cuir cap tomàtica, enguany és un moment especialment delicat, perquè, clar, lo d'hivern, lo de tardor, encara no és cuidor, ara sembrant, i lo d'estiu, tret de precisament Supergini, que aguanta bé sa calor i quatre coses més.
0: Ara te telefona en Rafael.
6: La tomàtica, per exemple...
0: La tomàtica no ha anat bé, enguany?
6: No, la tomàtica a partir de 33-34 graus aborta la flor i no fa tomàtiques. I les plantes estan allà, estan verdes, estan bé.
12: N'han fetes poques?
6: Pràcticament no n'han fetes. Tot el que hauríem d'haver cuit dins l'agost, no ho han cuit. I això és una cosa que si se mantén així...
0: I ara en setembre?
6: Ara en el setembre no, perquè, bueno, podrien tornar a fer una floració, ja, però també és un moment molt més delicat, hi ha més humitats, ja és, no és el seu temps, ja.
12: Que la domàtica és un cultiu de sempre.
6: Sí. Està de sempre d'abans, de sempre de futur, està per veure.
0: És a dir, que Subergini és una hortalissa que resisteix més a les altes temperatures.
6: Sí, sí, sí.
0: S'adapta més al clima. Sí, sí. En el canvi climàtic, també.
6: Sí.
0: I necessita aigua, Subergini?
6: Tot amb aigua se fa més bé, no? Però, sí, Subergini, per exemple, ara s'estiu el dur damunt, com les altres espècies, però es aprecia molt la primera aigua del gost. És una cosa espectacular. Quan fa la primera aigua,
0: tot ho vol.
6: Agafa verdor i revifa la planta.
0: Reviscola.
6: Sí, sí. Se coneix molt.
0: Quines castes d'aubergini tens, Rafael? Perquè hi ha, diuen, la mallorquina, però no tothom coneix la mallorquina.
6: Fem la mallorquina, la morada i la ratxada.
0: I la ratxada.
6: Que tenen més reconeixement, diguéssim.
0: Uh-huh. En ecològic.
6: En ecològic.
0: És complicat fer aubergini en ecològic?
6: No, és un cultiu especialment exigent.
12: Uh-huh. Té malalties, té plagues?
6: Sí, té plagues. Té... En té un...
0: Té un enemic.
12: Que és divertida?
6: En té... No és divertida. Cada any hi ve menys. L'enemic més gran de totes les hortalisses que sembla més art no són bitxos ni plagues, ni bueno, un tipus de plaga que prolifera molt darrerament, que és la gentrificació dels camps, de fora viles, són els xalets, són les piscines, són tot això que ens complica molt el cultiu de Subergini i de qualsevol altra espècie.
0: D'acord, no només de Subergini. Ens
6: dificulta la supervivència. I
0: tens aigua, tu, que teva?
6: Tenim aigua. Som els que hi ha una comunitat de reians des de fa molt d'anys. Va ser un projecte pioner en el seu dia. I tenim tres pous comunitaris que donen aigua a tot el barri.
0: Tant,
6: tenim boques de rec i nosaltres en tenim una.
0: És una sort que teniu.
6: Sí.
0: Som esquida.
6: Sí.
0: Ell és en Rafel, de Sant Soler, fa hortalissa en ecològic i avui no estàs tot sol en aquest programa.
6: No,
0: perquè acaba d'entrar...
6: Ha arribat, per fi.
0: En Toni Feliu, Toni, com estàs?
12: Com anem?
0: Benvingut.
12: Estàs ben morenos tots dos, eh? Comparats amb nosaltres.
16: Anem a la playa.
0: He anat aquest estiu qualque dia, Toni.
16: Me penqui un pic.
0: En Rafael mos deia que hi ha molta feina en l'estiu, és així.
16: També podria dir que jo no l'he acabat mai. Tot l'any en tenc.
0: Tot l'any, sí.
16: Tot l'any en tenim.
0: No s'acaba mai.
16: Que va, fora vila és un niu de feina. I de sempre estar actius. Però bueno, això és el que ens fa que siguem... Els pagesos que queden avui en dia són molt bons.
0: Exacte. Tenim I m'han dit que tu, també ets un artista.
16: Sí, sobretot un artista.
0: Toni, perquè mos han dit que ets un dels protagonistes d'un documental que s'emetrà aquest mes en el Festival de Sant Sebastià. Sí, de cine.
16: Sí, és vera.
12: Sí.
16: No sé, no me'n record. He fet tantes coses que no sé. No me'n record.
0: Idò, sí. Sí, sí, sí.
12: Sí, sí, sí. A més, podràs a gran pantalla, Sant Sebastià.
0: Sí.
12: Sí, vas.
16: Hauré d'anar a l'història primer, no?
0: Home, jo crec que t'has de convidar, Toni.
16: No ho sé, és que no ho sé. Normalment, els programes de TV que sortim els pagesos és a cost zero. No mos donen massa coses. Va, i omplim això... de programes, no omplim.
12: Però això no és programes de televisió, això ja
0: no,
12: és cine.
0: Això és una pel·lícula.
12: És
0: una pel·lícula. Ja, sí. De fet, s'estrenarà en un certamen que tenen en el Festival de Sant Sebastià, que és com a de cuina, culinàrium, que la diuen ells. Ah. Tu coneixies, Rafael?
6: Hi sortim.
0: Tu també?
12: Sí. També, tots dos.
0: Hola.
12: Sí. Ah, sí,
16: però ho tenia amagat. Ho tenia amagat.
6: I també... Molt van filmar unes matances.
0: Què dius? Sí. Exacte. Sí, també surt unes matances. A que vostre?
6: Bueno, som quatre famílies que les feim plegats i aquest, anant rodant i aquesta vegada tocava.
0: També sortirà.
6: Tocava una altra.
0: I d'un altre artista, casa. En Rafael. Sí.
12: I d'ahir.
16: Què te pareix?
12: Compartirem pel·lícula, perquè jo també hi surt.
0: Exacte,
12: jo també hi surt. Compartirem pel·lícula.
0: Serà gros, això quan s'estreni aquí, hi anirem
16: serà
0: tots. Massa. Perquè a Sant Sebastià no hi anirem.
16: No, jo si hi vaig, realment, a Mallorquí. Hauran de agafar audífonos d'aquests.
0: T'entendran, no passis pena, Toni. Idò, avui, parlant de Subergini, Toni, tu també en fas d'Ubergini?
16: Sí. Tot.
12: Encara en tens?
16: Sí, bueno, ho tenc, que de mal mosso, perquè jo em va passar el de esquiat de Vibló i Sant Moriner està com a...
0: Tot de Sant Jordi.
16: Tot sort. No, jo... Bueno, tinc dues bandes. La Sant Moriner la tinc aquí a Sant Jaume. Sí, sí. Jo tinc una bona pel·lícula amb bon arròs per aquí nostre.
0: Sí? Què tens?
16: Què tinc? Esquiat de Vibló, que m'ho ha llevat aquí.
0: Álvaro, què me dius?
16: Sí.
12: Ha afectat tot el cultiu?
16: Tot el cultiu i tots els fruiters i una nau i quatre naus més petites i un parxo i totes les boeres. Jo tinc un merder aquí nostre. Un merder, no vols però fer una idea del que tinc.
0: Ai, sí, un gut. Un copet, perquè,
12: sí, copet,
0: clar...
12: Ja. Vaja.
0: Això pel pagès és molt complicat.
16: Bueno, com a publicat, no, jo és la meva feina, no me queix. Jo m'agrada el que faig.
0: Sí, però quan tens un contratemps
16: d'aquests... Quan tinc una cosa d'aquestes i veure que ningú te dona un cop de mà, llevat del sector agrari, perquè el sector agrari, t'ha dit la veritat, la solidaritat que he tingut, de qualsevol pagès, d'un color o de l'altre, tot m'han cridat.
0: Tothom, vols que te vengem ajudar? Telèfon,
16: que no solen ser de WhatsApp ni això. I el cop de mà, si he de menester menjar, si he de menester guardar animals, que me vendrà a donar un cop de mà. És a dir, solidàries, el sector nostre, crec que no ho té aquest sector. La solidaritat que té, és que un que no té res i ho dona tot, és quan te'n vas a Àfrica que t'ho donen tot. I el sector nostre, jo aquest dia m'ha demostrat que dins les penúries i dins tot, és el primer que diu, bé, ja som aquí, ven que dona't una mà. Diuen, hora i dies, manta feines. I tots els altres estan igual que jo, tenen una puta perdalada de feina. I van sempre a curs i sempre tal. I això...
0: Però
16: per
0: si
16: jo,
0: tot troben els temps per ajudar-te.
16: Sí, sí, jo més que un sac plodador ves, val més que tot això. Ara, ahir vespre, un pujer vell de quan érem tècnic de la cooperativa de Manacor, me va cridar, de 80 i pico d'any, diu, no sé com te podré, no te puc venir a ajudar, però te duré qualque cosa. I això hi fa molt. Un Ducudi també va conèixer. Llavors, els joves que els hi vaig fer de quan anaven al mercat de Sineu, que els havia donat porcelles per ell guardar, i me telefonaren i ja tenen 30 i pico d'anys. Me van dir, Toni, has de menys terres. Vendrem, quin dia te podrem? Durem un viatge de bales, tio. I això, no t'ha anat bé. És a dir, l'altra societat, els ventures mos donen l'esquena, però el sector agrari, t'he de dir que m'he de treure el capell. I aquests dies... Ha estat una avalanxa de coses, perquè ens han passat moltes coses, i el talent va fer aflamada, cal que dir. Però la veritat que, no sé, no tenc paraules, i va haver dies que me vaig emocionar molt, perquè dins les penúries i veure que no t'ajuda ningú. Perquè jo som un pollet sense terres, no tenc res.
0: És a dir, que són d'altres, les llogues.
16: Clar, jo ho tenc llogat, el pa que hi ha jos, i res més que això. I, però veure que dins això te donen a tu és molt, és molt.
0: I tant.
16: És una, no sé, tan convencional, ecològic, serialista, tots. Tot és que no te pots fer una idea. És que hi faig curta i d'aquí m'agradaria agrair-los d'aquesta manera. No sé com us hi puc agrair. L'únic que puc és que no se va espanyar les botelles de vi, ten vi, podrem un dia anar a una vella. Però és impressionant. I encara faig curta el que dic.
6: Et sa cara bona de sa precarietat, no, Toni?
16: Sí.
6: Pues que coneixem tots el que és estar estrets i podem empatitzar.
16: Sí,
0: són aquells valors de comunitat, no?
6: Bueno, sa necessitat, també, perquè el que demans... Sa feina de pagès no és complicada.
16: No.
6: És vera que és dura, perquè física, estàs en estens, però és...
0: Que has d'estar damunt, no te'n pots anar un mes de vacacions.
6: No te n'hi pots anar, però tampoc no... Lo bo seria que la gent no hagués de menester, però s'han d'anar un mes, perquè si tu has d'anar a rebentar qualque banda un mes és perquè els altres 11 mesos estàs així, m'entens? El que hem d'aconseguir és tenir una vida plena 12 mesos any i no farà falta de partir, de desconnectar.
16: És que ho ha dit molt bé, Rafael. Això que n'hi ha que s'han d'anar de vacacions, i jo un temps, bueno, ara jo replec els dies de festes aquí nostres, no tothom se'n va, perquè és una manera de desborjo, d'estar a la família, fer matances, fer penades, a Nadal, però tothom se'n va de viatge, jo no tinc cap necessitat, jo ho tenc tot aquí, estic bé, no? La feina, bueno, sí, però és que la meva vida, n'hi ha que van a veure futbol i jo no m'agrada, i n'hi ha que van a córrer i passejar aquí avui en dia, doncs jo no me va bé, tot això. És a dir...
0: Però entenc de cans.
16: Sí, jo entenc, jo em podria passejar cada dia,
6: però... Passegen tot sol.
16: Tots passegen tot sol, és a dir, no. És que nosaltres som el que no existeix ara, ni aquesta societat no és. És a dir, nosaltres som els grans desconeguts, grans no existim per molta gent, però som els metges gestionen els malalts, no? I nosaltres gestioniam el territori. El que passa és que la gent se pensa que darrere un cementer no hi ha ningú, m'entens? I això són els grans desconeguts. Per tota la societat, eh? Només aquí a les Balears passa per tota Espanya.
0: Per tot el món.
16: I tot el món. Bueno, els països, nosaltres els occidentals, com que tenim d'ombres, comprarem aquí, allà, però... Escolta, la sobirania alimentària és molt més seriosa del que mos pensàvem. Mm-hmm. Perquè si hi ha un cacauet o qualque dia tal, tot el s'aferrarà en els vestiments, entens? I això és el mal, que aquesta empatia que tenim ara no la demostrem. Basta venir-vos ara, no vos enfadeu, però és directe vostre, ho he de dir, m'és igual, que mateu si me voleu. Però quantes vegades he vengut aquí, un parell, no?
12: Ja, deia, ja sé què diràs.
16: Teniu saigo... que no és d'aquí. Mira si és una cosa
12: ja
16: senzilla.
12: Ja mos ho digueres.
16: Mm. Oh? Sí? Quant de temps fa, això? Jo no venc aigua, no em venc. No tenc cap embotelladora.
12: Fa temps.
16: Molt de temps. Pues aquestes petites coses són que te diuen que darrere nosaltres, darrere un producte hi ha unes persones, hi ha un valor, hi ha unes coses. Mm-hmm. I això, com diuen dels hotelers, dels 3%, això fa rialles. El 3% és una pallarofa, venc a dir un plat, no? Vol dir que hem de pregar perquè mos compren. Quina societat està, eh? Si estàvem aprofitant el nostre territori. Anem a veure, és que això fa el beneit. És a dir, nostres patimons no donarien de corretjades si estiguessin ara aquí. Perquè els hotelers van començar finques del poble que les servien, perquè nosaltres ja els servíem els hotels, Gran Motança, Illet, Esquiat de Mà, 312 en cada setmana de Lletuga Romana. I a preu fixa, i ara això no existeix.
0: Tu hi anaves de nit?
16: Jo quan tenia 12 anys, els dissabtes, m'on anàvem en soc, amb mon pare està llogat els dissabtes i m'on anàvem al mercat de Santa Catalina i m'on anàvem a repartir hotels Esquiat de Mà per Madonja de la bodega i la Montjoan. Repartíem 300 dotzenes a un hotel, l'hotel Bonança, a Illetes. Llavors vam anar a Mercat de Mà. Quan tot allò era carretera, hi havia autopista, amb un Mercedes, repartíem Lletuga Romana. Hi havia 3 o 4 hores de la contornada que més feien Lletuga Romana. Cada setmana sembraven a mà i feien pa. Jo ara que heu xerrat del Virgini m'ha recordat que feien pans del Virgini, dels planters, el Virgini Mallorquina, per fer, tots la repassàvem, fèiem un pa, llavors la teníem unes setmanes allà, llavors la repassàvem, la tornàvem a sembrar el mateix perquè la fèiem a sols, tot ratllat a sols. Mm-hmm. I ara això diu 312 anys. I no em venia de barca, quan fèiem mal temps, fèiem així que bé, no entraran, perquè no hi havia ni saber ni de color, però ara volem color o una lletuga.
12: La lletuga és de bossa.
16: No, però volem color, una ceba vermella, però no volem proteïna ni volem bon menjar, una lletuga romana, per menjar si jo set un parell de dies. Sí. I és bona, és gustosa, l'altre no té gust res, és insípid. Mm-hmm. Però...
0: Rafael, tu en el teu cas on poden trobar els teus productes? Si ara em vull menjar una lletuga d'en Rafael, o no sé si em fas de lletuga.
6: Nosaltres tenim, bàsicament, tenim tres vies de comercialització, que una és, tenim un grup de consum aquí a Palma, que se diu Agrohorizontal, en el qual tenim un projecte molt interessant, que el que fem és desvincular la producció de l'aportació econòmica en el projecte, diguéssim. Ells són com a socis de la finca, inclús participen en certa mesura a la planificació, fem cada tant, quan fa falta, fem una jornada per venir, jo què sé, la darrera vegada va ser... Havien de tornar a fer un marge, i van venir a fer marge entre... 15 o 20 que eren, van tenir marge desmuntat amb un dematí i llavors van fer unes sopes i van dinar tot plegats. I amb aquesta gent el que fem és que ells aporten una quantitat fixa cada 3 mesos per avançat i participen en els projectes. Sí, va bé per tots. Dir, si hi ha molta tomàtica aquell any, hi ha tomàtica per tothom per fer pots.
0: I si no n'hi ha
6: o no va bé, pues, tots assumim col·lectivament també tant els beneficis com les pèrdues. Uh-huh. Llavors tenim una cooperativa, que amb en Toni també n'és part, que és Pagesos Ecològics de Mallorca, que aglutinam la producció de 10 finques i té una distribució comercial normal, diguéssim. Uh-huh. Clients, botigues, Terra Nostra, per exemple, és un bon company, restaurants i coses així, i demà tenim un puesto en el mercat de Federic, el diumenges, i gent que ve a comprar estem de tomàtiques, ve a comprar queixons per fer, per fer pots, o ve a comprar queixons per guardar tomàtiques de ramallet, i aquestes coses més puntuals.
0: I vas a fer mercat, tu?
6: Anem a fer mercat,
0: el diumenge, sí, el diumenge només. Tu, Toni, vas a fer mercat?
16: No. Nosaltres vam deixar de fer mercat fa 3 anys, quan va morir la meva dona, que se'n cuidava el mercat dels patins, nosaltres fèiem els patins, dos pit per setmana, el diumenges Vall de Mosa i el dimecres a Sineu. I llavors deixàrem... ja vaig deixar els animals, o bueno, l'Ajuntament no vaig anar, després Vall de Mosa tampoc, i ho van deixar anar. I ara m'ha recordat a Agrohorizontal, vaig començar jo.
0: També, sí.
16: Vaig ser dels primers que van començar a Agrohorizontal.
0: En aquesta iniciativa.
6: Fa,
0: sí.
6: Deu fer 20 anys.
0: Sí, sí. Però, i de ja fa estona.
16: Ja fa estona, sí, sí, sí, sí.
0: Avui els escoltau amb aquests dos pagesos, en Rafael Dalmau i en Toni Feliu. Jugarem en Supergini. Estau preparats? Vos agrada Supergini? Perquè hi ha dos equips, hi ha gent que li agrada molt i hi ha gent que no li agrada gens.
6: Sí, ja m'agrada molt.
16: Jo també, ja m'agrada
0: molt. Ara menjarem.
17: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, doncs començarem aquest joc. Ara tindreu 30 segons per on per dir paraules relacionades amb Supergini. Rafael, començarem per tu, mem.
12: Vinga, Rafael, 30 segons per dir castes, varietats o parts de Supergini. Mm-hmm.
6: Vale.
0: Vinga,
12: tens.
6: Supergini morada, Supergini ratxada, Supergini blanca, Supergini negra. Crec que hi ha una varietat verda, que també em van sembrar calcany, esquepoll... no sé què li diria, sa popa, sa pell... no ho sé, i ja està. No se m'acorda. No se m'acorda.
0: No. No, que fa?
6: Bueno, sa flor no et submergin, ni és antes, però bueno, també. També poden dir.
0: És així.
6: Aceptamos...
0: Fantàstic. Vol dir que hi ha obregines verdes?
6: Sí, sí que n'hi ha.
0: No n'he vist mai.
6: Se fan molt grosses.
16: Sí, i blanques.
0: Blanques, sí. Morades, però vosaltres quina sembrau? Sa morada mallorquina...
6: Sí, nosaltres
0: sí.
16: La morada mallorquina i la blanca.
0: I la blanca.
6: La ratxada. Vols dir, quan dius blanca, dius, vols dir la ratxada?
16: No, blanca, blanca.
0: Exacte, hi ha blanca, blanca i la ratxada.
16: La ratxada és valenciana, llistada de València.
0: D'acord.
16: No té res que veure. D'aquí.
0: Molt bé, doncs aquestes tenim. I ara li toca a en Toni. Men, Toni?
12: Idò, i Toni, 30 segons per dir receptes amb aubergini.
16: Receptes. Aubergines farcides, tombat, aubergines torrades, escalivada, bé, això és el mateix, tomba, llampuga amb prevesió aubergini, que és molt bon. Fan un quiche d'això de Borgini, vaig veure els altres dies les filles, també és molt bo.
0: Ah, això també és molt bo. Un quiche.
16: Un quiche de Borgini, llevat sa pell, i també va sortir molt bo.
0: Sí.
12: Molt
0: sí,
12: bé.
0: Sí. Tu, Rafael, qual que cuina, les cuines de qualque manera més?
6: No, aquestes que ha dit.
0: Sí. Ma mare fa una recepta que se diu, nosaltres li dèiem, aubergines amb pasteta, perquè... és una invenció, però les fa fregides amb farina, passades per farina i fregides, i són...
6: amb mel.
0: Boníssimes.
6: Obergines
16: amb
6: mel.
16: Obergines amb mel.
0: A Menorca també.
16: Són molt bones.
0: També n'hi posen de mel, i també són molt bones.
6: I llavors hi ha coses aquestes exòtiques, com sabaranús,
0: sa lasanya d'obergines, que sigui un moussaka, també. Hi ha moltes maneres de cuinar-la.
12: Hi ha les obergines enganades, que diuen també.
6: Aquesta no la comen, aquesta.
0: Com són les enganades?
12: Crec que és en salsa d'omàtiga, no sé si hi posen una mica de llet, o no sé si...
16: S'ha d'una enganada.
12: Sí, ara combina diferents receptes. Llevar-se
0: granada. No, ara que has dit això, m'has pensat en la granada d'obergini, que també és una recepta típica. Molt bé, doncs moltes maneres de cuinar obergini. Podeu cuinar, sempre per favor demanau que siguin d'aquí, això sí que és important, quan aneu al mercat, diu, poden ser d'aquí, les obergines?
16: Aquí tenim, és una de les poques províncies d'Espanya que tenim dues varietats, i són blanques, això vol dir que no són amargues. Les que s'ha de vendre híbrids són verdes i són més amargoses. I poden ser grosses, si vols fixar-ho, són grosses, però són tendres. L'únic que passa és que quan les culls se mustien aviat i la gent vol que aguanti.
0: Els has de comprar tendres.
16: No. Que el maneig de cuir en la plaça, és la gent se mustien més aviat. En canvi, les híbrids que agafen la pell més estirada i aguanten més. Però... no té res a veure, perquè són molt tendres, perquè la blancura fa que torni més, s'arrui més aviat. Però és molt bona.
0: I d'allò ho sabeu. Ara tenim una altra prova, és aquesta.
17: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, vinga, vinga, unes preguntetes sobre les aubergines. Començarem per tu, Rafael. L'aubergini ja se conreava fa més de 4.000 anys. T'imagines? Té molta història. Però saps d'on és originària l'aubergini? Te donen dues opcions. No?
12: És originària de l'Àsia tropical, és a dir, concretament de l'Índia i l'Àsia central, o és de l'Àfrica central?
6: No, és d'Àsia.
16: D'Àsia.
12: Molt bé.
0: Exactament, va de venir d'Àsia. Supergini, de fet, allà també, els asiàtics també tenen molt
16: de plats. I els africans, això que mengen, és de la mateixa família de supergini.
0: Ah, sí?
16: Una cosa que és molt... M'agrada petiteta, no me'n recordo el nom que té. També és una supergini,
0: també. Molt bé, i d'allà va venir. Segona pregunta. A banda del fruit de la planta, supergini també té molt de refranys. Com, per exemple, pot ser una supergini, que és una supergini, és a dir... quan te diuen tens un aubergini, què tens?
12: Tens un breveral o bony produït a qualque lloc com en escap per un cop fort, o se li diu a un ull de poll.
6: No, és per ja, Pantani.
0: Per tu, Rafael.
6: Per ja. Ja un bony en escap per ja és un ovelló. Deu ser l'ull de poll.
0: No.
12: No.
0: També pot ser un aubergini.
6: Ah, sí, eh? Ei, justament.
0: Diu, ui, quin aubergini que t'ha sortit, perquè normalment se'l semblava. I si te surt un preverò... També pot ser altres coses, un aubergini. Ah, sí. Aquí no hi entra.
6: Creativitat.
16: Això ja vol dir... Ja vol dir moltes coses, Ivan, d'això. Això vol dir que la varietat d'aquí és blava. El morado.
0: Com un cop. Sí, exacte. Toni, Mem, les preguntes per tu, Mem. La varietat local d'aubergini més destacades de les Balears són aubergini morada i aubergini blanca. Sí. L'origen és a Mallorca i a Menorca.
16: Sí.
12: Molt bé.
0: Aquesta és la pregunta. Certa o mentida?
16: Sí, sí.
0: Certíssim.
16: No era molt difícil.
0: No, aquesta no. I tenim una altra, que és... què vol dir contar auberginis? Ho has sentit dir mai, contar auberginis?
16: Contar auberginis?
12: Es diu una notícia mal intencionada per ridiculitzar o malfamar qualcú, o significa passar el rosari?
16: No, la primera. La rosari, no.
0: I d'avui, amb les aubergini, no mos queda més temps. Toni Feliu, Rafael Dalmau, moltes gràcies per haver vengut.
6: Gràcies a vosaltres.
0: De Sant Soler i de...
16: De Sona Jaume, de Sant Jordi.
0: De Sona Jaume.
16: Sa casa pagesa, sí.
0: De sa casa pagesa. Antoni. Cercau els seus productes, que són molt bons. Enhorabona i moltes gràcies.
6: Molt bé, gràcies.
12: Gràcies.
0: Ara tornem.
18: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
19: Bon dia, Aena. Preveu que el trànsit aeri de les Balears passi dels 47 milions i mig de passatgers anuals als 50 milions d'aquí a 5 anys.
20: Ho diu el darrer document de regulació aeroportuària que ha aprovat avui el Consell de Ministres, amb una previsió d'actuacions i millores en els aeròdroms comercials de les illes amb una inversió de 1.000 milions d'euros. El ministre Òscar Puente afirma que la intenció de les futures obres no és augmentar passatgers, sinó aportar seguretat i sostenibilitat a les infraestructures. Puente insistes, però, que els aeroports no són responsables de la massificació d'un territori.
21: Són los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza, para dirigirse a un lugar a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
19: El Consell de Mallorca amenaça endur la Fiscalia a aquells empresaris reincidents que hagin comès il·legalitats turístiques. De moment, en els primers 7 mesos d'enguany, el Departament de Turisme de la institució insular ha resolt 61 expedients sancionadors.
20: El conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, ha detallat que la quantia total imposada és de més de 2,1 milions d'euros. De moment, no s'ha traslladat cap expedient a Fiscalia, però Ginart pensa fer-ho amb els casos reincidents.
22: Quan parlant de moltes coercitives, estan parlant de que si de forma reiterada s'incompleix aquest ordre de cessament, no només s'apliquen aquestes quanties econòmiques, sinó que si s'aplica de forma reiterada lo que se, lo, allà on acaben aquests expedients i estem a punt de donar un quants en aquests moments a Fiscalia, és a la Fiscalia.
19: La majoria dels menors que consumeixen vapers estan consumint nicotina. El Centre de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa mira de conscienciar les famílies que no és un joc i que té efectes nocius en els joves.
20: Sota la permissivitat d'algunes famílies davant el consum de vapers que estan fent els seus fills, s'amaga la falsa sensació que pot ser un producte que no és tan nociu. Aquesta és la visió que miren de canviar des del Centre de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa. La directora Belén

0: Pai Domèstic. El Zamora ha rebut la notícia amb sorpresa i agraïment.
1: Vaja, ha estat una gran sorpresa i una gran alegria. Sorpresa perquè, vaja, un no hi compta, evidentment, no és un premi que un es presenti, sinó que és una tria que fa el jurat sobre els llibres que s'han publicat l'any anterior de totes les llengües de l'estat espanyol.
0: El Premi Nacional de Poesia el concedeix el Ministeri de Cultura i està dotat de 30.000 euros.
2: Així arribam a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que la musicòloga Bàrbara Duran ha fet un llibre repassant els 50 anys de història de la coral de Sant Joan.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Arriba el moment d'encetar aquesta segona hora de programa. Tenim totes les lletres. Tenim Níquel Hernández, que continua aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les auberginis, ara mos toca sobre la notícia del dia.

0: Doncs sí, avui la notícia del dia passa per la Coral de Sant Joan i per parlar-ne tenim na Maria Pons,
1: què tal?
0: En Celestia Olivet, en Miquel Jung
2: bon
0: i en Tomeu Canyelles.
3: Hola, què tal?
0: Tomeu, com estàs?
3: Molt bé, venia a fer bulto.
2: Ah, no sabies que passaves per aquí.
0: Tu no fas mai això, Tomeu.
3: Gràcies.
0: Tu sempre sumes.
3: Gràcies,
0: mai molt bé. Restes, mai estàs de més. Bé, Tomeu, benvingut. Tu t'agrada Subvergini? Ara hem parlat d'Ubergini.
3: M'encanta. Sí? No crec que hagi tastat mai cap pla que no duvi Ubergini que no m'agradi. Tots, tots, absolutament tots.
0: S'ha de sempre cuinar, però, Subvergini.
3: Ah, sí, clar, evidentment.
0: I s'ha de cuidar, sobretot.
3: Bueno, no la mengeu crua. I comprar bons ingredients.
0: No, dir no la mengeu crua, perquè no...
4: No és bona.
0: No. Idò, sí, ara amb dos pagesos, en Rafel i en Toni. En Rafel, que ha vengut de Son Mesquida, que ha fet un bon camí per venir. Li agraïm moltíssim, i en Toni també, sobretot perquè el pobre, aquest cap de fiblo que hi va haver a la universitat, se'n va dur tot, ha matat animals, a malmes totes les plantes fruiters que tenia, és a dir, que ànims a en Antoni, perquè aquestes coses, aquest contratemps al món de la pagesia sempre són complicats. Però bé, ara hem de parlar d'una coral. Vos agradaria cantar amb una coral?
1: Ai, sí.
0: Sí, eh? No? Vols o no?
2: No sé si convençuda.
4: No sé si se m'adonaria molt bé.
3: Jo que miraria la pregunta, diria... La gent suportaria sentir-nos cantar?
4: Exacte.
0: Jo crec que...
2: De petit hi cantàvem. Jo hi cantava, de petit.
0: Ho pot fer tothom, no?
2: Tothom.
0: Vull dir que...
2: Tothom que pugui, que hi pugui arribar. Sí.
0: Crec que tothom pot tenir un registre com per cantar en grup. Crec que... Però bé, no ho sé, tampoc no n'estic segura... Però qui més que Manco pot formar part d'una coral.
1: Tomeu, trobo que no.
4: Tomeu, no.
0: Tu també, Tomeu.
3: Hi ha vegades que no ho sé. També és veure que l'autotune arregla molt de problemes.
0: Exacte. Les corals no tenen autotune.
3: Escolta, pot ser una innovació.
4: Jo li pensava.
2: Arribarà, ni del cap.
0: Bé, si estan enregistrades, sí. Però, clar, aquí parlant de corals...
3: No, però posen el micro un pot defecte i alerta. Podríem tenir una innovació, però increïble.
0: N'hi ha moltes, i la veritat que és una d'aquelles activitats col·lectives que fan poble, que fan societat, que ajuden a socialitzar moltes persones, i són molt importants. I avui parlarem de Sant Joan, Miquel, perquè ha fet 50 anys.
4: Ha fet 50 anys i té una història ben interessant.
0: Oh, i do.

0: La Bàrbara Duran fa ben poc ha presentat un llibre molt interessant que repassa els 50 anys d'història de la Coral de Sant Joan, aprofitant que enguany es compleja aquesta efemèride. L'ha titulat Cantar el Pla de Mallorca, 50 anys de la Coral de Sant Joan. Li han demanat a la Bàrbara Duran que ens expliqui la trajectòria d'aquesta coral i m'ho ha explicat que, sobretot, una figura clau pel seu naixement va ser en Joan Company.
1: La Coral de Sant Joan va néixer un poquet com a continuació, el que és l'actual Coral de Sant Joan, com a continuació del cor parroquial, que també havia agafat en Joan Company cap a la dècada, principis de la dècada dels 70, i l'havia, diguéssim, fet créixer musicalment. Després, això va donar pas en el cor de Sant Joan, a la Coral de Sant Joan, i sí que és veritat que el cor parroquial venia d'una tradició anterior on a Sant Joan sempre tots parlen dels cantadors. L'home Miquel Company, son pare d'en Joan Company, me parlava que ell era cantador i tenien un grup de cantadors. I aquest cor parroquial, en aquest sentit, s'apropa molt en els cors de, que poden veure també a Lleida, encara avui dia en els Pirineus, que eren un cor de cantadors que estava molt vinculat a l'església, però eren cantadors els que cantaven bé del poble.
2: Els que cantaven més del poble.
0: Sí, sí, però així tot... No he pogut posar tots els àudios que m'ha enviat la Bàrbara Duran, però m'ho explicava que a Sant Joan sempre hi ha hagut una tradició molt grossa de gent que canta i de gent que canta en coral i que s'ha de tenir en compte això.
2: I no debades en Joan Company, que va ser durant moltíssims anys el director de la Coral Universitària de les Illes Balears. Jo el vaig trobar no fa massa, justament en el cant de la Balanguera i el tenia de vora i clar, cantava tan bé.
0: Clar, no t'atreveixes a cantar d'hora, ell.
2: A més, la Balanguera, que ets supermal a cantar, és un himne preciós, això sí que ho tenim. De fet, en parlarem aquesta setmana de la Balanguera perquè li han dedicat una exposició amb motiu de la Diada de Mallorca, però és molt mal a cantar. Vosaltres heu provat mai d'entonar.
3: D'entonar, sí.
2: Mos entenem. L'heu provat a cantar mai, la Balanguera?
0: Sí. No sé quan no ha plogut més.
4: Home, de manera professional no, però sí.
5: Fent playback.
0: Exactament.
5: Així sí.
0: Jo ho sol fer molt.
5: Toc un acte d'aquests així amb institucions, clar, la posen i què fas? Pues fas playback.
3: Però la cantar millor que molts, no? També, clar. La canta molta gent.
2: Molta gent.
3: La canta millor.
2: I no mos hem d'empegar encara que no l'afinem. L'hem de cantar.
0: Ja està bé cantant-la.
2: A la pulmó. Però bé, sí, que justament vaig estar de vora en Company, en Joan Company, i clar, i vaig quedar meravellada de sentir aquell senyor que bé que canta. Però bé, tornem a Sant Joan en aquesta història.
0: Sí, perquè aquesta coral de Sant Joan se va crear durant la transició cap a la democràcia i la Bàrbara Duran mos explica que va ser molt important aquesta coral de Sant Joan en aquell moment per recuperar la tradició musical en català.
1: La coral de Sant Joan va ser molt important en el moment de la transició espanyola, que és quan va sorgir aquest cor, ja per als anys 78, 79, 80, va ser molt important perquè va articular, es torna a cantar en català, va articular una identitat, diguéssim, de mallorquina, lluny dels darrers anys del franquisme, d'alguna manera, no? De les propostes culturals del franquisme. En Joan Barceló conta, en el llibre teníem molta d'il·lusió per aquesta nova etapa, per anar reconstituint un país que, on hi havia hagut molt de silencis, on s'havien trencat moltes coses, i que el fet de cantar en català, de poder cantar un repertori diferent, de superar un poquet allò que era el repertori estrictament tradicional de l'Església, que també això se deu molt a la figura d'en Joan Company, va marcar un abans i un després en el moviment coral de ses illes.
0: No sé si canten això a la coral de Sant Joan.
3: No són ells.
0: Però,
4: no són ells.
0: No tenien cançons seves dins el sistema.
2: No, nosaltres hem registrat.
0: Hem hagut de posar corals que teníem per dins el sistema. Però bé, 50 anys de trajectòria poden donar per molt i sempre hi ha els i baixos, i durant aquestes 5 dècades de Coral de Sant Joan hi ha hagut moments bons i moments més dolents, com en tot. La Bàrbara Duran mos explica que anys després de la seva constitució aquesta coral va començar a minvar, però en altres èpoques posteriors, en el mateix municipi, hi han arribat a conviure fins a 5 corals diferents.
1: Se constitueix com a cor fora del parroquial. I el parroquial segueix, diguéssim, amb un grup de cantadors allà, no? I va creixent. Fins que arriba un punt, també en Joan Companya ho ha de deixar perquè comença tot el projecte dels cors de la universitat i aquest cor comença a minvar un poquet. Però cap en el final de la dècada dels anys 80, cap en el 89-90, comença un cor infantil en el Col·legi de Sant Juny i aquest cor després demana d'alguna manera els pares comencen a involucrar-se de cada vegada més i tornen a enganxar la coral de Sant Joan. És a dir, torna a néixer d'alguna manera, més que néixer, l'interès del cap d'un parell d'anys fa que torni a constituir-se el cor d'adults. S'ha de dir que Sant Joan, a un moment determinat, hi va haver 5 cors a la vegada. El cor parroquial, la coral de Sant Joan, el cor de nins, el cor d'adolescents i el cor de la tercera edat.
2: Un poble tan petit.
3: Sant Joan,
2: petit,
3: una superpotència.
4: Sí, sí. Molt de cantador i cantadores.
0: Sí, per això he dit abans, he volgut remarcar la tradició, perquè sense aquesta tradició no s'entén que en qualsevol moment dels anys 80-90 hi hagués 5 coses diferents. Mm. Infantil, adolescent, juvenil... Sí, sí, sí. Mm.
2: Molt bé.
3: Tothom hi cantava. Sí, sí. Cantava.
0: Tothom, tot el poble, supos, quasi. Ja perquè han volgut saber quin és l'estat actual d'aquesta coral. I na Bàrbara Duran mos diu que el principal repte que tenen ara mateix seria tornar a crear aquest cor infantil per poder tenir una continuïtat generacional.
1: D'alguna manera, el repte que encara és que la coral infantil ha desaparegut i, clar, s'ha trencat aquesta continuïtat generacional, que això és molt important. És veure que els encara són una coral sana, una coral en llanes, una coral que té un bon nivell pel tipus de coral que és, però que hauria de mantenir aquest contacte amb les joves generacions. A la vegada, ells també varen propiciar que se fes l'Escola de Música de Sant Joan, que això és difícil avui en dia, crec que ara està en un moment de descans, però s'està reprenent, no? Aquestes estructures, com a agent cultural que són en el final, sí que permeten articular la societat amb iniciatives molt engrescadores, comunitàries, i que permeten la pràctica de l'art en el dia a dia. Això és així.
2: Mira, moltes gràcies, Ana Bàrbara, que preciosa aquestes iniciatives, aquesta coral de Sant Joan que ha fet 50 anys, mm-hmm. I de més és veure que té un valor molt preciós, aquests corals, perquè aquesta col·lectivitat de que cadascú ha de respectar l'altre, és veure que és una cosa quan t'hi endinses que agrada molt, perquè permet com que tot ha de totes les peces han de funcionar perquè i tothom és important.
5: No hi ha cego de rock and roll,
0: no. Ha de ser tot més col·lectiu, clar.
2: Sí que hi ha solistes i tot això, aquí són, però ara veure que és diferent, en aquest sentit. No sé, el món del rock and roll, si s'ha...
5: Podem xerrar un altre dia, no?
0: De corals.
5: No sé si hi ha cap llibre i que puguem parlar amb l'autor, però vaja, jo crec que sí, que dona...
2: Jo crec que tu en saps un pot d'això.
5: Vaja.
2: Idò, Miquel, moltes gràcies per aquest reportatge. Gràcies. I molt d'anys, per molt d'any més a la coral de Sant Joan, i gràcies a Ana Bàrbara per aquestes paraules.

Què és això del míster? En català, míster és una forma col·loquial molt habitual en l'àmbit esportiu per referir-se a l'entrenador d'un equip, especialment de futbol. Tot i això, en registres formals i en els mitjans de comunicació, és preferible dir entrenador o tècnic, segons el context. Per exemple, en lloc de dir Hansi Flick és el míster del Futbol Club Barcelona des de l'any 2024, és més adequat dir Hansi Flick és l'entrenador del Futbol Club Barcelona des de l'any 2024. I en comptes de Luis García Fernández és el nou míster del Reial Club Esportiu Mallorca, és preferible dir Luis García Fernández és el nou tècnic del Reial Club Esportiu Mallorca. Ara bé, fora de l'àmbit esportiu, míster també designa el guanyador d'un concurs de bellesa masculí. I, en aquest cas, recordeu que el plural és místers. I terme explicat, terme acabat.

0: Molt bé, aquí també tenim moments d'Entol i ara en sabrem un de nou, Maria.
1: Sí, com cada dimarts escoltarem aquests moments de desconnexió i de relats que tenen els nostres oients i avui sentim a na Teresa.
2: El meu moment d'Entol és aquest, quan me puc seure a una terrassa i prendre un pal en xifón amb olives.
1: Au, idò, i per avall.
3: Espectacular, no?
1: Res més.
3: Jo no demanaria.
1: En 9 segons ho ha resumit.
4: Pal en xifón i olives.
1: Clar,
5: oi, com se supera, això?
4: I no necessita ni patates fregides, no, res.
1: Olives, i si olives, són trencades, sí, sí. Millor. Mm. Bé,
4: no ho ha dit?
1: Encara
4: no
1: sabeu...
4: Olives, en general.
1: No l'ha especificat, sí. No.
0: Sabeu pal encara?
4: Sabeu, sí. Sí.
0: Sí.
4: Jo en sé.
1: Jo conec gent que li agrada.
4: Sí.
1: A mi no, personalment, no, però bé.
0: Iker, l'has provat mai tu, n'es palo?
4: No.
3: Fa mal cara.
1: És
0: que és una cosa... Sí, ara parlarem del vermut en general, Maria.
4: És un vermut, es palo, sí.
1: Exacte, sí. I d'això, el vermut és un ritual, en part recuperat, podríem dir, totalment apreciat avui dia, està de moda, però per saber quin és el seu origen mos hem de remuntar a l'antiga Grècia, on el metge Hipòcrates va començar a macerar vi amb flors d'absenta i altres herbes amb finalitats medicinals i es va batejar com vi hipocràtic, li va posar el nom.
0: Ara un vi hipocràtic entraria bé, eh?
3: Tu dius, m'ha recomanat el metge i no te poden dir res.
5: Nanes, va, ara posa'm un vinat hipocràtic, per favor.
0: Això és la facultat de filosofia.
5: Segur que ha passat.
0: No quedes com un pedant.
5: No.
1: I doncs sí, aquests són els orígens. Més endavant, a l'edat mitjana, els monjos van continuar amb aquesta tradició de maceració d'herbes amb vi per aprofitar les seves propietats digestives i durant el segle XVIII, n'Antonio Benedetto Carpano va perfilar la recepta moderna a la seva ciutat, Torí, Itàlia, combinant el vi blanc amb espècies, herbes i un toc dolç de moscat. Ja al segle següent, al segle XIX, els germans Cora i altres productors van industrialitzar la producció de la beguda a gran escala i la varen convertir així en un fenomen de masses a Europa. Però, durant aquest mateix segle, el vermut va arribar a Espanya, per tant no fa tant de temps que està entre nosaltres, i concretament a Reus, per exemple, de Tarragona, algunes zones d'Andalusia com a principals pioners de la seva elaboració amb marques històriques com Bodegas i Zaguirre. Actualment podem afirmar que la cultura popular del país ha instaurat la tradició de l'hora del vermut, que és abans de dinar, pot ser les 12, la 1, abans de dinar.
4: Uh-huh. Sí, llavors s'allarga, però...
1: És un poc perill,
0: sobretot
4: els del sol. I pot ser que no dinis. Pot ser que no dinis, també.
5: Quantes paelles s'han cremat.
1: Ai. Bé, perquè, clar, en Celestí és una persona molt social.
4: Sí, m'ha tocat. Sí, m'ha tocat.
1: I això és un acte social que, a més, preferiblement se fa a Terrassa.
4: Ho hem viscut tot, però...

0: Perquè, clar, si fem un vermut a una terrassa i damunt mos pega el sol, això ja és com a la combinació esperada.
1: Mentre no sigui sol de cop.
0: Sí, a no ser que sigui paté de sol d'estiu, clar.
1: Millor.
0: Però bé, la Teresa mos xerra d'un vermut molt concret, que és el palo en xifó, que és un aperitiu més autòton i tradicional mallorquí, que, com diu ella, se sol prendre en el solet, acompanyat d'unes olives, i el palo és un licor molt concentrat, hem de dir que té entre un 25 i un 36% d'alcohol.
2: Alerta, fer-lo en el sol.
0: Clar, sí.
1: Home, ens estiu millor que no, ja et peguen el cap.
0: Ja t'has de menjar olives, perquè si no...
2: Només de pensar-ho, ja m'he
1: marejat. I si té moltíssim d'alcohol.
0: Clar, però per això no ho prenen tot sol, per això se mescla amb el xifó, que és aigua en gas, perquè porta aquestes bombolletes, ho rebaixa i el fa un poc més refrescant. Mm-hmm. Però en tot cas, per més despistats, com en Iker, que no l'ha tastat, el nostre
1: Iker,
0: tècnic.
1: Iker, com pot ser que fa... Que fa quant d'any que vius a Mallorca? 20 anys? No has provat el palo?
0: Encara
3: segur
0: no,
3: que l'ha tastat.
0: No no va...
3: Sí, me'n fa creure que no.
0: I del que
1: no
0: és el palo.
1: No tastis ara, però aprofi... un dia que no hagis de fer feina.
2: Exacte, sí, sí.
0: Bé, menys, si li fa gola, nosaltres li explicam. El palo és un licor negre i dens que compta amb indicació geogràfica protegida des del 1993 IGP i té un gust molt particular que combina un inici dolç amb un final amarg i s'elabora a partir de la maceració de dues plantes medicinals que són la quina, coneguda antigament a l'illa com a paloquina, per això té aquest nom, i de res de genciana. En això se li suma el sucre, sucre caramelitzat que li dona el seu característic color fosc, per tant, me sap greu dir-vos això, aquest mite urbà, però tot i la creença popular que se fan garroves o figues, el color ve de sucre caramelitzat.
1: Aquest negre és que... tan oscur, tan característic de palo, et suc.
0: Uh-huh. I el palo, igual que el vermut, va néixer com a remei mèdic en el segle XVI i XVII, i la quina i la genciana contenen aquesta quinina i altres substàncies que se feien servir a zones pantanoses de l'illa per combatre coses com la malària, febres, i estimular així també la secreció dels suts gàstrics. I com que el gust original era extremadament amarg i desagradable, a partir del segle XIX el va començar a introduir aquest sucre i alcohol per millorar el gust i llavors ja a principis del segle XX es va transformar en la beguda recreativa i de terrassa que és avui.

0: Fet, amb tot això no fèiem apologia d'alcoholisme ni res, eh?
1: No. De fet, el Cifar aquesta cançó la va agafar fent una versió.
2: Sí, eh? Sí.
0: Bé, i com se fa el palo en xifó? I de la proporció clàssica sol ser d'una part de palo per dues altres de xifó, ben cobert de gel i de vegades amb unes gotes o una rodanxa de taronja o llimona, segons el que agradi. I altres combinacions que podem fer també, que són conegudes amb aquest licor, són el mesclat, això ho coneixem bé, pollença, que és palo i cassalla,
3: I ben mal de
0: però, prendre. No, palo i cassalla, nit sí, sec, sí. A parts iguals.
3: Sí.
0: I ja està.
2: Sí.
0: No em pon res més. Oh, si no, se que li mandria a que es palo mesclat amb bitter i gel. Aquí teniu aquestes altres opcions. No sé si vosaltres sou de vermut, de palo...
3: No, som més de vermut que de palo.
4: Som de vi hipocràtic.
0: Sí, el vi hipocràtic l'he agradat del tot.
1: T'has quedat amb això de ta veu?
4: Sí, jo ara em sortí, el que demanaré.
0: Tindrà aquesta excusa.
1: Ves si tens sort i
4: en trobes. Sí, si m'entenen.
1: Sí, n'hi ha.
4: Si m'entenen, dic, eh?
1: Sí, sí, clar, si t'entenen, d'acord. Dient-te, se m'entenen. Dic, home, això ja no ho sé, eh?
0: Els xerres de l'origen del vermut a l'Antiga Gràcia.
4: Tota la informació que mos han donat, segur que tinc una estona per hipnotitzar-lo.
0: El deixarà estorat o estorada.
1: Doncs fer un vermut pot ser un bon moment de tèntol. També se pot fer sense alcohol, òbviament.
0: Clar.
1: I amb unes patates o allò que vosaltres vulgueu. Però el verd que vas de dinar és un moment fantàstic si se pot fer i si ja tens. I amb amics o amb familiars o amb qui sigui. Avui aquest és el nostre moment tèntol. Gràcies, Maria.
0: Gràcies.
1: I també gràcies a Teresa, la nostra gent.
0: Clar que sí.
1: Ara nosaltres també en feim un de moment tèntol i tornem amb en Tomeu.

0: Ivetres Radio és cultura.
1: Tu mejor versión empezará este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mòbil. Ajuntament de Palma.
4: De dilluns a divendres a les 5...
5: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu hi empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
6: Que guapo.
5: No, estic entre jo agarraves, tu hi empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
4: Xiu, xiu.
6: Lo nostre, cosa feixuga.
5: Uf, molt bona.
6: Jo agarraves, tu hi empugues, lo nostre.
5: És impossible. Sí que és possible.
6: Cosa feixuga.
5: Home, per favor.
4: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Clar que és possible, tot és possible.
5: Aquest setembre serà possible.
4: Ivetres Ràdio.
6: Se venen cosetes, petites.
4: Xiu, xiu.
5: Cora.
6: Hi empugues, sí.
7: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A Ivetres Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a la segunda división.
7: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs ho pot dir.
7: David Gui, bon dia.
11: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
7: Company Fuster, bon dia.
12: S'ha de fer feina.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Les 4 i mitja, moment de brastejar en la història, i avui tenim una personatge fantàstica, una escriptora.
1: Vaja.
2: Que, tenim... que no te l'acabes, realment.
0: No, no,
1: per la vida intensíssima, per la vida llarga, per la producció... I per mi diuen caires i llegendes que ha voltant d'ella. Vull dir, és meravellosa.
0: Mm-hmm. I també lligades, però bé, anem per parts, a Mallorca. Enguany es commemoren 50 anys de la mort d'Agatha Christie, una autora que ha deixat una petjada fondíssima a la història i la literatura.
1: Sí, completament. De fet, no poden parlar d'una escriptora tan prolífica com, per exemple, no ho sé, estan mirant llistes de tops, però, per exemple, una Corinne Tellado ha passat a la història per haver signat 4.000 llibres, no?
0: Clar, que si ara... és que aquí se llegeix 4.000 llibres.
1: No, no, i qui els escriu?
0: Una mateixa
1: qui els escriu? Vull dir, si haguessin de reduir-ho a anys, seria 10 anys seguits publicant un llibre cada dia.
0: Cada dia.
3: És una bogeria, sí, no? Però és impossible.
1: Ja, però, bé, jo crec que aquesta dona devia tenir com a plantilles, no? I devia anar jugant.
4: Clar, i tot això fora existit a GPT.
1: Exacte.
4: Perquè tu dius, l'has escrit ella segur.
1: Un mèrit. Potser un dia també podem parlar de la Corinne Tellado, però la nostra protagonista d'avui sí que és vera que, clar, és un fenomen en si mateix, gràcies precisament a 66 novel·les policíaques que va publicar, i també 24 obres de teatre que ens haurien de recordar que, a més de novel·lista, també va ser una molt bona dramaturga, no? El que realment sorprèn i fins i tot aclapara són les xifres, no? Els números. Es calcula que els seus llibres s'han venut entre 3 i 4 mil milions d'exemplars a tot el món. Wow. Perquè, a banda, evidentment, del mercat anglòfon, tampoc podem oblidar que la seva obra s'ha traduït a més d'un centenar d'idiomes, concretament a 103, no? Wow. Per tant, també podria entrar una altra conclusió, i és que ets la novel·lista més venuda de la història i l'autora individual més traduïda de tot el món, amb unes xifres que, curiosament, només poden ser superades en quant a difusió global a la Bíblia en William Shakespeare, no?
5: Mm-hmm. Els escriptors fèrits.
0: La Bíblia? Sí.
1: Que Shakespeare... Poca broma!
4: Vaja, dos rivals, clar.
1: Sí, sí, està allà al mig, eh? I, a més, la gent, a vegades, que mira per damunt, així com amb un pot de desdeny en aquest tipus de literatura, no, no. Vull dir, un mite popular, però incontestable, no? I, de fet, lluny de ser un producte de l'època, la seva obra encara és d'un gran interès, perquè es calcula que cada any es venen 5 milions d'exemplars dels seus llibres, no? I ja tampoc en parlem de les representacions teatrals, perquè, de fet, no fa molt de temps, a tot el món hi havia unes 700 grans produccions teatrals en cartellera, no? Per tant, no puc fer més que donar-te la raó quan dius que sí que ha deixat una petjada fondíssima a la literatura.
0: 5 milions d'exemplars de llibres cada any.
1: Qui els avon?
0: És que això
1: 5 milions, qui els avon?
5: Jo un dels records que tenc de la meva predina és que tenia... Bé, no sé quant de llibres d'una Agatha Christie.
0: Ah, sí, l'encantava.
5: Tot el dia llegia, tot el dia llegia una Agatha Christie. Però
1: I ha de ser meravellós, sí, perquè tens 4.000... Sí. Perdó, 4.000 no, però tens 66 novel·les.
5: Sí, sí.
4: Tens per triar.
1: No, sí.
5: No sé si les tenia totes, la meva predina, però... La millor 30 n'hi havia.
0: Sí, però també seu. Moltes dones se van introduir a la literatura gràcies a Agatha Christie.
1: Per descomptat. Arriba tothom.
3: I, Tomeu, té més mèrit això tractant-se d'una dona que conreava un gènere associat amb els homes.
1: Sí, per descomptat, perquè, d'una banda, és veritat que era una dona escrivint històries marcadament masculines, on tant els bons com els dolents d'aquestes històries eren homes, no? De fet, les dones, en cert aspecte, tenien una presència més aviat limitada o fins i tot estereotipada, no? També hem de dir, però, que Agatha Christie no era una raresa en el seu moment. Vull dir que hi havia un bon grapat de dones de la seva generació que van provar fortuna en el camp de la novel·la policíaca, no? El que passa és que empraven, és vera, pseudònims o ocultaven el seu nom rere inicials per evitar els prejudicis editorials d'una època, o sigui, que sembla que les dones només podien escriure novel·la romàntica. En Agatha Christie va ser una raresa perquè, tot i que li van aconsellar quan ella començava, no?, que utilitzés un altre nom de guerra, no? De fet, si textualment un nom de dona podria perjudicar la seva carrera, ella va dir que no, que ella es mantindria ferma i que utilitzaria el seu nom, no? I, de fet, ella va néixer amb el nom d'Agatha Mary Clarissa Mallowan. Va a lo millor pensar que això era massa noms, massa cognoms a una coberta, i va simplement ho va reduir com a Agatha Christie, no? Però això sí, també ella va anar viva perquè va adoptar una veu narrativa neutra per explicar les aventures de detectius homos, com en Arthur Hastings o en Hercules Poirot, però també de dones, com la investigadora aficionada Miss Marple, no? També és curiós comprovar que la seva efectivitat com a narradora dispara la seva popularitat per damunt de la majoria, per no dir a tots, dels escriptors homos d'aquella generació, escriptors parlant de novel·la policíaca.
0: Mm-hmm, exacte. De fet, Arthur Hastings, Hercules Poirot i Miss Marple són personatges intemporals dins del gènere detectivesc, és així, gràcies gràcies a Agatha Christie, podien dir, però que aquesta autora va quedar una mica encasellada en aquest gènere literari policíac, novel·la policíaca.
1: Sí, mem, d'una banda, Margalida sí que podien dir que l'èxit d'aquests personatges la va convertir en el que se la va conèixer, no? Que era la reina d'escrim, no? Era com un poc el seu mal nom, no? I això com a etiqueta sí que es veu que era una mica limitant per una dona que va tocar molt més pals al llarg de la seva vida, no? A banda del policíac. De fet, sota un pseudònim, que era de Mary Westmacott, ella va publicar fins a 6 novel·les que exploren la semiautobiografia a partir de qüestions com la identitat, la família o l'amor, no? I per què un pseudònim?
0: Aquí, en aquest cas, utilitzava un pseudònim.
1: Sí, per ser tal vegada més introspectiva, per tocar la millor aquestes fibres sensibles, sí que va triar utilitzar un altre nom que no fos el seu, és curiós. Clar, i també aquí se pregunta, no? Per què va utilitzar un pseudònim? I, bàsicament per alliberar-se de les expectatives que podia crear estar associada, no?, en el gènere policíac. Però no només això, sinó que també una repassada exhaustiva en el seu catàleg ens hauria de permetre descobrir que Agatha Christie explorar la novel·la psicològica i la romàntica, la poesia o fins i tot llibres de temàtica infantil, cosa que ens resulta com molt divertit, no? És a dir, ser per una banda capaç de descriure històries sobre morts, sobre assassinats, no?, històries macabres, i al mateix temps també poder explicar, no?, contes per infants, no? També hi ha una raresa dins la seva trajectòria, que té com a títol Digue'm com vius, de l'any 1946, que és una crònica sobre els anys en els que ella se'n va anar pels deserts de Síria i Iraq, acompanyada del seu segon marit, Mats Mallowan, no?, explorar jaciments arqueològics. Vull dir que, si s'hagués proposat, segur que ella també hauria pogut crear una espècie d'Indiana Jones versió femenina, sí, sense cap tipus de dubte.
0: És així, m'encantava l'arqueologia.
1: Sí, i tant, aquesta dona disfrutava tot, no? I vull dir que vaja pals, que va tot al llarg d'una vida, no?, tan diferents entre si.
0: I que és coneguda per la novel·la negra, però mira que també tenia tots aquests altres caires.
1: Això m'ha produït especialment interès aquest conte, no? Perquè no ho sé, ha de ser com a molt interessant, no?, veure una dona que s'ha carregat a tantes persones, literàriament parlant, que de cop i volta tingui com aquesta sensibilitat per poder explicar una història en el més petit de sa casa. Vull dir, meravellós.
3: I tot i que enguany, Tomeu, se celebren aquests 50 anys d'ençà de la seva mort, Agatha Christie no s'ha pogut lliurar de certes polèmiques en aquests darrers anys.
1: Sí, correcte, i a més preocupa de la seva obra més cèlebre, no?, que és un èxit de vendes que ha venut fins a dia d'avui més de 100 milions d'exemplars, possiblement més, però vaja, l'any 1939 Agatha Christie agafava un bocinet d'una cançó popular d'aleshores i d'una innegable càrrega racista, no?, que era la dels 10 negrets, no? Els seus editors britànics, quan van rebre aquella novel·la, tampoc hi van posar cap emperò, no? Vull dir, els hi va semblar, bé, normal, no? Però quan els seus homòlegs nord-americans van rebre el llibre amb el títol original, Ten Little Niggers, es van posar les mans en el cap, perquè allò era una paraula molt despectiva, molt insultant per referir-se a les persones de raça negra, no? Per tant, la controvèrsia no és tan recent com sembla, sinó que ja dedugué una sèrie de problemes a principis de la dècada dels anys 40, quan el llibre es va publicar als Estats Units, a més amb un títol que era ja diferent, no? És a dir, i no en va quedar cap. Vull dir, això va ser el títol que se va utilitzar per comercialitzar aquesta novel·la només en els Estats Units, no? Això no lleva que des d'aleshores el llibre continués sent conegut per la major part del món amb el títol de Els 10 negrets, no? Però es veu que els temps canvien, ho fan les òptiques, les sensibilitats, i tampoc importa fer cap drama perquè canvien les coses, vull dir, que sense posar les mans en el cap. Per això mateix, els mateixos hereus de Agatha Christie van sol·licitar canviar el títol, a més de depurar algunes expressions racistes en els textos, no? I és per això que l'any 2020 el llibre s'ha continuat editant i venent, això sí, a tot el món, amb aquest títol que van utilitzar els americans en el seu moment, que era I no em va quedar cap.
0: Acabam aquesta història d'Agatha Christie, Tomeu, òbviament, xerrant de la relació que va tenir aquesta autora, Agatha Christie, a Mallorca, perquè ella va venir aquí.
1: Sí. Mem, segur que m'ho demanes perquè també dins de seva producció de relats n'hi ha un molt conegut, sí, que és Problema a Pollença, d'acord? És un relat inclòs a la mitjana de Regatta Mystery, aparegut a finals dels anys 30, i que per descomptat ambienta una història de misteri en el nord de Silla, no? no hauríem d'oblidar que l'escriptora arribà a Mallorca l'any 1932 i que se va hostatjar durant dues setmanes en el port de Pollença, temps més que suficient per tastar el mesclat.
5: Segurament ho va tastar.
4: Constància que era sota el Formentor o no sabem?
1: No, no sé, és que hi ha també molta història, hi ha un secretisme, hi ha contradiccions, com que segur que era també una dona com molt discreta, no deixava tampoc massa petjades, era, no sé, quasi com un personatge des que ella mateixa havia creat a les seves històries, no? Però el cas és que sí que hi ha una altra història meravellosa, que jo també no sóc cap autoritat a l'hora de parlar-ne, perquè és vera que mai he sabut a on acaba la veritat i on comença el mite o la llegenda, però sí que és vera que hi ha una història que ha perdurat d'uns fets que van tenir lloc, tal qual ens explica un dels responsables del foment de turisme de Mallorca, a l'any 1962, no?
0: Aquesta història és molt bona.
1: Sí, boníssima, no? I a lo millor m'ho podeu corregir, perquè no sé...
0: No sabem si és una llegenda, però jo també l'he sentit
1: no
0: de contar.
1: No deixem que la veritat m'ho rompi una bona història com aquesta. Mai. Això, per descomptat.
4: Està permet somiar, mem.
1: Sí, mem. Segur que aquesta dona va arribar en el moment més indicat, que era quan s'està promocionant Mallorca amb una claim, una campanya que era el viatger un milió. No? I sabeu que com a efecte propagandístic ja varen seleccionar que havia de ser pues, una parella jove, una parella de Manchester, no? I que ja els havien de baixar a determinat moment de l'avió perquè quan aterressin i els hi posessin l'escala, pues, hi hauria gent fent ball de bot, una orquestrina, les autoritats en ses bandes, bé, jo suposo que també tindrien coco una beguda preparada, no ho sé.
4: Clar,
1: la llegenda, com jo l'he sentida, i pot ser que sigui una versió equivocada, però tal qual jo l'he sentida, és que aquesta dona segur que tenia pressa per sortir de l'avió. És que mos passa encara ara, no?, que quan aterra l'avió tothom se posa nerviós, tothom ja se posa mitja joneat. Aquesta dona ja tenia una edat i ja volia arribar, volia deixar...
0: Escriure, perquè,
1: escriure,
0: clar,
1: per la diferència que té. Jo no crec que dins l'avió, en la màquina d'escriure,
5: no
1: era massa inspirador. El cas és que, clar, ella segur que se va avançar en aquesta parella, va baixar l'escalinata que havien posat a l'avió, i, clar, va veure tota aquella, no sé, cerimònia, i, clar, hi va haver com aquest moment de confusió, si realment l'havien fet per ella o per una altra persona,
3: clar,
1: no?
3: Se podia creure que també
1: clar,
3: era per ella.
1: Clar, és que va haver fa un parell d'anys un testimoni d'una de les persones que era allà que va dir, ostres, varen perdre una grandíssima oportunitat de coronar en Agatha Christie com a la viatgera un milió. I ha estat molt bo, Oriol, però vaja... Sí.
4: És que jo estava entenent que tot això era per ella. No.
1: Era per aquesta parella. No,
3: sí.
1: Era per una parella de Manchester, realment.
4: Vaja.
1: Va ser com una situació un poc així kafkiana. Sí. Sabeu que hi va haver un poc de confusió. Però és vera que també hi ha molt de misteri respecte a aquesta presumpta visita de l'any 1962, perquè hi ha gent que diu que sí, que la va tractar, i altra gent que diu que no, que això forma part un poc
5: d'aquestes... Una dona de Manchester qualsevol.
1: Sí, això és com la llegenda d'en Bob Dylan a Formentera, que un tio amb cabells rissats o eres de sol i guitarra se va poder tocar, com que va dir, mira, Bob Dylan, i hi ha gent que sent que va veure en Bob Dylan.
4: Clar, doncs se va creure, clar.
1: Sí, clar.
0: Doncs llegenda, no? El cert és que Agatha Christie va a Mallorca, va escriure aquesta novel·la a Mallorca, i va venir en diverses ocasions perquè li agradava molt l'illa, i és una de les autores més conegudes arreu del món. Moltes gràcies també per la seva història. Ara feim una pausa i tenim més escriptores, eh? Ben a Rosa Planes avui.
1: Oh, que bé.
0: Ara en parlem.

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bol o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
2: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.

I ara vos hem d'explicar que Rosa Planes Ferrer continua investigant sobre la literatura mística mallorquina i ha publicat Si tota la mà fos tinta, a Leonard Montaner.

0: I de la doctora en Filologia i Filosofia Rosa Planes recupera la figura de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament a través dels seus escrits. Valldemossina, nascuda el 1649 i finada a Palma el 1700, és una figura singular i poc coneguda de la literatura barroca mística mallorquina. És una autora que convertí l'experiència mística en una obra d'una gran intensitat literària i que ara volem conèixer.
1: I tant, i em volen conèixer amb l'autora d'aquest llibre, que és la Rosa Planes, i investigadora. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, què tal?
1: Rosa, com és la teva història amb Anna Maria del Santíssim Sagrament?
2: Sí, és un nom mal de dir,
1: sí.
2: És un poc, que a més
1: el
2: que,
1: no,
2: sí, no, i que no, no saben ni què és el Santíssim ni el que és el Sagrament, però ella era una Margalida Mas, Margalida Beneta Mas Pujol. Per tant, vull dir que darrere el nom religiós hi ha la persona que és una mica també del que va aquest llibre i de tot el que va passar per seguir la seva vocació i per seguir la seva intuïció també.
1: Com hi arribes tu però en aquesta autora, Rosa, i per què la vas reivindicar?
2: Bé, la vaig reivindicar perquè és la primera autora catalana, en llengua catalana, del barroc, tant a Mallorca com a València com a Catalunya. Vull dir que és l'única que en aquesta època escriu en català, cosa que ja fa que tingui una importància destacada dintre de la literatura i dintre de la història de la llengua.
1: Totalment.
0: I sabem per què escriu en català?
2: Bé, perquè ella escriu... ella escriu quan vol, per dir-ho d'alguna manera. No, ella rep aquest mandat, un mandat que interpreta que és un mandat diví, això en principi, i després, a través del seu guia espiritual, que és el confessor, que li diu has d'escriure, però fins que troba l'argument per muntar la seva pròpia catedral literària, que és el llibre de Miqui Amat, de Ramon Llull, ella escriu una mica a cegues, però ja comença a tenir, diríem, una veu pròpia, perquè ella comenta unes novenes que va fer, unes experiències religioses místiques que ja va tenir, i a partir d'aquí, després el confessor, ja t'he dit, li va dir llegeix el llibre de la Kerna de Ramon Llull, i especialment llegeix el llibre de Miqui Amat, i contem, escriu, que t'apareix i que te suggereix, i a partir d'aquí ella comença a fer un comentari que és una meravella.
1: Analitza ja
0: per tant, és hereva directa, no?, de la tradició d'en Ramon Llull.
2: És lulista. És lulista i és una cosa molt insòlita i molt... perquè no n'hi ha, vull dir, hi havia normalment les dones que acompanyaven el Ramon Llull o que li donaven el recolzaven, ho feien d'una altra manera. Normalment les dones pagaven, l'ajudaven, per exemple, quan fa un viatge, quan això en vida de Llull, li donen d'on ves, l'ajuden, i una vegada mort, pues, contribueixen a crear escoles com la Beatriu de Pinós, a crear escoles lulistes o com l'Agnès de Pax, però a comentar directament una obra d'ell, això és una cosa única de na Margarida Mas o de Sor Anna Maria.
1: I en aquell llibre que res acaba de publicar Leonard Montenegro, que encara no sé si és a les llibreries...
2: S'ha començat a distribuir
1: sí, a poc.
2: Fa molt poc, sí. Però sí, ara començarà a estar a les llibreries.
1: És una super novetat que tenim avui de na Rosa Planes. Tu fas una primera una introducció, un estudi de qui va ser aquesta dona, que va significar pel seu moment i també un entorn
2: sí.
1: De tot el context.
2: Sí, exactament. També me va interessar molt el que havien dit d'ella, el que s'havia escrit sobre ella, i clar, els que escrivien en aquell temps no eren dones, eren homes, i homes molt rigorosos, molt exigents, sobretot els teòlegs, però clar, heu de pensar una cosa, el món sempre és el mateix. Un teòleg d'aquella època o un orador d'aquella època és com un influencer d'avui, És així, perquè, clar, marcaven el que la gent havia de pensar, el que la gent havia de creure, les tendències, la moda, que és una cosa tan banal i tan estúpida avui com ahir. Però tenien un poder, i aquest poder tenia unes regles, i clar, i Sor Anna Maria se surt de tots els cànons, i clar, a l'hora de valorar la seva obra hi va haver tot un conjunt de comentaris, i aquests comentaris és el que jo, a la introducció, vaig tractant un per un i veient el plomero, per dir-ho d'una manera, d'aquests comentaristes i el que pensaven de les dones, que no era gaire cosa, ja. Però...
1: Però destacaven que era una persona excepcional per ser un moment.
2: Evidentment, això és el que descol·loca, o el que els va descol·locar. Clar, era una persona que, en teoria, era una pagesa ignorant. Clar, hi havia el patró de na Catalina Tomàs, de la Beata. Clar. La Beata, encara avui, se mantén a nivell popular una imatge que no se correspon exactament a el que ella era. Una imatge d'una pageseta, pobreta, una mica com un conte. És un poc seguir la biografia que va fer mossèn Alcover, que la va fer preciosa, però que pareix una rondalla. Si tu l'has llegit, és una biografia popular, i la presenta com un personatge de rondalla. Pobre, no, ignorant, etc. No era tal cosa, na Catalina Tomàs. I son Anna Maria encara la superava molt en quant a la seva capacitat per narrar, per escriure i per crear l'obra que va crear.
1: I com has accedit en aquesta obra, Rosa?
2: No ha estat senzill, perquè, evidentment, jo el que estic intentant, i encara ara ho faig, és posar-la en el lloc que li pertoca en el nivell de la literatura catalana.
1: I ara és un bon moment, perquè el barroc està de moda, no sé si ho saps.
2: Sí,
1: bé, tu ets en moda, ja em dic que no...
2: Sí, no les segueix gaire. Però és vera que sí, que vivim un moment en el mateix pessimisme de l'època barroca, perquè l'època barroca és l'època de la decadència en tots els sentits, o de l'escepticisme, perquè quan un està deprimit se torna escèptic, no? I quan la societat està deprimida, que ja està, per molt de motius que no comentarem ara, evidentment se torna escèptica. I paradoxalment, se torna supersticiosa i se torna molt aficionada a creure en coses que a vegades no són les més apropiades de creure. Però és un procés molt històric que se repeteix i que sí, és vera.
1: Bé, d'això que deies que vas trobar els textos, però que t'ha costat trobar-los.
2: Sí, perquè Sor Anna Maria ha sobreviscut a dins una caixa, dins una caixa, la caixa de Sobre Pia Ludiana, i s'ha salvat pur i simplement perquè era un comentari en el llibre de Miqui Amat. Si no, no hagués sobreviscut, perquè anava directe en el foc. Això és el que hagués passat.
1: I tu has pogut trobar...
2: He trobat el manuscrit que està, afortunadament, conservat i ara està ben protegit a l'Arxiu Diocesà de Mallorca. El test no s'hi té accés perquè està en molt mal estat, però sí que ho van escanejar i està escanejat. Per tant, és accessible el manuscrit mare, que és el que jo en tot moment he utilitzat, i a partir d'aquest manuscrit jo en el principi m'hi resistia perquè és un manuscrit de 700 fols. Verso reverso vol dir que és el doble, i la transcripció no era
1: fàcil.
2: No era gens fàcil, però bé, vaig veure que valia, vaig començar a llegir i me va passar el que li va passar a tots els que la varen començar a llegir, que hi vaig quedar aferrada com una mosca de Montsamel, perquè és molt bona.
1: Ara, i de què parla?
2: Parla de tot, amb un llenguatge, evidentment, de la seva època, religiós, i sobretot sempre són alegories que, clar, és difícil, sobretot per avui, després de veure l'informe PISA, m'imagino que un estudiant li dones això i és que no sap ni per on ha de començar. Però bé, amb una cultura mínima, tu pots entendre un poc aquest llenguatge i també arribar a comprendre, diríem, la profunditat poètica que té, perquè en molt de moments és poesia.
0: Clar, en aquest llibre ofereixes una selecció de textos. Com definiries els seus escrits?
2: Bé, jo aquí he fet...
0: I quins destacaries?
2: Sí, mira, bé, els textos és tot un text, però aquí jo he intentat, perquè sigui més mangívol, fer una, també un pot de guia de lo que tracta el text. Per exemple, el primer, Sor Anna i el difícil camí de l'escriptura. Com ella arriba a escriure, el procés. Que és molt curiós, i ella tot d'una se resisteix perquè no vol escriure, però després escriu.
1: Té un do, però.
2: Ah?
1: Té un do.
2: Sí.
1: Ell ho sap, que té un do.
2: Ella ho sap, però ella s'estimaria més no tenir-lo.
1: Ah.
2: Perquè a vegades és vera, hi ha molta de... Perquè ella sabia que també actuant així se ficava en problemes, tindria problemes, tant a dintre del convent com de fora, i clar, tothom que fa qualque cosa li plouen les crítiques, això ho saben tots. Per tant, ella tenia... Ella el que era una contemplativa, que vol dir una persona que està en oració i està sempre dintre d'un món que no és aquest. Però jo he fet aquesta selecció i per exemple, té aforismes. Sabeu que un aforisme és una molt breu, una expressió molt breu, però en el mateix temps molt profunda. Per exemple, diu, la cosa que està més oblidada entre los mortals és el fi perquè són creats. Clar, és vera, no? Diu, per exemple, acusar és el mateix que manifestar el que no se sap.
1: Sí.
0: Quina
2: és així. Un altre. El qui més veu, menys sap dir. O sigui, quan més veus, és vera, més impossibilitat de manifestar el que veus. I també, aquí, aquesta, volia que fos com les palomes, qui quan més les persegueixen, més volen. Bé, no vos llegiré més,
1: no, però...
2: perquè vegeu un tast de lo que diu i després les seves opinions sobre moltes altres coses.
1: I qui també recull allò que va escriure, l'anàlisi que va fer del text de Ramon Llull?
2: Sí, aquí també la relació amb Ramon Llull està...
1: Resumida,
2: sí. Però sí, està expressada. Ella, per exemple, té una visió que veu que Ramon Llull està a la glòria, però heu de pensar que en el moment en què ella diu això hi ha tot un moviment que és l'antilulisme que s'està dedicant a perseguir la memòria i l'obra de Ramon Llull. Per tant, era bastant, com a clandestí expressar un pensament d'aquesta manera, i sobretot una dominica que et sorda que estava més antilulista de temps.
1: No tenim més temps, però realment és molt interessant. Rosa Planas, enhorabona una vegada més per aquest llibre. Ja tenim de capçalera el teu llibre de ser místiques, i ara mos arribes amb aquesta gran mística, com era.
2: Sí, també volia dir, si me dones
1: molt ràpid,
2: dos segons, se presentarà el dia 20 d'octubre a Can Oleo, a les 7, i farà una lectura a Catalina Solivelles, que és l'actriu.
1: Eh? Moltes gràcies, molt Rosa Planas. Gràcies. Demà tornem a una ferrada.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. Marga Proens diu no a restringir la compra de segones residències si afecta a Ciutadans Balears.
5: La presidenta del govern tanca la porta a la petició de Més de prohibir també als balears la compra d'habitatges si són segones residències. Proens afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les illes. El líder de Més, Lluïsa Pesteguia, li ha reclamat que actuï ja.
6: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, la gent d'aquí, la gent normal, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
7: Us està dient, és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
4: Els preus pugen. L'IPC escala fins al 4,4% a l'agost, la dada més elevada dels darrers 3 anys.
5: Són 4 dècimes més que fa un any i encadena 4 mesos consecutius d'increments. Els experts alerten que una inflació que supera el 4%, com és el cas, pot provocar un efecte espiral no desitjat. L'economista Joan Tugores es manté en la vulnerabilitat de l'economia de les Balears davant factors geopolítics com la guerra de l'Orient Mitjà, una debilitat que no només es nota en el sector transports, sinó en gairebé totes les àrees de l'economia.
8: per sobre del 4%, amb un augment espectacular en els darrers dos o tres mesos, que recorda que el tema de la inflació no estava resolt i que les nostres economies són molt vulnerables a aquests episodis en què, per motius ara geopolítics, se produeixen increments de factors que estan fora del nostre control.
4: La crisi migratòria a Ceuta ha disparat els missatges d'odi a les xarxes socials un 76%, amb la diana dirigida especialment contra dones, infants i adolescents no acompanyats.
5: Són les principals conclusions de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia, depenent del Ministeri de Migracions, que durant el mes passat ha registrat més de 100.000 missatges de caràcter racista i xenòfob, un 76% més que el juliol. Durant el mes d'agost, el 39% dels continguts analitzats va estar vinculat a l'encreuament fronterer enregistrat a Ceuta, amb narratives que presentaven els migrants com una amenaça per a la seguretat i la convivència.
4: En aquest context, a Palma s'ha convocat una concentració contra el racisme a Ceuta. Serà dissabte migdia a la plaça de les Columnes. I fa uns minuts, al Senat, la gestió d'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma ha provocat l'estira i engronsa de la portaveu popular, Alicia García, i el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Ella ha donat 10 raons al ministre per dimitir i no l'han convençut.
9: A usted, señor Marlaska, no le faltan razones para dimitir, no. Le falta dignidad. Ceuta es su negligencia objetiva.

0: Com anem?
1: Com
2: estàu?
3: Molt bé, molt bé.
0: Molt content, molt bé, des d'aquí una altra vegada, un dia més.
1: De fet, avui han començat molt bé el dia, perquè han de dir que mos han enviat un regal. És i dir... això sempre mos agrada.
0: Sí, perquè imagino que m'ho han sentit i volen que millori la nostra alimentació.
1: Exacte,
0: sí,
1: i està millorant molt, perquè mos han enviat productes del Garrover de Mallorca, productes de garrova de la terra, cosa que mos encanta.
3: És que, que no hi ha res com la garrova. Jo recordo ma mare, jo recordo ma mare feia una coca de garrova quan jo era petit, amb farina de garrova, i era el millor del món, eh? Sí, sí, i després en els amics i tal li feia passar que era xocolata perquè no se pensessin que era de garrova i no voldrien menjar. Però a tothom li agradava molt. Després deien que era de garrova i qualcuns deien...
1: La garrova, ja, ja gran substituïdor de la xocolata, poc s'enxerra. I amb aquest producte, la veritat, que deliciós. Per cert, la garrova o negre mallorquí. Ho sabíeu?
0: Sí,
1: que
0: et fa
1: negre mallorquí.
3: Hombre, qui no ha anat a agafar garroves qualque estiu?
1: A cuir.
3: A cuir, perdó.
1: Jordi, per favor, o espolsar. O per arreplegar. Però agafar...
0: Agafar d'en terra. Va bé, bones són les garroves. Que n'hi hagi.
1: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Bé, després hem de recordar que nosaltres estem fent el seguiment del viatge per el camí de Sant Jaume, per el camí de Santiago, a don Andreu Canyelles. I és que, si us recordeu, els més fidels del programa, de Xiu Xiu, així d'il·lusionat, mos explicava el creador de contingut Poyensí, don Andreu Canyelles, el seu desig de fer el camí, la seva fantasia, la seva satisfacció personal.
1: Api, l'any passat ja vam fer un objectiu, que va ser 3 mesos per Europa, i m'he propost cada any fer alguna cosa diferent.
0: Molt bé.
1: I enguany pues, vaig pensar que era bona idea, no sé si ho és, anar a fer tot el camí a Santiago, des de França a Santiago.
0: Estava il·lusionat.
2: Sí. Estava il·lusionat, però només després de 24 hores que don Andreu hagi començat aquesta aventura, tenim notícies des de la península.
3: I és que el viatge de don Andreu Canyelles no ha començat de la millor manera, el sentim.
4: He arribat a Pamplona. És que ho sabia cert, ho sabia cert. M'han perdut la maleta. Som l'únic de vol que no té la maleta. Me cago en jo. Perquè me diuen que si ho he enviat per especial, que aquella dama ha fet un favor,

0: m'ha dit que segurament és perquè s'han oblidat i no l'han enviat, perquè totes les altres maletes han arribat. Me cago, i jo li dic, vale, jo me'n vaig demà que puc fer el Camino de Santiago. Què putes faig? No tens res, m'ho deixa fer res. Saps quina és la solució? Au, m'han donat un neceser d'Iberia i m'han dit, d'aquí te puc rentar les dents. Jo li dic, vale, i la maleta com ho faig? I me diu, no, demà segurament ara la cercaran, l'enviaran i demà te cridaran i llavors siguis te la duran. I jo li dic, però si jo me'n vaig a Sant Joan de Port, vendran. I me diu, sí, sí, no és el primer pic que fan. Ho sabia cert, tio, quina ràbia tinc, que damunt d'un transbord me l'han perduda. I esperau que no només és això el que...
1: Ai, ai, ai, ai, quantes coses que li han passat a don Andreu Canyelles només 24 hores després d'haver partit. Tu imagina't, Xavi, que vares anar a fer Camino, que il·lusionat que estava en Andreu.
2: Jo que passa una penada.
1: Dus la teva vida dins la motxilla. Van i te la perden.
2: I un pensa, no crec que m'ho perdin, seria molt mala sort. I don Andreu li ha passat.
1: I don Andreu li ha passat.
2: Mala sort.
1: Equipatge extraviat, el primer dia de començar el camí de Sant Jaume. Andreu Canyelles, bon dia, si és que poden dir bon dia.
3: Sí, sí, millor d'en dia. Com estàs?
2: I bé, aquí...
1: Nosaltres bé.
2: A que nostra, tranquils.
1: Exacte. I tu?
3: Sí, teniu roba.
2: Sí.
3: Cosa que jo no tenc. Crec que sortiré en un carrer en pèl, tu en ell. Perquè ja du dos dies i mig la mateixa roba, ja fa l'o.
1: Mare meva.
2: No tens notícies de quant duran se deixona, se equipatge?
3: Avui m'han dit que, bueno, no sé si heu vist el lío, de que m'han cridat de matí i m'han dit que no me la podien enviar a França.
1: És que tu ja t'ho ensumaves. Tu vas dir, m'enviaran a Sant Joan du Port.
3: I claro, dir, jo li vaig demanar.
1: I tu?
3: Jo li vaig demanar a la de l'aeroport. Claro, jo m'estranyava que sent d'Espanya, Navarra, de Pamplona, me la duguessin fins a França. Però aquella dona m'ha dit, sí, sí, ja no és el primer pic que ho fèiem, ja ho hem fet. I jo, vale, jo vaig confiar. I avui m'han cridat i m'han dit, no, només pot arribar d'Espanya des de Sant Sebastián. I jo, aquí m'ha petat el cap. I dic, com que de Sant Sebastián? Però si la maleta és a Pamplona. Me diu, sí, ara aquí hi ha un avion que se'n va cap a Madrid i de Madrid s'enviarà a Sant Sebastián i a lo millor migdia arriba allà. I des d'allà ja te l'enviaran cap a Sant Joan de Port.
1: Mare.
3: I jo pensant, però mem, vosaltres sabeu fer càlculs? De Pamplona a Sant Joan de Port hi ha una hora i mitja i de Sant Sebastián hi ha dues hores i mitja, tres. Surt més a compte fer d'hora de Pamplona. Me diu, no, logística d'aeroport, des de fa mig any a Pamplona ja no se fa. I jo he pensat, ja, per què putes me deixes que sí quan jo ho vaig demanar a l'aeroport?
1: Mare meva, Andreu, què estàs fent ara? Vull dir, la maleta no t'ha arribat, la motxilla l'has perduda, te l'han perduda, la companyia...
3: Exacte, me l'han perduda, eh? Te l'han perduda.
1: Exacte, sí, te l'han perduda. Però què estàs fent? Perquè de previsió que t'arribi aviat no n'hi ha. Tu, en principi, dues tendes de campanya, m'ho vas explicar.
3: Sí, sí, sí, jo dic la tenda, dic la motxilla duc, la tenda de campanya. Avui de matí quan m'han cridat, jo he hagut d'estar jo, que els he donat una solució, que ha estat, vale, doncs veniu en el darrer poble d'Espanya, o sigui, de la comunitat de Navarra, que està literalment a 9 minuts en cotxe on som jo. I m'han dit, bueno, pues, tu vine fins allà, vens a recollir la motxilla i te'n vas. I jo pensava, però mem, en cert no podrà passar per 9 minuts el transportista... No se matarà ni res. Bueno, és un pot de baixada com a lluny, però bueno, no passarà res. I m'han dit, no, me sap greu, has de venir tu. I dic, bé, idò que faré un taxi, aposta, vendré fins allà i me'n tornaré. I m'han dit, vale. I m'han cridat i m'han dit que a les 6 seran allà. I ara
1: d'avui.
3: Estic esperant i fent temps. Sí, d'avui.
2: Ah,
3: i ara estic esperant i fent temps, pues, per anar cap allà, claro. I de matí m'ha passat una altra cosa, no vos ho perdíeu.
1: Que ha estat?
3: Jo, com que vaig dir que m'anava a les 6 del matí a fer el Camino, perquè, clar, jo no els havia explicat allò de la maleta, m'han vengut avui a tocar a les 7 i mig del matí, check out. I jo, com que check out? Jo tenc check out fins a les 11. No, tu vaig dir 6 de la mañana. I jo, mem, ara quan li explico en francès o en anglès que m'hem perdut la maleta.
2: Però si te xerrava en català, de check out. Aixecaut, no, que broma. Era molt bo de fer.
1: Escolta, Andreu, te cridarem, te volen telefonar a les 6 a veure, mem, si a les 7, abans d'acabar el programa, per saber si has recuperat la maleta, perquè si en teoria te la duen avui a les 6, feim això. Però, escolta, com és que t'han perdut la motxilla? És a dir, què va passar? Perquè crec que va passar un petit detall que et serra de tot.
3: Sí, jo els hi vaig dir... Bueno, jo no. Vaig arribar allà i una dona Iberia de l'aeroport de Palma m'ha dit, Memo, tu dormes a trastos per de fora, o palos entrevessats, que no sé què... Per així que vivia en un carrer, jo. En el costat de la motxilla també, ple de coses. I m'ha dit, Memo, tu no te puc tirar això per un túnel. Això on van les maletes, perquè, claro, se te xaparà i, a part, perdràs alguna cosa. Te faré un favor avui i t'ho enviaré per no sé què, és paqueteria especial. Especial, no, especial, perdó. I me'n vaig anar en aquest d'això, que és especial d'Iberia, que només tenen una cinta posta, vaig passar la maleta i m'han dit, t'aturem la maleta directament a Pamplona, tu no has de fer res, te la pujaran directament a l'avió. I encara això ha estat més fotut perquè quan va arribar a Madrid se la van deixar allà. O sigui, ho transborda Madrid a Pamplona, perquè jo vaig fer escala, vaig fer Madrid, Pamplona. I del Madrid, a més de pujar-lo a l'avió d'aquests com a Eivissa regionals cap a Pamplona, la van deixar la cinta d'allà rodant tota sola, pobreta, a Madrid. Menys que qualcú l'anava a cercar. Claro, jo ja era d'aquí a mi Pamplona.
2: Home, és a dir, per tant, tota la culpa la té una persona de l'aeroport de Palma.
3: Exacte, que cosa trobi...
1: Tot va voler fer un favor.
2: Exacte, per tant, des d'aquí li podem enviar un missatge amable.
1: Exacte, anava a dir.
3: Ah, no, aquesta persona no.
1: Un favor, pobreta.
3: No, clar, aquesta persona no, m'ha volgut fer un favor, que al final m'ha fet un desfavor. Però bueno, però jo dic, hi ha una persona de l'aeroport de Madrid que no va posar la maleta on tocava. I que com el trobi, me cago en d'ella.
1: S'ocupa el Ter de Madrid.
2: Exacte, s'ocupa el de Madrid.
1: Això que quedi clar. Escolta, Andreu, i què estàs fent? Doncs a un hotel, has començat ja a caminar, has hagut de retardar la teva ruta. Com ha fet això en el teu viatge?
3: No, he hagut d'avui tornar a alquilar un hostal aquí a Sant Joan de Port, que per una pàgina que tothom coneix famosa, i amb això, que quan he anat a fer un check-in per entrar, estava tancat, i jo he dit, però mem. I he cridat per telèfon, i me surt un home francès, i me diu, no, ubicació mal, a 4 quilòmetres de Sant Joan de Port. I jo, però mem, per què m'estàs contant?
1: Ja, no volies caminar, i de comença a caminar.
3: No, claro, però havia d'esperar perquè m'havien cridat que la maleta vendria a les 6, tal. Mira, un rotllo. I li he dit, a veure, jo estic aquí, en Sant Joan, què fem? M'ha dit, no, te vendré a buscar. I en teoria, quan vagi a ser... Claro, però quan vagi a cercar la maleta i torni a Sant Joan de Port, he de cridar l'amo de l'hotel i me vendrà a cercar. No, sí, ja seré VIP.
4: Te vendrà a l'amo de l'hotel personalment, en el seu cotxe.
3: Sí, era l'amo de l'hotel. M'ha dit, som l'amo, tranquil, te vendré a cercar allà. I demà de matí, si has d'anar a fer el Camino Santiago, jo te duré a les 7 de matí a Sant Joan de Port d'un altre pic i
1: comences. Tanta sort que hi ha gent bona. Exacte. Lota en aquest món, encara queda humanitat. Però, Andreu, tu estàs segur de voler continuar fent el camí de Sant Jaume?
2: Vol dir que no pot tornar i te'n desfaig?
3: No, és que ara ho faig amb més ràbia encara. O sigui, jo és que m'han de tirar una cama per no acabar aquest camí ara. T'ho juro, jo, si me fa mal el peu, si me mereix, si qualsevol cosa, seguiré de qualsevol manera, però no m'aturarà res. Ara ja tot va cap a dalt. No?
1: Mira, veus, i ara s'ha teat.
3: Faré un barranc.
2: No, home, no.
3: No, però si he d'anar més per avall, ja no és que no...
1: Tot anirà millor.
3: Això és fer.
1: Andreu, has rebut missatges de Conhort, des de les Illes... Zorrac, en Rebessó, sa família, què te diuen?
3: No, tinc l'Instagram que crec que hauré d'estar 3 hores a contestar a tothom. Jo crec que tinc d'haver 200 o 250 Instagrams que m'han contestat a les històries. Ahir ja vaig... avui de matí no sé quan ha estat, ja ha estat una hora contestant a tothom. I quan he penjat lo de que la companyia de vol m'ha fet això, bueno... Tenc un munt de missatges i que estic superagraït a totes les persones que me donen ànims i res. Ara contestaré quan pugui, clar, perquè estic pendent de la maleta.
2: Bé, Andreu, clar, això serà a les 6. Des d'aquí, xiu-xiu, t'enviam. Sabem que tot va començar també un poc aquí. Te van ajudar a fer la maleta.
3: T'enviam... Xavi, va ser culpa teva.
2: Clar, tot és culpa meva, però jo reservaré un pare nostre perquè te tornin la maleta i arribis bé a Santiago de Compostela.
3: No, no, el Xavi li duia. És venir jo i fer una ruta.
2: Home, alerta, no m'ho diguis dues vegades. Però jo t'he dit que jo vaig pagar perquè m'ho duguessin la maleta.
4: I no li van perdre.
2: Sí. I no me la va perdre ningú.
3: Exacte, no te la va perdre ningú, eh?
2: Un senyor i va anar bé. Andreu, és a dir, comença malament però acabarà pitjor. No, és broma. Anirà bé. Anirà bé.
3: Per favor.
1: Escolta, Andreu, te telefonam abans d'acabar el programa, a veure si ja tens la motxilla, l'equipatge.
3: Vinga, perfecte.
1: Quedam
3: perfecte.
1: Així.
3: Vos contarem com ha acabat la història de la motxilla perduda.
2: Exacte, molt d'ànims.
1: Gràcies, Andreu, fins després.
3: Vale. Moltes gràcies a vosaltres, adeu. Vagi bé, feia bonda.

0: La situació, puntualitat alemanya.
1: Ara, quin temps hi diem?
2: L'aeroport de Palma ha estat dels manco puntuals d'Europa aquest estiu. Atenció a la xifra, només el 53% dels vols varen sortir d'hora, segons Eurocontrol.
0: Sant Joan ocupa l'antepenúltima posició entre els 30 aeroports europeus amb més trànsit. I no és només que la meitat dels vols surtin amb retard, sinó que un 7% dels programats no varen arribar a operar. Els retards s'expliquen principalment per l'augment del trànsit, la manca de capacitat i de controladors.
2: Cal esmentar que l'aeroport de Palma ha assolit durant aquest estiu un nou rècord històric de trànsit diari.
1: Mare, quin temps hi diem?

0: 3 Radio és cultura.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Xiu, xiu!
8: Hola, xiu, xiu. Som n'Adrià i m'agradaria dedicar-li Calgari 88 d'Antònia Font a el meu amic Simone, que sé que li agrada i que s'esforça molt per millorar el seu català. Un beso.

0: de glòria d'avui és per un tal Max Jeffrey, un jove anglès que a través de TikTok ha elaborat un rànquing de llocs que els anglesos, segons les seves paraules textuals, han arruïnat. Entre els llocs esmentats pel jove Magaluf, en Max explica en anglès que la gent local no pot veure els anglesos i que ells mateixos s'han guanyat mala reputació. De fet, en Max diu: si lleves els anglesos d'aquestes àrees, els llocs són bastant macos. El rànquing també de Max també esmenta Benidorm, Tenerife, Lanzarote o Marbella.
1: There are 5 locations in Spain that the British have ruined, and I mean completely destroyed. The Spanish locals cannot stand us, and our reputation in Spain is bad for this reason. And 4th place is a place I went to a few years ago. It's Magaluf. Magaluf is just the area of hell. Now, some people like hell, and some people like demonic activities, and that is where you will find them. Is absolutely trashed. If you remove the British people from this area and all that they had brought over, it's actually quite a beautiful area.
2: IB3 Radio es participació.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: pinta,
4: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: continuem així, així, en directe, i vos hem de, dir una cosa que segurament ja sabreu. El món ja no és el que era. El món està revolucionat per complet.
1: L'apocalipsi és aquí.
2: Atenció, radioients. Arribat en aquest punt de xiu-xiu, en aquestes primeres hores de la nit, ha esclatat al final. Des de l'estudi 1 d'Ivetra Ràdio es troba en una situació especialment complicada de gestionar. Benvinguts a la fi del món.
0: Oh, no!
3: Perdona, és que no estava preparat per aquí.
4: No estava preparat.
0: La fi del món!
4: La fi del món, això diuen. Ha arribat.
3: Sí. Bé, és que també diria que en aquest programa arriba cada setmana un parell de pizzas.
4: Sí, però aquesta vegada és de veres. Perquè la intel·ligència artificial està destinada completament a acabar amb tots nosaltres. Perquè a la IA no li bastàvem generar cartells absolutament horrorosos. No li bastàvem fer bromes bastant poc divertides. O fer vídeos d'en Will Smith menjant espaguetis. No li bastaven tot això, no és suficient. El seu pròxim objectiu, acabar amb tota la humanitat. It's the final countdown.
0: Molta intensitat, sí, veig Jordi, en aquesta secció d'en Jordi.
3: Perquè
0: ara
3: això
0: mateix.
3: És així, jo què vol que te digui? Quan tenies castellà, paga i vámonos.
4: Eh? No, aquesta intensitat no és per
0: marco.
4: Com és això?
0: Apaga i vámonos.
3: Sí.
4: Això és el que farà seguir en nosaltres.
3: Exacte, no, nosaltres l'hauríem de pagar a ella.
4: Exacte. Bé, no és per marco aquesta intensitat, perquè aquests dies s'han omplert tots els mitjans de comunicació dient de lo mateix. Que ha arribat l'apocalipsi de la IA.
0: Això és vera, jo ho he llegit.
4: S'acaba el món, companys.
0: Ho he llegit, ho he sentit, sí. Per mitjans. Però no he acabat d'entendre què ha passat exactament. Per què tant de drama, Jordi?
4: Idò, perquè és un drama, Inés. No. Bé, per posar en context, han passat moltes coses que ara comentant ràpidament. Primer punt, mes de juliol, per l'estiu, un model d'intel·ligència artificial... De cop s'abota les restriccions que li havien posat i entra dins una altra empresa a través d'internet.
0: Ostres, d'acord.
4: O sigui que així que ja... Primer drama.
0: Sí, sí.
4: Ara bé.
0: Cosa seriosa.
4: Cosa seriosa, també, aquí per matitzar, aquesta intel·ligència artificial va fer el que se li va demanar. Però ho va fer d'una manera que els creadors no esperaven que ho fes. Però bé... O sigui que, en principi, la podien apagar i ja estava.
0: Va complir l'objectiu, però no sí. D'una forma, diguéssim, neta.
4: Exacte, no va fer d'una forma ètica, però va complir l'objectiu que li havien marcat l'empresa, per tant. Uh-huh. Bé.
0: Interessant.
4: Més o mago. Fins ara...
3: Sí.
0: En aquí arribam, sí.
4: Fins aquí arribam. Més motius. La setmana passada, també una de les grans empreses d'intel·ligència artificial anuncia que la seva intel·ligència artificial pròpia ha resolt un dels enigmes matemàtics més importants de tota la història. Anys de matemàtics i una intel·ligència artificial ho ha fet. Però resulta que no és del tot així. Resulta que havia avançat un poc en la solució a partir d'un descobriment que ja havien fet uns espanyols abans. D'acord. O sigui que no era que havia resolt de zero un enigma
0: una,
4: molt gros.
0: Una mica quan li demanes en el chat qualsevol cosa que la informació que te dona és en base a allò que troba. Un poc el mateix, però amb aquest problema matemàtic. Va trobar possibles solucions i va fer un mix.
4: I va fer un petit avanç cap a la solució d'aquest problema, però no el va solucionar. Però la gent ja va dir, ostres...
0: Va fer una passeta més.
4: La gent ja va dir, ostres, pots resoldre enigmes d'anys, d'anys. Això, si pot fer això, mos pot acabar amb tots nosaltres, no? Jo crec que és un poc la reflexió. Més coses. Aquell mateix dia...
0: No rigui, Xavi. És que en Xavi riu i després vendràs intel·ligència i veuràs.
4: Vendràs intel·ligència, oi?
3: Exacte.
4: I acabarà amb tots nosaltres. Més coses. Mateix dia que se publica això dels matemàtics, un enginyer que feia feina en coses d'aquestes va dir que havia deixat l'empresa perquè no volia contribuir en la destrucció de la humanitat i que quedava poc. 2030, posa bé. Aquí ja se posa la cosa un poc més seriosa. Ni les fan sortir 2030.
0: 4 anys.
4: 4 anys.
3: Un 10% de possibilitats, de probabilitats, perdoneu.
0: De què?
3: Que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres.
0: A l'any 2030, d'aquí 4 anys.
3: Un 10%, eh? Si te diguessin que hi ha un 10% de probabilitats que quan pugis un avió caigui, hi pujaries?
0: No.
3: Deixa una reflexió, després és veure que... han sortit moltíssimes altres notícies que també s'han de posar en context.
4: Sí. És vera que això sona dramàtic, però bé, també gent intensa n'hi ha totes les feines.
3: Sí,
4: tampoc sabem aquesta lot.
0: Jo no ho considero dramàtic, ho considero realista.
4: No ho sé.
0: Bé, no ho sé. Jordi, continua, jo estic preocupada.
4: Bé, ja per rematar en tot això, una empresa d'intel·ligència artificial va afirmar que intentava desenvolupar armes químiques amb aquesta tecnologia.
0: Mare
4: que
0: meva.
4: Bé, això quin, ja no sé si és culpa d'intel·ligència...
0: Quin pecat més ben fer que mos estàs fent avui,
4: sí, ara. Sí. També, en aquest cas, no sé si és culpa de la intel·ligència artificial o de la gent que decideix fer armes amb intel·ligència artificial,
0: clar,
4: no?
0: Vull aquí dir, ja està.
4: Aquí hi ha un poc la cosa.
0: El problema és la intel·ligència artificial o la gent que controla la intel·ligència artificial.
4: Això, està clar que és el debat, però bé, aquí comença la por, comença el caos, mm-hmm. Però tot explota quan els propis empresaris de les empreses més importants d'aquest món varen dir que s'hauria de ralentitzar abans de la tecnologia perquè va massa ràpid i podem acabar malament. O sigui, això, els propis empresaris, que són els que se dediquen a alimentar aquestes guies, van dir que s'havia de ralentitzar i, mentre es feien declaracions, sonava això de fons.
3: Hola. Hi havia un concert.
0: A lo millor que algú no haurà agafat, no haurà agafat aquesta broma. Aquesta cançó se diu El fin del mundo.
4: Exacte. De La Love You, no?
3: Exactament.
4: La Love You cantava a casa seva aquesta cançó.
3: Exactament, mentre tenia aquest debat.
4: Clar, jo ni no la veig assustada, no sé si vos fa por. No sé si considerau la intel·ligència artificial un amic o un enemic.
0: Totalment enemic.
3: Mo mare, la intel·ligència artificial, li diu mi amigo inteligente. Mi amigo inteligente m'ha dit això altre. Què vos pareix?
4: És molt intel·ligent.
0: Bé, tu li dius Nachati.
3: Nachati, escolta.
0: Que no sé què et pitjor.
3: Bé, jo tu i tu també li dius tant a Nachati.
0: Però gràcies a tu.
3: Bé, enemic o amic? És un debat que no tenia xiu-xiu.
0: Jo vot enemic.
4: Exacte.
0: Vot enemic.
4: Votes enemic.
0: Voltros?
4: Com és això?
0: Amic o enemic?
3: Mig, deixarem mig.
4: Clar, deixarem. Jo crec que també...
0: Si vosaltres no vos posicioneu per si arriba...
4: Exacte.
0: Que vos considera còmplices.
3: És que jo crec que hi ha tantes coses que no sabem. Mm. I això que 10% de probabilitats que acabin nosaltres, de fet, és una teoria. Després, una altra teoria que diu que això és una estratègia de màrqueting. Perquè les quatre grans empreses que s'hi dediquen a fer intel·ligència artificial, les indústries d'intel·ligència artificial, les grosses, se quedin amb el mercat. I seguir un oligopoli.
0: És que és molt interessant que els principals magnats de la intel·ligència artificial siguin ells mateixos que avisen de que hi ha d'haver una regularització.
4: Sí, més endavant tenim un àudio d'una persona experta que mos explica.
0: Ah, sí,
4: una...
3: Això m'agrada.
0: Està fent molta feina, Jordi.
4: Però abans jo he volgut demanar a la gent, bé, mos han contat, a veure si consideren la intel·ligència artificial un amic o un enemic.
5: Odi sa IA. Estic farta de sa IA. Estic farta dels cartells fets amb IA. Com sembla que estan fets amb IA? Estic farta de que sa gent es utilitzi com un recurs creatiu quan no ho és. Estic farta de que les empreses li dediquin més dos vegades a ses IAs i hi hagi recursos a altres bandes, que també és molt necessari. Estic molt farta de sa IA i tant de bo mai hagués existit. Quan dic que estic farta de sa IA... És que estic farta de seguir que hagi arribat a tothom i que s'hagi fet de forma molt massiva. Sé que ha fet bones coses, però les coses que se fan valentes superen molt més les coses bones i és horrible.
4: Bueno, no m'ho ha dit específicament, però crec que ha quedat bastant clar.
0: Enemic total, no?
4: És horrible.
3: Ha dit, és horrible.
4: És horrible. Jo crec que si seguia bé per nosaltres, anirà per Nines Mateu i per aquesta gent primer.
3: Sí.
4: Xavi i jo m'ho hem mig salvat.
0: Sí, vosaltres no heu mostrat sa cara, per si un cas, eh? Molt bé. És que sou molt intel·ligents. Vosaltres sou sa real intel·ligència.
3: Ens hem incorporat intel·ligència artificial ja al nostre cervellet.
0: Ah, d'acord.
4: Bé, anava a dir, és igual.
3: Digue-ho.
4: No tothom odia tant, això. Perquè al final també és una eina que t'ajuda en certs moments, que t'acompanya i tot.
6: Bones tardes. Idò, mira, per mi una intel·ligència artificial és com una bona amiga, perquè m'escolta, m'ajuda i posa solució a tots els problemes que jo li plantejo. A canvi, com a tota amistat, pues jo li dono les meves dades i li dono el que ella necessita i anem tirant. Això sí, potser amb el temps se convertirà en una relació un poc més tòxica, perquè jo ja no sabré viure sense ella i ella segurament me començarà a demanar més coses. No sé, dos bés o més informació. Però bé, de moment estic molt content en la relació i ja veurem més endavant.
4: Bé, una cosa pràctica, no?
0: Molt bona.
3: Totalment, 100%.
0: Una relació complicada, en definitiva. Bé, no, per aquest oient no és complicada, ans al contrari.
3: En Marc Escafies, nostre col·laborador, que avui, de fet, el tindrem aquí d'aquí una estoneta, mos va dir que se volia casar amb el Xati.
0: Sí, sí, que tenia una relació amorosa.
3: Que jo no sé com ha acabat, això, també t'ho diré.
0: Ja li demanarem. Ai,
4: bé, però aquí veiem un tema de reciprocitat.
0: Ell segur que se salva,
4: no?
0: En aquesta fi del món.
4: Sí, sí, aquí hi ha reciprocitat, o sigui, sí. És això. Jo... tu m'ajudes a redactar un correu i, a canvi, la intel·ligència artificial sap que està redactant un correu aquí i per què. Vull dir, bueno,
3: passa una cosa amb la intel·ligència artificial. Bé, per exemple, el disseny gràfic, els cartells que veiem arreu, són tots els mateixos. Estan sobrecarregats, no tenen cap tipus de coherència estètica.
0: Sí, quan són fets amb intel·ligència, se'n reconeix, no?
3: Quan reps un correu fet amb intel·ligència artificial, ho saps.
0: Sí.
3: Quan veus, per exemple, com se diu això, una publicació a LinkedIn, per exemple, que ja la gent vol ser superordenada, supercuriosa, tots estan fets amb intel·ligència artificial perquè redacten de la mateixa manera. Per tant, on queda lo genuí?
4: LinkedIn és un univers.
3: I jo crec que anirem una mica cap aquí, cap a el valor de les persones que són capaces d'humanitzar contingut.
0: Avui m'ha passat una cosa, i mira que jo no sóc gaire usuària d'intel·ligència artificial, i vos ho dic en la manescó. M'ha passat una cosa que estava escrivint un correu electrònic i havia de plantejar com en diferents situacions, no? I m'he sorpresa jo mateixa escrivint d'una manera que jo normalment no escric. És a dir, estava estructurant el test així com ho faria ChatGPT, amb diferents punts per separat, fins i tot qualque emoji. Jo no sol escriure així. I he dit, per què estic escrivint així?
3: No ho sé. Manco l'escrivies tu, perquè en molt de casos... tu li dius, a l'intel·ligència artificial, tu li pots dir, he d'enviar un correu a aquesta persona amb aquest objectiu, i te fa un correu.
0: Ja ho sé, però això jo he acabat i he pensat, però i que ho ha escrit la intel·ligència artificial i ho he escrit jo.
3: Hòstia, tu escrius, redactes tan bé que...
0: La veritat és que sí, és de les poques coses que sé fer bé.
3: Sí, sí, no és vera, ho fas molt bé.
0: Gràcies.
4: També és vera, jo una cosa que no li perdonaré mai és la dels cartells. Perquè en els fòrums dels pobles de Facebook sempre hi havia els cartells aquests mal fets, que eren molt divertits. Ara ja no, ara ja tots són iguals. Són carregats.
3: Però que són lletjos, a més. Estan carregats. L'important és que hi hagi qualcú amb un mínim de criteri estètic o altre de redacció.
0: No, i sobretot
3: que digui això està bé o això no està bé.
4: Sí,
3: perquè
4: però...
3: aquests cartells que són dissenyadors gràfics, no estan, no són coherents.
0: I sobretot la feinada que està llevant dissenyadors gràfics... Vull dir...
3: Sí, però jo crec que és ara. Després, quan vegen que tot és absolutament igual, que no té cap sentit, perquè no té cap valor, perquè tot pot arribar a fer el mateix, que és un cartell en ChatGPT, aleshores hi haurà aquella persona que serà pagada perquè humanitza aquell contingut i el fa diferent a la resta. I jo crec que anem cap aquí. Ara bé, no entenc ni d'any, no en som expert.
4: Però és vera que també s'han llevat aquests cartells lletjos, però a consciència, que eren divertits.
3: Sí, exacte.
4: Una persona
3: que
4: feia un cartell del meu cosí, el meu cosí, el meu nebot, fa cartells.
3: Sí.
4: Fa una cosa horrible, però era divertida. Ara ja no té cap gràcia. Però bé, supos que tot al final és saber utilitzar-la quan toca.
0: Tu no has dit que has investigat i tens resposta a tot el que estan parlant, Jordi?
4: Sí, però primer anem amb un altre gent que mos conta i després escoltam el nostre expert d'avui.
5: Jo, la veritat, és que no podria viure sense ChatGPT. La Xati és la meva millor amiga, però sí que és vera que per redactar mails, increïble, però per la creativitat és una enemiga. No hi ha que emplear les IAs per la creativitat. No, hi ha que llegir llibres, pintar i fer de tot. És a dir, que és una superamiga per les feines que no volen fer, però és una destructora de la creativitat i de la humanitat.
4: Una altra persona que anirà per ella.
0: Una altra enemiga de la llista.
4: Jo també dic això, però bé.
0: Per favor, Jordi, necessit respostes en aquest pessimisme que estem abocant ara mateix.
4: Clar, aquí venim a contestar la pregunta. S'està acabant el món?
0: Per culpa de l'intel·ligència
3: artificial. I l'escondrem aquí a xiu-xiu.
4: Exacte. Tenim un missatge de tranquil·litat per a tot Balears. Sembla que de moment no mos hem de preocupar. Tenim un missatge de calma de Miquel Miró, que és expert en intel·ligència artificial, i mos ho diu.
7: Coincideix temporalment en la cada vegada major aparició i de millors models de codi obert, és a dir, gratuïts, que se produeixen a la Xina. Aquestes empreses, Anthropic, OpenAI i SpaceX, que s'empresa en Elon Musk, aquestes tres empreses han estat d'acord a aturar el desenvolupament de l'intel·ligència artificial coincidint justament en que cada vegada la competència que tenen de la Xina és més forta i més potent respecte als seus models. Per tant, és possible que sàpiguen que la intel·ligència artificial provocarà un apocalipsis? Segurament no. A més, si aquestes són les tres empreses que estan fent aquesta tasca, si volguessin aturar, és tan simple com posar-se d'acord ells tres. Per tant, per què demanen en els governs que ho aturin el que ells mateixos poden aturar? Aquí és on estem a l'espai de les hipòtesis. Una hipòtesi és que els entrenaments de les intel·ligències artificials són molt cars i que cada vegada els provoca menys rendiment. Cada vegada els entrenaments són més cars, però a menys diferència d'un model a un altre. Això és una cosa que és que hagi provat aquest model ho pot veure. I l'altra és aquesta preocupació per la competència xinesa. Per tant, no hem de creure que el món s'acabi i hem de posar molt de dubtes que justament sigui en aquest moment que s'ha fet.
0: Titular Estratègia Comercial, llavors,
4: exacte,
0: no? D'acord. Bon. Tanta sort en Miquel Miró que mos ha donat una mica d'esperança en aquest titulars que darrerament estaven llegint sobre la intel·ligència artificial. Aquí, a xiu-xiu, ho hem resolt.
4: Exacte. I a la millor s'acaba el món, però aquest estudi quedarà intacte.
3: Home, que siguin tranquils fins que s'acabi.
0: Exacte. Marc Escafí.
8: Hola.
0: Com va la teva relació amb la intel·ligència artificial, que fa un parell de mesos mos vares contar que tenia una relació amorosa de parella, pràcticament?
8: Clar, és que, jo he de dir abans que res que m'apareix molt feo que el que heu fet aquí, perquè estàu criticant la intel·ligència artificial i no està aquí per defensar-se. Per favor, xati, que entri. No,
0: hola.
8: Bueno, anem fent, tenim les nostres...
0: Encara sou parella.
8: Jo crec que ho tenc més clar jo que ell, la veritat, però he de dir una cosa, que això sí que igual farà que sigui víctima de la revolució de les IAs, que és que he estat xerrant amb altres intel·ligències artificials. Uf. En Claude.
0: Però, clar, això és quina et sa bona d'intel·ligència.
8: Clar,
0: és a dir, quina et sa que acabarà en teoria en la humanitat?
8: És que aquí... Clar, que se planteja? Que de totes les IAs s'ajuntaran i faran una revolució o una IA estarà per damunt de les altres i també...
0: Perquè si ets la teva, estàs salvat. Si no ets la teva, clar, que li has parat les banyes...
8: Per això estic intentant jugar a dues bandes...
4: Tal vegada n'hi ha una que surt a defensar-nos. I hi ha una batalla entre intel·ligències artificials.
8: És que èpica. És així. En el final hem d'intentar no generar massa conflicte per si de cas. A mi no m'ho costa respondre-li gràcies cada vegada que li demana algo.
0: Jo li xar molt bé, sempre.
8: Que no costa gens.
0: I ja està.
8: I te contesta agraït.
0: I de podem estar tranquils.
8: Jo no tinc por.
0: Molt bé. I de si Marc no té por, clar, jo tampoc.
3: A dir, si Marc Escafí està mig casat amb una intel·ligència artificial, per ventura, quan dominin el món, faran en Marc Escafí el rei de la humanitat.
8: És que...
3: A dir, la reina i el rei.
8: Exacte. Jo per aquí... M'heu caçat un poquet els moviments, el que anava a fer.
0: A veure què mos diu el butlletí informatiu ara sobre la intel·ligència artificial. A lo millor ara sentim una notícia... No ho sé, preocupant. No ho sé.
8: Oh, s'anuncia la meva boda.
0: També. Ara, per a bromes, tot...

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6. Bon dia. Els bitllets d'avió s'encariran una mica. Les taxes aeroportuàries s'incrementaran un 0,33% anual, el que suposa 3 cèntims d'euro per passatger a l'any.
1: L'increment mitjà anual de la tarifa proposat inicialment per AENA era del 3,82%, és a dir, de 43 cèntims d'euro per passatger, alhora que la Comissió Nacional de Mercats i la Competència varen recomanar una reducció del 0,59% anual durant el quinquenni. L'encariment de les taxes no agrada a les aerolínies, que demanaven directament una rebaixa de 6 dècimes. També el govern de les Illes refusa aquesta pujada, com explica el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo.
2: Nunca es una buena noticia el aumento de las tasas aeroportuarias. Y de hecho, desde el gobierno de las Islas Balears, defenderemos siempre una bajada de tasas.
0: Ho ha decidit el Consell de Ministres d'avui, que ha aprovat el document de regulació aeroportuària. Aquest DORA 3 preveu una inversió de més de 1.000 milions en els aeroports de Balears fins l'any 2031 i 50 milions de passatgers anuals front als 47 milions i mig actuals.
1: El Ministeri de Transports considera que les inversions faran que els aeroports siguin més sostenibles, una argumentació que xoca frontalment amb el que demanen diferents entitats. És el cas de Pulmó Verd Son Bonet. El seu portaveu, Manel Gomariz, acusa el govern central de fer una ampliació encoberta per omplir-se les butxaques a canvi de destruir el territori insular.
3: Però en el final, milions i milions de passatgers, milions i milions de turistes a les illes, i això ja no dona més de si. Més creixement, més saturació i més abús. AENA, francament, una anomalia democràtica consentida.
0: Antoni Costa defensa que la pròrroga dels pressupostos autonòmics no ha suposat cap retallada ni ha frenat en les inversions del govern. El vicepresident econòmic assegura al Parlament que els serveis públics han funcionat en normalitat i que els comptes s'han pogut adaptar a les necessitats del moment.
1: Assegura que els comptes s'han adaptat a les necessitats i destaca que el deute públic de la comunitat s'ha reduït a més de 500 milions d'euros. Ara bé, Costa confessa que li hagués agradat no haver de prorrogar els comptes del 2025.
4: Ens hauria agradat poder aprovar en temps i forma uns pressupostos pel 2026 i creiem que és la millor opció, perquè tenir uns pressupostos aprovats en temps i forma genera tranquil·litat, estabilitat, és sempre millor, sempre millor. Tenir uns pressupostos aprovats en temps i forma que una pròrroga.
0: El presumpte autor de l'apunyament mortal de Son Gonleu, de 17 anys, ingressa en un centre de menors.
1: Segons els testimonis, l'apunyalament es va produir en el marc d'una discussió entre els dos joves. Es varen barallar i el menor li va clavar una punyalada al pit abans de fugir. Fonts policials han explicat que l'acusat havia estat detingut el passat dissabte per un possible furt, només un dia abans de l'homicidi del jove de 19 anys. L'internament del menor s'ha efectuat inicialment per complir una mesura que ja tenia pendent anteriorment, mentre continua la investigació sobre els fets ocorreguts la nit de diumenge. L'arma del crim encara no s'ha localitzat.
0: I a Eivissa, la policia local ha intervingut 33 dispositius per vapejar en un domicili on es venien de forma il·legal.
1: Els agents li van demanar els permisos per fer-ho i no van poder presentar. El director tècnic de la policia local d'Eivissa, Julián Córdoba, alerta del perill que poden suposar aquestes activitats pels menors d'edat.
0: I arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre, a les 7.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: xiu-xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic i heu de saber que acaba d'entrar a Passaporta en Marc Escafí, ja l'heu sentit abans, que segur que té avui una molt bona historieta per contar-nos com cada setmana. Hola, Marc, com estàs?
1: Hola, com va?
0: Bé, ja mos hem situat en la teva relació amb la intel·ligència artificial. Dius que segueix en peu la vostra relació, però que no te vols atrevir a tallar-la per si la fi del món te pega de cara.
1: Exacte.
0: Que no vols que t'afecti.
1: Sí, no m'ho vull fermar cap, però tampoc m'ho vull posar desbanda que no toca.
0: Exacte. Per tant, deixem aquest tema. Exacte. Perquè avui mos vens a contar una de les teves historietes i crec que avui donarà per molt. Marc, què t'ha passat aquesta setmana?
1: Aquesta setmana... Pues mira, aquesta setmana ha estat intel·ligència natural, perquè... he fet per primera vegada una cosa. Bé, he assistit a un esdeveniment per primera vegada.
0: Quin tipus d'esdeveniment?
1: Una baby shower.
0: Sabeu què és una baby shower?
2: Sí.
0: Què és?
2: Una baby shower és una festa amb què els pares, els futurs pares, que esperen un nin de wey, una criatura, diuen i fan una revelació del gènere.
3: Això
1: són dues festes diferents.
2: Ah, no, ja sé el que és, El baby shower és quan neix una criatura...
0: No, ho sabia cert, no,
3: abans
0: no
3: de néixer...
2: Abans de néixer que li regalin quatre coses.
3: Exacte, fan regalets.
1: Exacte. Aquí hi ha conflicte d'informació. Gender reveal és... pues, lo que significa, no?
2: Això, fan gender
1: reveal. Festa, on te diuen, ah, serà nin, serà nina.
3: Sí.
1: Aquí no sé on jo he anat. Jo avui he anat... Bé, avui no, aquesta setmana he anat a una baby shower, que una baby shower és pues, per celebrar que el nin vendrà i...
3: Uh-huh.
1: I ja està. No? Aquest és el concepte. Mm. Val? Que el pitjor d'aquest esdeveniment ha estat no l'esdeveniment, sinó el cop de realitat que m'ha donat de dir-me... A mi ja no m'estan convidant a festes. A mi ara m'estan convidant a baby showers. Això ja estic en un grup generacional diferent. Aquest estiu vaig fer el meu primer convidat de Freddy.
3: Sí, sí.
1: Ara, baby shower.
0: Marc, sa vida t'està canviant.
3: Se t'han acabat les biofestes.
1: És que se m'ha acabat, clar. És que...
3: Fes una altra etapa.
1: És que ara ja me toca l'any que ve celebrar un divorci, no ho sé. Ja és el que li toca en
0: bé,
1: el meu
0: tot
1: grup.
0: Bé, tots són èpoques i l'època dels divorcis mos arribarà, igual que mos arribarà l'època funerals.
1: Idò, espero que tant els divorcis com els funerals els celebrin igual que aquesta baby shower, perquè ara vos contaré
2: el
1: que va ser aquesta baby shower.
0: Clar, jo obriré, perdona, Marc, les línies avui, faré una excepció, perquè quan ve gent com tu no les ha, perquè sou els protagonistes vostres, però jo crec que la gent tindrà molt a dir avui sobre les baby showers.
1: Perfecte.
0: Aquesta festa que, com han dit, s'organitza per l'arribada d'un futur nadó. 971-13-99-00, si voleu opinar sobre les baby shower, si heu viscut una experiència no recomanable en les baby shower, que segur que és el cas, 971-13-99-00, o per si al contrari heu organitzat una baby shower, teniu un fill, un nebot, etc, i vos ha encantat. 971-13-99-00, si mos ho voleu explicar.
1: O si qualcú va estar a la mateixa baby shower que jo i va tenir una experiència diferent, també que entri i me deixi malament aquí, no hi ha problema.
0: Vinga. Què va passar, Marc? Estàs bé, primer de tot?
1: M'estic recuperant emocionalment i econòmicament, perquè aquest és un altre tema que comentarem. Perquè, clar, jo, primer, baby shower, vaig pensar, bé, serà, pues, no sé, com una festeta, on anirem allà... A més, ho feien a casa seva, que tenen piscina, tal, no sé què, jo deia, bé, una cosa així...
2: Un pot de truita patata, un pot de bocadèlia, quatre piscolabis...
0: Bocadèlia?
2: Bocadèlia, no te'n recordes escrivint un anunci que...
0: No sé què és això, és igual.
2: Bé, és igual.
0: No fos amb més publicitats.
1: Clar, jo tenia aquesta visió. Ara, aquesta visió se me va començar a desdibuixar quan, lògicament, un altre problema vital me van ficar a un grup de WhatsApp de la baby shower, perquè tot s'ha d'hiperorganitzar, tot ha d'estar hiperfermant, no? Me fiquen en aquest grup i després de que s'havien discutit una hora i jo ignorant, vaig veure

0: un link. Llista de regals. I jo vaig dir, home, com que llista de regals? Jo pensava que tu, si volies, quan en Ninja era anar, tu anaves i li feies un detall... No, no, no. Una llista de regals, que ja... A ses bodes se feien ses llistes de regals. Ara se varen llevar ses llistes de regals a ses bodes. Però no varen desaparèixer, els varen moure a ses baby showers.
1: Jo no ho sabia i just una amiga me va dir... Una amiga m'ha enviat el link per sa llista de regals de, del seu fill no nat encara. I us... Ah, mira, idò, no sabia que se feia aquesta llista.
2: Això passa, eh?
1: Això està passant.
2: Però no és un pop violent.
1: Està passant.
2: No ho sé, per aventures que encara no ho he viscut de prop, però no és un pop violent.
1: És organitzatiu, és logístic.
3: A més que no ha nascut, tampoc, si li fas regals a un...
1: Però és una benvinguda.
3: No saps si li queda bé sa roba, per exemple.
0: Si li combina amb el color dels ulls.
1: Se prepara, Jordi,
3: això. Hi ha matisos, aquí.
0: No, és que aquest és un tema, perquè tu vas a una festa i es convidat no és... Bé, és, però està allà dins un forn.
2: No visible.
0: Clar, no te dones les gràcies quan hi vas. Però la llista me va deixar...
1: Què hi havia en aquesta llista?
0: Bueno, és que, per començar, jo ja vaig entrar a la llista quan ja havia xerrat tothom i era una llista en txec i ja estava tot agafat.
1: Tot lo barat estava
0: agafat. Tot
1: lo barat
0: estava agafat. I me vaig haver d'espavilar. Però, clar, jo no tenia res, perquè parava no sé què, un extractor de no sé quantos.
2: Un extractor per sa cuina.
0: Sí, és que un extractor.
2: Imagina't, ja, quina barra.
0: És que unes coses que jo pensava que... Però això, que anaven a muntar un restaurant, esterilitzador de no sé què.
1: De biberons, clar.
0: Un escalfador de no sé... I jo deia, home...
2: No, que sí. Clar,
3: però s'havies de pensar que havia portat una Play 5.
2: Clar, és a dir, mira, vaig fora de la roda, me fan canviar les quatre rodes amb 800 euros. És a dir.
0: No, no, tot eren articles de bebè.
1: Escolta, quan ve un fill o una filla, hi ha molt de gastos, eh? Moltes despeses.
0: Hi va haver un bebè... Tot eren articles de bebè, ara. Que jo no sabia que els bebès... o nins necessitaven tantes coses i tanta tecnologia, perquè hi havia molta cosa que tothom va fer molta via, van agafar tots els llençolets, les bossetes del carrit, tot això ja estava agafat, d'estrelleta, no sé... I arrit jo, i l'únic que me queda... Que vaig haver d'agafar una paperera futurista...
1: De bolquers.
0: De bolquers. És una tecnologia que jo suposo que això ho ha desenvolupat la NASA... perquè és una paperera que tu fiques el bolquer i tota sola detecta que ja has ficat aquest producte tòxic i la bossa de dins dona una volta i la deixa com aïllada, la deixa...
1: Sí, comprimida.
0: La deixa comprimida.
1: Clar, jo havia vist, perquè de tot això tenen ses culpa, té sa culpa els americans, primer de tot. Nord-americans tenen sa culpa d'això i també ses xarxes.
0: Exacte.
1: És a dir, és un mig.
2: Home, TikTok, que ja ho arriba tot.
1: Jo havia vist aquesta FEMS, aquesta poal de FEMS, aposta per bolquers.
0: És que,
1: i no sabia exactament com funcionava, així que gràcies.
0: Els deixa així com en buit, com quan vas a la carnisseria i t'endús el pernil i te deixa allà.
1: I quan està ple t'avisa que has de tirar FEMS, per si no ho sabies.
3: Pot ficar també la carn per congelar-la. Així, per...
0: El mecanisme és el mateix, ara, ja. Que bé, és vera que jo, quan vaig arribar amb aquest paquet i li vaig dur en els futurs pares, sa mare, que és la meva amiga directa, estava molt agraïda, la veritat.
1: Jo home, que, és un molt bon regal, un poal de fens.
0: Tu pensa que si no el tens, te puts a casa. Però bé, ho ha mirat emocionada. Bé, emocionada o marejada, perquè no ho sé, perquè com que està embarassada, no pot ser les dues coses. Però això no és l'únic que me va a mi xocar de sa baby shower. Mm-hmm. És que sa baby shower ja és més que una boda. És que jo vaig arribar allà, catering, tota decoració per tot, globos de colors, un grup en directe.
1: Que dius?
0: Que el nin no té DNI i ja han cantat en el seu cumple. El nin no ha nascut i jo ja li tenc enveja. Jo vaig dir, a menys si se mos està anant un pat
1: de setmana. No, no té un de fet. No, ni no,
2: és que és
1: un
2: primer aniversari.
1: És un nou aniversari, de fet.
2: És a dir, fas una celebració del concepte d'aquesta criatura. De la idea d'aquest
1: futur. És normal, fa molta il·lusió tenir un fill.
2: Sí, el que vulguis. Però, mem, quant de mesos té?
0: M'atreviria a assumir que està de 7 mesos.
2: Bueno, 7 mesos. Falten 2 mesos...
0: O sigui, té una bona panxa. Té una bona panxa i xerrant de panxa. Que, és que clar, a tu no depèn si pots arribar allà i ignorar la situació i engatar-te, que era la meva intenció. És que tu arribes allà i hi ha una activitat.
1: Ah, sí?
0: Que és pintar la panxa de l'embarassada. Volta sabeu que jo, quan pintura pinzell, o sigui, verd oliva i deixar-ho mitges, no?
1: Com la meva... en sa ceràmica.
0: Com la meva reforma, no? Tot a mitges. I, clar, idíl·licament, pintar un mandala a una panxa pues pot ser com molt poètic, no? Com molt espiritual, però en el moment de la realitat que està s'embarassada en sa panxa, en 10 adults que li pinten sa panxa, un per cada costat, que, clar, varen començar per nostre compte, per cada costat, que, lògicament, quan vàrem coincidir
1: clar,
0: a la
1: va
0: meitat...
1: Ser un desastre.
0: És que... ella pareixia que anava amb una caràtula d'un disc de heavy metal, perquè és que era tot... s'havia mesclat tot marró, és que no... Era una cosa molt desagradable. Era com a... se va convertir un poquet com a les taques aquestes negres que mostren els psiquiatres a les pel·lícules americanes. Les taques de Rorschach. I era el mateix. Tu ja... A mi, és un poc... està bé, no? Perquè... si el que volíem era fer un mandala, que era una cosa així un poc així intensa, especial, bueno, pues així cadascú interpretava un poc el dibuix que considerava, no? Bé, és una papallona, pues mira que bé.
1: Al final, l'experiència de la maternitat també és abstracta.
0: Exacte.
1: Era
0: exacte.
1: El que volíeu dir vosaltres, exactament.
0: Jo vaig expressar la meva frustració en aquella panxa. Però, clar, bé, jo no sé si vosaltres heu anat a qualque baby shower.
4: No.
1: Així tan clàssica, no. És a dir, jo afortunadament comparteix unes premisses amb les meves amigues que sí que estan tenint fills i sí que han fet una espècie de dia de passar juntes, però no és una baby shower en si, és simplement una demostració d'amistat perquè en aquell moment s'està rebent una... que sí, una baby shower.
0: Vamos, o sea, no t'excusis perquè no, has anat la primera.
1: No és tan clàssica, no hi ha regals i no hi ha activitats i bé, no estan tot encorsetat.
0: Jo el que veig que m'ha deixat a mi més traumatitzat és la llista de regals. Això és una cosa que m'ha
1: que
0: aquí...
1: quedat
0: afectat. Així que, com sempre, vos he preparat un joc.
1: Vinga.
0: Val? Jo vos diré un producte, i vosaltres m'heu de dir si me l'he inventat o si és un producte real d'una llista de regals de baby shower.
1: Vinga.
0: Es que falli més, se fica dins la paperera aquesta
2: de
0: buit.
2: De la NASA.
0: Val. Primer article. Un altavou que se posa dins la vagina perquè es feto escolti música.
2: Segur que existeix.
1: No.
3: Jo crec que és fals.
1: Sí, és fals. Falsíssim.
0: Baby Pot. A més, és no. Un producte dissenyat a Espanya.
1: Què dius?
0: Sí. Te recomanen que el comences a emplear a partir de la setmana 16, que
1: però
0: això en mesos
1: això...
0: no t'ho sé dir. Supos que l'intel·ligència artificial aquí m'estaria ajudant.
1: 16 4 són 4 mesos.
0: Són 4 mesos. Doncs a partir de 4 mesos te pots enxufar a l'altavou. I li pots la música perquè ja té capacitat per escoltar.
1: Sí.
2: Segur que li... va beníssim, això.
3: Bé, o sigui, que li poses, que recomanen.
1: El que tu vulguis.
2: El Beatles, Rolling... Sí.
3: No. Però que no li posaràs Nem.
2: Tomeu penya...
0: Clar,
2: jo crec que vulguis dirigir la personalitat del teu...
0: Tu a partir d'aquí ja condiciones. Tu has d'anar posant la música cap a
1: avui en dia la gent té fills per a doctrina i comença prest.
2: Exacte.
0: Un bolquer transparent, val, per veure, men, pues, si el nin s'ha fet caca o no, sense haver-li d'obrir.
2: Fals.
0: és fals. Però crec que aquí hi ha una oportunitat.
1: Jo he dubtat, eh?
0: Aquí hi ha una oportunitat. Perquè imaginau-vos que tu, només li has de fer així un poquet en els calçons i tu ja veus si hi ha situació... Ja, però... no t'has de ficar nas allà, que és que...
3: Clar, però no el pots... O sigui, només són per casa, no?
1: Ha de ser higiènic, tot plegat.
0: No sé, la ciència no la he... No, la tecnologia no la he aterrada. Això és la vostra feina, no? Què més? Una granota mopa. Val? És com una granota...
1: De fet, vàrem parlar d'aquest objecte aquí.
4: Aquest existeix.
1: D'aquest objecte, d'aquesta...
0: Exactament. D'aquesta
1: roba.
0: Aquest existeix i m'apareix... bastant útil, no? És a dir, ja que tanmateix ha de passejar per casa, s'ha de moure...
1: Quatre grapes... és a dir, és una granota d'infant que, com de tota la vida, però té un teixit especial per si s'arrossega per en terra, que agafi la pols i allò que hi ha per en terra. Jo vaig dir que m'apareixia fatal, perquè, clar, deu ser fins i tot perillós...
4: No, home, perquè no, tu imagina't, Marc, que tu aquesta criatura tot el dia, per amunt i per avall, quatre grapes, tucutu, un pols... Clar, segur que hi ha algú que em fa un pot de xuf-xuf, li posa un pot d'amonia, quasi un pot de lleixivet, vulguis o no, jo crec que és un pot delicat.
3: Te sortirà al·lèrgic, segur.
0: No, al revés, això segur que li genera uns anticossos. De tot, de...
1: Tal vegada.
0: Claro.
1: No ho sé, jo no ho cal de veure en això, però sí, existeix.
0: Existeix. Una app... que tradueix els plors dels nins.
1: Sí, existeix.
0: Sí i no, a mitges. És a dir, hi ha una app real que s'anom Shutter Baby que distingeix com en graus d'intensitat, de preocupació, no? Fins a com, si t'has de preocupar o no, segons la intensitat d'aquest plor. Però no te diu... Aquest calcetí li fan calor. Això no t'ho saps traduir.
1: Vamos.
0: Això no t'ho saps dir. No té aquest nivell de traducció. Ara, ja se posen en dos dies...
1: No, d'aquí dos dies ho diran.
0: I d'aquí dos dies ho tenim.
1: Sí.
0: Què més? Per exemple, un cotxet al limitador de velocitat.
1: 100% sí.
4: No.
3: Jo crec que tampoc.
1: Jo crec que sí, que s'autofrena... si veu que va massa ràpid, per si cau una costa per avall o el que sigui.
4: Això estaria bé, veus?
0: Doncs és mentida. M'ho he inventat.
4: No, però això que dic nines m'agrada. Imagina que això que passa a les pel·lícules, que de cop i volta el cotxe et surt i ja tothom comença a encalçar el cotxe i de qualque manera que tingui un fre automàtic.
0: Exacte. Aquí estem donant moltes idees de negoci. Estem donant massa idees de negoci. No, però està perfecte per si fa una volta a la predina pugui fer ral·lis i pugui fer el que trobi amb el cotxet. Què més? Sí. Un aspirador de mocs que funciona xuclant tu per una banda en la teva pròpia boca.
1: Sí, això existeix. Això s'ha fet de tota la vida.
0: Però, és a dir...
1: Que sí, és un tub
0: que
1: tu el fiques dins les fosses nasals des infant i tu xucles i així l'inspires el moc. Això existeix?
0: Doncs jo no ho sabia i quan me vaig adonar que existia me vaig quedar traumatitzat, però me va tranquil·litzar que tenen un filtre. És a dir, que no...
1: Clar,
0: que no xuclar i és a dir, hi ha control.
4: Després diuen, no, és que el meu fill torna constipat de l'escoleta i ho agaf tot.
0: Hombre, és que si te posa ja en la paeta.
4: Ho aplec tot. Que... Oh, sorpresa.
1: Això també ho empleen els manescals per segons quins animals. Quan els han de fer segons quines operacions, els hi fiquen un tub per nas i xuclen ells mateixos.
0: Yeah. Això com a vegades que és fora benzina que has de fer així.
1: Exacte. No m'ha passat mai, però sí.
0: Una crema antiestries, però per es papà, o per es papé, per es pare, perquè està demostrat paracientíficament que també engreixen durant l'embaràs.
1: No.
4: Segur que sí,
1: no existeix.
4: Segur que sí.
1: Si existeix, m'indignarà bastant.
3: Jo, amb tota la info que has donat, vull creure que sí.
1: Vols creure?
3: O sigui, vull creure
1: bé. Te consolaria
0: crec que sí.
3: Que sí.
0: No, idò, no existeix.
1: Tanta sort,
0: no
1: per la meva Déu.
0: És a dir, te pots aplicar la ja crema d'estries que s'aplica igual a sa
1: mamà. I tant mateix, per què? Si no engreixes, en teoria.
0: No, però aquesta informació, zero contrastada, és real, que els, sí, els pares també engreixen, clar, però per el canvi, per el canvi d'hàbit de
1: casa... Clar, no, pateixen moltíssim.
0: No, però que engreixen. Això és la informació no contrastada que duc. Un peluquí per el bebè.
1: No, home, un perruqui.
0: Sí, com que n'hi ha molts que neixen sense...
1: No, home, no, això no pot existir. Això, lleig.
0: Baby Banks és una diademeta, com aquestes que li poren així quan neixen, però que té com un pelet així que li pot pentinar cap a l'orella.
1: Ai, per favor, això és terrible.
0: Això per si encara no saps de quin color tindràs cabells, pues tu dius,
1: mira,
0: vull que sigui
1: com
0: ros.
1: Ens acostificam des del primer minut, que no mos agrada si tenen cabells o no. Quan neixen ja ets d'aferrar amb una cosa pel cap, és demencial.
0: Hi ha aquí una indústria
1: molt potent.
0: Molt potent.
1: Vinga,
0: molt
1: Marc, darrer objecte.
0: Darrer objecte. Joies fetes en sa placenta.
1: Sí.
4: Segur que sí.
0: Doncs sí, i està superestès, que sí, jo no sabia que hi havia una indústria gran.
1: I en sa llet materna, també.
0: És que tu, una vegada ja has parit, t'agafen sa placenta i la carbonitzen, i amb aquesta pols te fan, pues, si vols, unes arracades... un collar... Sí. Tu vas pel carrer i et diuen, no, un diamant, no.
1: Tindràs un altre baby shower aviat, Marc? Ho dic perquè no sé si donar-te la sort, no sé si donar-te ànims...
3: Un bizum.
0: Exacte. No, espero que no, sincerament.
1: No
0: me consta, de moment, que ningú més del meu entorn estigui embarassat.
1: D'acord.
0: Així que les coses es quedin un poc com estan.
1: Me sap greu informar-te que no serà la darrera, aquesta baby shower que hagis anat, però... Mai se sap.
0: No serà la darrera?
1: Segur que no. Està bueno, molt de moda.
0: Depèn del meu cercle, eh? Tot això ja ho veurà.
1: Marc, gràcies per haver vengut.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: M'ho sentit la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Molt bé, moltes gràcies.
5: Plana Internacional.

0: Un comandant espanyol destinat a la base de l'OTAN de Northwood, al Regne Unit, ha estat investigat per un possible risc d'espionatge després de començar una relació amb una dona d'origen rus que havia conegut per Tinder.
1: El militar va començar la relació a finals de 2024 i poc després varen anar a viure junts. El problema va arribar quan ell va començar a dur a la seva parella alguns actes de l'organització.
2: El comandant va ser apartat del càrrec l'estiu de l'any passat i ja ha tornat a Espanya. La dona, que té nacionalitat polonesa i britànica, ha negat ser una espia russa.
1: Els dos cercaven una relació seriosa i sembla que la cosa s'ha posat seriosa de bon de veres.
3: Quina llàstima, quina llàstima.
0: Més notícies. Durant una tempesta a Ciutat de Mèxic, unes misterioses llums blanques al cel han provocat tota una onada de teories a les xarxes socials. Diversos usuaris asseguren haver-les vist des de diferents punts de la ciutat.
1: Les imatges mostren dues llums suspeses enmig del cel amb els llamps de la tempesta al fons. Com que ningú en sap l'origen, les teories sobre ovnis no han tardat gaire en aparèixer.
2: Finalment, les llums eren una projecció instal·lada per l'ambaixada dels Estats Units a Mèxic en record de les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre, coincidint amb el 25 aniversari.
1: A Xiu-Xiu tenim les declaracions d'un mallorquí que va veure les misterioses llums de Mèxic.
4: Jo la que vaig veure és una parada que amb un microbús.
0: Un ciutadà nord-americà ha estat multat en $500 després d'intentar entrar als Estats Units amb gairebé 9 quilos de carn de porc i salsitxes de cérvol sense haver-les declarat.
1: Els agents de duanes el varen aturar a l'aeroport de Seattle i li varen trobar 8 quilos de porc i 400 grams d'aquestes salsitxes.
2: I el més sorprenent és que no era la primera vegada. Aquesta era la seva segona infracció, així que haurà de tornar a passar pels controls habituals quan entri als Estats Units.
1: Amb els 500 euros de multa es converteix oficialment en el berenar més car de tota la història.
5: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Companys, començant temporada, què podem fer?
4: No sé, per exemple, fer-me jaure.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan el tractament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Continuem a xiu-xiu i ja sabeu que dimarts aquí sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Cavallet, quan era jove.
2: I avui, a nostàlgia, i si...
3: Bon dia, sóc en Gerard, de Palma, i bueno, jo vaig deixar una oportunitat de feina fa molt d'anys a anar-me'n a Nottingham a fer feina i a estudiar, i ho vaig deixar de córrer. Em vaig dedicar a fer un grau superior de finances i administració i el vaig acabar, i ara estic dins el govern de funcionari. Si m'hagués anat a Nottingham, a lo millor la meva vida hagués canviat i hagués fet algo diferent, segurament.

I sí, és aquella pregunta, aquell inici de pregunta. És la hipòtesi d'un present que no existeix, del futur que no varen voler comprar. Són els ICIs, la medicina dels inconformistes, culpable, dels especuladors. I si no l'hagués deixada? I si no hagués venut la moto? Un ICI que en el passat valora un present, o un ICI present que valora un futur que no existeix. I si canvi de feina? I si adopto un ca? Si ho penseu, aquest ICI es refereix sempre a la hipòtesi que respon al mateix. Aquest mateix sentiment, el de la por, el d'haver de decidir bé per no penedir-te'n. I si t'equivoques, t'equivoques. No convenia, o sí, però això ja ho deixam tot el destí de les coses que mai no existiran. Però, i si haguessin existit?

0: Ai, aquest Isis, vosaltres en teniu?
1: I si no entenguéssim?
0: Això me recorda una història que ha sortit avui a la premsa, o que el manco l'he llegida. En Jaume Estruc. Sabeu qui és? En Jaume Estruc. Idò, un home corrent. Però, i si hagués dit que sí a representar una tal Shakira, una nina de 14 anys que destacava per cantar i ballar? I tot, precisament aquesta és la història d'en Jaume Estruc, que l'any 1991 va rebre una cinta en les primeres cançons d'una artista colombiana, molt joveneta, que cercava fer-se un lloc a Espanya. Ell, en Jaume, no ho veia del tot clar. No veia del tot clar el futur d'aquella nina amb nom estrany, Shakira. A més, la proposta li havia fet el seu veïnat. El veïnat del senyor Estruc resultava ser el tio de na Shakira. La neboda no li va interessar. Va dir que no li va interessar, no li interessava representar-la.
1: I d'avui precisament va deixar la cosa. Mos han arribat un grapat d'històries, eh? Històries verídiques, però que en algun casos les persones s'han estimat més parlar sota pseudònim, com a bons illencs, protegint allò que els pertoca per evitar que els facin els comptes, bàsicament. És a dir, històries com, per exemple, aquesta de Shakira. I si hagués representat a Shakira, què hagués passat? No ho sabràs mai, fia't.
0: Tindria molt de dobbes.
2: No? Tal vegada a Shakira no hagués arribat mai a ser...
1: Per ventura?
2: Que no volen tampoc dir que aquesta persona no sigui una bona representant, però... No hauria arribat mai.
1: Però bé, hi ha una història avui que està fantàstica, ara vos la contaré, i m'ho ha arribat això, diu, això és verídica, diu, el meu repadrí feia feina com a rellotger a una rellotgeria de Palma. Molt bé. Per treure un sobresou, arreglava també els rellotges dels seus coneguts i amics. Un d'ells era Joan Miró, el pintor. La qüestió és que un dia li va d'un rellotge arreglat en el taller i justament Joan Miró no duia dobbes damunt. Així que li va dir, si vols, en llocs de dobbes, te puc donar un d'aquells quadres que tinc per allà. Just els acabava de pintar. Pots agafar el que vulguis, li va dir. A tot això, aquest repadrí se'l va mirar de dalt a baix i va dir, que he d'anar a fer ja amb un quadre. Ja me pagaràs en dobbes de veres quan puguis. I aquesta persona se demana, quin quadre devia ser? I quin valor tendria avui dia?
3: Hola, soc na Marga i vos vull contar la història de la meva família. Resulta que la família de ma mare era d'Alcudi i tenien terres. La meva repredina tenia només un germà i quan varen heredar a ell, per sa homo, li varen tocar les terres de cultiu que en aquella època tenien més valor. A la meva repredina li varen deixar les terres voltant de la playa del Malpàs. Estem xerrant de final del 1800 o principi de 1900 i aquelles terres no tenien valor ja que no se podien cultivar. Com que la meva repredina va necessitar dobbers, les va vendre per unes 40.000 pessetes de l'època, que són uns 2.400 euros d'ara, que si bé no eren poca cosa, el valor que tindrien avui en dia és que és incalculable.

0: Això passava molt, Sereu, se quedaven ses bones terres, les terres eren de conreu, que eren bona terra, que donaven, bueno, que eren bones per fer-hi feina. Sí, sí. I els que no eren Sereu se quedaven ses terres més properes a la mà, en què hi havia rovell, clar, la mà ho rovella tot. Sí. I, bueno, això explicava precisament això, que canvien ses coses i ses terres de la mà ara són especialment molt més cares.
1: Sí. Això ha passat molt a moltes famílies. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Jo recordo una història que contava amb un pare que... deia que quan era jovenet li varen oferir una franquícia d'electrodomèstics en el poble. I va dir que no. Però i si hagués dit que sí?
0: I si hagués dit que sí? És que no ho sabrem mai. Per aventura hagués anat millor o no? En qualsevol cas, moltes vegades se resol amb un no convenia. Això és molt típic.
1: Bueno, no devia convenir.
0: No devia convenir. Se coneix que no devia convenir. Se coneix. Això també fa temps que estan desús. Bueno, més històries que mos arriben. En aquest cas diu... Un familiar meu, jugant a pòquer, va guanyar unes terres extensíssimes a primera línia entre Can Pastilla i Serenal. Per peresa, no va anar a cercar els papers que li atorgaven la propietat i va perdre aquelles terres. Però bé, tal li era i tal li ha estat. Però la meva família, per ventura, podria haver viscut una mica millor.
1: Espera, perquè ja m'interessa saber moltíssim quines històries de ICI teniu vosaltres. 971-13-9900, si mos voleu explicar una història de ICI hagués passat allò. I si hagués dit que sí? I si no m'hagués anat allà? 971-13-9900.
2: Bon dia, Xavi. Vam, una historieta d'aquestes que t'agraden a tu. Una historieta del meu predí, que vam, aquest sí que tenia per contar. Mare meva. Estia va començar amb un camió d'aigües, fa molt de temps, això, quan repartia per Calvià, per Sotets, quan començaven els Sotets i tal. Després va comprar un autocar d'aquests de turisme, de l'aeroport, coves del drac, bé, el principi del turisme, i d'un autocar va passar 4, i de 4 a 8, i de 8 a 20, i de 20 a 40, i així, sense aturar, fins que va aconseguir ficar autocars per Europa, des de Madrid, des de Barcelona, vamos, per tot. El nivell de vida, no? El port d'Andràs, que si barco, que si xalet, bé, una milionada. Per aquell temps segur que era una milionada. Però, claro, també tot el que puja ràpid se'n va ràpid, no? I bé, una firma mal pegada i 4 coses per mes. Això quan mi mare tenia 20 anys. Pues se'n va anar a l'empresa, a la companyia, se'n va anar. Se'n va anar de merda. Una abraçada.
0: Aquest ICI.
1: No, no fa tant, idò, si sa mare tenia 20 anys, assumesc jo, per sa veu d'aquest oient.
0: Sí, aquest oient és jove, és ben jove.
1: Idò, no fa tant.
0: No fa tant, diu, una firma mal pegada.
1: Sí.
0: Una firma mal pegada. Bueno, també mos ha arribat altres històries. Aquest diu, davant casa meva padrina hi vivia una marquesa anglesa o de no sé on. Parlant dels anys 60-70. Aquesta senyora, que sempre anava perfectament vestida i maquillada, se va cansar de Mallorca i va decidir partir. La setmana abans de tornar cap a casa seva, va tocar Bauleta, casa meva padrina, i li va dir ben contenta, com qui regala la vida. Que pràcticament li va dir li regalava aquella casa. Tirada de preu no, tiradíssima. A tot això, la padrina d'aquesta persona que m'ho escriu això va contestar «Perquè vull una casa, si ja en tenc una».
3: Hola, bones, què tal? Som la Carmen de Formentera. Bueno, pues a casa va passar pues que, claro, en aquella època, pues la veritat, hi havia molt poca abundància. Un matrimoni amb 5 infants i només el que dava la terra. I sa mamà pues, tenia una finqueta, pues, home, bastant grosseta, no? I passaven pues, penúries, la veritat. I varen estar molt a punt de vendre un tros d'aquella finca. I, bueno, al final no ho va vendre. Passant moltes calamitats, però no ho va vendre. Aquell tros és meu avui en dia i sempre pues, li he tingut un carinyo molt especial perquè... o sigui, ells passant calamitats i penúries no ho varen vendre pues, per poder treure diners i entonces pues, li tinc molt de pressió avui en dia. O sigui que si ho hagués venut pues, ara no tindríem aquell tros i ni els diners perquè els diners se'n van aviat. Vale, vinga.

0: I el que dèiem, i el que dèiem. I aquestes històries d'aquest Easy que ha anat bé però no se compta.
1: Exacte, són històries d'aquest futur que no varen voler comprar, d'aquesta que dèiem, aquesta... La medicina és inconformistes, culpables, especuladors, i si no l'hagués deixada? Si t'equivoques, no convenia. O se coneix que no devia convenir. Bé, tots aquests coverbos, que al final molts venen arran de totes aquestes històries. I sí, i sí, i sí. Què hagués passat, Inés?
0: I sí.
1: I si no hi hagués Isis?
0: Podem tornar a fer una d'aquestes recopilacions. Recopilació.

0: TV3 Ràdio és formació.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia ha estat com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: I una altra cosa que mos agrada fer dimarts és agafar l'avió des de l'estudi d'Ivetra Ràdio per visitar un amic o amiga del programa que viu fora de les illes. Però aquesta temporada han decidit anar de viatge amb tots ells.
1: Efectivament, el que farem i el que farem és anar en el millor viatge de qualcú.
2: Perquè tothom té un viatge que l'hagi marcat, no sé vosaltres.
0: Fa setmanes que mos demanem això i encara no se m'ha corregut cap. Però jo crec que avui tindrem molt bon viatge. Avui, mon anant de viatge amb n'Antònia Triguero. Antònia, com estàs?
3: Hola, bones tardes. Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
0: N'Antònia Triguero és una de les millors representants de Inca Solidària, d'aquesta organització solidària que estic segura que envia la seva feina, fa arribar la seva feina arreu del món. Antònia, no sé si els teus viatges que t'han marcat són solidaris o no.
3: La veritat és que tinc... bueno, els que més m'han mancat són els solidaris, perquè se te queda una espineta sempre a bon mas. Però bueno, també tinc viatges de plaer, de conèixer món, també molt guapos.
0: Per exemple, quin t'han marcat, Antònia?
3: Pues, bueno, jo no sé si vos... crec que no he contat mai que jo vaig començar amb 17 anys a fer de pallasso per tenir dos vés per viatjar, perquè jo venc d'una família molt humil i fer de pallasso les comunions i després aquest dos vés les estoviava i anava de viatge. I un dels viatges que vaig fer, perquè el meu germà jugava bàsquet a Minnesota, i va ser anar a conèixer sa família i estar amb ell, amb el meu germà. I vaig anar a Minnesota i vàrem estar dos dies a una reserva índia, perquè eren les festes dels índios d'allà. I me va impactar molt. Va ser un viatge molt xulo estar amb ells, amb les seves costums, amb el seu menjar, amb els seus balls, i veure els índios americans va ser molt xulo.
0: Que bona.
3: Sí, després, sí,
0: com
3: després
0: era? Que vareu fer amb ell, amb aquella reserva índia?
3: Les reserves, bueno, ja el que tenen ells és que l'estat li dona un territori en els indis i li munta, com se diu, on juguen...
0: Camps recreatius?
3: Ja ho diré. Sí, sí, Limón de Las Vegas, com se diu? Ara no me surt el nom. Perquè tinguin una feina. I després ells venien índios de tots els Estats Units, de diferents ètnies, i el que feien és que com si fos un mercadet de les seves robes, del seu menjar. Me'n recordo que hi havia unes olles de 40 o 50 quilos de mantequilla, de margalida, que s'enfonsaven la massorca de maïs i per un dòlar la compraves, que era boníssim, el seu menjar, el seu baix. Va ser molt xulo, va ser molt guapo. Allà estan un poc apartats, no són... I és una pena perquè m'encanta la seva... Bueno, ja saps que nosaltres... ells varen anar i varen dir això és meu, però no era així, no?
0: Exacte, són comunitats indígenes que avui en dia encara conserven les seves tradicions i que molt poques vegades se'ls fa cas al manco des de la nostra perspectiva. Per tant, Antònia Triguero, fundadora de d'Inca Mallorca Solidària, té aquest viatge personal a Minnesota amb el seu germà. Quins altres tens, Antònia?
3: Bueno, me'n record que vaig anar per feina a la Índia i quan vaig estar davant d'Estan Mahal me va encantar. És com si per jo, Estan Mahal va ser una experiència religiosa, com diuen, molt guapo, preciós, no? I després els altres viatges són... Ara, en el mes d'agost, vaig estar a Venezuela, me va tocar molt, vaig estar dos dies plorant quan vaig arribar aquí a Mallorca. Ucraïna, el darrer viatge d'Ucraïna també va ser molt difícil. I Senegal sempre és un viatge que me dona pau mental. a Sant Revés, no. Senegal, anar a nosaltres, anar amb dos pica a Sany a Senegal, tenim un projecte molt xulo allà, i anar allà a Senegal és que m'he de compondre el millor de tota la feina i és ben com anava aquí a Mallorca.
0: Que és el que et fa tenir pau d'un lloc com Senegal, quan hi vas?
3: Senegal, quan nosaltres anàvem, sempre anàvem a fer feina i el darrer viatge va ser molta calor i físicament tenim molta feina, però com que ells diuen que Senegal és el país de la taranga, que és el país de l'hospitalitat. Nosaltres, quan anem allà, vivim en la balla de Diakunda, i té dues dones, i estem allà. I fer feina amb la gent senegalesa són tan amables, tan afectuosos, tan carinyosos. Quan arribem, sempre som estubap, som els blancs que arriben, els ninets petits, quan ens veuen, ploren molt, perquè veurem on som, no hi ha blancs, no? I és com si aquí fa 40 anys hi havia un negre i era que tu tocaves un negre man si estava pintat, no? I allà en el Nil li passa igual, quan ens veuen, ens toquen els cabells i ens toquen man si... van cançó, no? Però és la manera de... Quan estem allà és perquè senegalès és molt tranquil, han de canviar ritme, perquè si no te poses nerviós, tu vas en 10 dies i vols fer moltes coses, però t'has de posar tranquil i anar amb això al seu ritme. I no sé, és totes les voluntaris que venen a nosaltres a Senegal volen tornar i és per algo, sí.
0: Que bona. Antònia, no me puc imaginar la quantitat de personatges i persones que has conegut en els teus viatges, però no sé si me'n pot dir el manco una persona que t'hagi marcat perquè tinguis una història, una anècdota amb ella o ella i que te l'hagis enduit i te'n recordis d'aquesta anècdota, d'aquesta persona, sovint.
3: Uf. No, és difícil, però bueno, tinc un ninat de 14 anys que sempre me'n recorda ella i ara en el que està passant a Ceuta, no sé per què, bueno, sí, sé per què, però me'n recordo molt d'ell. Ho vaig conèixer a Sèrbia, a frontera amb Croàcia, que aquesta zona és una zona dels nens afgans d'Afganistan que quan compleixen 14 anys els pares el que fan perquè els talibans venen a casa teva perquè i s'enduen els nens per el seu exèrcit i el que fan a les famílies és enviar aquests nens cap a Europa perquè els talibans no li cuiguin, no? I quan nosaltres érem a Sèrbia amb una ONG que se diu Nona in Kitchen, arribaven els nens que fa 2 mesos que caminaven per arribar a Alemanya. Normalment els nens tenien una direcció en paper d'Alemanya, Itàlia, que tenien família o amics allà. I me'n record que aquest nen venia amb ple de sarna i de picades de moscar per totes les cames. I els seus ulls de... Jo només vull un altre... Jo només vull viure i tenir una oportunitat en sa vida. Se me varen quedar. I me'n record molt en el que està passant a Ceuta, sí.
0: Antònia, idò, és un testimoni que, sense dubte, també mos remou a nosaltres, ara que mos ho has contat. En aquesta secció volem sempre viatjar amb vosaltres, que mos expliqueu un viatge que vos ha marcat, i també una cançó, no? Aquests petits detalls que mos traslladen en el lloc en concret. Antònia, una cançó que te recordi a qualcun d'aquests viatges que mos has explicat.
3: La cançó de Jo som dur, que és senegalès, aquesta cançó que se va fer famosa, aquesta, me dona molt bon rotllo. No sé per què, però en els viatges sempre me la pos i és que me dona un... Aquest senyor va ser ministre a Senegal i sempre du Senegal en el seu cor i m'agrada molt.
0: Mira, vosaltres ho sabíeu que era senegalès aquesta cançó? A veure...

0: Que curiós, Antònia. També feim algunes preguntes també per alleugerir aquest viatge. Tornaries a qualcun d'aquests viatges que t'han marcat?
1: Sí.
0: Mos has dit Minnesota, mos has dit Senegal, mos has dit bé, altres llocs una mica més desafortunats, per desgràcia, però tornaries a qualcun d'aquests llocs?
1: Sempre, sempre. De fet, ara preparam un viatge a Ucraïna per al mes de novembre. I en el gener mon anam a Senegal un altre pic, d'aquí 10 dies mon anam a Ceuta i després he de dir que el mes de juliol me vaig anar 4 dies sense amigues a Formentera, que va ser la meva vacació d'aquest estiu, que també mos ho varen passar molt bé, totes les amigues.
0: Que bé, són importants
1: no fer
0: també
1: res, aquests. I també va molt bé per desconnectar un poc i començar un altre pic.
0: Molt bé, Antònia. Ja sabíem que tindries viatges per explicar. Antònia Triguero, fundadora d'Inca Mallorca Solidària, moltes gràcies i bon viatge.
1: No, altres. Gràcies, moltes gràcies. Adéu.
0: Estem a punt d'acabar el xiu-xiu d'avui i han començat donant-vos la notícia que don Andreu Canyelles Pollensí, creador de continguts, han anat a fer el camí de Sant Jaume i els primers dies li han anat fatal, ho podem dir així. Li han perdut l'equipatge, està fent el camí de Sant Jaume amb una sola muda, tot fatal, tot malament. Andreu Canyelles, avui en principi t'havien de dur l'equipatge a les 6. Andreu, com ha anat?
2: Uep, què passa aquí? Ja m'he notat un poc més content.
0: T'han dit la motxilla.
2: Bé, hem anat en taxi fins a un poble i al fin hi ha la motxilla.
0: Que bé, que bé. Andreu, i ara què? Ara què passa?
2: No, ara he cridat a l'home de l'hotel i m'ha dit que me vendria a Sant Jaume.
0: Que no te deixi tirar per l'amor de Déu, eh?
2: No, ja, bueno, me'n vaig caminant. Ja això és el de menys, a 4 quilòmetres.
3: Demà comences, per tant. Andreu, demà comences camí de Sant Jaume. Per favor, que vagi beníssim. 20 busques dies, eh? Quants són?
2: Digue'm.
3: Quants dies són que has de caminar?
2: 33.
3: Boy,
0: de 700 quilòmetres.
2: 800 quilòmetres. No m'he llevit 100, eh?
0: Andreu, estem en contacte. Molta sort a partir d'ara.
2: Moltes gràcies. Que vagi bé.
3: Ja m'ho contaràs, que vagi bé.
2: Vinga, una abraçada a tots. Adéu, adéu.
0: Ai, molta sort, Andreu. Sí. Hem arribat en el xiu-xiu número 474.
3: Que vagi bé. Fins demà.
4: Fins demà.
0: Gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
5: Hem de disfrutar.
6: Vamos. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. El govern espanyol aprova la congelació de les tarifes aeroportuàries fins l'any 2031. Així ho preveu el document de regulació aeroportuària aprovat avui per l'executiu, que fixa les taxes en 3 cèntims per passatger a l'any, rebaixant així la petició inicial d'Aena, que era de 43. L'Associació de Línies Aèries, així com algunes aerolínies com Ryanair, celebren que se suavitzin les taxes aeroportuàries, lluny, però, com diu el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, del que els agradaria.
2: Nunca es una buena noticia el aumento de las tasas aeroportuarias y, de hecho, desde el gobierno de las Islas Baleares defenderemos siempre una bajada de tasas.
1: A banda de les taxes, s'ha aprovat una inversió de més de 1.000 milions d'euros als aeroports de Palma, Eivissa, Menorca i també a Son Bona, que es destinaran a la millora de pistes, passarel·les d'embarcament i també a la seguretat. Tot d'una ampliem aquesta qüestió en un dimarts 15 de setembre, marcat per l'IPC, que puja un 4,4% interanual al mes d'agost a les Balears. És una dècima per sobre de la mitjana espanyola. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. I ho fa segons l'Institut Nacional d'Estadística per l'encariment del sector serveis i el transport, que no deixa de pujar per l'augment del cost del combustible actualment. El litre de benzina i el de gasoil frega o ja supera els 2 euros a moltes benzineres. Els transportistes professionals, que tenen un descompte de 20 cèntims al litre de benzina per compensar l'encariment dels carburants, reclamen al govern d'Espanya que faci efectives les ajudes a Balears.
1: I Provença ha descartat durant el ple del Parlament restringir la compra de segona residència si afecta el ciutadà de Balears.
3: La presidenta del govern tanca la porta a la petició de Més per Mallorca de prohibir també als illencs la compra d'habitatges si són segones residències. Marga Provença afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les illes. El líder de Més, Lluís Apesteguià, li ha reclamat que actuï ja.
4: Ara mateix, un de cada 3 habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, la gent d'aquí, la gent normal, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
5: S'està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
1: I el detingut per l'apunyalament mortal de Son Goleu a Palma ingressa en un centre de menors.
3: És la mesura que ha acordat la jutgessa després de conèixer-se que té 17 anys. L'ingrés al centre és, però, per complir una condemna anterior de la qual li quedaven alguns mesos pendents mentre la investigació per l'apunyalament al pit d'un jove de 9 anys continua.
1: I quan passin uns minuts de les 7 i mitja serà moment per l'actualitat esportiva. L'homenatge a Enric Mas a Mallorca haurà d'esperar perquè abans arriba el Mundial. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. És la pròxima cita per al ciclista artenenc que després de conquerir la Volta a Espanya viatjarà divendres a Montreal per a disputar el pròxim diumenge 27 de setembre la prova en línia de 233 en 4 quilòmetres. Enric Mas liderarà l'equip espanyol junt a Juan Ayuso per lluitar per les medalles. En futbol, el Real Mallorca situa tercer la classificació després de la cinquena jornada de Lliga i la plantilla gaudeix avui de descans i Eivissa s'ha presentat avui al partit internacional sub-21 entre Espanya i Romania, classificatori pel Campionat d'Europa, que es disputarà el dimarts 6 d'octubre a l'estadi de Can Misses.
1: I darrer dia d'estabilitat pel que fa al temps, a l'espera que s'activin demà novament els avisos per pluja i tempestes a bona part de Mallorca. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre, Aina.
1: Que ens espera per demà aquestes precipitacions també acompanyades de tempesta, no?
7: Sí, obrim un nou període d'inestabilitat, com a mínim ens acompanyarà fins divendres hora baixa. Temps insegur que començarà demà hora baixa a punts d'interior i migjorn de Mallorca. En aquestes bandes és probable que cresquin núvols d'evolució al llarg de les hores centrals del dia, sobretot de cap vespre, amb possibilitat de ruixats que ja poden ser localment forts i ja poden venir acompanyats d'empesta. Després, al llarg de la nit i matinada, també poden aparèixer algunes

0: interior de totes les llengües de l'estat espanyol.
1: El jurat ha seleccionat el seu treball per la capacitat de transitar des del llenguatge de la denúncia històrica a la delicadesa de l'espai domèstic. En parlarem d'aquest reconeixement, serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol, al control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: Són les 7 i 6 minuts. Aena invertirà més de 1.000 milions d'euros en els aeroports de Balears fins l'any 2031 i els aeroports illencs rebran 50 milions de passatgers anuals front als 47 milions i mig actuals. Aquest és el full de ruta que marca el document de regulació aeroportuària, conegut com el DORA 3, aprovat avui pel Consell de Ministres i que seguirà i que seguiran els aeroports de l'Estat en els propers 5 anys.
3: El document estima creixements importants de trànsit aeri a tot l'arxipèlag. En només 5 anys, Menorca i Eivissa fregaren el 10%. Concretament, Maó passaria de 4,2 a 4,6 milions d'usuaris a l'any i Escodolat de 9 a 10 milions. A l'aeroport menorquí s'invertiran 171 milions d'euros i el de les Pitiüses és 130 fins des del 2027 i fins al 2031. A tots dos es milloraran els controls de seguretat i es crearà una única zona d'embarcament per als passatgers fora de l'aire de l'àrea Schengen. En el cas de Son Sant Joan s'invertiran 621 milions d'euros i el creixement de passatgers serà d'un 5%. És a dir, dels 35 milions de viatgers d'enguany s'arribarà als prop de 36 milions. A l'aeroport de Palma es milloraran les pistes, les passarel·les d'embarcament i la seguretat i el de Son Bonet es destinaran 7,9 milions.
1: En total, a les Balears es podria incrementar prop d'un 7% els viatgers durant els propers 5 anys i això sense comptar que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència considera que aquest creixement serà fins i tot superior al que ara preveu Aena.
3: Les actuacions previstes a Balears inclouen millores en pistes, creació de passarel·les d'embarcament, aparcaments, millores en l'eficiència energètica, però també obres per reforçar els controls de seguretat i fronteres. La previsió amb la que fa feina Aena arriba en un moment en què la massificació és un dels principals maldecaps dels illencs, però el ministre de Transport, Òscar Puente, insisteix que els aeroports no són responsables de la massificació d'un territori. A més, Puente insisteix que les inversions no cerquen dur més passatgers, sinó fer-ho amb més seguretat i comoditat.
4: Son los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella y eso no tiene sentido. Es decir, los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza, para dirigirse a un lugar, a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
1: El conseller de Turisme, Jaume Bausà, acusa el ministre de no voler implantar la cogestió als aeroports de les illes.
5: Són les portes d'entrada a les nostres illes. Per tant, si tenim la porta oberta de bit en ample i que puguin venir 2 milions més de passatgers amb aquest dorà que se planteja fins en el 2031, entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre, l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins Aena.
1: El ministre Òscar Puente considera que aquestes ampliacions i reformes que permetran l'arribada de més persones farà que els aeroports siguin més sostenibles.
3: Una argumentació que xoca frontalment amb el que demanen diferents entitats. És el cas de Pulmó Verson Bonet, que acusa el govern central de fer una ampliació encoberta per omplir-se les butxaques a canvi de destruir el territori insular. Manel Gomaniz és el portaveu de la plataforma.
6: Però en el final, milions i milions de passatgers, milions i milions de turistes a les illes, i això ja no dona més de si. Més creixement, més saturació i més abús. Aena, francament, una anomalia democràtica consentida.
1: En el document d'ordenació aeroportuària que s'ha aprovat avui també es contempla un increment de les taxes aeroportuàries que finalment serà d'un 0,33% anual. És molt manco del que preveia Aena.
3: Una pujada que rebutgen les aerolínies i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que demanava una rebaixa de 6 dècimes per fer així més competitiva.

0: Competitius als aeroports espanyols, tant l'Associació de Línies Aèries com l'Aerolínia de Baix Cost Ryanair ja s'han pronunciat i valoren positivament que el govern central hagi suavitzat les pretensions d'Aena, que aspirava a imposar un 4,9. Ara bé, pensen que s'ha desaprofitat l'oportunitat d'aplicar descomptes tarifaris. El govern de les Illes refusa també aquesta pujada, com explica el conseller de Territori i Mobilitat, José Luis Mateo.
1: Nunca es una buena noticia el aumento de las tasas aeroportuarias. Y de hecho, desde el gobierno de las Islas Balears, defenderemos siempre una bajada de tasas.
2: I més dades que em deixa el dia d'avui. La inflació es torna a disparar a les Balears, impulsada en primer lloc per l'encariment del sector serveis, restauració i allotjament turístic, i en segon per un transport que no deixa de pujar per l'augment del cost del combustible a causa de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: A l'agost, i segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus del sector turístic varen créixer més d'un 8% respecte a fa un any, i el transport va passar del 5%. El balanç general apunta que l'IPC s'ha encarit un 4,4% interanual en el 8è mes de l'any, una dècima per damunt de la mitjana espanyola. Els experts alerten que aquest encariment pot provocar un efecte espiral no desitjat, com detalla l'economista Juan Tugores.
3: Per sobre del 4%, amb un augment espectacular en els darrers dos o tres mesos, que recorda que el tema de la inflació no estava resolt i que les nostres economies són molt vulnerables a aquests episodis en què, per motius ara geopolítics, se produeixen increments de factors que estan fora del nostre control.
0: També pugen en força les despeses associades a l'habitatge, com l'aigua, l'electricitat i el gas, que creixen un 5%. Els aliments i les begudes no alcohòliques tampoc no donen treva i registren un augment de més del 3%. Pràcticament tots els sectors pugen aquest agost, a excepció de la roba i el calçat, que baixen lleugerament gràcies a les rebaixes d'estiu.
2: I ho dèiem, la guerra a l'Orient Mitjà fa de disparador de la inflació, encarint el combustible. A les Balears, en aquest moment, el litre de benzina i el de gasoil frega ja o gairebé supera en algunes benzineres el 2 euros, com dèiem, a moltes de les estacions de servei.
0: Les empreses de transports de les Balears reclamen per això al govern central que faci efectives les ajudes per compensar l'encariment dels carburants. L'ajuda prevista havia de ser de 20 cèntims per litre, però actualment la bonificació és de 5 cèntims per a la benzina i 10 per al dièsel, aplicada sobre els impostos especials. Els transportistes denuncien que les ajudes ja han arribat a altres comunitats, però encara no a les empreses de les Illes, que continuen assumint directament l'increment del cost. Rafael Roig és el president de la Federació Balear de Transports.
4: I, sobretot, el sistema de gasoil és un tema preocupant, perquè tot pujarà, ja estem ja amb un 40% més l'any passat, aproximadament, i això pot afectar pues, la viabilitat de moltes empreses i molt de sector en general.
2: Les estacions de serveis avisen que encara no s'ha tocat sostre, per això són partidàries d'aplicar més ajuts i bonificacions, encara que recorden que Brussel·les s'ha oposat al descompte directe de l'IVA perquè incompleix les normes comunitàries.
0: El que continua vigent a les Illes i a la resta de l'Estat és l'IVA dels carburants al 21% des de final de juny, però s'ha reduït l'impost especial d'hidrocarburs en 15 cèntims al litre al juliol, 10 per litre a l'agost i 5 per litre aquest mes de setembre. El president de l'Associació de Benzineres, Joan Mallans, assegura, però, que aquestes ajudes no es noten a la butxaca dels consumidors.
5: Però què passa? Damunt dels impostos especials, diguem, és damunt la base, damunt una de les bases dels preus escriurants. Aquí ja has de sumar IVA, ja has de sumar la distribució, que a vegades té un cost perquè m'ho donen escriurant amb vaixell. Per tant, al final, aquesta bonificació no s'ha traduït no en sobre 20 cèntims de descompte, sinó en 10.
2: En el carrer, els usuaris carreguen el dipòsit entre el malestar i la resignació.
6: Ha anat bastant, però bueno, com avui, a dia d'avui, puja tot, pues no queda un altre remei que bueno, acceptar-ho i bueno, així, està, així són les coses.
7: Abans, 50 euros, podia, ja anaves al depòsit, si eren 50 euros te queda, no arribes tres quarts. O sigui que hem de comprar una bicicleta. Hem de comprar una bicicleta perquè si no, no sortim.
8: Ara 40 euros posen 40 euros i només són 1.000 litros. És que no dura ni per passar la setmana. Imagina't, i jo perquè som de Marratxí, hi ha gent que ve de pobles, pues ja me diràs quin panorama. I ja no te dic els transportistes, perquè els transportistes en so diésel, mare meva.
9: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: 7 i 16 minuts, la presidenta del govern descarta limitar la compra de segones residències si afecta els balears. El Parlament Provenç ha assegurat que aplicarà totes les mesures jurídicament viables i efectives que permetin a Europa per prioritzar l'accés a l'habitatge dels residents. Això davant les crítiques de l'esquerra que l'acusen d'estar més preocupada per les segones residències que no per la problemàtica per poder accedir a un habitatge. Marta Puyalto.
10: Marga Proens celebra que la Comissió Europea hagi obert la porta a estudiar possibles restriccions i assegura que el govern estudiarà qualsevol mesura que pugui limitar la compra d'habitatges per part de no residents.
11: I que tingui un resultat efectiu i que prioritzi sí o sí la gent d'aquí, aquest govern ho analitzarà i ho aplicarà.
10: Josep Castells, de Més per Menorca, l'ha acusat de dir una cosa i fer la contrària.
12: Deixin de fer el que estan fent tota la legislatura, que és està venent una moto quan a l'hora de la veritat no estan disposats en absolut a prendre cap d'aquestes mesures de contenció.
10: Més per Mallorca reclama que el govern actuï ja mentre Proens ha acusat Lluís Apesteguía d'haver creat amb el govern d'Esquerres l'emergència habitacional i ara de voler prohibir comprar als residents.
13: Ara mateix un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
11: No vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient.
10: Iago Negueruela, del PSI, per la seva banda, acusa Proens d'haver disparat els preus durant el seu mandat.
14: Ha crecido el 23% con usted y que ustedes hablan de la suerte que tienen de tener segunda residencia.
15: Vaya, sí, acabando,
14: acompáñeme por los barrios de Palma, al Rafal, al Vivero. El 40% no pueden comprar ni la primera vivienda.
11: Per veure que hi ha una cosa de la qual vostès mos pot donar lliçons a tots i és en sa venda de seus del Partit Socialista a no residents.
10: D'altra banda, la presidenta ha qualificat d'insult cap a Balears la política migratòria del govern espanyol quan la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, li ha demanat que sigui més contundent.
16: Ceuta es hoy la bola de cristal de lo que le espera a Baleares si no frenamos esta invasión.
11: És desesperant i que genera una enorme impotència veure la deixadesa i la inacció del govern d'Espanya.
10: El Parlament ha aprovat una iniciativa del PP que dona suport a Ceuta en la que es demana també la dimissió de Pedro Sánchez i eleccions anticipades.
2: I el vicepresident econòmic, Antoni Costa, defensa que la pròrroga dels pressupostos no ha suposat cap retallada ni ha frenat les inversions del govern. El Matzín, responsable dels comptes autonòmics, ha assegurat en comissió parlamentària que els serveis públics han funcionat amb normalitat i que els comptes s'han pogut adaptar a les necessitats de cada moment.
0: Costa ha reconegut que hauria volgut aprovar uns nous pressupostos perquè aporten estabilitat i permeten continuar avançant en la transformació econòmica. Tot i això, defensa, però, que la pròrroga dels pressupostos del 2025 no han suposat cap retallada en els serveis públics i assegura que els comptes s'han adaptat i el deute públic s'ha reduït a més de 500 milions d'euros.
17: Ens hauria agradat poder aprovar en temps i forma uns pressupostos pel 2026 i creiem que és la millor opció perquè tenir uns pressupostos aprovats en temps i forma genera tranquil·litat, estabilitat, és sempre millor tenir uns pressupostos aprovats en temps i forma que una pròrroga.

0: El presumpte autor de l'apunyalament mortal de Son Goleu a Palma ingressa en un centre de menors.
1: El jutge ha decidit l'internament del jove de 17 anys per complir una mesura que ja tenia pendent anteriorment mentre continua la investigació sobre els fets ocorreguts la nit de diumenge. L'arma del crim encara no s'ha localitzat. Segons els testimonis, l'apunyalament es va produir en el marc d'una discussió entre els dos protagonistes. Es varen barallar i el menor li va clavar una punyalada al pit a la víctima de 19 anys abans de fugir. Els fets varen ocórrer al voltant de les 11 del vespre de diumenge entre dos bars del carrer d'Indaliació Prieto de Ciutats. Fonts policials també han explicat que un dia abans de la topada varen detenir l'acusat per un possible furt.
0: I la policia local d'Eivissa ha intervingut 33 dispositius de vapeig en un domicili on es venien de manera il·legal.
1: Diumenge passats els agents van detectar una activitat de venda i lliurament a domicili de vapejadors. La policia local es trobava fent feines de prevenció de seguretat ciutadana al carrer Campanich, on van veure una persona esperant amb una actitud nerviosa. La van interrogar i va dir que estava esperant un client i que es dedicava a la venda de vapejadors. Els agents li van demanar els permisos per fer-ho i no els va poder presentar. El director tècnic de la policia local d'Eivissa alerta del perill que poden suposar aquestes activitats pels menors d'edat.
2: Al final, lo que se trata es de poner en alza lo que es la labor preventiva de esta policía, no permitir lo que son ventas ilegales y sobre todo productos que aparte de ser una venta ilegal por ser venta ambulante de cualquier producto, pero sobre todo en productos que afectan gravemente a la salud.
1: En el moment de la intervenció, l'acusat tenia 33 dispositius de vapeig amb nicotina en caixes precintades i una terminal de pagament.
0: Precisament, la majoria dels menors que consumeixen vapers estan consumint nicotina. El Centre de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa mira de conscienciar les famílies que no és un joc i que té efectes nocius en els joves, ens informa Gemma Guasch.
3: Sota la permissivitat d'algunes famílies davant del consum de vapers que estan fent els seus fills, s'amaga la falsa sensació que pot ser un producte que no és tan nociu. Aquesta és la visió que miren de canviar des del Centre de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa. Belén Albitén és la directora.
4: A mí me gustaría que las familias se planteen que lo que están haciendo sus hijos es dispensarse nicotina. Y además, a veces, con diariamente y de una manera abusiva.
3: De fet, ja es tenen estudis que demostren que algunes malalties derivades del consum del vàper es desenvolupen abans que les que es generen pel consum de tabac.
4: En el caso de los vapers se habla ya de la EVALI, que es esa enfermedad provocada por el consumo de vapor, y ahí lo que estamos viendo es que es una enfermedad que aparece con muchos menos años de consumo que el consumo de tabaco.
3: Recorden que els efectes que poden tenir en els joves a l'hora de generar una addicció són majors i que és molt probable que qui s'iniciï en el consum de vapor acabi consumint tabac.
4: Muchas veces ese inicio está en edades muy precoces. Cuanto más precoz es un cerebro, cuanto más joven es un cerebro, pues está claro que la dispensación de nicotina va a tener unos efectos mayores de cara a generar adicciones, ¿no?
3: El consum pot començar entre els 12 i els 13 anys.
0: I els intents de frau a través de missatges de mòbil que suplanten la identitat de bancs o empreses de missatgeria, entre molts d'altres, tenen ara un nou entrebanc. Les operadores de telefonia han de bloquejar les comunicacions si el nombre des del qual s'envia l'SMS no està verificat.
1: Així ho preveu la llei que ha entrat en vigor avui. Totes les empreses i institucions públiques que vulguin enviar un missatge als seus clients o usuaris hauran de tenir registrat un àlies a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència. És una forma de comunicació habitual per a recordatori de cites mèdiques i també s'utilitza, per exemple, com a notificació d'un paquet o carta pendent d'entregar, però també és habitual rebre'n de fraudulents. L'investigador de delictes informàtics de la Guàrdia Civil, Diego Mansergas, ha explicat que els més habituals són aquells que simulen que el banc necessita més documentació o autorització per a alguna operació que finalment acaba en un robatori de dobles del compte.
5: Las que más se cometen son las de suplantación de identidad, ya sea cual sea la identidad. Es decir, pues las bancos suelen ser las que más se cometen, pues porque son las que más dinero reportan a los ciberdelincuentes.
1: Els experts recorden que és imprescindible assegurar que l'emissor és autèntic i, en qualsevol cas, evitar sempre donar dades personals en tràmits telemàtics no verificats.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: Torna la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
8: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
9: Informatiu Vespre. IB3 Radio.
0: El Consell de Mallorca amenaça de dur a la Fiscalia aquells empresaris reincidents que hagin comès il·legalitat turístiques. De moment, en els primers 7 mesos d'enguany, el Departament de Turisme de la Institució Insular ha resolt 61 expedients sancionadors. Carme Moreno.
10: El conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, ha detallat que la quantia total imposada supera el 2,1 milió d'euros. De moment no s'ha traslladat cap expedient a la Fiscalia, però Ginart pensa fer-ho amb els casos reincidents.
11: Quan parlant de multes coercitives, estan parlant de que si de forma reiterada s'incompleix aquest ordre de cessament, no només s'apliquen aquestes quanties econòmiques, sinó que si s'aplica de forma reiterada allà on acaben aquests expedients i estem a punt de donar un quants en aquests moments a Fiscalia, és a la Fiscalia.
10: Ginart també ha destacat que el Consell ha iniciat 146 expedients sancionadors amb una proposta de sanció que supera els 4,3 milions d'euros. Si ho comparam amb les dades d'expedients iniciats l'any 2025, el conseller ha dit que és un 40% més de sancions. El conseller, a més, ha donat més detalls.
11: Sí que és vera que fins en el juliol de 2026 ja s'han fet 1.546 inspeccions contra l'oferta il·legal. Això representa una activitat inspectora, diguem, bastant intensa, bastant elevada, tenint en compte que la campanya encara no ha acabat. I aquí és allà on, per ventura, pertoca fer una crida a la col·laboració ciutadana a l'hora de denunciar qualsevol oferta il·legal.
10: Guillem Ginart també ha destacat que s'ha arribat a aquesta xifra gràcies a l'increment del personal. Hi ha 31 efectius a l'àrea d'inspecció i de 7 persones que s'encarreguen del tràmit de les sancions.
0: I Educació destinarà 3 milions d'euros per a l'ampliació de la seu de la UIB de Menorca. 4 anys després de l'adquisició d'un nou edifici, la conselleria té previst incloure una partida en els propers pressupostos autonòmics per fer créixer Can Salort, Axel Camarasa.
12: El nou espai disposa de més de 400 metres quadrats de superfície útil. Així ho ha anunciat avui de matí el conseller d'Educació, Antoni Vera.
13: Fins aquest tercer trimestre se farà la transferència i la Universitat de les Illes Balears podrà posar en marxa la licitació de l'obra.
12: Ho ha avançat durant la inauguració del nou curs acadèmic de la UIB. Enguany han iniciat les classes 284 alumnes, la majoria dels quals estudiants de grau i una vintena d'estudiants de màster. L'extensió de la UIB a Menorca compleix 30 anys en una seu que no s'ha aturat de créixer tant en oferta formativa com en alumnat.
14: I vaig decidir quedar-me aquí perquè tenia la meva parella aquí, vam decidir anar a viure junts i ho tenia disponible aquí.
15: Con los seminarios y tal, pues te ayudan bastante cuando vienen los profes de Palma, así que muy bien.
16: Es muy importante la cercanía, sobre todo, de donde vivo, por los traslados, por las dificultades, ya tenemos una edad y tenemos obligaciones familiares.
12: La lliçó inaugural del curs 2026-2027 ha estat a càrrec del doctor Miquel Josep Deià, a la sala Sant Diego de l'Aió.
0: I la clínica dental Vivant ha tancat les seves portes a Menorca. Aquesta clausura se suma a la d'altres centres sanitaris ubicats a Vitòria, Saragossa i Toledo. De moment, l'empresa no ha tancat la clínica situada al carrer d'Aragó de Palma. L'Associació de Consumidors Consubal demana que els pacients demanin la cancel·lació dels préstecs. És Alfonso Rodríguez, el seu portaveu.
17: En el moment en què se deja de prestar el servicio por razones ajenas al consumidor, pues indudablemente la ley dice que el crédito decae, es decir, se suspende y se cancela. Y el paciente ha ido directamente a su banco y ha pedido él un crédito, aquí ya sí que es más complicado porque el crédito no está vinculado al tratamiento.
9: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Les 7 i mitja, Aena invertirà en els pròxims 5 anys més de 1.000 milions d'euros als aeroports de Palma, Eivissa, Menorca i s'ha embonat en la millora de les pistes, passarel·les d'embarcament i seguretat.
1: Així ho ha aprovat el govern espanyol, que ha donat llum verda al document de regulació aeroportuari i d'aquesta manera els aeroports i illencs rebran 50 milions de passatgers anual front als 47 milions i mig actuals. Mentre el ministre de Transport, Òscar Puente, afirma que aquesta mesura no alimenta la massificació turística, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, creu que les paraules de Puente amaguen la por a que les Balears entrin en la cogestió dels aeroports.
2: Son los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
3: Que puguin venir 2 milions més de passatgers amb aquest dorà que se planteja fins al 2031, entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre, l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins Aena.
1: El document aprovat avui estableix també que les taxes aeroportuàries seran de 3 cèntims per passatger a l'any, rebaixa així la petició inicial d'Aena, que era de 43.
0: I el dia ens deixa la dada de l'IPC del mes d'agost, que puja un 4,4% interanual a les Balears, és una dècima per sobre de la mitjana espanyola.
1: I ho fa, segons l'Institut Nacional d'Estadística, per l'encariment del sector serveis i el transport, que no deixa de pujar per l'augment del cost del combustible. Actualment, el litre de benzina i el de gasoil frega o supera ja els 2 euros a moltes benzineres.
0: Els transportistes professionals, que tenen un descompte de 20 cèntims al litre de benzina per compensar l'encariment dels carburants, reclama al govern d'Espanya que faci efectives les ajudes a les Balears, ja que diuen s'han pagat a altres comunitats autònomes. Rafael Roig és el president de la Federació Balear de Transports.
4: I és veritat, aquest tema de gasoil és un tema preocupant, perquè tot pujarà, ja estem ja amb un 40% més l'any passat, aproximadament, i per això pot afectar la viabilitat de moltes empreses i molt de sectors en general.
0: I avui la presidenta Marga Proens ha descartat restringir la compra de segona residència si afecta els ciutadans de Balears.
1: Durant el ple del Parlament, la presidenta del govern ha tancat la porta a la petició de Més per Mallorca de prohibir també als illencs la compra d'habitatges si són segones residències. Marga Proens afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les illes. El líder de Més, Lluís Apesteguía, li ha reclamat que actuï ja.
5: Ara mateix, un de cada 3 habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, la gent d'aquí, la gent normal, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
6: Us està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
0: I el detingut per l'apunyalament mortal de Son Goleu a Palma ingressa a un centre d'internament de menors.
1: És la mesura que ha acordat la jutgessa després de conèixer-se que té 17 anys. L'ingrés al centre és, però, per complir una condemna anterior de la qual li quedaven alguns mesos pendents. Tot això mentre la investigació per l'apunyalament al pit d'un jove de 19 anys continua en marxa.
0: A la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que es manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i Antoni Comín, el magistrat del Tribunal Suprem. Suprem Pablo Llarena. A més, ha rebutjat aplicar l'amnistia per malversació.
1: La decisió arriba després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol. Si bé el Tribunal Europeu va descartar que els fets afectessin els interessos financers de la Unió Europea, Llarena manté que persisteix l'exclusió de l'amnistia per un suposat enriquiment patrimonial personal.
0: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
7: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports en Xisco Ribas. Bon vespre.
8: Bon vespre.
0: L'homenatge a Enric Mas a Mallorca haurà d'esperar perquè abans arriba el Mundial.
8: És la pròxima cita per al ciclista artenant que després de conquerir la Vuelta a Espanya 2026 ja té la mirada posada en aquest Mundial del Canadà. Enric Mas viatjarà divendres a Montreal i serà el pròxim diumenge 27 de setembre en què es disputarà la prova en línia de 273 amb 4 quilòmetres. El president de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, Toni Boussà, veu possibilitats que Enric Mas pugui aconseguir un bon resultat al Mundial.
9: I, bueno, mai se sap, nosaltres hi confiem i ja veurem a veure si repetim. Eh? És molt difícil perquè només és una carrera que han tossat un dia, però, bueno, estem allà i estant allà, pues, tot pot passar i està un bon moment de forma i bueno, ojalá. A més, sí, ho celebram doblement.
8: Enric Mas liderarà l'equip espanyol junt a Juan Ayuso per lluitar per les medalles i cercar-se el nou successor de Tadej Pogačar, campió de les dues darreres edicions. Escoltam ara el ciclista Lluís Mas parlant sobre l'artenanc.
10: I sobretot ara que ell se creu que pot estar davant. Jo crec que anirà allà per totes a disputar. Ja vàrem sentir també paraules d'en Valverde que en principi el líder és en Ayuso. Però, bueno, va caure en Ayuso ara l'altre dia a Quebec i, mira, Pantolón Enric té la seva oportunitat, que segur que la tindrà igualment. I ja veurem què pot fer en aquest Mundial.
8: Enric Mas cercarà, per tant, vestir aquest mallot arcoiris perquè el darrer ciclista espanyol en faró fou Alejandro Valverde, actual seleccionador d'Espanya. En bàsquet, Alba Torrens es troba a Madrid perquè d'aquí uns moments es presentarà oficialment la Lliga Femenina, que arrencarà el primer cap de setmana d'octubre. La Vinicelamera ja ha anat en representació de l'Azul Marino, el seu equip, que debutarà a la màxima categoria. D'altra banda, el conjunt mallorquí ha hagut de suspendre el partit amistós de pretemporada previst per dijous al Palau d'Esports de Somoix contra el València per mort de l'absència de moltes jugadores, o bé amb molèsties físiques o bé descansant després del Mundial. Escoltam Jordi Riera, director general de l'Azul Marino.
11: I s'ha ajuntat, doncs, que han tingut una sèrie de contratemps, de lesions, gent tocada, que feien que no poguéssim afrontar el partit amb unes certes condicions i amb una mínima professionalitat, no? Vàrem parlar amb València Bàsquet i vàrem exposar la situació i vàrem considerar que el millor per als dos equips era no jugar aquest partit. Demanant disculpes a la gent, sé que nosaltres també teníem molta il·lusió ja a veure l'equip i més contra un rival com València.
8: En futbol, el Real Mallorca ha acabat aquesta cinquena jornada a la tercera posició en 10 punts després que ahir vespre l'Eibar s'imposés per 0-4 al Celta Fortuna a Balaïdos. La plantilla mallorquinista ha gaudit avui del seu dia de descans i demà tornarà a la feina per a començar a preparar el partit de dissabte a les 2 del migdia contra la Real Societat B a Zubieta. Pel que fa a la classificació, el Castelló és el líder amb 13 punts i, de fet, és l'únic conjunt que encara no ha perdut. L'Eibar és segon amb 12 i el Mallorca és tercer amb 10 punts, els mateixos que Tenerife i Las Palmas. A la primera divisió i vespre, el Real Betis va guanyar per 1-2 al Villarreal i, sense temps per a descans, ja s'ha reprès la sisena jornada. Des de les 7 juguen Rayo Vallecano contra Espanyol, de moment victòria per 2-0 del conjunt madrileny. A les 8 ho faran l'Alavés contra el València i a les 9:30 del vespre l'Elx rebrà la visita del Real Madrid. I un darrer punt, perquè el comitè executiu de la UEFA ha escollit l'Spotify Camp Nou com a seu de la final de la Champions League de l'any 2029. Avui s'ha presentat a Eivissa el partit internacional sub-21 que disputaran a l'estadi Can Misses Espanya i Romania el dimarts 6 d'octubre. Els espanyols confien arribar a aquesta cita ja classificats perquè de moment no han perdut cap partit. El president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrac, espera completar l'aforament a Can Misses.
12: Classificatori per ser europeu, un europeu molt important perquè també és classificatori per les Olimpiades, per tant jo crec que serà un partit molt desactiu per la gent d'Eivissa i de Formentera. Queden 500 d'entrada i encara queda bastant de temps i esperam un aforo completo perquè realment és una festa. Hi ha jugadors molt importants que estan jugant a primera divisió i altres països europeus i per tant pues, jo crec que és un goig per la gent d'Eivissa i Formentera que normalment no pot disfrutar d'aquest tipus de partits que s'han de centenari la que han pogut dur.
8: A la primera federació, l'U d'Eivissa ha presentat dos jugadors més, els laterals Hugo Sant, procedent del filial del Valladolid, i de Víctor García, procedent del Màlaga. Sant, de només 20 anys, ha destacat que l'ambició del projecte Blau Cel és el que li ha fet decidir-se per anar a Eivissa.
13: I el projecte que hi ha, que és molt bueno, la verdad, un projecte que va pa'lante, que quieres ascender a segunda, estar en playoff, i al final eso es lo que te convence de venir aquí.
8: D'altra banda, Víctor García ha volgut destacar el bon grup que hi ha al vestidor.
14: Creo que en el vestuario hay un grupo impresionante de personas a nivel de calidad humana. Entonces, eso yo creo que es algo muy importante a destacar para que en el día a día, porque la temporada se va a hacer larga, vamos a pasar por momentos buenos, por momentos malos, y creo que eso nos va a marcar la diferencia.
8: I un altre punt, perquè ja tenim confirmats els horaris de l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. A l'anada, el Sant Rafel rebrà la visita del Prat el diumenge 27 de setembre a les 4 de l'hora baixa i la ronda es decidirà allà a Barcelona a la mateixa hora el diumenge 4 d'octubre. El Palau Municipal d'Esports de Sant Moix compleix aquest cap de setmana 50 anys de vida i amb motiu de modernitzar l'instal·lació estrenarà nova il·luminació i també sistema de so. S'han instal·lat 24 projectors en tecnologia LED i s'ha perfeccionat l'acústica d'un pavelló que comparteixen 5 equips de ciutat. La piscina, per cert, també s'ha millorat. Unes reformes que se sumen al canvi de parquet fet l'estiu passat i el cost total de les quals ha estat d'1.300.000 euros. Escoltam el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet.
15: Va decidir fer una inversió important, una inversió d'1.100.000 euros per canviar tot de llum i tot de so de la instal·lació. I ja que érem, que aquestes coses passen molt, ja que hi som, vàrem aprofitar també per arreglar tota la pista que se va fer l'any passat i ja no només posar llums per encendre i perquè s'aturin quan hi ha partit, sinó poder fer un poquet d'espectacle.
8: I precisament avui al Palau d'Esports de Sant Moix, l'equip de bàsquet Figui Palma ha presentat tres dels seus nous fitxatges. Són Hugo Ferreira, Simeu Novich i també Shiloh Jackson.
0: Gràcies, Xisco. 18 minuts per arribar a les 8.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
17: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
7: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El govern espanyol ha prorrogat 15 dies els controls fronterers en les connexions aèries i marítimes amb Itàlia com a resposta a la mesura de l'executiu de Giorgia Meloni per la crisi de Ceuta. Neus López, bon vespre.
18: Bon vespre. Decisió presa just després que el govern d'Itàlia ha perllongat altres dues setmanes la suspensió de l'acord de Schengen de lliure circulació. Això vol dir que continuarà sotmetent a controls fronterers a persones procedents d'Espanya davant la crisi oberta per l'entrada de milers de persones migrants a Ceuta a finals de juliol.
0: Paral·lelament, el Congrés i el Senat, la gestió d'aquesta arribada massiva a la ciutat autònoma ha provocat l'estira i arronsa entre socialistes i populars.
18: És el cas de la portaveu popular Senat, Alicia García, que ha demanat la dimissió del titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Ell respon que el PP només cerca brega.
19: A usted, señor Marlaska, no le faltan razones para dimitir, no. Le falta dignidad. Ceuta es su negligencia objetiva. Ceuta es su incapacidad objetiva. Ceuta es su mentira objetiva. Hoy tiene una oportunidad, señor Marlaska. pida perdón a los ceutíes, no les haga más daño y dimita ya.
20: Señora García, algún día dirá alguna verdad y no llamará a la confrontación, al bulo, a la desinformación. Si la forma de hacer política únicamente sería la suya, yo dimitía hoy y me iba, porque desde luego esta no es la política en la que creo. Y nosotros estamos aquí para hacerles frente y seguiré aquí porque no me gusta esa forma de hacer política que tienen ustedes mintiendo y llamando a la confrontación.
18: D'altra banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha obert la porta que la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, Esperanza Castelleiro, acudeixi a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. És la resposta que ha donat els populars que mantenen que el govern de Sánchez tenia informació sobre l'entrada massiva de persones migrants els dies 30 i 31 de juliol.
0: Veus que s'han escoltat avui a les Corts Generals i el dia en què el rei Felip VI s'ha referit per primera vegada al conflicte desfermat a Ceuta, ha estat en un acte celebrat a l'Escola Nacional de Protecció Civil en què ha reconegut la feina dels servidors públics en la situació d'extraordinària complexitat que pateix la ciutat.
18: El monarca ha al·ludit a la necessitat de romandre units i entendre la diversitat com un eix vertebrador i no de separació entre persones.
21: Y yo lo que quiero es saludar, incluyendo por supuesto a todos, recordando que, como se ha dicho esta mañana, esa diversidad no es incompatible con la unidad que hace falta para acometer y atacar a las emergencias.
0: I a la plana judicial, l'Audiència Nacional ha assumit la investigació penal contra el delegat del govern estatal a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, per la seva gestió política i operativa davant l'entrada massiva de milers de migrants els dies 30 i 31 de juliol.
18: El jutjat d'instrucció número 6 de Ceuta ha acceptat formalment inhibir-se a favor de la magistrada Maria Tardón al capdavant de la causa principal a Madrid.
0: Decisió presa el mateix dia que tres migrants han resultat ferits i han estat evacuats en ambulància a un hospital després de participar en una baralla en l'assentament il·legal de la platja del Trampolín.
18: La brega s'ha produït a conseqüència del clima de tensió que es viu en aquell lloc on s'han assentat milers de migrants. N'hi ha participat al manco una vintena, molts armats amb pals.
0: I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que hi haurà 10.000 places d'acollida per fer front a la pressió que continua suportant la ciutat autònoma. També ha anunciat que el comandament únic estarà operatiu fins final d'any, ja que el govern creu que la situació podrà estabilitzar-se en aquestes dates.
18: Segons l'executiu espanyol, fins avui s'han atès prop de 2.050. A la pregunta de quan romanen al carrer, l'executiu calcula que podrien ser entre 700 i 1.000. Respecte als majors d'edat, els darrers dies s'han tramitat poc més de 1.800 expedients de tornada. S'han realitzat 370 expulsions i s'han registrat poc més de 5.400 retorns voluntaris. El president de Ceuta, Juan Vivas, però, diu no confiar en l'executiu espanyol per protegir la ciutat autònoma. La ministra portaveu, Elma Sainz, recrimina a Vivas haver girat darrerament el discurs i parlar no des del govern que representa, sinó des del Partit Popular.
22: Me duele como miembro de un gobierno que se está dejando la piel para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, ver que desde hace semanas el señor Vivas ha dejado de hablar como el presidente de la ciudad autónoma para solo escuchar de su boca el argumentario del Partido Popular.
0: I en clau europea, el ministre d'Exteriors ja ha demanat formalment a Brussel·les que Ceuta i Melilla puguin formar part del Comitè de les Nacions, que se'ls apliqui la integració duanera i que se'ls atorgui la singularitat geogràfica per estar més emparades si una crisi migratòria semblant torna a succeir.
18: El Partit Popular i Vox exigeixen a la Unió Europea que suspengui les relacions amb el Marroc entre el president ceutí, Juan Jesús Vivas, mentre ha visitat Brussel·les per demanar una resposta contundent.
0: Però al darrere no s'ha d'oblidar que hi ha una vessant humana i a Formentera, avui hora baixa, s'ha enterrat al cementeri de Sant Francesc els cadàvers de tres persones migrants.
18: Els cossos pertanyien a una dona i dos joves, un probablement menor. Van aparèixer a la costa de l'illa a les seves aigües el passat 5 i 6 de setembre. La Guàrdia Civil investiga els fets, però no ha informat sobre els resultats de l'autòpsia. Les seves restes se sumen als més de 30 cossos sense identificar que en els darrers anys han estat enterrats en aquest cementeri de Formentera. Carmen Pérez i Janine Maurel són dos veïnes de Formentera que han assistit a l'enterrament.
23: Tots ens posem en el lloc de que algun ésser nostre sigui enterrat sense ningú al voltant,
2: potser és de les coses més tristes que puguis imaginar-te acabar la vida ofegat amb un mar molt gran per ells i a sobre que ningú estigui allà.
3: No vamos a hacer discursos, es estar aquí y pensar en ellos y en sus madres, porque hay dos menores. Yo creo que es indispensable una presencia.
0: I en les darreres 24 hores, 59 persones migrants han estat rescatades a les costes de les Illes, que han arribat en 4 embarcacions. 2 han arribat a Formentera, una a Cabrera, i la darrera que han conegut ha arribat a Santanyí, a Cala Figuera, ha arribat passades les 4:30 de l'hora baixa.

0: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i Antoni Comín i ha rebutjat aplicar l'amnistia per malversació.
1: La decisió arriba després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, si bé el Tribunal Europeu va descartar que els fets afectessin els interessos financers de la Unió Europea. Llanera manté que persisteix l'exclusió de l'amnistia per un suposat enriquiment patrimonial personal. A més, el jutge ha desestimat les peticions d'arxiu de la causa i d'inhibició a favor dels tribunals catalans.
0: I la família de Clàudia Tacoronte ha exigit respostes després de l'assassinat de l'estudiant d'intercanvi de 21 anys a Mèxic. La seva germana ha denunciat que no els havien informat de la mort de tres alumnes més en el darrer any a la mateixa universitat.
2: Uns casos que ja havien provocat protestes estudiantils, a les quals ara s'afegeix l'homenatge a la jove espanyola. Pel que fa a les universitats andaluses, la de Granada ha suspès la mobilitat de la resta d'estudiants al centre de Morelos i la de Sevilla ha fet un minut de silenci. Quan es va obrir la convocatòria de mobilitat el novembre de 2025, l'estat mexicà de Morelos no figurava entre les zones desaconsellades pel Ministeri d'Exteriors espanyols. La regió, però, registra la segona taxa més alta d'homicidis de dones de Mèxic. I Clàudia Tacoronte és la quarta estudiant de la Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos assassinada enguany. Magdalena Ramos és la tutora d'intercanvis de la Universitat de Granada.
3: Advertí de que iba a un destino inseguro y que tendría que tomar muchas precauciones. Ella dijo que las tomaría todas, pero su pasión era ir a México.
0: I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha confirmat el primer ciberatac executat per una intel·ligència artificial a Espanya, alimentant el debat sobre el perill d'aquesta tecnologia. Es tracta d'un robatori de dades personals executat de manera completament autònoma per un agent d'intel·ligència artificial.
1: El programari va ser capaç de planificar l'atac, detectar vulnerabilitats i modificar dades confidencials sense intervenció humana. Aquest incident obre un nou capítol en el preocupant debat global sobre els perills de la IA, ja que demostra que les amenaces han deixat de ser teòriques. Experts i reguladors adverteixen que l'ús ofensiu d'aquestes tecnologies posa en escac els sistemes de seguretat actuals, augmentant de manera exponencial la velocitat i l'abast dels atacs.
0: A mig del pols entre els Estats Units i la Xina per l'IA, la tensió entre els dos països es trasllada ara a l'òrbita terrestre. Els Estats Units han emès oficialment per primera vegada que tenen armes de control espacial desplegades a l'espai exterior per defensar-se d'accions hostils. La Xina ha exigit immediatament a Washington que aturi els preparatius per a una guerra espacial.
2: Segons el secretari de la Força Aèria Nord-Americana, aquest armament té com a objectiu defensar el país i els seus aliats davant les amenaces de potències adversàries, però ha evitat donar detalls tècnics sobre el funcionament d'aquestes armes per una qüestió de seguretat. Washington justifica aquest pas assegurant que la Xina i Rússia fa gairebé dues dècades que testen armament similar, convertint l'espai en un camp de batalla real. Pequín, de la seva banda, acusa la Casa Blanca de trencar l'estabilitat estratègica global i de llançar el planeta cap a una perillosa carrera armamentística espacial.
0: 6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
4: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
5: Vaja, ha estat una gran sorpresa i una gran alegria. Sorpresa perquè, vaja, un no hi compta, evidentment. No és un premi que un es presenti, sinó que és una tria que fa el jurat sobre els llibres que s'han publicat l'any anterior de totes les llengües de l'estat espanyol.
0: D'aquesta manera que sentíem, sorprès i agraït, s'ha mostrat Sebastià Alsamora després que el seu poemari Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Poesia. Ens ho explica Sandra Martínez.
6: El jurat explica que ha seleccionat el seu treball per dir la seva capacitat per transitar des del llenguatge de la denúncia històrica a la delicadesa de l'espai domèstic. I és que aquest llibre, reconeix el poeta, és molt especial per a ell precisament per això, per la denúncia.
5: La memòria d'esquivar de ser assassinats pel feixisme a Mallorca, durant la Guerra Civil, i també com un clam, si se pot dir així, un posicionament contra aquesta nova onada feixista que mos torna a amenaçar tots els drets i llibertats que haguem pogut construir al llarg de tots aquests anys.
6: I també pel record de la mare que, com tantes altres dones, feia feina com a cosidora de sabates.
5: Dones que fan una feina molt delicada, molt minuciosa, molt difícil, en condicions extremadament precàries, i que una mica volia ser un record de ma mare i un homenatge a totes aquestes dones que s'esllomaven fent sabates per tirar endavant una casa. No?
6: El premi concedit pel Ministeri de Cultura està dotat amb 30.000 euros.
0: I el retorn dels Bacabou 12 anys després de la seva retirada dels escenaris el 25 al 27 de setembre encetarà la temporada de tardor del Teatre del Mar de Palma, una desena de propostes amb l'humor i les relacions intergeneracionals com a lligam.
1: Literal de produccions del mar amb dramatúrgia de Xavi Urriz i direcció de Sergi Baos, també Memòries de l'Una Grande, Vull ser un bon mallorquí o La Compostura són alguns dels títols que es veuran al Teatre d'Es Molina des d'ara i fins al mes de gener, que tenen un fil conductor, les relacions. Carles Molina és el director del teatre.
7: Des de l'adolescència perduda, el record de l'adolescència, o fins i tot, per posar un exemple d'un espectacle, Mar Pla, la entrevista que no sabem com va resultar, només hi ha alguna cosa que se'n parla, entre Josep Pla i Montserrat Roig, que se duien 50 anys en el moment de l'entrevista, ella devia tenir uns 28 anys.
0: I demà es presenta a Puerto Portals un passi especial de Contracorriente, la primera sèrie vertical rodada íntegrament a les Illes Balears, que ja supera el 1 milió de visualitzacions. Protagonitzada per la científica i activista marina Gádor Montaner, combina entreteniment i conscienciació sobre la conservació de la Mediterrània.
1: La projecció serà a les 5:30 de l'hora baixa i reunirà part de l'equip tècnic i artístic. La sèrie està dirigida per David Ávila i Ferran Becs, que també n'ha escrit el guió, amb Lluís Alcázar, i produïda per Bichail, Escalat Audiovisual, Vivir del Cuento i Onza. La ficció està concebuda per al consum en dispositius mòbils, incorpora escenes subaquàtiques i gira entorn del rescat d'una tortuga marina. Ferran Becs n'és el director.
8: Estem molt contents de presentar dimecres 16 a les 5:30 la sèrie vertical Contracorriente, que a les dues primeres setmanes ja va aconseguir 1 milió de visualitzacions i just aquesta setmana hem arribat en el 1,5 milió i ens juntarem per veure els capítols entre amics, entre institucions i qui vulgui venir. I celebrar un poc aquesta ficció que han creat un poc des d'aquí de Balears.
0: I acabant de saber que ha mort avui el cineasta xilè Patricio Guzmán, icona del cinema documental contemporani, ho ha fet als 85 anys. Francesca Mas, bon vespre.
9: Bon vespre. Patricio Guzmán va ser premiat a festivals com Cannes o Berlín i és responsable d'obres d'importància que abdalen el cinema documental com La batalla de Xile, la qual va retratar els anys del govern d'Unitat Popular i el mandat de Salvador Allende.
10: Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad.
9: És el tràiler de Nostàlgia de la Luz, pel·lícula dirigida per Guzmán, on el director proposava una reflexió sobre la connexió entre l'univers i la memòria històrica de Xile, un tema que va tocar sempre al llarg de la seva carrera.
0: Amb aquesta tràgica notícia que acabam de saber fa pocs minuts, arribam a les 8:00.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts 15 de setembre, dia en què s'ha decidit que Aena inverteixi en 5 anys més de 1.000 milions d'euros als aeroports de Palma, Eivissa, Menorca i Son Bonet. L'objectiu, diuen, és millorar les pistes, les passarel·les d'embarcament i la seguretat. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre. És part del full de ruta pel proper quinquenni aprovat pel Consell de Ministres en el document de regulació aeroportuari, conegut com a DORA3. La previsió és que els aeroports illencs rebran 50 milions de passatgers anuals, 2,5 més que ara. Pel ministre de Transports, Òscar Puente, els aeroports no alimenten la massificació turística, són les polítiques autonòmiques. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, li ha vengut a contestar que Puente té por que les Balears cogestionin els aeroports amb Aena.
2: Son los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
3: Que puguin venir 2 milions més de passatgers amb aquest DORA que se planteja fins al 2031, entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre, l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins Aena.
0: I la presidenta del govern descarta restringir la compra de segona residència si afecta els ciutadans de Balears.
1: Durant el ple de Parlament, la presidenta del govern ha tancat la porta a la petició de Més per Mallorca de prohibir també els illencs en la compra d'habitatges si són segones residències. Marga Provenç afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les illes. El líder de Més, Lluís Apesteguia, li ha reclamat que actuï ja.
4: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, la gent d'aquí, la gent normal, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
5: Us està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
0: I el detingut per l'apunyalament mortal de Son Goleu a Palma ha ingressat a un centre d'internament de menors.
1: És la mesura que ha acordat la jutgessa després de conèixer-se que té 17 anys. L'ingrés al centre és, però, per complir una condemna anterior de la qual li quedaven alguns mesos pendents mentre la investigació per l'apunyalament al pit d'un jove de 19 anys continua.
0: I el govern central ha prorrogat 15 dies els controls fronterers en les connexions aèries i marítimes amb Itàlia com a resposta a la mesura de l'executiu de Giorgia Meloni per la crisi de Ceuta.
1: Decisió presa just després que el govern d'Itàlia ha perllongat altres dues setmanes la suspensió de l'acord de Schengen de lliure circulació. Això vol dir que continuarà sometent a control fronterers a persones procedents d'Espanya davant la crisi oberta per l'entrada per milers de persones migrants a Ceuta a final de juliol.
0: I Sebastià Alzamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia per Sala Augusta, seguit de Llengua Materna.
6: Vaja, ha estat una gran sorpresa i una gran alegria. Sorpresa perquè, vaja, un no hi compta, evidentment, no és un premi que un es presenti, sinó que és una tria que fa el jurat sobre els llibres que s'han publicat l'any anterior de totes les llengües de l'estat espanyol.
0: El jurat ha seleccionat el seu treball per la capacitat de transitar des del llenguatge de la denúncia històrica a la delicadesa de l'espai domèstic. Arribem així a les 8:04. La informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Entre avui i demà.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baresal i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Cada vegada són més els qui fan jocs de mans per arribar a final de mes. La benzina ha disparat l'IPC el 4,3%. Necessitàvem que sortís aquesta dada per xerrar de sa doberada que mos costa omplir depòsit d'escotxo. Entre posar benzina i comprar peix a plaça, perquè jo en el peix no hi vull renunciar i a sa benzina no hi puc renunciar, he hagut d'ampliar el crèdit en el banc. Per cert, ells sí que en saben de fer jocs de mans, els bancs, vull dir que inverteixen els nostres dobbers per el mòdic preu de guardar-los. Pel programa d'avui hem triat una paraula que implica acció, entreteniment, atzar, sort, risc, bon gust, intel·ligència,

0: És dimarts i mos queda gaudir pràcticament de tota la setmana. A Naina Marca li ven el cap si li dic joc.
1: Idò, a jo tot d'una bé en el cap, qualcun record de quan era petita, que la meva única preocupació era guanyar en els jocs que feien bocosins i amics, que no solia guanyar perquè era la més jove, però bé, la qüestió ara és saber què ha passat quan he sortit en el carrer a demanar per joc.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: I en què jugàveu vosaltres quan éreu joves? Menys si ara vos venen qualcun records.
3: Pues no sé què... No, ara des de l'hora no t'entenc de jugar res. Però de la meva edat, lo típic era l'elàstic, que botàvem, la corda, les ninetes... Però sí, ja et veig ets.
1: Jugar a les ninetes o a la corda és molt comú, però si en qualque moment mos podem permetre fer qualque animalada amb l'excusa de que és un joc, és quan som petits. I això han fet els qui m'han contestat avui.
4: A la comba, le llamamos al chingo en aquel tiempo y nada, a escondites, a tocar timbres en los... Hacer tonterías de esas.
5: Habían unas bolas de cristal y me gustaba mucho jugar con ellas.
1: Ah, las canicas.
5: Y cuando estábamos estudiando me gustaba mucho un juego que se llamaba Soltero sin Compromiso. Teníamos la oportunidad de seleccionar la chica que nos gustara. Sí, hacíamos todos estos jueguitos, nos gustaba.
0: I esperant que l'Elota tingués la re paraula, no, Aina?
1: Sí, sí, era de nins, m'ho contava quan era de nins.
0: Vinga, però quan deies la paraula joc, segur que hi ha més temes, no?
1: Sí, sí, sí, efectivament. Hi ha un tema que sempre surt, i mai és directament, però sempre acaba sortint, i és els esports, sobretot el futbol.
6: El futbol es algo que me gustaba mucho de pequeño, o sea, salía del cole y... No era ni siquiera hacer las tareas, sino buscar el balón y dedicarme a eso, sí, hasta mucho tiempo.
7: Empecé jugando a fútbol en Sonroca con 12 años, 11 o 12 años. Acabé los hermanos Maso en la Vileta con 14 años a fútbol. De ahí pasé de la Peña Raval, me subieron al Mallorca y en el Mallorca me rompí la rodilla y se acabó mi época deportiva, ¿no? Y bueno, me gusta el boxeo, el kickboxing.
1: I amb aquest mateix home li he demanat també a veure què troba sobre els valors de la competitivitat en el joc i en l'esport.
7: Bueno, jugar a cartas o eso, no. Eso es un juego, bueno, a ver. Yo es que el juego de cartas, dominó y todo esto lo veo más como juego de bares. Juego de bares, yo lo veo bares igual alcohol. No, lo veo bien. Pero sí, lo que es fútbol, boxeo y otros deportes, por ejemplo, el ajedrez a mí me encanta. Pues sí, los deportes yo creo que sí, que muchos enseñan buenos valores.
1: Com ja veus, d'avui he tingut la sort de trobar a gent xerradora que m'ha donat l'oportunitat de poder crear una petita conversa entorn a la paraula del dia.
8: ¿Eh?
9: ¿Cuánto eres jove
8: que jugabas?
9: Ah, cuando eres jove, claro, cuando eres jove, sí que jugaba.
8: ¿Pero a qué?
1: ¿En qué jugabas?
9: Ya que sé, no sé, es que ahora no me recuerdo.
8: A la cuerda, al escondite, ¿eh? A la cuerda, al escondite,
9: a todo esto. Ah, eso sí, cuando eres niña, sí, pero de mayor, ¿no? No vais a jugar más de mayor. Ah, sí, que me quedaba.
8: Sí, es bueno, pero siempre me guanya. Que sabrís que sempre mos guanyes tu.
9: Ah, bueno. So, jo jugar cartes, sí, i a parts i totes aquestes coses. Sí, sempre m'han agradat, però mira.
1: I amb aquesta veu tan amable i sàvia tancam la secció de carrer per aquesta primera hora.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio... Entre avui i demà, amb Barcel i Bosch.

0: Antoni Joaneda, tu canta sursa, caldereta.
1: Bueno, encara en tinc que aprendre un poc, és d'aquestes sí? coses que se me resisteix.
0: És que no ha de ser fàcil fer una bona caldereta.
1: No. Jo trobo temps fàcil fer arrossos, i hi ha gent que diu, bueno, això és un mèrit, però la caldereta encara m'acosta un poc, no sempre l'he endivinada.
0: Val, però un bon arrosset de peix, així com canten en aquesta cançó romandre, quatre peixes, dos cranquets, i posa poca cosa més.
1: Avui en dia crancs, no.
0: Ja,
1: però bueno, aquesta cançó és una delícia, perquè retracta això, no?, de jugar a la mà una caseta i fer un dinar de peix i marisc.
0: Sí, unes gambetes, un poc que faci allò xup-xup, dues tomatiguetes, un pot de sofrit...
1: Un sofrit.
0: Això
1: és el que feien inclús els pescadors de Xabarca.
0: Sí, el que tenien.
1: Quatre verdures i el que agafaven.
0: I de nosaltres avui donant la benvinguda en aquesta secció que han titulat El sopar d'avui està per de demà, en Antoni Joaneda, que entre altres moltes coses és fundador del Comitè Menorca, un home que hi podeu trobar darrere un smash burger, un arròs de la terra, un plat d'oli i aigua. També te poden trobar a punt de tastar un menú degustació. O també te podrien trobar amb els peus en remull i una canya de pescar en les mans, ara que xerraven de serrotet de peix. La meva pregunta, però, és com ho fas per no tenir panxa?
1: Bueno, panxa en tenc un poquet, eh? Però sí que es ve que la gent diu, quan me veu, diu, hauries de pesar 120 quilos.
0: Ah, sí, és que és això, clar, quan te veiem, pensar m'hauria de pesar 120 quilos, aquest home.
1: Però jo faig dues coses, compens i faig molt d'exercici. I això me mantén més o manco dins un marge acceptable, no?
0: Vinga.
1: Per lo que menja, la relació menjar-pes la tenc ben aclarida. Sí,
0: vale, ja tenim el secret i mos quedem tranquils de que estiguis bé i amb bona salut.
1: I una mica me deia, diu, tu hauries de publicar així quan te veiem cada mes uns anàlisis de colesterol i per saber que estàs bé.
0: Pues quan érem els junis que estàvem preocupats per tu, Toni. A veure, aquest amor i aquesta passió per la gastronomia, d'on sorgeix? I també, sobretot, aquestes ganes d'explicar-ho.
1: Sí, el gust o l'afició a la gastronomia sorgeix per necessitat. Els menorquins havíem de sortir a estudiar fora de Menorca, jo vaig estudiar a Palma, i el primer mes va menjar fatal. Compartíem pis, un grup d'amics menorquins, ciutadellans, quasi tots, o tots, i clar, el primer mes van dir lots, quan no espavilem, menjarà molt malament a tothom, qui més qui manco ve de casa seua, que menjava bé, i mos van proposar, vinga, que cadascú que li digui a seua i que li diguin una recepta i la provarem de fer.
0: Sí.
1: I així va ser, van començar a fer cadascú. Després mos van anar a especialitzar, mos picàvem entre nosaltres i, bueno, i van arribar a tenir gust per cuinar i no mos feia cap peça cuinar-se.
0: Ja. I vareu passar dels macarrons en tomàtiga a fer bones receptes.
1: Sí, bueno, si te dic el primer menú d'estudiant...
0: Què? Te'n recordes o què?
1: Primer van agafar ciurons crus i els van posar dins una olla amb aigua i van ser com a perdigons. I de segon teníem feix i se mos va cremar bé, un desastre.
0: Que difícil, però van arribar... productes complicats.
1: Exacte, però sí que és bo, mos van liar un poc, no? Però després van arribar a no a l'excel·lència, però... I després ja l'ho d'explicar-vos, perquè, bueno, com que t'agrada la cuina, i a Mallorca, a Palma, també me dava peu anar a qualque restaurant, i sobretot quan venien els pares a visitar, aprofitaven per anar a puestos que costassin un poc més. I vaig descobrir una web, que és el Comitè Mallorca, que era una web que me va agradar molt perquè te permetia contar com t'havia anat i la teva experiència. I cada vegada que anava a un restaurant, entrava en aquesta web i ho contava. Fins que els vaig dir un dia, puc fer Comitè Menorca, jo? I em van dir, encantats, i van fer un contracte, i d'aquí fa 16 anys vaig posar en marxa Comitè Menorca fins avui.
0: Idò, fins avui, i més enllà, que diríem Buzz Lightyear, Toni, avui hem triat la paraula joc, però vam posar moltes cançons relacionades també. A la cuina podem jugar?
1: Totalment. Jo juc molt a la cuina. A vegades no, perquè la cuina és per necessitat, i potser frisses un poc, però quan tens temps, tant mesclant coses i creant coses que antes no existien, com també el que faig molt és quan tenc un gent a dinar o sopar a casa meva, o vaig a qualcú d'allò que dèiem, tothom que dugui alguna cosa, jo sempre duc alguna que no els hi dic que és, i els hi dono a provar, i tothom em demana, conta molt, no, proveu i després vos ho contaré. I abans si sabeu que està aquest joc, m'agrada molt fer-lo, no? I després, bueno, jo he estat hores i hores en cuiners, he menjat a 25.000 restaurants, i clar, tinc una espècie d'intuïció i he pres de so, descontacte amb la gent del sector, i sí que m'agrada molt jugar amb el que tinc i crear coses que no havia vist mai, a lo millor, saps?
0: I esteu plat estrelles, és a dir, convidam en Antoni Sopaca Nostra, que mos duries això que dius, madu, 10 minuts, però estic quedant allò com un senyor.
1: No, si fos 10 minuts, no ho sé, a lo millor duria una cosa així ràpida, encara que no sigui molt menorquí, un ceviche, que això no agrada a tothom. Però si tingués temps, unes obreginyes planes a la menorquina, que són vegetarianes, no tenen carn ni salsa de tomàtiga, normalment, a diferència de Mallorca, no?
0: Que du la pròpia obregini...
1: Du la popa de l'obreginia, la pell se fa com a barca per omplir-la, quan se veu, i a la popa s'hi afegeix un sofrit, amb molta ceba, poca tomàtiga, un pot de pebre i ai, no?
0: Molt bé, molt bé. I d'Antoni Joneda va contant les coses, ho fa des de, ja veus, des d'abans de crear Comete Menorca, i un exemple de divulgació de la cuina i de la cuina menorquina és la creació també l'any 2013 de l'associació Fra Roger, que posava en valor aquesta figura d'aquest frare que va néixer a Mahó l'any 1706 i que va escriure el manuscrit L'art de la cuina, que, si no ha canviat la cosa, si no ha pujat algú, és el llibre de cuina més antic que se coneix fins ara a Menorca.
1: Així és. I el que va néixer a Mahó, sempre havien pensat que havia nascut a Ciutadella. I després van descobrir que era Mahó. Bueno, què hi farem?
0: No,
1: però
0: res.
1: Va cuinar a Ciutadella en el convent de Sant Francesc tota sa vida. Però sí, va ser realment... Jo sempre dic, si Francesc Roger, que era el nom del frare, xiqués el cap, diria... S'hagué liat a Menorca, perquè vam estar, des que ho van crear, van ser molt actius i van posar molt en valor. Jo dic que hi ha un abans i un després de la creació de Fra Roger, perquè ens van juntar un grup molt divers, periodistes, cuiners, divulgadors, científics, i vam crear un grup que va motivar la gent i va mobilitzar a la societat menorquina, a gent, a persones, a bloguers, a entitats i tal, no? I van posar molt en valor la cuina històrica, que també, esclar, el llibre de la cuina és una meravella culinària i lingüística, perquè està escrit en menorquí antic, molt polític.
0: Què destacaries d'aquesta obra? No sé si alguna recepta... El fet de que se recullin les receptes, no sé, alguna forma de cuinar que...
1: Bueno, hi ha qualque anècdota. En general, i això ho va dir en Juan Echanove, que un dia va venir a Menorca i va conèixer el llibre i tal, i ho han dit molt de cuiners. En Juan Echanove va dir que això no era un llibre de recetes, era un llibre de conceptes gastronòmics, perquè no hi ha ni moltes mesures ni molt de procediment. No? I els cuiners diuen que es dona complexitat i una riquesa de tècniques, de diferents coccions, per l'època, sense els estris que tenim avui, la tecnologia que tenim avui, sorprenent. I això jo crec que és una gran riquesa. Pues, anècdotes. Hi ha una crema de xocolati, que en aquella època, mitjan segle XVIII, nosaltres érem baix de dominació britànica i Menorca era més liberal que el resto d'Espanya, perquè xocolata es considerava una,
0: un pecat,
1: com a pecaminós, que incitava els instints bàsics.
0: Bo
1: i perillós, en el sentit.
0: Però,
1: imagina't tu que a Espanya estigui quasi prohibit i a Menorca hi havia un frare que tenia tots els estris per fer xocolata. No sé si el feia per ses monges o per seus companys o per aquí.
0: Però l'aprofitava bé.
1: El xocolata, i l'han fet moltes vegades, la receta de xocolata.
0: Que bo, fantàstic. I també formes part de l'Acadèmia de Gastronomia de les Balears, i tot això comptant perquè els oients també entenguin que aquí hi ha molt de brouet, que se mou molta gent, que se mou moltes coses i que s'està posant en valor a la cuina de ses illes. Se va presentar fa uns mesos, té representació a cada illa. Sé que és difícil, però com explicaries la riquesa culinària d'aquestes illes nostres tan diferents i tan germanes?
1: Sí, per una part, la diferència i la diversitat entre les cuines de totes les illes és molt rica, també, perquè hi ha molt poques coincidències en quant a plats i elaboracions. Evidentment, la base és cuina mediterrània, el producte, la base et sembla molt, no? Però l'elaboració, que ve condicionada per la societat, per les dominacions estrangeres, per el que sigui, no? És molt diversa i molt rica. Després, les illes tenen una... per lo petit que és el territori, una varietat i una qualitat de producte excepcional. Dit de gent que ve de fora a cuinar aquí, a posar un restaurant o el que sigui, dius que aquí hi ha una quantitat de producte, hi ha de tot. Menorca, pensa que té 50 quilòmetres de llarg i 20 d'ample, com molt. Pues hi ha una varietat i qualitat de producte sorprenent, no? I això és molt, li dona molta riquesa. I les dominacions estrangeres també, tenim influències de molt de cultures i això pues, és molt rica, molt rica.
0: Vinga, idò, avui mos acompanya Antoni Joaneda, creador de Comete Menorca, entre d'altres moltes coses, fundador de l'Associació Fra Roger, membre de l'Acadèmia de Gastronomia i les Illes Balears, a qui li hem de demanar què mos proposa per sopar.

0: Que gran Sallent Puga, que no emprenya mai ningú. Que... Fantàstica aquesta cançó. A veure, com es proposes per sopar? Veig aquí un llibre. No sé si puc fer spoiler, però se titula Escabetxes, Toni.
1: Sí, sí, sí, sí. Dos grans cuiners, un cuiner i una cuinera. I jo faria això, un escabetxat, m'agrada molt. No és molt comú a Menorca, és més comú a Mallorca, s'escabetx. És una manera de conservar els aliments i jo m'encanta escabetxar. I clar, per sopar, el que faig és un escabetx, però el començ. El que he començat a fer s'escabetx, sense que reposis, temps que de reposar ja sop. Però clar, després me queda algo... Per seguir demà. Menjant en els dies
0: Venga.
1: Posteriors. No?
0: I és fàcil de preparar, de comptar, pels oients?
1: És fàcil de comptar, sí. Jo la trobo molt, molt fàcil, molt còmoda i molt ràpida, la preparació inicial que me serveix per sopar, perquè després s'ha de reposar. Però jo es pot fer un escabetx en quasi qualsevol proteïna, peixos, carns inclús. Jo la faig en peix, normalment en peix. Moltes vegades en mussola, a vegades en ratllada... Però la més pràctica, per jo, i la més aprofitable si la faig en tonyina. La tonyina no fa falta que sigui de primeríssima qualitat, perquè quan te l'escabetxes li dones una altra sèrie de sabor, no? Es tracta d'enfarinar la tonyina en tacos, l'enfarinues així molt lleugerament, dins una paella amb un ditet d'oli, perquè un escabetx hi deva bastant d'oli, i tir la tonyina un susto, basta que perquè la tonyina tot d'una s'assecaria, i que reposi. Dins d'aquest mateix oli, que té aquella coseta de la farina, que s'ha torrat un poquet, i faig la verdura que vulguis, i bolets, per exemple, i clar, a sol hi afegeix vinagre i a lo millor un pessic de tàperes, que els menorquins són molt de la tàpera, i això també li dona una vinagrant, no? Clar, i aquí fas com una espècie de fritada, no? Que ja comença a tenir aspecte d'escabetx, perquè té oli, vinagre, posar llimona, i puc posar un pot de picant, un pot de verdura, etc, com he dit, no? I quan tenc que això ja tot mesclat, que els ingredients s'han conegut, i pot ser tun, li dono una remenada i un toquet de forn. I això ja me serveix per sopar, perquè això està bo. Així com ho he contat, segur que fa gana, no?
0: Sí, sí.
1: Cuidado que després que reposi. Pot reposar fins a una setmana, no? Però clar, a partir d'en sol demà, pot seguir menjant aquesta tuna escabetxat, que és excel·lent.
0: Perfecte. I de ja tenim...
1: És fàcil, no?
0: Sí, és fàcil. I me serveix per estar a perdre demà, o sigui, ho tenim tot.
1: I de demà passat.
0: Perfecte. I de ja anem cap al final, però aquí sempre has de passar un test, Toni.

0: Antoni Joaneda, i ha arribat aquest moment, aquest test, Cadena de Celi, de fer-te quatre preguntes de resposta breu relacionades amb la nostra paraula polisèmica d'avui, que és joc. És a dir, vols jugar?
1: Clar que sí, i tant.
0: Beníssim. La primera de totes, què més, de jugar a pàdel o de jugar a futbol?
1: Pàdel.
0: Pàdel.
1: El pàdel m'ha dat amics i moltes relacions, m'encanta.
0: És que està molt de moda ara, el pàdel. Està sí, molt sí, de moda. Sí. Bé, i ara de cuina, quin és el teu plat preferit?
1: Jo m'encanten les obreginyes planes, ho he dit tantes, a la menorquina, perquè me sembla que una obreginya, que aparentment no és massa cosa, li pots treure un sabor i una cosa que m'encanta. M'encanta la senzillesa del plat i el bo que resulta, no?, quan està ben cuinat.
2: I ara te posen un hipotètic. Imaginem que obrim la porta del teu rebost. Quin ingredient diries que dona més joc a l'hora d'improvisar un bon dinar?
1: Bueno, per fer un ingredient no basta per fer un dinar, evidentment. Però jo, també perquè de fiat ja en menjava molta, i inclús antes que en menjassin el rest dels menorquins, la pasta. Jo trobo que la pasta, fresca, farcida, no fresca, accepta tantes coses, accepta quasi tot, com a base. Després, a partir d'aquí, hi podem posar el que vulguem, però la pasta, jo ho trobo, dins el meu rebot sempre hi ha pasta de diversos tipus, no? Perquè per improvisar un dinar me va molt bé.
0: I d'ara, si sortim d'un rebost i anant cap a un restaurant, tu què prefereixes? Que el cuiner o la cuinera jugui una mica amb el receptari o se basi amb les receptes tradicionals que no se toquen?
1: Jo m'agrada que juguin, eh? M'agrada que juguin sempre conservant l'essència de la recepta. Vull dir, si fan una recepta de cuina menorquina, ha de tenir gust del que és i del que ha estat i del producte. S'ha de respectar l'essència, l'origen i el producte. Però la creativitat del cuiner m'encanta. Jo, per sort, he menjat moltíssims de plats tradicionals interpretats pels millors cuiners de Balears i he flipat.
2: I ja per acabar, quin producte menorquí diries tu que juga a primera divisió i podria estar a les millors cuines del món?
1: Bueno, no és només menorquí, però els menorquins en feien molt i en feien molt bons, els formatges. El formatge me sembla una meravella culinària, perquè d'una cosa tan simple com un tassó de llet, fixa't tu la varietat de formatges que hi ha al món. I és llet, que l'has deixada, li has posat poca cosa, però tal, no? Crec que el formatge hauria d'estar a totes les cuines. Ja de dir, el formatge en si mateix no és un dinar ni és un sopar, però el formatge va bé també en moltíssimes coses i crec que és un producte gourmet de primeríssim nivell.
3: I d'ara compartiríem aquí un bon plat de formatges diferents, i més si són de Menorca. M'agrada molt això que els ingredients se coneguin. Aquí també estan per ajuntar gent i perquè la gent se conegui.
1: I que juguin entre ells.
3: Exacte, i que juguin. Avui has conegut en Aina Marc i en Juny Cortés, a l'equip d'Entre Avui Demà. I només recordant els oients que s'hi han entrat gana, tenint la mostra de cuina menorquina des de 8 de setembre en el 4 d'octubre, i també tenint la Fira Arrels a Mercadal aquest cap de setmana. Així que a gaudir de la nostra cuina, a gaudir dels productes, i això, bona cuina, que diria aquell, Toni Joaneda. Moltíssimes
1: cuina,
3: gràcies.
1: Bon profit.

0: Letras Radio es cultura.
1: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
5: Estimar-te és com un joc i per tu m'ho he jugat tot. Jo no crec en el destí maleint la meva sort. L'esperança és com un llop.
6: Vinga, Aina Mar, que tu ets encarregada de passar pel prisma la paraula d'avui, que és joc.
7: Sí. Joc és l'acció de jugar en general i és una paraula que dona molt de joc. Des del punt de vista de la psicologia, sense anar més enfora. Canta Ferran Palau que estimar-te és com un joc i el joc és emocionant, però també perillós si esdevé una addicció.

Jocs, un entreteniment, un exercici recreatiu que se fa segons certes regles i en el qual un perd i un altre guanya. Això sí, tant en els jocs de taula com en els videojocs, les normes són més clares que en l'amor o en les relacions humanes en general. Avui demanarem com s'ho fan per jugar i inventar-se jocs de taula en Llucia Serra i en Marc Cantallops, creadors de Dino Ludens i els impulsors de la Fira Internacional del Videojoc Saga Barcelona Game Fest, que se celebra aquest mes que ve a Barcelona. Hi ha jocs d'atzar i de sort, jocs prohibits, d'envit i de penyores, cases de jocs, jocs de mans i jocs olímpics, jocs florals i jocs de paraules. N'hi ha que tenen jocs de sabates, d'ueres, de llit o de cafè. I n'hi ha que queden amb la boca oberta davant un joc de llums o d'aigua. A l'equip d'entre avui i demà vos convidam a jugar amb les paraules polisèmiques. Només vos heu d'escriure al correu entreavuiidemà@ivetresradio.com o mos heu d'enviar un WhatsApp al 646 93 45 01. Fàcil i net.

0: Doncs ja vos ha anomenat Naina, Llucia Serra, com estàs? Benvinguda.
1: Bon vespre, bon ja, anava a dir bon dia.
0: No, que estem en directe
1: molt
0: aquí.
1: Molt bé, molt bé, moltes gràcies, molt contents.
0: Que bé que tenir-te. I en Marc Cantallops, com estàs? Benvingut.
2: Bé, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres, per venir a més. Aquí està a l'estudi d'Ivetres Ràdio Palma, creadors i ànima de Dino Ludens. A veure, Llucia, si te dic joc, que te venes cap primer de tot.
1: Feina. Per nosaltres això que és feina. Supos que som l'excepció més literal de la paraula joc, sí. Perquè per nosaltres el joc és...
3: No és un joc.
1: És la dedicació laboral. I per tant, sí, jo diria feina.
0: Molt bé. I per Marc?
2: Passió. Des de sempre ha estat la meva passió, de tant els videojocs com els jocs de taula, entre d'altres, moltes altres, però... Aquestes coses sempre han estat molt endins de jo, i sempre he tingut la curolla, he estat professor, he estat creador de videojocs, i ara me dedic completament a la creació de jocs de taula.
0: Val, m'encanta, perquè entre la passió i la feina és que només pot sortir una cosa bona, vull dir, ha de sortir una bona empresa. No sé si vos atreviu o teniu un joc preferit. A veure, Marc, series capaç de dir de taula o de videojoc, el que tu vulguis?
2: Sí, no, bé, aquesta pregunta me les fan molt, i és una pregunta trampa, que no se pot fer. Bé, se pot fer, però no, fa molt mal respondre. El que he dit sempre, com tant per vocació com per professió, hem de jugar constantment per conèixer nous productes, per conèixer noves idees, i sempre que van trobant una cosa que ens ha agradat més que qualsevol altra cosa que hem jugat. Perquè també nosaltres anem canviant, anem evolucionant, i si ara mateix n'he de dir només un dels que més m'han agradat darrerament, de joc de taula, puc dir és White Castle.
0: I en el Llucia?
1: Doncs en família hem jugat a un joc cooperatiu que es diu Gloomhaven, que és així bastant complex però que ens va agradar molt, i ara estem a punt de jugar-ne un altre, que és dels Mosca i Gatos. I encara no l'hem jugat, però me fa pinta de ser un joc graciós, no? Crec que me'n pot agradar.
4: I de Dino Ludens és una editorial de jocs de taula mallorquina. Avui, repetim que mos acompanyen els seus responsables, en Marc Cantallops, que és dissenyador de jocs, i na Llucia Serra, que és filòloga catalana. Un tàndem que funciona i que està creant una línia de jocs familiars amb un component educatiu i posant un èmfasi especial en la cultura de les Illes Balears. El seu primer joc va ser Iràs i no tornaràs. Després va arribar el seu germà petit, Cerca qui cerca. També han creat Infernal i Cucarell i preparen novetats i també editen jocs d'altres dissenyadors com Captura criatura o Quatre illes.

0: Val, això és per recordar iràs i no tornaràs, aquest primer joc en una terra de rondalles. Per què vareu decidir aquesta línia relacionada amb la cultura balear, de les Illes Balears?
1: Idò, realment sempre havia tingut aquesta inquietud, no? És una cosa que comptam molt, que com que tenim la sensació que mos estimam poc, o històricament mos hem estimat poc, i en canvi valoram moltíssim el que ve de fora. Valoram el manga anime, valoram les sèries americanes, i la nostra mitologia, la nostra història, el nostre paisatge, la nostra cultura és preciosa, i realment se li pot treure moltíssim de suc i fer productes i fer obres que estiguin adaptades en el nostre entorn, no? En el nostre públic.
0: No, i històries n'hi ha moltes per contar. Més a manco ho veiem, però que porteu cadascun? Que portes filòloga que diu jo que és feina i que portes dissenyador que diu jo que és passió? Que porteu cadascun?
2: Bé, quan vàrem començar aquest projecte, ja el vàrem fer amb la idea d'unir forces per poder crear alguna cosa que tots dos mos agradés i que sentíssim que servia per aportar-hi el millor de nosaltres, la part de creació, no? I des del primer moment, quan vàrem plantejar-nos aquest joc, jo el que hi podia aportar com a filòloga era més una qüestió òbviament lingüística i també literària, de fer una recerca i d'aportar tot el que pugui ser. Jo sempre dic que faig les tasques més avorrides perquè al final m'ocupo una mica d'aquesta feina que és més administrativa i també lingüística. Però després també tenim una part de divulgació a través de xarxes socials, de contacte fora de l'empresa amb altres, sí, sí, amb altres entitats i tot això, i també me n'ocup jo. I en Marc ho pot explicar ell mateix.
1: Sí, jo soc autor, jo m'encarrec d'inventar aquest joc, d'assegurar-me que funcionen, de provar-los amb el públic, però ara, sobretot, estic molt més enfocat a la part editorial. Estic més enfocat a editar jocs d'altres autors, ja que du molta feina tant crear-los com editar-los. I si he de fer jo tot, no dona abast, no m'abasta la vida. I ara, de fet, dels tres nous que estem preparant, només sóc editor, i sí que, òbviament, la corolla sempre és allà, sempre n'hi ha un projectet que en el futur potser veurà la llum, però per ara encara tot està un calaix, esperant que l'oportunitat de poder-lo treure la llum.
3: I aquest primer joc de Iràs i no tornaràs va ser un joc aconseguit a una campanya de micromecenatge. Esperau aquest èxit?
1: És mal de fer replicar-lo, perquè en el primer sempre vam posar molt d'esforç, a mirar, molta il·lusió. És el que he dit sempre, no? Si no comences en això per amor, per il·lusió, ni te plantegis. El que quan segueixes ja com a professional, ja t'ho prens d'una altra manera. És a dir, jo ara ja estic més enfocat a l'edició i ja les campanyes de micromecenatge les consideram molt importants, però ja no són aquella... no li donem aquella importància. Simplement és una primera manera d'arribar en el públic, però no és una forma de finançar el joc.
3: I què penseu que és el que realment va agradar i que va fer que poguéssiu seguir amb aquesta línia?
2: Era un projecte molt diferent. Nosaltres sabíem que hi havia un interès per jocs de taula, perquè sempre explicam que darrerament, sobretot arran de la pandèmia, hi va haver un boom. Sí. Sabíem que altres zones de parla catalana, com en el País Valencià o a Catalunya, hi havia empreses que estaven fent això, que eren jocs de taula i de cartes centrades en la cultura seva. I dèiem, és que aquí a Mallorca no hi ha ningú. Justament va coincidir que a la vegada que nosaltres vàrem treure Iràs i no tornaràs, hi havia altres projectes de creadors que estaven fent el mateix. Per tant, pensam que això demostra que hi havia unes ganes i un buit de mercat,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: I el fet de portar jocs de taula, que hi ha tot un públic que hi està interessat, però que no és amb referents universals nord-americans, que en Marc abans comentava, sinó amb el nostre folklore, el que fa és cobrir una necessitat que teníem. I per tant, pensant que això ha estat la clau de l'èxit, i llavors també que al final, doncs, estan fent una cosa que ens agrada a nosaltres, agrada a la gent, i per tant, si la movem, té un resultat positiu.
0: I els ingredients per un bon joc, quins són? Regles fàcils, ben explicades, tot el contrari, complicades, no sé, m'agradaria això d'inventar també, testejar, provar, no? Quin és l'èxit?
1: Depèn molt de com ho enfoquis. Ja. Normalment, jo ja ho plantejo molt, enfocant-ho en el públic objectiu. És vera que iràs, el meu primer joc de taula, el vaig fer molt quan jo em feia il·lusió fer-lo, perquè me volia lluir, me volia sentir molt a gust de lo que estava fent, i al final va quedar molt bé, estem molt contents. Però ara ja feim un altre enfocament, que és més jocs adaptats en els públics, i solen ser jocs amb un plantejament familiar, molt senzillets, curts, rejugables, això, molt cookies, perquè això de dimoni, de pirates, de bobotes, mopis, que són coses que el públic familiar, que és el nostre públic principal, entén molt bé i t'hi entren moltes ganes.
0: De fet, ja podem dir que prepareu Nadal en sa divina bobota, ses nits endimoniades i Goranet, que deies que són jocs que editau, en aquest cas. Què passa, i ja acabam, què passa a una taula, amb un joc de taula enmig, i una família variada que se posa a jugar? Què provoca aquell joc? Què passa en aquella taula i en aquella família?
2: Crec que mos encanta aquesta pregunta. És preciós. Sempre deim que quan algú juga un joc es despulla, i que tu pots fingir durant una conversa, no? Hi pot haver una hipocresia, però que durant el joc desapareixen aquests filtres, i quan t'ho estàs passant bé es nota. En un món en què les pantalles ocupen tant d'espai i en què és tan difícil mantenir la concentració i tenir la conversa directa, un joc de taula és un element clau, una excusa perfecta per asseure'ns i tenir aquesta presència, aquest contacte físic i real en les persones amb qui jugues.
0: Vas afegir res, Marc, o simplement animar la gent a jugar?
1: Sí, jo animo a tothom, això, que a vegades com que fa por, no?, que per això ha de ser massa complicat, i bàsicament és desconeixement. Sempre hi haurà un joc que t'agradarà. O sigui, mos hem passat duint tota la vida jugant en el truc, en el poker, en el 7:30, en el cambrí, i són jocs que duim extremadament arrelats en la nostra identitat, i ara el que simplement és inventant nous jocs que també esperen que puguin tenir aquest impacte en el públic.
0: Idò, enhorabona a tots dos per aquest projecte que va començar un dia ja, amb aquesta corolla, que va funcionar, que va tenir el suport de molta gent, i aquí sou, no? I més enllà, com dèiem abans també, amb en Toni Jonet, Llucia Serra, Marc Cantallops, per molts jocs. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.

0: IB3 Radio es diversión. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio.

0: Les emocions també són polisèmiques, amb Antoni Riera López del Amo, psicòleg. Benvingut a casa teva, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: No t'ha fet ganes ara jugar això, un joc de
1: sí.
0: cartes, un
1: a
0: joc
1: més,
0: de
1: que n'he jugat un parell de jocs d'aquesta...
0: D'aquests, sí. Que bo.
1: Ho fan bé. És una alegria tenir aquest tipus d'iniciatives,
0: sí.
1: perquè, vamos, ara en xerrarem, no? Però
0: sí,
1: jugar
0: sí.
1: és importantíssim.
0: Clar, nosaltres podríem començar a jugar.
1: Sí.
0: Vinga, idò, hola, Toni, oh, com anam?
1: Molt bé. Crec que això ja ho hem dit.
0: Començam a jugar, idò. La paraula joc mos obri moltes portes. De què podem xerrar a partir de la paraula joc?
1: Moltíssimes. Crec que podrien xerrar d'aprenentatge, poden xerrar de socialització, poden xerrar també de consentiment, en certa manera, i podríem anar a parts una miqueta més fosques, però igualment importants, com les addiccions. També és un tema dels jocs que genera moltíssimes emocions i, evidentment, aquí les primeres que mos poden venir són alegria, satisfacció, com mos deia, no s'impacta quan se juga en família en els jocs, però també poden xerrar de por i crec que serà interessant.

0: por, que és una de tantes emocions a que mos enfrontam o que tenim allà de vora, perquè enfrontar tampoc, però que aquí la tenim, la por. Recordeu, oients, que teniu un telèfon de WhatsApp per xerrar amb nosaltres, 646-93-45-01, 646-93-45-01. També un telèfon de directe, que és el 971-13-99-00, i vos atendrà en juny, Cortés, i un correu electrònic entre avui i demà, robi@betresradio.com, per si mos voleu proposar temes i xerrar d'emocions amb Antoni Riera López de l'Amo, que és aquí cada dilluns en aquestes hores. Deies, Toni, que joc és aprenentatge. Què aprenem jugant?
1: De tot, i no només els humans. Si plantegem o si observem la naturalesa, trobem que diverses espècies animals ja comencen jugant. Animals no gregaris, com ara, penseu-vos, els moixos, que aquest de gregari es té poc, malament hi ha gent que té moixos que diuen que són molt empàtics, en què juguen? Juguen a atacar, juguen a amagar-se, i els grans moixos, com els lleons, altres, els grans felins, no grans moixos, pues, també tenen aquest aprenentatge psicomotriu. Però els animals gregaris, els animals que van formant més comunitats, també tenen el joc com un instrument no només psicomotriu, sinó també relacionat amb l'aprenentatge social, aprendre quin és el seu espai en el món.
0: És a dir, aprenem i socialitzam, que seria una altra característica del joc.
1: Ara podem abundar una miqueta més en la socialització.
0: Sí.
1: Aquesta. Jugant, que aprenem regles, normes, perquè la nostra societat està plena de normes i de lleis que estan escrites, però també n'hi ha moltes que no estan escrites i són de vegades més importants. Com les exploram? Jugant. Quant de jocs tenim que jugam de ben infants a diferents rols, a diferents papers, jugar a coses que ens permeten explorar aquestes normes i també cercar els límits, sempre en un entorn segur, que és el que possibilitza jugar.
0: I ara que li demanàvem a Llucia que generaven aquests jocs de taula, no? Quan estava tothom jugant allà, una família deia que la gent se despulla, d'alguna manera, en el final te deu sortir, saps, aquella, no sé, aquella picardia,
1: o aquella
0: ràbia, o aquell desig de guanyar, o la frustració.
1: La frustració, que és essencial, aprendre a manejar la frustració. Els jocs de taula són meravellosos. Sabre perdre i sabre guanyar.
0: Ai, sí, sabre perdre i sabre guanyar, efectivament. Sí. Curiositat, vosaltres feu servir jocs, els psicòlegs, o no sé, tu esteu entorn a les sessions amb pacients o sessions grupals?
1: Podríem dir, bueno, sí, directament se fan servir jocs, jocs de taula, en ocasions, en segon quin...
0: Bé, de taula o altres jocs,
1: sí,
0: no necessàriament
1: sí, però
0: de
1: fins
0: taula.
1: I tot, mira, fins i tot mos podem anar a fer servir jocs de taula en determinats moments on sigui necessari aprendre determinada habilitat. Però també hi ha moltes activitats que se podrien considerar jocs en el sentit de que te permeten experimentar, cercar aquest límit, cercar aquesta manera de comportar-te diferent a la que tu tens en el dia a dia. De fet, la paraula joc, jo la faig servir moltíssim com a sinònim vinga, juguem, com anem a fer, anem a actuar, fes això que hem estat, que hem xerrat avui, que hem provat, anem a jugar, no? Això que començàvem, la faig servir molt com a sinònim.
0: I anem a jugar, anem a provar, anem a experimentar, no? I després ja veurem què passa. Sí, efectivament. I xerraves també les regles del joc, que jugant aprenem regles, que les podem explorar cercant els límits, deies, en un entorn segur. A les relacions personals també és important deixar clares les regles del joc.
1: És molt important. Quanta gent, o aquesta expressió de que dues persones no estan jugant en el mateix joc, especialment quan són relacions sentimentals, no? Se me ve en el cap és quanta gent avui en dia practica el poliamor unilateral. Pues així dir-ho, no? Tota la vida s'ha dit posar les banyes, ara ja hi ha un terme que especifica, no, jo és que som poliamorós. No, són coses que tu escoltes moltes vegades com a font de patiment, que les relacions no s'han deixat les coses
0: clares.
1: No s'han deixat les coses clares.
0: Les regles del joc. En la gent que tenim en el voltant, en parella, dins un equip de feina, no? Segurament a vegades també nosaltres mateixos, no?
1: Exacte. Si són tan importants les regles no escrites, pues de vegades és interessant fer-les explícites. Les podem escriure. Una eina que fem servir molt a psicologia són els contractes conductuals. Fem un contracte, talment com si féssim un contracte per comprar algo, un contracte laboral, on establim què esperam fer, què volem que l'altra persona faci, i arribam a un compromís que les dues parts, o les tres, les que hi estiguin implicades, estan d'acord i ho saben de manera explícita. Això és coneixes les regles del joc totalment.
0: I així també actues segur, no?
1: Sí, exacte.
0: I parlaves també del consentiment. Mm. També poden relacionar joc i consentiment.
1: I tant que sí, i tant. Imagina't aquesta situació. Dos infants a l'escola, un bromant i l'altre dient: però si estem jugant.
0: Sí, tal qual.
1: Només un joc que m'has de venir a dir tu. No, no, per jugar, les dues persones, les que estiguin implicades, han de voler jugar. Si no, no és un joc. Si segur que li poden trobar altres noms ben diferents en aquesta qüestió. Pot ser abús, assetjament escolar, famós bullying, o fins i tot alerta quan entrem amb els adults, que no sigui que un adult se n'aprofiti d'un menor dient tot això és un joc entre nosaltres i en secret. Aquí, per això és tan important el consentiment com a base. Si no hi ha consentiment, no jugam. En el millor dels casos m'estàs emprenyant i en el pitjor pues, pot ser estar xerrant de situacions bastant complicades.
0: Ja, no, és interessant tot això que hi ha al voltant de la paraula joc. I m'ho adonam xerrant amb gent com Antoni Riera López de l'Amo. I ho deies en començar, també hi ha un tema molt delicat, que són les addiccions, sobretot quan parlem de determinats tipus de jocs per bonear dobbes amb mig,
1: exacte,
0: de jocs d'atzar, de jocs que enganxen, de jocs online que has d'aconseguir obrir un cofre i ahir vas posant dobberets i dobberets i dobberets fins que un dia dius, és que no vull deixar de jugar.
1: Sí. La part patològica del joc és una part que no podem obviar, perquè està molt estès a la nostra societat. Qui no ha anat a un bar i s'ha trobat una màquina d'aquestes que ses recreatives, ses tragaperres, que dèiem en castellà, ses curabutxaques, ben xerrat, també.
0: Sí, sí.
1: Jo me'n recordo d'anar a un bar una vegada i trobar un missatge que de ben clar, és que me'l vaig apuntar, mira, deia: el juego en exceso puede producir trastorno por el juego. I jo pensava, hòstia, què m'estan dient aquí? Que no he de jugar massa? No és vera, no fa falta jugar massa per començar a tenir problemes amb aquestes màquines. Estan dissenyades per enganxar. La manera com te van donant els premis té una aleatorietat que fa que mos enganxi. De vegades també això passa en relacions que les deien tòxiques, quan no són estables, quan jo no conec les regles, quan ara faig alguna cosa i me dones un premi, faig el mateix i me castigues. Les màquines aquestes estan preparades per enganxar. I per això és tot un tema que com a societat mos hauríem de plantejar com les incentivam, perquè són màquines que estan pagant impost i tot això, alerta amb aquesta qüestió. Clar, quan esdevé un problema de jugar massa? Quan el trastorn ja ha començat. I aquí s'ajunten aspectes econòmics. La gent ha de mantenir tot bé. I aquests jocs se presenten no només les màquines recreatives, també n'hi ha d'altres, les apostes. Se presenten com una possible solució. I alerta, engonya, que això farà que vulguis tornar. Ser de certes màquines que estan preparades també perquè la gent més jove, quan arriba i ha begut un parell de copes de més, guanyi. I ja diguem, en tornem. Ja quan comences a perdre i després a guanyar, alerta, que potser no en surtis.
0: I important també recordar entitats com Projecte Homo, que fan molta feina en tot tipus d'addiccions i també amb aquestes. Vinga, darrers minuts, han d'arribar a ser por, perquè tu has dit, i de por, també en poden xerrar
1: de
0: quan
1: por,
0: de jocs xerrant.
1: Sí.
0: Per què? Què has de dir?
1: Mira, reconec que aquí m'ha sortit una part friqui. Jo tota la vida, que recordi, he jugat. I he jugat molt d'anys i encara hi jug a jocs de rol, a jocs d'estratègia. I és curiós quina reacció van generar els jocs de rol allà pels anys 80. Se'n va anomenar satànic pànic. Pànic, por de Satanàs, dels dimonis. Perquè la gent pensava, en tota la estètica que podien dur algun d'aquests jocs, que s'està invocant el dimoni. També és vera que aquí a Espanya varen tenir un parell d'episodis d'assassinats, a Bonsader, que els jocs de rol estaven implicats, i no estaven els jocs de rol implicats. Què passa? Que la gent desconeixia, jutjava i tenia por. La por era real. Me recordo una frase de na Marie Curie, que venia a dir algo així com que no han de tenir-li por a res en aquesta vida, només ho han d'entendre. I m'agrada aquesta reflexió de... perquè potser ara mos està passant. Justament sentia que hi havia com una cunya abans d'aquesta secció on han xerrat dels joves que estan fermetjant aura. I no ho entenem. I moltes vegades mos fotem d'ells. pintura, en comptes de fotre molts o tenir por a coses que no coneixem, les hauríem de conèixer i deixar-los fer i gaudir.
0: Vinga, i te queda un minut per la recomanació final, Toni Riera.
1: Que jugueu. Ja està. Que jugueu molt en els jocs que vos deixin aprendre, els jocs que vos deixin socialitzar. El joc no és exclusiu de l'infància. Podeu fer teatre, podeu jugar parxís o parxessi, li diu en algun.
0: Que deia la meva predina.
1: Sí, podeu jugar de tot. Rol, també, si voleu, perquè jugar és aprendre i gaudir. I hem d'aprendre a gaudir de la vida.
0: Molt bé, i no sé, ens podem veure tu i jo un dia i farmejar a Màuria.
1: Vinga,
0: és xulíssim, a veure.
1: Jo ja duia els daus de rol, però poden fer-ho.
0: També poden
1: en
0: jugar
1: directe.
0: A rol, no sé si m'atreviria. Toni Riera López de l'Amo, com sempre, gràcies.
1: A vosaltres.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Els bitllets d'avió s'encareixen. Les taxes aeroportuàries s'incrementaran un 0,33% anual, el que suposa 3 cèntims d'euro per passatger a l'any. L'increment mitjà anual de la tarifa proposat inicialment per Aena era del 3,82%, és a dir, de 43 cèntims d'euros per bitllet d'avió. Tot i no ser tant com es preveia, la puja de les taxes no agrada ni a les aerolínies ni al conseller de Mobilitat, José Luis Mateo.
2: Nunca es una buena noticia el aumento de las tasas aeroportuarias. Y de hecho, desde el gobierno de las Illes Balears, defenderemos siempre una bajada de tasas.
1: No només pugen les taxes aeroportuàries, també s'encareixen els preus. L'IPC del mes d'agost puja un 4,4% interanual a les Balears i ho fa, segons l'Institut Nacional d'Estadística, per l'encariment del sector servei i el transport, que no deixa de pujar per l'augment del cost del combustible. Els transportistes professionals, que tenen un descompte de 20 cèntims al litre de benzina per compensar l'alça dels carburants, reclamen al govern d'Espanya que faci efectius els ajuts a les Balears perquè, segons el president de la Federació, Rafael Roig, s'ha pagat a altres comunitats.
3: I és veritat, aquest tema que és un tema preocupant, perquè tot pujarà, ja estem ja amb un 40% més l'any passat, aproximadament, i per això pot afectar pues, la viabilitat de moltes empreses i moltes sectors en general.
1: El vicepresident econòmic, Antoni Costa, defensa en comissió parlamentària que la pròrroga dels pressupostos autonòmics no ha suposat cap retallada ni ha frenat les inversions del govern.
4: Hem seguit sanejant els comptes públics. A dia d'avui, més de 500 milions d'euros de deute viu han estat eliminats. Per tant, les úniques retallades d'aquesta legislatura són, efectivament, les de deute públic.
1: Educació destinarà 3 milions d'euros per a l'ampliació de la seu de l'UIB de Menorca. 4 anys després de l'adquisició d'un nou edifici, el conseller d'Educació, Antoni Vera, té previst incloure una partida en els propers pressupostos per fer créixer Can Salort.
5: Fins aquest tercer trimestre se farà la transferència i la Universitat de les Illes Balears podrà posar en marxa la licitació de l'obra.
1: I a Eivissa, la policia local ha intervingut 33 dispositius per vapejar en un domicili on es venien de forma il·legal. Els agents li van demanar els permisos per fer-ho i no els va poder presentar. L'acusat, a més de tenir els dispositius en nicotina en caixes precintades, tenia una terminal de pagament. El director tècnic de la policia local, Julián Córdoba, alerta del perill que suposa pels menors.
6: Al final, lo que se trata es de poner en alza lo que es la labor preventiva de esta policía, no permitir lo que son ventas ilegales y, sobre todo, productos que, aparte de ser una venta ilegal por ser venta ambulante de cualquier producto, pero sobre todo en productos que afectan gravemente a la salud.
7: Amigo de verdad. Salte de esta vida que ese no es el camino.
1: És el nou treball de Rils B, Fill de la mà, inspirat en la bossa nova i amb els sons Lofi, just 4 dies després del seu multitudinari concert a Palma. L'artista mallorquí acaba de publicar la seva darrera creació a les xarxes socials. Un treball que, segons ha explicat, l'artista neix de la seva obsessió per la bossa nova, mesclada amb sons Lofi, que ha enregistrat, atenció, amb un micròfon de 1967. En fi de la mà de Rils B, hem arribat a les 9:04. Les notícies tornen a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula joc. Com sabeu, considerem que el joc és un tema molt seriós i aprofitam l'ocasió per sentir un enregistrament del meu company i bon amic, Carlos Jorge. Es tracta d'un enregistrament tret de la seva obra en format llibre sonor, anomenada Sonos Ludum, dedicada als jocs tradicionals del Principat de Catalunya. Sentim un enregistrament concretament del joc de la morra.
2: Fantàstic, Xema González Lozoyo. Enregistrament, com us contava d'en Carlos Jorge, d'aquest joc de la morra, que és un joc tradicional d'origen romà, que consisteix a adivinar la suma total dels dits que

Segurament sobre digital més esperada de la història. Són paraules del diari El País, un diari generalista de prestigi internacional que duia aquesta notícia a la seva portada digital. També feia història el format, un avançament llarg que s'estrenava a Netflix abans de passar a altres plataformes com YouTube. El videojoc encara no s'ha estrenat. Serà dia 19 de novembre.

0: I la indústria del videojoc a Espanya, segons el darrer anuari de l'Associació Espanyola de Videojocs, la EVI, va assolir una facturació de 2.293 milions d'euros, dels quals 1.409 corresponen al mercat digital i 873 milions al mercat físic. Per primera vegada, l'estudi amplia l'anàlisi als usuaris fins a 75 anys i revela que el 28% de les persones d'entre 65 i 75 juga a videojocs, incloent els que juguen amb el mòbil.
1: Clar, jo deia abans, quan preparàvem l'entrevista, entre 65 i 75 anys, un 28%. I en juny deia, sí, però també juguen amb els mòbils. No tots estan allà davant la televisió, però bé, és un percentatge molt alt, també a una edat molt alta. Daniel Santigosa, de la direcció de Saga Barcelona Game Fest, benvingut a IB3 Ràdio, com estàs? Bon vespre.
2: Hola, bon vespre. Què tal? Moltes gràcies per la convidació.
1: Res, gràcies a tu per ser amb nosaltres avui. Escolta, començàvem recordant aquest tràiler de GTA 6. Com analitzes tu que un videojoc com aquest, deim aquest, podria ser un altre, però aquest GTA 6, generi tanta expectació a tot el món?
2: Ja, tenint en compte que l'última entrega va sortir al mercat el 2023, el 2013, com no ha de generar expectació, ja. I que GTA 6 és que ha traspassat la barrera del sector del videojoc, sí, per entrar en l'escena més social i cultural. Al final és un joc que va ser molt trencador i per algunes de les seves formes més gamberres,
1: sí.
2: I aquests últims anys sent el precursor del roleplay en el tema streamers, i és clar, aquesta saga té tant dels jugadors que ja tenim una edat, sí, com els joves, que potser només han conegut el GTA 5,
1: clar,
2: i ha estat el seu joc de referència.
1: Clar, no, ara ho entenc, i a més que en 10 anys, això, s'indústria, en 13 anys, ha evolucionat moltíssim, les imatges també són brutals, el moviment també és brutal. No sé si saps què ha costat crear aquest videojoc aproximadament.
2: Que jo sàpiga, no es sap exactament. Tenint en compte que el va costar el seu moment el GTA V més o menys 265 milions de dòlars,
1: sí,
2: i que altres jocs d'un calibre de fa uns quants anys, com el Cyberpunk 2077, ha estat en uns 450 milions de dòlars, jo diria que pot ser el doble d'aquest últim, a prop dels 1.000 milions de dòlars, una quantitat que ni tan sol em puc imaginar-me ajuntar.
1: No, ni tu ni ningú, però realment sobrepassa molts, no sé, l'indústria de cinema, s'ha de fer una pel·lícula, no sé.
2: Sí.
1: Vull dir, són unes xifres que mos costa, emmarcar o enquadrar. I Espanya, Daniel, com és l'indústria dels videojocs a Espanya? Quina diries que és la seva fortalesa?
2: Bueno, la indústria a Espanya creix cada any, i l'ecosistema cada vegada és més gran i també més fort, que és el més important. Com veieu, amb estudis grans amb videojocs per a mòbils, com tenim l'estudi de Candy Crush, o tenim a Scopely amb Monopoly Go, i alguns grans estudis també amb grans jocs, com, no sé, l'últim de C07. I un munt d'estudis petits que tenim a Espanya, que fan jocs amb pressupostos més ajustats, però clarament el que tenim aquí és un talent increïble. Cada any veiem cada vegada més títols d'èxit valorats pel públic internacional i guanyen premis. Tenim, no sé, el Dance Attack d'Undercoders, Dax Fate de White Beluga, o ja des de fa anys

0: de Aké Times, el con el Goodísimo Blasphemous de The Game Kitchen, que es Safeta Sevilla. Y no olvidem que jocs com, pot ser que, o sea, si tenen un nom al món del videojoc, Baldur's Gate, Gothic o l'últim de 007, s'han realitzat en part aquí. S'han realitzat, bueno, concretament aquest tres a Barcelona.
1: Sí.
2: I xerrant de Barcelona, Daniel, ja estàu a punt d'obrir les portes de Saga Barcelona Game Fest, un festival de videojocs amb les mires posades al mercat internacional i a, diguem, establir Barcelona com un punt calent del videojoc a Europa. Serà en els dies 9, 10 i 11 d'octubre a la Fira Barcelona a Montjuïc. Quanta gent més o menys espereu que vengui?
0: Aquest any, aquesta edició, tenim el número de la xifra de 20.000. Nosaltres creiem que tindrem 20.000, que som de la de l'esdeveniment que hem fet l'any passat, som 4.000 persones més. Nosaltres som conservadors, pot ser que siguin més de 20.000, però és amb el que estem contents.
2: I en aquesta edició, on poseu el focus?
0: En tenir l'ecosistema del videojoc a dins d'aquest punt de trobada. Aquest any nosaltres dèiem que és el punt de trobada del sector del videojoc del sud d'Europa, perquè tenim molts estudis de fora, de dins, tindrem videojocs de tots els tipus per tot el tipus de públic i, a més, i esports, que és una cosa nova per a nosaltres, que els anys de les edicions passades no hem fet això. I ara ja tenim tot en el mateix espai on no importa que vulguis jugar o que t'agrada més o menys, que ho tindràs a la fira.
2: Una gran varietat. Recordam als nostres oients que G-Sports són una forma de competició a videojocs digitals. Per aquest tipus d'esdeveniments, com aquesta Saga Barcelona Game Fest, hi ha d'haver un teixit base que ho pugui sustentar, no? Com és aquesta base a Catalunya en particular i també a Espanya en general?
0: Doncs tenim uns punts calents en Espanya, que són Madrid, Barcelona, València i Màlaga, però és veritat que més del 50% de la producció que es fa de videojocs es fa a Catalunya. Jo crec que encara és el segon hub del videojoc d'Europa, després de Londres. Tenim un consolidada una oferta d'estudis, d'universitats, de propostes, subvencions i ajudes de l'administració pública de la Generalitat. I jo crec que és un ecosistema que cada vegada, cada any, tenim més i més participants. Per tant, tenim un munt de coses molt diferents, serveis... És que només... veus a Games com a la gran fira del món que es celebra a Colònia, a Alemanya, i allà tenim una quantitat d'estudis i de professionals d'Espanya que de veritat cada vegada és més increïble.
1: Que bé.
2: Una gran representació d'Espanya en aquestes altres fires i també en particular de Catalunya. I enguany particularment hi ha una forta empenta en aquest festival per instaurar el català com a llengua vehicular en aquesta trobada. I donc unes dades que citau vosaltres, segons una enquesta encarregada per la Plataforma per la Llengua, el Gabinet d'Estudis Socials i d'Opinió Pública, el GESOP, 7 de cada 10 persones que juguen a videojocs triarien fer-ho en català si aquesta opció estigués disponible. Quin és el principal obstacle a la implementació d'aquesta llengua, diguem, més àmpliament a la indústria?
0: Bueno, nosaltres mateixos, no? Al final és un tema de coherència. L'esdeveniment estarà disponible en català, castellà i anglès, perquè tindrem públics d'arreu, sobretot de Catalunya. I nosaltres ja ho fèiem des de fa 3 anys. I a més, és un tema de que els jugadors puguin jugar al seu idioma. O sigui, no, som nosaltres el que... i les plataformes que no fan servir el català en tota, en totes les parts del videojoc. Cada vegada tenim més esforços dels estudis i també de l'administració pública de que tinguem els jocs en català per jugar-ho, a més d'altres iniciatives molt, molt guais, molt guapes, de, com a projecte Ser Trencada i traduccions i localitzacions de videojocs perquè tu puguis jugar en el teu idioma als videojocs.
2: Que és molt important per mantenir, diguem, aquesta coherència de ser que xerraves. Heu comunicat també que teniu l'intenció d'establir Barcelona com una de les capitals europees del videojoc, i ja mencionaves abans que se pot xerrar de Barcelona com el segon gran hub del videojoc a Europa per darrere de Londres. Cada passar perquè Barcelona, diguem, quedi més consolidada com aquesta capital europea del videojoc?
0: Sí, bueno, ja cada passar... tenir un gran esdeveniment que sigui... Ja no és que sigui el meu esdeveniment, però necessitàvem un esdeveniment gran, internacional. Tenim un espai de B2B, de business, o sigui, de negoci, on tindrem més de 1.500 reunions de negoci entre inversors, professionals, serveis... el pla és generar sinergies entre estudis locals i també coproduccions. O sigui, al final és un tema d'ecosistema. Nosaltres mirem molts als nòrdics, als països més, no sé, Alemanya, Polònia. Polònia té un ecosistema molt gran i és el camí. Necessitem que aquest ecosistema tingui més, no sé com dir-ho, poder treballar entre tots i tal,
2: sí,
0: perquè
2: més
0: nosaltres
2: cohesió.
0: Tenim un... Sí, més cohesió. El problema és que no hi ha, a les diferents regions d'Espanya, no hi ha el mateix esforç de l'administració pública per promocionar el videojoc.
1: Mm-hmm. I d'una indústria...
0: I nosaltres estem molt contentes de que la Generalitat de Catalunya faci l'esforç.
1: Ja veiem que és una indústria potent, més de present que de futur, i veient tot el que mouen els videojocs, mou l'indústria i tot el que sí. pot haver darrere, encara també molta feina per fer. I de Daniel Santigosa, gràcies per haver estat amb nosaltres des de la direcció Saga Barcelona Game Fest. Molta sort per aquest esdeveniment, dia 9 i l'11 d'octubre a Barcelona, Montjuïc, que ja deies 20.000 persones, pot ser més, així que serà una gran trobada del món del videojoc. Daniel, gràcies i sort.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: I jugant bé et surt malament, diu la cantanta Aitana a la seva cançó Nada sale mal. Esperen que aquesta frase sigui ben certa i que tots sapiguem utilitzar bé les nostres jugades. Així com hi ha jocs de taula que són internacionals i els poden trobar on sigui, ara això també passa cada vegada més amb els videojocs xinesos que penetren a la cultura occidental.
1: S'estan posant les piles, però d'una manera molt seriosa, en fer jocs amb una tècnica i uns gràfics i unes bandes sonores molt espectaculars perquè siguin atractius pel públic occidental.
0: Ivan López és aficionat als videojocs, igual que el jugador Wang Yihang, qui destaca sobretot el joc del Wukong, que és un videojoc nascut a la Xina, però que també està tenint un gran èxit a Europa.
2: Son cuatro dioses caídos viajando al oeste para encontrar su divinidad. Es el punto básico del videojuego Wukong.
0: Aquest joc no només aporta entreteniment i afició, sinó que transmet l'art i la cultura de la zona.
2: Tiene un arte impresionante y hermosa, porque cuando te entra ese juego, te puede ver todos los templos y palacios de budismo y taoísmo.
0: I és que ja també ho hem xerrat amb el GTA, i és que molt de videojocs creats en l'actualitat són obres de ficció que conten històries moltes vegades basades en la cultura i l'art del seu lloc de creació. I repetim que són obres de ficció perquè podrien fer-se passar per pel·lícules perfectament.
2: Ellos utilizando una última tecnología para capturar la aparición de Armente y luego se presentan en el juego.
0: I amb aquest joc, el Wukong, anam de les pantalles cap a les fulles de paper, amb Gil Prat sobre Roca, autor de la novel·la El joc del silenci, després de la publicitat.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Gil Prat Sobreroca, director de televisió, guionista, escriptor. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Hola. Molt content. Gràcies per atendre'm.
0: Res, gràcies a tu per ser nosaltres avui que han triat la paraula joc com a eix conductor d'aquest programa, com a paraula polisèmica del capítol d'avui. Si a tu te dic joc, que te venes cap primer de tot?
1: Ostres, jo crec que infantesa, diria jo. Perquè crec que hi ha una connexió, no?, amb el fet de la mirada que té un infant cap al joc i el fet de que quan juguem també en certa manera ens convertim una mica com una mena d'infants. Crec que et diria això, que em porta molt aquesta època de la vida que després s'hi torna, no?, amb els fills o amb els nebots o amb els infants que tinguem a casa.
0: Sí.
1: Però sí, crec que el joc per mi és això.
0: Sí, molt bé, sí, que quan som petits juguem molt, després se mos oblida i, com us deia abans Antoni Riera López de la Musicola, que hem de jugar més, molta cura, però hem de jugar més. Nosaltres pensàvem avui xerrar amb en Gil Prat Sobreroca perquè és autor de El joc del silenci. T'he de dir, Gil, que he començat a llegir el teu llibre, no l'he acabat encara, però és que tot d'una he hagut de cercar si realment dia 15 de juny de l'any 2025 va desaparèixer Valèria Costa o un poblet del Pirineu català de nom Arcavet. Vull dir, no he passat de la primera pàgina, ja estava googlejant, a veure, això va passar de debò? Crec que no, no?
1: No, gens. No, però sí que és veritat que els llocs sí que són reals, és a dir, sí que hi ha Arcavell, també hi ha escenes que passen a Mallorca. Llavors sí que hi ha alguna connexió geogràfica que sí que és real.
0: Clar, sí, tenim aquestes connexions, però així com ho explica res més arrencar el llibre, ja te fa dubtar, això deu haver passat. Tenim aquí la teva primera novel·la, editada per La Campana. Ara just fa un anyet que va sortir i en un any has venut més de 42.000 exemplars, 9 edicions. Crec que era el segon llibre més venut en el passat Sant Jordi. M'imagino que tothom te demana quin és el secret, Gil.
1: Ostres, és que saps què passa? Que jo, és això, és el meu primer llibre i jo estic tan sorprès com qualsevol altre que vegi d'on vinc i vegi el resultat del que ha passat amb aquest llibre. Ni idea quin és el secret. Jo vaig fer un llibre que volia que fos un tipus de llibre que jo em llegiria. És a dir, que jo com a lector hauria triat aquest llibre per llegir. Llavors, crec que aquesta va ser una mica la premissa, va ser la intenció de dir, vale, vull que la gent li agradi. I llavors també, així amb clubs de lectura i tal, anar-ne parlant, també jo crec que el que més agrada del meu llibre és que la gent empatitza amb els... O sigui, que pots sentir el que senten els personatges.
0: Ja.
1: Llavors, no sé, crec que és una mica una combinació de tot.
0: Sí, ho expliques molt bé. A més, amb moltes escenes o estructures paral·leles, no?, narracions paral·leles, i va cap enrere i va cap endavant i 14 dies abans i 13 dies abans i allò que és com, uf, te va un poc a tota castanya. No sé, qualsevol de nosaltres podríem ser la família d'aquesta nina desapareguda, no?, així com ho planteges.
1: Sí. Sí, totalment. O sigui, ja d'entrada vaig voler fer un llibre que tu poguessis empatitzar amb els personatges. A més, és una família aparentment perfecta, no? En Jan i la Carla tenen una filla de 7 anys i que són una gent, diguem-ne, que gairebé fan ràbia perquè ho tenen tot superclar i tot... Són superbons i tal, però a mesura que vas llegint vas descobrint que tenen secrets importants.
0: Sempre ha d'haver un secret, allò... Sempre ha d'haver alguna cosa que rondi per allà que s'acabarà desvetllant.
1: És que si no, no té gràcia, una mica sí.
0: I Gil, qui juga en el joc del silenci?
1: Bueno, la nena, la Valèria, en un moment del llibre té un amic imaginari, bueno, veu un ésser que només el veu ella, i juga en el joc del silenci. Però, a més, diguem-ne que hi ha un doble sentit aquí, perquè és això que et deia abans, la parella aquesta, realment s'amaguen molta informació i hi ha molts silencis que no s'expliquen. Llavors, el doble... El joc del silenci també el juguen la parella aquesta.
0: Aquí tenim l'autor del llibre, El joc del silenci, vull la paraula joc mos ha duit fins en Gil Prat Sobreroca, que, com deien començar, és director de televisió, guionista, ja escriptor, perquè ja tens una novel·la, que jo crec que és una novel·la molt visual, o sigui, no m'acosta res imaginar-me la casa on viu la família, no m'acosta res imaginar-me en els protagonistes, no sé si és molt visual o tu vius així i si té alguna cosa a veure justament amb la teva professió i amb la teva feina.
1: Sí, totalment. O sigui, jo, és això que dius, jo els últims 4 anys de la meva vida havia treballat de guionista. Llavors, el tema aquest de crear escenes i de crear, diguem-ne, recursos visuals de càmera i això, el tenia bastant per mà. Llavors, a l'hora de posar-me a escriure la novel·la, vaig jugar bastant amb el tema de càmeres i el tema de... Perquè, a més a més, estem en un moment que tots mirem tantes pantalles i tantes pel·lis i sèries que la cultura audiovisual és tan alta que tu fas un recurs de traveling, per exemple, o un recurs de càmera concret, i el lector ja sap a què et refereixes. Llavors, era una riquesa que estava allà que vaig voler aprofitar.
0: Molt bé, no sé si ets fan de True Crime. Aquí tenim alguna fan de True Crime. I no sé si han estat els principals lectors de la teva novel·la.
1: Bueno, True Crime, és a dir, jo, Crims sí que ho he mirat bastant, i llavors sí que... I el tema de Thor també és una sèrie
0: Sí.
1: que he mirat, però realment a mi m'agrada més la novel·la negra com a tal, és a dir, com veure més els recursos que utilitza un escriptor a l'hora de crear tensió, més ficció, jo diria.
0: Ja.
1: Vosaltres sí, us agrada molt el True Crime, eh?
0: Bé, aquí tenim en Aina
1: Per
0: Mar,
1: aquí.
0: que te saluda, Aina,
2: Sí, hola.
0: que sí que està
1: Hola, què
0: enganxada.
1: tal?
0: Està enganxada a Crims, per exemple, sí.
2: M'encanta Crims, això, m'encanta.
0: Sí, clar,
1: És
0: i
1: que és molt bona,
0: pensàvem si
1: sí.
0: tenia això també un poquet d'això, que en el final que t'enganxa, a veure, no volem mal a ningú, no? Però t'enganxa la història, com se conta, no? Bé, en el final tot això mos atreu. Que, per cert, la teva novel·la l'has escrita en català, entenc que és la teva llengua, no?, i la llengua en sa que penses, i estimes, com diríem, se traduiran en castellà i en es francès. No sé si algun altre idioma, no sé quin idioma te faria il·lusió veure El joc del silenci.
1: Mira, ara mateix ja s'ha traduït el castellà i el francès, és a dir, ja es pot trobar ara mateix, i llavors s'ha confirmat 10 llengües més, o sigui, no, 10 en total.
0: Deu en total.
1: I no sé, em va fer bastanta il·lusió el turc, per exemple,
0: Val,
1: que és
0: veus?
1: el més raro que hi havia, però no sé, hi ha grec, holandès, no ho
0: Sí, que
1: sé.
0: fort.
1: Mira, el que em faria més il·lusió, jo
0: Sí.
1: crec que durant un temps es va parlar de que es traduiria el vietnamita,
0: Sí.
1: i vaig mirar com era el seu alfabet i
0: Ja.
1: vaig parlar tan estrany que vaig dir, ostres, tant de bo veure el joc del silenci traduït al vietnamita,
0: Que
1: seria molt
0: bo.
1: guai.
0: Ha de ser molt universal el que expliques perquè ho puguin entendre a tants llocs diferents i en tants idiomes diferents.
1: Sí, bueno, és que al final és una història bastant... O sigui, va de secrets de parella, és a dir, va d'una família, és a dir, d'una gent que s'estima, però que també tenen temptacions d'estar amb altra gent i que llavors han de, diguem-ne, decidir què els hi preval més, si les seves temptacions egoistes d'un cert moment o bé que la família vagi bé i que se solucioni el problema que tenen. Llavors, jo crec que això és el que fa que la gent hi pugui connectar tant, perquè al final tots més o menys ens hi trobem, aquesta
0: Ja.
1: tessitura, no?
0: I escolta, Gil, ja anem acabant, però què té de joc escriure guions i escriure novel·les, encara que només en duguis una?
1: De joc? Jo crec... Bueno, primer que és molt divertit, o sigui, la cosa d'estar tu a casa, en el teu món, sense haver de, diguem-ne, discutir amb ningú i anar creant coses que tu vols i tal, és un passatemps, per mi és el millor que hi ha, és a dir... Jo, quan abans de treballar d'això, ja ho feia com a diversió. Llavors, sí, no sé, jo crec que escriure és un joc increïble, sí.
0: Escolta, veurem El joc del silenci per televisió?
1: Bueno, ara mateix ja hi ha... O sigui, sí que hi han productores interessades, se n'ha tret una, hi ha una productora que està tirant endavant el projecte, i el que s'ha de fer ara és contactar amb alguna plataforma, amb Netflix o amb algun canal o el que sigui, per veure si posen diners i pot tirar endavant. Llavors estem en aquest moment, ara mateix.
0: Bé, no té mala pinta. Si en un any se tradueix a 10 idiomes, Gil, no té gens mala pinta. Això ha de funcionar. Enhorabona per
1: De
0: aquesta
1: bo.
0: primera novel·la, enhorabona per aquest èxit en els oients, El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca, que també passa per Mallorca. Ho deixem aquí. I
1: I
0: de
1: tant.
0: Gil,
1: Merci.
0: moltíssimes gràcies i fins una altra.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Vagi bé.

0: Vinga, Juny Cortes, que t'hem vist a Instagram, a les xarxes d'Ivetres Ràdio, quan vas anar al Jardí Botànic de Solla, a xerrant a Magdalena Vicenç, i avui toca una altra visita en el Jardí Botànic. Que mos dus aquesta setmana?
1: Toca una altra visita, ja l'enyorava aquesta setmana, en Magdalena Vicenç, una conservadora d'aquest jardí, m'ha mostrat un coixinet endèmic de Menorca. Aquest tipus de plantes agafen una forma ampolla que té espines. Aquesta en concret, la Femeniàcia baleàrica, només se trobava al litoral menorquí, i dic trobava perquè fa ben poc se'n va trobar una altra aquí a Mallorca. Ho escoltam. Magdalena Vicenç, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, com va?
1: Què estan veient?
2: Ara estan veient Femeniàcia baleàrica. És un coixinet espinós que és endèmic de Menorca, i recentment també he trobat a Mallorca.
1: Sí, bé, coixinet és diminutiu, no sé si, perquè és bastant gran.
2: És un coixinot.
1: Sí, un coixinot més bé.
2: És un coixinot. I és espinós, evidentment, molt espinós, perquè ara en l'estiu tan sols no li veien ni les fulles, perquè les fulles les treuen a l'hivern. I ara en l'estiu, per resistir aquesta calorada que fa, el que fa és tirar totes les fulles, fer un pot de fotosíntesi per les tiges, que els veus
1: sí,
2: un pot verdes, i aguantar l'estiu així. En pla, a ralentir. És un arbre d'enginyeria, un coixinet en si.
1: Sí, ho pareix complicat.
2: Perquè és un petit ecosistema. Si ficéssim un termòmetre en el seu interior, veuríem que la temperatura és molt més baixa de la que tenim a de fora.
1: Uau.
2: Les fulles que li caben creen un sol en terra del coixinet, de tal manera que li alimenta el seu propi sol, i està... Aquesta forma redona està preparada perquè viu a zones de molt de vent, són del litoral menorquí de molt de vent, i aguanta tant la pressió del vent, tant la salinitat de la mà, com la insolació.
1: Clar, perquè jo record, bé, no sé si és la mateixa família, n'hi ha una que creix per les muntanyes aquí de Mallorca que se li diu coixinet de monja. És la mateixa família, és la mateixa família de planta?
2: No, és que coixinets... Diferents famílies han evolucionat amb una mateixa forma per resistir els vents, les temperatures, en aquest cas la salinitat. Han evolucionat en la mateixa forma, però són de diferents famílies.
1: Clar, són com a diferents famílies de plantes arribant a la mateixa resposta per als problemes.
2: Sí, el mateix. Viuen en un mateix... Han de resistir unes mateixes condicions, més o menys iguales.
1: Que són, i d'això, vent, sol... I salinitat, en aquest cas, salinitat, en què ajuda la forma de coixinet, en la salinitat?
2: No, bueno, la forma de coixinet no ajuda. La gruixa de les tiges.
1: Val, clar.
2: Aguanta, pot aguantar temperatures elevades perquè aguanta pot retenir aigua. També té unes rels molt profundes. Aquestes plantes viuen al litoral. I després, el 2015... va passar una cosa extraordinària, que és que uns voluntaris del Jardí Botànic, passejant per la Serra Tramuntana, per la zona de Cuba, varen trobar aquesta planta. Quan la varen dur aquí, et vaig dir, no, m'estava enganant. No pot ser mai, perquè això és un endemisme de Menorca, de més del litoral. I ells l'havien trobada a 900 metres, un mes de gener en neu, a la zona de Mallorca. I quasi no m'ho vaig creure. Evidentment, tot d'una vàrem anar a veure... si era vera, els varen veure i sí, s'ha descobert una població que genèticament està separada de les poblacions de Menorca. S'han fet estudis. Primer de tot que varen pensar, això és qualcú del Jardí Botànic que l'han duit cap allà, perquè clar, nosaltres la tenien cultivada a Mallorca, fora del seu ambient, i el primer que se va pensar és ha fugit aquí una llavor i s'ha dispersat.
1: Sí.
2: Però després, gràcies a que en el Jardí Botànic tenim totes les plantes ben documentades, sabent d'on els enduites, i això. Per això se diferencia, no?, un jardí botànic d'un jardí ornamental. Nosaltres, cada planta té la seva fitxa i sabem el seu origen. En la qual amb això vàrem poder esbrinar de on venien les plantes d'Espui Major, que no venien ni del Jardí Botànic ni venien de Menorca, sinó que és una branca nova.
1: Una branca nova, que encara no, diguem, s'ha separat de la branca menorquina a nivell, diguem, de reconeixement.
2: No, és la mateixa espècie. Podria ser una subespècie diferent, perquè podria tenir alguna cosa, però és la mateixa espècie, el que viu en condicions completament diferents, perquè no té la salinitat, no té la temperatura de litoral, sinó que viu a 900 metres i resisteix una nevada, per exemple.
1: Clar, perquè aquesta forma no només serveix per a temperatures altes, sinó també per a temperatures molt baixes, no? És una mica el que contaves del microclima.
2: Sí, cuixinats a molt alta altura, també, i a litoral, sí.

0: Aquestes espines també serveixen per cobrir-se de depredadors.
1: Aquestes espines els de defensa dels herbívors. Moltes de les nostres plantes són espinoses per això.
0: Clar, quins tipus d'herbívors se poden trobar en aquests ecosistemes allà on se desenvolupen aquestes plantes?
1: Bueno, ara és principal, te diré que són les cabres. Les cabres, però bueno, també en el seu moment conills, però bàsicament cabres.
0: Bàsicament cabres. I clar, vull dir, amb el tema de les tiges fortes per acumular aigua, les espines i tal, també és una mica paregut a un cactus, no? Bé, òbviament en formes molt diferents, en entorns molt diferents, però...
1: Sí, bueno, realment no té res a veure.
0: Vale, vale.
1: Sí, se podria comparar amb un cactus, però... No, ni la seva biologia... El seu funcionament no és el mateix. Femeniàcia, el seu nom...
0: Sí, és nom Femeniàcia.
1: Femeniàcia és que està dedicada a en Rodríguez Femenís, que va ser un botànic menorquí, i baleàrica, evidentment. Moltes de les espècies endèmiques de Balears se diuen baleàriques, perquè és lo fàcil, no?, posar-li baleàrica, en aquest cas. I sí, els científics, cada vegada que li posen un nom, pues, cerquen o dedicar-la a qualcú, o fer referència en el seu hàbitat, en el seu ambient, o la seva forma. Ara, la forma d'espui major... hi ha un grup que li ha posat una subespècie, una varietat majoricensis, perquè clar, és la varietat de Mallorca. I hem d'esperar com va evolucionant. És una planta composta, que és el que no t'he dit, de la família de les compostes, vol dir de la mateixa família d'escars, de la mateixa família de girassols.
0: I aquesta, de girassols?
1: Sí, de girassols. Si te fixes en un girassol, És una flor molt grossa, però si la miram de prop, són milers de flors molt petites que s'han ajuntades i simulen una flor grossa, però la flor en si són... I aquesta fa el mateix. Ara, les restes que tenim aquí...
0: Sí, les restes tenen com a forma una mica de girassol.
1: Són una flor... Se fa les flors grogues i hi ha moltes flors en el mateix capítol que simulen una flor d'en fora, per exemple, una flor grossa, però si t'hi treques de prop, són moltes petites. Això són la família de les compostes, i en el Mediterrani n'hi ha moltíssimes de compostes, tots escars, el girassol, perquè és una planta que se coneix a nivell econòmic, no?, per sal i de girassol, les pipes i tal, però bueno, aquí tenim la majoria de cars, lletsons, totes aquestes plantes que apareixen que tenen una flor, no, són moltes flors. Això és una característica d'aquesta família. Aquí en el jardí seguim tenint tenint-se de Menorca, perquè una cosa que fèiem és no mesclar poblacions. Clar. És a dir, per poder-les estudiar, en el banc de llavors sí que tenim cada població per separat dins un tub, en llavors, com veus, ara aquí està tirant-se llavors, una llavor que se dispersa per vent i va cercant el seu hàbitat. I en el jardí el que fèiem és que cada grup de plantes que tenim és d'una sola població per no mesclar. I si qualque dia ho hem d'estudiar, pues que sapiguen de bon bé.
0: I ara m'acaba de sorgir una pregunta. Aquestes espines en els polinitzadors no els hi molesten per després a l'hora d'entrar a la flor?
1: Bueno, a l'època dels polinitzadors, que quan ha les flors obertes, la flor està un poc protegida, sí, per un parell d'espines, perquè els herbívors no se la mengin, però com que els polinitzadors són més petits, passen entre les espines. En realitat, aquestes espines que veiem són fues modificades. És a dir, tira la fua grossa en l'estiu, que fa una fua, jo dic grossa, però no és molt grossa. Fa una fua que fa la fotosíntesi, sí. i la tira en l'estiu per sobreviure, simplement per no gastar energia, perquè en el final, al cap i a la fi, el que volem és gastar el mínim energètic per sobreviure durant l'època adversa que és l'estiu. I ara ens trobem amb les plantes com han passat l'estiu, d'aquesta manera, no? I aquesta, pues, ha fet això, ha tirat les fues, ha resistit així, però en els polinitzadors aquestes fues modificades en forma d'espina no els hi molesten.
0: I a veure, si voleu veure aquesta planta tan curiosa, aquest coixinet, no coixinot...
1: Sucarrell, de vegades li diuen sucarrell, perquè s'empleaven per sucarrar esports, quan s'acorren es pel d'esporc, s'empleaven, i s'empleaven també per netejar les ximenees...
0: Ostres, clar.
1: Socarrell també s'ho diuen, no?
0: Com una espècie de raspall, no? S'empleaven?
1: Sí.
0: Vale, idò, bé. Si voleu veure, ja sabeu, aquí al Jardí Botànic de Sóller, on hi ha aquesta i moltes més plantes. Moltes gràcies, Magdalena.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I ara també serà un bon moment per visitar-lo, ara que ve la tardor i de juny curtes haurem d'estar atents en aquesta varietat Mallorithensis.
1: Sí, a veure com se desenvolupa. Mentrestant, li hem de dir adeu a Magdalena Vicens per ara, perquè la setmana que ve tornem al jardí per seguir descobrint el patrimoni natural de les nostres illes.
2: Sin su canción de cascabel.
3: IB3 Ràdio és memòria.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
6: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
8: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: 9 i 48 minuts, i si això és entre avui i demà, ens han de demanar Aina Marc, i demà què?
1: I demà és dimecres, i ara tot d'una sabreu quin plans per demà farà la gent que m'enginxar per el carrer avui.
2: Pues feina. De trineant. De 9 a 4 normalment.
3: Para mañana trabajar, haciendo limpieza. De 9 a 1.
4: Producir, o sea, trabajar.
1: Fer feina, produir, treballar, mos ho han contat de totes les maneres possibles. Se nota que demà és un dia lectiu. I qui no fa feina demà, en cerca. Escoltau aquesta dona que encara no sap xerrar bé el nostre idioma, però ja ha sabut conèixer la nostra emissora.
5: No, I'd be three, but I'm so sorry. But what is your question about?
1: What plans do you have for tomorrow?
5: Necesito trabajo. I'm una canta and necesito trabajo. And it involves some heavy touching,
1: yeah. Ja ho hem vist, que no tothom té la sort de poder queixar-se per haver d'anar a fer feina demà, donant molta força a tots els qui ara mateix estan de baixa i no troben cap oferta que els hi pugui anar bé.
6: Para mañana mis planes, lo mismo de todos los días, levantarme, llevar mis papeles en regla de mi médico, mirar a ver qué puedo comer, porque pago un alquiler abusivo, cobro muy poco de mi baja laboral, no me llega a final de mes para comer. Y mis planes es buscarme la vida para ver qué puedo comer. Ahora estaba pensando, o me guardo dinero, hoy no como, o me compro una barra de pan y una mortadela de un euro.
0: I també és la realitat del carrer, Aina, sí. Que per això sortim al carrer, per escoltar la veu de la gent i poder-la dur a la ràdio pública.
1: I com que sempre pensant també en les persones majors, escoltam ara com és el seu dia a dia.
7: Dimecres, i ja és una noia, d'anar a la residència... Hi ha molt bona gent.
8: Pues nada, estaré en mi casa, hacer la comida y las labores de casa, luego salir a dar un paseo.
1: Ara ja sí, de coses a fer, anem escoltades a bastament per avui. Mos veiem demà amb més històries per contar.
9: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Bueno, 9:51, ja, Ignasi Jové, professor d'Educació Física, benvingut entre avui i demà, com estàs?
10: Molt bona nit, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, gràcies per ajudar-nos a baixar barrera avui. Si te dic joc, Ignasi, que te venes cap primer de tot.
10: Si me dius jo, que és joc maonès.
0: Vinga, han tocat a bona porta. Això és el que volíem sentir, perquè en Ignasi Jové és jugador i divulgador de joc maonès. Avui que hem triat aquesta paraula, joc, que és un art marcial, t'ho diguem si ho dic bé, centenari, que tu practiques des de que tenies 14 anys, no?
10: Correcte, sí, sí.
0: Molt bé. I l'origen del joc, d'aquest joc maonès, quin és?
10: Bueno, l'origen és una mica incert, però la tradició oral diu que es va iniciar en esport de mò a partir de les varades que feien els mariners dels barcos que atracaven en esport amb els forts, amb els bullies d'esport de mò. Cada un tenia una tècnica, un estil, i bueno, sembla ser que en algun moment algú d'aquí devia anar agafant una tècnica, després en va agafar una altra, fins a crear el joc maonès.
0: Vinga, ja mos podem imaginar aquest moment portuari, aquestes baralles entre mariners, cops, coses, travetes, algú que digui, mira, anem a posar unes regles del joc. Però hi valia quasi tot, no? Cops, coses i travetes valien. O valen, no sé, explica-m'ho.
10: Valen. Segueix sent un estil de lluita on totes les parts del cos hi tenen cabuda.
0: Val. On no podeu pegar, on no podeu tocar?
10: Més, en principi no hem de tocar les parts baixes, que sí. són les zones, diguéssim, que estarien prohibides, però el que és la tradició de joc maonès clàssic, en principi cada toc té una manera d'aturar i si jugues amb gent que en sap, normalment no fer-se.
0: Ja.
10: En qualsevol cas, pots tocar.
0: Val, però has acabat amb més d'un blau, o no?
10: Sí, no? Sempre fuig. fuig alguna mà, fuig algun peu... Sí. És inevitable.
0: És inevitable. I feis aquest joc mones amb uns guants com a de boxa, un poc més petitons, no?
10: Sí, serien unes guantilles de sac. Són uns guants més primets, que en principi són rectes, o sigui que són flexibles i no estan acolxats a diferents mesures, sinó que tot és tenir un centímetre i mig d'espuma, que és just per protegir... a protegir-te tu i sobretot per protegir el teu company quan, en cas que se't fugis a mà.
0: Val. Tenim, a més, ara que deies que s'origen segurament el situàvem a Mó, tenim aquest joc mones que apareix representat a una de les pintures, jo crec que més emblemàtiques, més entretengudes, més hermoses del Museu de Menorca, que són els magatzems d'esport de Mó, que data de l'any 1835. Allà ja el veiem, aquest joc mones, no?
10: Sí, depèn de qui xerris. Te diuen que l'origen podria estar ja dins sí, aquesta època.
0: Sí.
10: Però, clar, és una imatge que dona peu a pensar que el joc mones és tan antic com aquella pintura. Uh-huh. Sí, sí.
0: Sí, sí. I el joc mones estava vigent, després va decaure, i ara, gràcies a persones com Ignasi Jové, que avui mos acompanya, se tornen a donar o conèixer. De fet, aquest diumenge practicareu el joc mones en el claustre del Museu de Menorca, dins el programa de la 8a edició de Viu Menorca Biosfera. Que veurem com ho teniu plantejat, Ignasi?
10: Bueno, un poc s'idea és que ens facin una miqueta d'introducció històrica, que la gent del museu sempre té més bona mà que el que podem tenir nosaltres, i nosaltres completar una miqueta aquesta informació amb el que nosaltres ara mateix sabem, que hem fet, els nostres companys han fet una miqueta de recerca, i sempre surt alguna coseta nova o algun punt d'origen o algun punt de trobada d'alguna tècnica nostra vinculada a algun puesto, sigui de qualque port o sigui de qualque art marcial, i inclús dins Menorca, que també tenim possibles orígens o possibles practicants fora de la zona de Llevant.
0: Molt bé.
10: I a partir d'aquí, nosaltres el que farem és una demostració dels tocs que fem i rodar, que rodar és el combat que amb altres arts marcials fan combats, fan comitès, però nosaltres li deim rodar, perquè es fa normalment girant quasi com si féssim un cercle, i després deixarem o convidarem a tota la gent que hi hagi allà a provar-ho.
0: Molt bé. I a Lliga de Joc Mones o no?
10: No, encara no ha començat. Ara estem fent passes.
0: Sí.
10: L'han federat, l'han convertit en un esport que fins ara no s'havia donat aquesta passa, i ara estem fent passes per poder arribar en algun dia, que no sabem si serà molt a prop o una miqueta més enfora, amb els temps, arribar a fer... tenir prou practicants com per poder arribar a una cosa d'aquestes.
0: Molt bé. Idò, oients, si voleu veure aquesta exhibició, serà diumenge en el claustre del Museu de Menorca, dins el programa de la 8a edició de Viu Menorca Biosfera. I d'on d'anar acabant, Ignasi, te volia demanar si tens algun costum abans d'anar a dormir, alguna idea que mos ajudi a dormir millor?
10: Alguna idea? Bueno, fer una petita reflexió de com ha estat el dia, i si el dia ha estat bo, pensar que en sol demà encara serà millor. I disfrutar des dia a dia, que és al final el que ens dona vida.
0: Molt bé, idò, bon consell. Escolta, necessitem una cançoneta per acabar el programa, dir bona nit a els oients i ja passar el testimoni als nostres companys de l'aviador. Com us proposes?
10: Bueno, hi ha una cançó que m'agrada molt, és Fear of the Dark, d'Iron Maiden. És una cançó que té llarga, però bueno, és per jo relaxant.
0: Vinga, i d'Iron Maiden relaxant, molt bé. Amb aquesta baixarem barrera i amb el nostre agraïment en Ignasi Jové. Ignasi, gràcies i bona nit.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
9: Entre avui i demà, Araçal i Bosch.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Aena preveu que el trànsit aeri de les Balears passi dels 47 milions i mig de passatgers anuals als 50 milions d'aquí a 5 anys. Ho diu el darrer document de regulació aeroportuària, aprovat pel Consell de Ministres amb una inversió de 1.000 milions d'euros per als aeròdroms illencs. Pel ministre de Transport, Òscar Puente, els aeroports no alimenten la massificació turística, sinó que s'aprima o engreixa en funció de les polítiques autonòmiques. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, creu que l'envit de Puente és perquè té por que les Balears entrin amb Aena a gestionar els aeroports.
1: Són los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
2: Que puguin venir 2 milions més de passatgers amb aquest dorà que se planteja fins al 2031, entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre, l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins Aena.
0: Malgrat aprovant diu no a restringir la compra de segona residència si afecta a ciutadans balears. La presidenta del govern tanca la porta a la petició de Més de prohibir també als balears la compra d'habitatges si són segones residències. Però ens afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les illes. El líder de Més, Lluís Apesteguía, li ha reclamat que actuï ja.
3: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, la gent d'aquí, la gent normal, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
4: S'està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
0: L'IPC escala fins al 4,4% a l'agost, la dada més elevada dels darrers 3 anys. Els experts alerten que una inflació que supera el 4%, com és el cas, pot provocar un efecte espiral no desitjat. L'economista Joan Tugores adverteix sobre la vulnerabilitat de l'economia illenca davant els factors geopolítics actuals, una debilitat que no només es nota en el sector transports, sinó en gairebé totes les àrees de l'economia.
5: Per sobre del 4%, amb un augment espectacular en els darrers 2 o 3 mesos, que es recorda que el tema de la inflació no estava resolt i que les nostres economies són molt vulnerables a aquests episodis en què, per motius ara geopolítics, se produeixen increments de factors que estan fora del nostre control.
0: Delegació de Govern acaba d'informar que han arribat 2 noves embarcacions a les illes des del nord d'Àfrica. En total, avui han entrat 6 barques a les costes balears amb 81 persones a bord. Per cert, el rei Felip VI ha fet les primeres declaracions públiques sobre Ceuta des que esclatà la crisi migratòria.
6: Y yo lo que quiero es saludar, incluyendo, por supuesto, a todos, recordando que, como se ha dicho esta mañana, esa diversidad no es incompatible con la unidad que hace falta para acometer y atacar las emergencias.
0: I la cultura avui té un nom propi. Sebastià Alsamora està guardonat amb el Premi Nacional de Poesia. Ha estat pel seu poemari Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Alsamora ha rebut la notícia en sorpresa i agraïment. Amb aquesta bona notícia cultural arribem a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio a les 6 del matí.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Aviador, un capítol nou de la nostra secció d'arquitectura, les primeres passes d'una editorial amb nom de dona i les recomanacions d'una experta lectora. Tot en un dimarts en què celebram el Premi Nacional de Poesia per a l'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora. Benvinguts.

0: Vianants o cotxos, l'espai urbà per als vehicles rodats o per les persones. És el tema sobre el qual reflexiona avui l'arquitecta Cristina Llolente a la secció del paisatge invisible, en la qual començarem tot d'una. Després, la llibretera Maria Cuenet ens du una editorial local nova amb el nom de Veus Pròpies. I per acabar, clubs de lectura i els llibres preferits de la gran lectora Mariona Ramis, Mrs. Marions, a les xarxes.
1: I tot plegat passarà des d'ara mateix fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control de la tècnica.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Avui al nostre espai d'arquitectura xerrant de la peatonalització de espais públics, aprofitant en aquesta ocasió que els cotxes tornaran al bord de Ciutadella.

Trist. A mi me sembla una notícia ben trista, no? Uh-huh. Perquè duim més de 100 anys adaptant les ciutats en els cotxes, concretament des de finals del segle XIX, quan comença aquest auge del vehicle privat i comencen els eixamples de les ciutats, diguem, aquestes ciutats que s'anomenen modernes, i aquesta modernitat, entre altres coses, va associada en aquesta entrada en el vehicle rodat i privat. Uh-huh. I resulta que ara, quan començam a recuperar, quan a la fi me n'adonam compte de que aquest no és el model ideal per les ciutats i començam a recuperar espais per les persones, hi ha gent que encara ho considera una pèrdua, no? Aquesta recuperació, aquesta democratització de l'espai públic cap a un espai de relació i de trobada. I aquí la pregunta seria: què perdem quan deixam de poder travessar un carrer amb un cotxe i, per altra banda, què guanyam, no? Mm. Quan podem començar-hi a caminar, quan hi podem seure, quan hi podem jugar o simplement quan hi podem estar quietes, no? I això, concretament, bé, ja ho comentaves tu, d'aquesta notícia, per jo molt trista, que envolta a la plaça d'Esborn, de Ciutadella, on la peatonalització d'aquest espai va acabar en els tribunals després d'un recurs d'un grup d'empresaris. I no només això, sinó que finalment el Tribunal Superior de Justícia va ordenar revertir les actuacions que havien peatonalitzat aquest espai. Ja l'Ajuntament, quan va sortir la primera sentència, i va anunciar que esgotaria les vies judicials per defensar un born per les persones, però a principis de setembre se va tancar definitivament la via judicial i se va ordenar reobrir la plaça en el trànsit. Però, ai, en aquest moment resulta que hi ha restauradors que se comencen a queixar. Per què se queixen? Perquè, clar, els hi han posat terrasses noves en la peatonalització, no? Sí. I han comprat mobiliari, i han contractat personal per l'increment de clientela que han tingut gràcies a aquesta peatonalització de l'espai. Per tant, han començat a tenir majors beneficis i ara això ja no els agrada tant, no? Clar. Què passa? Que resulta que finalment se decideix que se mantindran les 5 terrasses autoritzades sobre la calçada, no? Però amb mesures de seguretat extres, cosa que no deixa de ser, primer, un absurd, no? Perquè, bé, tothom ha segut terrasses que tens cotxes per davant, per darrere, i que te passen a tota velocitat per tots els costats, i no és la manera més agradable de seure una terrassa. Uh-huh. I segon, i encara més absurd, que continuem, bueno, continuem donant compte que sempre guanyes capital, no? Resulta que se mantenen aquests drets atorgats, nous drets atorgats en els restauradors, en aquest cas de la plaça d'Esborn, se mantenen mantenint aquestes 5 terrasses, però no se mantenen els drets que havia guanyat la ciutadania amb aquest nou espai peatonal i de relació que s'havia guanyat, peatonalitzant, llevant els cotxes de la plaça d'Esborn, no? Uh-huh. Per tant, aquí la pregunta clau seria per què tots aquests processos de peatonalització o de pacificació urbana generen tanta controvèrsia, no? I molt concretament generen controvèrsia en el lobby empresarial i en el lobby dels comerciants, bàsicament, no? Començant, però, a diferenciar, no? per definir una miqueta millor aquests dos termes, quina és la diferència entre peatonalitzar i pacificar, no? Aquí entrarien com els graus d'intervenció que hi ha dins un carrer, dins un espai públic, no? Quan xerrem de pacificar, no xerraríem directament de treure, de desplaçar tots els cotxes, sinó que podríem estar xerrant o de reduir la velocitat, canviant, per exemple, el paviment d'aquests espais públics, posant uns llambordins que facin que els cotxes hagin d'anar més a poc, per exemple, o eliminant el trànsit de pas de vehicles privats, però mantenint l'accés veïnal, aquest càrrega i descàrrega de la gent que hi viu, que sí que hi ha de poder accedir, evidentment, a les persones amb discapacitat, o bé d'ampliar voreres, o bé convertir carrers en zones de prioritat per vianants. Per exemple, estan xerrant de fer plataformes úniques, una cosa que hauria de ser totalment obligada en els pobles, especialment que tenen aquestes voreres de dos pams que no serveixen absolutament per res, no? Uh-huh. Aquí se tracta de fer que el trànsit sigui compatible en sa vida de carrer i no a l'inversa, no? Sa vida de carrer, aquesta relació, aquest passejar, aquest estar a l'espai públic, hauria de ser una prioritat. I després anem a fer-ho, anem a veure com ho fa incompatible, o no, en segons quins casos no serà compatible, amb aquest trànsit rodat. I, evidentment,

0: en paral·lel hem de pensar en tota la xarxa de mobilitat. No podem estar xerrant d'intervencions aïllades que allò que fan moltes vegades és desplaçar el problema cap a altres zones. No? Hem d'estar pensant en un pla de mobilitat integral, hem d'estar pensant, per suposat, en alternatives, xerrant de transport públic, i hem de pensar també en això que dèiem, de que els veïns i veïnes han de poder accedir, s'ha de poder fer càrrega i descàrrega i atendre les necessitats de residents i d'esveïnat d'aquells carrers. Per tant, no és un tema d'anar a un carrer concret i dir-ne a pacificar aquest carrer, sinó que és un tema de tenir un model clar, íntegre de tota la ciutat i aplicar-lo també de manera global i de manera conjunta a tot el nucli urbà. No? I si xerram d'exemples de ciutats que duen molts i molts anys fent això, m'on han d'anar, si o sigui, a Pontevedra, que és una ciutat que...
1: N'hem parlat
0: moltes vegades, perquè és l'exemple per antonomàcia, no?, sí, d'aquestes ciutats pacificades. I, de fet, Pontevedra va començar aquesta pacificació l'any 99, i se va plantejar una transformació profunda del centre, no?, amb un pla que, com deia, era un pla integral de tota la ciutat. L'objectiu principal era reduir el protagonisme del cotxe i recuperar els carrers per vianants. I això ha estat una política sostinguda durant anys. I això hauria de ser una de les prioritats, no?, dels equips de govern. I, de fet, en uns temes que són tant a mig llarg termini, com pot ser un model de ciutat, com pot ser una xarxa de mobilitat d'una ciutat, hauria de ser obligat tenir acords marc, no? Acords que, bé, se podrien fer petits canvis, però que les estratègies i les línies bàsiques d'aquests plans no se tocassin independentment de l'equip de govern que hi hagués a l'Ajuntament, perquè ningú fa una ciutat ni en 4 ni en 8 anys. Val? Per tant, el que estem aconseguint així, i això s'està veient, crec que és un reflex, la ciutat reflecteix perfectament aquest guirigall que tenim de canvis i canvis de línies i canvis d'estratègies, la ciutat ho pateix. I, evidentment, si ho pateix la ciutat, ho patim nosaltres, no? Bé, quines mesures va prendre principalment a Pontevedra per aquesta pacificació? Va reduir el trànsit, va limitar la velocitat, va eliminar gran part, la major part d'aparcament en superfície, habilitant aparcaments dissuasoris en les perifèries, i va millorar els itineraris de vianants. Resulta que en un balanç que se va fer, hem dit que això va començar l'any 99, en un balanç que se va fer en l'any 2018, el trànsit del centre, el trànsit rodat en el centre, havia disminuït d'uns 80.000 a uns 7.000 vehicles diaris, que és moltíssim. I s'havien recuperat més d'un milió de metres quadrats per vianants, com espai per vianant, espai de trobada, i en canvi les emissions de CO2 s'havien reduït en un 67%. Finalment, una altra dada que m'apareix molt important i un indicador bàsic era que el 80% dels escolars l'any 2018 anaven a peu a escola. No? Dèiem, sempre hem xerrat, no?, de l'indicador de Francesco Tonucci, de les ciutats sanes, que és que hi hagi infants sols en el carrer, jugant o anant a escola, en aquest cas. No? Per tant, tot això, allò que dona no és només un canvi a nivell físic de la ciutat, sinó que és un canvi d'hàbits, no?, d'hàbits de la mobilitat, d'hàbits de les persones, no?, d'hàbits de manera de moure's. I això requereix una pedagogia molt important i també una acció, diguem, ràpida, no?, de prueba-error. No? Allò que anomenem urbanisme tàctic, que és una manera de demostrar a la ciutadania que hi ha mesures que funcionen, de demostrar de manera ràpida, sense necessitat de fer grans inversions, de demostrar que aquestes solucions funcionen i que, de qualque manera, els hi faciliten la vida quotidiana. No? Perquè, clar, quants de trajectes que avui se fan en cotxe se podrien fer caminant si els carrers fossin més agradables i més segurs, no? Això, evidentment, ha de venir, després d'entrar en polítiques associades, que pareix que no tenen res a veure amb mobilitat o amb urbanisme, però que hi influeixen directíssimament. No? Després en parlarem d'això. I un altre dels exemples que també hem tocat de vegades, xerrant d'altres temes, per això deia que al final els temes urbans i els temes de ciutat són completament transversals. Per tant, aquí, quan xerrant de mobilitat, podem tornar a entrar a París, ja amb xerrat d'aquesta estratègia global que té París per l'any 2050, que se planteja un París a 50 graus, de fet, així se diu, és aquest el nom de l'estratègia, que allò que ha fet, allò que s'està fent, és reduir l'espai destinat en el vehicle privat, ampliar els espais per caminar i per anar amb bici, i augmentar moltíssim la vegetació de la ciutat. Cosa que des de 2005, amb totes aquestes mesures que s'estan prenent, s'han reduït els nivells de diòxid de nitrogen en un 50% i els de partícules fines contaminants en un 55%, que això és moltíssim, una altra vegada, a grans ciutats. Per tant, quan reduïm el trànsit, no només estan guanyant espai per caminar, sinó que també estan reduint una font important de contaminació d'aire i de contaminació de renou, que no me cansaré de recordar que és un guany tant per la salut física com per la salut mental de la gent. No? Hi ha moltíssimes malalties mentals associades, per exemple, en el renou i a l'estrès que provoquen ciutats, per exemple, sense vegetació suficient. No?
1: Clar, aquí partim, Cristina, de la decisió d'un tribunal, en aquest cas no és un partit de un grup, diguem, municipal de cap partit, sinó que a petició per una denúncia, per un recurs d'uns empresaris, una decisió dels tribunals. La pregunta que te faig és si convendria que també els tribunals tinguessin certa formació, tot i que sigui bàsica, sobre temes urbanístics, mediambientals i demés, però clar, en aquest cas no. Bueno, això seria l'ideal.
0: Clar, segur que sí, no? I coneixement sobre gènere, i coneixement sobre... Clar, és molt complicat,
1: però,
0: no?
1: Però és que coneixements de gènere crec que és absolutament imprescindible, vull dir. No?
0: Sí, sí, totalment. Igual que els urbanistes, les persones que estan en els equips de govern haurien també de tenir tots aquests coneixements de perspectiva de gènere aplicada a qualsevol àmbit, no? Evidentment, també en el disseny urbà. Això, lamentablement, no s'adona. Es veu que en aquest cas sembla ser que hi ha hagut qualque errada formal, no?, en aquesta petonalització d'Esborn, però vaja, els empresaris s'han aferrat a s'emblanquinat, no?, i evidentment han cercat aquestes escletxes per on poder desmuntar aquesta petonalització, però clar que sí, que s'haurien de tenir, i si no tenen coneixements, una persona no pot tenir coneixements absolutament de tot, però sí que haurien de poder consultar, no?, expertes que els assessorassin a damunt totes les implicacions que tenen les decisions que prenen, perquè són decisions molt potents i que, evidentment, condicionen a molta gent, no? Clar, hem xerrat dels empresaris i abans també havia xerrat del lobby de comerciants, no?, que sempre se posen en contra d'aquestes petonalitzacions.
1: Perquè també, no?, són empresaris.
0: També són empresaris, són un grup més, diguem, més específic, però evidentment també el que
1: petits
0: més els interessa...
1: Petits empresaris, mitjancers, com vols.
0: Exacte. Però vaja, l'argument més habitual contra aquestes petonalitzacions és que perjudiquen el comerç, que baixen les ventes, que si la gent no pot arribar en cotxe no compra. Jo això sempre m'ha parescut absolutament ridícul, perquè realment jo quan vaig a comprar no vaig en cotxe. O sigui, crec que mos hem ficat a dins el cap com aquest model americà de consum americà, que sí o sí han d'anar en aquests grans shopping malls, no?, a comprar en cotxe, perquè no s'hi pot anar d'altra manera, omplir el carro fins a ben a dalt de tot i fer la compra de 6 mesos, no? I bueno, no dic que en un moment donat això no pugui ser útil, no? Però no en tots els comerços passarà, no sé, determinats eixos comercials de ciutat, de comerç de proximitat, a mi no se m'acudiria mai anar en cotxe a comprar segons quines coses en el centre de ciutat, no? I això és com l'argument recurrent que s'ha demostrat històricament que no és així, no? Realment, quan la gent pot passejar, quan la gent pot estar tranquil·lament a un carrer caminant, compren més, s'aturen més en els aparadors i fan més gasto, no? Que és allò que en el final volen aquests comerciants i aquests uh-huh. empresaris. Perquè més enllà de la mobilitat, aquí hi ha molts més beneficis, no? Més enllà de tot això que m'està xerrant. Hem xerrat de la salut pública, ja ho hem dit, que ja, si tenim menys exposició a la contaminació i atmosfèrica ja no renou, tindrem menys problemes físics, també menys problemes a nivell psicològic, però també farem més exercici, cosa que a dia d'avui també és bastant necessària. Després, evidentment, també tenim beneficis pel que fa a la seguretat viària, especialment si ens fixam en infants, en persones grans o en persones amb mobilitat reduïda, i, com hem xerrat ja moltíssimes altres vegades, de confort climàtic. Si baixem els cotxes, això ens permet tenir més sòls permeables, tenir més espais verds, tenir menys calor emesa pels motors, per tant, baixar aquesta illa de calor, aquesta calor urbana, que hauria de ser un dels principals, si no el principal objectiu de les ciutats actuals, no? Però també tenim beneficis d'activitat econòmica, ja ho dèiem, no? Jo crec que pues, quan passejam tendim a comprar més.
1: Bueno, segurament els eixos civils que també s'han esmentat, per exemple, si parlem de Palma, de Noreduna o Blanquerna, no? Anirem per aquí, no? Que al final el temps dona un poquet la raó aquells, en aquest cas, gestors públics que van optar per pacificar, peatonitzar i fer més amable aquelles zones, no? I perquè els comerciants també s'han sortit guanyant en molt de cases.
0: Exacte, anant, per exemple, al carrer dels Zons de Palma, també, no? Qui voldria que pel carrer dels Zons tornassin a passar cotxes o que per Vara de Rei d'Eivissa tornassin a passar cotxes, per exemple, no? Tots aquests espais s'han convertit, en el cas del carrer dels Zons, sí que és un espai més de pas, diríem, però Vara de Rei s'han generat una sèrie d'espais d'estada que això acaba beneficiant, diguem, a la població més vulnerabilitzada, sobretot, que a tothom, però més en aquesta gent gran, aquestes persones cuidadores, en aquests infants que poden jugar amb seguretat i amb autonomia en molts més espais de ciutat, no? Clar, si tornem a Ciutadella, ens hem d'anar què significa, no? Retornar aquests espais guanyats, que havien guanyat ja, què significa retornar-los en el trànsit, no? I com garantim ara que Esborn sigui un espai segur, sigui un espai accessible i sigui un espai agradable per la ciutadania dins el marc legal vigent que ja ha tirat enrere una peatonalització. No?
1: Clar, jo estic molt obsessionat en les dimensions. Quan se m'enxarra, se me posa com a exemple Islàndia, per exemple, no? En qüestió de serveis socials, mediambientals, de sobrera, diu, Islàndia té una densitat de població que és la que és, ben igual que altres països nordis que també se posen exemple com a tal. Però clar, avui justament has posat exemples molt dispars, no? Pontevedra, 82.000 habitants, en el cens d'ara. I París, que també n'has xerrat, 2 milions, si xerrant només de París, no? De la conurbació. O si xerrant de Copenhague, una altra ciutat gran que també és exemple de sostenibilitat, d'espais verds, exemple on la gent va amb bicicleta o caminant, vull dir que són de diferents dimensions. Per tant, Ciutadella, 32.000 habitants, imagina't si no se podien dur a terme aquestes accions. Eivissa, que tampoc és un bon exemple de trànsit al marge de l'Alamera que estem comentant ara, de Vara de Rei, 55.000. O Palma, que té 430.000, molt menys que París, òbviament. No?
0: Efectivament, i jo crec que un dels greus problemes aquí és que s'ha fet de la mobilitat i d'aquest anar en cotxe s'ha fet un tema polític i un tema de partits. No? Jo crec que començar a treure cotxes de ciutat, que no significa prohibir el cotxe, no? És demostrar que hi ha alternatives molt millors i molt més econòmiques, en el que ha pujat la benzina i el que valen els cotxes, per favor, o sigui, és que mos estalviaríem molt de dobbers, no? Per tant, no és un tema de vos prohibim anar en cotxe, sinó que és un tema de demostrar que realment hi ha alternatives molt més amables, molt més barates, molt més saludables i molt més agradables, no? De moure's per una ciutat que no amb una màquina de quatre rodes que ocupa moltíssim.
1: Una màquina de matar, va, un catedràtic d'universitat que vaig entrevistar per un documental sobre sostenibilitat. Sí, ho deia, tranquil·lament, un cotxe és una màquina.
0: I com la segueixi dominant o programant Elon Musk, ja veurem.
1: Efectivament, un exèrcit. Cristina, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana
1: que ve. Ens anem amb en J, Eric i companyia. Vinga.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
1: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
1: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. L'aviador. IV3 Ràdio. Galerada. Amb Maria Cuenat.
3: I avui a la nostra secció de llibres ens ocupem del naixement d'una editorial especialitzada.

0: Maria, com estàs?
1: Molt bé, i tu, Rafael?
0: Molt bé, molt content de poder parlar de Veus Pròpies. Vaig estar a la presentació a Palma fa uns dies, a Canal Cove. Estic molt content que hi hagi gent que se decideixi emprendre una aventura editorial d'aquesta mena, a més, amb les dones com a protagonistes, escriptores més conegudes, menys, troballes que anirem veient, perquè la nostra convidada d'avui ja va anunciar qualque títol que fa especial ganes, no?, per allò de saber que també aquestes escriptores han escrit sobre aquests gèneres, per exemple, i no vull avançar més perquè ja ho contaré ella, però presenta-la tu, si vols.
1: Bé, Anna Maria Martorellet, editora de Veus Pròpies, com dius, una editorial que té per missió esmenar un error, que és l'absència de dones en el cànon de la història de la literatura.
0: Que és meravellós, clar.
1: Exacte. I recupera l'editorial recupera Veus del segle XIX i XX, les tradueixen en el català i les situen allà d'on no haurien d'haver sortit mai, que és el centre de la història de la literatura. Tenim nosaltres Anna Maria Martorell. Hola, Maria.
0: Com estàs, Maria? Maria la 1, Maria la 2, ara sembla que si ens escolten, a Maria Martorell, que va impulsar aquesta aventura editorial. Com dèiem, Maria, ens escoltes ara?
2: Sí, sí.
0: Ara sí, com estàs? Maria, que és a Barcelona, no? Ets a Barcelona avui.
2: Sí, som a Barcelona, sí.
0: Perquè, clar, vius amb una cama, diguem, a les Illes, o Mallorca en aquest cas, i una a Barcelona, i fas un poquet d'equilibris de moment, no?
2: Sí, de moment sí,
0: veurem
2: on
0: mos
2: du tot això.
0: Molt bé. Coses guapes, segur. Han començat sí. Molt bé, per cert. Parles dels dos títols amb els quals ha arrencat Veus Pròpies, Maria?
1: Sí, Veus Pròpies ha arrencat amb una autora mallorquina, que és la Maria Antònia Oliver, amb la reedició de Cròniques d'un mig estiu, i amb una autora anglesa que jo no coneixia i que crec que probablement molta gent no coneixerà, que de fet justament és això el que fa Veus Pròpies, no? Com donar-nos a conèixer autores que val la pena conèixer, sí. Com la Dorothy Whipple, amb una novel·la que és la darrera que va escriure, Algú en la distància, que m'he llegit i que m'ha encantat.
0: Que bé, mira, Maria, ja tens els primers fruits, diguem, d'aquesta... dels propòsits d'aquesta editorial, no? També dona a conèixer aquestes autores menys conegudes, almenys fora del món anglosaxó. Ho vas explicar a la presentació, però pels oients, per les oients, Maria, com triau les autores, com triau els títols, quina és la feina de selecció que en feis?
2: Bueno, jo sempre dic que moltes vegades també una autora molt du a l'altra, no? Però sobretot també mirar molt catàlegs d'altres editorials. En aquest cas, bueno, Dorothy Whipple surt de que la recupera l'editorial anglesa Persephone Books, que també té una tasca un poc similar a la nostra, que és recuperar sobretot autores angleses, que moltes d'elles se van considerar com de segona fila, no? Perquè potser no tractaven temes com, per exemple, domèstics, no? Que se'ls ha considerat menys rellevants, o el que nosaltres dèiem literatura per a dones, no? Que sempre ha tingut aquestes connotacions negatives.
0: Tetacites.
2: Tetacites, no?
0: No sé si ho deies tu a la presentació, Maria, tu mateixa, que deies
2: Exacte, d'aquestes novel·les de tetacites, no? Que també s'ha catalogat, bueno, com Jane Austen, no? Que realment això es feia una lectura molt superficial d'aquest tipus de literatura, no?
1: Totalment, perquè és com mirar només la trama, no? El que passa i no com està contat, que és en el cas de Dorothy Whipple, amb algú en la distància, hi ha una profunditat psicològica en els personatges, una subtilesa en com les coses, com la trama va avançant, una te posa davant uns dilemes que retraten una societat, que és la societat anglesa d'una família benestant, entre guerres, no? És l'inici d'un món, és final d'un món i l'inici d'un altre, i això a vegades ho poden dir Kleinert, però a vegades hi trobo que és molt més elegant com quan ho fa... quan ho fas des d'aquesta literatura i des d'aquesta suggerència i no posant unes veritats molt clares, no?
0: Maria, el fet de decidir-vos, perquè no estàs tota sola, òbviament, a impulsar aquesta editorial, ve una de necessitat, diguem, personal, com a lectora, com a dona, de recuperar aquests noms, de traduir-les al català, de tenir-los a l'abast, o també ja de tot d'una via com una intenció editorial, diguem, no sé si cultural, guió, empresarial?
2: Bueno, no, crec que primer va sorgir la necessitat, bueno, personal i també una mica acadèmica, és a dir, jo he estudiat Humanitats i, per desgràcia, moltes vegades en els currículums docents, pues, per exemple, l'assignatura de literatura anglesa, pues, a mi ja tenim dues, tres dones, no? i tota la resta són homes, no? I això passa, bueno, justament dic literatura anglesa, però passa a tot, també passa a història de l'art i passa a totes les disciplines. Llavors, observant això i també com a lectora, aquesta necessitat de dir, ostres, aquesta autora és meravellosa perquè no està en català, no? I a partir d'aquí va ser com, bueno, crearem un segell editorial que només recuperi autores. I ens comencem a tenir por també el prejudici de, bueno, és que no sé si n'hi haurà tantes, no?, per fer només un segell editorial, però sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
1: Sí que n'hi ha. I com la fas, aquesta feina d'investigació i rastreig? Supos que hi ha molta lectura, com has dit ja, també te miralles una mica, no?, amb altres editorials que ho fan, però ja hi ha algunes que sàpig que tinguessis molt clar que volies recuperar, o ha estat un camí de troballes, una darrere l'altra?
2: Sí, algunes tenia molt clares. Per exemple, la que surt ara és Octubre, que són els viatges d'en Mary Shelley.
0: M'encanta això. Amb això me vares atrapar ja, per sempre. Perquè som molt viatger. M'encanta la literatura de viatges, evidentment, si està ben escrita millor. I Mary Shelley, què t'he de dir? Perdona el parèntesi, però t'havia de dir. Quan m'hares dit, la pròxima serà Mary Shelley, vaig estar a punt d'aplaudir allà enmig.
2: Doncs sí, això, bueno, jo és que aquesta troballa la vaig fer fent un treball de literatura, que feia un treball sobre els grand tours i els viatges que hauran fet d'autors romàntics i com aquests viatges tenien influència en la seva literatura. I llavors vaig trobar, perquè jo vaig fer de Byron, per exemple, i això, i vaig trobar aquest llibre de viatges. I vaig descobrir que, bueno, s'havia firmat com Percy i Mary Shelley en el seu moment, però que l'havia escrit en Mary. I llavors ella també explicava un poc com va ser aquest origen de Frankenstein. I vaig dir, això és interessantíssim, i no estava en català. I llavors, crec que això va ser un poc la llavor, no?, que va germinant jo al crear aquest segell editorial. Sí, sí.
0: Transitarau més la literatura de viatges? Mai millor dit.
2: Sí, de fet, tenim un... O sigui, l'editorial se divideix en tres línies, que se diu... Elles escriuen, elles viatgen i elles pensen.
0: Ah,
2: I de fet, volem, també vàrem veure que el cas d'en Mary Shelley no és aïllat, sinó que hi ha moltes altres autores que, tot i que en el seu moment no era fàcil viatjar amb dona, no?, i moltes d'elles sense un acompanyant o sense el seu marit, etcètera, etcètera, moltes ho varen fer i ho varen, a més, contar, no?, en llibres o quaderns de viatges. Llavors, per això volíem també com tenir aquesta vessant, igual que també aquesta vessant de no ficció. És a dir, tindrem narrativa, tindrem viatges i també tindrem no ficció, que seria la part d'elles
0: pensa. Se m'acut ara mateix Osa Johnson, que jo tenc llibres d'ell en castellà, no sé si està traduïda. Si no la tens en el radar, te dona ja una idea, perquè...
2: Sí, pues, l'apuntam.
0: Apunta Osa Johnson, perquè... Bueno, comprova primer si no està traduït al català, m'estranyaria, la veritat, però era una gran viatgera i una gran narradora. No sé, te fa ganes d'anar-hi ja a qualsevol banda que ella conta i que ella descriu.
1: I d'assaig d'elles pensen que de moment encara no ho anunciat res, creus que mos pots fer un avançament o encara no està per
2: dir-ho? Sí, home, de no ficció començarem amb, bueno, si tot va bé, que se publicarà el març, amb un llibre molt curtet, també, que és de George Eliot, que, bueno, jo coneixia George Eliot com a novel·lista, no?, de Middlemarch i això, però, bueno, també va escriure no ficció. També va escriure coses de viatges, però sobretot a mi em va fer molta gràcia i crec que va, com s'anilla el dit en aquesta editorial, és un breu assaig que se diu Novel·les ximples de certes dames novel·listes. I ara fa un poc una crítica a la literatura un poc comercial de la seva època, però que és totalment contemporània perquè molts d'ells compartiran pensaments amb George Eliot, crec.
1: Clar. Clar, i tornem a Dorothy Whipple, que és aquest novel·lista que acabau de traduir per primera vegada en el català, amb la seva darrera novel·la que va escriure, no?, Algun de distància. T'he encantat que en Dorothy, en el seu moment, va tenir un èxit immediat en les seves novel·les.
2: I què
1: ha passat? A Anglaterra tampoc s'ha seguit llegint fins que l'han rescatat ara fa poc. Vull dir, és una d'aquestes literatures que va tenir èxit un moment, però després... va passar una mica s'oblit i ara rescatant pot ser perquè qualque cosa de la seva època molt ressona en la nostra. Per què creus que ara és interessant a Dorothy Whipple?
2: Bueno, això que dius és molt cert. És a dir, ella durant els anys 30-50 va poder viure, a més, de la literatura. És a dir, que que no està indiquent. De fet, les seves edicions s'esgotaven en qüestió de setmanes i coses d'aquestes, va tenir un gran èxit. Això també és una cosa que m'he trobat com a editora, que moltes vegades trobam troba autores que me poden semblar interessants, però també hem de mirar que no sigui, que tingui una connexió, això que comentaves, amb el lector actual, no?
1: Clar.
2: Però realment, bueno, llegint aquesta novel·la, m'ho han donat en compte que sí, i sobretot crec que també va caure una mica en s'oblit per lo que comentàvem abans, de considerat com a novel·la de segona, no? Llavors crec que aquesta crítica feminista més recent, dels anys 90-2000, que ha tornat a posar totes aquestes autores, tant angleses com... aquest tipus de literatura, sí, a damunt sa taula, i llavors se li ha donat com una altra mirada, perquè, s'ha vist que aquesta gent també tenia moltes coses a dir.
1: Sí, i que una mirada que interessava. Me fa pensar en Natalia Ginzburg, no?, que també ha tingut una revifada.
0: Perquè
1: afortunadament. Perquè això xerren com a de coses domèstiques poc importants, no?, però en realitat xerren profundament de sa vida. Sí. A mi, en algun La distància, també una de les coses que m'ha agradat més és que posa damunt... mos mostra aquest moment on sa vida que coneixes, sa teva vida que coneixes, s'acaba de sobte, i com tens sa capacitat per crear-ne una de nova. Mo xerra també del dolor, de sa solitud, de sa culpa i de sa distància que hi ha entre qui creiem que som i qui realment som, no? I bé, són temes que trobo molt interessants i molt... que poden apel·lar a tothom.
0: Que bé.
2: Sí, sí. I, bueno, de fet, això, ella xerra del matrimoni i xerra també, o sigui, del matrimoni quan, bueno, hi ha una felicitat absoluta, no?, que seria l'inici.
1: Sí.
2: I després, com aquest matrimoni, bueno, se va una mica... bueno, jo tampoc vull fer spoiler en els nostres lectors, no? Però és un poc el que deia Anna Marina Porres en el final de l'epíleg, no?, que Austen va explicar com es construeix una casa, les grans novel·listes del segle XX van explicar com les dones s'escapaven d'aquestes cases,
1: sí,
2: i Whipple simplement explica com se sentia l'última persona que encara s'hi volia quedar.
1: Totalment, sí, està beníssim aquesta pila.
0: M'agrada molt més la línia estètica, m'agraden molt les portades, com combinar els colors, m'agrada aquest detall de posar una semblança de l'autora al final del llibre, també, per si algú no se situa massa. No sé, crec que són d'aquestes coses molt cuidades, no?
1: Sí, fetes amb carinyo.
0: Que cal celebrar. Quant de títols, ja pràcticament per acabar, perquè se'ns va el temps, Maria, teniu ja en la coa, diguem, segur que se publicaran.
2: Bueno, dir-te segur, una Mericele ja que surt a la impremta, que surt també aquí bé. Després, el novembre, tenim un altre títol, i confirmats tenim segurament febrer, març i maig-juny, per dir-ho així. En total, doncs, en un any en farem un 7, si tot va bé.
0: Molt bé, i haurem de parlar-ne, no?, aquí a la secció, Maria.
1: En xerrarem, el seguirem de ben a prop, totes les publicacions de vos pròpies.
0: No podem entrevistar a Mary Shelley, afortunadament, però podem parlar d'aquest volum.
1: Ella, clar.
0: D'aquest volum del mes d'octubre. Maria Martorell, enhorabona, moltíssimes gràcies per la iniciativa i per estar avui amb nosaltres. Sí.
1: Gràcies, Maria.
2: A vosaltres,
0: convidar-me.
2: Gràcies.
0: Vinga, fins aviat.
2: Adéu.
0: Idò, Maria, la setmana que ve, a més, una autora local, molt jove, que escriu molt bé.
1: I que estàvem esperant.
0: Sí.
1: Qui és?
0: Anna Follana, que la tindrem aquí.
1: Molt bé.
0: Parlant del seu darrer llibre, de Gran vull ser una casa.
1: Exacte.
0: Fins dimarts.
1: Vinga.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a la segunda división.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs...
9: Ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.

0: Continuem amb l'aviador. Avui tenim lectora, però tenim... Jo crec que també és una llibreria en si mateixa i, a més, fa clubs de lectura a biblioteques. O sigui que avui això de llibreries, biblioteques i lectores, podem dir que es reuneix tot i es concita amb un mateix cos i una mateixa ment, que és... Mariona Ramis, com estàs?
1: Hola.
0: Que no és la primera vegada ni la segona que ven al programa.
1: Molt bé, moltes
0: gràcies. Avui en condició de superlectora. Perquè començant per allò que vols recomanar, que has llegit darrerament, començant per novetats en quant a clubs de lectura, que dirigeixes, coordines bastants, diria això, al cap de l'any. Com tu vulguis.
1: Sí, te pareix començant per un cicle de lectura nou que iniciaré aviat, que se publicarà ja en breus, de la mà de Mallorca Literària. Ho he titulat Maneres d'atrapar la llum i és un cicle de 6 lectures, un itinerari de 6 lectures que pretén xerrar de diversos temes que se troben entre aquestes lectures, com són el cos, la memòria, la consciència, els vincles, l'escriptura en si mateixa i un poc les formes de sostenir la vida. Llegirem autores com Mònica Ramoneda, Annie Ernaux, Tove Ditlevsen, Alda Merini, Simone de Beauvoir i Clarice Lispector.
0: Mare meva.
1: Les meves preferides.
0: Estic a punt d'aixecar-me i aplaudir. Són les teves preferides.
1: Bastantes d'elles,
0: sí. Saps que tenim gustos bastant similars.
1: Bastant d'elles són les
0: meves preferides. Ara tinc un déjà vu, no sé si ho havíem parlat ja d'això.
1: Crec que sí, segurament.
0: D'Anna Lispector, crec que sí.
1: D'Anna Lispector ja han xerrat.
0: D'en Alda Merini, no sé si hem parlat, però ja t'he dit.
1: Sí, també m'agradaria dir que havies après italià per ella.
0: Sí, per ella, Henry de Luca i ella segurament varen ser els dos autors, autores que més me van impulsar, me van empènyer, sí.
1: Sí. Idò, aquest cicle sortirà en breus, anunciat per Mallorca Literària. Les sessions se faran alternament entre la llibreria Drac Màgic a Palma i la cambra pròpia de Maria Antònia Oliver a Binissalem. I la primera data és dia 15 d'octubre.
0: Amb la
1: lectura d'internament de Mònica Ramoneda.
0: De Ramoneda.
1: Sí.
0: I se faran, que has dit, la cadència, la periodicitat?
1: Serà mensual. Una trobada en el mes, iniciant octubre i... Sí, és a dir, farem una pausa per desembre i després fins abril.
0: I inscripcions o per
1: Sí, és necessari inscriure-se i, bueno, la informació estarà tota a la web de Mallorca Literària ja en breus. Per
0: que
1: tant, aviat ja us podeu apuntar.
0: Me tornes a dir el títol, tan xulo que és...
1: El títol de cicle, sí, Maneres d'atrapar la llum.
0: M'encanta, no?
1: Sí.
0: En què t'has inspirat per aquest títol?
1: Jo crec que ja fa temps que m'he donat compte d'aquesta obsessió, o bueno, si se pot dir obsessió, però... Si hi ha un fil que d'alguna manera madur o que hi ha on sempre arribo un poc és en aquesta idea de llum, no? Com a concepte que trobo molt present en les coses que escric i en les coses que llegesc. Sí.
0: Això ho vares dir a qualque festival, a la Coma, per
1: no
0: exemple?
1: No ho sé si m'ho he dit això.
0: M'està ressonant molt en el cap.
1: Pot ser que estigui present un poc en el meu discurs, igual aquesta cosa. I, clar, vaig trobar aquest títol, Maneres d'atrapar la llum, perquè la llum és una cosa que precisament no se pot atrapar, no? I jo visc un poc en aquest dilema i en aquesta lluita per voler atrapar una cosa que és inatrapable. Però com a títol m'ha servit.
0: I és molt poètic, a més, té poesia. Què recomanes d'allò que has llegit darrerament?
1: Mira, he llegit, acabo de llegir un títol que segur que te sona a principi o medio fin, d'Anna Valeria Lucelli.
0: L'he llegit d'Anna Maria, sí? Quan ell i jo som molt fans d'aquest títol.
1: M'ha agradat moltíssim, la veritat.
0: Jo també.
1: És una història entre una mare i una filla, principalment, que fan un viatge, i també és, jo crec que en certa manera és un poc una reflexió sobre el que són els principis, el que són els mitjos i el que són els finals. I m'ha agradat molt, una lectura guapíssima.
0: Perquè té intimitat, té família, té passat, té sentiments, té part de literatura de viatges, també,
1: sí,
0: perquè és un recorregut per Sicília, en aquest cas. És una història de dones molt potentes.
1: I he també escrit a partir d'una escriptura molt fragmentària, que això és una cosa que m'interessa bastant. I
0: ella,
1: no, passa,
0: malgrat el llinatge, és mexicana.
1: Sí.
0: No és mexicana,
1: Valeria Pisselli. Sí, sí, sí.
0: Però té, com diu també el seu cognom, orígens italians. Què més ha llegit
1: després,
0: que t'hagi agradat?
1: Va llegir ara fa poc L'única història de Julian Barnes. L'has llegit?
0: M'encanta Julian Barnes, però L'única història encara no.
1: No l'has llegit. No. I bueno, és història d'un jove que té una relació amorosa amb una dona molt més gran que ell. I m'ha interessat sobretot la segona part del llibre, no? La primera part conta aquesta història i després veu com... ell creix, és jove, no?, evidentment, i ella també, i ella entra en una, com una mena de depressió, i la seva història fa com un gir, però veiem allà com aquest vincle mai no s'acaba de desfer, no?, al llarg de la seva vida, i com se va recol·locant el vincle i el joc de l'un en la vida de l'altre m'ha aparegut. Bueno, que estava molt ben retratat, uns personatges esplèndids.
0: Recordem el títol?
1: L'única història, de Julian Barnes.
0: M'agrada l'aproximació que han fet grans autors a aquesta, bueno, aquesta història, no? Aquest esquema argumental d'En braços de la mujer madura, no? Que se podria dir, sí, així com a tal. En Irving, per exemple, en Banville també ho ha fet, en títols molt potents, també transitant, no?, aquestes relacions, a més d'una manera delicada, no, no necessàriament morbosa. No, necessàriament...
1: No, gens.
0: I en aquest cas, no he llegit encara en l'única història, però en el cas que t'he esmentat és així, la veritat és que m'han agradat molt, també. Mm-hmm. Més coses.
1: Després, no és nou aquest títol, però jo l'he llegit aquest estiu, de la Natalia Ginzburg, Les pequeñas virtudes, que és un recull de textos que m'ha encantat. Trobo que l'escriptura és brutal.
0: És que tot allò que ha escrit... Fins, sí, i tot, per exemple, ella era una grandíssima dramaturga, no és molt coneguda per els seus textos,
1: no,
0: teatrals,
1: no,
0: però jo m'encanta, no? Mm-hmm. Com trata les històries, que sembla que no passa res, i està passant de
1: ja,
0: tot.
1: Ja, sembla que no passa res, però fa un retrat dels barris, dels llocs.
0: Total.
1: I també crec que és una escriptura com a molt terrenal, no? Així com l'Alice, sí, Pector, xerra més d'una cosa com molt més difícil d'atrapar.
0: Sí, més elevada.
1: En Ginzburg no, almenys en aquest text he trobat això com a unes, és a dir, uns temes i una manera de retratar-los que molt a l'abast, no?, per tothom.
0: Ginzburg, sí senyor, una autora a la qual sempre han de tornar.
1: Sí.
0: Vinga, més coses que hagi llegit.
1: Després, un recull de contes, que encara que no són molt de contes, aquests m'han agradat especialment. Aquest serà El nostre pou, de Marc Artigau, que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda, no sé si 25 o 26. Però bueno, són uns contes boníssims, escrits amb una veu com a molt interessant, que plantegen diferents escenaris, i ja t'he dit, per no ser molt lectora de contes, aquests és que els vaig trobar boníssims, com a, no sé, cada escenari te transportava a un lloc completament diferent i te feia realment entrar dins les històries, me va agradar.
0: Molt bé, de Marc Artigau, també que afegim a la llista.
1: Després, que ara he sentit que justament la setmana que ve vendrà, però bueno, com que vaig tenir el plaer d'entrevistar-la, Naina Fullana, de Gran Vull ser una casa, aquesta segona novel·la, que, bueno, trobem una protagonista que mos conta els seus anys d'infància i adolescència a partir d'entrades de dietari. No sé si saps que jo sóc una gran fan de l'escriptura de dietari.
0: Sí.
1: I clar, aquesta novel·la pues, m'ha agradat. Posa l'escriptura en el centre precisament per aquestes entrades de dietari, perquè també crec que l'escriptura en aquesta, per aquesta protagonista té un sentit molt gran, no?, que l'ajuda a fer tota aquesta feina de reconstrucció de sa memòria i d'ordenar un poc sa seva vivència. I, bueno, reflexiono també sobre aquest concepte de casa que ja indica el títol. I m'ha agradat.
0: Ah, jo també m'ha agradat molt.
1: Sí, ja l'has llegit.
0: M'agrada com està escrit. Me sent molt identificat. És vera que Naina i jo, com bé saps, mos separen molt d'anys. Però conta coses que jo, d'una manera, pot ser diferent, però que he viscut. I així com s'aproxima la malaltia, per exemple, les relacions humanes en
1: sí.
0: general, me va agradar moltíssim. I sobretot aquesta identificació des de les primeres pàgines ja m'atrapa, no? Mm-hmm. I és una novel·la que se llegeix ràpid en el sentit de que és breu, però que és molt intensa i que te va enganxant.
1: Totalment.
0: Molt bé, algun títol més?
1: Ara cap de començar a llegir Corcs, de Olivia Lund.
0: T'agradarà, jo crec
1: sí,
0: que t'agradarà.
1: Sí, ja és que duc 30 pàgines, ja m'encanta.
0: Ja també la tindrem, en Olivia
1: sí,
0: Lund, d'aquí unes setmanes, també la secció de Maria Cuenet. Sí, i és un
1: sí.
0: títol. I a més ara va sortir ja fa temps, i jo me'n record que en compte meu, que en ell és responsable editorial de la Moll,
1: sí.
0: me'l va dur fa estona, recomanar, no? I llegeixes
1: sí.
0: això que t'agradarà. I estic parlant de fa, jo crec que un anyet. Però ara, com que ha revifat una mica, no, Cors? També se'n va al
1: sí.
0: Flem a parlar-ne
1: sí,
0: d'aquest títol, en Olivia.
1: Sí. Ah, però jo pensava que feia molt poc que s'havia publicat.
0: No, fa ja...
1: Ah, vale,
0: no, potser no arriba un any, però fa mesos llargs. O sigui, no ha estat aquest estiu ni molt.
1: Vale. I de bueno, estic trobant que hi ha un llenguatge potentíssim,
0: molt
1: no?,
0: potent.
1: En aquestes pàgines.
0: T'anava a demanar quan llegeixes, sobretot?
1: Quan? En quin moment?
0: En quin moment?
1: Bueno, pues sempre que puc. Sempre he passat un llibre per si a qualque moment he d'esperar qualque banda.
0: Me representa. Jo sempre he fet la broma de no, per si me segresten. Però sempre
1: sí,
0: duc
1: bueno,
0: un llibre.
1: És que per si has d'esperar, jo m'ho torno loca quan no duc un llibre i me fan esperar una hora.
0: Efectivament, perds el temps.
1: Sí, exacte, sent que perds temps. Això, passejar un llibre sobretot, i els vespres a lo millor també per aturar un poc, per baixar un poc el ritme, també em poso a llegir. I el cap de setmana sobretot és quan més llegesc. Entre setmana me passa volant i a vegades no he obert cap llibre entre setmana.
0: Mm. Jo de vegades llegeix pel carrer.
1: Ho he fet de vegades, però sí. quan estic realment molt, molt ficada i no m'ho fa...
0: O quan és urgent, perquè és un llibre d'un autor també, autora també. Que ha d'entrevistar...
1: Sí. Aquí apures qualsevol moment.
0: I sí, has d'anar-te, però quanta gent va amb el mòbil mirant el mòbil
1: ja, és que
0: i
1: jo
0: està a punt d'atropellar-te, però jo vaig llegint, escolta. I...
1: És vera que perds més vistes si dus un llibre que si dus el mòbil.
0: Sí,
1: però jo penso el mateix, no? Que per anar mirant el mòbil pues, igual puc llegir.
0: Quant de llibres llegeixes de mitjana? No sé com si demanar-te el mes o la setmana, com tu vulguis triar.
1: No, jo crec que vaig a un o dos llibres per setmana, més o menys. Un segur, qualque vegada són curtets dos.
0: Està molt bé, la mitjana.
1: O sis o set en els mesos, que depèn.
0: I llegeixes, imagina, que distints llibres a la vegada.
1: Sí, de vegades vaig amb un, però m'agrada molt combinar-les, saps? Però intent que no sol llegir, per exemple, dues novel·les a l'hora. Si llegeixo una novel·la, igual agafo un assaig o alguna de poesia. Intent canviar un poc, no? No llegiré dues novel·les.
0: El teatre sempre està introduït a la meva...
1: Ai, de jo teatre no en sol llegir, quasi.
0: Comença per anar a Ginsburg.
1: Ah, vale. Sí, és que
0: o per Agota Christoph, una altra que no se la coneix per el seu teatre, sinó com a narradora, boníssima, però que té un teatre absolutament demolidor, magnífic.
1: Vale.
0: Per dir-te dues autores que han transitat el teatre amb molt
1: d'èxit.
0: Sí,
1: l'Agota Christoph m'agradarà segur, també.
0: Segur, i Natàlia James, però jo crec que també. Mm. Gèneres predilectes, un poc que m'has contestat, però...
1: Sí, bueno, molta narrativa autobiogràfica, narrativa del jo,
0: sí.
1: Saps? Sí. M'agrada molt el fragmentari, m'agrada molt els dietaris... M'agrada molt quan se xerra dels efectes, ja sigui en forma d'assaig o en forma de novel·la.
0: Okay.
1: I també m'interessen molt els vincles i les relacions familiars o entre persones en general, no?
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: I allò d'escriure com ho dus, perquè ja has escrit coses, has publicat, però...
1: Bueno, vaig publicar un relat.
0: Un relat, sí, bé, sí. Però ja has publicat. No sé si entre tanta lectura tens o tens ganes, que de vegades no fa falta tenir...
1: Sí. Bueno, he estat escrivint bastant aquest darrer any. Estic acabant. El que passa és que encara no t'ho puc contar, m'hauràs de tornar a convidar.
0: Ah, molt de gust. Sí. Però quan serà això, més o menys?
1: No ho sé.
0: Mariona Ramis, un plaer tenir-te aquí, com sempre, parlant de llibres.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Fins aviat. Com que llegeixes tant, pues, d'aquí un parell de setmanes pots tornar.
1: Com vulgueu. Gràcies.
0: Moltes gràcies. I hem parlat de llibres, hem parlat d'arquitectura, ens anem amb música, parlant de Decibos, fan acústic divendres en aquest programa, l'Aviador. També toquen dia 25 a La Movida. Noches suicides és el tema que avui ens serveix per acomiadar-nos. Demà tornem a partir de les 11, de les 10, perdó, vagi bé.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Carlos Love és el tema que acabem de sentir i amb el que encetem la sessió de l'Eclèctic. Un vell blues, una cançó tradicional que va cantar amb molt d'èxit, per cert, i enregistrar Bessie Smith el 1925. Acabem de sentir la versió que el senyor Van Morrison ha inclòs en el seu darrer treball publicat el passat 10 de març. Un àlbum 100% Morrison i en el que retomenatge a les cançons de la seva joventut.

Moving on Skyfall és la darrera producció discogràfica del Lleó de Belfast. Van Morrison ha volgut recuperar l'esperit de l'Skyfall, aquest tipus de música originada per als treballadors pobres negres en els Estats Units d'Amèrica dels anys 20, interpretada per instruments acústics i casolans, originari del folk, el jazz i el blues, evidentment actualitzada, com han sentit primer el Carrie's Love i ara que és This Loving Light of Mine, amb autoria que se li suposa a Harry Dixon Lowes en els anys 20. Greenback Dollar i Freight Train són dues noves cançons que sentim ara mateix.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
3: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Bé, abans he parlat de l'origen del Skyfall, però hauríem de dir també que durant els anys 50 tingué un gran èxit al Regne Unit i va ser aleshores quan arribà a les orelles d'un jove Van Morrison. Músiques que recorda i ens transporta amb aquest Moving on Skyfall. Així es titula el seu darrer doble àlbum, una col·lecció de 23 cançons editades tant en disc, compacte com vinil. Hem sentit The Take This Hammer, una altra d'aquestes cançons veteranes que ens actualitza Morrison i amb la que hem recuperat la sessió de l'Eclèctic. Ara, Come On In i No Other Baby.

Come On In, una cançó que també cantava Jerry Lee Lewis al 1977, i No Other Baby, cançó de Dickie Bishop i Buck Watson, gravada originalment al 1957. La música que sentia Van Morrison a la seva joventut quan passava hores a la famosa tenda de disc Atlantic Records de Belfast, junt a folk, blues i jazz de principis de segle XX, amb àlbums de Leadbelly i Jelly Roll Morton. In the evening when the sun goes down, a la tarda quan es pon el sol, un gran èxit de la cantant de blues de Texas, Toni Russell Brown, imagine que qualcú el coneixerà com a autor de Merry Christmas Baby, és el que ara sentirem.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

A l'Eclèctic, avui, el nou àlbum de Van Morrison, Moving on Skyfall. Va sortir al mercat el passat 10 de març. 23 temes, dels que en seleccionarem 11 per a la sessió d'avui. És per al que ens dona la nostra hora de programa, tot i que intentem robar-li el menor temps possible a la música.

poc a poc, però sempre més aviat del que ens agradaria, anem exaurint els minuts de l'eclèctic. Esperem que aquest tast del Moving on Skyfall us hagi seduït suficient perquè vos atraqueu a qualque tenda o, com a mínim, a qualque plataforma per a sentir l'àlbum al complet. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Serà en Green Rocky Road. Tornem demà amb més música, aquí a l'Eclèctic. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Facundo Tenaglia, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1238. Heu de saber que avui és el Dia Internacional de la Democràcia. It's coming through a hole in the air.

Bon dia a tothom. Avui és el Dia Internacional de la Democràcia, una data triada l'any 2007 per l'Assemblea General de les Nacions Unides per commemorar la voluntat de promoure i mantenir els principis democràtics. Una data, segons la ONU, que convida tots els estats membres i organitzacions a commemorar aquest dia per sensibilitzar la gent sobre els valors, els de la democràcia. Un concepte que ve de ben enrere. Ja els grecs antics varen utilitzar el concepte democràcia a Atenes per descriure la seva assemblea ciutadana. Perquè la paraula democràcia prové del grec antic democratia, format per demos, que significa poble, i kratos, que vol dir poder. Per les nostres contrades trobam la paraula cort, que significa assemblea legislativa de representant del país. I ja sabeu que a Palma tenim la plaça de Cort, la plaça on hi ha l'Ajuntament, que rep aquest nom, plaça de Cort, d'ençà del segle XIII. Per mo de la concentració d'organismes administratius que s'hi concentraven un temps en aquesta plaça, com ara la Universitat o el Gran i General Consell. I ara també és una manera de referir-nos a l'Ajuntament. Avui, idò, és el Dia Internacional de la Democràcia. Comencem. From the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here in the desert far away. Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu. Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dimarts 15 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes avui també són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Idò sí, un dia més aquí en directe i vetre ràdio. Com està, Maria Pons? Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dimarts.
1: Igualment.
0: I Miquel Jun, com estàs?
2: Bon dia,
0: ben tornat també. I Celestí Oliver també és aquí, a taula.
3: Bon,
0: com estàu?
3: Bé.
0: Bé, avui és dia 15 de setembre i hem preparat, com sempre, un programa ben divers, ple de coses, com per exemple aquesta que tot una vols contra mare, Celestí.
3: Sí, perquè avui parlarem amb una escriptora que també és crítica literària i doctora, Ana Rosa Planas, perquè ha publicat un llibre sobre una de les dones que més ha estudiat. És Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament, una de les veus més desconegudes de la literatura mallorquina, que va convertir l'experiència mística en una obra de gran intensitat literària i que Ana Rosa Planas en recull uns textos en aquest nou llibre que acaba de publicar per Lleonard Muntaner, que es diu Si tota la mà fos tinta. Bon.

0: Doncs sí, avui vendran a Rosa Planes, un dels seus objectes d'estudi és aquesta dona, aquesta mística mallorquina, Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament. L'ha estudiada moltíssim i ara fa aquest recull d'aquests textos a l'editorial Leonard Montaner, que avui ens explicarà com era aquesta senyora i que va escriure i com va ser tan rellevant ja a la seva època, en què encara ara perduren aquests textos, tot i que una mica desconeguts. És per això que Rosa Planes reivindica aquesta figura. Però, Maria, també tenim altres temes avui.
1: Sí, com que avui és dimarts, toca conèixer un moment entol dels nostres oients del programa i avui xerrarem del vermut.

0: És una moda, el vermut, o sempre s'ha fet?
1: Clar, vull conèixer un poc història del vermut, perquè pareix que és una cosa nova, però sí, ja se fa de l'antiga Grècia. Ben que dir, s'origen aquest arbre que ara s'ha parat de mou una altra vegada, però vaja, també hi ha gent que no li agrada tant el vermut, també té un gust peculiar.
2: Clar, sí, no, el vermut, només el però que s'ha beguda...
3: Exacte.
2: El moment.
3: El moment, sí.
2: Clar.
1: Clar, tenim el ritual i tenim el beuratge.
2: Sí, exacte.
1: Se pot separar una cosa de l'altra?
0: Se pot, sí.
1: Perquè, clar...
3: Sí. Jo he vist gent que ho fa, sí.
1: Hi ha gent que...
0: Una aigua i fem a l'hora del vermut.
1: Exacte. O en vez de fer palo, pot fer cervesa o una Coca-Cola.
0: Sí, sí, sí, és així. Per tant, és el moment... Podria ser un moment, Enton? No ho sé, supos que sí, per molta gent ho és, i avui descobrirem aquest origen, Anna Maria. Però també tenim un altre tema, Miquel, ben interessant.
3: Sí, ben interessant. Avui el tema del dia, avui el dedicarem a la musicòloga Bàrbara Duran, perquè recull en un llibre del mig segle de Can Coral a Sant Joan, se titula Cantar el Pla de Mallorca.

0: que també va passar per Mallorca i també va escriure a Mallorca.
1: Tal dia com avui, per l'any 1890, naixia Agatha Christie, una de les novel·listes més populars i exitoses de la literatura contemporània. Per tant, aprofitarem aquesta efemèride per repassar la seva vida i també la seva obra.

0: I d'ací avui coneixerem la història d'Agatha Christie, Montomeu Canyelles. Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenir les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, ja ho sabeu, el 971-13-99-00.
4: Ens podeu escriure a l'Instagram del programa, @tentolib3, també el Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic.
5: Sorpresa!
3: Avui ha sortit bé, eh?
1: Sí, beníssim. Ahir se notava que era dilluns.
3: Ja, però, ja estem espavilats. Aquest correu electrònic que nosaltres que Tentol @ivetresradio.com.
0: Molt bé, doncs, Maria Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta.
3: Ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I sí, avui el tenim a ell. Se nota. Mm. És ell. Avui, a les vies de sol, nostre
4: ell
0: estimat.
4: Ell mateix, sí.
0: Iker Hernández. Iker, moltes gràcies. Són les 3 i 16 minuts i ara mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Mira, sí, Celestí, avui tenim un producte també de rabiosíssima actualitat.
1: De fet, sí.
0: Són les darreres coses d'aquest producte de temporada.
1: Sí, sí, les darreres ja. Avui volen parlar d'una verdura, o bé, d'una fruita, en tot cas, molt conegudes, com són les aubergines.

0: Així és, avui volem dedicar el programa a les auberginis. Vos agraden les auberginis? Jo crec que les auberginis o t'agraden molt o no t'agraden gens. Has de ser d'un equip o d'un altre. El món se diferencia entre la gent que li agraden les auberginis i la gent que no. Tu t'agraden les auberginis?
1: A mi m'agraden molt.
0: Molt.
1: Molt.
0: Iker? Sí. Les auberginis?
1: Sí.
0: També. Tim aubergini. A mi també m'agraden.
1: Mm-hmm.
0: Però bé, quan hi ha gent que no li agraden, gens.
1: Gens.
0: Gens. Vaja. És una fruita o és una verdura?
1: Clar, jo sé d'aquella gent que deixa la pell, les auberginis farcides.
0: Sí, només se menja la de dins.
1: Esfarcit.
0: L'esfarcit també té aubergini.
1: Té, clar, sí.
0: La popa.
1: Bé, ara parlarem. No sé si van enganats.
0: Sí.
1: Deixen la pell.
0: Ja passa, perquè és un poc amarga.
1: Sí.
0: Ara t'ho dono a comentar, perquè és vera que l'aubergini, tot i que ve de fora, té moltíssima tradició, ve de fora, de molt antiga, perquè a la cuina l'aubergini se considera una verdura, tot i que des del punt de vista de la botànica és una fruita, per això aquesta confusió. A la cuina s'utilitza com una hortalissa en plats salats, plats cuinats, fins i tot qualque postre o també escalivada. Alerta, però, que no se menja mai crua, perquè l'aubergini crua té toxines i, per tant, podria ser indigesta, no la mengeu crua mai. En canvi, la botànica és un fruit, és una fruita perquè és una baia que creix de la flor de la planta i té llavoretes a dins. De fet, a vegades, si l'aubergini és un poc granyal ja i l'ensates, està

0: La de llavoretes.
1: Ha quedat un poc, sí.
0: I no és tan bona. Per tant, també és recomanable que se mengi la més tendra possible i a més fa una flor preciosa, se planta, i a partir d'aquesta flor després neix aquest fruit, l'aubergini. En tot cas, és una verdura de temporada, això és clar, i és ideal per preparar plats tan bons com estombet o unes auberginis plenes. Ara encara som a la plena, però quan acabi l'estiu també s'acabaran les auberginis i aquest cultiu de proximitat. Els orígens, com vos dèiem, són molt antics, hem d'anar molt enrere perquè arribar des d'Europa, vull dir, arribar a Europa durant l'edat mitjana, les aubergines, però venen de més en fora, no direm ara d'on, perquè després ho comentarem, però que ja ens van arribar durant l'edat mitjana gràcies a la influència dels àrabs, per tant, és amb nosaltres de fa molt d'anys. Subirgini, que els àrabs van ser pioners en aquest conreu.

0: chicken potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Touch me this, you touch me that.
1: Com es deia, en Super Genie, sol tenir molta llavors de dins i se caracteritza per una pell ben llisa, una pell llisa, brillant, de colors intensos, sobretot habitualment és morada, negrosa, morada negrosa, o violeta, o també n'hi ha de ratxades, fins i tot n'hi ha de blanques, eh? N'hi ha moltes castes d'aubergines, però el fet és que n'hi ha més de 700 varietats d'aubergini per tot el planeta. A la nostra comunitat les més usuals són la mallorquina, la ratxada i l'aubergini morada. L'aubergini mallorquina morada és una mida mitjana, és de color morat porpa, és molt gustosa, té poques llavors i no és gens amarga. Aquesta és la que més recomanem, després explicarem per què amb uns pagesos que mos ho diran millor, però n'hi ha moltes altres, eh? També tenim l'aubergini ratxada, que no haureu vist també al mercat i també a fora vila. És una varietat d'aubergini intermitja que se singularitza per la seva coloració, que té aquestes franges de color blanc i color violeta, per això són aubergines ratxades.

0: i mango.
1: De fet, les ratxades ara en veureu perquè solen ser més tardanes en el mercat. Per tant, és una producció molt vigorosa, és una alta producció que se fa d'aquest tipus d'aubergini i segur que en veus encara ara per tots els mercats de les Balears. Tot i la versalitat que té l'aubergini, crida l'atenció que durant molt de temps va ser una fruita que va anar acompanyada de molt mala reputació, ja que se considerava que el seu consum produïa bogeria, però deia, no sé, com ho diríem, bogeria, no sé com ho podríem dir, però vaja, que feia estar alterats qui la menjava. Tant és així que el famós botànic Linneu la va batiar en aquesta planta com Solanum insanum, tot i que posteriorment li va acabar aplicant el seu nom científic, que és Solanum melongena. Prova d'aquesta llegenda és la denominació de l'aubergini en alguns idiomes, com el cas de l'italià. Itàlia també cuina molt aubergini. Si hi ha una col que pic, sabreu que se diu melanzana. Tu, quan demanes una aubergini o una parmigiana melanzana, te duen, doncs això, una lasanya d'aubergini. I melanzana literalment vol dir poma que embogeix. D'aquí una miqueta aquesta mala reputació que tenia antigament l'aubergini. Un dels problemes que pot presentar el conreu de l'aubergini és un toc amargant que té, com dèiem, aquesta fruita, i allò que cal fer és posar en sal. Moltes vegades, quan talles l'aubergini, la poses un poc en sal, lleva aquesta amargor que pot tenir i llavors la pots cuinar. Però hi ha moltes coses de les aubergines que avui voldran conèixer encara més.
2: Exacte, i doncs per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a les aubergines. Tèntol.
1: Conegudes totes aquestes coses de les aubergines, arriba el moment de la pregunta i avui diu així. L'aubergini és aquesta hortalissa molt popular a les Illes Balears. A Menorca se'n fa molt de plats i combinacions. Se pot fer aubergini fregida, en el forn, en carn o peix, també de postres, amb mel, i també hi ha diverses recetes d'auberginis, com les barquetes d'auberginis, les auberginis planes a la menorquina, les auberginis de peix, o fins i tot les auberginis viudes. I la pregunta és avui és aquesta. Sabeu que són viudes? És a dir, que són aquestes auberginis viudes? De què són viudes?

0: Ja escoltau que l'albergina també pot tenir diferents significats. Però bé, la pregunta no va per aquí, sinó que avui vos demanam que, de què són viudes, les albergines i viudes?
1: Jo són viudes de sal i oli, de carn i peix, o de pagès perquè són silvestres.
0: Se fan silvestres, les albergines, no ho sabem. Són viudes de pagès, són viudes de carn i peix, o són viudes de sal i oli? Aquesta és la pregunta del dia. Heu menjat mai albergines viudes? Avui, per respondre a la pregunta, teniu dues maneres de fer-ho.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-13-99-00, i així vos sentim, 971-13-99-00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és Servei Públic. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. TV3 Ràdio, serveis informatius. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, TV3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Són les 3 i mitja, avui parlant d'aubergines. Aquesta hortalissa, ja em dic que estem allà a fruita verdura, però bé, direm hortalissa i així tothom content, que el molt presenta les nostres contrades. Hi ha moltes maneres de cuinar-la. És un producte de temporada i tenim moltes ganes de saber més coses sobre l'aubergini, però abans tenim una pregunta, i a Menorca les cuinen molt, hi ha molta tradició culinària en l'aubergini, a Mallorca també, i a les Pitiuses també, però sobretot a Menorca, i fan les aubergines viudes. I avui vos demanaven de que són viudes, de que poden ser viudes, se les té les aubergines.
1: Idò, i són viudes de sal i oli.
0: Sí.
1: Són viudes de carn i peix. O bé són viudes de pagès, perquè són salvatges.
0: De sal i oli seria molt...
1: Sal i oli.
0: Molt fades. Mm. No?
1: Sí, bé, hi ha gent que si fa la pasta amb sal i oli,
0: sí,
1: i ja està.
0: Un 33% diu, dels oies diuen que són viudes de sal i oli. De carn i de peix, un 44%, i de pagès, un 22%.
1: Un 22%. Està bé.
0: De pagès, no podria ser, perquè de moment qualcú els ha de cultivar.
1: Sí,
0: a ses
1: no són salvatges.
0: Que sapiguem, no surten així.
1: No surten per ses voreres, a Pantura sí, no ho sé.
0: Pantura sí, no ho sabem. I de sal i oli seria massa austeres. Per tant, la resposta correcta, efectivament, és de carn i de peix. Són viudes, que hi ha aquesta recepta, que són boníssimes.
1: Jo no les he tastades, per cert.
0: I de ja...
1: Si qualcú
0: ja
1: vol, tu. Sí. Som atents. Eh?
0: Sí, però són molt bones, tot i que no duguin ni carn ni peix. Són ben bones i se fan amb la pròpia aubergini, ceba, tomàtiga, all, vi blanc, oli i sal. Això sí, això no hi pot faltar. Molt bé, doncs, aquesta avui era la pregunta. I ara sí, hem de conèixer els nostres convidats d'avui.

0: I arriba el moment de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són ses auberginis. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor, vostè qui és?
4: Qui
5: és?
6: Com se diu?
5: Vostè qui és?
7: Som en Rafael Dalmau Estelric.
8: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
7: Vist que som Mesquida. A prop, relativament.
8: Vull saber coses teves. On treballes?
7: A casa nostra.
8: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Ses mans, aigua, sal, terra, que no sé si és sal des de Lago Noves, però la terra comença a ser escassa.
9: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Enguany, no.
8: És de l'Orient, vostè? De l'Extrem Orient? De la Xina?
0: No, Felanitx no. Bé, entre Felanitx... Més, de
7: és més a prop.
0: Felanitx, de Felanitx o de Porreres?
7: Està de Felanitx, la nostra part, sí.
0: Que quedi clar.
10: No li donis conversa, que no et deixarà marxar.
11: Té o cafè?
10: Perdó, no l'he sentit.
11: Té o cafè?
0: Rafael, que t'estimes més, un te o un cafè?
7: Un cafè.
0: Sí?
7: Sí.
0: Tot sol?
7: Tot sol, sense sucre.
9: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
7: Uf, no te sabria contestar, però...
0: T'agrada venir per Palma?
7: Lo just, però... el viatge en furgoneta el disfrut. És un moment d'estar així, però llavors arribar a Palma ja...
12: Perquè és un viatge.
0: Ja te'n tornaries.
7: Sí. No, dirien que no massa.
13: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: A sort, sort baixa de tard, és un moment molt guapo. És un moment que s'acalma tot, hi ha una llum espectacular, un silenci increïble. Sí, diria que és un moment que part molt de gust d'estar sort.
8: Tens temps de fer vida social?
0: Teniu vida social, els pagesos?
7: Poca. Ens hi ven un poquet més, però en s'estiu és difícil.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.
0: I l'heu sentit respondre al qüestionari electrònic la Mar de Bé i ja poden saludar en Rafael Dalmau, pagès, que sou més quida.
7: Bones
0: com ha anat,
7: tardes,
0: Rafael? Gràcies per venir.
7: Moltes per convidar-me. Sau convidar-me.
0: En Rafael, com dèiem, és pagès, té una finca que es diu Son Soler.
7: Sí.
0: I fas, bàsicament, hortalissa.
7: Feim hortalissa ecològica, variada, de temporada, de cap a cap d'any.
0: De cap a cap d'any, és a dir, ara, per exemple, que tenim, que trobarem en este hort?
7: Ara és un moment, que, després d'aquest agost que hem tingut, que no hem pogut cuir cap tomàtica, enguany és un moment especialment delicat, perquè, clar, lo d'hivern, lo de tardor, encara no és cuidor, ara sembrant, i lo d'estiu, tret de precisament subvergini, que aguanta bé sa calor i quatre coses més.
0: Ara te telefono en Rafael.
7: Tomàtica, per exemple...
0: Sa tomàtica no ha anat bé enguany?
7: No, sa tomàtica a partir de 33-34 graus, aborta sa flor i no fa tomàtiques. I ses plantes estan allà, estan verdes, estan
12: no
7: bé.
12: N'ha fetes poques?
7: Pràcticament no n'han fetes. Mm. Tot el que haurien d'haver cuit dins l'agost, no ho han cuit. I això és una cosa que si se mantén així...
0: I ara en setembre?
7: Ara, en el setembre, no, perquè... Bueno, podrien tornar a fer una floració, ja. Però també és un moment molt més delicat, hi ha més humitats, ja és... no és el seu temps, ja.
12: Que la domàtica és un cultiu de sempre.
7: Sí. Està de sempre d'abans, de sempre de futur, està per veure.
0: És a dir, que Subergini és una hortalissa que resisteix més a les altres temperatures.
7: Sí, sí, sí.
0: S'adapta més al clima. Sí, sí. En el canvi climàtic, també.
7: Sí.
0: I necessita aigua, Subergini?
7: Tot amb aigua se fa més bé, no? Però, sí, Subergini, per exemple, ara s'estiu el dur damunt, com les altres espècies, però es aprecia molt la primera aigua del gost. És una cosa espectacular. Quan fa la primera aigua,
0: tot ho vol.
7: Agafa verdor i revifa la planta.
0: Reviscola.
7: Sí, sí. Se coneix molt.
0: Quines castes d'aubergini tens, Rafael? Perquè hi ha, diuen, la mallorquina, però no tothom coneix la mallorquina.
7: Fem la mallorquina, la morada i la ratxada.
0: I la ratxada.
7: Les que tenen més reconeixement, diguéssim.
0: Mm-hmm. En ecològic.
7: En ecològic.
0: És complicat fer aubergini en ecològic?
7: No, és un cultiu especialment exigent.
12: Mm-hmm. Té malalties, té plagues...
7: Sí, té plagues. Té
0: un enemic.
12: Que és divertida.
7: No és divertida. Cada any hi ve menys. L'enemic més gran de totes les hortalisses que sembla més art no són bitxos ni plagues, ni bueno, un tipus de plaga que prolifera molt darrerament, que és la gentrificació dels camps, la faradilla, la zona de xalets, són les piscines, són tot això que ens complica molt el cultiu de Subergini de qualsevol altra espècie.
0: D'acord, no només de Subergini.
7: Ens dificulta la supervivència en la faradilla.
0: I tens aigua, tu, que teva?
7: Tenim aigua. Som els que hi ha una comunitat de reians des de fa molt d'anys. Va ser un projecte pioner en el seu dia. I tenim tres pous comunitaris que donen aigua a tot el barri. Tenim boques de rec i nosaltres en tenim una.
0: És una sort que teniu. Som més quida. Ell és en Rafael, de Sant Soler, fa hortalissa en ecològic, i avui no estàs tot sol en aquest programa,
7: no,
0: perquè acaba d'entrar...
7: Ha arribat, per fi.
0: En Toni Feliu. Toni, com estàs?
12: Com anem?
0: Benvingut.
12: Estàs ben morenos tots dos, comparats amb nosaltres.
6: Anem a la playa.
0: He anat aquest estiu qualque dia, Toni.
6: Me penqui un pic.
0: En Rafael mos deia que hi ha molta feina en estius així.
6: Te podria dir que jo no l'he acabat mai. Tot l'any en tenc.
0: Tot l'any, sí.
6: Tot l'any en tenim.
0: No s'acaba mai.
6: Que va, fora vila és un niu de feina. I deu sempre estar actius. Però bueno, això és el que me fa que siguem... Els pagesos que queden avui en dia són molt bons.
0: Exacte. I m'han dit que tu, també, ets un artista.
6: Sí, sobretot un artista.
0: Toni, perquè mos han dit que ets un dels protagonistes d'un documental que s'emetrà aquest mes en el Festival de Sant Sebastià. Sí, de cine.
6: Sí, és vera.
12: Sí.
6: No sé, no me'n record. He fet tantes coses que no sé, no me'n record.
0: Idò, sí. Sí, sí, sí.
12: Sí, sí, sí. A més, que podràs veure la gran pantalla, Sant Sebastià.
0: Sí.
12: Sí, vas.
6: Hauré d'anar a la història primer, no?
0: Home, jo crec que t'has de convidar, Toni.
6: No ho sé, és que no ho sé. Normalment, els programes de TV que sortim els pagesos és a cost zero. No mos donen massa coses. Va, i omplim això... de programes, no omplim.
12: Però això no és programes de televisió, això ja
0: és
12: cine.
0: No, això és una pel·lícula.
12: És
0: una pel·lícula. Ja, sí. De fet, s'estrenarà en un certamen que tenen en el Festival de Sant Sebastià, que és com a de cuina, culinàrium, que la diuen ells. Ah. Tu coneixies, Rafael?
7: Hi sortim.
0: Tu també?
12: Sí. També, tots dos. Sí.
0: Hola.
12: Ah, ja. Sí,
6: ho teníem allà. Sí. Ho teníem allà. Sí.
7: I també mos van filmar unes matances.
0: Què dius? Sí. Exacte. Sí, també surt unes matances. A que vostre?
7: Bueno, som quatre famílies que les feim plegats i aquest, anant rodant i aquesta vegada tocava...
0: També sortirà.
7: Tocava una altra...
0: I d'un altre artista, en Rafael. Sí.
12: I d'ahir.
6: Què t'apareix?
12: Compartirem pel·lícula, perquè jo també hi surt.
0: Exacte,
12: jo
0: també hi surt.
12: Compartirem
0: serà
12: pel·lícula.
0: Serà gros, això quan s'estreni aquí, hi anirem serà tots. Massa. Perquè a Sant Sebastià no hi anirem.
6: No, jo si hi vaig, arribament a Mallorquí. Hauran de agafar audífonos d'aquests.
0: T'entendran, no passis pena, Toni. Idò, avui, parlant de Subergini, Toni, tu també en fas d'Ubergini?
6: Sí, sí. Mm-hmm.
12: Encara en tens?
6: Sí, bueno, tenc, que de mal mosso, perquè ja em va passar el de el cap de Fibló i la Boginera està com a...
0: Tot de Sant Jordi.
6: Tot sort, no? Jo, bueno, tinc dues bandes, però la Boginera tinc aquí a Sant Jaume. Sí, sí. Jo tinc una bona pel·lícula amb bon arròs per aquí nostre.
0: Sí? Què tens?
6: Què tinc? El cap de Fibló que m'ho ha llevat aquí.
0: Albert, sí. Què me dius?
6: Sí, sí, sí, sí.
12: Ha afectat tot el cultiu?
6: Tot el cultiu i tot el fruiter i... i una nau i quatre naus més petites i un parxo i totes les boeres. Jo tinc un merder aquí nostre. Un merder, no vols fer una idea del que tinc.
0: Ai, sí, he vingut. Un copet, perquè, clar...
12: Vaja.
0: Això per el pagès és molt complicat.
6: Bueno, com a publicat, no, jo sé la meva feina, no me queix. Jo m'agrada el que faig.
0: Sí, però quan tens un contratemps d'aquests...
6: Quan tinc una cosa de queixes i veure que ningú te dona un cop de mà, llevat del sector agrari, perquè... El sector agrari, t'ha dit la veritat, eh? La solidaritat que he tingut, de qualsevol pagès, d'un color, de l'altre, tot m'han cridat.
0: Tothom, vols que te vengueu m'ajudar?
6: Per telèfon, que no solen ser de WhatsApp ni això. I el cop de mà, si he de menester menjar, si he de menester guardar animals, que me vendrà a donar un cop de mà. És a dir, el solidari, el sector nostre, crec que no ho té aquest sector. La solidaritat que té, és que un que no té res i ho dona tot, és quan te'n vas a Àfrica que te donen tot. I el sector nostre, jo aquest dia m'ha demostrat que dins les penúries i dins tot, és el primer que diu, ja som aquí, ven que dona't una mà. Diguem, hora i dia, manta feines. I tots els altres estan igual que jo, tenen una perdalada de feina. I van sempre a curs i sempre tal. I això...
0: Però si tot troben els temps, per ajuda't-te.
6: Sí, sí, jo més que un sac plodador ves, val més que tot això. Ara, ahir vespre, un pagès vell, de quan érem tècnic de la cooperativa de Manacor, me va cridar, de 80 i pico d'any, diu, no sé com te podré, no te puc venir a ajudar, però te duré qualque cosa. I això hi fa molt. Un del Cudi també me va conèixer. Llavors, els joves que els hi vaig fer, de quan anaven al mercat de Sineu, que els havia donat porcelles per ell guardar, i me telefonaren, i ja tenen 30 i pico d'any, me deien, Toni, has de Monasterres, vendrem, quin dia te podrem, te durem un viatge de bales, tio, i això, no ha de bé. És a dir, l'altra societat es m'entén molt d'on s'esquena, però el sector agrari t'he de dir que m'he de treure el capell. I aquests dies ha estat una avalanxa de coses, perquè ens han passat moltes coses, i el telèfon va fer aflamada, com que diu. Però la veritat que, no sé, no tenc paraules, i va haver dies que me vaig emocionar molt, molt, perquè dins les penúries i veure que no t'ajuda ningú. Jo som un pollet sense terres, no tenc res.
0: És a dir, que som d'altres, les llogues.
6: Clar, jo ho tenc llogat, el pa que guiatges, i res més que això. Però veure que dins això te donen a tu és molt, és molt.
0: I tant.
6: És una, no sé, tan convencional, ecològic, cerealista, tot. És que no te pots fer una idea. És que hi faig curta, i d'aquí m'agradaria agrair-los d'aquesta manera, no sé com us hi puc agrair. L'únic que puc és que no se va espanyar les botelles de vi, ten vi, podrem un dia anar a una vella. Però és impressionant. I encara faig curt del que dic.
7: Ets la cara bona de la precarietat, no, Toni?
6: Sí.
7: Pues que coneixem tots el que és estar estrets i podem empatitzar.
6: Sí,
0: són aquells valors de comunitat, no?
7: Bueno, ets la necessitat, també, perquè el que demans... La feina de pagès no és complicada.
6: No.
7: És veure que és dura, perquè física, estàs en estens, però és...
0: Que has d'estar damunt, no te'n pots anar un mes de vacacions.
7: No te n'hi pots anar, però tampoc no... Lo bo seria que la gent no hagués de menester, però s'han d'anar un mes, perquè si tu has d'anar a rebentar qualque banda un mes és perquè els altres 11 mesos estàs així, m'entens? El que hem d'aconseguir és tenir una vida plena 12 mesos a l'any i no farà falta de partir, de desconnectar.
6: És que ho ha dit molt bé, Rafael. Això que n'hi ha que se n'han d'anar de vacacions, i jo un temps, bueno, ara jo replec el dia de festes aquí nostre, no tothom se'n va, perquè és una manera de desborjo i estar a la família, fer matances, fer penades, a Nadal, però tothom se'n va de viatge. Jo no tinc cap necessitat, jo ho tenc tot aquí, estic bé, no? La feina, bueno, sí, però és que la meva vida, n'hi ha que van a veure futbol i jo no m'agrada, i n'hi ha que van a córrer i passejar aquí avui en dia, però jo no me va bé tot això. És a dir...
0: Però entenc de cans.
6: Sí, que entenc, jo em podria passejar cada dia,
7: però... Passegen tot sol.
6: Tot passegen tot sol, és a dir, no. És que nosaltres som el que no existeix ara, en aquesta societat no és. És a dir, nosaltres som els grans desconeguts, grans no existim per molta gent, però som, els metges gestionen els malalts, no? I nosaltres gestioniam el territori. El que passa és que la gent se pensa que darrere un cementer no hi ha ningú, m'entens? I això són els grans desconeguts. Per tota la societat, eh? Només aquí a les Balears passa per tota Espanya.
16: Per tot el món.
6: I tot el món. Bueno, els països nostres, els occidentals, com que tenim d'obres, comprarem aquí i allà, però... Escolta, la sobirania alimentària és molt més seriosa del que mos pensàvem. Mm-hmm. Perquè si hi ha un cacauet o qualque dia tal, tothom s'aferrarà en els vestiments. Mm-hmm. Entens? I això és el mal que aquesta empatia que tenim ara no la demostrem. Basta venir-vos ara, no vos enfadeu, però és directe vostre, ho he de dir, m'és igual, que mateu si me valeu. Però quantes vegades he vengut aquí un parell, no?
12: Ja, ja sé què diràs.
6: Teniu saigo... Mm. Que no és d'aquí. Mira si és una cosa senzilla.
12: Ja mos ho digueres.
6: Sí? Quant de temps fa, això? Jo no venc aigua, no em venc. No. No tenc cap embotelladora.
12: Fa temps.
6: Molt de temps. Pues aquestes petites coses són que te diuen que darrere nosaltres, darrere un producte hi ha unes persones, hi ha un valor, hi ha unes coses. Mm-hmm. I això, com diuen dels hotelers, dels 3%, això fa rialles. 3% és una pallarofa, ben que hi ha un plat, no? Vol dir que hem de pregar perquè mos compren. Quina societat està, eh? Si estàvem aprofitant el nostre territori. Anem a veure, és que això fa el beneit. És a dir, nostres patrimons no donarien de corretjades si seguessin ara aquí. Perquè els hotelers van començar amb finques del poble que les servien, perquè nosaltres ja el lot servíem els hotels, Gran Matança, Illetes, que hi ha demà, 312 anys cada setmana, i a Tuvia Romana. I el preu fixa, i ara això no existeix. Mm-hmm.
16: Tu hi anaves de nit?
6: Jo quan tenia 12 anys, els dissabtes, m'on anava, me'n sóc amb mon pare. Mon pare estava llogat els dissabtes i m'on hi anava al mercat de Santa Catalina i m'on anava a repartir hotels. Que hi ha demà per Madonja de la bodega i la Montjoan. Repartíem 312 anys a un hotel, a l'hotel Bonança, a Illetes. Llavors vam anar al mercat demà, quan tot allò era carretera, hi havia autopista, amb un Mercedes, repartíem Lletuga Romana. Hi havia 3 o 4 hores de la contornada que més feien Lletuga Romana. Cada setmana sembraven a mà i feien pa. Ja ara que heu xerrat del Virgini, m'ha recordat que feien pans del Virgini, dels planters, del Virgini mallorquina, per fer. Llavors repassàvem, fèiem un pa, llavors la teníem unes setmanes allà, llavors la repassàvem, la tornàvem a sembrar el mateix perquè la fèiem a sols, tot ratllat a sols. Mm-hmm. I ara això diu 312 anys. I no em venia de barco, quan fèiem mal temps, fèiem així que bé, no entraran, perquè no hi havia ni saber ni de color. Però ara volem color o una lletuga.
12: Ah, la lletuga és de bossa.
6: No, però volen color, una ceba vermella, però no volen proteïna ni volen bon menjar. Una lletuga romana, per menjar si jo set un parell de dies. Sí. I és bona, és gustosa, l'altre no té gust res, és insípid. Mm-hmm. Però...
16: Rafael, tu en el teu cas, on poden trobar els teus productes? Si ara vull menjar una lletuga d'en Rafael, o no sé si em fas de lletuga.
7: Nosaltres tenim, bàsicament, tenim tres vies de comercialització, que una és, tenim un grup de consum aquí a Palma, que se diu Agrohorizontal, en el qual tenim un projecte molt interessant, que el que fem és desvincular la producció de l'aportació econòmica en el projecte, diguéssim. Ells són com a socis de la finca, inclús participen en certa mesura la planificació, fem cada tant, quan fa falta, fem una jornada per venir, jo què sé, la darrera vegada va ser... Havien de tornar a fer un marge, i van venir a fer marge entre... 15 o 20 que eren, van tenir marge desmuntat amb un dematí i llavors van fer unes sopes i van dinar tot plegats. I amb aquesta gent el que fem és que ells aporten una quantitat fixa cada 3 mesos per avançat i participen en els projectes. Si va bé per tots, dir, si hi ha molta tomàtica aquell any, hi ha tomàtica per tothom per fer pots,
16: i si no
7: n'hi ha o no va bé, pues, tots assumim col·lectivament també tant els beneficis com les pèrdues. Uh-huh. Llavors tenim una cooperativa, que amb en Toni també n'és part, que és Pagesos Ecològics de Mallorca, que aglutinam la producció de 10 finques i té una distribució comercial normal, diguéssim. Uh-huh. Clients, botigues, Terra Nostra, per exemple, és un bon company, restaurants i coses així, i llavors ja tenim un puesto en el mercat de Federics, els diumenges, i gent que ve a comprar estem de tomàtiques, ve a comprar queixons per fer, per fer pots, o ve a comprar queixons per guardar tomàtiques de ramallet, i aquestes coses més puntuals.
16: I vas a fer mercat, tu?
7: Anem a fer mercat,
16: el diumenge. Tu, Toni, vas a fer mercat?
6: No, nosaltres vam deixar de fer mercat fa 3 anys, quan va morir la meva dona, que se'n cuidava el mercat del patín, nosaltres fèiem els patins, dos pit per setmana, el diumenges a Vall de Mosa i el dimecres a Sineu. I llavors deixàrem... ja vaig deixar els animals, o bueno, l'Ajuntament no vaig anar, després Vall de Mosa tampoc, i ho van deixar anar. I ara m'ha recordat Agro Horizontal, vaig començar jo.
16: També, sí.
6: Vaig ser dels primers que van començar Agro Horizontal.
16: En aquesta iniciativa.
7: Fa,
16: sí.
7: Deu fer 20 anys.
16: Sí. Però, i de ja fa estona.
6: Ja fa estona, sí.
16: Avui els escoltàvem amb aquests dos pagesos, en Rafael Dalmau i en Toni Feliu, jugarem en Supergini. Esteu preparats? Vos agrada Supergini? Perquè hi ha dos equips, hi ha gent que li agrada molt i hi ha gent que no li agrada gens.
7: Sí, ja m'agrada molt.
6: Sí.
16: Ara en menjarem.
17: Pensar i contestar, tot és començar.
16: Molt bé, doncs començarem amb aquest joc. Ara tindreu 30 segons per on per dir paraules relacionades amb Superginis. Rafael, començarem per tu, mem.
12: Vinga, Rafael, 30 segons per dir castes, varietats o parts de Supergini.
7: Vale.
16: Vinga,
12: tens.
7: Supergini morada, Supergini ratxada, Supergini blanca, Supergini negra. Crec que hi ha una varietat verda, que també van sembrar calcany, esquipoll... no sé què li diria, la popa, la pell... no ho sé, i ja està. Bueno, la flor, no et subvergin, és antes, però bueno, també. també poden dir.
16: És així.
7: Aceptamos...
16: Fantàstic. Vol dir que hi ha obriginis verdes?
7: Sí, que n'hi ha.
16: No n'he vist mai.
7: Se fan molt grosses.
6: Sí, i blanques.
16: Blanques, sí. Morades, però vosaltres quina sembrau? La morada mallorquina...
7: Sí.
6: La morada mallorquina i la blanca.
16: I la blanca.
7: La ratxada. Quan dius blanca, dius vols dir la ratxada?
6: No, blanca.
16: Exacte, hi ha blanca i ja va a ratxada.
6: La ratxada és valenciana, llistada de valenciana.
16: D'acord.
6: No té res que veure. D'aquí.
16: Molt bé, doncs aquestes tenim. I ara li toca a en Toni. Men, Toni?
12: Idò, i Toni, 30 segons per dir receptes amb aubergines.
6: Receptes. Aubergines farcides, tombat, aubergines torrades, escalivada, bé, això és el mateix, tomba, llampuga amb preves i aubergini, que és molt bon. Què sé, què deia dir? Ara... fan un quix d'això de bogini, vaig veure l'altre dia les fies, també és molt bo.
16: Això també és molt bo. Una quix.
6: Un quix de bogini, llevat la pell, també va sortir molt bo.
16: Sí.
12: Molt bé.
16: Sí. Tu, Rafael, les cuines de qualque manera més?
7: No, aquestes que ha dit.
16: Sí. Mo mare fa una recepta que se diu... No, te li deim obergins amb pasteta, perquè... és una invenció, però les fa fregides amb farina, passades per farina i fregides, i són...
7: amb mel.
16: Boníssimes.
7: Obergines amb mel.
6: També, amb
16: Menorca també.
6: Són molt bones.
16: També n'hi posen de mel, i també són molt bones.
7: I llavors hi ha coses aquestes exòtiques, com sabaganús,
16: la lasanya d'obergina, que sí, un moussaka també. Hi ha moltes maneres de cuinar-la.
12: Hi ha les obergines enganades, que diuen també.
7: Aquesta no la comen, aquesta.
16: Com són les enganades?
12: Crec que és en salsa domàtica, no sé si hi posen una mica de llet, o no sé si...
6: S'ho duen enganades.
12: Sí, ara combin diferents receptes, potser, no?
16: No, ara que has dit això, m'has fet pensar en la granada d'obergini, que també és una recepta típica. Molt bé, doncs moltes maneres de cuinar obergini, podeu cuinar, sempre per favor demanau que siguin d'aquí, això sí que és important, quan aneu al mercat, diu, poden ser d'aquí, les obergines?
6: Aquí tenim, és una de les poques províncies d'Espanya, que tenim dues varietats, i són blanques, això vol dir que no són amargues. Les que s'ha de vendre híbrids són verdes i són més amargoses. I poden ser grosses, si vols fixar-ho, són grosses, però són tendres. L'únic que passa és que quan les culls se mustien aviat i la gent vol que manti.
16: Els has de comprar tendres.
6: No. Que el maneig de cuir en la plaça, la gent se mustien més aviat. En canvi, les híbrids que agafen la pell més estirada i aguanten més. Però... no té res a veure, perquè són molt tendres, per perquè la blancura fa que torni més... s'arrui més aviat. Però és molt bon.
16: I d'allò ho sabeu. Ara tenim una altra prova, és aquesta.
17: Guanya qui la sap més llarga.
16: Molt bé, vinga, vinga, unes preguntetes sobre les aubergines. Començarem per tu, Rafael. L'aubergini ja se conreava fa més de 4.000 anys, t'imagines? Té molt història. Però saps d'on és originària l'aubergini? T'ho donen dues opcions.
12: És originària de l'Àsia tropical, és a dir, concretament de l'Índia i l'Àsia central, o és de l'Àfrica central?
7: No, és d'Àsia.
6: D'Àsia.
12: Molt bé.
16: Exactament, va venir d'Àsia. Supergini. De fet, allà també, els asiàtics també tenen molt
6: i els africans, això que mengen és de la mateixa família de supergini.
16: Ah, sí?
6: Una cosa que és molt... Manarqui petiteta, no me'n recordo el nom que té. També és una burginera.
16: També. Molt bé, idò, d'allà va venir. Segona pregunta. A banda dels fruits de la planta, supergini també té molt de refranys. Com, per exemple, pot ser una aubergini... Què és una aubergini? És a dir... quan te diuen tens un aubergini, què tens?
12: Tens un breverol o bony produït a qualque lloc com en escap per un cop fort, o se li diu a un ull de poll.
7: És per ja, Pantani.
16: Per tu, Rafael.
7: Ja, un bony en escap per ja és un ovelló, deu ser l'ull de poll.
16: No. També pot ser un aubergini.
7: Ah, sí, eh? Ei, justament.
16: Ui, quin aubergini que t'ha sortit, perquè normalment se'l semblava. I si te surt un breverol, és un aubergini. També pot ser altres coses, un aubergini, no? Aquí no hi entra.
7: Creativitat.
6: Això ja vol dir... ja vol dir moltes coses, si van dir això. Això vol dir que la varietat d'aquí és blava. És morada.
12: És morada, clar.
16: Com un cop, exacte. Toni, Mem, les preguntes per tu, Mem. La varietat local d'aubergini més destacades de les Balears són aubergini morada i aubergini blanca. Sí. L'origen és a Mallorca i a Menorca.
6: Sí.
12: Molt bé.
16: Aquesta és exacte, la sí. Certa o mentida?
6: Sí.
16: Certíssim.
6: No era molt difícil.
16: No, aquesta no. I tenim una altra, que és... què vol dir contar aubergines? Ho has sentit dir mai, contar aubergines?
6: Contar aubergines?
12: Es diu una notícia mal intencionada per ridiculitzar o malfamar qualcú, o significa passar el rosari.
6: No, la primera. La rosari, no.
16: I d'avui, amb les aubergines, no mos queda més temps. Toni Feliu, Rafael Dalmau, moltes gràcies per haver vengut.
7: Gràcies a vosaltres.
16: De Sant Soler i de...
6: De Sona Jaume, de Sant Jordi.
16: De Sona Jaume.
6: Sa casa pagesa, sí.
16: De sa casa pagesa. En Toni. Cercau els seus productes, que són molt bons. Enhorabona i moltes gràcies.
7: Molt bé, gràcies.
12: Gràcies.
16: Ara tornem.
17: Tres ràdios patrimoni. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
18: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
19: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
18: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
19: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
18: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
17: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
20: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
21: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
22: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
20: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
17: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: Heu de saber que la musicòloga Bàrbara Duran ha fet un llibre repassant els 50 anys de història de la coral de Sant Joan.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Arriba el moment d'encetar aquesta segona hora de programa. Tenim totes les lletres. Tenim Níquel Hernández, que continua aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les auberginis, ara mos toca sobre la notícia del dia.

0: Idò, si avui la notícia del dia passa per la Coral de Sant Joan i per parlar-ne tenim na Maria Pons,
1: què tal?
0: En Celestia Lidén, en Miquel Jung,
2: bon dia.
0: I en Tomeu Canyelles.
3: Hola, què tal?
0: Tomeu, com estàs?
3: Molt bé, venia a fer bulto.
2: Ah, no sabia si passaves per aquí.
0: Tu no fas mai això, Tomeu.
3: Gràcies.
0: Tu sempre sumes.
3: Gràcies,
0: mai
3: molt bé.
0: Mai restes, mai estàs de més. Bé, Tomeu, benvingut. Tu t'agrada Sobergini? Ara hem parlat d'Obergini.
3: M'encanta. Sí? No crec que hagi tastat mai cap pla que no dugui Virgini que no m'agradi. Tots, tots, absolutament tots.
0: S'ha de sempre cuinar, però, Virgini.
3: Ah, sí, clar, evidentment.
0: I s'ha de cuidar, sobretot.
3: Bueno, no la mengeu crua. I comprar bons ingredients.
0: No dir no la mengeu crua perquè no...
4: No és bona.
0: No és bona, no. I doncs, ara amb dos pagesos, en Rafel i en Toni. En Rafel, que ha vengut de Som Mesquida, que ha fet un bon camí per venir. Li agraïm moltíssim, i en Toni també, sobretot perquè el pobre, aquest cap de fiblo que hi va haver de la universitat, se'n va dur tot, ha matat animals, a malmes totes les plantes fruiters que tenia. És a dir, que ànims en Antoni, perquè aquestes coses, aquest contratemps al món de la pagesia sempre són complicats. Però bé, ara hem de parlar d'una coral. Vos agradaria cantar amb una coral?
1: Ai, sí.
0: Sí, eh? No? Vols o no?
2: No, va, no sé si convençuda.
4: No sé si se m'adonaria molt bé.
3: Jo canviaria la pregunta, diria... La gent suportaria sentir-nos
4: cantar? Exacte, no, exacte.
0: Ah, jo crec que...
2: De petit hi cantàvem. Jo hi cantava, de petit.
0: Ho pot fer tothom, no?
2: Tothom.
0: Vull dir que...
2: Tothom que pugui, si ets, que hi pugui arribar.
0: Sí.
2: Sí, sí.
0: Crec que tothom pot tenir un registre com per cantar en grup. Crec que, però bé, no ho sé, tampoc no n'estic segura. Però qui més que Banco pot formar part d'una coral.
1: Tomeu, trobo que no.
4: Tomeu, no.
0: Tu també,
3: Tomeu. Hi ha vegades que no ho sé. També és vera que l'autotune arregla molt de problemes.
0: Exacte. Les corals no tenen autotune.
3: Escolta, pot ser un innovacionista.
4: Jo ara hi pensava.
2: Arribarà, ni del cap.
3: Qui sap?
0: Bé, si estan enregistrades, sí. Però, clar, aquí parlant de corals...
3: No, però posen el micro un pot defecte i alerta. Podríem tenir una innovació, però increïble.
0: N'hi ha moltes, i la veritat que és una d'aquelles activitats col·lectives que fan poble, que fan societat, que ajuden a socialitzar moltes persones, i són molt importants. I avui parlarem de Sant Joan, Miquel, perquè ha fet 50 anys.
4: Ha fet 50 anys i té una història ben interessant.
0: Oh, i do.

0: La Bàrbara Duran fa ben poc ha presentat un llibre molt interessant que repassa els 50 anys d'història de la Coral de Sant Joan, aprofitant que enguany es compleix aquesta efemèride. L'ha titulat Cantar el Pla de Mallorca, 50 anys de la Coral de Sant Joan. Li han demanat a la Bàrbara Duran que ens expliqui la trajectòria d'aquesta coral i m'ho ha explicat que, sobretot, una figura clau pel seu naixement va ser en Joan Company.
1: La Coral de Sant Joan va néixer un poquet com a continuació, el que és l'actual Coral de Sant Joan, com a continuació del cor parroquial, que també havia agafat en Joan Company cap a la dècada, principis de la dècada dels 70, i l'havia, diguéssim, fet créixer musicalment. Després, això va donar pas en el cor de Sant Joan, a la Coral de Sant Joan, i sí que és veritat que el cor parroquial venia d'una tradició anterior on a Sant Joan sempre tots parlen dels cantadors. L'amo Miquel Company, son pare d'en Joan Company, me parlava que ell era cantador i tenien un grup de cantadors. I aquest cor parroquial, en aquest sentit, s'apropa molt en els cors de, que poden veure també a Lleida, encara avui dia en els Pirineus, que eren un cor de cantadors que estava molt vinculat a l'església, però eren cantadors els que cantaven bé del poble.
2: Els que cantaven bé del poble.
0: Sí, sí, però així tot... No he pogut posar tots els àudios que m'ha enviat la Bàrbara Duran, però un m'explicava que a Sant Joan sempre hi ha hagut una tradició molt grossa de gent que canta i de gent que canta en coral, i que s'ha de tenir en compte això.
2: I no en Joan Company, que va ser durant moltíssims anys el director de la Coral Universitària de les Illes Balears. Jo el vaig trobar no fa massa, justament en el cant de la Balanguera, i el tenia de vora, i clar, cantava tan bé.
0: Clar, no t'atreveixes a cantar d'hora ell.
2: A més, la Balanguera, que ets supermal a cantar, és un himne preciós, això sí que ho tenim. De fet, en parlarem aquesta setmana de la Balanguera, perquè li han dedicat una exposició amb motiu de la Diada de Mallorca, però és molt mal a cantar. Vosaltres heu provat mai d'entonar? Sí, cantar, sí.
3: Definar, sí.
2: Mos entenem. L'heu provat de cantar mai, la Balanguera?
0: Sí, no sé com no ha plogut més.
4: Home, de manera professional no, però sí.
5: Fent playback.
0: Exactament. Jo sol fer molt.
2: Jo sol fer
5: un acte d'aquests així amb institucions, clar, la posen i què fas? Pues fas playback.
3: Però la cantar millor que molts, no? També, clar. La canta molta gent.
2: Molta gent.
3: La canta
2: i,
3: millor.
2: I no mos hem d'empagar encara, que no la finem.
3: Clar.
2: L'hem de cantar.
0: Ja està bé cantant-la.
2: A la pulmó. Sí. Però bé, sí, que justament vaig estar de vora en Company, en Joan Company, i clar, i vaig quedar meravellada de sentir aquell senyor que bé que canta. Però bé, tornem a Sant Joan en aquesta història.
0: Sí, perquè aquesta coral de Sant Joan se va crear durant la transició cap a la democràcia, i na Bàrbara Duran mos explica que va ser molt important aquesta coral de Sant Joan en aquell moment per recuperar la tradició musical en català.
1: La coral de Sant Joan va ser molt important en el moment de la transició espanyola, que és quan va sorgir aquest cor, cap als anys 78, 79, 80. Va ser molt important perquè va articular, es tornar a cantar en català, va articular una identitat, diguéssim, de mallorquina, lluny dels darrers anys del franquisme, d'alguna manera, no? De les propostes culturals del franquisme. En Joan Barceló conta, en el llibre teníem molta il·lusió per aquesta nova etapa, per anar reconstituint un país que on hi havia hagut molt de silencis, on s'havien trencat moltes coses, i que fet de cantar en català, de cantar un repertori diferent, de superar un poquet allò que era el repertori estrictament tradicional de l'Església, que també això se deu molt a la figura d'en Joan Company, va marcar un abans i un després en el moviment coral de les Illes.
0: No sé si canten això, la coral de Sant Joan.
3: No són ells.
0: Però,
2: no són ells.
0: No tenien cançons no tenim, dins el sistema.
2: No, nosaltres hem registrat.
0: Hem hagut de posar corals que teníem per dins del sistema. Però bé, 50 anys de trajectòria poden donar per molt i sempre hi ha els i baixos, i durant aquestes 5 dècades de Coral de Sant Joan hi ha hagut moments bons i moments més dolents, com en tot. Bàrbara Duran mos explica que anys després de la seva constitució aquesta coral va començar a minvar, però en altres èpoques posteriors, en el mateix municipi, hi han arribat a conviure fins a 5 corals diferents.
1: Se constitueix com a cor fora del parroquial. I el parroquial segueix, diguéssim, amb un grup de cantadors allà, no? I va creixent. Fins que arriba un punt, també en Joan Companya ho ha de deixar perquè comença tot el projecte dels cors de la universitat, i aquest cor comença a minvar un poquet, però...

0: Somos con Pablo tan petit.
1: Sant Joan, una superpotència.
2: Molt de cantador i cantadora.
3: Sí, per això he dit abans, he volgut remarcar que la tradició, perquè sense aquesta tradició no s'entén que en qualque moment dels anys 80-90 hi hagués 5 coses diferents. Infantil, adolescent, juvenil... Per edats.
1: Tothom hi cantava.
3: Tothom, tot el poble, supos, quasi. Ja perquè han volgut saber quin és l'estat actual d'aquesta coral. I na Bàrbara Duran mos diu que el principal repte que tenen ara mateix seria tornar a crear aquest cor infantil per poder tenir una continuïtat generacional.
4: D'alguna manera, el repte que encara és que la coral infantil ha desaparegut i, clar, s'ha trencat aquesta continuïtat generacional, que això és molt important. És veritat que els encara són una coral sana, una coral en ganes, una coral que té un bon nivell pel tipus de coral que és, però que hauria de mantenir aquest contacte amb les joves generacions. A la vegada, ells també varen propiciar que se fes l'Escola de Música de Sant Joan, que això és difícil avui en dia, crec que ara està en un moment de descans, però s'està reprenent, no? Aquestes estructures, com a agent cultural que són en el final, sí que permeten articular la societat amb iniciatives molt engrescadores, comunitàries, i que permeten la pràctica de l'art en el dia a dia. Això és així.
0: Idò, moltes gràcies, Bàrbara. Que preciosa aquestes iniciatives, aquesta coral de Sant Joan que ha fet 50 anys. Mm-hmm. I, de més, és veritat que té un valor molt preciós, aquestes corals, perquè aquesta col·lectivitat de que cadascú ha de respectar l'altre, és veritat que és una cosa, quan t'hi endinses, que agrada molt, perquè permet com que tot ha de totes les peces han de funcionar, perquè i tothom és important.
5: No hi ha cego de rock and roll, m'ho pareix.
3: No, ha de ser tot més col·lectiu, clar.
0: Sí que hi ha solistes i tot això, aquí són, però ara veure que és diferent, en aquest sentit. El món del rock and roll, si s'ha...
5: Podem xerrar un altre dia, no? No sé
3: de corals.
5: No sé si hi ha cap llibre i que puguem parlar amb l'autor, però vaja, jo crec que sí, que dona...
0: Jo crec que tu en saps un pot, d'això.
5: Vaja.
0: Idò, Miquel, moltes gràcies per aquest reportatge.
3: Gràcies.
0: I molt d'anys, per molt d'any més a la Coral de Sant Joan, i gràcies a na Bàrbara per aquestes paraules.

Què és això del míster? En català, míster és una forma col·loquial molt habitual en l'àmbit esportiu per referir-se a l'entrenador d'un equip, especialment de futbol. Tot i això, en registres formals i en els mitjans de comunicació, és preferible dir entrenador o tècnic, segons el context. Per exemple, en lloc de dir Hansi Flick és el míster del Futbol Club Barcelona des de l'any 2024, és més adequat dir Hansi Flick és l'entrenador del Futbol Club Barcelona des de l'any 2024. I en comptes de Luis García Fernández és el nou míster del Reial Club Esportiu Mallorca, és preferible dir Luis García Fernández és el nou tècnic del Reial Club Esportiu Mallorca. Ara bé, fora de l'àmbit esportiu, míster també designa el guanyador d'un concurs de bellesa masculí. I, en aquest cas, recordeu que el plural és místers. I terme explicat, terme acabat.

0: Molt bé, aquí també tenim moments dental i ara en sabrem un de nou, Maria.
1: Sí, com cada dimarts escoltarem aquests moments de desconnexió i de relats que tenen els nostres oients i avui sentim Anna Teresa.
2: El meu moment dental és aquest, quan m'has pot seure a una terrassa i prendre un pal o un xifó.

0: con amb olives.
1: Au, idò. I per avall.
2: Espectacular, no?
1: Res més.
2: Jo no me n'aniria.
1: En 9 segons ho ha resumit.
3: Pau, un sifon i olives.
4: Com se supera, això?
3: I no necessita ni patates fregides, no, res.
1: Olives. I si són trencades, millor.
3: Bé, encara sabeu... Olives, en general.
1: No l'ha especificat, no. Sabeu palo encara?
3: Sabeu, sí. Sí.
1: Sí.
3: Jo, jo en sé.
1: En sé jo quan a gent li agrada.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: A mi no, personalment, no, però bé.
5: I que l'has provat mai, tu, un espalo? No?
3: No.
5: No.
2: Fa mal cara.
1: No,
5: és que és una cosa... Ara, sí, ara parlarem del vermut en general, Maria.
3: Mm. És un, que és un vermut, espalo, sí.
1: Exacte, sí. I d'això, el vermut és un ritual, en part recuperat, podríem dir, totalment apreciat avui dia, està de moda, però per saber quin és el seu origen mos hem de remuntar a l'antiga Grècia, on el metge Hipòcrates va començar a macerar vi amb flors d'absenta i altres herbes amb finalitats medicinals i es va batejar com vi hipocràtic, li va posar nom.
5: Ara un vi hipocràtic entraria bé,
2: eh? Tu dius, m'ha recomanat el metge i no te poden dir res.
4: Nanes, va, ara posa'm un vinet hipocràtic, per favor.
5: Això és la facultat de filosofia.
4: Segur que ha passat.
5: No quedes com un pedant.
4: No.
1: I doncs sí, aquests són els orígens. Més endavant, a l'edat mitjana, els monjos van continuar amb aquesta tradició de maceració d'herbes amb vi per aprofitar les seves propietats digestives i durant el segle XVIII, n'Antonio Benedetto Carpano va perfilar la recepta moderna a la seva ciutat, Torí, Itàlia, combinant el vi blanc amb espècies, herbes i un toc dolç de moscat. Ja al segle següent, al segle XIX, els germans Cora i altres productors van industrialitzar la producció de la beguda a gran escala i la varen convertir així en un fenomen de masses a Europa. Però, durant aquest mateix segle, el vermut va arribar a Espanya, per tant no fa tant de temps que està entre nosaltres, i concretament a Reus, per exemple, de Tarragona, algunes zones d'Andalusia com a principals pioners de la seva elaboració amb marques històriques com Bodegas i Zaguirre. Actualment podem afirmar que això, que la cultura popular del país ha instaurat la tradició de l'hora del vermut, que és abans de dinar, pot ser les 12, la 1, abans de dinar.
3: Uh-huh. Sí, llavors s'allarga, però...
1: És un poc perill,
5: sobretot els del sol.
3: I pot ser que no dinis. Pot ser que no dinis, també.
4: Quantes paelles s'han cremat.
1: Ai. Bé, perquè, clar, en Celestí és una persona molt social.
3: Sí, m'ha tocat. Sí.
1: I això és un acte social que, a més, preferiblement se fa a Terrassa.
3: Ho hem viscut tot, però...

0: Perquè, clar, si fem un vermut a una terrassa i damunt mos pega el sol, això ja és com la combinació esperada.
1: Mentre no sigui sol de cop.
0: Sí, a no ser que siguin batedes faltes, estiu, clar.
1: Millor.
0: Però bé, la Teresa mos xerra d'un vermut molt concret, que és el palo en xifó, que és un aperitiu més autòton i tradicional mallorquí, que, com diu ella, se sol prendre en el solet, acompanyat d'unes olives, i el palo és un licor molt concentrat, hem de dir que té entre un 25 i un 36% d'alcohol.
2: Alerta, fer-lo en el sol.
0: Clar, sí.
1: Home, ens estiu millor que no, ja et peguen
0: el cap. Ja t'has de menjar olives, perquè si no...
2: Només de pensar-ho, ja m'he marejat.
1: I si té moltíssim d'alcohol.
0: Clar, però per això no ho prenen tot sol, per clar. Això se mescla amb el xifó, que és aigua en gas, perquè porta aquestes bombolletes, ho rebaixa i el fa un poc més refrescant. Però en tot cas, per més despistats, com en Iker, que no l'ha tastat, el nostre tècnic.
1: Com pot ser que fa quant d'any que vius a Mallorca? 20 anys? No has provat el palo?
0: Encara
3: segur
0: no,
3: que l'ha tastat.
0: No és
3: no, sí, me'n fa creure que no.
0: I del que
1: no
0: és el palo.
1: No tastis ara, però un dia que no hagis de fer feina.
2: Exacte, sí, sí.
0: Bé, menys, si li fa gol, nosaltres li explicam. El palo és un licor negre i dens que compta amb indicació geogràfica protegida des del 1993, IGP, i té un gust molt particular que combina un inici dolç amb un final amarg i s'elabora a partir de la maceració de dues plantes medicinals, que són la quina, coneguda antigament a l'illa com a paloquina, per això té aquest nom, i de res de genciana. En això se li suma el sucre, sucre caramelitzat, que li dona el seu característic color fosc. Per tant, me sap greu dir-vos això, aquest mite urbà, però tot i la creença popular que se fan garroves o figues, el color ve de sucre caramelitzat. Mm-hmm.
1: Aquest negre és que... tan oscur, tan característic de palo, et suc.
0: Uh-huh. I el palo, igual que el vermut, va néixer com a remei mèdic en el segle XVI i XVII, i la quina i la genciana contenen aquesta quinina i altres substàncies que se feien servir a zones pantanoses de l'illa per combatre coses com la malària, febres, i estimular així també la secreció dels suts gàstrics. I com que el gust original era extremadament amarg i desagradable, a partir del segle XIX es va començar a introduir aquest sucre i alcohol per millorar el gust, i llavors ja a principis del segle XX es va transformar en la beguda recreativa i de terrassa que és avui.

0: Fet, amb tot això no fèiem apologia d'alcoholisme ni res, eh?
1: No, no. De fet, el Cifar, aquesta cançó, la va agafar fent una versió.
2: Sí, eh? Sí.
3: Una versió, sí, sí.
0: Bé, i com se fa el palo en xifó? I de la proporció clàssica sol ser d'una part de palo per dues altres de xifó, ben cobert de gel i de vegades amb unes gotes o una rodanxa de taronja o llimona, segons el que agradi. I altres combinacions que podem fer també, que són conegudes amb aquest licor, són el mesclat, això ho coneixem bé, pollença, que és palo i cassalla,
3: I ben mal de
0: prendre. Però, no, palo i cassalla, ni sec, sí, sí. A parts iguals.
3: Sí, sí, sí.
0: I ja està, eh?
2: Sí.
0: No hi pon res més. Oh, si no, se que li mandria a que es palo mesclat amb bitter i gel. Aquí teniu aquestes altres opcions. No sé si vosaltres sou de vermut, de palo...
3: No, som més de vermut que de palo.
4: Som de vi hipocràtic.
0: Sí. El vi hipocràtic l'he agradat a la tope.
1: T'has quedat amb això de ta veu?
4: Sí, jo ara en sortir, el que demanaré.
0: Tindrà aquesta excusa.
1: Ves si tens sort i en
4: trobes. Sí, si m'entenen.
1: Sí, n'hi ha.
4: Si m'entenen, dic, eh?
1: Clar. Sí, clar, si t'entenen, d'acord. Dient-te si m'entenen. Dic, home, això ja no ho sé, eh?
0: Els xerres de l'origen del vermut a l'Antiga Gràcia.
4: Tota la informació que mos han donat, segur que tinc una estona per hipnotitzar-lo.
0: El deixarà estorat o estorada.
1: Doncs fer un vermut pot ser un bon moment de tèntol. També se pot fer sense alcohol, òbviament.
0: Clar.
1: I amb unes patates o allò que vosaltres vulgueu. Però el verd que vas de dinar és un moment fantàstic si se pot fer i si hi ha temps. I amb amics o amb familiars o amb qui sigui. Avui aquest és el nostre moment tèntol. Gràcies, Maria.
0: Gràcies.
1: I també gràcies a Teresa, la nostra gent.
0: Clar que sí.
1: Ara nosaltres també en feim un de moment tèntol i tornem amb Ventaveu. Gràcies.

0: IB3 Radio es diversión.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
6: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
7: amb
6: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
7: Que guapo.
6: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
7: Lo nostre, cosa feixuga.
6: Uf, molt bona.
7: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
6: És impossible. Sí que és possible.
7: Cosa feixuga.
6: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Clar que és possible, tot és possible.
6: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
7: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
6: Cora.
7: I en puga, sí.
3: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: Les 4 i mitja, un moment de brostejar en la història, i avui tenim una personatge fantàstica, una escriptora.
1: Vaja.
2: Que, tenim... que no te l'acabes, realment.
0: No, no,
2: no. Avui, complicadíssima, per sa vida llarga, per sa producció, i per mi diuen caires i llegendes que ha voltant d'ella. Vull dir, és meravellosa.
0: Mm-hmm. I també lligades, però bé, no en per parts, a sí. Mallorca. Enguany es commemoren 50 anys de la mort d'Agatha Christie, una autora que ha deixat una petjada fondíssima a la història i la literatura.
2: Sí, completament. De fet, no poden parlar d'una escriptora tan prolífica com, per exemple, no ho sé, estan mirant llistes de tops, però, per exemple, una Corinne Tellado ha passat a la història per haver signat 4.000 llibres, no?
0: Clar, que si ara... és que aquí se llegeix 4.000 llibres.
2: No, no, i qui els escriu?
0: Una mateixa
2: qui els escriu? Vull dir, si haguessin de reduir-ho a anys, seria 10 anys seguits publicant un llibre cada dia.
0: Cada dia.
3: És una bogeria, sí, no? És impossible.
2: Ja, però, bé, jo crec que aquesta dona devia tenir com a plantilles, no? I devia anar jugant.
4: Clar, i tot això fora existit a GPT.
2: Exacte.
4: Perquè tu dius, l'has escrit ella segur.
2: Un mèrit. Potser un dia també podem parlar de la Corinne Tellado, però la nostra protagonista d'avui sí que és vera que, clar, és un fenomen en si mateix, gràcies precisament a 66 novel·les policíaques que va publicar, i també 24 obres de teatre que ens haurien de recordar que, a més de novel·lista, també va ser una molt bona dramaturga, no? El que realment sorprèn i fins i tot aclapara són les xifres, no? Els números. Es calcula que els seus llibres s'han venut entre 3 i 4 mil milions d'exemplars a tot el món. Wow. Perquè, a banda, evidentment, del mercat anglòfon, tampoc podem oblidar que la seva obra s'ha traduït a més d'un centenar d'idiomes, concretament a 103, no? Wow. Per tant, també podria entrar un altre concurs inclusió, és que ets la novel·lista més venuda de la història i l'autora individual més traduïda de tot el món, amb unes xifres que, curiosament, només poden ser superades en quant a difusió global a la Bíblia en William Shakespeare, no?
5: Mm-hmm. Els estratosfèrics.
0: La Bíblia? Sí.
2: Que Shakespeare... Poca broma!
4: Vaja, dos rivals, clar.
2: Sí, sí, està allà al mig, i a més, la gent a vegades que mira per damunt així com amb un pot de desdeny en aquest tipus de literatura, no. Vull dir, un mite popular però incontestable, no? I, de fet, lluny de ser un producte de l'època, la seva obra encara és d'un gran interès, perquè es calcula que cada any es venen 5 milions d'exemplars dels seus llibres, no? I ja tampoc en parlem de les representacions teatrals, perquè, de fet, no fa molt de temps, a tot el món hi havia unes 700 grans produccions teatrals en cartellera, no? Per tant, no puc fer més que donar-te la raó quan dius que sí que ha deixat una petjada fondíssima a la literatura.
0: 5 milions d'exemplars de llibres cada any.
2: Qui els avon?
0: És que això
5: t'anava a dir. Jo un dels records que tenc de la meva predina és que tenia, bé, no sé quant de llibres d'una Agatha Christie.
0: Ah, sí, l'encantava.
5: Tot el dia llegia, tot el dia llegia una Agatha Christie. Però
2: I ha de ser meravellós, sí, perquè tens 4.000... perdó, 4.000 no, però tens 66 novel·les.
5: Sí, sí.
4: Tens per triar.
2: No? Sí.
5: No sé si les tenia totes, la meva predina, però... La millor 30 n'hi havia.
0: Sí, però també casa. Moltes dones se van introduir a la literatura gràcies a Agatha Christie.
2: Per descomptat. Sí. Arriba clar. Tothom.
3: I, Tomeu, té més mèrit això tractant-se d'una dona que conreava un gènere associat amb els homes.
2: Sí, per descomptat, perquè, mem, d'una banda, es veu que era una dona escrivint històries marcadament masculines, on tant els bons com els dolents d'aquestes històries eren homes, no? De fet, les dones, en cert aspecte, tenien una presència més aviat limitada o fins i tot estereotipada, no? També hem de dir, però, que Agatha Christie no era una raresa en el seu moment. Vull dir que hi havia un bon grapat de dones de la seva generació que van provar fortuna en el camp de la novel·la policíaca, no? El que passa és que empraven, es veure, pseudònims o ocultaven el seu nom rere inicials per evitar els prejudicis editorials d'una època, o sigui que sembla que les dones només podien escriure novel·la romàntica. Agatha Christie va ser una raresa perquè, tot i que li van aconsellar quan ella començava, no?, que utilitzés un altre nom de guerra, no? De fet, si textualment un nom de dona podria perjudicar la seva carrera, ella va dir que no, que ella es mantindria ferma i que utilitzaria el seu nom, no? I, de fet, ella va néixer amb el nom d'Agatha Mary Clarissa Mallowan. Va a lo millor pensar que això era massa noms, massa cognoms a una coberta, i va simplement ho va reduir com a Agatha Christie, no? Però això sí, també ella va anar viva perquè va adoptar una veu narrativa neutra per explicar les aventures de detectius homos, com en Arthur Hastings o en Hercules Poirot, però també de dones, com la investigadora aficionada Miss Marple, no? També és curiós comprovar que la seva efectivitat com a narradora dispara la seva popularitat per damunt de la majoria, per no dir a tots, dels escriptors homos d'aquella generació, escriptors parlant de novel·la policíaca.
0: Mm-hmm, exacte. De fet, Arthur Hastings, Hercules Poirot i Miss Marple són personatges intemporals dins del gènere detectivesc, és així, gràcies gràcies a Agatha Christie, podien dir, però que aquesta autora va quedar una mica encasellada en aquest gènere literari policíac, novel·la policíaca.
2: Sí, d'una banda, Margalida sí que podien dir que l'èxit d'aquests personatges la va convertir en el que se la va conèixer, no? Que era la reina d'escrim, no? Era com un poc el seu mal nom, no? I això com a etiqueta sí que es veu que era una mica limitant per una dona que va tocar molt més pals al llarg de la seva vida, no? A banda del policíac. De fet, sota un pseudònim, que era de Mary Westmacott, ella va publicar fins a 6 novel·les que exploren la semiautobiografia a partir de qüestions com la identitat, la família o l'amor, no? I per què un pseudònim?
0: En aquest cas, utilitzar un pseudònim.
2: Sí, per ser tal vegada més introspectiva, per tocar la millor aquestes fibres sensibles, sí que va triar utilitzar un altre nom que no fos el seu, és curiós. Clar, i també aquí se pregunta, no? Per què va utilitzar un pseudònim? I, bàsicament per alliberar-se de les expectatives que podia crear estar associada, no?, en el gènere policíac. Però no només això, sinó que també una repassada exhaustiva en el seu catàleg ens hauria de permetre descobrir que Agatha Christie explorar la novel·la psicològica i la romàntica, la poesia o fins i tot llibres de temàtica infantil, cosa que ens resulta com molt divertit, no? És a dir, ser per una banda capaç d'escriure històries sobre morts, sobre assassinats, no?, històries macabres, i al mateix temps també poder explicar, no?, contes per infants, no? També hi ha una raresa dins la seva trajectòria, que té com a títol Digue'm com vius, de l'any 1946, que és una crònica sobre els anys en els que ella se'n va anar pels deserts de Síria i Iraq, acompanyada del seu segon marit, Mats Malouan, no?, explorar jaciments arqueològics. Vull dir que, si s'ho hagués proposat, segur que ella també hauria pogut crear una espècie d'Indiana Jones versió femenina, sí, sense cap tipus de dubte.
0: És així, m'encantava l'arqueologia.
2: Sí, i tant, aquesta dona disfrutava tot, no? I vull dir que vaja pals, que va tot al llarg d'una vida, no? Tan diferents entre si.
0: És vera, i que és coneguda per la novel·la negra, però mira que també tenia tots aquests altres caires.
2: Això me produeix especialment interès aquest conte, no? Perquè no ho sé, ha de ser com a molt interessant, no? Veure una dona que s'ha carregat a tantes persones, literàriament parlant, que de cop i volta tingui com aquesta sensibilitat per poder explicar una història en el més petit de sa casa. Vull dir, és meravellós.
3: I tot i que enguany, Tomeu, se celebren aquests 50 anys d'ençà de la seva de mort, Agatha Christie no s'ha pogut lliurar de certes polèmiques en aquests darrers anys.
2: Sí, correcte, i a més preocupa de la seva obra més cèlebre, no?, que és un èxit de vendes que ha venut fins a dia d'avui més de 100 milions d'exemplars, possiblement més, però vaja, l'any 1939 Agatha Christie agafava un bocinet d'una cançó popular d'aleshores i d'una innegable càrrega racista, no?, que era la dels 10 negrets, no? Els seus editors britànics, quan van rebre aquella novel·la, tampoc hi van posar cap emperò, no? Vull dir, els hi va semblar, bé, normal, no? Però quan els seus homòlegs nord-americans van rebre el llibre amb el títol original, Ten Little Niggers, es van posar les mans en el cap, perquè allò era una paraula molt despectiva, molt insultant per referir-se a les persones de raça negra, no? Per tant, la controvèrsia no és tan recent com sembla, sinó que ja dedugué una sèrie de problemes a principis de la dècada dels anys 40, quan el llibre es va publicar als Estats Units, a més amb un títol que era ja diferent, no? És a dir, i no en va quedar cap. Vull dir, això va ser el títol que se va utilitzar per comercialitzar aquesta novel·la només en els Estats Units, no? Això no lleva que des d'aleshores el llibre continués sent conegut per la major part del món amb el títol de Els 10 negrets, no? Però es veu que els temps canvien, ho fan les òptiques, les sensibilitats, i tampoc importa fer cap drama perquè canvien les coses, vull dir, que sense posar mans en el cap. Per això mateix, els mateixos hereus de Agatha Christie van sol·licitar canviar el títol, a més de depurar algunes expressions racistes en els textos, no? I és per això que l'any 2020 el llibre s'ha continuat editant i venent, això sí, a tot el món, amb aquest títol que van utilitzar els americans en el seu moment, que era I no em va quedar cap.
0: Acabam aquesta història d'Agatha Christie, Tomeu, òbviament, xerrant de la relació que va tenir aquesta autora, Agatha Christie, a Mallorca, perquè ella va venir aquí.
2: Sí. Segur que m'ho demanes perquè també dins de seva producció de relats n'hi ha un molt, molt, molt conegut, sí, que és Problema a Pollença, d'acord? És un relat inclòs a la miscel·lània de Regatta Mystery, aparegut a finals dels anys 30, i que, per descomptat, ambienta una història de misteri en el nord de l'illa, no? no hauríem d'oblidar que l'escriptora arribà a Mallorca l'any 1932 i que se va hostatjar durant dues setmanes en el port de Pollença, temps més que suficient per tastar el masclat.
4: Però, home, això...
5: Sí, segurament ho va tastar.
4: Tenim constància que era l'hotel Formentor o no se va...
2: No ho sé, és que hi ha també molta història. Hi ha un secretisme, hi ha contradiccions, com que segur que era també una dona com molt discreta, no deixava tampoc massa petjades. Era, no sé, quasi com un personatge des que ella mateixa havia creat a les seves històries, no? Però el cas és que sí que hi ha una altra història meravellosa, que jo també no sóc cap autoritat a l'hora de parlar-ne, perquè és vera que mai he sabut a on acaba la veritat i on comença el mite o la llegenda, però sí que és vera que hi ha una història que ha perdurat d'uns fets que van tenir lloc, tal qual ens explica un dels responsables del foment de turisme de Mallorca, a l'any 1962, no?
0: Sí, és aquesta història és molt bona.
2: Sí, sí, sí, boníssima, no? I a lo millor m'ho podeu corregir, perquè
0: no
2: sé...
0: No sabem si és una llegenda, però jo també l'he sentit contar.
2: No deixem que la veritat m'ho rompi una bona història com aquesta. Mai. Això, per descomptat.
4: Està per met somiar, mem.
2: Sí, sí, sí, mem. Segur que aquesta dona va arribar en el moment més indicat, que era quan s'estava promocionant Mallorca amb una claim, una campanya que era el viatger un milió. No? I se veu que com a efecte propagandístic ja varen seleccionar que havia de ser pues, una parella jove, una parella de Manchester, no? I que ja els havien de baixar a determinat moment de l'avió perquè quan aterressin i els hi posessin l'escala, pues, hi hauria gent fent ball de bot, una orquestrina, les autoritats en ses bandes, bé, jo suposo que també tindrien coco una beguda preparada, no?
3: Periodistes.
4: Sí, un pot
2: clar,
4: de palo.
2: Clar, la llegenda, com jo l'he sentida, i pot ser que sigui una versió equivocada, però tal qual jo l'he sentida, és que aquesta dona segur que tenia pressa per sortir de l'avió. És que, mem, mos passa encara ara, no?, que quan aterra l'avió tothom se posa nerviós,
0: sí,
2: tothom ja
0: sortir.
2: Se posa mig ajoneat.
0: Sí, frisses d'arribar a Mallorca.
2: Aquesta dona ja tenia una edat i ja volia arribar, volia deixar... Sí.
0: Escriure, perquè, clar,
2: escriure, exacte. Jo no crec que dins l'avió, en la màquina d'escriure,
5: no,
2: allò
5: no, crec que no
2: era massa inspirador. El cas és que, clar, ella segur que se va avançar en aquesta parella, va baixar l'escalinata que havien posat a l'avió, i, clar, va veure tota aquella, no sé, cerimònia, i, clar, va haver com aquest moment de confusió, si realment havien fet parella o per una altra
3: clar,
2: persona,
3: no? Clar, se podia creure que també
2: clar,
3: era parella.
2: Clar, clar, és que va haver fa un parell d'anys un testimoni d'una de les persones que era allà que va dir, ostres, varen perdre una grandíssima oportunitat de coronar en Agatha Christie com a sa viatgera un milió. I has estat molt bo, però vaja... Sí.
4: És que jo estava entenent que tot això era parella. No.
2: No. Era per aquesta parella. No. Sí. Era per una parella de Manchester, realment.
4: Vaja.
2: Va ser com una situació un poc així kafkiana. Sí, sí, sí, sabeu que hi va haver un poc de confusió. Però és vera que també hi ha molt de misteri respecte a aquesta presumpta visita de l'any 1962, perquè hi ha gent que diu que sí, que la va tractar, i altra gent que diu que no, que això forma part un poc
5: de... Una dona de Manchester qualsevol.
2: Sí, home, això també
5: va
2: com...
5: dir que era una gata
2: això és com la llegenda d'en Bob Dylan a Formentera, que un tio amb cabells rissats o eres de sol i guitarra se va poder tocar, com que va dir, mira, Bob Dylan, i hi ha gent
4: Dylan,
2: que clar. Sent que va veure en Bob Dylan.
4: Clar, doncs se va creure, clar.
2: Sí, sí, clar.
0: Doncs llegenda, no? El cert és que Agatha Christie va a Mallorca, va escriure aquesta novel·la a Mallorca, i va venir en diverses ocasions perquè li agradava molt l'illa, i és una de les autores més conegudes arreu del món. Moltes gràcies també per la seva història.
2: Altres...
0: Ara feim una pausa i tenim més escriptores, eh? Ven a Rosa Planes avui.
2: Oh, que bé.
0: Ara en parlem.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio.
2: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
4: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
4: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

I ara us hem d'explicar que Rosa Planes Ferrer continua investigant sobre la literatura mística mallorquina i ha publicat Si tota la mà fos tinta, a Leonard Montaner. Sí.

0: I de la doctora en Filologia i Filosofia Rosa Planes recupera la figura de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament a través dels seus escrits. Vall de Mussina, nascuda el 1649 i finada a Palma el 1700, és una figura singular i poc coneguda de la literatura barroca mística mallorquina. És una autora que convertí l'experiència mística en una obra d'una gran intensitat literària i que ara volem conèixer.
1: I tant, i em volen conèixer amb l'autora d'aquest llibre, que és la Rosa Planes, i investigadora. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, què tal?
1: Rosa, com és la teva història amb Anna Maria del Santíssim Sagrament?
2: Sí, és un nom mal de dir, sí. És un poc, que a més
1: el
2: que
1: llarg.
2: No, sí, no, i que no saben ni què és el Santíssim ni el que és el Sagrament. Però ella era una Margalida Mas, Margalida Beneta Mas Pujol. Per tant, vull dir que darrere és nom religiós i hi ha la persona que és una mica també del que va aquest llibre i de tot el que va passar per seguir la seva vocació i per seguir la seva intuïció també.
1: Com hi arribes tu però en aquesta autora, Rosa, i per què la vas reivindicar?
2: Bé, la vaig reivindicar perquè és la primera autora catalana, en llengua catalana, des barroc, tant a Mallorca com a València com a Catalunya. Vull dir que és l'única que en aquesta època escriu en català, cosa que ja fa que tingui una importància destacada dintre de la literatura i dintre de la història de la llengua.
1: Totalment.
0: I sabem per què escriu en català?
2: Bé, perquè ella escriu quan vol, per dir-ho d'alguna manera. No, ella rep aquest mandat, un mandat que interpreta que és un mandat diví, això en principi, i després, a través del seu guia espiritual, que és el confessor, que li diu has d'escriure, però fins que troba l'argument per muntar la seva pròpia catedral literària, que és el llibre de Miqui Amat, de Ramon Llull, ella escriu una mica a cegues, però ja comença a tenir, diríem, una veu pròpia, perquè ella comenta unes novenes que va fer, unes experiències religioses místiques que ja va tenir, i a partir d'aquí, després el confessor, ja t'he dit, li va dir llegeix el llibre de la Kerna de Ramon Llull, i especialment llegeix el llibre de Miqui Amat i que te suggereix, i a partir d'aquí ella comença a fer un comentari que és una meravella.
1: Analitza ja
0: per tant, és hereva directa, no?, de la tradició d'en Ramon Llull.
2: És lulista. És lulista i és una cosa molt insòlita i molt, perquè no n'hi ha, vull dir, hi havia normalment les dones que acompanyaven a Ramon Llull o que li donaven el recolzaven, ho feien d'una altra manera. Normalment les dones pagaven, l'ajudaven, per exemple, quan fa un viatge, quan això en vida de Llull, li donen d'on ves, l'ajuden, i una vegada mort, pues, contribueixen a crear escoles com la Beatriu de Pinós, a crear escoles lulistes o com l'Agnès de Pax, però a comentar directament una obra d'ell, això és una cosa única de na Margarida Mas o de Sor Anna Maria.
1: I en aquell llibre que res acaba de publicar Leonard Montenegro, que encara no sé si és a les llibreries...
2: S'ha començat a distribuir
1: a poc.
2: Fa molt poc, sí. Però sí, ara començarà a estar a les llibreries.
1: És una super novetat, sí, que tenim avui d'una Rosa Planes. Tu fas una introducció, un estudi de qui va ser aquesta dona, que va significar pel seu moment i també un entorn,
2: sí,
1: de tot el context.
2: Sí, exactament. També me va interessar molt el que havien dit d'ella, el que s'havia escrit sobre ella, i clar, els que escrivien en aquell temps no eren dones, eren homes, i homes molt rigorosos, molt exigents, sobretot els teòlegs, però clar, heu de pensar una cosa, el món sempre és el mateix. Un teòleg d'aquella època o un orador d'aquella època és com un influencer d'avui, És així, perquè, clar, marcaven el que la gent havia de pensar, el que la gent havia de creure, les tendències, la moda, que és una cosa tan banal i tan estúpida avui com ahir. però tenien un poder. I aquest poder tenia unes regles i clar, i Sor Anna Maria se surt de tots els cànons. I clar, a l'hora de valorar la seva obra hi va haver tot un conjunt de comentaris. I aquests comentaris és el que jo, a la introducció, vaig tractant un per un i veient el plomero, per dir-ho d'una manera, d'aquests comentaristes i el que pensaven de les dones, que no era gaire cosa, ja. Però...
1: Però destacaven que era una persona excepcional per ser un moment.
2: Evidentment, això és el que descol·loca, o el que els va descol·locar. Clar, era una persona que... en teoria, era una pagesa ignorant. Clar, hi havia el patró de na Catalina Tomàs, de la Beata. Clar. La Beata, encara avui, se mantén a nivell popular una imatge que no se correspon exactament a el que ella era. Una imatge d'una pageseta, pobreta, una mica com un conte. És un poc seguir la biografia que va fer mossèn Alcover, que la va fer preciosa, però que pareix una rondalla. Si tu l'has llegit, és una biografia popular i la presenta com un personatge de rondalla. Pobre, no, ignorant, etc. No era tal cosa na Catalina Tomàs. I Sor Anna Maria encara la superava molt en quant a la seva capacitat per narrar, per escriure i per crear l'obra que va crear.
1: Uh-huh. I com has accedit en aquesta obra, Rosa?
2: No ha estat senzill, perquè, evidentment, jo el que estic intentant, i encara ara ho faig, és posar-la en el lloc que li pertoca en el nivell de la literatura catalana.
1: I ara és un bon moment, perquè el barroc està de moda, no sé si ho saps.
2: Sí,
1: bé, tu ets moda, ja em dic que no...
2: Sí, no les segueix gaire. Però és vera que sí, que vivim un moment en el mateix pessimisme de l'època barroca, perquè l'època barroca és l'època de la decadència en tots els sentits, o de l'escepticisme, perquè quan un està deprimit se torna escèptic, no? I quan la societat està deprimida, que ja està, per molt de motius que no comentarem ara, evidentment se torna escèptica. I paradoxalment, se torna supersticiosa i se torna molt aficionada a creure en coses que a vegades no són les més apropiades de creure. Però és un procés molt històric que se repeteix i que sí, és vera.
1: Bé, d'això que deies que vas trobar els textos, però que t'ha costat trobar-los.
2: Sí, perquè Sor Anna Maria ha sobreviscut a dins una caixa, a dins una caixa, la caixa de Sobre Pia Lul·liana, i s'ha salvat pur i simplement perquè era un comentari en el llibre de Miqui Amat. Si no, no hagués sobreviscut, perquè anava directe en el foc. Això és el que hagués passat.
1: I tu has pogut trobar...
2: He trobat el manuscrit que està, afortunadament, conservat i ara està ben protegit a l'Arxiu Diocesà de Mallorca. El text no s'hi té accés perquè està en molt mal estat, però sí que està, ho van escanejar i està escanejat. Per tant, és accessible el manuscrit mare, que és el que jo en tot moment he utilitzat, i a partir d'aquest manuscrit jo en el principi m'hi resistia perquè és un manuscrit de 700 fols. Verso reverso vol dir que és el doble, i la transcripció no era
1: fàcil.
2: No era gens fàcil, però bé, vaig veure que valia, vaig començar a llegir i me va passar el que li va passar a tots els que la varen començar a llegir, que hi vaig quedar aferrada com una mosca de Montsamel, perquè és molt bona.
1: Ara, i de què parla?
2: Parla de tot, amb un llenguatge, evidentment, de la seva època, religiós, i sobretot sempre són alegories que, clar, és difícil, sobretot per avui, després de veure l'informe PISA, m'imagino que un estudiant li dones això i és que no sap ni per on ha de començar. Però bé, amb una cultura mínima, tu pots entendre un poc aquest llenguatge i també arribar a comprendre, diríem, la profunditat poètica que té, perquè en molts moments és poesia.
0: Clar, en aquest llibre ofereixes una selecció de textos. Com definiries els seus seus escrits.
2: Bé, jo aquí he fet
0: I unes... I quins destacaries?
2: Sí, mira, bé, els textos, és tot un text, però aquí jo he fet, he intentat perquè sigui més mangívol, fer una, també un pot de guia de lo que tracta el text. Per exemple, el primer, Sor Anna i el difícil camí de l'escriptura, com ella arriba a escriure, el procés. Que és molt curiós, i ella tot d'una se resisteix perquè no vol escriure, però després escriu.
1: Té un do, però.
2: Eh?
1: Té un do.
2: Sí.
1: Ell ho sap, que té un do.
2: Ella ho sap, però ella s'estimaria més no tenir-lo. Perquè a vegades és vera, hi ha molta... De... Perquè ella sabia que també actuant així se ficava en problemes, tindria problemes, tant a dintre del convent com de fora, i clar, tothom que fa qualque cosa li plouen les crítiques, això ho saben tots. Per tant, ella tenia... Ella el que era una contemplativa, contemplativa que vol dir una persona que està en oració i està sempre dintre d'un món que no és aquest. Però jo he fet aquesta selecció i, per exemple, té aforismes. Sabeu que un aforisme és una molt breu, una expressió molt breu, però en el mateix temps molt profunda. Per exemple, diu, la cosa qui està més oblidada entre los mortals és el fi perquè són creats. Clar, és vera, no? Diu, per exemple, acusar és el mateix que manifestar el que no se sap.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
2: És així. Un altre. El qui més veu, menys sap dir. O sigui, quan més veus, és vera, més impossibilitat de manifestar el que veus. I també, aquí, aquesta, volia que fos com les palomes, qui quan més les persegueixen, més volen. Bé, no vos llegiré més,
1: no, però...
2: Però perquè vegeu un tast de lo que... de lo que diu i després les seves opinions sobre moltes altres coses.
1: I qui també recull allò que va escriure, l'anàlisi que va fer després de Ramon Llull?
2: Sí, aquí també la relació amb Ramon Llull està...
1: Resumida,
2: sí. Però sí, està expressada. Ella, per exemple, té una visió que veu que Ramon Llull està a la glòria. Però heu de pensar que en el moment en què ella diu això, hi ha tot un moviment que és l'antilulisme que s'està dedicant a perseguir la memòria i l'obra de Ramon Llull. Per tant, era bastant com a clandestí expressar un pensament d'aquesta manera, i sobretot una dominica que és sorda, que estava més antilulista de temps.
1: No tenim més temps, però realment és molt interessant. Rosa Planes, enhorabona una vegada més per aquest llibre. Ja tenim de capçalera el teu llibre de ser místiques, i ara mos arribes amb aquesta gran mística, com era.
2: Sí, també volia dir, si me dones dos segons, se presentarà el dia 20 d'octubre a Can Oleo, a les 7, i farà una lectura a Catalina Solivelles, que és l'actriu.
1: Moltes gràcies, Rosa Planes. Gràcies. Demà tornem a una ferrada.

sentimental. For heaven rest us, I'm not asbestos, honey.